0: començarem escoltant el concert, este concert. I este és Raül Junquera, trompetista solista de l'Orquestra de València. Quan fa això? 3 anys?
1: Sí, en abril o
0: per... I aleshores ara no portes l'orquestra?
1: No.
0: Qui és ara el qui dirigeix?
1: Ara està Albert González.
0: Ah, Albert González. I l'orquestra, és a dir, quina és la plantilla normal que té ara actualment, si ho sabeu?
1: Sí, l'orquestra, normalment, el funcionament és treballar en lo que és la base, en la corda, i després, quan fas un repertori que necessita vent, que pots nutrir de l'orquestra, o sigui, de la banda, perdó, perquè, òbviament, n'hi ha professionals, n'hi ha gent no professional, però que està estudiant, o gent amateur que té un nivell molt bo, aleshores el vent no és problema. És fer una primera base sòlida en la corda, i això, i Albert ara està treballant molt bé.
0: I aleshores, quan passen de l'orquestra jove a l'orquestra?
1: És un poc com en la banda. Normalment no n'hi ha una línia que siga massa estricta, sí que és de veres que quan passen al professional ja estan d'alguna manera preparats per enfrontar-se a un repertori un poc més complex, i després, com sempre, n'hi ha contacte directe entre Albert, en este cas, no?, o Miguel, en el cas de la banda jove, i jo, o els altres directors o directores, se parla cada cas particular i no n'hi ha problema.
0: Jo crec que la setmana que ve tenim un encontre d'orquestres. La setmana, el diumenge o el dissabte o algo així. Si no ho ha vist jo mai, mal.
2: No, en la setmana passada, el 21. Fou el diumenge 21 a l'Ateneu...
0: Va ser el 21?
2: El 21 a l'Ateneu Mercantil de València. I saps, al final, el hàndicap que tenim en
0: Guanyer... Sí?
2: Bueno, que anem a tindre durant 2-3 anys a Catarroja, que no tenim el TAC, no?, disponible. Entonces, pues bueno, l'Ateneu, en este cas, Mercantil de València, el Centre de València, pues ens concedís l'opció de poder...
0: Jo no vos he preguntat res de la Dana, perquè jo crec que igual esteu un poc cansats.
2: Bueno.
0: I que vos pregunto d'eixa catàstrofe, no?, de saber, però ja que estret el tema, no?, com teniu el local? El local bé?
2: Mira, al final el local, pues en este cas, lo que és la part grossa la teníem dalt, a la sala d'assaig, l'escola estava tota, però sí que és de veres que tot, la part social, la secretaria, tot, pues van a tot per l'aire, com molts,
0: sí,
2: no? Però bueno, a veure, anem endavant i per supost, aprofitar també l'altaveu de Apunt i del teu programa, Emma, per a donar les gràcies a totes les societats musicals, entitats, associacions que han estat ahí recolzant-nos i que gràcies a elles anem a tirar endavant i anem a eixir. I bueno, el major problema que tenim ara és l'espai, poder portar endavant i se treballar i desenvolupar un poc la tasca de tot el que estem estudiant durant l'any en els concerts, i no tenim TAC.
0: I també perquè no... Correcte, és que no el tenim.
2: No tenim.
0: La setmana passada va vindre la Unió Musical de Paiporto, i era el mateix cas de l'Auditori de Paiporto.
2: Clar.
0: I és el mateix.
2: És un poquet que queda a vista, 2 o 3 anys, i això és el major problema, no? Ara, per al tema del certamen, doncs imagina el que és preparar un certamen en unes condicions com és el Palau d'Altea, buscant les condicions semblants. Teníem el TAC, que era meravellós.
0: Clar.
2: I, bueno, estic seguríssim que amb l'ajuda de les entitats i les associacions de l'Horta, de les altres societats musicals, anirem endavant.
0: Segur que sí. Doncs seguim escoltant, i ara ja li toca el torn a la banda sinfònica, o la banda gran, que m'agrada dir a mi, i escoltem este quart moviment de la Sinfonia Titan de Mahler.

0: Estela Marinera. Ximo, quants anys estàs ja al capdavant de la banda?
1: Pues este concert que està sonant, Mahler, el fèrem en la primera Santa Cecília, és la segon, realment, que jo vaig estar, però és la primera Santa Cecília que poguérem fer, perquè mos passa una altra més, que és la pandèmia.
0: Clar.
1: Que també va ser duret, duret. I jo entré en 2020, finals de 2020, i realment fins al 21 no poguérem començar a treballar, òbviament, perquè n'hi havia moltes restriccions. I esta, si no recordo mal, és Santa Cecília de 2021.
0: És a dir, ja has passat ahir dos catàstrofes.
1: Sí,
0: la societat
1: musical. Jo li he dit a Òscar que vamos, que això, el gafe sóc jo.

0: perquè ha sigut entrar i catàstrofe tras catàstrofe. Però sí, bueno, a veure. Sí, sí, sí.
1: Però hi estàs. Sí. Ahí estem, ahí estem.
0: Sí, sí.
1: Pensa-la. Pensa el que... Vaig a preguntar-te. Quina és la millor qualitat que té la banda?
0: La nostra, sí, o en general?
1: No, la banda nostra. Gran, la teua, l'artesana. La banda simfònica. Quina és la millor qualitat que té? Que a tu, cada vegada que vas allà a Sant Jordi, és que...
0: Lo que més
1: jo, per exemple,
0: sorprèn...
1: anava, per, sí, perdó, sí, digues. Hi ha vegades que jo anava a dirigir i la lectura que tenien a primera vista, n'hi ha banda que té una lectura a primera vista que això ho avances. Després poden tindre altres coses que es falten, no? Quina és la millor?
0: A veure, jo te podria dir moltes, perquè sóc de la casa des de fa 30 anys, i te podria dir moltes, perquè la gent té un carisma, un d'això especial. Però és de veres que va afilat a lo que tu dies, no? Té una capacitat que per al director és fatal perquè no te deixa dormir per les nits, però té una capacitat de dir, no, vaig a muntar este repertori que és complexe, sí, i dues setmanes abans del concert dius, no arribem, és que no arribem, és impossible, jo l'he liat, no tenia que haver programat això, i de sobte, la setmana del concert, no saps molt bé com, pim pam, i dius, és que sou la repera, de veritat, me feu patir molt. I saps, pareix que no és una qualitat,
1: sí,
0: i,
1: que és.
0: I sí, tenen una
1: que,
0: vista...
1: Jo crec que el que estiga escoltant, la persona que estiga escoltant, es sentirà representada.
0: Ui,
1: perquè
0: sí,
1: sol passar això en gran part de les societats musicals, de relaxar-se, relaxar-se i tindre ese mal de cap que pot crear en un director o una directora, sí, no?
0: Clar,
1: mal de cap de dir, no arribem.
0: Tu vols treballar totes les setmanes, tindreu tot controlat, que tot el món tal, i n'hi ha, clar, el no tindre facetes que pugues controlar, això estressa molt per a una persona que porta un grup, no, tan gran.
1: Sí.
0: I altres societats, me consta per companys i amics, que és igual, però lo d'esta és increïble, o sea, Belkis, Titan...
1: Per a muntar Titan ja tindries que nugar-te les botes, com diuen en el meu poble, no?
0: Titan va ser de les de Ximo, t'has passat, no anem a arribar, i al final arribes.
1: Sí, que sí. Quan forma part un xiquet o una xiqueta que digueu, ara ja pots vindre a la banda gran a assajar?
0: Normalment és com te comentava abans, quan t'entren al grau professional solen estar ja en un nivell en el que ja estan preparats. El cas d'este any concret en el certamen, i més en l'obra de Carlos Pellicer, per posar-te un exemple, que rítmicament és complexa,
1: sí,
0: i ja arribes a un nivell, esta és una obra a nivell 5-6, és difícil... I ahir, a lo millor, pues, clar, has d'anar un poc al cas personal i si fa falta fer alguna prova o algo, pues se fa. Però normalment, quan entren al professional, solen estar ja preparats.
1: Perfecte. Tinc que parlar també d'un projecte, d'un festival que comenceu en guany. Crec que és a finals. Les dates, ara no les recorde. Me tens que fer ahir poc de recordatori, Òscar, perquè n'hi ha un festival o un curs que comenceu a fer a Catarroja, que se diu Haces Música o Haces Música.
2: Sí, Haces Música comença en guany, és el primer any que sí, portem endavant, i bueno, és una idea que naix d'uns desgrats professionals també que té l'artesano, com és Juanjo Guillem, solista internacional i timbal solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya. I bueno, pense que naix en la intenció de quedar-se, no? Com tots bé sabem, quan aplega el juliol, no?
1: Sí.
2: En juliol, agost, venen tots els cursos a nivell de societats musicals, bueno, tots els puestos de la Comunitat Valenciana se plenen de cursos d'estiu, de perfeccionament, i Catarroja, pues bueno, era una de les...
1: I mira, mentira, que no? Teniu el gran percussionista.
2: Sí, sí, no, i a més és que, però bueno, molts professionals a nivell de poble, i pareix mentira, no?, però Catarroja no tenia ese curs. I bueno, i en White Nights en Juanjo Guillem, però i la intenció de quedar-se, la intenció de que any rere any Catarroja, sí, siga un referent musical de la Comunitat Valenciana, d'Espanya, d'Europa, i que tots puguem vindre a formar part d'aquest aquest Access Music, no? Que enguany comença en Juanjo Yem i en Stevens, en Marimba Internacional, vamos, per excel·lència, un dels percussionistes per excel·lència i referent al món en la tècnica Stevens de Marimba. I, bueno, molt contents, serà del 20 al 23 de juliol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Catarroja, de la Fundació de Caixa Rural de Torrent. I, bueno, està replet ja les matrícules completes i d'oients, alumnes directes. I la veritat és que molt contents de tindre un projecte així també a l'Artesana.
1: És a dir, que si algú vol matricular-se, ja no pot?
2: Bueno, ha plegat un poquet tard. Perquè 12-14 matrícules d'alumnes estan completes i de fet, alumnes d'oients que ja n'hi ha prou també.
1: Sí. Doncs, ara vull fer-vos una pregunteta més íntima a cadascú, perquè Emilio estàs ahí molt calladet i jo tinc que saber més cosetes de tu. Des de quan estàs a la banda? Quant de temps fa? Quants anys fa?
3: Vaig començar a la banda sinfònica quan va passar la Dana. En teoria, tindria que haver entrat en setembre, però va passar la Dana i no vaig poder entrar. I vaig començar en gener, crec, o en novembre. I la Santa Cecília, on em vaig recollir a ma casa, va ser, en vez de 2024, 2025.
1: Sí. I per a tu, què és la teua banda?
3: La banda és, a part d'un lloc on saber tocar, és escoltar els demés per a millorar tu i fer música, un lloc per a fer amics, en part també.
1: Doncs no sé si coneixes este pas doble, perquè no sé si l'interpreteu molt o no, però este pas doble es diu L'Artesana.

0: Este és un pasdoble que ja té la seva gravació, l'artesana Juan Marí. Per a tu significa tot això i més, la suposo que tindràs amics i tot allí en l'artesana i que serà una segon casa teua, però per a tres membres que tinc així, per a la resta de membres, Ximo, què significa per a tu l'artesana?
1: És que és ma casa, és la meva família. És difícil, tinc amics, he tingut mestres que després han sigut alumnes en altra disciplina, no?
0: Sí.
1: O inclús Vicenta, que ha sigut mestra del conservatori, i Vicenta Pilar, i mos ha tingut a tots d'alumnes i ara està tocant el clarinet, que ella és pianista.
0: Espera, Vicenta és... Vicenta la que donava classes de llenguatge musical en el Conservatori de Catarroja, que jo la vaig tindre de companyera el primer any que vaig començar jo a donar classes a Catarroja.
1: Eixa Vicenta està tocant el clarinet en la banda gran.
0: Uf, un bes molt gran, Vicenta. No sé si te'n recordaràs de mi, però ja fa anys. I ha plogut molt des d'aleshores.
1: Sí, o sigui, és un sentiment... És, ja, jo, en aquell moment, jo vivia en Albal i anava d'Albal, bueno, meus pares, i jo anava d'Albal a Catarroja perquè era l'única societat que tenia orquestra. I, clar, jo tocava el violí i tenia 12 anys.
0: Tu saps el complicat que ha sigut, això, crear cada vegada una orquestra.
1: Uh-huh.
0: I Marta?
2: Per a mi, l'artesana és que és ma casa. Sí. I, a més, moltes vegades de veres perquè passe allí més hores que
0: en casa.
2: Que en ma casa. I, però... És que ho tenim tot allí, tenim els amics, tenim un lloc per estudiar, un lloc on reunir-se. De fet, quan la Dana, varen suspendre totes les festes i tot, però el dia de Santa Cecília havíem d'anar allí. I anàrem, se varen veure les cares, que feia prou de temps, se farem una copeta de vi i estarem allí perquè és que no... No podíem no anar, no
0: I
2: podíem.
0: I com som els músics, no de seguida cap amunt, no?
2: Sí.
0: La resiliència aquesta que tinguem. Òscar, per a tu, suposa que...
3: Bueno, igual. Avui dia és un calfament de cap, eh?
0: M'ho imagino, eh? Perquè mireu si tingueu... Això no ho hem parlat, però mireu si teniu agrupacions, teniu que organitzar tot això?
3: Bueno, a veure, saps que és broma, no? Però a mi, pensa que me sume, no? A Ximo i a Marta i a Emilio. És ma casa, és... Bueno, jo porto junta la meva junta directiva, porto més de 10 anys ja al front de l'artesana, també. I bueno, al final, és la casa, és allò que estimem, és allò que portem com a referència, també. Molts dels que hem estat ahí en la música molt de temps, també. I és un espill on moltes vegades mirar, no? Hi ha molta gent, també, el que ha dut endavant, i a nivell també social, a nivell musical, a nivell estructural, no sé, és un referent per a molts també en el poble de Catarroja, i això és important.
0: Quan són les festes allí?
3: Són en setembre, les festes patronals són en setembre, i enguany mos van a servir per a
0: Fem un concert abans de les festes?
3: Fem el concert de festes, i enguany el que t'anava a dir és un referent, també un concert referent, perquè on estem treballant per a que

0: i abans està Santa Cecília, no sé si tindreu ja elegida la musa o no la tindreu elegida, o això sí. Està en procés.
1: Bueno, porta el seu treball, no, però la musa ja la tenim, ja fent la presentació de la musa este final de maig, també, i bueno, al final en Catarroja les festes, el que ha dit Marta, les festes de Santa Cecília són un referent per a tots els que formen part de la família de l'artesana, no? I bueno, allà estarem.
0: Doncs esteu escoltant un pas doble que s'anomena Lídia, d'un músic també de la casa. Olmo, no me recordo el nom.
1: Enrique Olmo.
0: Enrique Olmo. És molt bonic, la veritat, siga dita. És una neboda. I escoltant este pas doble, jo vos tinc que donar les gràcies per haver vingut així al programa. Emilio, t'ho vas passar bé?
2: Me l'he passat molt bé.
0: Perfecte. Perfecte. Gràcies, Emilio, gràcies, Òscar, gràcies, Marta, gràcies, Ximo, per estar així i contar-nos tot el que feu en la Societat Musical Artesana de Catarroja. I res, que anirem parlant, perquè d'ara fins al 5 de desembre encara queda temps, i anirem parlant de com porteu els assajos, com porteu tot. I es veurem allí.
1: Gràcies, vale. A tu, Ima, per portar endavant. Gràcies. Programes com este, que fem molta falta en avui, moltes vegades ho hem dit, i moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.

0: L'agenda en fem banda.
1: I com he dit en la introducció, abans he dit que a l'estiu hi ha molta activitat musical. De fet, així al nostre territori tot l'any n'hi ha molta activitat musical, però a l'estiu pareix que la cosa és molta més. Aleshores, per exemple, avui tenim a les 8:30 a l'Església de los Santos Juanes de València concert de cor a càrrec del Cor for Wine and Children de, i la Coral Gallarda de Veus juntes i el Cor Xiquets Cantors d'Ibici esta vesprada a les 8:30. Seguim amb més concerts. I també dissabte, concert monogràfic de l'agrupació musical L'Alcalatent, dirigida, que estarà dirigida per Ferrer Ferran a partir de les 6:30 al Saló d'Actes de l'Ajuntament. I avui també hi ha un concert a les 12 que és especial al Teatre Micalet de València, concert de l'Orquestra Mediterrània Filarmònica Orquestra, un concert de presentació. Però per a parlar d'aquest concert, d'esta orquestra, tinc a l'altra part del fil telefònic a Andrea Sierra, que és fundadora i músic. Andrea, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bueno, estàs ja preparada? A les 12 ja feu la presentació de l'orquestra, d'una nova orquestra.
2: Sí, pues, bueno, por explicar un poco.
1: Sí, dime.
2: Este es el primer concierto, como has dicho, de la orquesta. Es un placer poder compartirlo con vosotros en Apunt.
1: Sí.
2: Y bueno, pues este consta de dos partes.
1: Sí, però espera, que tu vols anar molt ràpid, perquè sé que és nervis, perquè a les 12 comenceu, suposo que ja estareu, si no esteu ja en el teatre, estareu a punt d'arribar al teatre. Aleshores, a la setmana que ve vindreu així per explicar un poc la història d'esta orquestra, però qui dirigís esta orquestra?
2: Pues esta orquesta la dirige Rubén Martínez Parelles, es un alumno, bueno, ya no es alumno, acaba de terminar sus estudios en el Conservatorio Superior de Castellón.
1: Sí.
2: Y bueno, pues al final es también un proyecto muy grande para él porque es como su primer proyecto después de la carrera.
1: Ya lo creo. ¿Y cómo va a ocurrir esa idea de formar una orquesta, esta orquesta del Mediterráneo?
2: Pues mira, esto surgió un poco de pues una ilusión que tuvimos un par de, bueno, los fundadores actualmente de este proyecto.

Estem escoltant l'orquestra de la Societat Musical Artesana de Catarroja, que estan interpretant el concert per a oboe i violí, en este cas per a dos violins. I escoltant este fabulós concert del mestre Bach, ens n'anem a les notícies de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida i que tinc quasi ja un duo preparat que m'enxissa.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: I entrem en la secció Músics Valencians pel Món. Però esta vegada no anem a viatjar. No anem a creuar el charco, sinó ells han vingut ací, perquè vaig a parlar-vos d'un duo, Cavatina Duo, que és un duo que està format per la flautista Eugènia Moliner i el guitarrista Denis Azabagich. Està reconegut internacionalment com una de les formacions de flauta i guitarra més destacades de l'actualitat. La seva extraordinària qualitat artística, virtuosisme i compenetració musical els ha portat a actuar en algunes de les sales i festivals més prestigiosos d'Europa, Amèrica i Àsia. Aclamats per la crítica especialitzada i amb una destacada trajectòria discogràfica, han desenvolupat una intensa tasca de difusió i ampliació del repertori per a flauta i guitarra, impulsant l'estrena i l'enregistrament de nombroses obres contemporànies. Paral·lelament a la seva activitat concertística, Eugènia Moliner i Denis Azabagich són professors a la Universitat d'Illinois a Chicago i desenvolupen una important tasca pedagògica i artística en festivals i institucions internacionals. Estic els dos així, però abans de presentar-los vaig a dir-vos que jo a Eugènia feia més de 35 anys que no la veia, perquè no anem a traure comptes perquè ja no me'n recorde, perquè estudiaven a València les dos la flauta. Ella és una flautista excepcional. En cauen, tinc les des llargues tot cada vegada que l'escolti tocar la flauta. I tinc que ser Eugènia, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: I ella és de Burriana. I al costat està Denis. Denis, bon dia.
2: Sí, hola, bon dia. Gràcies per la invitació a aquest programa tan especial.
0: Bueno, jo encantada. I que parles així el valencià, mira, ja estic jo ampla. La veritat siga dita. Bueno, gràcies a les dues per estar així. Feia molts anys que no es veien.
1: Molts anys.
0: I jo recorde una xica, pues molt desinvolta. Això sí que ho recorde. Mm-hmm. I que volies anar a estudiar fora. Sí. I jo pensava, mare de Déu, on vol anar ella a estudiar? Si no hi eixia quasi ningú fora a estudiar. I tu ja ho tenies superclar. I no sé l'edat que tindries, però tindrien 18 o 9 anys i volies anar-te'n ja fora.
1: Jo crec que el gen, o gen, com se diga, nòmada, el tinc des de que he nascut. Jo sempre sabia que jo anava a viatjar. No sé sí. com ho sabia, però ho sabia.
0: I t'agrada viatjar? Perquè a mi això de pujar a l'avió és una cosa que...
1: La primera vegada que vaig pujar a l'avió tenia 13 anys, me'n vaig anar a Palma de Mallorca amb l'excursió de final de curs.
0: De final de curs que anaven tots.
1: Exactament. I mira que ho vaig passar mal, en l'avió, sí. que és un vol de 20 minuts que puges i baixes en seguida, però ho vaig passar mal, però no era la qüestió d'anar en avió, perquè seguís no agradant-me anar en avió, i mira que... No sé quants vols des d'entonces he agafat, però... Sí,
0: molts.
1: Cent.
0: I gran part ahir en els aeroports.
1: Però... anar a altres llocs, conèixer altres cultures, conèixer altra gent, parlar altres llengües... És que això és el que me motiva. I cada vegada que me'n vaig cara a l'aeroport i dic, ostres, i ara me queden 14 hores per plegar a Taiwan o 14 per anar a Corea o a Japó o a Índia, no? Bueno, el vol més llarg que he agafat mai és quasi 17 hores per anar des de Chicago a Delhi.
0: Sí.
1: Però és que saps que aplegues i t'espera un món diferent, i això és que...
0: Encara ho portes en la cara, eh?
1: Sí.
0: Encara ho portes...
1: Bueno, fa 6 dies que m'ha pegat de Chicago.
0: Jo sempre vos dic que... És que és una sort. No puc dir res més, perquè treballar així en apunt en este programa, tornar a veure a gent que fa tant d'any que no saps res i de sobte i dius, mare de Déu, no? I veure't, per exemple, sí, a Denis no el coneixia, però a tu...
1: I lo més bonico és que la música mos segueix unint.
0: Sí, ens unís.
1: Això és lo més bonico,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que és la música.
0: Així no tenim discussions de res.
1: No.
0: La música unix. Encara que n'hi hagi dos o tres societats musicals en un poble,
1: da igual.
0: Tindràs el pique, però després unís. Sempre.
1: Exactament, la llengua universal, la música.
0: Doncs jo crec que ja és hora d'escoltar un poquet tocar a Eugènia, en una partitura que jo sempre la tinc damunt del faristol i encara no la toca bé, però ella sí.

0: Vosaltres escolteu esta partita de Bach en la menor. És complicada de tocar. Però així tinc Eugènia. Eugènia, quin va ser el lloc on te'n vas anar? Perquè jo em pensava que era el primer lloc que te n'havies anat cap a Chicago, quan vas a Estats Units, i resulta que no.
1: No. Me'n vaig anar primer a Holanda. I la idea d'anar a Holanda no era...

0: directament pensar, me'n vaig a Rotterdam, no? Jo me'n vaig anar a Holanda, vaig anar al lo que se diu els Open Dag,
1: sí,
0: que són els dies on vas a conèixer els professors, sí, en febrer, i vaig anar a La Haia, a Amsterdam i a Rotterdam, i me va agradar moltíssim el professor de Rotterdam, Jo Hagen, i en juny,
1: sí,
0: d'eixe any, que va ser l'any 91, me'n vaig anar a fer les proves de la Honde,
1: sí,
0: i de la Honde, que me van seleccionar, me'n vaig anar a Rotterdam.
1: Sí.
0: I me van admitir en el conservatori, bueno, el rest
1: és història. I tu no venies de família de músics, estaves, no, comentant-me.
0: No, no. Jo tenia un veí, els meus pares se van posar a viure en una altra part de Borriana,
1: sí,
0: i va baixar un veí del tercer pis, que era el senyor Juan Gual Esteve,
1: sí,
0: i ell tocava la trompa en la banda i va baixar i va dir a meus pares, nosaltres érem cinc germans, baixar, i li va dir a mon pare, tu tens molts xiquets, a veure, qui vol tocar en la banda? I jo vaig alçar la mà en seguida, i tenia 14 anys. Tenia 14 anys.
1: Fins 14 anys no havies començat,
0: no,
1: a tocar la flauta?
0: Jo vaig començar la flauta quasi en 15. I me va ensenyar ell primer, ell tocava la trompa, imagina que podria ser
1: havies
0: ell.
1: Havies nascut per això.
0: I després me va ensenyar, me va donar classes un clarinetista, mm-hmm, Agustí.
1: Sí.
0: Agustí. I que era director de la banda de Borriana en aquell temps. I no vaig tindre professor de flauta hasta que tenia 17 anys, que me'n vaig anar a Castelló. I jo me'n vaig anar a València, quan, en, sí, Maria Dolores, en 20.
1: Sí, sí, allí es van conèixer.
0: I jo me'n vaig anar a Holanda en 22.
1: Sí, sí.
0: Vaig estudiar 2 anys en València.
1: La banda de Borriana la porta una dona, Norma, que
0: Norma,
1: és d'allí.
0: Norma, sí.
1: Que és d'allí.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs te'n vas fora a estudiar, sí, i quan creues el xarco i dius...
0: Bueno, pues quan aplega a Rotterdam conec a Denis, i Denis, entonces, ell té 3 anys menys que jo,
1: sí,
0: i ell ja estava preparant-se per concursos, jo era verdeta, jo, vale, tenia suficient talent per poder estar admitida en llocs, però tenia que desenvolupar-me, o sea, jo un pardalet total. I ell ja tot estudiava moltes hores i tot, i uns anys després de aplegar a Rotterdam, 2 anys després, ell ve a Espanya, guanya el concurs de Guerrero de Madrid,
1: sí,
0: i una part del premi te s'anà a Estats Units.
1: Sí.
0: I se'n va anar a Estats Units a fer un concert, i quan va tornar, me va dir, ostres, a mi m'encanta Estats Units, per què no me n'anem a veure què passa, no? Quan acabem així, me n'anem a veure allí a l'aventura, a veure què passa. I jo dic, no, jo no vull anar-me'n als Estats Units. I en un principi va ser un poquet, una miqueta... Però vaig dir, va, vinga, va, moné, i això, i me'n vam anar.
1: I se'n vau anar. Bé, seguim escoltant a Eugènia i escoltarem el concert número 2 de Mozart.

0: El poden escoltar complet, el primer moviment, l'Allegro aperto, el primer moviment el poden escoltar quan acabi el programa, en el podcast, busqueu Fent Banda i el podreu escoltar, perquè este concert és una meravella. Igual este que el de Sol, dona igual, però és que dona ganes d'estudiar música. Aleshores, se n'aneu cap als Estats Units. I tinc així al costat a Denis. Bon dia, Denis, altra vegada.
1: Hola, bon dia.
0: Eres guitarrista.
1: Sí.
0: Però tu on i quan comences a estudiar música?
1: Quan tenia 6 anys, els meus pares me'n van enviar a una excursió de xiquets ahir en la mar d'Adriàtic, en
0: sí.
1: l'antigua Iugoslàvia,
0: sí.
1: que jo soc d'ahir. I a tornar d'ahir m'han dit...
0: Bueno, tu eres ara de Bòsnia.
1: De Bòsnia. Ara soc de Bòsnia, sí. Entonces, quan he tornat, me diuen, mira, te vam apuntar a una escola de música. Dic, pues val. I quan m'han preguntat què vols tocar, jo he dit, vull guitarra. Però jo no sabia res de guitarra clàssica ni res d'això.
0: Els teus pares eren músics?
1: No, tampoc. Tampoc. Entonces, jo el que escoltava, entonces, el que me recorda, no sé si ara mi memòria no falla molt, no? Però, perquè això ha sigut el segle passat, no?
0: Ja ha plogut un poc.
1: Que jo volia ser un dels Beatles. Això és el que tenia jo en la meva ment. I no sabia que a través d'un professor que ha sigut molt important en no només en la meva vida, en molts altres guitarristes d'ahir, pues mos ha encaminat en la música clàssica. I me recorde de comprar discs de vinilo,
0: sí.
1: i escoltar el segon moviment del concerto de Aranjuez de Rodrigo.
0: Sí.
1: I pensar, entonces, això està escrit per guitarra, que guai, mira quina melodia és
0: tu
1: nostra.
0: Tu pensaves,
1: no?
0: només que la guitarra servia per grups de rock, de Beatles, i, sí. i doncs jo crec que és hora d'escoltar ja com toca en un preludi número 2. Denis Asabagaitz.

0: segon preludi estem escoltant a Denis tocar, començar a estudiar guitarra i descobrissis ixe món.
1: Sí.
0: I aleshores, a partir d'ahir, on vas estudiar? Fins que arribes a Holanda, on coneixes...
1: Pues comença la meva ciutat natal, que li diuen Tuzla.
0: Sí.
1: De Tuzla me vaig anar a Sarajevo.
0: Sí.
1: Perquè el sistema era que quan anaves a l'escola secundària ja te podies encaminar a alguna especialitat.
0: Sí, especialitat. Sí, sí.
1: Entonces jo en la música, però no n'hi havia l'especialitat en el meu poble natal, en Tuzla.
0: Sí,
1: entonces
0: sí, sí.
1: Per això m'he anat a Sarajevo. I ahir he descobrit un altre compositor molt important que ha sigut per mi, que és Vicent Asensio.
0: Sí.
1: Que crec que he preparat la seva obra per al final de la carrera i de la secundària, que serem a la Collectis Intim.
0: Sí,
1: la serenor,
0: sí, sí, sí,
1: la joia,
0: sí, sí, sí.
1: La calma, gaubança, frisança. Entonces descubrís la música valenciana. I torna a lo que ja vam comentar abans, fora del programa, que tu estaves comentant, que la música mos uneix.
0: Sí.
1: O no, estàvem dient ahir, no?
0: Mm.
1: Entonces són semilles, són coses que tu dius, mira, la música valenciana, i ara estic
0: així. Així n'hi ha un músic, Pons, Joan Pons, que va escriure un llibre, i va escriure un llibre de Vicent Asensio, i va vindre-se al programa a explicar este llibre, la seva obra, perquè és un gran desconegut. Encara que tu el vas descobrir a Sarajevo, continua sent un gran desconegut de la música a València.
1: I sin embargo, és una música tan especial.
0: Sí.
1: I anys després, pues, grava tot el disc sencer de la música per guitarra
2: d'Ascensió
1: en la casa discogràfica en Espanya, a l'Òpera 3.
0: T'has presentat a molts concursos, tens molts premis.
1: Sí, alguns sí.
0: Eugènia ja ho diu. I suposo que coneixes alguns guitarristes d'ací, com per exemple Rubén Parejo, que és el catedràtic
1: sí.
0: d'ací de guitarra, el seu fill, o sigui, és que està triomfant per tot el món.
1: Sí.
0: És a dir, ací n'hi ha
1: sí.
0: grans concursos, Tàrrega,
1: sí.
0: de guitarra, i suposo que des de ben menut ja havies estat ací a Espanya.
1: Pues Espanya comencem a dir quan ens vas a conèixer, Eugènia, en l'any 91,
0: uh-huh.
1: i des d'entonces tots els anys venim a Espanya, si és per concurs, o si és per ver família, o si és per tocar concerts, no? I clar, hem conegut a Rubén, a Ucias, fa uns anys ens hem fet amics i ara col·laborem i d'ací
0: sí.
1: unes setmanes estarem en Gandia en seu festival.
0: Correcte,
1: també.
0: Perquè és el festival que fan allí tots els anys. Doncs, es conegueu i des de quan creu ixe cabatina duo?
2: El cabatina duo no naix fins que apleguem als Estats Units, en realitat.
0: Mm-hmm.
2: Nosaltres havíem tocat un poquet abans, teníem algunes peces i repertori, havíem fet algun concert ací i allà, en el festival d'Aix-en-Provence, en França, també vam tocar en Alemanya un poquet, però no n'hi havia nom i no n'hi havia res definitiu.
0: Mm-hmm.
2: I la primera vegada, quan apleguem als Estats Units, jo organitzo un concert en la universitat on estàvem, en Indiana University, i se grava el concert, toca unes peces en ell, toca unes peces en Fagot, de Vilalobos, toca algo en piano, toca jo soles, i se grava aquest concert i Denis se li ocorreix la magnífica idea d'enviar la gravació a la casa de discos d'ací de Madrid,
0: sí.
2: Òpera 3,
0: sí.
2: que ara ja no existeix, però ells van gravar molts guitarristes, que és una casa especialitzada en guitarristes, i li proposa de gravar un disc i Òpera 3 mos diu pues sí, estem encantats i així tenim una obra d'Alejandro Yagüe, mos van donar l'obra d'Alejandro Yagüe, añadiu-t'ho, i van fer un primer disc tot d'obres de compositors que ningú era ni guitarrista ni flautista, música com per exemple Toru Takemitsu, Towards the Sea, Ruiz Pipó, Joaquín Rodrigo,
0: sí.
2: Serenata a l'Alba del Dia, Piazzolla, la història
0: sí,
2: del tango,
0: sí, sí,
2: fem tot un disc d'esta música i Edison Denisov, la sonata, i mos eixen les crítiques molt bones i nosaltres estem flipats perquè diem, ui, bueno, pues si estan tan entusiasmats en el que hem fet, m'ho dedicamos de veritat a veure què passa, no? I així va néixer Cavatina Duo, li teníem que posar un nom al disc i vam triar Cavatina. I,
0: sí, i ahir es va quedar. Bé, no sé si este és el primer CD que vau gravar, esta peça que aneu a escoltar, uh-huh. perquè en teniu ja alguns,
2: Discs ne tenim 12.
0: Sí, sí.

0: No direu que esteu bocabadats. Jo estic escoltant així la flauta, de les possibilitats que té la flauta, i jo me quedé flipada. Jo me pensava que era el primer CD, resulta que este és l'últim que han gravat. Este és l'últim.
1: Esta peça és una peça escrita per, composada per Stacy Garrop, Romani Songs, i és una peça escrita per flauta, flauta, un dels moments amb té flauta en sol,
0: sí,
1: i guitarra i cello.
0: Sí.
1: I este cel·lista que toca amb nosaltres és el cel·lista d'un quartet molt conegut que se diu Pacifica Quartet.
0: Sí.
1: Són guanyadors de Grammys, una gent molt, molt, molt bona. I és dins del projecte que se diu River of Fire.
0: Sí,
1: River
0: sí,
1: of
0: sí,
1: Fire,
0: sí.
1: Que és un homenatge a la música de l'etnicitat dels romaní.
0: A veure, el duo de guitarra i flauta sempre ha estat ahí, el duo, perquè empasten molt bé, no? Però des de que es vau crear el duo, des de que vau decidir interpretar obres per a guitarra i flauta, diguem, heu anat evolucionant, heu canviat els estils, sé que feu molta música contemporània. Què és el que voleu transmetre al públic?
2: És una pregunta molt, molt, molt, molt bona. Què vols transmetir? Vols... Jo crec que música transmetix algo universal. O sigui, que abans tu has dit, tens molt respecte per la paraula músico,
0: sí,
2: per la paraula
0: sí.
2: artista.
0: Igual
2: no?
0: Que per compositor, igual que per intèrpret. Tinc molt de respecte. I sempre intente... M'agradaria, és a dir, que utilitzaran les paraules exactament per a cada persona, però...
2: Què és tot això, el que estem fent? Estem escoltant aquesta música? Qui ha composat aquesta música? Qui l'ha fet? Qui l'ha arreglat? Qui mos ha ensenyat a tocar els instruments? El seu profe, el Juan l'Esteve, no? Què estem així? Què estàs fent tu presentant tot aquesta prova? Què estem fent tots?
0: Sí.
2: Estem expressant, mos estem, crec... ensenyant una part de la humanitat.
0: Sí.
2: I estem compartint això.
0: I jo crec que ho feu molt bé, expressar aquesta humanitat, expressar el que és la vida, expressar el que és l'amor,

0: Esteu... Perquè tu, Eugenia, en dies de cantar. Però és que no fa falta cantar. És que eixa flauta, acompanyada per la guitarra, esteu cantant.
1: Mm. Eugenia canta en la flauta, sí. Pua. Totalment, sí.
0: A mi la veritat és que jo me vinc avall perquè sóc incapaç.
2: I añadint una cosa a lo que estàvem parlant, sí, de lo que significa esta música, per exemple, este últim projecte,
0: sí,
2: nosaltres volem d'alguna forma rendir homenatge a esta cultura romaní,
0: sí,
2: que així també se diu gitana, no?
0: Sí.
2: Però dins de la... ho estem nomenant dins del context musical, ¿vale? La música gitana de tot el món, perquè no és d'ací d'Espanya, flamenco i avant, la música va començar, este grup de gent són uns exiliats que van eixir del nord d'est d'Índia, de Rajasthan, mm-hmm, i van estar viatjant des de fa més de 1.500 anys, i són a on han anat, han deixat la seva huella i s'han mesclat en les cultures per a on han passat. I volíem rendir homenatge a esta cultura de nòmades, perquè com Denis i jo mos sentim tan identificats amb, sí, els que se menegen tot el temps, mos encanta, no?
0: No, i n'heu fet molts, perquè, per exemple, anem a escoltar esta, que vaig a dir, intentar dir el seu nom, Brajansky Chochek, que no sé si està bé, Eugenia, i anem a escoltar esta peça, perquè esta peça també té la seva història.

0: Estaves contant una història abans. Jo crec que tots els teus CDs, els vostres CDs, tenen història. Perquè per a tocar conforme esteu tocant, per a transmetre la música esta, primer teniu que conèixer la història que n'hi ha al darrere. Per a poder transmetre ixa, igual, ixa ansietat, ixe moment que estava visquent cada persona, no? De fugir cap ací o cap allà. I tot això es transmet molt bé, ho transmetiu molt bé.
1: És com una espècie de necessitat. És una forma de parlar sense utilitzar paraules.
0: Sí.
1: Per mig de la música estàs comunicant moltíssimes emocions.
0: Clar, la desesperació, emocions... per exemple, la transmès. Què? Ho he pronunciat. El xotxec l'ha dit bé, però què vol dir això? Què és?
2: Xotxec és una dansa de part de sur de Sèrbia. I Vranje és la zona d'ahir. I d'ahir ve. Vranjanski vol dir de Vranje.
0: Sí.
2: És una dansa d'aixa zona, no?
0: Sí.
2: I és lo típic d'ahir, que estic escoltant i estic bailant un poquet en
0: sí,
2: menjant, m'escoltant, que està en el 7x8, que és, això és lo típic d'aixa zona de sud de Sèrbia, de Macedònia, Grècia, d'aixos ritmes de 5x8, 7, 9, 11... ritmes un poquet més...
0: Sí, per la dansa, per la dansa que porta.
2: Sí,
0: irregulars per la dansa.
1: Denis sempre se burla de mi i me diu... Sí, vosaltres és que en Espanya teniu el 4x4, el 3x4, el 2x4... Vosaltres tots els ritmes que en anglès hi diu...
0: Nosaltres siguem regulars.
1: Sí, no, és una broma.
0: Sí, sí, però és així, és així. És a dir, realment, les nostres danses, sí, 6x8 i coses d'este, sí, però sí, són més regulars, no?
1: Sí, sí.
0: I realment la zona balcànica, tota la zona, i estan tots ixos compassos, ixos ritmes.
1: Home, la primera vegada que ho vaig veure, o sigui, fa molts anys, me'n recordo una de les primeres peces de Clarissa Sat, com se deia, Rachenitza.
2: Sí.
1: Mare meva, quan la vaig veure la primera vegada la partitura, jo vaig dir... Ostres, a veure, una cosa és que de quan en quan tingueres un 7x8 així o un 11x8, però això era tota la partitura. Sí.

0: a 148 la corxea, o sigui, superràpid, en eixes ritmes que estava canviant tot el temps. Dius, ui, però bueno, t'acostumbres.
1: Al llarg de tots aquests anys que ja porteu, n'hi ha hagut algun concert de tots els que heu fet, que són molts, que encara recordeu, que ha sigut especial?
2: Me recordo d'un comentari d'una persona quan vam tocar en Tuzla, el meu poble, després de la Guerra Civil.
1: Sí.
2: I me recordo d'una dona que ha vingut després del concert a dir, diu, és que per una hora i mitja m'he oblidat de tot això, el que ha passat en els últims anys.
1: Eixa frase ho diu tot, eh? Eixa frase, quan diuen una persona va a un concert i diu eixa frase, per a mi és el més bonic que te poden dir a una persona. I més tot el que tu has passat en tota la guerra que vau passar de l'antiga Iugoslàvia.
2: Jo no he estat ahí durant la guerra, però altra vegada és que dius, per què estem fent això? Per què tenim música en nostra vida? O sea, estem expressant algo i que te digui... una cosa és que quan Eugènia diu que hem eixit el disc o el crítics o el periòdics o tot això, però quan una persona te diu, m'he oblidat per una hora i mitja, entonces té un significat, és la millor crítica que pots tindre mai.
1: Jo crec que sí. Si ho aconsegueix, és que és això, la finalitat, un concert estan és intèrprets, però està el públic, i el públic és part del concert.
0: Quan tu dius que quina memòria tenim, jo, més que memòries, que n'hi han moltíssimes, més me recorde de comentaris d'això, de gent, no? Que després ve gent i te diu, m'has fet plorar, o m'ha plegat eixe moment que heu creat un moment que pareixia que el temps s'havia parat.
1: Sí.
0: I quan això t'ho diuen, això és... No? És increïble.
1: Vosaltres viurem molt ixe moment que el temps es para. Mentre interpreteu, el temps està parat.
0: Sí.
1: I això és una cosa que jo crec que tot el món ho tindria que experimentar, no? Perquè és important. Es para el temps i només estem ahí. Per exemple, estem ahí en una de les peces que jo he cantat, també acompanyat en la flauta, també acompanyat a una cantant, i és una cançó que a mi, jo què sé, a mi m'encanta aquesta cançó, i no em canse mai, mai em canse, mai.

0: I jo és que em quedaria així escoltant, sentadeta, escoltant. I em passaria el temps ràpid. D'un aire d'una mujer. La cançó és Jo m'enamoré d'un aire. És, te'n recordaves d'este CD? És de música sefardí.
1: Sí, me recordava del CD, no me recordava d'este moviment, específicament sí. el títol. Però esto, això és un projecte que van fer, que se diu Camino Sefardí, sí. Sephardic Journey, i va eixir en l'any 2015, i això va ser un projecte molt especial,
0: sí.
1: Perquè duia molts anys que s'estava coent, estava en el nostre... I Denis, vos pot contar una miqueta d'on va vindre també la idea, si tu vols.
2: És que un amic nostre, un músic excepcional, Sergio Assad, que és de los Assad Brothers, del duo Assad,
0: sí.
2: Ell vivia en Chicago per molts anys, i el mos ha dit, diu, per què no feu la música de vostres països, de vostres...
0: Cultures.
2: Entonces, abans vam escoltar el Brañas Quichoche, que és la representació d'on vinc jo, de los Balcans, i la música sefardí és el reflexe de lo que Eugenia volia fer, que era, jo vull fer música espanyola, però quina? Què vaig a fer?
0: Sí.
2: I n'hi ha una cosa curiosa, que quan vam estar en Bòsnia, després d'acabar-se la guerra, en l'any 96,
0: sí.
2: Vam a visitar a una tia meva, i Eugenia se fica a parlar amb la seva mare. I la mare li parla en castellà.
1: Bueno, no era castellà.
0: Era un
1: castellà antic.
2: Sí.
1: Ella me va dir Bienvenida a vuestra merced.
0: Sefardí.
1: I jo me quedé mirant-la. Jo dic, vuestra merced? Dic, això ho he llegit jo en el llibre, en el poema del meu Cid.
0: Sí.
1: Jo dic, Denis, ta tia està parlant-me un castellà molt antic. Me diu, no, mi tia no habla castellà. Jo dic, sí que està parlant, però m'està parlant. I no ho sabia ningú.
2: I el que em van descobrir és que ella, aquesta dona, jo la coneixia en el seu nom, Razia Pretzic, que és un nom molt típic musulmà. Sa mare d'aquesta dona s'ha convertit del judaisme a islam.
0: Sí.
2: Durant la Segona Guerra Mundial va salvar-se la vida.
0: Sí.
2: I és la família que hem vingut. I aquesta dona li deia, Eugenia, ara el cercle està complet.
1: El cercle està complet, perquè la meva família ara tornem a Espanya, perquè ell s'ha casat amb un espanyol.
0: Sí.
1: Punt. Mentre...
0: M'has acabat d'avorronar,
1: des del segle XV,
0: imagina,
1: del segle XV, parlant, es van expulsar i mantenien la llengua 500 anys.
0: Sí.
1: I el seu nom no era Razia Pertzis, el seu nom era Matilde.
0: Matilde.
1: I mos va dir el nom a nosaltres i ningú ho sabia. Des de la Segona Guerra Mundial ho tenien, perquè es van matar a quasi tots...
0: Quina història més bonica n'hi ha darrere, eh?
1: Els nazis van matar a quasi tots els judeus de la ciutat de Denis, i ells van ser els únics que van sobreviure perquè es van convertir a l'islam.
2: I això és una altra cosa que tu dius, que és el que ens uneix. La cultura, la música.
1: Per això vam fer
0: aquest projecte. És que fent banda és un gran... És que és així, descobrint tantes coses, que es queda, el programa es queda curt. Tinc que seguir endavant. Tingueu que, l'any que ve, quan torneu, perquè tinguem que parlar d'un festival. O si no, ens posem a parlar, passa el temps, i m'avisen 10 minuts, 15 minuts, 2 minuts, perquè per així van avisant-me, per l'orelleta. I aleshores comenceu el festival... Demà, crec, demà diumenge, demà o el dilluns? Demà, diumenge, dia 28, comença el 8è festival Juan Gual Esteve. 8 anys ja.
1: 8 anys.
0: I com naix aquest festival?
1: Bueno, pues aquest festival és una cosa curiosíssima, perquè en un principi nosaltres no teníem intenció de fer res d'això. Fa més de 20 anys José Ramón Calpe, que en aquelles hores era consejal de cultura de Borriana i un gran amic nostre i una grandíssima persona i un gran músic també, a part de ser polític, toca la guitarra, dirigeix la coral i composa també i fa arreglos. Bueno, pues ell mos dia sempre, quan vingueu a Borriana, Eugenia, podeu organitzar un curs. I vam fer una miqueta en aquella època, però com estàvem més començant també la nostra carrera als Estats Units i teníem molt de treball allí, era més difícil. Passem uns quantes dècades i el meu germà se passa molt malet. En l'any 2017. Se passa molt malet, el diagnostiquen de càncer, i jo li dic a Denis, mira, jo no vull dir-li al meu germà que vull vindre només per a veure-la a ell. Saps què et dic? Vaig a parlar amb l'alcaldessa, que jo no la coneixia en aquella època, no sé ni de quina política era ni res. Jo simplement, la música és apolítica, sí. No n'hi ha política en la música. Me vaig arrimar a ella i li vaig dir, mira, a mi m'agradaria organitzar un curs, perquè així, com el meu germà està malet, doncs tindré una

0: raó per a vindre. Per lo menos que siga 10 dies a l'any. I vindré, perquè si no me compromec a fer altres concerts en altres parts i no vinc a Espanya. A lo millor vinc en Nadal, a lo millor vinc, però així no tinc algo que vindré. Jo pensava que el meu germà pues se curaria i estaria bé. I això va ser el principal motiu. Jo me'n vaig anar i li vaig proposar a l'alcaldessa en aquella època, Maria José Safont, i ella en seguida, Eugènia, com tu vulguis, sense cap problema, estem encantats. Després me'n vaig anar al fill del senyor Juan. El senyor Juan ja havia faltat. Per què? Perquè li diuen també Juan Gual, sí. I volia utilitzar el nom de son pare. I per què Juan Gual? El senyor Juan era un home que va crear banda. I, a més, millor que dir-ho en este programa, impossible. Mm-hmm. Ell és el típic home de poble que, perquè va néixer en una època i perquè van ser les circumstàncies durant la Guerra Civil i tot això, este home, un talent increïble. Tocava la trompa, tocava tres instruments de metall, però ell volia fer banda. Ell venia a reclutar... com
1: músics.
0: Se diu? Músics. Ell dia un altre nom, però bueno, dona igual. Ell no me va ensenyar a soles a mi, a Norma, sí. I a una montona més de gent.
1: De músics ara que n'hi ha, perquè n'hi ha molts músics a Borriana.
0: Molts. I ell és el que mos donava classes gratis. Ell me cridava, pujàvem a fer solfeixes a casa totes les dies. Ell me va ensenyar a tocar la flauta en totes les posicions mal, com en harmònics, però pobret, ell feia el que volia.
1: Però
0: el seu entusiasme i la seva forma de cantar solfeix i tot... Jo li ho agraeixo tot a ell i per això li dedico el festival a ell. Així naix el Festival Juan Gual Esteve.
1: I aquesta gent, que pràcticament sense tindre recursos i saber poca música, és la que més ensenya, uh-huh. Perquè s'ha de tocar notes, però s'ha d'expressar, però... s'ha de tindre sentiment, s'ha de saber transmetre, s'ha de saber tot. I moltes vegades te ho ensenya una persona que no pot tindre molts estudis, però...
0: Ell no tenia estudis, però ell sí que sabia música. A més, sabia molt. I te vaig a dir una cosa, com la vida és el que diuen en anglès 6 degrees of separation, 6 graus de separació.
1: Sí.
0: Ell va ser alumne del germà menut de Francisco Tàrrega. ¿Vale? De Vicente Tàrrega,
1: sí, sí, sí.
0: Que venia de Villarreal a Borriana i ell va ser un dels seus educandos.
1: Uh-huh.
0: Això era la paraula, educandos. I ell venia... Imagina't. Li dona classe el germà de Tàrrega, jo acabo casant-me amb un guitarrista que guanya el Festival de Tàrrega.
1: I també tanqueu el cercle, d'altres històries.
0: És increïble. És increïble la connexió, sí. No? La connexió en tot això.
1: Doncs demà comenceu el festival. També el festival també hi ha un curs...
0: N'hi ha concerts.
1: De flauta, de guitarra
0: i de trompa. I, claro, tenia que ser trompa perquè el senyor Juan tocava la trompa, també.
1: Claro.
0: Tenim a Santi Pla, que és el principal, un dels principals flautistes, trompistes de l'Orquestra de València, i Juna Maria, Santiago Pla, de Borriana, tenim a Denis Asabaguis, de guitarra, i tenim també a Anna Maria Chaler, Anna Chaler, això és, crec que li diuen de guitarra,
1: mm-hmm.
0: I després estem Juan Carlos Chornet i jo de flauta i Maria Bernat, professora del Conservatori.
1: I tot això,
0: som els
1: professors. Fa?
0: I Luis Arias, pianista, això també.
1: Acompanyat. I tot això...
0: Se fa en Borriana, en el Conservatori Abel Mus de
1: sí.
0: Borriana, i els concerts, el primer concert que se farà demà, diumenge, a les 8 de l'esprà, en el racó de l'abadia, que està darrere de l'abadia, l'església
1: sí.
0: Major de Borriana, i després els concerts dels alumnes, que se faran en una ermita i se faran en la sala Juan Barea, i l'últim concert de clausura també se farà en el racó de l'abadia, a les 8 de l'esprà.
1: I aleshores demà... a les 8 de la vespre, en el racó de l'abadia. Ara vas a dir-me quin concert poden escoltar si van a Borriana. Però primer escoltem una de les peces més boniques que té el mestre Astor Piazzolla, que jo l'havia escoltat en diferents versions i mai se m'havia ocorrit en la flauta. I me l'has posat en ment. Escoltem.

0: Estàvem parlant del professorat. Ana Maria Archiles. D'ací li pega un beset, perquè fa molt de temps que no l'he vista.
1: Ana Maria Archiles, guitarra, que ve amb Denis.
0: Sí, sí.
1: Denis
0: sí,
1: Rabaguit,
0: sí, sí,
1: sí. I Maria Bernat.
0: Bé, estem parlant del concert que demà començareu. Estem escoltant Oblivion, d'Astor Piazzolla. Són, jo sempre dic que són meravelles que n'hi ha, que n'hi ha en el món de la música, i mira que n'hi ha, eh? Quin és el concert que aneu a fer demà? No vull que anar-me'n jo, perquè jo me'n vaig, de seguida me'n vaig a altres mons, però quin és el concert que fareu demà?
1: Pues demà tots els professors, bueno, quasi tots els professors que anem a fer el curs anem a tocar, farem obrir el concert Juan Carlos Chornet, que és el flautista principal de l'Orquestra de Granada i també professor en Esmar, i ell tocarà una obra de Bellini. Denis tocarà dos peces, algo de Tàrrega, i també tocarà algo de Torroba.
2: No, Regino Sáenz de la Maza.
1: Ah, Regino Sáenz de la Maza, perdó, Denis. I després el pianista va tocar una obra de Tchaikovsky, Junio. També tocarà Santi dos obres de La Fauré i de Strauss, Santi sí. Pla, amb piano. I després Denis i jo tocarem Acrobats, de David Leisner. I tocarem després, Juan Carlos Chornet i jo, una peça per dos flautes i piano de Gary Shocker. Molt xula, un trio molt xulo.
0: Enguany no, però l'any que ve em vaig allí per a que em dones classes, eh? Perquè sí, perquè m'ha entrat el cuquet. Estaves nombrant Acrobats. És esta peça que la podreu escoltar demà a les 8?
1: A les 8 al Racó de l'Abadia.
0: Al Racó de l'Abadia. Esta que escoltem ara. L'entrada és lliure.
1: L'entrada és lliure.
0: És a dir, tothom pot anar, tot el món pot anar allí a veure el concert.
1: I anuncia el concert del dia 4, clausura, que fem un estreno mundial de l'obra de Leo Brouwer.
0: Torna a dir, feu una estrena, apropa't ahir.
1: El dia 4 sí? de juliol, que fem el concert de clausura, farem l'estreno mundial d'una obra que ha escrit Leo Brouwer,
0: sí?
1: Pa, flauta, guitarra i trompa, que es diu Mare Nostrum.
0: Mare Nostrum.
1: Té quatre moviments. No me recordo de tots els noms, però me recordo del primer, que perquè és el Puerto de Burriana.
0: Aixina que... El Puerto de Burriana.
1: Sí, sí, està escrit en castellà.
0: Mira, teniu que tornar, perquè ens ha quedat ahir sense parlar de l'ensenyament de la música als Estats Units, per exemple, a Chicago, a la Universitat de Illinois, que esteu vosaltres. Com, quin és el projecte curricular, és a dir, quina és la programació que fan per allí, tan diferent així, no?, per estudiar música. I altres coses que ens han quedat ahí, perquè ja van, diguem-me, ja no queda temps. Així que jo vull agrair que esteu així, perquè sé que heu vingut, hem parlat molt per el WhatsApp, per telèfon, per a que poguereu estar. Abans d'anar-se, digueu-me tres paraules, ara aneu pensant, entre els dos teniu que dir-me'n tres, si n'hi ha més, n'hi ha més, que per a vosaltres represente el Cavatina Duo. Tres paraules que representen Cavatina Duo, que és este duo que estem escoltant de guitarra i flauta.
1: Jo dic una.
0: Vale.
1: Llibertat.
0: Això és bonica.
2: Amor.
0: Eh?
2: Amor.
0: Amor. Sí, perquè sense amor no haureu pogut fer això.
2: No.
0: Amor, però en tots els sentits. A la música, en tots els sentits.
1: Constància.
0: Eixa, constància. Constància de seguir tocant.
1: A pesar de tot. A pesar però, de que moltes vegades...
0: Però mira, la constància sí. dona eixa llibertat que tu estàs dient a l'hora de tocar.
1: Està connectat.
0: La constància dona llibertat. I la llibertat no s'entén sense que tingues amor. És que és així. És que està així. Bé, jo vull donar-vos les gràcies per vindre. I anem a despedir-vos escoltant el Adiós Nonino. És que sóc una amant del tango. Aleshores, escoltem Adiós Nonino i vos dono les gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Per haver vingut i a veure si m'arrime cap a Borrián algun dia d'estos.
1: Vingau tots els que vulgueu.
0: Al festival.
1: Esteu benvinguts les entrades.

0: Els concerts són gratuïts.
1: I tota la informació estarà en la pàgina, no?
0: Sí, en la pàgina Festival de Música Juan Gual Esteve.
1: Allí podem trobar
0: tot.
1: I si algú vol participar, encara té temps?
0: Encara té temps.
1: Allà, va. Tot

I escoltant, és que el cello, és que t'entra per les venes. I escoltant este trio sefardí, Como pájaro en su vuelo, interpretat pel Cavatina Duo, més un cello, posarem el punt i final al programa d'avui. Fent banda, recordeu que és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i vos donem sempre les gràcies per estar ahí fent-nos companyia tots els caps de setmana. Nosaltres tornarem demà ací. Hi ha festes en molts llocs, Quatretonda, Benissa, en molts pobles de la Comunitat Valenciana. Disfruteu de la vida, disfruteu de les festes. I nosaltres, com he dit, demà, a partir de les 7 del matí, estem ací. Adeu!

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: Fem Banda,
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem Banda.
3: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
4: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
3: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
5: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat. 103.0.
6: De tu a tu.
7: Amunt i avall. Cada matí recorrem la comunitat valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
2: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
8: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana. En este dissabte 27 de juny de 2026. Avui un poc en ressaca futbolera, en ressaca festivalera, en Mare de Déu. Jota González, ¿cómo estás?
1: Bien, Donis, estamos bastante bien, ¿eh? Que ayer, no nos podemos quejar.
0: Ahí deberías estar de Big Sound Festival en la puerta de ta casa.
1: Sí, a 10 minutitos caminando, exactamente, Donis.
0: ¿Y qué, ve?
1: Muy bien, muy bien. Me quedaría ahí a vivir, pero creo que no me van a dejar, ¿eh?
0: ¿Qué te dije, Bisbal? ¿Qué te dije?
1: Me dijo que lloraré las penas. Y lloré las penas.
0: ¿Y tu corazón enamorado?
1: No sé si se refería a España, que luego ganó, pero...
0: Pero sí, a duras penas, ¿eh? A duras penas.
1: Sí, a duras penas, pero bueno, lo conseguimos.
0: Molt bé, González. Manuel Andrés Zarapico, ¿cómo estás?
2: Bon dia, molt bé. Mira, ha guanyat España, el Big Sound de categoria, i que pots estar millor.
0: Jo tinc ganes d'escoltar el punt a punt. Jo ho vaig veure, però l'àudio me va xicar de punt a punt. De Punt Ràdio. I resulta que, bueno, és que quin patiment, i quin patiment i Uruguai apretant i tu, mira, tinc ganes que es comença les 12 el punt a punt. No és que tinga ganes que s'acabi fora de cobertura, però tinc ganes d'escoltar també què és lo que se comenta. Lo que comenten és que saben, vaja. Alfredo Esteve, com estàs?
3: Molt bé, després de la ressaca de Sant Joan, de la nit de Sant Joan, que me li han apretat un guany. Pues va a ser increíble.
0: Pero eso ya fue un día, ¿encara estás de resaca?
3: Sí, pero encara hi ha gent que encara seguís en el tema de Sant Joan, o sea, que...
0: En la celebració.
3: No faltes dies, ¿eh? No faltes dies.
0: Home, a veure, el dimarts per tenir,
3: ay,
0: no?
3: Pues encara... Molt bé, molt bé. Mariana se porta molt bé.
0: Molt bé. Pablo Fernández, com estàs?
4: Molt bé, així estem, en el millor còctel de la Comunitat Valenciana, com bé has dit, i avui anem a salsejar un poc.
0: En clau radiofònica, això sí.
4: Clar que sí.
0: Salsejo sobre el Mundial. Parlem del Mundial, però d'un altre punt de vista.
4: Interessant.
0: Dani Gallego, com estàs?
5: Pues molt bé, molt bon dia. Si estem un dia més, un dissabte més, disfrutant ja dels primers dies de l'estiu, el primer cap de setmana de l'estiu de l'any, així que encara que està un poc ennuvolat, jo penso que avui va ser un bon dia.
2: Sí, s'ha embrutat el dia, eh?
0: El fin de passat sí, va ser meitat estiu, meitat primavera d'hivern, primavera d'estiu encara.
5: O sigui, sí que és de veres que la temperatura s'agraeix, o sigui que potser no hi ha sol, és un poquet, però la gent que va a la platja, millor, li agrada un poquet de sol, però la temperatura ara mateix està de meravella.
0: Escolta, que anar una unitat mòbil...

0: a ta casa, sí. A ta casa, al teu saló, a parlar de peluqueria.
1: Sí, a parlar d'actualitat, perquè ara mateixa hi ha una notícia super, super important de que estan demanant perruquers a salaris de, a preu d'or en Noruega. Així que això estem parlant en els informatius d'ahir d'aquesta casa.
0: Però te'n vas?
1: No, no, jo no,
0: quedes,
1: jo
0: no.
1: Jo me quedo, per suport. Estan buscant a veure a qui agafen, a qui agafen la xarxa, però de moment jo me quedo, per suport.
0: Molt bé. És que no podem perdre els talents, perquè si no, no, és que al final se'n van tots i mira, així mos quedem. Així mos quedem, fora de cobertura. 10 i 13, sumari, comencem. Comencem en el Mundial, en fora de cobertura de la mà de Pablo Fernández. Seguim en estilisme capilar, en Dani Gallego, que no se'n va, no se'n va a Noruega. I de cine, Pixar, Manolo Andrés Arapico.
2: Sí, anem a parlar de Pixar. Com Toy Story està ja rebentant taquilles, pues anem a fer una recapitulació de què és Pixar.
0: Ah, no, bueno. Tenim pendent del Pity Womo, Alfredo Esteve.
3: Pity Womo, que ha sigut...
0: La firada més important de moda del món.
3: I enseguida estem a Milán, i enseguida a París, i enseguida a New York.
0: Hi ha una darrere de l'altra,
3: Totes seguidetes.
0: Encadenat, molt bé. Acabarem en la primera hora en el Pla de València del dia. I en acabant de l'informatiu de les 11, parlarem en Lola Moltó, que està en el Talia el pròxim 2 de juliol fins al 16 d'agost. El nostre convidat especial serà Serafín Zubiri. I tenim també a Crystal Karma, drag queen, per a parlar-nos de fi de setmana de l'orgull. Tenim el Big Sound Festival, que celebra en Torrent, i d'on ve Jota González, que crec que ha vingut directe. Jota, ha vingut directe?
4: Pues casi. He pasado por la casilla de salida un poquito, Donís, para asearme un poquito, pero...
0: Espera, sí. Adecuarte y habituallarte.
4: He descansado un poquito.
0: Molt bé, senyor. Todos a fins a les 12, en Fora de Cobertura, seguim.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Com dia, esperarem a les 12 per a parlar del Mundial, en sèrio, vull dir, en sèrio, per a escoltar l'opinió de les que saben, del xou de la Rocha i altres coses. Però anem a parlar del Mundial des del punt de vista de fora de cobertura, Pablo Fernández.
6: Sí, anem a donar un altre punt, perquè la Rocha en este cas té altres coses de les que parlar, i és que us vaig a fer una pregunta. Bueno, anem a parlar de que les parelles de futbolistes de la selecció espanyola de futbol és un suport incondicional per a la Rocha, està clar. Ells viatgen en les seues parelles. Però sabeu lo que són les WAGS de la Rocha?
0: Les WAGS?
6: WAGS, W-A-G-S.
0: Ah, pues no.
6: Pues ara t'ho conté, Donís. És interessant, eh?
0: Deu de ser-ho.
6: Avui anem a parlar, en fora de cobertura, de les WAGS de la Rocha. Un terme que es va popularitzar a Gran Bretanya per la premsa sensacionalista a principis del 2000 per a parlar, ojo, de les parelles dels futbolistes, ja que fa referència a les wives, girlfriends, traduir com a dones o nòvies, per a referir-se a les parelles sentimental d'esportistes d'èlit, especialment futbolistes i pilots de fórmula. WAGS. Així n'hi ha... Teniu, vosaltres, no sé si les parelles són WAGS. Per a ser WAGS, les parelles han de ser esportistes d'èlit, futbolistes i pilots de fórmula.
3: Per a ser WAGS?
6: WAGS. Si voleu, podem dir WAGS. És WAGS. No té res que veure en aquells que... En el Sterigan. No té res que veure. Se diu WAGS. W-A-G-S. El podeu trobar i els nostres oients també. I són... va ser la cunyata de Gran Bretanya, com digui. Són parelles dels futbolistes. Anem a parlar d'elles. I, de fet, si les busquem, van associades a aquesta paraula.
0: Bueno, és un acrònim.
6: Final. Correcte. Es va ser la cunyata. I un acrònim que té 26 anys. I tenien que vindre nosaltres per a que la gent pues, també sabera aquest terme a què se refereix.
0: Bueno, pues mira que meravella. Ja sabem una cosa més.
6: Entonces anem a parlar de les WAGS de la Rocha. Anem a acunyar aquest terme. Parlem d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal. Entre les parelles dels futbolistes de la selecció espanyola, una de les figures que més atenció acapara és Inés García, nòvia de Lamine Yamal. La jove de 21 anys i d'origen manxec s'ha convertit en una de les noves protagonistes de l'univers WAG gràcies a la seva relació amb el davanter de la Rocha. Especialitzada a crear contingut de moda, bellesa i estil de vida, Inés ja ha superat els 400.000 seguidors en Instagram, on comparteix el seu dia a dia, els seus viatges i la seva passió per Sevilla. És discreta pel que fa a la seva vida privada, però la influencer ha aconseguit mantindre un perfil propi més enllà de la seva relació amb Lamine Yamal. No obstant això, el seu vincle amb el jugador l'ha situada en el focus mediàtic, convertint-la en un dels noms més comentats entre les WAGS de la selecció. És Inés García.
0: Les WAGS.
6: Es va quedar, bueno. Ara, per a ser WAG, la parella ha de tindre també, com ha dit, un pòdium. Esport d'elit, Fórmula 1, i ser un esportista de no el que va els diumenges a fer

0: la volta al barranc, eh? Sí. La UAC ha de tindre també... Pues...
1: De la partida de pàdel de dissabtes...
0: No, arriba a ser no. UAC. UACita, si vols, però això és UAC. Ja en el terme acunyat, un terme, com bé dic, del any 2008, de 26 anys en Gran Bretanya, ja plega ara a sí.
2: Això ja és vell. 28 anys, això ja és vell.
0: 26.
2: Això ja és vell.
0: En el nou
1: segle. O quasi vell, no? 26, no, quasi vell.
2: O quasi vell. Home, si ara les modes del 6-7, que diuen el 6-7, ara molts diuen el 7 ja el 7 està passat.
0: Està el 6-7 i ara va entrar el
2: 7-11. El 7-11, que ve fort, eh?
0: Ojo, que ve fort.
1: Pels abans de 2001 és 7-11.
2: Una de les grans invencions de Pablo, eh?
0: Ahí és.
2: El 7-11.
1: Gloriós.
0: Parlem de Maria Valero. Saps qui és?
1: No.
0: Pues Maria Valero és una altra de les UACs més conegudes de l'entorn de la selecció espanyola. Ella és la nòvia de Borja Iglesias. És creadora de contingut.
1: Home, és clar, de valenciana, home, clar, sí.
0: Ara hi vaig, és creadora de contingut i es varen conèixer...
2: A mi no me mires, Maria que sí, que sí.
1: Però si és fallera de Rosafa.
2: Que sí, que te dic que sí.
1: Clar, home.
0: La coneixes.
3: En serio?
0: Home. Clar. És UAC, que ho sàpies. La creadora de contingut... I el de Banderes van conèixer durant un viatge a Eivissa en el 2022 i des d'entonces han consolidat una relació que han compartit de manera habitual en xarxes socials. Ella, com bé digueu, és valenciana.
1: A més, té un perfil molt divertit en Instagram.
0: Sí, sí.
1: Busqueu-la i veureu. Maria Valero.
0: Ha construït la seva presència digital com a humorista, vull dir que té un toc també d'humor, té una viscòmica molt consolidada. Té 31 anys i combina la seva faceta professional amb una vida pública vinculada, òbviament, al món del futbol. Ella és de la Terreta. És una UAC, en este cas, de qualitat. És de la Terreta?
1: Home, clar que sí. No, i tant que sí.
0: Parlem ara de la nòvia de Gavi, Anna Pelayo, una altra de les figures que no passa desapercebuda en el món de les UACs. La jove sevillana de 23 anys ha conquistat el cor de Gavi i està dedicada al món de la creació de contingut.
1: Este tema, a veure, Gavi en particular, crida l'atenció perquè Gavi de Gabriel, qualsevol podria dir, és que és en B i ho porta en V, és que és Pablo Gaviria. Uh-huh. Gaviria de Gavi. Gaviria, Gavi.
0: Venia per això és en V. Ven més Gavi que Pablo, en este cas.
1: Bueno.
0: Jo no estic d'acord.
1: A cada un lo seu. Però bueno, ixe Gavi, si algú pot pensar que és Gabriel, no, és Pablo Gaviria.
0: Bueno, pues Pablo Gavi ha sabut en Anna pues, trobar el seu complement. I és que Anna també compagina la seva discreció amb la gran exposició mediàtica, com bé has dit. Vull dir que podem també seguir el seu perfil. La seva relació es va fer oficial en 2024, i s'han tornat inseparables. Anem a parlar de més UACs que encara tenim.
4: Mira, així sí. El que jo estic escoltant és una cosa. Així la reina de totes és Victoria Beckham. Que totes queren imitar a Victoria Beckham.
1: Home, però parlem de la selecció espanyola ara.
4: Sí, no, claro. Sí, però estem dient un poc que tot... Però totes...
0: Pot ser la reina UAC.
4: És la reina UAC.
0: Molt bé.
4: Perquè, perquè és la que, sin duda, marcó... Jo tinc la sort de treballar en ella diverses vegades.
1: Pionera, no?
4: I és pionera, que marcó pionera en ese mundo. És una que dona la imatge que sigues tira, sin embargo, quan estàs en ella treballant, dona gust parlar en ella, perquè sap molt bé de què va, té un estil, mira la edat que té, i ahí està. I totes, jo sempre dic, acabe, totes les parelles dels jugadors, tu saps que he tingut molts jugadors en mi, totes han volgut evitar a Victoria Beckham.
1: A veure, les comparacions són odioses, però
4: pues sí,
1: a
4: voltes
1: inevitables. El que sí que és veritat és que Victoria Beckham venia de ser una Spice Girl. Vull dir, que, o sea, el WAC era Beckham, ¿vale? El WAP. Jo crec que... no sabria dir-te qui dels dos era més famós, eh? En aquest cas.
4: En aquest moment, ara, l'empresa que és dels dos està en un nivell altíssim.
1: Sí, clar, però altíssim. Bueno, també va deixar, Victoria Beckham va deixar un poquet pues, bueno, la música, però va continuar fent apressions públiques en molts mitjos.
4: Escolta, el pantaló que... d'any que va traure ella en la corona inglesa, en pedreria, raer en el pantaló de dona, va ser el denim més venut en aquesta temporada.
1: Puntazo, no?
2: És que estem un poc ajuntats, però és que estava parlant d'Onís i Victoria Beckham, jo crec que quan era Victoria la Posh Spice, era més famosa que Beckham, per mi.
1: Però això,
2: que
1: les Spice
2: Girls va ser... vamos, bigger than life, allò va ser la bomba.
0: Ara pensem que el terme està acuñat en Gran Bretanya en l'any 2000, pot ser que vinga també en el moment en el que ella es va també començar la relació.
1: Però fixa't en que, clar, així la bona qüestió és que no s'havia dit efectivament qui era més famós, si Beckham, que era famosíssim en tot el món, o Victoria Beckham, que evidentment en el boom de les Spice Girls pues, se va convertir, no sé si inclús el va rebasar, seria difícil, no?, fer una medició ni

0: Perfecte. Però no sabria dir-te qui és més famós. També un altre cas més actual que tenim, no és igual que el de Victoria Beckham i David Beckham, Victoria Adams en aquell moment i David Beckham, és Cristiano Ronaldo i Georgina.
1: Pues bueno, otro caso mundial.
0: És un, efectivament.
2: Tornem
0: a la Rocha, que mos queda poc de temps.
2: El salseo és agradant, Doni.
0: Home, és interessant, és interessant.
2: Anem a fora de l'àmbit exclusiu de les xarxes, trobem a Laura Abla, la parella de Dani Olmo. Als seus 27 anys, aquesta jove model i podcaster alemana aporta un perfil internacional a la nova generació de WACs de la selecció espanyola, consolidant una relació que va començar a principis del 24. Comentem així que el gran salt en la seva història d'amor va arribar amb el fitxatge del futbolista pel Futbol Club Barcelona, moment en el qual Laura no va dubtar a traslladar-se a la ciutat condal per acompanyar-lo en aquesta nova etapa professional. Claudia Rodríguez, parella de Marc Cucurella. Una altra de les figures més estimades de l'entorn de la Rocha és Claudia, la parella de Marc. Als seus 26 anys i amb formació en ballet i comunicació, és una presència habitual en les xarxes socials, on compartís amb naturalitat el dia a dia de la gran família que han format al costat del futbolista i els seus tres fills, Mateo, Riu i Bella. Una UAC també consolidada, en aquest cas, com a matrimoni. Ainsi Legarreta, nòvia de Nico Williams. Per la seva part, Legarreta porta un perfil allunyat dels estereotips típics a les UACs. Coneguda com Aini, no sols és un suport per a Williams, sinó que destaca en el sector tecnològic, ja que compagina el futbol amb la seva professió com a docent en enginyeria especialitzada en intel·ligència artificial. La seva història d'amor amb el futbolista va començar entre finals del 24 i el 25, i des d'entonces la basca ha sabut mantindre un equilibri perfecte entre la seva vida privada al costat de Nico. Com vegem, no totes les UACs són famoses. En este cas, pues, manté un perfil privat, però sí que forma part d'aquest círcul mediàtic de les UACs.
0: Òbviament. A veure, al final estem parlant de les parelles dels futbolistes de la Rocha.
2: Així és. Anem a parlar de la dona de Marcos Llorente, Paddy Noarb. Si hi ha una relació consolidada i volguda a l'entorn de la selecció, és la de Marcos Llorente i la seva dona, Patricia. El seu és una història d'amor de llarg recorregut, ja que van començar en 2013, quan tenen uns adolescents i van oficiar el seu compromís a Mallorca en el 23. Coneguda com a Paddy, és influencer, empresària, graduada en dret i administració d'empreses i coach de vida saludable. Cosa que li ve molt bé, pues, al jugador.
0: Pues li podria vindre un poc millor, perquè és que era l'altre dia en l'Hormiguero a dir tu, si no te fiques crema solar, la pell s'entrena i poquet a poquet se va fent més forta i no fa falta que te la fiques. Però anem a veure, tio. Però
2: pues li pegarà un to, perquè a través de les seues xarxes, Paddy, que és la parella de Marcos Llorente, té projectes de fitness i nutrició i compartir la seva passió per l'esport, el benestar, formant, això sí, una de les parelles més compenetrades dins del món futbolístic.
0: Sí, però Marcos Llorente, zapatero a tus zapatos, ¿eh?
2: Sí, però no...
0: Zapatero a tus zapatos...
2: Zapatero a... això.
0: A tus zapatos.
2: A tus zapatos.
0: Continuem.
2: Parella de Joan García, Ana Pesarrodona. Per a tancar esta llista de UACs, trobem a Ana, la parella del porter Joan García. Amb orígens en el mateix poble que García, prop de Barcelona, Ana compartix amb el porter del Barça no sols el seu origen, sinó també una discreta història d'amor que remunta a la seva adolescència. Hem conegut un poc de prop a les UACs, a aquestes parelles que, com bé diguem, és un terme acunyat i que hem conegut així en fora de cobertura, perquè mai s'ha girat sense conèixer una cosa més. I és que les parelles dels futbolistes de la selecció espanyola, sens dubte, són un suport incondicional de la Rocha. Hem fet un repàs a aquestes parelles que estan junta d'ells, que són influencers o no, que tenen una vida privada esposada o no, però sí que són un suport important per als futbolistes.
0: Jo crec que, a la fi, qualsevol persona té un recolzament molt important en la seva parella, si aquest és el cas.
3: No, a més, és que jo penso que aquest cap de setmana, justet, és un moment per a reivindicar l'amor plural, i jo penso que les parelles de les futbolistes fan un paper genial, però jo penso que des d'ací tenim que donar tot el món un suport super, super enèrgic a totes les nostres parelles, a tot el món que ara nos estiga...
0: Bravo, bravo, sí, bravo, bravo.
3: Una persona sense la seva persona al costat, no, està coixejant.
0: Molt bé, ara mateix anem a fer una publi i mentre escoltem aquestes consells publicitàries li enviem un tebuic a les nostres parelles, ¿vale?
2: Sí, a les nostres UACs.
0: Bueno, sí.
3: I el que estiga ara mateix a sentir-me, si tinga la parella al costat, que li ho diga.
0: I que li doni un beset.
3: I un beset.
0: Vale, una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Fins ara.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
1: De tu a tu.
7: Fora de cobertura. Donís Salvador.
8: Moment per a Dani Gallego i parlar d'estilisme capilar. Això sí, què fareu quan t'anà l'unitat de Punt Televisió, en este cas, al teu saló, Dani?
9: Sí, pues vàrem parlar d'una notícia que està ara super, super, super efervescent en les xarxes i també en la televisió. En aquest cas va vindre un efectiu dels informatius de Punt Televisió, perquè hi ha una notícia que està super, super en bomba, que és que ha eixit una oferta de treball de Noruega que demanen perruquers d'ací de València que vagin per allà per a treballar.
8: D'ací de València?
9: Per un salari de 4.000 euros al mes.
8: Nets o bruts, un momentet?
9: Jo pense que bruts. De fet, quan comences a buscar un poquet, les ofertes ja no són 4.000, són de 2.300 a 4.000. L'oferta segurament no és un diner que és net, que segurament serà brut, i tenim que pensar també, que és el que jo vaig dir ahir també en les notícies, no? D'apunt, que realment, si tens que buscar un lloguer, si tens que pagar-te l'alimentació, que realment serà molt més cara, si tens que deixar-te a la teua terreta, que tot el món vol vindre ací, que estem veient que tot el món, en la temperatura que tenim, en la ciutat tan fantàstica que tenim, està vinguent a la Comunitat Valenciana, i si afegim a més que vas a deixar la teua família i tal, jo no sé si realment pot compensar tant econòmicament com
8: No te compensa.
9: Però sí que és de veure que a millor per un jove que vol aprendre anglès o que vol... Però encara així, en l'oferta dient que era imprescindible parlar anglès.
8: Noruega.
9: Imprescindible parlar anglès, i sí que és de veure també que, bueno, tal volta per un jove que vulgui provar coses noves i viatjar un poquet, pot estar bé, però també és de veure que jo penso que en 4.000 euros demanaran una experiència prou important. Però bueno...
8: En 4.000 euros bruts... Tenint en compte que algú té que deixar-se a casa i té que parlar anglès, jo crec que no demanen tanta experiència, perquè al final no t'hi s'acompte tant com algú pot estar pensant. Tinguem en compte que les coses són més cares allà. I això sí, paella, menjaràs molt de salmón. Paella no menjaràs molta.
9: Segur que no. I a més és que la mà d'obra ara mateixa és una cosa que està super demandada a nivell general, però així en València també necessitem, perquè sabem que ara mateixa la imatge és tendència, les xarxes socials, tot és super important, i així també necessitem gent que estigui treballant, però la realitat és que, per sort, tenim els millors, així que la terreta, terra d'artistes, terra de bons professionals, de moment podem estar tranquils.
8: No vos compliqueu, i quedeu-vos així. Dani Gallego, de què anem a parlar avui?
9: Anem anem a començar perquè acaba d'encestar l'estiu i anem a parlar, evidentment, de lo que pot passar ara, no? Ja comencen dies de vacances, dies d'anar a la platja, a la piscina, i evidentment el moño, això ho nota i té alguns problemes, no? De fet, és tira't a la piscina, però cuida't el cabell. Anem a veure.
10: És cert.
9: Exacte. Si comencem a l'estiu, disfrutar, vacances i demás, però és de veres que el nostre cabell patix aquestes accions, no? 5 coses que l'estiu fa que el nostre cabell tingui problemes i com combatre-les. El primer, el sol. El sol és una cosa que, evidentment, resseca i fa que perdem un poquet de lo que és el brillo i la qualitat del cabell. La sal de la mar també és perillosa per al nostre cabell. Pot donar una sensació com d'aspre, no? Que del moño estigui un poquet més aspre. Que, per cert, això en alguns xics sí que li agrada. I se efecte com un poquet més aspre, més despintinat. De fet, n'hi ha productes artificials que es diuen aigua de mar o aigua salada, que fa un poquet simular i s'efecte que potser pot ser guai, però clar, no és igual fer-ho tu en un producte que no és perjudicial per al cabell que fer-ho en l'aigua de mar, que evidentment resseca molt més el cabell i el fa més aspre.
11: I que caldrà tindre bon moño.
9: No dic
11: tindre moño, que vos veus vindre. No.
12: No, tindre moño.
11: O tindre moño, ja, però que això...
8: D'entrada, ja tindre moño és important, però sí.
11: Que així mos fan el, saps? Nos estan fent tots els dies.
12: No, mira...
11: Quan
12: no,
11: ve Dani, això jo ja sé que no...
12: A veure, si mos veig els nostres oients, mira la ubicació, com la tenim.
11: No, està clar. Mira, lo millor.
8: Vols dir que de mitjà cap allà... Sí, hi ha un sector...
12: Ho has dit molt bé, Donís. De mi tapa callar, sí.
11: No, jo el que estava dient, i va en serio, és que per aquest look que estàs dient, necessitaràs un bon moño, perquè n'hi ha un moño que igual està desastrat artísticament parlant i queda horrorosament.
9: Sí, per exemple, un moño rubiat en este aspecte més aspre seria desastrós, perquè tindria, efectivament, un problema molt més greu, més volum, i seria un moño molt més aspre i molt més... O sea, t'entens perfectament. Però sí que és de veres que encara per a Xina, ara mateix estan parlant de moño, però realment també podem parlar de pell, és a dir, una persona que tinga potser menys moño en la part de dalt, té que cuidar-se igualment, perquè el sol també el perjudica moltíssim, el rayos ultravioleta, que saben que estan a tope de volum ara en estiu.
8: A tope de power.
9: És a dir, que tenim que tindre les mateixes cures encara que tinguem més o menys moño. O sigui que això és per a tot el món, eh? Després, la humitat, estem parlant, que ara estem, per exemple, en València, sabem el nivell d'humitat que tenim, que de fet ahir va ser brutal, ahir varen tindre a migdia un volumen d'humitat brutal, això fa que la gent que té el moño un poquet més llarguet i sobretot rullat, se li fa un volum brutal que, evidentment, tenim que controlar un poquet, no? I, per últim, els rentats més freqüents. Ara mateix estem anant, per exemple, me dutxo pel matí, me'n vaig a la platja, me rento el moño després me vaig de sopar, quan tinc calor, me torno a dutxar. I al final estem parlant de 2-3 rentades inclús al dia de moño. I això pot fer que n'hi hagi un desequilibri en el que és la part de la greix del cuir cabellut. O sigui que això n'hi ha que controlar també. Què podem fer això? Consells, a veure... tot el món que ens estigui al costat, però quan anem a la platja, quan anem a la piscina, el primer que tenim que fer és sempre banyar-nos el nostre moño primer en aigua corrent, en aigua de l'aixeta. Per què? El moño és com si fos una esponja.
8: O sigui, la dutxa de la platja està per algo, no?
9: Sí, evidentment.
8: I la de la piscina.
9: I la de la piscina també. Sobretot inclús en la de la piscina per el tema del clor. El clor també és fatal per al moño. De fet, en el cas de... Després, si tenim un poc de temps, ho parlarem. En el cas de la gent que tinga el moño vermell, que tinga el moño rubio, parlant en castellà, cuidado, perquè si el té molt claret, el cloro pot deixar-li-lo verd. El color del cloro...
8: O sigui, qui el tinga...
9: molt claret, molt platino, molt rubio.
8: O pelirroig, inclús.
9: Pelirroig, tal volta no tant, si és un pelirroig natural, tal volta no tant.
8: Te refereixes a un rubio artificial? O...
9: Sí, un rubio artificial. Un rubio artificial o que estiga molt desgastat. En el clor de la piscina es pot quedar verd.
11: Ai, pues te'l deixa oro viejo.
9: Oro viejo.
11: Como quan se fa vellet de l'or, oro viejo.
9: O a la de mosca.
11: Ah, o la de mosca, bueno. Ai, és el cel i la terra, eh? Això, entonces, el cel i l'infern.
9: Sempre, quan anem a la piscina, lo primer, tenim que banyar-se el moño en aigua de l'aixeta, perquè el moño fa com una esponja i absorbeix ixe aigua que no té problemes de clor, de la mar i de més. Entonces, quan tu ja te claves dins de la piscina o dins de la platja, ixe moño ja està en ixe esponja que ha absorbit l'aigua que és bona i no té tant de problema en això, d'acord? Però ara vaig a fer una pregunta. Un kit capilar que vosaltres penseu, la gent que tinga moño i la gent que no, que tingui, que tinc que tindre sempre damunt. És a dir, per exemple, què s'enduríeu per a preparar unes bones vacances?
8: Un llibre.
9: Un bon xampú.
8: Ah, perdó, no, perdó. No. Vale,
9: parlem de cabell, parlem de cabell. Un bon xampú, una bona... Tenim que deixar, per exemple, més serrell, tenim que agafar un bon raspall, gomes per al cabell, mascarilla... Què tindreu que tindre en ixe kit? Kit de supervivència per a mantindre un bon cabell en l'estiu. Vos el dic jo que volvís per...
11: Sí, no, vos queda pensant un xampú, un peine, jo què sé.
12: Jo és que fa temps que no gastis.
11: Ja, tu te gastes menys en peines.
9: Els nostres companys d'ací, els que no ho estiguen veient, no estan en un super, super moño, i sinó que és sempre ser comprensible, però la gent en moño llarg, sobretot les xiques, sabran perfectament què és el que tenen que dur, que és, per supost, un bon protector capilar.
8: Una mascarilla.
9: Que és superimportant. Una bona mascarilla o acondicionador. I un protector per a anar a la platja o per al sol. Sempre, quan anem a la platja, anem a prendre el sol o a la piscina, ficar-se un protector capilar abans. O sigui, això seria el pack, starter pack, per anar a la platja o a la piscina.
8: És bàsic, eh?
9: És superbàsic. Després, llevar de la idea tot el que la gent pensa de productes naturals, m'explique, d'ingredients naturals. N'hi ha gent que diu... No, és que jo me fique llima en el moño, jo és que la cervesa és superbona per al moño, inclús l'ou... A veure, la llima sí que és veritat que té un àcid cítric que podria tancar molt bé la cutícula del cabell, la cervesa també és molt bona per les proteïnes, però encara així no fem xocs estranys.
8: Estem parlant del moño.
9: Busquem un bon producte que tinga ixos components que va penetrar segur moltíssim millor al cabell. D'acord? Així que crec que no tenim molt de temps.
8: Però pel consell.
9: Però pel consell, evidentment sí. El pel consell és cuida el teu cabell abans, durant i després de les teues vacances. Prepara un bon kit capilar i si estàs pensant en tallar-te el moño curt, tal volta, si és un moño, un home que du un moño normal, és un bon moment per a fer un canvi, per a anar fresquet, però en el cas de la gent que duga melena llarga, cuidado, perquè molta gent diu... Me faig un moño més curtet i estaré més còmode, però si estàs acostumat a agafar-te, per exemple, una cua i a replegar-te-lo, a lo millor te dona un poc més de calor. Però sí que és de veres que prepara el moño abans i després. N'hi ha molta gent que diu, me talla el moño després de l'estiu i així el repare. No, millor, tindre-lo ben preparat abans i tornar a tallar-lo després de l'estiu.
8: Gràcies, Dani Gallego.
9: Un plaer.
10: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
8: Tenim una secció de cine, vull dir, els anteriors també han sigut de cine, però en particular esta és pròpiament dita de cine.
11: Sí, sí, totalment. Sí. I és que en la inèrcia i en la excel·lent recepció del públic que té Toy Story 5, que està des del passat fi de setmana en els cines, pues hem decidit parlar dels secrets millor guardats, bueno, de la història, o contar-vos, Donis, una de les productores de les una de les companyies més importants de la història del cine en l'aspecte de l'animació.
8: Que, per cert, una puntualització. Sí. En Toy Story, el públic també comentant per ahí que és que no van xiquets a veure-la. Claro, és que els xiquets...
11: Els xiquets estan bé en Toy Story, perquè, a més, ho tenen en les plataformes de streaming. Mm. I Toy Story és un estàndard, o sigui, ja...
8: És un clàssic.
11: Sí, lo que passa és que, clar, s'estrenà la primera Toy Story en el 94, si no m'enganya, 94-95, i, clar, els que tenien 18 anys o 17 anys o 16 en inicia, ara tenen 30 i pico d'anys.
8: Claro.
11: Tindran que veure la pel·lícula.
8: O de agua en aquell moment, que tenien de agua en aquell moment, estem parlant de que ara tenen 40.
11: Efectivament. Entonces, pues bueno, és normal que el públic adult vulga tornar a escoltar. Vos en recordeu d'això? Vos en recordeu de com sona? Sí.

0: amigo en mí.
1: Este mazo, ¿eh?
2: Es, yo creo que es una...
0: Hay un amigo en mí.
2: Yo, es acertada al 100%, sobretot per al tema de la pel·lícula. Bueno, vosaltres direu, i Pixar què és? Bueno, pues originàriament l'estudi va néixer en 1979 com The Graphic Group, una divisió informàtica de Lucasfilm, l'empresa de George Lucas, val? Hi havia un científic expert en computació, Edwin Catmull, qui va ser l'impulsor.
1: Ningú de vosaltres ha pensat alguna volta que Lucasfilm era una empresa de cine de Chiquito de la Calzada?
2: No, només no. Tu. Saps? Jo pa que te...
1: Vale,
2: pa
1: no,
2: que te
1: pa, per saber si era l'únic.
2: No, és un consol, només tu.
1: Però no, per saber si algú més compartia aquesta curiositat.
3: I després parlem del 7-Eleven.
2: No, si és que...

0: Caldrà fer, al final de temporada, caldrà fer un rànquing
1: sí,
0: de les millors ficades de pota d'ací del programa.
2: Estem segurs, no?, d'això que he dit.
0: Completament, vale. Completament. Bueno, en 1986, saps qui va comprar la divisió i la rebateja com a Pixar? Una persona molt poc coneguda, Steve Jobs.
2: Ah, em sona.
0: Steve Jobs, el pope de la tecnologia, l'amo d'Apple, el number one, va comprar Pixar i la va dedicar principalment a la venda de maquinària, és a dir, Pixar Image Computer i programa de renderització. Però va arribar en 1986 com a companyia independent, la va comprar Steve Jobs i l'animador John Lasseter presentà en una convenció el curtmetratge experimental Luxo Junior. Ahí ja va canviar la història del cine. Era el primer curt animat per ordenador en tres dimensions que transmetia emocions. Era la història d'un flexo i d'un flexo xicotet. ¿Vos sona lo del flexo?
2: Hombre, claro que sí.
0: ¿Vos sona lo del flexo? Es el logotip de Pixar. Así va a nacer el logotip de Pixar y así va a nacer tota la història més important. En 1988, el curtmetratge Tintoy va guanyar l'Òscar al millor curtmetratge d'animació, creat íntegrament per ordenador, i ahí ja, bueno, això va ser el despegue.
2: Lo después ya lo sabem, ¿no?
0: Això, Tintoy. He dit Tintoy, no Toy Story, Tintoy, però això ja té una arrel, eh? Això ja té una... En el 91, Pixar firma un contracte milionari en Disney per a produir tres pel·lícules animades per ordenador i el resultat de tot això va arribar el 22 de novembre del 95 en l'estrena de Toy Story. Això va ser un aconteciment tremendo. Èxit de crítica i taquilla, 400 milions en tot el món. Pixar, una setmana després, va eixir en bolsa. Steve Jobs va decidir traure la bolsa. Bueno, milionaris tots, un èxit financer brutal. I ja ficats en l'època...
2: Sí, tot, també, que en pau descanse.
0: Efectivament.
2: Ahí va ser quan començava a anar als programes ja, perquè...
0: Vam arribar a l'era dels 2000 i ahí ja va començar el non-stop. El non-stop. A veure si reconeixeu... La banda sonora de Monstruos S.A.
3: Quin bon rotllo dona aquest tipus de música.
0: Totalment, total. O sea, totalment.
2: Sí, però la pel·li és Monstruos S.A.
0: Sí, oi, la pel·li és meravellosa.
3: Però perdona, molt bon rotllo.
0: Molt bon rotllo.
2: I no donem por, no?
0: És la dècada prodigiosa. No, ahí, per als boomers que estem així.
2: M'encanta la forma de tractar les històries de monstruos, de por i de tal, per a fer entendre als xiquets que realment monstruos no existeixen, o si existeixen són bons, no te donen por.
0: No, i lo millor és la superació i la resiliència i el por, la risa, tot el que combina Monstruos S.A. És la dècada prodigiosa de les històries i de l'animació. Monstruos S.A., Buscando a Nemo guanya el seu primer Òscar, el de Pixar, a la millor pel·lícula d'animació. En el 2006, i dic que és la dècada prodigiosa perquè arriba Walt Disney i diu: ja està bé de ser socis, te vull, i compra Pixar per 7.400 milions de dòlars. Mm. Que és el que dus tu, Donís, un dia normal, damunt pa comprar.
2: En la bolsaga, sí.
0: Wall-E, Up, Toy Story 3, estem parlant, i ja, anem a fer un parèntesis per a dur a 2024.
2: Buscando a Nemo va ser primer Òscar de Pixar?
0: Primer Òscar de pel·lícula d'animació, perquè la categoria de pel·lícula d'animació se va crear uns anys abans.
2: Claro, Buscando a Nemo és la de Bajo el mar... Vale, ja està.
0: Això saps el que mereix? Una música... increïble. Això ha sigut increïble.
2: Que ben portat. Bajo el mar era la Sirenita,
0: Sí.
2: Però això és de una música increïble.
0: Això és de Los Increíbles.
2: De Los Increíbles.
0: I és que Del Revés 2, que va ser la pel·lícula que se va estrenar el 2024, és la pel·lícula d'animació més taquillera de la història, 1.700 milions de dòlars arreu del món. Però n'hi ha més èxits. Tenim Del Revés 2, Els Increïbles 2, que va guanyar 1.243 milions de dòlars. 14 anys vam tindre que esperar per a la seqüela d'esta pel·lícula, que per a mi és de les millors de top Pixar, Los Increíbles. Meravellosa. Toy Story 4. pels que diuen que Toy Story tenia que haver acabat en la 3. Toy Story 4 va arribar en molts dubtes al cine i va fer una cosa molt intel·ligent, guanyar 1.073 milions de dòlars arreu del món. Quasi res porta al diari. La Toy Story 5 que tenim ara en el cine té pinta, fent els càlculs, els que saben de números de box office, que arribarà als 1.000 milions també de dòlars arreu del món. Però no tot és alegria, per a concloure la secció, no tot és alegria en Pixar, també ha tingut fracassos. Elio, una pel·lícula que se va estrenar l'any passat, Elio, va costar aproximadament 154 milions de dòlars, 200 milions de dòlars, va recaptar 154. 200 sense contar el màrqueting, que normalment és el doble de lo que costa la pel·lícula, perquè és en tot el món. O sea, podem pensar que una pel·lícula ha costat 400 milions entre els pòsters, les catiferratges, tot això, val?
2: O sigui que la Palma va ser monumental.
0: Però monumental, igual que Onward, que és una pel·lícula molt xula, val? Onward, que és una pel·lícula molt xula que se va estrenar en el 2020, en la Covid, pel mig i tot això, que també va ser un fracàs. Però jo crec que un dels pitjors fracassos de Pixar és precisament Lightyear, una pel·lícula en la que va fer a Buzz Lightyear un poquet més real i que no va quallar, també era una època complicada, estava l'streaming pel mig. Però bueno, lo que sí que és cert és que Pixar és una màquina de fer somis convertits en pel·lícula.
2: I de fer bitllets.
0: Sí, també.
2: Gràcies, Manolo de los Tàrpicos.
0: De res.
2: Seguim en Fora de Cobertura, parlant de moda.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Alfredo Esteve, el Pitti Uomo, la fira de moda més important del món en quant a home.
4: Mundial. Mundial. És la 110 edició, que se dice muy pronto. O sea, que és la primera feria mundial. Luego viene Milán, que está esta semana, luego viene París, luego viene New York.
2: Y Nueva York.
4: Y algo en Londres que está, pero muy poco.
2: Pero está de capa caiguda, Londres,
4: en Londres,
2: ¿no?
4: Ya hace tiempo que no pinta nada.
2: Porque, sí. Porque el chapó, ¿qué pasa de hombre que hay que...? No.
4: No, el hombre está en un momento muy complicado, o sea, a nivel mundial. O sea, la prueba que esos expositores de enguany, de l'any passat van ser 840 expositors i enguany han sigut 720.
2: Que va baixar,
4: jo estic dient que continua baixant. O sea, és algo increíble. Encara que sigui la primera fira mundial, perquè la veritat hi està tot el món. Però està en un moment, el consum de la roba o moda en aquest moment és un moment estrany. O sea, la gent prefereix altres opcions, altres coses, altres històries, prefereix altres... La roba està estranya, està com estancada. La prova que ahir parlia en Milán, per exemple, i estan un poc assustats perquè si Milán ha tingut repercussió la setmana de la moda de Milán, que seria la setmana de la moda, però al final són sols 3 dies de desfiles. O sigui, que està tot un poc estrany.
2: Bueno.
4: Per el clima que hi ha en el món, per les guerres, per tot, per lo que siga, està estrany.
2: Florencia.
4: Entonces, Florencia, lo que sí que ha donat a mi, que m'ha agradat moltíssim lo que ha vist, ha sigut estar intentant fer un canvi, inclús fent desfiles de gent de fora d'Itàlia, que això ha sigut un poc que mos ha sorprengut a tots.
2: De gent de
4: fora d'Itàlia. Una de les que a mi m'agrada molt, Vicente Nassau, això va ser Simone Rocha, és la invitada d'honor, és una dissenyadora irlandesa. Se va inspirar molt en l'arte, tot en Hong Kong. O sea, l'aspiració al desfile va ser increïble, era arte. Ella buscava en el desfile arte. I és una de les coses que ha triomfat molt en Florencia. Ha triomfat molt en Florencia, el que s'està ja dient tot així, és la roba ampla, haute Versailles, els colors clars, inclús per la temporada del 27, que enguany ja ho va comentar ja així, els colors pastels, els colors clars, pues, per la temporada del 27, primavera-verano del 27, el que veiem molt són els colors esbeixos, la gamma, tota la gamma d'esbeixos. Sense arribar al marrón, el camel, el beige, el blanc, combinar, que a mi m'encanta, combinar els beige amb els blancs, això queda... És una cosa que és molt italià, molt italià, que s'encanta perquè sempre diuen que els colors es favoreixen. I és de veres, és una cosa que s'aixina. En canvi, una de les altres coses que també ha tingut Florencia ha sigut, o sigui, que el aglutinar a tota la gent mundial. Han fet un esforç molt gran, perquè jo conec el director que porta un poc, diguem, Espanya, Portugal i Andorra, i ha aglutinat moltíssim el nivell mundial el que la gent acudirà. També me'n van invitar per anar, però no pugui per unes circumstàncies, però si estan intentant reviure altra vegada la Firenze que era antes, no? O sigui, la Firenze que tingué l'època bona. Que és bona, i estan esforçant-se moltíssim, treballant moltíssim, perquè tota la gent, si ja ho heu vist en les redes socials, jo sempre dic que en Florencia n'hi ha tres eventos. La fira, que enguany s'ha quedat en 720, els desfiles que estan, que se van tots en palacis. Expositors,
2: 700
4: expositors. Els desfiles que se fan en aquests grans palacis de Firenze, que és, per mi és la ciutat més maravillosa.
2: Això està molt limitat ja, no?
4: Sí, això està limitat. I en acabat, l'altre desfile de la clientela. Això és l'altre desfile que ens agrada moltíssim, però pensa que tots són professionals, ahí no entra ningú que no és professional.
2: O sigui, un desfile és per a ensenyar al món, per a on van les col·leccions, i a tres, per a treballar.
4: Perquè ho entengam així, els compradors és un altre desfile.
2: Els botiguers, no?
4: Exacte, com jo dic, els traperos. Els traperos és un altre desfile increïble, perquè jo sé de gent, i jo mateix ho he fet, de canviar-se 3 o 4 vegades al dia de roba. Per què? Perquè és com un altre desfile per deixar-te per dins de lo que és el recinto de Pitti Uomo. És que és un món molt, molt especial, no? I la gent disfruta de tot això. En el Camant, també estic entenent que estan buscant molt, Florencia està buscant molt el món artesanal. El món artesanal, el món fet a mà, demostrar a la gent que està els teixits tots molt, molt naturals, el lino, el cotó, que és tot el que per l'any que ve, que d'ahir naix els colors naturals. I sobretot estan fent molta hincapié de tornar a treballar lo artesanal. O sea, de dir, no, pues les corbates, pues tot fet a mano. O sea, és un poble que diuen els italians, no? El cravate, que sobretot que se fan totes en Como. En Como és, diguem, jo penso per a mi que disfruta moltíssim quan se fan les millors corbates del món i els millors mocadors del món. Hasta Hermès es fa en Como. O sea, perquè estan els millors dibuixadors e impressors de corbates i de mocadors.
2: Tradició mocadora.
4: Entonces, el que sí que a mi m'ha fet molt hincapié a Florencia és tornar a lo artesanal. Que no és que el que veig amb tots igual, tots que anem vestits igual, tots hem de sudar. Estan intentant fer molt hincapié en això. I sobretot una de les coses que jo insistia molt, que s'està duent ja també molt, és la roba superampla, la roba superoversat, però igual en xic, en xica. Les xiques també estan agarrant, la jaqueta cruzada, doppio petto, que se diu en italià, no? Que és la jaqueta cruzada, que diguem així, perquè queda superxulo. Jo veig algunes, l'altre dia vaig veure unes influencers que anaven vestides de xic allí, en Florencia, en estratges d'home cruzats, Andrés, m'encantava el rotllo que portaven. O sea, que és un rotllo que estan intentant, sobretot, demostrar, tornar un poc a arrere, tornar un poc a lo artesanal, tornar un poc a donar-li qualitat al producte, que no siga tot lo que tots sabem, no? I això se nota molt a l'hora de vestir. Quan tu vols una bona prenda, siga una camisa, siga un pantaló, torna una força increïble el pantaló de pinces, el pantaló de cinturó, portar adult tiranys, portar tot això, se nota quan dus una bona qualitat de prenda, se nota moltíssim.
2: Tendències interessants, Alfredo, però me crida l'atenció que les grans firmes en el Pitti Uomo, quasi res porta el diari, tiren per l'artesanal, però això xuga un poc, vull dir, xuga un poc en la seva contra, perquè són col·leccions industrials. És de veres que són exclusives perquè no hi ha moltes unitats de cada cosa, però són industrials. Industrial significa que tenen una maquinària, un patronatge i un tal que és tot igual. Però l'artesanal no és igual. L'artesanal està fet a mà i no hi ha dos peces iguals.
4: Per això estan intentant-ho. És quan jo t'explicava moltes vegades quan dius que és l'alta costura. Que dos problemes de l'alta costura és que és una peça única. Pues así se está buscando, si es una buena camisa de cotó, de lino, que siga un poco artesanal. Es muy difícil a veces hacer un col de camisa, que la gente a veces eso no lo sabe. Se dio la pala la pala del col, que es eso. Eso es muy difícil de hacerlo. E intentar recuperar, sobre todo, los materiales de antes. Primera, perquè això estan també fent molta força els dermatòlegs, perquè si tu portes una prenda de fibra pura, tu tens problemes en la pell, sugues més. I això és el que s'està intentant demostrar, que n'hi ha que tornar a les fibres naturals, al lino, al cotó, a la llana, tot això. Perquè sí, tu vas a comprar-te una prenda de fibra i tu enseguida cantes. Cantes perquè hi ha més calor que fa, així.
2: Sí, sí.
4: I això és el que s'està intentant jugar, en que la gent entenga al dermatòleg el que està aconsellant i que damunt tu no cantes de suor, perquè així a caminem aquests dies, a camines i tu enseguida sues. Si portes una prenda de fibra, cantes. Per molt que te dutxes 3 vegades, 4 vegades al dia, per què? Perquè el teu cos no transpira. Això és el missatge que està enviant Florencia. I el missatge que la gent crec que està acceptant-lo i recibint-lo molt bé, estan fent molta feina en aquesta història, i ara Milán, que acaba avui, Milán acaba avui els desfiles avui, Milán és el missatge que jo estic parlant aquesta setmana amb ells, també és el mateix missatge. Tornar a lo que és la roba artesanal. El producte artesanal, i de gran qualitat perquè la gent no tinga problemes. Quan se diu en valencià, o se conyo això, más vale poquito y bueno que mucho y malo.
2: Gràcies, Alfredo Esteve. Seguim Fora de Cobertura.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: I moments abans d'anar-se'n al boletín informatiu, tenim a l'altre costat del fil telefònica Carolina Quilis en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia, Donís.
2: Molt bon dia, Carolina, molt bon dia. Pues, així d'estiu i bon dia. I...

0: pensant, quin serà el plat valencià d'avui?
1: Pues mira, ves, pues estic escoltant i Alfredo estàs dient coses tradicionals i jo també em vaig anar per algo tradicional que és en esta en la

0: és la comunitat i la seva producció es concentra sobretot en la costa de València. Així, en València, en el port, n'hi ha molts viveros. Soles n'hi ha 3 mesos a l'any, que se posa, o sea, és des de maio, des de principi de maio fins a principi d'agost, més o menys, tenim la clotxina valenciana.
1: Carolina, ¿en qué es diferencia del clàssic mejillón gallec?
0: Pues mira, te tengo que decir que lo que es visual es igual que el mejilló, pero lo que es el sabor es molt més fi que el mejilló. No té res sabor, el sabor no té res sabor, el mejilló que de la clòxina. La clòxina és molt més fina i molt més elegant. De fet, és un producte que soles, o sea, el poses davant, mentre estàs fent el minxar, te poses una picaeta de clòxina al vapor, en una enzima, ay, llorer y un poco de oli.
1: Això no, que això no del món.
0: Unes boletes de pebrera i està espectacular. Mentre estàs fent el dinar, te poses una picaeta d'això en una copeta de vi i ja ho remates. I a banda de minxar-se o a soles, ho poses en qualsevol plat, en qualsevol arròs mariner, de marís, de peix, i li dona un sabor espectacular.
1: Carolina Aquilis, Casa Borra Espina de València, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per la clotxina valenciana, que estem en temporada, per favor, estem en temporada. No, sí, senyor, no. Sí, senyor. No. Gràcies, Carolina. Per estar amb nosaltres una volta més.
0: Seguim.
1: Amics, en Fora de Cobertura, anem a buscar el boletí informatiu i tornem en apenas uns minuts, en més Fora de Cobertura, fins a les 12.
2: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: I tot l'equip de Fora de Cobertura, seguim en Jota González.
3: Bon dia.
2: Manuel Andrés Tarapico.
4: Què hi ha?
2: Alfredo Esteve.
5: Molt bon dia.
2: I Pablo Fernández. Atenció, bon dia, perquè el nostre convidat especial està a punt d'arribar a l'estudi número 1 de Punt Ràdio. I, entretant, tenim a una actriu molt nostra i molt volguda a l'altre costat del fil telefònic, que ja és Lola Moltó. Què tal, Lola, com estàs?
6: Molt bé, de meravella. Estic així en un entorn privilegiat. M'agradaria que estiguereu així tots, però
2: on...
6: no pot ser.
2: Lola, on estàs? On estàs?
6: Este cap de setmana estic a Mallorca,
2: bueno,
6: però estic... Sí, sí, sí, estic parlant amb tu i estic així veient la mar i... Sí, estic molt bé, molt bé.
2: Ni tan mal. A veure...
6: I gràcies per lo de l'actriu volguda, perquè
2: és així,
6: això,
2: no?
6: També
2: bueno,
6: això fa,
2: és un
6: em
2: fet,
6: fa molt feliç.
2: És un fet, Lola, és un fet. T'has anat a desconnectar o a treballar?
6: Perdona? No, desconnectar, perquè
2: desconnectar.
6: Tu ja saps que dintre de res ja el dijous comencem ja en por los pelos.
2: Clar.
6: I he d'estar ahí en forma. Aleshores, he vingut uns dies, dic, a veure, així me desconnecte i estic en forma per a poder afrontar la peluqueria, no? Tot el mes de juliol i part de...
2: Molt bé, perquè, clar, Lola Moltó... A veure, i algú dirà, che, i el que té en Mallorca no ho té en la Comunitat Valenciana, doncs, pues, evidentment, però així, doncs, pues, igual no descansa tant, perquè així és molt més coneguda, entre altres coses, per la cria blanca, i jo crec que... Lola, mos podem fer una foto? Serà continu, no? Lola?
6: El què, perdona?
2: Lola, mos podem fer una foto? En la Comunitat Valenciana serà una cosa contínua.
6: Sí. Sí, sí, sí. Clar. Ara un poquet més, perquè ja no estem en la televisió, però sí, sí, la de més la gent. Sempre ha sigut amb molta alegria i amb molt de carinyo. La gent, quan s'acosta a nosaltres, ha sigut molt bonic, la veritat, perquè esta sèrie ha marcat una època, un moment...
2: Absolutament.
6: També ha sigut una sèrie molt, molt, molt familiar.
2: Sí, sí.
6: I fins i tot les netes diuen, jo la continuo veient perquè la veia ma abuela,
2: sí,
6: i la recorde, sempre que vos veus me recorde d'ella. Vull dir que ha sigut una... Bueno, i clar, com se pot continuar veient tot el temps que vulguis, saps? Ara tenim... sí, ha sigut molt bonic, molt, molt.
2: Exactament. Lola, qui vulgui veure't en viu i en directe, a partir del dia 2, dijous 2, ho pot fer en el Thalia fins al... Atenció, que qui no va és perquè no vol. Fins al 16 d'agost, un mes i mig, en el Thalia, en Por los Pelos.
6: Sí, un mes i mig, Por los Pelos. A més, t'he de dir que sembla que dius, ai, el teatre, però en el teatre s'està molt fresquet, molt. Ah,
2: sí.
6: Crec que és el millor lloc per anar. Tu ixes de casa... Te'n vens al teatre, estàs fresquet, ixes del teatre, te'n vas a sopar, que per allí, per el Carme, hi ha mil llocs.
2: Sí,
6: i te passes un dia de meravella, saps? Planta pel matí, siesta per la vesprada i per la nit teatre i sopar.
2: Absolutament, perquè a més la funció és de dimecres a divendres a les 8, dissabtes a les 6, sí, a les 8 i mitja, o sigui que és... Ah, i diumenges a les 7, o sigui que és perfecte, en qualsevol cas, per a acabar i anar-te'n a sopar.
6: Ese
2: Por los Pelos, Lola, què anem a veure en el teatre en Por los Pelos?
6: Pues es tipo un Cluedo en el que el públic en un moment determinat forma part també de l'obra.
2: Interactivament.
6: El públic, sí, interactivament, ens portarà i ens dirà i votarà i el públic decidirà qui és l'assassí, qui vol que estiga l'assassí. Saps? Vull dir, podem eixir tots els personatges que estan allí, tots podem eixir, sí. A més, també és de veres que són els típics i tòpics personatges, però nosaltres els donem ànima, clar. Vull dir, els fem realitat. I, pues, està la dona que hi faig jo, la senyora de Boluda, que és una senyora, pues, en una posició molt privilegiada, és rica, és molt, molt, molt rica, que diu ella, soy rica, muy rica, però muy senzilla. I després, pues, està el peluquer, que té un poc de pluma, la xica que està en la peluqueria, un senyor molt misteriós que entra a la peluqueria, i després ja ve el comissari i l'ajudant. I clar, són personatges molt, molt divertits, el públic se passa T'he de dir que n'hi ha gent que repeteix. A veure si... si diu, a veure si avui ix, per exemple, la senyora de Boluda.
2: Clar, perquè deixa una gran part d'improvisació, no?
6: Sí, sí, molt, molt. Al principi, com a actor o com a actriu, tu te sents un poquet... Bueno, al principi, perquè ja portem quasi 10 anys en esta, en esta obra de teatre. Vull dir que és, està... Sí, sí, sí, sí. Vull dir, a la Comunitat Valenciana és un fenomen. I sí que és de veres que al principi la

0: Y dice, gusta que viene ahora. Pues
1: no tenéis ese apoyo, pero creo que tenéis tablas suficientes con elegir del pas. Quinta pregunta del Consejo de Experts, quinta y última, para Serafín Zubiri.
2: Hola, Serafín.
0: Hola.
2: ¿Quién es el puesto més estrany on has cantat?
1: ¿Qué el puesto més estrany?
0: Ah,
1: el sitio más extraño. ¿Dónde has cantado?
0: ¿Dónde he cantado? Pues no
1: ¿En
0: lo
1: la Antártida
0: sé.
1: No?
0: No sé, he cantado, por ejemplo, en la embajada de España en el Cairo, yo qué sé.
3: Ostras.
0: Me parece un sitio ahí un poco raro, ¿no?
1: Curioso, sí, curioso.
0: Para cantar. Y no sabía, ahora, me acuerdo en Belgrado, estuve cantando en un programa de televisión, pero cuando estaban en guerra, además, que también me impactó mucho aquello. No sé, tendría que pensar más, pero bueno, ya he dicho dos. Me ha preguntado uno y he dicho dos.
1: Ni tan mal, Yo creo que se ha portado bien, ¿no? El Consejo Expert se ha portado bien. Un aplaudiment para ellos, por favor. Un aplaudiment, claro que sí.
0: A mí me encantan los niños, me gustan muchísimo y además porque te pueden sorprender en cualquier momento, ¿no?
1: Son señores bajitos.
0: Sí,
1: son señores
0: a mí bajitos, me encantan.
1: Gracias, Serafín. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament de més fora de cobertura i en Serafín Zubiri. Fins ara.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
5: De tu a tu.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu a tu.
8: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim a Fora de Cobertura i ho fem recordant també que és el fi de setmana de l'orgull. De l'orgull.
0: Ah, sí?
1: El fi de setmana de l'orgull, sí. I, de fet, hem celebrat l'amor transversal en la primera hora i hem decidit que tots els que estan en l'estudi anem a enviar-li un missatge o un sticker o alguna foto, alguna cosa a la nostra persona volguda, a la nostra persona. Bueno, pues així n'ha quedat. En este cas, parlem en Crystal Karma.
9: Moltes gràcies.
1: Bueno, te trobem fora de la terreta, veritat, en este moment.
9: Sí, ara mateix, de fet, estic en Sevilla, que tenim així una festa molt grossa, i tot siga per celebrar l'orgull i per portar aquestes celebracions on siga.
1: Per celebrar l'amor, clar que sí. Però no t'oblides de la terreta. I la en la comunitat valenciana també hem celebrat per tot l'alt, l'amor, no?
9: En la comunitat valenciana hem celebrat, i a més, en celebracions molt grans, cada dia coses molt més interessants. I, bueno, al final, l'orgull és una festa en la que tractem de celebrar no només l'amor, sinó també la llibertat de ser qui som, que també és molt important, que no només és una qüestió d'amor, sinó que és una qüestió de llibertat de gènere, d'expressió de qui som cadascun i cadascun i cadascun, i jo crec que va per ahí, no?, un poc. I la comunitat valenciana hem tingut de tot.
1: Per a on han anat les celebracions més importants?
9: Pues mira, t'explique. Ha sigut molt bo perquè este any s'han adelantat tant des de Castelló com des de València, que siguin el cap de setmana passat, que siguin el cap de setmana del 20 de juny, i hem tingut pues, concerts, hem tingut celebracions pues, un poc més reivindicatives, hem tingut exposicions, hem tingut un poc de tot, i després ja per a juliol serà des d'Alacant, la setmana del 14 al 19 de juliol, una supermanifestació el dia 18 de juliol, perquè el Dia de l'Orgull està molt bé celebrat, està molt bé per la festa, que també tenim dret a passar-se-ho bé, però també reivindicar que són dates en les que hem de recordar aquestes coses.
1: És una reivindicació o una celebració?
9: Crec que l'orgull té aquesta dualitat, no?, en el que celebrem també, perquè al final han sigut molts anys de lluita i crec que tenim tot el dret del món.

0: a divertir-nos i a gaudir un poquet de celebrar tots aquests drets aconseguits, però sense oblidar-nos que tenim una responsabilitat per a la nostra societat de continuar a reivindicar, perquè encara que tenim una igualtat jurídica, la igualtat social, la igualtat real, no és manifesta. Veiem que continuen els delits d'odi, veiem que continuen molts problemes a diferents sectors del nostre col·lectiu i tenim que estar allà al peu del canó dia a dia lluitant per la solidaritat.
1: Quines són avui les festes, les manifestacions, concerts més multitudinaris que es puguen donar en la Comunitat Valenciana? Cristal?
0: Pues mira, ara mateix ja t'hi dic, les de València i Castelló ja han passat, que siguen la setmana passada, que en València se fa una manifestació enorme, que l'organitza l'AMDA, que va ser la setmana passada, i sí que tenim les d'Alacant, que són les del 14 al 19. I ahir el dia 18 és la manifestació més gran, i ja t'hi dic, l'ideal és que la gent que estigui interessada entre en la... busqui en internet tota la programació, perquè és una programació super extensa i és molt guai perquè al principi només donava veu noms grans concerts, però cada dia la incorporació d'artistes un poc més alternatius, un poc més dissidents, és més constant. I crec que és superinteressant buscar totes aquestes dates i aquestes reunions, perquè és molt important també donar veu a personatges i artistes un poc més xicotets, però igual de rellevants per al col·lectiu.
1: En este cas, un punt molt important, i és que avui, dissabte 27 de juny, en l'Estadi Ciutat de València es convertís en l'epicentre mundial de la diversitat i del deport, efectivament, en la cerimònia d'apertura dels Gay Games en la 12a edició. En València, 2023.
0: I a més, este any presenta els Game Games una artista nostra d'ací de la Terreta. Ella és de Guadassuar i és Choriza May, que, bueno, un poquet expatriada, perquè ella va eixir en el programa de RuPaul Drag Race Regne Unit. Ella és una superestrella al Regne Unit. Però ara se veia moltíssim ací la Terreta i la veritat que jo, com a companya, vore a un artista de la seva talla treballant tant a la Terreta, tenint esta veu en apunt, perquè també treballa en el programa que cantem. És que estic molt orgullós d'ella. És que és una artista increïble i la veritat que no me pot fer més il·lusió que siga ella la presentadora del Gay Games.
1: Cristal Carme, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura en Apunt Ràdio. Un plaer.
0: A vosaltres per donar-li veu a esta celebració de l'orgull.
1: Aixina ha de ser. Gràcies. Continuem en Fora de Cobertura.
0: Que vagi molt bé.

0: Keith Nelson de la banda de rock Buckcherry.
1: Dames i cavallers, se n'anem! Se n'anem. Ens queda res perquè entra punta a punta en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i a parlar del Mundial, eh? A veure de lo que passa ahir, que això, la veritat és que... Vaya tela. Gràcies, Jota González.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Manuel Andrés Zarapico.
2: A ti.
1: Gràcies, Alfredo Esteve. Gràcies, Pablo Fernández.
2: A tu.
1: Serafín, tenim cita el 17 de juliol en Benidorm, el 18 de juliol en la plaça de la Mare de Déu de València, 25 de juliol en Albal.
3: Això
1: durant el mes que ve. I en acabant, en agost, el 1, el 12, el 21 i el 27, respectivament en Finestrat, Vétera, Loriguilla y Gandía.
3: Correcto. Bueno, Gandía es el 27 de septiembre, no de agosto, pero bueno, da igual.
1: Mira,
3: sí.
1: Qué memoria, es que ya voy a ir
3: antes.
1: Claro. Como no se puede montar en la senda, pues la memoria, gracias, Serafín, de verdad.
3: Hombre.
1: Ha sido un placer tenerte en fuera de cobertura.
3: Igualmente, un placer, claro que sí. Cuando queráis, vuelvo por aquí con vosotros.
1: Cuando tú vigues, hasta
3: la mañana.
1: Amics de Fora de Cobertura, vos convidem a continuar en sintonia en Apunt Ràdio i en particular en Punt a Punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies i fins demà.

A punt. Els últims 90 minuts en A punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts. Benvinguts a este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb Òscar Pellicer al control de so, amb Carlos Urrutia a la edició i a la producció del programa i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del mateix. Com ja sabeu, i a partir d'ara, i des de ja fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges els farem companyia nosaltres, des de les 11 i fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per als dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa, ja sabeu que podeu fer-ho en la vostra opinió a través de les nostres xarxes socials. Podeu participar en este punt a punt últims 90 minuts en els nostres canals, com és en X, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram, 90 minuts ràdio, tot en lletra, en TikTok, en arroba 90 minuts ràdio, 90 en xifra i la resta en lletra, i en àudios al WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos fem i que vos deixem avui en els nostres canals, que és, segons informa i hem pogut confirmar esta informació de Mateo Moreto, Guido estaria prop de renovar i de continuar en el València Club de Futbol. I la pregunta que vos traslladem és: creus que el València fa bé amb esta aposta econòmica tan important? Creus que el València fa bé apostant d'una manera tan forta per un jugador com Guido Rodríguez? I és que l'última hora és que n'hi ha hagut un xir en la història de Guido, no un xir dramàtic, però sí que fa uns minuts el periodista Mateo Moreto, jo crec que molt de prestigi a nivell de mercat, ha informat que l'acord entre Guido Rodríguez i el València està a punt de tancar-se. De confirmar-se, el València estaria tancant un dels serials, dels culebrons més llargs de les últimes temporades, i la veritat és que ho faria, jo crec que en una situació que ha donat molt que parlar, no? Perquè en les últimes setmanes, clar, es parlava de si el València hauria d'esperar, si el València hauria de aguantar, no? A Guido i esperar a que arribara, bueno, pues ixa resposta del migcampista argentí. I contàvem esta setmana en el 90 minuts, el dilluns, contàvem com estava la situació de Guido Rodríguez. Un dilluns en el que, bueno, pues confirmàvem, no? I avançàvem que el València no anava a pujar més l'oferta, que Guido Rodríguez estava esperant una oferta del Mèxic, on avui podem contar que li ficaven vora a 4 milions d'euros nets damunt la taula a Guido, que és algo que anava encaminat a lo que ell volia demanar al València. El València per ahir no anava a passar, evidentment, perquè el millor pagat en la plantilla del València és José Luis Gallá i guanya 6 bruts, que seran aproximadament 3 nets el que guanya el capità del València. I el València, evidentment, per ahir no anava a passar. El València el que li oferia, i és la informació que podem contar, en ixa última oferta a Guido Rodríguez, és un 2+1, 2 anys fixes i un any variable que depèn del seu rendiment, i un contracte, això sí, a nivell econòmic, similar i prop de José Luis Gallá. A mi em diuen que l'oferta que li traslladava el València a Guido Rodríguez en última instància en els últims dies. És una oferta salarial que estaria molt prop de José Luis Gallá. Estaríem parlant de que en ixe escaló salarial estarien José Luis Gallá i Guido a una altura molt pareguda. Veurem si es dona el pas de signar-ho, de confirmar-ho, de, bueno, pues de evidentment fer oficial aquesta situació. Però la realitat és que el València, d'aconseguir Guido, estaria fent una aposta econòmica molt important en el migcampista argentí, que és de veres que esta temporada ha donat un rendiment bo, que ha donat un rendiment diferencial al mig del camp del València, i que això és el que ha fet que el València, i sobretot Carlos Corberán, hagi estat tan pendent i tan... anava a dir pesat, però jo crec que insistent és la paraula, en renovar i en quedar-se a Guido Rodríguez. Ja diguem, és una informació que ha eixit fa uns minuts, que contava el company Mateo Moreto, i que nosaltres hem fet la pregunta, estàvem molt pendents esta setmana del tema Guido Rodríguez, hem fet la pregunta, hem fet les averiguacions i, bueno, ens diuen que sí, que Guido lo que havia mantès era que esta setmana anava a donar una resposta, que sembla que és que sí, i per lo tant, ixa última oferta, és la que acabem de contar, seria la que Guido acceptaria. No sé si hi ha algun tipus de matís d'última hora en ixa oferta, però la que nosaltres coneguem és ixe 2+1 i en un escalafó salarial molt proper, i molt proper és molt proper, al de José Luis Gallá. Així que anem a veure què és el que passa en Guido Rodríguez. Ara de seguida també anem a contactar per a tractar este tema en Manolo Montal, però abans repassem també, perquè estem pendents, està en directe el Mundial, estem tot el dia pendents dels resultats. Ja sabeu que esta matinada Cap Verd 0-0 davant Aràbia Saudí, que Cap Verd s'ha clavat com a segona de grup en el grup H on està Espanya, que Espanya guanyà 0-1 en un partit que varen viure en esta sintonia, en el punt a punt de Napunt Ràdio a les 2 del matí, i que guanyà 0-1 en el gol d'Àlex Baena, i que, per lo tant, Espanya passa com a primera classificada del grup, que també en la resta de resultats l'Egipte empatà davant l'Iran, que Bèlgica li guanyà 1-5 a Nova Zelanda, Tim Bain es despedix del Mundial, i està en marxa, porta 10 minuts, dos partits que també tenen coses en xoc, com és el cas de Croàcia i Ghana, 0-0, de moment en esta primera meitat, primers 10 minuts del partit, i Panamà-Inglaterra, que també està en marxa, 0-0 en el marcador, de moment en este minut 10. Bueno, ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que de vegades pues no hi ha editorial, no hi ha fotos, avui sí, n'hi ha editorial i n'hi ha fotos, anem ja de seguida en les fotos, així que arribem al temps de començar este punt a punt d'últims 90 minuts, anem amb les fotos. No te coge Manolo. Bueno, pues hoy les fotos venen en novedades. Y es que Lucas Beltrán, prop de River Plate, el Valencia, va a tractar, ¿no?, de, bueno, pues aconseguir esta operación. Va a preguntar a la Fiorentina. La Fiorentina demandaba Bora 15 millones de euros per l'Argentí. I sembla que River Plate es farà amb l'argentí per la meitat dels seus drets federatius. Així que Lucas Beltrán, prop de River. El Villarreal aprofita l'aparador mundial. El Villarreal s'ha trobat amb el millor escaparat possible en esta fita mundialista. I és que hores d'ara En esta competició, els noms de Àlex Freeman, Nicolás Pepe i Pap Gay estan sonant amb molta força. Partit fixe, Thomas Partey es manté en l'11 de Ghana en este, de moment, minut 11 de partit 0-0 al marcador en el duel davant de Croàcia. Les estrelles negres, Black Stars, com és conegut el combinat africà, ja estan classificades per als 700 de final. Els últims dies del capità, Pablo Martínez, afronta els seus últims dies com a jugador del Llevant. El capità acaba contracte el pròxim 30 de juny i, mancant qualsevol moviment per part de la direcció esportiva per a negociar una renovació, posarà fi a una etapa de 7 temporades en el Club Granota. Optimisme moderat després de conèixer l'abast de les lesions en la selecció. Les proves mèdiques i radiològiques descarten el trencament de la clavícula de Jeremy Pino i confirmen un esguinç. Pel que fa a Nico Williams, patix una lesió muscular en l'adductor dret. Les lesions són de grau moderat i els dos podrien tornar a estar disponibles per a Luis de la Fuente. Anselmi, projecte d'estil continuista. El nou entrenador de l'Elx assenyala que coneixia el club perquè l'ha seguit durant tota la temporada passada i en la seva primera entrevista ha dit que vol la pilota, que si la perd, el que voldrà és recuperar-la el més pront possible. Així és com venen les fotos. Nosaltres fem una xicoteta pausa i anem amb més coses en este punt a punt, últims 90 minuts.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
4: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
5: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.

0: 16 minuts de la nit. Continuem en directe en este punt a punt últims 90 minuts i anem a saludar, perquè ja està a l'altre costat del fil telefònic, Manolo Montal, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Hola, Salva, què tal?
0: Te cridem traguent-te del teu habitual horari de 90 minuts, però és que jo crec que mereix molt la pena, perquè feia uns minuts estàvem parlant, no?, per el WhatsApp, me reenviaves ixa informació, no?, de Mateo Moreto, que anunciava ixe, bueno, pues, acord que està a prop de tancar-se entre València i Guido Rodríguez, que el migcampista argentí està, deia Mateo Moreto, a un pas de seguir en el club che. Nosaltres, Manolo, hem parlat per privat, hem averiguat i hem consultat aquesta informació, i el que sabem és que és així, que Guido està prop de seguir, que no està tancat, que el que n'hi ha és una, com dir-ho, no?, sensació d'optimisme en què se pot tancar aquesta operació. I en el començament del programa, Manolo contava quina era l'oferta del València, l'última oferta, que esta setmana també hem estat parlant, no?, d'eixe 2+1, i col·locant a Guido en un escalafó salarial al costat de José Luis Gallà. Què te sembla tot això?
1: Bueno, jo crec que batalla guanyada per a Carlos Corberán. Per a ell era la peça angular sobre la qual pivotar, basar tot el projecte del València 26-27, que Guido és cert que, bueno, pues, ha aprofitat el mercat per acostar-se a altres equips, com Betis o com Villarreal. És evident que no han volgut posar-li damunt de la taula el que sí li posa al València, perquè té una necessitat important d'un jugador com este. És evident, com tu ahir mateix comentaves, i també dilluns passat, que tot i les ofertes molt bones a nivell econòmic de Mèxic, la família, en este cas la dona, és qui no vol anar allà. Per tant, a la fi, jo crec que Guido el que ha fet és plantar-se, mirar les situacions, mirar les condicions i acceptar l'oferta que li posa el València damunt de la taula per ser un home important en este projecte de Carlos Corberán. I, bueno, jo crec que almenys la primera gran aposta de l'entrenador de Carlos Corberán queda coberta, que és la de Guido. Després veurem què ocorre amb el lateral dret.
0: Avui fem la pregunta, Manolo, sobre Guido, però en la vessant econòmica. La informació que tenim és que està a prop, si no a la mateixa altura, que José Luis Gallà. A tu te sembla un risc fer-li un contracte de 2+1? Almenys estem contant l'última oferta, eh? Si esta vesprada n'hi ha hagut una altra i nosaltres no ens hem assabentat, pot ser. Però l'últim que nosaltres sabem és un 2+1 i mateix escalafó salarial que José Luis Gallà. Et sembla un risc?
1: A veure, és evident que hi ha un risc en esta oferta. I més quan tu fas una aposta tan gran. Si fos una aposta menor, jo te diria, bueno, és un risc assumible. Bueno, és que este és un risc que sismalament, desgraciadament, esperem que no, desgraciadament al València li pot costar molt car. Afortunadament, el que varen veure de Guido, sabem que és un jugador d'una jerarquia que no té l'equip. Per tant, bueno, fins a quin punt el València fa bé de posar-li l'oferta que li ha posat damunt de la taula, com tu deies, en aquest escalafó salarial, tot de la plantilla? Bueno, aquesta serà una situació de la qual no hi siguin de dubtes, perquè no tenim la boleta de cristal, fins que no comencen a disputar-se els partits de la 26-27. És evident que si el València volia Guido, i és evident que per activa i per passiva era una petició de Carlos Corberán, la única manera que tenia de fer-ho era esta. Era apostant al màxim, jugant-la i esperant i creuant els dits per a que el rendiment que ha donat Guido, sobretot al principi i al final de la seva estància en València, diguem-ne que els mesos d'enmig van ser un tant més grisos, però quan arriba es nota moltíssim la seva influència directa en el joc de l'equip i en el tram final de la temporada també, amb diferents gols, etcètera, etcètera. Bueno, jo crec que també ha sigut un jugador que ha sumat molt. Bueno, pues, a partir d'ara, jo crec que és evident, Salva, que aquesta oferta és un risc, que és una aposta del club, que és una aposta de l'entrenador de Carlos Corberán, i que el que hi ha que és creuar els dits pensant que disca bé i, sobretot, Salva,

0: ja que veure els danys col·laterals o les conseqüències col·laterals. A veure què va ocórrer ara, per exemple, amb un jugador com Pepelu.
1: Clar, per tema de minuts i per tema de perfil, no? En quant a mig del camp. Parlaves que és una victòria de Corberán, perquè, clar, durant el mercat, i ho hem parlat molt, les primeres operacions o els primers noms que ens han tancat són de Lisandro Issey. Este sí que és de Corberán.
0: Sí, és evident que els perfils que busca Corberán o que demana Corberán i els perfils que treballa Lisandro Issey, jo crec que no escapa a ningú, que són absolutament antagònics. Són el dia i la nit. No és que se'n vagi una miqueta un de lo que demana l'altre o que l'altre busqui una miqueta amb la mà oberta sobre lo que demana un. No, són perfils absolutament oposats. Un demana jugadors fets de rendiment immediat, rebassats els 30, mentre que Lisandro Issey el que està buscant són jugadors desconeguts, que costen pocs diners i que puguen encaixar en el València Club de Futbol. De moment, els tres primers que havien vingut eren de Lisandro, és més, crec que tots tenim la informació que el mateix Carlos Corberán havia dit allò de estos no són meus, este sí és d'ell. És més, este és, com diria aquell, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, sí. Pues sobre la pedra de Guido Rodríguez pensa edificar la església del València 26-27, Carlos Corberán.
1: Pues Manolo, gràcies per este ratet, perquè bueno, em sembla que era informació que teníem que també comentar, que ho hem estat parlant esta vesprada nit, més esta nit que esta vesprada, arrel de la informació que publica el company Mateo Moreto, i pense que bueno, pues, hem estat, no esta setmana, ja era el culebró de l'estiu. El tema
0: ara
1: l'hem
0: perseguint, sí.
1: Sí. I volia també, igual que hem fet esta setmana, pues, parlar en tu. Manolo, gràcies, un abraç.
0: Un abraç a la bona, escolta, vinga.
1: Fins ara. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
2: A veure? Fenomenal.
1: Ara sí.
2: Ara.
1: La notícia de Guido et sorprèn, lo primer de tot, i què te sembla que el València te pinta, no? Que vaig a fer l'esforç econòmic, sobretot, per a mantindre a Guido.
2: Jo faig, Salva, dues valoracions en això. La primera, com esta és una decisió, diguem-ne, un imperatiu de Carlos Corberán per l'importància tàcticament que té Guido per a l'equip, per a d'ell, més li val a Guido estar al nivell que vol d'ell Carlos Corberán, perquè de jerarquia ha estat bé, però no sobresalient, no constant tots els partits, de nivell de xoc, està notable, no sobresalient, vull dir, 32 anys, que pavile, ¿vale? I també perquè la pressió que té Corberán, perquè si no és el líder durant tota la temporada, que són vora 40 partits, hi haurà un poc de tensió, pel que estaves dient tu, el que deia Manolo, perquè els perfils de jugadors que es busquen i s'intenten contractar, és diferent l'opinió i les característiques que demana l'entrenador, que demana la secretaria tècnica. Val. I això una. I l'altra, i t'ho dic amb tot el carinyo, però quin atraco, Mare de Déu, una cosa... I t'ho dic per bé, si jo haguera sigut la gent de Guido, haguera fet el mateix.
1: Sí.
2: Però quin atraco, Mare meva, 32 anys va fer en abril el xiquet, vora 6 bruts, que són 3.2, 3.4, segons la tributació que n'hi ha a la Comunitat Valenciana, nets. Telita, Telita.
1: Bueno, pues és la situació de Guido.
2: Perquè després, alerta en la calculadora de l'iPhone, en el límit salarial, que després no t'agafa el bou i no se t'escapen operacions en la segona meitat del mercat perquè t'has passat el límit salarial.
1: I que també en lo que afecta en quant a la resta de plantilla, no? De dir, és que a Guido sí que li dona això, però tu no.
2: El greuge comparatiu.
1: Clar.
2: El síndic de greuges.
1: O lo que pot pensar Gaia. Si ara, perquè ell, què ha fet Guido per a igualar, no? A nivell salarial, si jo sóc, entre cometes, una llegenda de... Entre cometes vull dir perquè encara no s'ha retirat i tal, però que és una llegenda viva.
2: I
1: en actiu, més que viva, no? En actiu. Del València. Però això també, moltes vegades, Carlos, i per a finalitzar aquest anàlisi, moltes vegades també genera... home... un poquet de run-run, no?, en el vestidor, que això ho miren molt, i tu ho saps. Que això
2: ho miren moltíssim. Vull dir, els jugadors... Mai... Vaig a contar una de codis, batalletes ja, de
1: vinga,
2: vestidor.
1: Va.
2: Els jugadors mai es pregunten entre ells quants diners guanya el company. Mai, no? mai s'ho pregunten a la cara, mai.
1: Ah, ara, però també darrere.
2: Home, vale. Agarren al periodista o a la gent d'amic, este que cobra, este que tal. Perquè, i en les negociacions, vamos...
1: Se utilitza, no?
2: A mi m'han cridat de vegades, tu saps de cobrar? Pues jo no he vist el contracte, no és jugador meu, no ho sé. I quan sigui jugador teu, te fiquen el ganivet així a la jugulada, a la gola, que me digues. Perquè, una, pel diners que volen guanyar, i dos, sobretot, per aquesta vanitat de jo no tinc que guanyar un euro menys que tu. Saps? Perquè moltes voltes és així. A mi, me fiques en este escalafó. Ojito, eh?
1: Sí. I això és el que, bueno, pues, pot passar. Carlos, jo crec que... No sé si vols comentar alguna cosa més de Guido.
2: Guido ja està.
1: Pues anem a continuar i anem a fer una xicoteta pausa. Estem pendents dels dos partits que hi ha al Mundial.
2: El banc que li està pegant Anglaterra a Panamà, de Thomas Christensen, per cert, i el banc que li està pegant Croàcia també a Ghana.
1: El habitual seria que Anglaterra li guanyara a Panamà, lo normal, i que, bueno, i si Croàcia Ghana... Ghana no se juga molt. Ja, però donen molta guerra.
2: I demà ja és 700, eh?
1: I demà ja...
2: Ja ho tenim ahí.
1: Ja està ahí la cosa, eh? Ja, demà ja se definixen...
2: A les 9, Sud-Àfrica, Canadà, únic partit de demà de 700, si no m'enganya.
1: I se definix també el rival d'Espanya, demà de matinada, se definix i s'encontre entre Algèria i Àustria. Carlos, gràcies.
2: A tu.
1: Anem a fer una xicoteta pausa i al tornar anem ja en temps de tertúlia.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: AstraZeneca s'havia acomiadat a Corona. A mi me diuen que de moment no, però bueno, tampoc m'estranyaria.
1: No, no.
0: Tot això anava perquè pense que Ron pot aprofitar aquesta roda de premsa per a parlar. Tu penses que no?
1: Yo pienso que no y creo que no debe hacerlo, porque es lo que dice Paula, es que no vamos a ir de Mestalla a las 9 de la noche.
2: No, no. Ha de ser una...
1: Tiene que
2: solamente...
1: ser una suya y que pueda responder sin ningún tipo de límite de tiempo, como él... Bueno, hay límite de tiempo, pero bueno. Responder a las preguntas que le hagamos y él solo, sin nadie al lado y que pueda defenderse, atacar...
0: Ahí, estás de mala molt.
2: Espero que esta vegada un por senglar no me impida.
0: Bueno, si la última vegada un por senglar es va a clavar en el metro y no va a deixar a Paula Lina arribar a temps a la roda de premsa. Per cert, acaba de marcar Inglaterra, marca Jude Bellingham, el 0-1, minut 62, estem en el 63, Panamá 0, Anglaterra 1 y en el Croacia-Ghana continúa la victoria de Croacia. Això sí, el gol de Anglaterra col·loca a la selecció anglesa com a primera del grup en 7 punts. Estàvem parlant de Eixides, Raba i Santa Maria, què fem?
1: Bueno,
0: fem pues, foc o fuchín, perquè de Santa...
1: Yo a Raba me lo quedo, a Santa Maria yo, hablando mal y pronto, yo me lo ventilo.
0: El rescindixes, vols dir?
1: Sí, sí, sí. Pero...
0: ¿Y Raba?
1: No, no, Raba me lo quedo.
0: Tu Raba te'l quedaries, sí. Encara que Corberà no li ha donat oportunitat.
2: És que no li va donar bola.
1: Jo me perquè quedo a Raba, un... però és que a Corberà no va, con Corberà no va jugar. Entonces, yeah. Mejor que se vaya. Però si jo fuese Corberà, jo, Miguel sí. Martínez, com entrenador del València, jo me quedava a Raba. Creo que és un jugador que se puede utilizar.
0: Aprofitable,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Encara que acabes de fitxar a Sato... Tens
1: pues ahí... que a lo mejor viene Sato y a Corberà el primer día lo pone 45 minutos, algo no le gusta de Sato, la melena del viento le da a la derecha y no a la izquierda y Sato no vuelve a jugar.
0: Què és el que va passar en Raba?
1: Efectivamente. Pues, ahí estoy. Entonces... Ja.
0: Què penses que va passar tu en aquests dos gols, Paula? En Santa Maria, que comença... Recordeu-vos que Santa Maria...
1: Titular.
0: Arrencar la temporada, seguint titular, clau, era el 6 que venia de França, múscul, un pitbull que mossegava al mig del camp i resulta que...
2: Va ser un caniche.
0: Sí, o que va deixar de jugar. És que va deixar de jugar de cop a repent.
2: És que el València va tractar de donar-li salida, però eixida, però és que és molt complicat perquè són dos jugadors que apenes han jugat i que com... És que com... O sea, fer algo profitoso, guanyar algo a més d'aquests dos jugadors va ser molt complicat, però és que el València...
0: Esta setmana me contaven que el PAOK de Salònica havia cridat al València per Santa Maria, però... que va a cridar un día y que ya no se va a saber más que cridar un día.
1: Un llama cuelga hizo, el Pau,
0: sí,
1: de Salónica.
0: Yo no sé si va a arribar a ser una pérdida, pero que cridar y que ya no han tornat a parar. Igual tornen la semana que ve. Pero que era, bueno, pues un dels equips que havia cridat per Santa Maria. Jo veig molt complicat desfer-te d'estos jugadors, no fent lo que has dit tu, eso que és rescindir-los. Ho veig molt complicat perquè ells ho saben i tampoc te van a portar una oferta de 3 quilos.
1: No.
2: Es que y a més que o sea, que els jugadors estan en tot el seu dret de
1: sí, de complir de los años de contrato. Claro.
0: Sí,
2: perquè a més lo de Raba és una decisió purament de Corberan, que si l'ha creuat i ja està, perquè Raba va començar sent titular, però va durar 3 partits.
1: Hasta Osasuna.
0: Sí.
2: Més o menys, és que no...
0: És que va ser tal qual.
2: Però jo sí que crec que és un jugador aprofitable.
0: Mira, marca el segon a Anglaterra, marca el de sempre, encara que l'havien fet... Ja. No,
2: sí,
1: no, és que...
2: Ja se l'han llevat.
0: Abre, la Bruja Lola, explica, per favor.
2: No, o sigui, perquè, bueno, li havien fet un malefici, no?, un poc per agafar-lo.
0: Ah?
1: I... Un brujo ganès.
2: Un brujo ganès, i ara jo crec que eren bruixes, no? Jo crec que ara que li han fet dos...
0: Però
2: és d'un
0: altre país, no?
1: A ver,
0: desde ahora, don...
1: la historia
0: Miguel Martínez, por favor, contar la
1: historia. Es...
0: Un moment. Todo eso es porque acaba de marcar Harry Kane,
1: claro.
0: El 0-2, minuto 67.
1: Claro.
0: Y, per ficar en contexto, ha estat protagonista esta semana porque sí. Le habían tirado un malefici.
1: Correcto, sí. Un brujo ganés de Ghana.
0: Uh-huh. Sí, sol pasar, que sí. Son de ganas, ganés.
1: Bueno, pero para aquellos que a lo mejor no me han entendido bien.
0: Vale.
1: Hizo un maleficio sobre Harry Kane. El maleficio era que Harry Kane no iba a marcar... contra Ghana.
0: Ajá.
1: En los 90 minutos. Pero que era tan bueno él que los demás partidos ya se le iba al maleficio.
0: Vale.
2: Y
1: hoy... Cuéntalo, bueno, Paula, por favor.
2: No,
1: cuéntalo tú. Sí.
2: Un grupo de xamans peruans
1: eso es.
0: Del
2: han
0: Perú.
2: Realitzat
0: del
2: Perú, sí. Un ritual per a llevar la maldició del Bruiso Ganés,
0: vale,
2: contra Harry Kane.
1: La maldición surtió efecto porque Harry Kane no marcó ante Ghana.
0: ¿Y?
1: Hoy sí.
0: Ha funcionat però que acaba de marcar.
1: Efectivamente.
0: O sea, vull dir que creguem en la màgia, no? Este tipus de
2: mira, esto sí que no es como Almeida, que no... Creguem en les no es como André Almeida. No,
1: a lo mejor sí. Hay que fichar al Brujo Ganés. Para Almeida o algo, yo qué sé.
2: Sí, que no le valen un conjuro para...
1: Un conjuro para que la magia esté perpetuamente, ¿no?
0: No doneu idees que Meriton pot passar qualsevol cosa. Vos pregunto, queda un minut, va. Per València Bàsquet, com ha estat el final de temporada on campions de Lliga en casa del Barça en una temporada històrica per al club, arribant a la Final Four en Eurolliga, que barbaritat ha fet València Bàsquet i on ha ficat el llistó de alt, perquè, clar, ara tots volem que l'any que ve sigui igual.
1: Jo no era seguidor del baloncesto hasta esta temporada, no lo seguía mucho.
0: Li ha passat a molta gent.
1: El València Bàsquet, la verdad es que ha enganchado esta temporada y yo he visto muchos partidos que antes quizás pues no elegía ver baloncesto, este año sí, y sobre todo... Creo que no hay mejor persona para decir qué ha pasado en el baloncesto que tú, Salva. El otro día has estado toda la temporada con Valencia Basket, siguiéndolo, sí. Haciéndolo muy bien, por cierto, te tengo que
0: felicitar.
1: Y el otro día...
2: Grande, Salva.
1: El otro día estaba viendo el partido y de repente en la entrega de trofeos veo a un tío de fondo con gafitas, con el móvil... Digo, mira, Salva, que está ahí.
0: Estaba en la tele yo.
1: Estabas en la tele, bueno, tío.
0: Estaba en el pabellón.
1: Muy bien, ¿eh?
0: En el pabellón blaugrana, ahí está. Contante...
1: ¿Cómo lo viviste?
0: Espectacular, la veritat és que a peu de pista va ser increïble i com tu dius, este any València Bàsquet ha convoyat a molta gent, i jo espero que continuï així l'any que ve, perquè anem a continuar fent molts partits de València Bàsquet i tant de bo continuï donant tantes alegries.
2: Quise lema de llarg al camí, sí. de veres siga llarg, perquè ara se'n van molts jugadors, sí. Molt importants. I cal fer un treball que estic segura que se farà bé i tant de bo siga el camí molt llarg.
0: 12:29, se n'anem. Què bé ho fas, Miguel Martínez, gràcies.
1: Gràcies, gràcies a tu, perquè ho fas molt bé.
0: Paula Lering, gràcies, bona nit.
2: Gràcies,
0: també,
2: bona nit. Gràcies,
0: ho fas
2: gràcies.
0: Molt bé. Vos deixem els companys de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast disponible i recordeu donar-li like, comenteu i compartiu. Recordeu fer-vos subscriptors, Més Esports, en esta sintonia. Demà a les 12:05 amb una nova edició del Punt a Punt. 12:30, acaba Punt a Punt, últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia. Com porteu la calor? Buf, ja va donant, eh? Ja va donant de valent. Recordeu que s'ha de beure prou aigua i estar hidratats. I fugir del sol en les hores més fortes del dia. Doncs avui estem a 28 de juny i se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, també conegut com el Dia de l'Orgull LGTBI o de l'Orgull Gay, en commemoració dels històrics disturbis de Stonewall que van tindre lloc a la ciutat de Nova York l'any 1969. Estos fets van marcar un punt d'inflexió en la reivindicació dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i d'altres identitats de la diversitat sexual i del gènere. Per això, el 28 de juny s'ha convertit en una data simbòlica de visibilització, reivindicació de drets, igualtat i respecte a la diversitat. Encara que la commemoració

La celebració oficial és el 28 de juny. Moltes ciutats organitzen actes, manifestacions i celebracions durant tot el mes de juny, conegut com el mes de l'orgull. Doncs nosaltres estem molt orgulloses de començar el programa d'avui, com sempre, escoltant el concert del diumenge. Després continuarem amb la secció El rebost de la banda i anem a parlar amb José Vicente Climent, que parlarà del cinquè curs d'estiu de tuba i bombardí que se celebra a Llombai. Continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Educació i Salut, on parlarem del Festival Esvals, Alzira 2026, que organitza Hispanis Brass. I acabarem amb el programa fent un xicotet homenatge al gran trompetista de Moixent, Manolo López, que es va deixar el passat dilluns 22 de juny. Així que comencem fent banda.

En el concert que anem a escoltar, en res, anem a escoltar 7 obres. I començarem escoltant l'obertura festiva de Dmitri Shostakovich, interpretada per l'ensemble del Festival de Tubes i Bombardins l'any passat, el 2025, a Llombai. L'obertura festiva, opus 96, de Shostakovich, és una obra orquestral composta l'any 1954, amb un caràcter marcadament brillant i celebratiu, escrita en el context de les commemoracions oficials de la Unió Soviètica. Esta peça destaca per la seva energia desbordant i pel seu estil directe, pensat per a provocar un impacte immediat en l'oient. Des del primer moment, l'obra es caracteritza per una fanfàrria inicial d'esmetalls que dona pas a un discurs musical ràpid, viu i ple de vitalitat. El desenvolupament es basa en una successió de temes rítmics i melodies lluminoses que es van superposant fins a construir un ambient d'eufòria col·lectiva. L'orquestració és especialment lluïda, amb un paper molt destacat dels metalls i la percussió, fet que contribueix el seu caràcter solemne i festiu alhora. Tot i que sovint s'associa a una imatge més lleugera dins del catàleg de Shostakovich, l'obra requereix una gran precisió tècnica i una interpretació molt enèrgica per part de l'ensemble o de l'orquestra. Nosaltres anem a escoltar l'obertura festiva de Shostakovich, interpretada per l'ensemble de metalls del festival de l'any passat de Llombai, de Bombardins i Tubes, sota la direcció del mestre Santi Díez.

Acabem d'escoltar una obra brillant, vibrant i plena d'energia que va inaugurar els concerts de l'edició l'any passat, el 2025, del curs d'estiu de Tuba i Bombardí a Llombai, marcant l'inici d'una setmana dedicada a la música, l'aprenentatge i la convivència. Acabem d'escoltar l'obertura festiva de Dmitri Shostakovich. I seguim el concert i anem a escoltar el mateix ensemble que van interpretar Les Tardes de Monti. Les Tardes de Monti és una de les obres més conegudes i interpretades del repertori de concert per a instrument solista, especialment associat al violí, tot i que també existeixen nombroses adaptacions per a altres instruments, com la tuba o el bombardí.

Composta l'any 1904 per Vittorio Monti, l'obra està inspirada en les sardes, una dansa tradicional hongaresa caracteritzada pels seus forts contrastos de tempo i expressió. Esta influència es reflecteix clarament en la peça, que adopta la forma d'una rapsòdia de concert lliure, plena de canvis emocionals i tècnics. L'obra s'estructura en dos grans parts contrastades, començant amb una introducció més lenta i expressiva de caràcter líric, que permet al solista desenvolupar un discurs cantable i profundament musical. Progressivament, la peça evoluciona cap a seccions cada vegada més ràpides i virtuoses, on la dificultat tècnica i la intensitat interpretativa augmenten de manera considerable. Este recorregut culmina en un final enèrgic i brillant, pensat per a causar un fort impacte en el públic. En el context d'arranjaments per a metalls, esta obra adquireix una dimensió especialment atractiva, ja que permet explorar tant el cantabile dels instruments greus com la seva agilitat tècnica, convertint-se en una peça ideal per a ensembles com el del Festival de Llombai. Doncs anem a escoltar les sardes.

Me encanta esta versió de les Tardes de Monti que acaben d'interpretar l'ensemble del Festival de Llombai. Ensemble de metalls. I seguim el concert i anem a escoltar el quintet de metall més conegut del nostre territori i d'Espanya i del món, que és el quintet Hispanis Brass. I van interpretar l'obra Farruca, del Sombrero de Tres Picos de Falla, amb un arranjament de Pasqual Llorenç. La Farruca, dins del Sombrero de Tres Picos, és un dels fragments més coneguts del ballet de Manuel de Falla, estrenat en la seva versió completa l'any 1919. Este ballet, encarregat inicialment pels ballets russos de Diaghilev, està inspirat en una història popular andalusa i destaca per la seva forta connexió amb el folclore espanyol, tant en el ritme com en el llenguatge harmònic. La Farruca, en concert, és una dansa d'origen flamenc, de caràcter solemne i contingut, associada tradicionalment a un estil masculí auster i molt expressiu. En este cas, l'obra està presentada en un arranjament de Pasqual Llorenç per a Hispanis Brass, la qual cosa trasllada tota aquesta força orquestal al llenguatge dels metalls. L'adaptació ressalta especialment per la poètica, la potència més rítmica i el caràcter incisiu de la peça, convertint-la en un vehicle ideal per al virtuosisme i la intensitat sonora del conjunt. Doncs anem a escoltar esta Farruca per el quintet de metall Hispanis

fantàstica interpretació la que acabeu d'escoltar de la Farruca, interpretada pel quintet Spanish Brass. I seguim escoltant este mateix quintet, Spanish Brass, que van interpretar una obra de la compositora Amparo Edo, anomenada Barandat. Barandat és una obra per a quintet de metalls de la compositora, com he dit, Amparo Edo Viol, escrita l'any 2022, per encàrrec del mateix grup Spanish Brass amb motiu del festival Spanish Brass Alzira. El títol fa referència a la paraula valenciana barandat, que significa un envà o una paret prima capaç de sostindre poc pes. A partir d'esta idea, l'obra posa una reflexió musical sobre els obstacles que apareixen en el camí, les parets que es formen davant les dificultats i l'energia que s'obté en superar-les. Des del punt de vista musical, la composició presenta un tema principal construït a partir de les lletres del propi títol, que es transformen en material sonor per desenvolupar tot el discurs. Després d'una introducció enèrgica, l'obra s'estructura en dos grans seccions contrastades. La primera part, de caràcter lent i moderat, té un ambient més líric i reflexiu, amb moments melòdics que es despleguen progressivament entre els diferents instruments del quintet. En aquesta secció també apareix elements de caràcter coral que aporten una sensació de calma i profunditat. La segona part, en canvi, és un presto molt més ràpid i intens, on els materials temàtics es fragmenten i es transformen dins a generar un discurs virtuosístic i enèrgic, que condueix cap a un final més dinàmic i impactant. Doncs anem a escoltar este tema, Barandat.

En conjunt, Baranda destaca per la seva combinació de força expressiva, construcció temàtica i gran connexió amb el llenguatge dels metalls, i s'ha consolidat com una obra significativa dins del repertori contemporani per a quintet de metalls. I seguim escoltant el mateix quintet, que van interpretar una suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla, un arranjament fet pel trompetista del quintet, un dels trompetistes del quintet, com és Carlos Benedetto. La suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla és una de les adaptacions més conegudes del ballet original, escrita a partir de la música de la versió escènica definitiva que va ser composta en 1925. Esta suite recull alguns dels fragments més emblemàtics de l'obra, condensant en forma de concert tota la intensitat dramàtica i el color andalús característic de Falla. El Amor Brujo és un ballet de caràcter gitano-andalús que combina música, dansa i elements teatrals i que narra una història de gelosia, amor i elements sobrenaturals. Dins d'aquest univers, la suite concentra moments musicals d'alta càrrega expressiva, entre els quals destaquen especialment la famosa dansa del ritual del fuego, una de les pàgines més icòniques del repertori orquestal espanyol. En el context del quintet de metalls d'Spanish Brass, esta obra adquireix una nova dimensió sonora gràcies a l'arranjament de Carlos Benedetto, que adapta el llenguatge orquestal original al potencial expressiu dels metalls. Esta versió posa en relleu la força rítmica, els contrasts dinàmics i el caràcter intens de la música de Falla, mantenint alhora el seu sabor popular i la seva essència flamenca. Doncs anem a escoltar la suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla.

Qué gran interpretació de la suite de l'Amor Brujo, interpretat per el quintet de metall Spanish Brass. I seguim en el mateix quintet i anem a escoltar una peça del compositor Ernesto Eurignac, anomenada Suite Spanish Brass. La Suite Spanish Brass és una obra composta per Ernesto Eurignac per a quintet de metall i dedicada al grup Spanish Brass, una de les formacions de cambra més prestigioses de l'àmbit internacional. Esta composició forma part del repertori contemporani per a quintet de metall i destaca per la seva originalitat, el seu llenguatge modern i la influència de diversos estils musicals. L'obra està estructurada en 5 moviments. Primer moviment, Hola, Don Benetó. Segon, Parasernalia. Seguiment, Falopio. El quart, Afinca. I l'últim, Bonnets Blues. Cadascun presenta un caràcter propi i contribueix a crear una suite variada i contrastada. Al llarg de la composició, Eurignac explora les possibilitats tímbriques dels instruments de metall, aprofitant la riquesa sonora de les dues trompetes, la trompa, el trombó i la tuba. Una de les característiques més destacades de la suite Spanish Brass és la fusió de diferents influències musicals. El compositor incorpora elements procedents del jazz, de la música contemporània i de la tradició clàssica, creant un llenguatge personal i innovador. Esta combinació reflecteix tant en les harmonies com en els ritmes, que sovint resulten complexos i exigents per als intèrprets. Des del punt de vista interpretatiu, l'obra requereix un alt nivell tècnic i una gran coordinació entre els membres del quintet. Vinga, doncs anem a escoltar-la ja.

Jo no sé vosaltres, però jo escolte este quintet de metall i ja comença el dia amb molta energia. Espero que a vosaltres vos passi el mateix. Acabem d'escoltar la suite Spanish Brass del compositor malagueny Ernesto Auriñac. I acabem el concert d'avui fent un xicotet homenatge a un gran músic i trompetista que es va deixar el dilluns passat, Manolo López, i va interpretar una obra titulada El degüello. El degüello és una de les peces més emblemàtiques del repertori per a trompeta interpretades per Manuel López Torres, conegut artísticament com Manolo López. Esta melodia té el seu origen en la tradicional, en el tradicional toque a degüello, un toc militar utilitzat antigament per la cavalleria espanyola i posteriorment adoptat en diferents contextos històrics. La versió més coneguda és la que apareix, per exemple, en pel·lícules de l'oest nord-americà, com Rio Bravo o El Álamo, amb música de Dimitri Tiomkin. La interpretació de Manolo López destaca per la seva gran qualitat sonora, el control de l'emissió i l'expressivitat amb què desenvolupa la melodia principal. La trompeta assumeix un paper protagonista, transmetent un caràcter solemne, heroic i alhora nostàlgic. L'obra es caracteritza per frases amples, en un tempo moderat i una gran importància de la respiració i del fraseig musical. Manolo López va convertir esta obra en una de les seues interpretacions més reconegudes, sent molt apreciada per estudiants i professionals de la trompeta. La seva versió és considerada un exemple de musicalitat, elegància i sensibilitat artística, qualitats que van caracteritzar tota la seva trajectòria com a intèrpret i pedagog. Anem a escoltar esta versió del degüello interpretada per Manolo López.

0: Quina sonoritat trau a la trompeta Manolo Pérez. Gran trompetista, músic, persona i pedagog. Des de Fem Banda, donem el condol a tota la seva família. I fins a ser el concert d'avui diumenge. Ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida.
1: L'Esport Valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
3: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors.

0: creadors de l'art i del coneixement.
1: L'Hora de la Cultura, amb Reis Juan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda A Punt Ràdio.
4: Molt bon dia, tornem a estar així. Acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. Molt xulo, per cert. I molt carregat de metall, perquè tot el concert és d'ensembles de metall o de quintells de metall. Com porteu la calor? Puf, va donant-ne de valent, eh? Recordeu que cal beure per estar hidratats, buscar sombretes i no eixiu cap al migdia a primeres hores del matí o cap al final del dia, perquè allarga el dia i n'hi ha molt de sol i aleshores podem gaudir més del dia. Avui estem a 28 de juny. Se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, també conegut com Dia de l'Orgull LGTBI o de l'Orgull Gay, en commemoració dels històrics disturbis de Stonewall que van tindre lloc a la ciutat de Nova York l'any 1969. Estos fets van marcar un punt d'inflexió en la reivindicació dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i d'altres identitats de la diversitat sexual i de gènere. Per això, el 28 de juny s'ha convertit en una data simbòlica de visibilització, reivindicació de drets, igualtat i respecte a la diversitat. Encara que la commemoració oficial és el 28 de juny, moltes ciutats organitzen actes, manifestacions i celebracions durant tot el mes de juny, conegut com el mes de l'orgull. Doncs nosaltres estem molt orgulloses d'estar així cada diumenge i de començar el programa. Com he dit abans, hem escoltat ja el concert i a partir d'ara comencem en una secció d'educació i salut que anem a parlar amb José Vicente Climent Climent del 8è curs d'estiu que se celebra de Tuba i Bombardí, que celebra a Llombai. Continuarem després en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem del festival Esvals Alzira 2026 que organitza Hispanis Brass. I acabarem el programa fent un xicotet homenatge al gran trompetista de Moixent, Manolo López, que es va deixar el passat 22 de juny. Així que, Maite, dona-li veu, punja la veu, que seguim així en Fem Banda.

0: Anem a parlar d'educació. D'educació perquè sempre que es fa un curs a l'estiu estem parlant d'educació, d'aprenentatge. I anem a parlar d'una nova edició del curs d'estiu de Tuba i Bombardí que celebra a Llombai. Se celebra del 24 al 28 d'agost. És a dir, encara falta. Però ja teniu ahí un curs que podeu participar per no estar tot l'estiu sense poder, sense tocar l'instrument, que això no s'ha de fer. Este curs és una iniciativa que any rere any s'ha consolidat com un referent en la formació i la difusió dels instruments de metall, com és el bombardí o és la tuba. I per a parlar d'este curs, d'este vuitè curs d'estiu de tuba i bombardí, tinc ací al meu costat, a la meva part dreta, a un dels organitzadors, promotors i de tot, José, i tubista, per supost. José Vicente Climent, Climent. Bon dia, José Vicente.
1: Bon dia, Imma. Què tal?
0: Molt bé, encantada. Avui tinc un programa, molt carregat de metall.
1: Vaja que sí.
0: Perquè després vindrà Inda, parlant també de les vals, i és tot el concert, de fet, és tot el que hem escoltat, és de, o ensemble de metall, o quinte de metall.
1: Sí, sí.
0: I jo crec que és metall, encara que feu cursos de tuba i bombardí, però la tuba i el bombardí, igual abans feia falta, no?, donar-li aquesta espenta, però actualment jo crec que no. O sí?
1: La veritat que en Espanya els últims anys s'ha fet molt per aquests instruments, s'ha creat l'Associació Espanyola de Tubes i Bombardins, per tot arreu n'hi ha cursos de tuba i bombardí,
0: sí,
1: festivals,
0: sí.
1: I la veritat que el que abans era un instrument que només servia per acompanyar els passodobles i ja si normalment ho tocaven sempre persones majors, no? Que,
0: sí,
1: és que podien carregar amb el pes de l'instrument i tal, ha canviat molt la cosa i pues, gràcies a les grans empreses d'instruments que han anat investigant i millorant, sí, la qualitat dels instruments, la veritat que s'ha convertit en un instrument molt versàtil i que pues, avui en dia es pot tocar tot.
0: I que gràcies a aquests cursos o festivals que feu, també n'hi ha una part molt important, que és el repertori, que gràcies al que vosaltres oferiu composen música per a tuba, per a bombardín, per a ensemble de tubes i bombardins.
1: Això és.
0: I se crea, diguem, comencen a ampliar aquest repertori que fins 4 dies no era tan ample. Eh?
1: Claro, claro. Sí, sí, això serveix per a moltes coses, en part en el que dius, que pot donar peu a noves creacions, i també a posar aquests instruments en un context com fent arranjaments, per supost, perquè la tuba va néixer ja un poc més tard, però pots tocar molts estils de música i pots ficar-ho en molts contextos.
0: Sí, ara parlarem de la tuba, però ara anem a escoltar una obertura que vaig a dir-te que jo coneixia aquesta obertura, no per ensemble, l'ensemble que anem a escoltar, però la veritat és que és potent. Escoltem.

0: Com no tenien que començar el concert d'avui escoltant una obertura? El que obre sempre un concert és una obertura. Una obertura festiva de Shostakovich.
1: Sí, sí, una peça molt elèctrica.
0: Sí.
1: Molt, pues, com ja diu el seu nom, festiva. I aquesta peça està gravada en directe de l'any passat, quan obrirem els concerts. I era també el primer any que fèiem aquesta formació d'ensemble de metalls, de músics formats de, o sea, que perteneixen a diferents orquestres,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i bandes municipals de tota Espanya. I la veritat que, pues, un gran acert.
0: Estaves, diguem-me, assaig concert.
1: Sí, sí, sí, ahí va tot molt a pressa. Clar, la gent, pues, també és una època complicada perquè és agost, sí, molta gent descansa, les orquestres, bandes descansen, però bueno, sempre puc agafar a uns quants col·legues que me tiren una
0: mà. Per ahir, per la zona, Llombai, Catadeu, Alfarb, tota aquesta zona, sí, sí, teniu molts músics,
1: sí, sí,
0: i bons.
1: Hi ha molta tradició i molt bons professionals, la veritat que estan rodejats de gent magnífica. I
0: en este ensemble de metall escoltem trombos, escoltem trompetes, però el curs és de tuba i bombardí.
1: Sí, el curs és de tuba i bombardí. Añadim este tipus de formacions per enriquir un poc el context,
0: sí,
1: perquè també de tubes només ja fem el concert de clausura,
0: sí,
1: que ens juntem uns 70-80 tubes i bombardins, tots els alumnes del curs, i, clar, per als altres concerts hi ha que fer

0: poc dinàmic perquè el públic també tinga diferents sonoritats i tinga diferents colors els concerts. I això és el que tractem, intentar fer coses diferents i que de la mateixa forma que agraden al públic, no?
1: I tu t'imaginaves, perquè com sorgís, primer la pregunta és, com sorgís esta idea de fer un curs festival a Llombai de tubes i bombardins? Com naix tot això?
0: Pues molt fàcil. Això naix a l'any 2019. Jo dono classes així, pues, la gent que vol reforçar en el seu curs i tal, i venen a casa i pues, els dones el consell que pots donar-los tal, i acaba el curs i, mestre, aquest estiu podem quedar algun dia i fem algo, i clar, eren 5 o 6 i dic, ostres, estar totes les setmanes en un o en altre, dic, perquè no ho juntem tot en 2 o 3 dies, veniu tots alhora, fem alguna classe col·lectiva i vos dono classe a qui necessite i ja està, i anem un dia a la piscina, fem una paella, el que siga, bueno, va néixer d'això, ens juntarem i, ostres, això està guai, podríem fer alguna més. I a partir d'ahí començarem a sumar un professor per edició, hasta enguany que som 9 professors, i han anat creixent també el número d'alumnes.
1: Correcte, és a dir, va evolucionant. I aquesta primera edició, tu tens que remuntar-te fa 8 anys.
0: Sí, sí.
1: I aquesta primera edició, quants eren de professors?
0: Jo soles.
1: I te'n recordes quan, més o menys, d'alumnat?
0: 6 o 7 érem.
1: 6 o 7,
0: aquesta
1: primera edició.
0: Sí, sí.
1: Actualment, has dit que venen 9.
0: 9 professors i tenim... vaig tancar matrícules a les 2 hores d'obrir-les.
1: Espera. El curs es fa del 24 al 29 d'agost.
0: El 28 d'agost, sí.
1: El 28 d'agost. Sí. Ho estem a 28 de juny, és a dir, quasi 2 mesos abans. Sí. Ja no pot ningú apuntar-se?
0: El 2 de juny ja érem 64 inscrits.
1: Uau!
0: I està ja... està tancat, no per res, perquè també tenim... el que tenim és un poble de 2.800, 3.000 habitants,
1: sí.
0: I la logística d'allotjaments, de menjar, cau la setmana després de festes del poble. Mm-hmm. És una setmana complicada perquè pues, tota la restauració està...
1: Igual estan de vacances en
0: clar,
1: els bars.
0: La gran majoria. Aleshores, ampliar més. És un poc locura, però recibim missatges diàriament de que gent que vol, perquè se va enterant a poc a poc.
1: I venen d'altres llocs de la Comunitat Valenciana?
0: Sí, venen de tota Espanya, sí. Venen d'Andalusia, de gent que viu a Madrid, gent que viu a Barcelona...
1: Aleshores, José Vicente, tu tindràs... pots estar satisfet, és a dir, després de... tu mires una mirada cap enrere, 8 anys, tota l'evolució que hi ha...
0: Crec que encara no ho assimile, encara que fa 8 anys, però, clar, com mai havia pensat que això se convertiria en això, i la veritat que cada any van sorgint idees noves i vas ampliant coses, vas fent cosetes, però mai imaginaries quan va començar que això no va ser el que és ara mateixa.
1: Clar, perquè estem parlant de 60 quants bombardins i tubes?
0: 64.
1: 64?
0: Sí.
1: I tot això en quin lloc heu feu? Perquè tingueu que tindre unes instal·lacions, no sé si seran la banda... No sé, les classes, parle de les classes.
0: Les classes... fins l'any passat les hem fet en la Casa de la Cultura, que és on l'escola de música té les seues aules, el seu material. Però, clar, enguany som 10 alumnes més que l'any passat. Uh-huh. I hem tingut que utilitzar l'escola pública també per agafar unes quantes classes, perquè ja és molta cosa. I res, ja ho fem i, pues, de moment, molt bé. De moment tenim els espais i podem utilitzar-los i...
1: Ja ho crec que molt bé, Seguim escoltant l'ensemble en esta peça que s'anomena, si no ho tinc mal, si ha apuntat, Farmer's Tuba. Mm-hmm. Esta peça.

0: José, estic en la teva frase que has dit abans. La tuba l'agafava dient el baix. Te recordes que...
1: Sí, sí, sí, clar, clar.
0: A mi m'encanta aquesta paraula.
1: El baix.
0: El baix. L'agafa gent, pues, major,
1: sí, sí,
0: que igual

0: en moltes bandes no tenien massa noció de música, coneixien quatre cosetes, pum, pum, pum, pilars de la...
1: Sí, sí.
0: I gràcies que estaven, hem de dir-hi, gràcies que estaven, però estem escoltant la evolució de l'instrument, eh?
1: Sí, sí, és una
0: gran... Ara després, no se'n vagin, perquè després escoltaran més barbaritats, perquè és així.
1: Sí, sí.
0: Este és Daniel Schadeli, com es diu?
1: Schadeli.
0: Schadeli.
1: Sí, sí.
0: Schadeli.
1: Este és un tubista de Suïssa, que va estar convidat l'any passat. I, bueno, esta peça, Farmer's Tuba, està dedicada a un... a un tubista d'allí, o austríac, no recorde ara, que era, treballava a una granja i li van dedicar la peça. Però bueno, en la peça se pot veure el que parlàvem abans de la gran versatilitat que té aquest instrument i el que ha evolucionat en els últims anys, que clar, jo sóc el primer que estic sorprès, potser els països europeus estan més acostumbrats perquè inclús grans fàbriques estan allí, sí, arraigades, i les bandes pues, ja tenien instruments millors, però jo recordo en la banda pues, el típic instruments de tota la vida, plens de bonys i les tecles que fan ruïdo i ja canvia molt.
0: Correcte, sí. El mecanisme, sí, sí. Que era... Estaves a l'assaig i...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mira, estàs fent-me recordar... Sí. La primera vegada que jo vaig sentir un tuba, diguem, àgil, fa molts anys,
1: sí, sí,
0: però tocant el solo d'Amparito Roca en la tuba.
1: Sí, sí, sí.
0: I això jo en 12 anys, no sé si tindria 12 anys, ja em pareixia, vull
1: clar,
0: dir,
1: clar.
0: Ostres, este sí toca. Pues com ha evolucionat,
1: sí, sí,
0: l'instrument?
1: Sí.
0: Perquè està clar que el bombardí és un instrument que té més agilitat, però la tuba...
1: Sí, sí, sí. De fet, aquestes tubes són tubes baixes. Les tubes que toquem a la banda o a l'orquestra són tubes contrabaixes, són tubes més grans. Esta tuba que estem escoltant és com si diguem un instrument intermig entre el bombardí i la tuba.
0: Sí.
1: I que es diu tuba baixa. És tuba.
0: Però també està afinada en do o està en
1: està
0: mi?
1: Està en fa.
0: En fa.
1: En este cas està en fa o pot estar també en mi bemol. Però són instruments ja un poc més àgils, no pesen tant com les tubes tan grans. Depenent del repertori que interpretes, pots, és igual, pues, la flauta, piccolo,
0: sí, sí,
1: flauta en
0: perquè
1: sol...
0: Perquè una tuba més gran que pot arribar a pesar 9 quilos, 10 quilos... O ara ja estan en menys quilos, perquè...
1: No, a veure, també el pes del metall influeix molt en el pes del so.
0: Sí.
1: Aleshores, no sempre poden llevar molt de pes, saps? Els instruments segueixen pesant i... No sé exactament, però entre 14
0: i
1: 15 quilos...
0: Això provoca que tinga més bona sonoritat.
1: Bona, més... Jo crec que sí, sí. És més... És diferent. És diferent.
0: Sí, sí,
1: els instruments
0: sí,
1: que no tenen
0: sí, sí.
1: pes no tenen eixe pes de so que busques.
0: Això m'ho ha ensenyat ara.
1: Que també te pot servir per a... Depèn del repertori.
0: Sí.
1: Igual necessites un instrument més àgil.
0: Sí, sí, sí.
1: I necessites
0: sí, sí.
1: un instrument que siga tan pesat, però després, si vols ser molt virtuós, vols córrer molt, un instrument pesat no te va ajudar.
0: Sí.
1: Aleshores, el tipus de material, de fet, en la mateixa construcció, en diferents materials, els instruments sonen superdiferents.
0: Sí, sí, sí.
1: Això, jo crec que és important el pes de cada instrument.
0: Mira, ja he pres alguna cosa.
1: Sí,
0: és de veres, és de veres, és de veres.
1: Crec que passen tots els instruments.
0: Vegades... Eh? Sí, sí, sí, sí. A veure, estem parlant d'este professor, Daniel Schadeli.
1: Sí, sí.
0: Però en guany quins professors teniu? En teniu nou, però quins són?
1: Pues mira, començant per bombardins, tenim a un dels pilars fonamentals del curs, que ell és com jo, som fixes, Bastián Baumet, ell és solista internacional, avui en dia és un dels top en el món del bombardí. Tenim a un altre gran referent, que és Steven Mead, que ha fet moltíssim per el bombardí també, ell és anglès, i res, l'home és... ha estat doncs, 30-40 anys estrenant una barbaritat d'obres, encarregant-les, té, no sé si té 200 discos, 150 discos, no sé.
0: Carai.
1: Sí, ha gravat de tot, o 70, no sé, però una barbaritat. I ve també Daniel Thomas, que és alumne de Steven Mead, també anglès, que té forma de tocar tipus brass band, que és molt típic a Anglaterra. I ve també Miguel Victorio, que és bombardí de la banda del Rei a Madrid, també la dirigeix, i la veritat que molt bon planter en guany, sí, a vegades costa d'aconseguir, però...
0: Venen de molts jocs.
1: Sí.
0: Venen de molts jocs.
1: Sí, sí, sí.
0: Has nombrat tu, no? Bastián Baumet?
1: Bastián Baumet, sí.
0: Bastián, d'on és?
1: Ell és francès.
0: Francès.
1: Sí, sí, sí.
0: Bastián.

0: Este arranjament és diferent perquè les tardes més o menys comença com ara hem arribat, en el temps lent, i després passa al temps ràpid, i aquests dos contrastes. Sí, sí. Vosaltres feu una introducció diferent, diferent, molt enèrgica, molt rítmica, ahí les trompetes davant, fins que arriba al tema.
1: El tema de...
0: El tema, diríem, que començaria, no?
1: Sí.
0: Este professor, enguany torna a estar allí.
1: Sí, sí.
0: I les tubes?
1: Les tubes, pues mira, tenim el tuba solista de l'orquestra de Mònaco, tenim el tuba solista de l'òpera de Berlín, ve el tuba solista de l'òpera d'ací de València, del Palau de les Arts. Bueno, no t'he dit els noms, però el de Mònaco és Florian, el de Berlín és Vicentios, el d'ací de València és Ramiro Tejero. Vindrà també... Me queda un i no recordo quin és.
0: Ah, després es vindrà al cap. No patis, sí. que I... jo flipé, perquè és una característica que teniu els tubistes o els trombonistes és la memòria.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Jo, aquests noms se me'n van. De seguida ja se me'n va, se me'n va, se me'n va.
1: Sí.
0: Quan ve esta gent d'altres països que no coneix la zona... Sí. Com queden? És a dir, perquè això deu de cridar l'atenció, perquè nosaltres diguem, vale, és que n'hi ha tanta cultura musical en Alemanya, per exemple, però és que ací n'hi ha molta cultura,
1: no hi ha,
0: o en Venezuela, no?
1: Sí, sí, sí, és exagerat el que tenim ací. Nosaltres no ho apreciem perquè vivim ací de sempre, però bueno, jo ara que pues, he pogut viure altres cultures, altres formes de veure la música, la veritat que tenim algo molt gran, que és la cultura que tenim als pobles, a les bandes, la tradició, i són coses que t'ajuden molt a créixer.
0: Jo crec que n'hi hauria que exportar-ho més.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, sí, perquè sí. Per exemple, estic recordant-me ara de les orquestes de Venezuela, no?
1: Sí,
0: tot aquest projecte
1: clar, sistema,
0: que tenen.
1: Sí.
0: I aquest sistema que tenen,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Nosaltres, clar, nascut així, nasquem en esta terra, des de menuts o menut des d'anem,
1: sí, sí, sí,
0: a la banda.
1: Sí, sí, sí.
0: I nosaltres tinguem també eixe sistema. És a dir, que tinguem... No eixe,
1: sí, sí,
0: sinó
1: sí,
0: el nostre diferent.
1: Que, sí, sí, sí,
0: que tots, diguem, tinguem eixa cultura musical, que és tan important.
1: Això és, això és.
0: Jo crec que es sorprendrà cada vegada que venen.
1: Ja. Sí, sí, no? Sí, la veritat que sí. Ells ho passen molt bé. A més, com és gent estrangera,
0: sí,
1: quan venen ací, el menjar, el clima, la forma de viure que tenim nosaltres és algo que ells disfruten molt, no? Bueno, l'altre tubista que no t'havia dit abans, que ara m'ha vingut al cap, ell és Roland Sempaly, és un húngaro, i res, és també un gent molt potent, i a més tenim tallers,
0: sí,
1: que són de vesprada, per a que els alumnes tinguin un poc més d'informació. Enguany, ja que m'has comentat que ve Inda després, ve el seu company, que ha sigut mestre meu també durant molts anys, Sergio. Ell vindrà a fer un taller de música de cambra, crec que molt interessant, per explicar balanços dels grups de cambra, afinació, pues com tractar, no, aquest,
0: sí,
1: tipus,
0: sí,
1: de grups,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: molta,
0: sí,
1: gent comença a tocar però no sap ni per on començar, no? Fiquen el paper i toquen, però no només això, no?
0: Sí, sí, sí. I a més, com continuar, perquè és tan important,
1: clar,
0: la música de cambra,
1: sí, sí,
0: que n'hi ha que tindre aquesta continuïtat, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha molts grupets de cambra, però diguin que el que més costa,
1: sí,
0: és,
1: sí, sí,
0: l'eixida, és a dir, aquesta,
1: sí, sí, sí,
0: eixida de, sí, concerts.
1: Sí, sí, sí. Sobretot fer un bon producte, no? Que és lo que és l'afinació, lo que és el balanç, lo que és el...
0: Lo, sí, sí, sí,
1: lo,
0: sí, sí,
1: lo primer que tens que aprendre per a poder
0: sí,
1: tocar.
0: Sí.
1: Dins d'aquests tallers també ve Pep Cessat, que ha fet ara uns lubricants per als instruments que funcionen molt bé.
0: Mm-hmm.
1: Jo la veritat que no els coneixia i, bueno, a través de...
0: Però de cilindre o el pistó?
1: Tot.
0: Ho té tot
1: estudiat i té productes de tota classe. I jo la veritat que la vaig conèixer perquè jo vaig provar també a tocar a Barcelona

0: Barcelona i el vaig conèixer allí, ell és català, i em va explicar un poc el sistema, estiguem provant inclús amb els meus instruments, i la veritat que ho vaig veure tan interessant i tan interessant el que deia, que nosaltres... passa el mateix, no? Que tu vas tocant però no tens constància de que...
1: Correcte.
0: de l'oli més dens o l'oli més fluid que està fent, no?
1: Sí, el que fa l'instrument.
0: Això és. I per últim, l'últim taller que tenim és gent d'ací de València, Miguel Vallès i José Luis Criado, que són músics de la Banda Municipal de València, que vindran a fer un taller de repertori de banda de música, no? De nostres instruments.
1: Que cada vegada n'hi ha més, i cada vegada aquest repertori bandístic... Fiquin cadascun de tu, eh?
0: Sí, no, ara, clar, com ja els compositors estan... Bueno, no ara, ja fa temps,
1: ja que això passa, però vegada,
0: estan descobrint que és un instrument que pot també fer alguna cosa, no? Aleshores, sempre estan tots ahí escrivint i, no, està guai, perquè li dona un poc més de visibilitat a l'instrument i, a més, que es poden fer coses molt xules i té una sonoritat tan elegant.
1: Jo crec que ha evolucionat tant el repertori, la manera de tractar l'instrument dins del repertori bandístic...
0: Sí.
1: Que flipes moltes vegades. És així. Bé, estem parlant del 8è curs que es celebra del 24 al 28 d'agost a Llombai, i estaves dient-me que n'hi ha 64 alumnes.
0: Sí.
1: I com organitzeu les classes? És a dir, aquests 64 xiquets o xiquetes, com organitzeu les classes en este professor, en l'altre professor? Es dividiu per diríem, per nivell musical? Com feu això?
0: Mira, el nivell més o menys és prou igual, perquè sol vindre gent acabant de grau mitjà començant superior. Venen també alguns més jovenets, però bueno, els més jovenets, pues, com es passava a nosaltres quan anàvem als cursos, quan eren joves, pues, que moltes vegades anaves als cursos i t'enteraves de poc, però bueno, lo poc que agafaves, lo poc que escoltaves, això t'anaves a casa en una energia increïble per a seguir estudiant.
1: I descobries.
0: Sí, això és. I, bueno, organitzem. Cada matí fem una classe magistral, com si fos un calentament, perquè els alumnes puguen aprendre les rutines del professor en context, que ho faça. I a partir d'ahí, de 10 a 11, això a les 9, de 10 a 11 fem l'assaig per al concert final de divendres, que, clar, en tanta gent, i a més tu ves, hi ha que fer molt de treball perquè tot se sincronitza i vaig al lloc.
1: Sí.
0: I a partir d'ahí, de 11 a 2 i mitja, que parem a dinar, són tot classes individuals, de mitja hora cada classe. O sigui, els alumnes només tenen mitja hora, que, bueno, per una part pots pensar que és poc...
1: Però està bé, perquè estan sols, ells.
0: Clar, però per altra part seria molt difícil si tinguera cadascú hora i mitja, necessitaríem 3 mesos per fer el festival. Així que, bueno, és un poquet un tast de totes les coses, i cadascú, pues, en mitja horeta, pues, fa el que pot en el mestre li dona 4 consells i encara li queden 3 classes més, perquè són 4 classes individuals per alumne inscrit.
1: I l'energia que s'emporten a casa.
0: És increïble. La veritat que el sistema que me dius, per què s'omplin tan pront les inscripcions? Per exemple, jo el trec el dia 1 de juny, per dir-te algo, i jo 2 dies abans ho envia al grup de WhatsApp del curs anterior, i el 90% de les places s'ompli.
1: Perquè s'ho van passar molt bé.
0: Això és el tema. El tema és que la gent ve i disfruta i ho passa bé.
1: I Llombai té aquesta infraestructura de poder quedar-se a dormir, la gent...
0: Llombai, la veritat que no tenim hotels, és un poble molt menut, no tenim tren, tampoc.
1: No,
0: aleshores, necessitem allotjaments i gastem les cases rurals del poble, cases rurals que pues, jo hi ha molta antelació, inclús d'un any per a l'altre, ho tinc reservat ja, i és l'única cosa. Jo ara pues, faig un poc el croquis de pues, tu ací, tu allà, els professors ací, i un poc pues, això amb monitors per la gent més jove, que encara no té 18 anys, i sí, així ho anem organitzant. Clar, la veritat que és un poc complicat, perquè no hi ha infraestructura.
1: Sí, però coneixen la part rural de la nostra terra, que és important. No. El meu poble és més gran i tampoc té hotel.
0: És complicat, però bueno, al final, si te ho planteges, se pot fer.
1: Sí, ja ho crec que sí. I se fan tant coses tan sorprenents com esta peça que ara escoltareu, que jo no sé pronunciar més el nom, Ostein, suposa que serà Batsvik, serà l'autor, o l'intèrpret.
0: L'intèrpret. I autor.
1: També d'esta peça.
0: Sí, és el compositor.
1: Escoltem primer i després parlem. Esta peça que anem a escoltar ara.

0: No estem en el Tíbet, eh? Això està gravat a Llombai, l'any passat.
1: L'any passat, sí.
0: Jo aquí me quedé molt flipada perquè aconseguís fer diversos sons.
1: Sí, sí, multifònics.
0: Sí, i guturals, ho fa.
1: Sí, sí.
0: I és tan sumament complicat.
1: Sí, sí, bueno, per a dir pareix que no, però sí que pels que som de la peu,
0: després
1: sí.
0: Ell ha anat el ritme cada vegada anava més ràpid, però al principi podem agafar com una melodia, no?, de meditació, no?
1: Sí, la veritat que este xic, Øystein, ha sigut un de les persones que ha canviat el món de la tuba en els últims anys i ha fet pues, coses d'aquest estil. A més, és un dels pocs que porta molts anys de solista internacional i en una activitat frenètica i sempre tocant a este nivell, no?
0: De fet, no sé com es pronuncia el títol, perquè és Fnac.
1: Sí, sí.
0: Se pronuncia, però carai, carai.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè això, a partir d'ahí, molts tubistes intentaran...
1: Sí, sí, claro, no, i ell les seues...
0: Fer ixes...
1: És una persona, és una persona molt intel·ligent. Jo el tinc tractat de 2 anys que ha vingut ja al festival. Una persona molt intel·ligent que toca el que ell composa. O sigui, això està compost per ell.
0: Sí.
1: I és algo que pots dir, ho puc tocar. Però és que abans de tocar t'ho has d'imaginar, saps? Que això crec que és més complicat.
0: El sis cantar, el sis cantar, tocant, emetre el so...
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, ixa frase que diguem, els instruments de vent són melòdics, no?
1: Sí, sí, sí,
0: no
1: sí.
0: Podem fer més d'una nota a la vegada.
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí.
0: Hi ha cantants també que ja sí, comencen no? a fer aquestes cosetes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Complicat.
1: Que guai.
0: Però a mi ho veig molt complicat.
1: Sí, sí.
0: Però la veritat que crida molt, molt, crida molt atenció. José Vicente, què és el més complicat que tens a l'hora d'organitzar? Este és el 8è, no? Però tu acabareu i ja tens que començar a pensar en l'any que ve.
1: Sí.
0: Què és el més complicat d'organitzar tot això?
1: A veure, complicat és tot, perquè hi ha tanta logística que hi ha vegades que jo dic... Això és necessari, seguir fent-ho, però clar, com m'agrada tant...
0: A vegades si sempre li diem, sí, sí. Però a mi us farà falta això.
1: Sí, sí, sí, però la veritat que m'agrada tant l'instrument, l'ambient que es crea i tot, que pensé que és més que necessari. I bé, primerament me costa aconseguir els professors. És una data molt complicada, però bueno, és l'única data de l'any que funciona. Perquè en tota Espanya no n'hi ha ningú curs en aquestes dates. Clar, jo, este festival va començar en juliol, com tots els festivals.
0: Com tots.
1: I clar, primer, els teus alumnes no podien anar als altres festivals. La gent que anava als altres festivals no podia vindre al teu, perquè ja estava arraigat un festival. Mm-hmm. I això era xafar-nos. I al final jo vaig pensar, ostres, això ho fem per a aportar a la societat. Si ho fem, quan ja n'hi ha un altre festival, l'únic que estem fent és xafar-nos entre nosaltres. I encara que a mi em ve fatal, perquè evidentment jo no agarro vacacions en tot l'any, encara que me'n vaig 2 setmanes de vacances a principi d'agost, però no estic de vacances, estic pensant en d'ací 2 setmanes n'hi ha que tocar, n'hi ha que presentar, n'hi ha que organitzar, però bueno, al final també és un moment en el que ho puc fer.
0: Sí.
1: No sé, pues, els anys que puga durar, espero que molts, però que és una època que me pilla bé, que ho puc fer i que ho faig molt a gust.
0: Mira, de moment ja portes 8,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I és complicat.
1: Sí, sí,
0: és
1: no,
0: molt complicat.
1: La veritat que molt bé, i els concerts també tenen molt bona acollida, la gent del poble acudix i es fem en un claustre del segle XVII, d'allí de l'església, que té una acústica fantàstica.
0: Estem escoltant i,
1: sí, sí,
0: i són concerts en directe,
1: sí, sí, sí.
0: I la qualitat està ahí, eh?
1: Sí, sí, no, és una sonoritat brutal. Sí, sí, la veritat que sí. Que...
0: I enguany també fareu concerts, és a dir, totes les nits hi ha concerts.
1: Sí, totes no. El primer dia no, però a partir del segon, de dimarts a divendres, dimarts tenim un ensemble de corda que hem creat per a l'ocasió. Acompanyant a Tubes i Bombardins, els professors.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Dimecres tindrem uns altres professors, no toquen tots en tot, perquè també tinguin dies de descans. Farem en piano, dijous en piano, que acompanyarà Adolfo García, que és el pianista que sol vindre. Suposo que
0: Adolfo, des d'ací es dic que Adolfo, que no pares ni un moment, per l'amor
1: no
0: de
1: para.
0: Déu, després de la fira d'agost, de la fira d'Ixativa, estàs en Llombai.
1: Clar, clar, ahí no falla, ahí no falla. Després també, dijous, fem l'ensemble de metalls, que també pues, és un ensemble format per músics de diferents orquestes d'Espanya i de bandes. I ja el divendres fem la cloenda, que és el concert d'ensemble d'alumnes, on se fa repertori també frenètic. És un repertori molt intens, molt difícil, que, clar, jo els comenté als més joves, no patiu si no podeu tocar algo, que quan torneu l'any que ve o a l'altre...
0: Ja ho tocareu.
1: Ja ho tocareu. Perquè, clar, és que és un poc complicat fer repertori per a tots, però, clar, sí. Comptant que normalment veig gent de superior, gent de la carrera acabada i tal, intentem fer repertoris molt complicats. I la gent més joveneta que ve, doncs, clar, tens que dir-li, doncs, no patis,
0: és que... No patis, que és poquet a poquet, poquet a poquet.
1: Tot aplega.
0: Poquet a poquet. A veure, quines institucions... col·laboren en este festival, en este curs?
1: Mira, tenim diferents formes de patrocini, perquè, com bé sabem, la cultura té que estar respaldada per diners, perquè sempre. Si no, tota aquesta gent de professors, tota la logística que porta un festival d'esta índole, és molt complicat portar-ho endavant. Tenim una part que són patrocinadors. Estos patrocinadors, perquè te facis una idea, és gent involucrada en la música, com poden ser cases de música... tallers de reparació, uh-huh. de boquilles, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Gent que aporta una xicoteta quantitat i nosaltres el que podem oferir és que vinguin a exposar els seus productes. Aleshores, és una activitat més que tenim al curs, que és molt interessant, que porten les novetats de cada any, dels instruments nous que van traient, i allí tenim una sala...
0: I hi ha una exposició.
1: Hi ha exposicions d'instruments on els xavals poden provar tota classe de material nou que existeix, i és una forma també de donar informació, no? Perquè si has d'anar-te'n a Alemanya a provar un instrument, clar, ja te costa temps, diners i tal.
0: Sí, i que n'hi ha molta varietat de bombardins i ells veuen més varietat.
1: Boquilles,
0: no?
1: Sordines, sí. Noves composicions, n'hi ha moltes coses.
0: Sí, sí, sí.
1: I després tenim un altre apartat que de fet ho estrenem enguany, que sí. fins enguany hem tingut només patrocinadors. Però clar, per a donar-li un poc més de potència als concerts, hem introduït empreses privades,
0: uh-huh.
1: vale? Empreses potents al poble o al voltant, o inclús empreses de marques d'instruments, que alguna ha volgut aportar un poc més a part del
0: sí.
1: patrocini, i aquestes ja aporten una quantitat un poc més gran, i pues, cada concert n'hi ha dos tipus de col·laboració. El que agarra la col·laboració principal,
0: uh-huh.
1: esta persona paga un concert sencer, aleshores té la seva publicitat durant aquest concert, és el que ha pagat este concert.
0: Sí, sí, sí.
1: I altres concerts que pues, gent que vol pagar un poc menys, pues, agrupa dos o tres persones que volen pagar un poc menys i ells, entre tres o quatre, s'encarreguen d'un altre concert. Aleshores, és una forma de pues, seguir oferint més qualitat, perquè al final, si no...
0: Les institucions tenen que estar allà.
1: Claro, claro.
0: L'Ajuntament suposa que també col·laborarà.
1: Clar, per suport, l'Ajuntament ens dona un gran respaldo també, a nivell de logística també, a nivell de muntatges, pressupost econòmic, i sí, a veure, això té que ser entre tots. Jo també, quan me reunisc amb tots ells, els ho explico, o sigui, jo tinc la meva faena, jo tinc el meu treball, jo no necessito diners, saps?
0: Sí.
1: Però tampoc puc treballar per fer festivals. Jo ho organitzo molt a gust, però la cultura necessita tindre recolzament de diferents institucions que estiguin interessades en això.
0: Correcte. I durant tot el curs, uh-huh. n'hi ha per a tu algun moment que és especial?
1: És que n'hi ha molts moments especials, perquè està fet en tant de tacte i mos ho passem tan bé, tan familiar.
0: Sí.
1: Pues, per exemple, tots els migdies, quan acabem, anem a la piscina municipal, alumnes i mestres, encomanem dinars, paelles,

0: pots imaginar la festa, no? Tres o quatre calderades, amb un, tres o quatre calderades.
1: M'alegra que et diguis aquest moment.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Dic, un concert, està clar, que sí, el concert de Cloenda, sobretot, és emotiu. Però sobretot, aquests moments que tu estàs nombrant.
0: Saps què passa en els concerts, igual que en les classes, igual que en els moments, que jo visc aquesta setmana tan frenètica, o sigui, frenètica, que jo m'he xitat a dormir i sé que dorc. Però mal sé... i dic, ostres, dormint t'ha pensat, saps? O sigui, que estàs tan enxufat aquesta setmana que no arribes a disfrutar tant. Sí. Però sí que n'hi ha moments, com per exemple el de la piscina, que veus la germanor que es crea en aquest moment, i aquests moments són... Això no es paguen diners, la veritat. Que...
1: La veritat que sí. I a més esteu fent una tasca molt, molt, molt important. Uh-huh. Tu, en esta edició que aneu a fer, n'hi ha alguna altra novetat, algun altre projecte que vulgueu començar, o què t'has pensat de cara a l'any que ve?
0: Tinc moltes coses pensades. El que no sé si ho vaig a fer, perquè la veritat que el curs està absorbint molt del meu temps lliure, aleshores clavar més coses és ja traure temps d'on no hi ha. Uh-huh. Però sí que tinc previst a lo millor un concurs de composició per enriquir...
1: Sí, perquè això enriquís el repertori.
0: Claro, per enriquir el repertori, i també l'aprofitaríem, el connectaríem d'alguna forma al festival, de forma que estrenaren les obres guanyadores, o que això ja n'hi ha molts tipus de festivals que ho ofereixen, però, ja t'he dit, són coses que, com més o menys ho organitzo jo tot, tinc molta gent al voltant, la meva família, per suport, la meva parella, alumnes d'estos primers que vinguen en la primera edició, que durant el curs pues, estan en mi, va, t'ajudem a això, t'ajudem a l'altre, tinc molta gent al voltant, per sort, que me tira una maneta, però, claro, com tot això ho tinc que pensar, ho tinc que maquinar i tal, és que no sé si està carment més terreno, saps?
1: Sí. Perquè... De moment està funcionant.
0: De moment el que n'hi ha està...
1: La veritat és que està funcionant molt bé. I de fet, jo no sé si dir trobareu tota la informació, bueno, però vaig a dir, perquè si no n'hi ha ja vacants, per lo menos, almenys que vagin a veure els concerts,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, està tot publicat en alguna pàgina?
0: Sí, estem en xarxes socials, en Instagram i Facebook, on podem trobar-nos el curs d'estiu per a Tuba i Bombardí, i allà podem veure tota la informació. La veritat és que els concerts són d'un nivell...
1: No, no, estem escoltant. Totes les peces que hem escoltat són del curs passat, del 25.
0: Sí.
1: A l'aire lliure,
0: sí.
1: I peces en la seva complicació, en el seu nivell. Doncs, José Vicente, ja està.
0: Passa ràpid, eh?
1: Passa molt ràpid, explicant. És de veres. Hem passat així un bon ratet.
0: Sí,
1: hem passat un bon ratet.
0: Molt a gust.
1: I donar-te les gràcies per haver vingut. Igual el quedarem un poquet abans allà per el mes d'agost, per tornar a recordar els concerts estos que has dit.
0: Ahí segurament ja no estaré tan tranquil. Ja estaré un poc més alterat.
1: Ja estaràs alterat. Sí. I acabem escoltant un himne, com és el de la Oda a l'Alegria, de la novena, no? L'himne d'Europa. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Ima.
1: Moltes gràcies.

abans de les notícies de les 9 tinguem que entrar en l'agenda musical, que sempre ve molt carregada, molt carregada. I, per exemple, avui tenim a la Societat Musical Barri de Malilla, fa un concert de banda anomenat Evolucions per a Vent. Serà avui a les 12 al Teatre El Musical, ací a València. Dins de la campanya

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Són les 9 del matí.
2: A Punt. Notícies.
1: Bon dia, és 28 de juny, diumenge. Avui se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+. Mentre a València els Gay Games van fer a nit el seu tir d'eixida en una cerimònia inaugural que reivindica l'orgull LGTBI. La cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València va omplir el recinte de diversitat, festa, respecte i reivindicació dels drets de totes les persones a estimar com vulguen. Rosa Mateu.
3: València, capital de l'esport i la diversitat, dona la benvinguda al major esdeveniment inclusiu. Més de 10.000 esportistes de 81 nacionalitats entren al Ciutat de València precedits per grup de dansa valenciana, en un gest simbòlic de l'arrelament.
4: Gent que viu la seva vida, la seva orientació o la identitat sexual d'una manera oberta i visible, i gent que no té l'oportunitat en la vida quotidiana de ser qui són realment.
3: Un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Venezuela i després comença la festa de la mà de l'artista valenciana Choriza Mella.
5: Crec que és el moment perfecte per acollir-los i per a gaudir d'ells i per a ser lliures de ser i d'amar, que és el més important.
3: Esta edició tindrà un impacte econòmic de 120 milions d'euros en la ciutat, segons els organitzadors. El sector hoteler satisfet amb l'ocupació.
6: Estamos rozando un 100%. Hay algunas fechas particulares para la semana que viene, que todavía sí que nos quedan algunas habitaciones.
3: Unes reserves que també es noten en la restauració. Han preparat menús especials per als esportistes i esperen incrementar la facturació en un 30%.
1: Uns jocs esportius gai que no han escapat a la bronca política entre partits de dreta i d'esquerra. L'alcaldessa de València, Maria José Català, rebutja de ple fer política amb este esdeveniment. Així ho ha explicat.
7: Yo no voy a hacer política en estas cuestiones, creo que no es bueno, creo que no ayuda, creo que no está, estos acontecimientos no están diseñados para hacer política, levantar banderas y decir unas cosas u otras, están hechas para que todo el mundo entienda el respeto y entienda la diversidad como algo normal y natural en la sociedad. Y por tanto, como normal y natural en la sociedad, puede poder celebrarse en cualquier ciudad, con cualquier gobierno, de la misma manera, con el mismo respaldo y con el mismo respeto. Y ese es el mejor mensaje que va a lanzar Valencia en este momento.
1: L'última hora parla que ja s'eleven a 1.430 morts pel doble terratrèmol a Venezuela i els ferits superen els 3.200. El Ministeri d'Afers Estrangers xifra en 6 els espanyols morts i 133 desapareguts pels efectes dels sismes. A més, hi ha 3.238 ferits en total i almenys 3.142 famílies damnificades. Diversos equips de rescat valencians ja treballen a la zona zero. Són voluntaris especialistes en emergències que han viatjat a Venezuela en avions comercials que ha llogat el govern d'Espanya. Mentrestant, en diverses localitats de la Comunitat Valenciana, la solidaritat és

0: multiplica en forma de recollida de material. Anem ja en els esports. Definitivament serà Àustria, el rival d'Espanya. En setzens de final del Mundial, després que esta matinada el combinat europeu ja ha empatat a 3 contra Argèlia en un duel que s'ha decidit en l'afegit amb 2 gols, un per a cada un. Es queda finalment segon del grup J. Per tant, el combinat europeu s'enfrontarà a Espanya el pròxim dijous a les 9 de la nit a Los Angeles. Esta matinada la selecció ja ha efectuat el primer entrenament de cara a preparar l'eliminatòria. Anem ja en l'horatge, calor, basca. Ara hem de sumar les tronades que s'esperen de cara a la vesprada. Josep Viols, bon dia.
1: Bon dia. Unes tronades que, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia, seran fortes. De fet, poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyats de granís i fortes ratxes de vent. Es formaran a partir de migdia la zona més afectada interior de la província de València, comarques com el Racó de Demús, la Plana d'Utiel-Requena, la Serrania, la Vall de Cofrents Aiora o la Foia de Bunyol. Aquestes tronades avançaran cap al nord fins a arribar a d'altres zones del Camp de Túria, de l'Alt Millars o de l'Alt Palància. Per tant, una vesprada moguda, especialment a l'interior central i nord, un matí més tranquil, però s'aniran dissipant aquestes boires i aquests núvols baixos que s'han format especialment en zones del litoral i del prelitoral. Venim d'una nit molt bascosa, continuarà la basca, continuaran les humitats elevades, però avui les màximes tenen tendència a baixar lleugerament a l'interior i a pujar a la costa nord. La majoria de les màximes, entre 33 i 34, puntualment 35 graus en zones interiors, també 34-35 graus a la costa de Castelló. Per tant, un dia de nou molt bascós i amb calor que continuarà els pròxims dies.
0: Gràcies, Lluís, és tot. Tornarem en més notícies a les 10 en un altre butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat al seu abast al seu telèfon mòbil si es descarreguen l'app de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al nostre web a.media.es. Fins després.
2: Som a punt. La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
4: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
2: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Som

0: sonem diferents, en fem banda.
1: Clar que sonem diferents. Sonem molt bé, que no és igual. I a partir d'ara, millor encara, perquè si al costat tinc a un component del quintet més famós de metall que hi ha en tot el territori espanyol i part del món, que és Hispanis Brass. I avui parlarem d'un esdeveniment molt important que comencen després demà, el Festival Esvals d'Alzira, que celebren este 2026 la seva 25a edició. Una fita que confirma la consolidació d'un projecte que des de l'any 2002 combina formació, concerts i convivència musical al més alt nivell. Al llarg d'estos 25 anys, milers d'estudiants i nombrosos solistes i professors de prestigi internacional han passat per este festival, convertint-lo en una cita de referència dins del panorama musical. I aquí tinc així Ainda Bonet. Bon dia, Ainda.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, i un cantant.

0: Encantada d'estar així, però tinc que preguntar-te, abans de començar a parlar del festival, que ja comenceu el dimarts, després demà, bueno, suposo que ja ho tingueu tot arreglat, eh?
1: Sí, jo crec que sí. Sempre n'hi ha alguna cosa d'última hora, però això és el que li dona emoció
0: a la vida.
1: A la vida, sí, sí. Si tot estiguera perfecte.
0: Si del cortisol te puja.
1: Sí, ostres, però falta sol. Ja busquem alguna solució.
0: Però abans acabeu de vindre del Japó.
1: Sí, fa uns dies, sí, exactament. Hem estat de gira 8 o 9 dies. Hem fet 4 concerts,
0: sí.
1: I la veritat és que molt bé.
0: Què és el que més t'agrada del Japó? No és la primera vegada que aneu, no?
1: No, crec que és la quarta o quinta vegada.
0: Que aneu.
1: Sí.
0: Perquè esteu en un projecte que... A veure que me'n recorda de com es diu el nom. El nom es diu Caminos d'Espanya.
1: Sí. I
0: els seus camins.
1: El que fem allí, quan ens solem anar a Japó, és espectacle, i a més és un espectacle que ens va suggerir i rogar i ens va dir, hasta que no el vam fer no va parar, és el manager que tenim allà a Japó, que es diu Genro Ara. Ell estava empenyat en que farem un espectacle amb flamenco, o sigui,
0: sí?
1: Amb dos ballarins flamencos i percussió. I llavors nosaltres sempre teníem la nostra enrònia de que això serà un poc xabacano, entre comillas. Però, bueno, al final li van pegar moltes voltes. De fet, no és la primera vegada que el fem, o sigui, que ja hem anat ahir a missa d'espectacle. I és un espectacle, la veritat és que al final ha quedat molt xulo, amb música d'Enric Granados, d'Isaac Albéniz, de Manuel de Falla, de moltíssims... músics que, compositors que es coneixen moltíssim, Chano Domínguez, Paco de Lucía, i és un espectacle espectacular. La veritat que li agrada molt als japonesos i està molt bé.
0: Vaig a veure si encerte esta que anem a escoltar ara, esta peça, este intermedi, i se l'interpretem.
1: Exactament, sí.

0: Que bonica és la boda de l'Isolín. Uno mai es cansa d'escoltar-la, eh?
1: No, la veritat que no. I a més, és una de les peces que crec que més toquem. Perquè agrada moltíssim. I a més, tinc que dir una cosa que és curiosa, que este arranjament és d'un bon amic, Francis, compositor, que es diu Paco Zacarés.
0: Que enguany porta una obra obligada en la secció... en la secció d'honor.
1: Sí, Resurgir. Saps, a més, la conexes perquè curiosament som els editors d'aquesta partitura. O sigui que, coses de la vida, Paco edita les seues músiques en la nostra editorial, que és SB Edicions, i un dia ens va trucar i ens va dir aquest any l'obra obligada és la meva, i vam estar ahí treballant perquè és que era el millor possible.
0: Jo no tardaré ja, vull que vinga, sí. Jo fa molts anys que no coincidis que
1: n'hi ha que intentar que vinga, que és un músic, realment és un músic molt, molt, molt reservat,
0: sí.
1: No diria tímid, però molt reservat, sí. I que crec que és una llàstima, per culpa d'això crec que no ha fet més del que tenia que fer.
0: És un gran compositor,
1: Un gran compositor.
0: És un gran compositor. Mira, fora de micro estàvem parlant de quan estudiàvem, i estava dient que jo de tu no me'n recorde, i estaves diguent-me companys que venien a mi i dic, no sé... Suposo que tindries el pèl i a millor això fa que no el conegui.
1: Sí, sí.
0: No me'n recorde, però sí que me'n recorde de Paco Zacarés.
1: Sí, jo crec que Paco és un poquet més major, però...
0: Bueno, no sé, me'n recorde de... No sé
1: jo,
0: si...
1: Jo crec que quan ell estava acabant, jo estava... No començant, però estava començant en el grau superior.
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí. Doncs estem escoltant així la boda de Luis Alonso i ja fa 4 anys que aneu a estos camis d'Espanya que organitzen des d'allí... I sempre feu, perquè jo he vist alguns vídeos en algun ballador i algun cantaor i tot això.
1: Sí, sí, sí.
0: No, però quants concerts arribeu a fer en estos 7 o 8 dies o 10 dies que aneu?
1: No, ahir hem anat, a més, a full, o sigui, arribarem, no sé si era dilluns o dimarts, farem un assaig perquè no pots arribar el dia abans del primer concert, sempre arribem 2 dies abans, perquè els llavis se tenen que habituar i després d'un viatge de 12 hores, bueno, 12 no, en realitat el viatge dura 24 hores, però l'avió últim, que és el que te porta en el nostre cas, anem d'Amsterdam a Tòquio, doncs són 12 hores d'avió.
0: Torna a explicar això dels llavis, perquè és que... És a dir, els esportistes d'elit...
1: Sí.
0: També no, viatgen,
1: clar.
0: I també tenen que tindre això en compte.
1: Sí, no,
0: i aleshores és... vosaltres igual, és a dir, no és la musculació...
1: És que, a més, el nostre és molt més sensible.
0: Vull dir,
1: bueno, serà igual de sensible, però no, nosaltres ho notem molt més. Jo. I el dia d'abans, quan fas l'assaig, dius, em vaig a casa, que això no, demà va ser un desastre.
0: Que no funciona.
1: Que no funciona, però és necessari. Vull dir, i el dia següent ja estàs molt bé. I vam fer 4 concerts seguits.
0: I allí quina temperatura? Perquè suposo que l'afinació també...
1: No, és molt pareguda, així. Igual n'hi ha un poquet més d'humitat, però no cregues, jo crec que és molt pareguda, molt pareguda. O sigui, no, és més el, ja t'he dit, que és el viatge que t'he deixat fet.
0: Sí, sí, sí, ho entenc. Seguim en un tema de Manuel de Falla que enguany és el seu aniversari.
1: Sí, exactament, sí. De fet, en el concert este tocàvem esta peça,
0: Farruca.
1: Però també toquem una suite que va arranjar el nostre company Carles Benetó, que es diu L'amor brujo. O sea, que és L'amor brujo, és una xicoteta suite, sí, de L'amor brujo, i ahí és on hi ha ball. Bueno, en Farruca també fem ball, també.
0: Correcte. Esta peça mateixa... No recorde qui vos va fer la... Era Rafael?
1: Esta no, la Farruca no, és molt curiós. La va fer un amic meu, Pasqual Llorenç, que és abogat.
0: Sí.
1: O sigui, no és músic professional. Ell toca diversos instruments. La bandurria, toca també el contrabaix. I... és un amic de jovens allà al poble i ell tenia un arranjament de so per a rondalla.
0: Sí.
1: Bueno, orquestra de plectre, que es diu. I un dia em diu, mira, ha fet això per al quintet, a veure si sona bé.
0: Anda.
1: I, bueno, sona bé, no? Sona meravellós.
0: Estaves comentant eixa suite que ha fet, que va adaptar el vostre company Carlos.
1: Sí.
0: Eixa, en el concert d'esta matí que ja hem escoltat, la poden escoltar els nostres oients quan acaba el programa, perquè ja s'ha escoltat.
1: Sí.
0: I està completa, eixa suite. Què... Als japonesos els agrada molt la música espanyola?
1: Els agrada molt la música espanyola i els agrada molt el flamenco. les dues coses. Llavors, per això el nostre manager deia, jo crec que la simbiosi perfecta és fer un espectacle que n'hi hagi música espanyola, n'hi hagi metalls, n'hi hagi flamenco, i perquè tinc que dir que el nostre manager és músic de metall durant molts anys, té ara ja 75 anys, de fet, se jubila pronte. Ell ha sigut sempre manager en Japó de molts músics de metall de tot el món, els més importants. Ell s'ha portat allà perquè és un tio que li agrada molt el metall, és trombonista, i llavors, això, pues, és un, el concert realment és molt eclèctic, molt original, i la gent, clar, ja veurem quin té tocat música espanyola, i després dos ballaors i percussió, o sigui, caixó, flamenc, és una passada, és una passada.
0: I què és el que més t'agrada d'allí, del Japó? Per exemple, el menjar.
1: Sí, a mi m'agrada molt. De fet, jo recordo la primera vegada que anàrem, jo crec que va ser el 2000 i algo, 2001, per ahí, que anàrem, tocarem. És una de les anècdotes més interès, vull dir, que més mos ha quedat, no? És fer un concert del Tokyo Opera Hall,
0: sí,
1: que és una passada de puesto de 2.000 persones i una acústica increïble. I realment ho tenim, quan mos diuen quins dels llocs, pues mira, un dels llocs que recordem és el Tokyo Opera Hall. L'altre és el Kiev, també, sí, també l'òpera de Kiev. Però sí, el menjar, jo crec que és una societat molt, molt curiosa, i que crec que haurien de prendre moltíssimes coses d'ells. Per exemple,
0: dime.
1: Allí no es pot fumar al carrer.
0: Si tu... I qui vol fumar, on va?
1: Pues ten llocs, o sea, pues vas a, hi ha habitacions, hi ha, però a l'aire lliure no, o sea, tens que anar buscant en centres comercials, sempre n'hi ha llocs per fumar, en les estacions de tren sempre n'hi ha llocs per a fumar. I crec, vull dir, jo no tinc problema amb els fumadors, eh? Però és veritat que jo no he fumat mai, no? I de fet, vull dir, en el quintet ne fumen dos d'això i tenen que anar buscant llocs.
0: Buscant el lloc.
1: Sí, i després, imagina, quan arribes després de 24 hores de viatge...
0: I si lloc estarà tot ple de fum, si n'hi ha molta gent.
1: Sí, i després, és que és net.
0: Sí.
1: És net, o sea, tu vas pel carrer i no veus res, però tampoc veus papereres. I dius, ostres, i la gent que fa amb els papers? O amb...
0: Se'ls menja.
1: Jo crec que sí. Jo crec que se'ls mengen perquè no ho entenc, saps? Sincerament. Però bueno, després hi ha altres coses que dius, ostres, tan poquet. Però bueno, que és lo bonico de esta vida que hem elegit.
0: Que sí, en sí, el sí, que... sí, sí, i que coneixes molts llocs i coneixes moltes cultures.
1: Moltes cultures, molta gent, molts... És una passada. I a nosaltres ja poso dels països que més ens agraden.
0: Doncs, escoltem una altra peça que segur que també ho vau interpretar. Espere.

0: Doncs no la van interpretar. Això és així?
1: No, però tinc que dir una cosa, Inda, que esta peça, en la gira anterior a Japó, sí que la tocarem.
0: Ah.
1: En esta peça obrim els concerts.
0: Aquest any, és fantàstic.
1: Aquest any, esta vegada, en esta gira, hem elegit una obertura de... d'un compositor català que es diu Jordi Griso, que va guanyar el concurs de composició del Festival Spanish Brass Alzira farà 10 anys, crec. Ell va fer una peça que es diu Circus, i nosaltres som uns grans defensors del repertori original per a quinta de metall. En este cas, en Japó no ho hem fet, però volíem deixar...
0: Complicat.
1: Però volíem deixar que n'hi ha música per a quinta de metall.
0: Eixa empremta, és a dir,
1: sí,
0: que
1: n'hi ha música
0: original.
1: Que no podem estar sempre tocant arranjaments. Sí. I, per supost, està molt bé tocar arranjaments, però, i que siguin de qualitat, perquè això també és important.
0: Sí, això també.
1: Però, això, vull dir, vam decidir que este any, en esta gira, començàvem en una peça que es diu Circus, que és en un ambient circense, o sea que realment molt xula també. I, però vamos, esta Joaquín Turina està una passada.
0: És que ells igual lliguen molt la música espanyola en lo que és el folclore, és a dir, el flamenc.
1: Sí, sí,
0: el flamenc
1: sí.
0: Andalús, la part sí. Més andalusa, no?
1: Sí, sí. No, i de fet, tot este concert, que era música... quasi tota era música clàssica, vull dir, clàssica, vull dir, nacionalista del segle XX,
0: sí,
1: del segle XX. O sea, Farruca, L'amor brujo, això també podria haver sigut, però La boda de Alonso. Tot això amb un toc de flamenc, vull dir, amb una versió en el que els balladors flamencs interpretaven aquesta música, entre comilles,
0: mai heu interpretat clàssica. Algunes danses valencianes?
1: Sí, sí, per supost. No en Japó, però nosaltres, Juanjo Colomer ens va fer, per al nostre espectacle Metàl·lics, d'escolars, era una producció de l'Auditori de Barcelona, però l'Auditori de Barcelona va dir, ja, fiqueu alguna cosa a valencià. Entonces nosaltres vam parlar, però ja te parlo de fa molts anys, quan tenia moño jo, bueno...
0: ja jo no me'n recordo.
1: Jo tampoc. Jo tinc un moño.
0: Alguna vegada ho penses?
1: No me'n recordo ja. Però bueno, això, el tema és tant que li van demanar i va fer pues, la moixaranga, les danses de... Bueno, diverses danses valencianes,
0: sí, sí, sí,
1: no recordo.
0: Sí, sí. Bé, entrem ja en tema. Entrem en els 25 anys del Festival Esbals.
1: Sí que...
0: 25 anys. Tu te'n recordes de la primera edició?
1: Sí que me'n recordo, perquè és una de les coses que sempre contem per què existís este festival. I este festival existís perquè fa 26 anys vam tocar en el claustre de la Casa de la Cultura d'Alzira, que ells organitzen un cicle en l'estiu que es diu Música al Claustre, i que és el mes de juny.
0: Sí.
1: I nosaltres... Bueno, el mes de juliol, perdona, que aquest any també se fa. Nosaltres tocarem aquest any i jo recordo que vam quedar prendats de l'acústica d'aquest claustre, que era meravellós. Dic, ostres, això és una passada, no?, este lloc. I jo li vaig comentar al tècnic de cultura, a Jordi Verdú, que encara està de tècnic. Era els seus primers anys de tècnica. Si no era el primer, faria poc que havia entrat com a tècnic. Li vaig dir... Jordi, si n'hi ha que fer algo, si n'hi ha que fer un festival de metalls, que no n'hi ha festivals de metalls, ara n'hi ha, ara apareixen setes, i sempre baix de les pedres. Però en aquell moment no n'hi ha festivals de metalls, i nosaltres li van dir, perquè n'hem fet, i li va dir, pues presenta'm un projecte, va dir. I jo li vaig presentar un projecte, als dos dies li vaig enviar, això és el que jo faria. I a l'any següent...
0: Mira, una pregunta que jo em feia era, per què havíeu elegit Alzira?
1: Perquè
0: ningú de tots...
1: No,
0: està
1: no.
0: Clar que
1: hi ha molts de la Ribera.
0: Sí, que viuen allí.
1: Sí, Carlos i Manolo. Sí,
0: dos que viuen...
1: Bueno, i en aquell moment estava Vicent López, que
0: ah,
1: el pelut, que també era de la Ribera. O sea,
0: també
1: que, les Panis Brades tenia molta sang riberenca,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però no érem d'Alzira, no.
0: Correcte. I este 25 aniversari és un poquet especial?
1: A mi, sincerament, si te dic, me dono la mateixa que sigui el 24, que el 28, que el 32. Però com esta societat mos porta a celebrar els 5 i els 0, els 5 i els 0, pues, però, a més, està guai sempre...
0: A veure, 25 anys en un lloc...
1: No és fàcil.
0: Això no és fàcil, eh?
1: No, i això és tot gràcies, evidentment, a l'Ajuntament d'Alzira, a la Regidoria de Cultura, i no,

0: Me sí, defendo sí, sí, Lieficat. Hostia, que m'agradaria que tocara este. I m'ha dit, no, i mira, pues si hacemos esto, esto y esto. I jo dic, pues vale, pues fem això. Perquè després no vull, no vull que me diguen que no han guanyat per culpa nostra. Que se porten el certamen d'ací poc, no?
1: Sí, sí,
0: i d'ací no res. I entonces, però, no, fan, a més fan un concert molt xulo, sí.
1: Sí. Vosaltres heu pensat que han passat per allí més de 3.000 alumnes?
0: Sí, sí. Sí, i no sé quants professors...
1: Sí,
0: quants.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, la veritat que tinc... A veure si me fico a contar-los així el dimarts, ho diré. Quants
1: Jo tinc més de 3.000.
0: Pues si
1: jo
0: tu ja has no contat...
1: Tinc, jo no sé més, jo tinc
0: no,
1: més
0: a
1: més, de 3.000.
0: Si són 25 anys, vull dir, són més de 3.000 alumnes i...
1: Segur que sí.
0: I el més important és que són de tota la geografia espanyola i ja, moltes vegades de fora del
1: Correcte. I quin és el secret per a mantindre un festival 25 anys? Quin és aquest secret? Estar ahí pendent? Perquè jo sé que tu eres un cul inquiet i que...
0: Bueno, nosaltres tenim la sort en l'Spanish Glass d'estar, com hem dit abans, pegant voltes pel món tot l'any, no? I intentem anar deprenent i anar veient i anar coneixent gent. I ara ja menys, perquè amb la globalització, amb les xarxes socials, amb el YouTube, ho pots veure tot. Però fa 25 anys, moltes vegades, el Festival d'Alzira era una manera de que els estudiants conegueren els seus futurs mestres.
1: Jo crec que vau obrir un lloc, un, no vull dir mercat, perquè no és la paraula, però sí que un espai que no estava, que no n'hi havia.
0: No,
1: no,
0: no
1: n'hi havia ningú tipus de...
0: N'hi havia cursos de tots els instruments, però el concepte de festival curs en el que n'hi ha una sinergia entre la part pedagògica i la part de concert, i exposicions i conferències i tallers, vull dir, que això no existia. I ho vam exportar. O sigui, ho vam importar de fora dels festivals que anem, perquè nosaltres teníem la sort d'anar a Finlàndia, anar a Estats Units, anar a França, i anàvem a festivals d'aquest tipus. Entonces dic, això en el nostre país no existís. Entonces tenim que fer-ho, som nosaltres que tenim que fer-ho. I sincerament, torno a dir, ja sé que sona peloteo, però és que és la realitat, vull dir, si no fora per l'Ajuntament i perquè Cultura diu que n'hi ha que fer-ho i ens ajuda evidentment econòmicament, i n'hi ha que dir que el festival està esponsoritzat, no està subvencionat evidentment per l'Ajuntament, però té Generalitat, té Diputació i té el Ministeri de Cultura. El Ministeri de Cultura és una de les institucions que ajuda mitjançant les subvencions al festival. Això fa que donar-li més importància encara a este festival, no? Jo crec que és molt important, no?
1: I tot el que viatgeu encara és sorprenent d'anar a llocs i trobar músics que dius, mare meva.
0: Esclar, però és que tu saps que n'hi ha gent jove, no?
1: Sí.
0: I això està molt bé, perquè i la gent jove, per exemple, aquest any portem...
1: Va apretant, la gent jove va apretant.
0: Això és seguríssim, no? Però, per exemple, aquest any portem a un trompetista francès, que li diuen Rafael Orrach, que tinc que dir que ha sigut alumne del festival fa molts anys, i que aquest any ha guanyat el tercer premi del concurs de Múnich, i ha guanyat molts, molts concursos. I este xaval li hem dit, tio, vine, ja que has guanyat aquest any, vine al festival, toques en un dels concerts, no fa tot un concert sencer, però fa una primera part, i així la gent, els estudiants el poden conèixer, i farà classes als xavals, que a la millor d'ací 25 anys, doncs d'ací 10, tornaran a vindre al festival. Tinc que dir que també, des dels concerts, des de fa uns anys col·laborem amb Benimodo, amb el concurs de trompeta, i el guanyador, un dels guanyadors, perquè hi ha diverses modalitats, però un dels guanyadors del concurs toca en un dels concerts de la vespre, en un dels concerts que hem dit emergents, justament. Xaval, té 15 anys, crec que són... Bé, que encara és molt jove. Però tu saps lo guai que és per aquest xiquet en la il·lusió que ve amb sa mare, que l'acompanya al piano? No solament l'acompanya a portar-lo, sinó tocarà el piano amb ell. Tu saps la sort que hi té de poder presentar-se en societat en un festival com el Festival Spanish Glass d'Alzira, no?
1: Doncs anem a parlar del festival de les classes. Des de quina edat poden anar?
0: Ahí pot vindre des d'un any fins a 99, saps? Mentre puguen tocar l'instrument.
1: I doneu classes de les cinc especialitats. És
0: correcte,
1: a dir, de...
0: i de música de cambra també. Però sobretot així de trompeta, trompa, trombo i tuba. Aquest any tenim sis professors de trompeta, tenim set professors de trombó, perquè

0: Hi havia un quartet de trombons francès a tocar, que es diu 4 à 4, i després tenim tres professors de tromba i tres professors de tuba. Vull dir que n'hi ha, no s'ha comptat, però s'ha de 10, 13, 13 i 6, 19 professors. Més les conferències i tallers que venen tres persones a fer.
1: I com organitzeu les classes? És a dir, perquè n'hi ha xiquet, ahir van de tots els nivells.
0: Sí,
1: Aleshores, ahir com organitzeu?
0: Com no n'hi ha un mestre solament per històries de la vida, sinó que en tenim diversos, sobretot passa molt en les trompetes. El que fem és agrupar-los per edats o per nivells. Mm-hmm. Llavors, aquest grup, al millor de, per exemple, n'hi ha, crec que són 30 alumnes de trompeta, doncs més o menys van en grups de 6 o 5 i van passant per al millor. Doncs avui, el Rex Richardson, que és un trompetista americà que ve a fer classes, que no és la primera vegada que ve, ell doncs, a la millor pel matí tindrà els xavals de 10 a 15 anys, jo per les plates de superior, no?
1: Ja, i encara a dos dies vista de començar, encara pot algú apuntar-se?
0: Sí, sí, evidentment, hasta última hora tenim les portes obertes. De fet, encara està gent apuntant-se. I és un rotllo, però intentem admitir a tot, sempre que no passi un número de gent de la classe. Sí, per exemple, en trompeta ja ho tenim tancat, però en trombó, trompa i tuba
1: poden anar. Quants soleu agafar? Quanta gent en total? Més o menys
0: 25-30 alumnes per especialitat.
1: Per especialitat.
0: Sí.
1: És a dir, en total tindré uns 125 alumnes.
0: No arribarà, però sí.
1: Més o menys sí, això. Sí. Bueno, estem escoltant una peça de Carlos Pellicer, Camino.
0: Sí, sí.
1: Camino, que va ser ell, crec que va ser fa dos anys, el compositor resident.
0: Correcte, sí. Carles, bueno, tenim... L'anècdota de Carles, si me permetisses...
1: Sí, home. Carles... És ganxut igual que jo, saps?
0: Sí, exactament. Però tu saps on el vam conèixer ahir personalment, evidentment, havia sentit parlar molt d'ell, perquè és un gran compositor. El vam conèixer en la illa de Jeju, en Corea del Sur. Un estiu. Farà quatre...
1: Podria ser més lluny, podria ser
0: sí,
1: més lluny.
0: Sí, mira que estem a 30 quilòmetres, segurament, sí? No menys. Però van coincidir, diguem, la relació... Perquè al final, les relacions humanes és això que estem fent ara.
1: Sí, clar.
0: No és WhatsApp, ni el YouTube, ni el Facebook, ni l'Instagram, que és important, i tenim que tindre community managers perquè ens porten les xarxes. Però el que és important també és poder parlar. I en una placeta davant de l'hotel, fumant un cigarro que li va donar Carlos Benetó a Carlos, vam estar parlant, i ahir va començar l'idili d'esta peça que estàs escoltant. Ara.
1: Ja veus com són les coses, és a dir, en Corea del Sur.
0: En Corea del Sur, sí. Jeju, un festival de bandes i grups de vent, on portem més de 20 anys anant, i hem anat, crec que 10 o 12 vegades.
1: I quin paper juga la figura del compositor resident? Sempre tingueu un compositor resident. Quin paper juga este compositor?
0: Mira, bàsicament, el motiu especial és perquè des del principi Spanish Brass ha volgut que el nostre repertori de quinta de ventall cada dia sigui més gran. Mm-hmm. Entonces, vam pensar que estaria bé tindre un compositor, que tinc que dir que això està subvencionat pel Ministeri de Cultura. Vull dir, mm-hmm. la figura de compositor resident i la composició, diguem que està subvencionat pel Ministeri. Entonces, gràcies a això anem ampliant. Si portem 25 anys, no va ser el primer any, va ser a partir del segon any. Tenim 24 obres que han sigut 24 obres nascudes i estrenades en Alzira. Són 24 obres més que tenim dins del nostre repertori, que a dia d'avui estem vora les 220 obres estrenades. No d'Alzira, però que gràcies a encara que quede mal dir-ho, gràcies a Spanish Brass, en estos 37 anys que portem de
1: No queda mal, perquè és això, repertori, tindre cada vegada més repertori és important.
0: Clar, i no per nosaltres, sinó perquè d'ací 20 anys, d'ací 30 anys, quan hi hagi un quintet de metall de qualsevol part del el món que diga, vaig a veure que n'hi ha... Ostres, música espanyola n'hi ha moltíssima, no? I és gràcies a que, per exemple, en este cas, els irà... És igual que lo del concurs internacional de composició, que portem 13 anys organitzant-lo. No vam començar al principi, se mos va ocórrer la idea un poc més tard, i va ser també perquè pensàvem que necessitàvem peces per obrir un concert, com te deia abans. Una peça que fora una manera de presentar el grup. Entonces, i aquest concurs de composició tenen que ser obres de menys de 2 minuts i que servisca per dir, això és un quintet de metall, i així no
1: són. I ja que estàs parlant d'aquest concurs que feu, que està dins del festival, vosaltres llanceu les bases, com tu has dit, que duran menys de 2 minuts, que tenen unes característiques... Quan se sap qui ha guanyat?
0: Pues se sabrà ara mateix.

0: tenia, sí.
1: Sí, ara mateix vaig a donar la primícia.
0: Que llàstima, Patricia, que no tinc ningú redoble de caixa. No tinc cap redoble de caixa.
1: Sí, tinc que dir que hem rebut, crec que són vora 30 obres de que són totes anònimes. De fet, jo vaig a dir el nom en el pseudònim que mos ha arribat d'obra.
0: Ah,
1: no,
0: clar. Té,
1: no sabem ni qui és el compositor, perquè no deixen ni que posen un pseudònim. O sigui, perquè no sabem si van a ficar el seu nom o el nom d'algú. Entonces, mira.
0: És que tinc, és que tinc grans tècniques així.
1: Tens unes professionals espectaculars.
0: Aleshores, vols que ho diguem?
1: Sí, home, clar.
0: Vale. Com era la frase eixa?
1: And the winner is...
0: And the winner is...
1: És que esta Isma té un anglès de garrafó de 8 litros. Igual que el meu. Bueno, pues mira, les tres peces que han arribat al final, ja tinc que dir que han arribat vora 30,
0: sí.
1: 10 o 9 crec que han passat a la segona ronda, i avui han arribat tres que seran interpretades el dimecres, el segon concert, del concert de professors, on fem la final,
0: sí,
1: del concurs. I les tres peces són la primera que ha arribat, estic dient-les en ordre d'arribar.
0: Patricia, dale al redoble, dale al redoble.
1: Ahí.
0: Vale.
1: Pieza sin nombre.
0: Sí.
1: Spring Overture y Brass Battle.
0: ¡Ah!
1: ¡Ya! En bombo y todo, y plancha, cha, y luces. Pues eso no
0: es. Es que es percusionista.
1: Ah, es de formación profesional, ¿no? Bé, pues, aquestes són les tres peces, ja dic. Repetis, pieza sin nombre, Spring Overture i Brass Battle.
0: I aixes s'interpretaran?
1: I aixes s'interpretaran a la final, el dimecres, el dia 1 de juliol, a les 10:15, en el claustre de la Casa de Cultura, i tenim dos premis, primer i segon, i després n'hi ha un premi del públic. I normalment tinc que dir que les peces, a més de... Bueno, la guanyadora sempre s'edita en la nostra editorial, i a dia d'avui quasi totes, crec que tu, bueno, no m'ha arribat a gravar-les totes perquè no ens ha donat tot el temps, però totes sempre han estat en els nostres discos, o sigui que tard o pront, si la vida ens ho permet, estarà gravada.
0: Aleshores, senyors oients, ja han dit els tres finalistes.
1: Correcte.
0: En el programa d'avui, que estem el diumenge, dia 28 de juny.
1: Sí. No, com no sabem ni qui són, i a lo millor és que a lo millor ni sentiran això, perquè a lo millor són de Croàcia.
0: Per què? Ah, bueno.
1: ¿Sabes? No, perquè no siguen de fora de... És que a lo millor, no ho sé, ja te dic, no obrim... Nosaltres mos enterem de qui és.
0: Sí.
1: El dia que donem el resultat, que ara mateix, si no m'equivoque, el resultat es donarà l'últim dia, però no estic segur encara, no, del festival.
0: Doncs ja ho sabem. Bé, seguim escoltant Spanish Brass, una altra peça que, mira, eixa paraula no és anglesa, a mi m'encanta el valencià, és la meva llengua, i és una paraula que no s'escolta, però no s'escolta ja tant, que és barandat.
1: Amén. Ah,

0: Estem parlant així en Inda Bonet del festival, del 25 aniversari del Festival Es Vals 2026, que es celebra a partir del dimarts fins al diumenge?
1: Fins al dissabte.
0: Fins al dissabte en Alzira, tots els anys, 25 anys, on poden allí accedir buscant la pàgina web, si algú vol apuntar-se. Han dit que les trompetes ja estan plenes, però poden accedir trompeistes, trombonistes, tubistes, bombardins, tots poden encara...
1: Correcte.
0: A apuntar-se, perquè és una experiència única, única. I han passat per allí més de 3.000 i 4.000 alumnes durant estos 25
1: igual
0: anys.
1: Igual t'has passat, però 3.000, bueno, 3.000 segur que
0: bueno,
1: sí.
0: Aleshores, estàvem parlant de... Esta és una altra composició, sí, d'Amparo Edó, sí, que és, també va ser compositor resident, no sé si va ser fa dos anys...
1: No, fa, o la impa- o... fa prou més. Fa prou més, sí, ja no recordo. Crec que igual era durant... A mi els anys de pandèmia... És que no estic segur, però... Mira.
0: Sí, aleshores, estàvem parlant de com organitzeu les classes. Mm. On es fan les classes?
1: Les classes es fan entre la seu de la Societat Musical d'Alzira, uh-huh, i la Casa de la Cultura. Perquè al ser tants mestres, ja et dic, aquest any tenim 19 mestres.
0: Sí.
1: Això vol dir 19 aules i se fan entre aquests dos espais.
0: I quin és l'excel·lent de professors? Perquè teniu professor i també teniu... No sé si n'hi haurà algun artista que anirà a tocar i no donarà classe. O este any no coincidís així.
1: No.
0: Perquè, per exemple, tingueu artistes com enguany Rex Richardson, mm-hmm, Rafael Honrak, o este no sé com es diu, Caterina Jaburkova.
1: Sí,
0: Jaburkova.
1: És una trompista txeca, sí.
0: Entre altres.
1: Sí, sí. N'hi ha... Tant també venen dos pare i fill.
0: Sí.
1: En la tuba tenim... Han volgut... En el Braços Rondo vam tenir a Josef Wasinska,
0: sí,
1: que és un tubista ja molt, molt mític, tindrà, bueno, 60 i pico anys, que és un gran mestre pedagog, i el vam tenir al Braços Rondo, ens va agradar tant, i van dir... I sabíem que el fill és igual de bo, més jove, però igual, uh-huh, de bo. I de fet, li diuen Josef Wasinska Jr. Ha sigut poc original, ja dic jo, perquè jo al meu fill no l'he ficat indrecio, pobre meu, saps? Ja tinc jo prou d'això en mi que ficar l'indrecio al meu fill, no? Però
0: pues,
1: bueno, suposa que... Jo,
0: Inda, tu talles i dius Inda.
1: Inda, sí, no, sabes, me diu indrecio ma mare quan s'enfada.
0: A mi també em passa igual, eh?
1: Sí, no.
0: Immaculada és... Algo passa.
1: Algo passa. Bé, pues això. I teníem ganes de poder tindre a Josef Wasinska i a Josef Wasinska Jr. I els tenim els dos. Aprofitem realment, com el que tu m'he preguntat, és que els que venguen a fer classe toquen o els que venen a tocar donen classe, no? Crec que és important que, evidentment, el mestre siga bo, però també que puga demostrar, i no és des del sentit de la paraula lleig, perquè no és una qüestió de demostrar que bo soc, sinó demostrar el que has dit en les aules, no?
0: Clar.
1: I entonces crec que és important. Entonces, per exemple, el quartet de trombons francès que ha dit abans, ells venen a fer un concert, però dic, ja que veniu, per lo menos no estan els 5 dies del festival, però fan un parell de dies de classes i és important que ells també puguen demostrar als xavals això.
0: I la gent que ve cada any a la nostra terra, mm-hmm, que és terra de tants músics, no sorprèn?
1: Sí, sí, sí, sempre ha sigut així. Evidentment ara sorprenen menys perquè
0: sí,
1: perquè ja ells ho veuran també, no? Però, mm-hmm, però així i tot, és que no solament veure una banda de 80 o músics o més, no? En l'escenari, sinó veure tot el que n'hi ha al voltant.
0: D'ahí.
1: Jo sempre ho he dit.
0: Aquesta cultura que n'hi ha al voltant.
1: Jo sempre ho he dit, crec que tenim pel bo i pel roïn,
0: sí,
1: perquè no tot és meravellós en el món de les bandes, i n'hi ha que dir-ho també, no? Però crec que és una llavor espectacular la que fa la xarxa de bandes en la nostra comunitat valenciana, perquè dona als músics, a les jovens, que després a mi no són músics, són veterinaris o fan altra cosa. Però el que hagin pogut tocar durant uns anys música, jo crec que això és molt
0: important. És la cultura que n'hi ha musical així, a València, no? A la nostra terra, a la comunitat valenciana, que un tant per cent molt elevat ha passat per una escola de música.
1: Sí, clar, és així, és... I, bueno, en l'Alzira, igual que el meu poble, i a Real, és un poble molt gran, però n'hi ha poblets que dius, ostres, és que...
0: Ara no me digues que no eres del Villarreal.
1: Sí, sí. No sóc jo molt futbolero, eh?
0: Però, jo tampoc.
1: No, no, però, bueno, evidentment, que quan tens que dir... Jo de quin... A més, els meus companys, tots me miren mala cara últimament.
0: Perquè
1: el Villar... Sí, doncs perquè el Villarreal...
0: Home, perquè sempre va millor.
1: És el millor equip que n'hi ha ara mateix en la primera divisió,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí, entonces, sí, sí. És veritat, és veritat.
1: Tinc dos del Llevant, uno del València, un altre que no sap de quin equip és. Entonces, quan jo... A vegades inclús faig la broma en l'escenari. Bueno, jo sóc de Villarreal, del millor equip del... de la Comunitat Valenciana, ja comencen... Però, bueno, jo, al final, el futbol està molt bé, però crec que...
0: Que la música està més bé.
1: La música és importantíssima. Jo crec que... Jo sempre ho dic, no?, que moltes vegades parlem... Ostres, mira, la xarxa d'orquestres de Venezuela. Pues sí, és espectacular. Nosaltres hem tingut la sort d'estar fa 20 anys diverses vegades en sistema, no?
0: Sí.
1: Ens va portar el maestro Abreu i Gustavo Dudamel era alumne en aquest moment, quan estàvem a allí. Però així tenim el mateix i jo crec sincerament que deuríem exportar-ho més, deuríem fer-ho arribar més allà.
0: Això s'ha de posar en... Jo ara, si estiguera l'ordenador així, diria en mayúscula.
1: Sí, sí.
0: Posem-ho en mayúscula perquè sí. Crec que així tenim també això, però no sabem exportar-ho o no sabem vendre-ho tant.
1: Jo crec que sí.
0: Estem
1: que sí.

0: Parlant de les vals, no vull que ens n'anem a altres llocs, perquè vull que tornem per a que digues els concerts que aneu que se van a interpretar allí.
1: Sí, aquest any tenim 7 concerts. Tenim els 5 concerts de la nit i després els 2 de la tarda, no menys importants. Uh-huh. Començarem el primer concert del dimarts amb l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, que faran un concert molt metalero, perquè la, sí, la primera part és tota dedicada a obertures de metalls i percussió. Jo quan vaig estar parlant amb l'Ari, dic, bueno, si veniu, tenim que fer alguna cosa que tinga...
0: M'haig dit una cosa, crec que ve la setmana que ve.
1: Ah, bueno, pues, jo el veuré antes que tu, segurament. Però bueno, això, que l'orquestra de la Universitat de València ve a fer un concert, i ja dic, la primera part són tot obertures. Mm-hmm. Després, el dimarts, tenim el clàssic concert de professors amb els mestres fan... pues toquen coses, però toquen músiques, però n'hi ha que recalcar això, que fan en la final del concurs de composició, sí, i tocarem, que no hem dit, la partitura del compositor resident.
0: Que se m'ha passat, sí, gràcies per recordar-me-ho, perquè anava a preguntar-te qui és el d'enguany.
1: El d'enguany és Òscar Senén, que és un...
0: Qui és? D'on és?
1: Òscar, jo crec que és de Vinaròs o...
0: Sí, sí, sí.
1: De la
0: part no.
1: Sí, prop d'on soc jo, saps? El Villarreal. Bé, el cas és que Òscar Senén ens ha fet una peça que es diu Tríptic Matèric i ese dia se farà l'estrena.
0: Sí.
1: Vale? Estem molt contents. Òscar Senén és un músic que, a més, tocava la tuba. O toca la tuba, no sé si encara la toca. Però el coneixem de fa molt de temps. Però ell és músic de molt de pel·lícules, o sigui, de músiques de pel·lícules, i a més orquestra moltíssima música que està així en Hollywood. Vull dir que és,
0: sí,
1: un tio.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: vam pensar,
0: sí, sí,
1: bueno, que mos faig algo que sí, d'ací uns anys, quan ja no puguem pagar-li, no podrem. Entonces, millor fer-ho ara, que encara no és tan famós.
0: El tinc que quedar així per a que vinga,
1: Sí, diu, perquè és un tio molt interessant.
0: Un castellonenc sempre està molt benvingut. Este,
1: n'hi ha que portar gent de Castelló i d'Alacant.
0: Ah, ahí está.
1: Sí. Bueno, això, ese dia s'estrena la peça del compositor resident, d'Òscar Senén. Però el tercer dia hem fet un concert que es diu Vive la France.
0: Perquè n'hi haurà molts instrumentistes d'allí de la France.
1: Sí, exactament. Aquest any hem portat...
0: El francès no se m'ha donat tan mal.
1: Bueno, això...
0: L'anglès...
1: A mi m'agrada més el francès, ja t'ho dic ara. En aquest concert tindrem a Rafael Ogach.
0: Sí.
1: Que encara que el nom és raro, però és francès, que un dia va guanyar el concurs de Múnich, i el quartet de trombons 4-4. Però jo m'agradaria dir una coseta que és molt especial per a nosaltres, per al festival i per a Spanish Brass. Aquest any hem tornat a convidar a Véronique Goudon,
0: sí,
1: que és una pianista francesa meravellosa de Lyon, que ella durant molts anys va ser la pianista del festival. Per això d'això de conèixer el món, i moltes vegades, per supost, se m'enfadaran els pianistes valencians, i sempre han tingut pianistes valencians últimament, perquè pensàvem que devíem comptar en gent d'ací. Però Veronique és una tia molt especial per a Spanish Brass i durant molts anys ha vingut, l'hem conegut, hem tocat en ella moltes vegades, i com fèiem 25 anys van dir que vinga aquest any.
0: Tornem a recordar a Veronique. Damunt és una dona.
1: Sí,
0: i
1: està molt bé, sí. Toca
0: així,
1: molt bé, en
0: sèrie. Molt bé el piano. Estem escoltant la suite Spanish Brass, el primer moviment, Hola, Don Benito.
1: Què va
0: guanyar? Eixa part va guanyar el concurs.
1: Sí, el primer temps és el que va guanyar, però les altres 5, les altres 4...
0: Però eixes 5 sí, són cada una, és un dels components vostre,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: tu tens
1: sí,
0: la cinquena.
1: Sí,
0: la
1: sí,
0: del blues.
1: El bonet blues, sí, sí. Que m'agrada molt, és molt heavy, però m'agrada molt. És una peça... A més, este tio Ernesto Aurinyac, és un saxofonista de jazz espectacular.
0: Sí.
1: I guanyar el concurs, com tu dius, a la millor fa 4 anys, no me'n recordo. I després, ens va agradar tant que vam dir... ostres, doncs molaria que fos compositor resident, i fa 2 anys, crec. O l'any passat, no, l'any passat va ser el compositor. Això és bonet blues, sí, exactament.
0: És que tu t'has posat el blues, és a dir, com si fos el
1: no sona molt a blues, ja t'ho dic ara, però i mira que hi és músic de jazz. Però és fotuda de...
0: De tocar.
1: Sí, per no
0: dir-te.
1: Sí, molt difícil.
0: Doncs, estàvem parlant del festival, dels concerts.
1: El tercer concert, el dijous, era el de Vive la France. I el divendres ja comencem amb els 2 concerts, a les 7:15. Tindrem el concert del xaval que guanya Gabriel, que guanya de Castro, que guanya el concurs de Benimodo, acompanyat per sa mare.

0: I per la nit tenim el concert del Quintet de Spanish Brass. Tots els anys ens presentem o intentem presentar algo.
1: N'hi ha una novetat enguany, no?
0: A què te refereixes?
1: Que jo crec que ja en seu algo discogràfic.
0: Ah, sí, exactament, sí, això és el que anava a dir. O sea, justament, este, com dic, cada festival intenta presentar algo. Este concert serà un dels propers treballs discogràfics del Quintet. Se diu Como el agua del río. És un concert que estrenarem a finals de l'any passat, que ja hem fet en Cádiz, Segovia i Madrid, i aquest any el presentem a Alzira. És un projecte, és prou heavy, perquè a nivell musical és tot, són 12 obres de 12 compositores espanyols.
1: Compositores?
0: Sí, 12 dones que han escrit 12 peces, perquè allà a Cádiz, al Festival de Música Espanyola de Cádiz, sí, n'hi ha un taller de, que aquest any complia, bueno, l'any passat complia 20 anys,
1: sí,
0: i aquest taller tots els anys convidava a una formació o a un solista per a que fera un concert i que diverses compositores escrigueren per a aquesta formació o solista. L'any passat van tenir la sort de ser Spanish Brass, el grup seleccionat per a fer aquest concert, i ens va agradar tantíssim la idea i les músiques que vam pensar que era un bon moment per a presentar-lo en societat així, en el nostre festival, i aprofitar i gravar el concert. I això mateix ho farem
1: això
0: ja.
1: Això me'l tens que passar, això sí, tinc que veure jo.
0: Sí, eixirà abans d'acabar l'any, segur, però clar, el tenim que gravar. Ja et dic, és música complicada, però...
1: Contemporània?
0: Sí, sí, heavy metal. O sea, però molt ben feta, no? No tota la música contemporània, perquè moltes vegades tenim el prejuí de que la música contemporània no se pot sentir. No perquè no sigui audible, sinó perquè no interessa. I sí que interessa, no?
1: Sí.
0: I més el fet de que siguin 12 dones, jo crec que és molt, molt interessant i molt important. Llavors, això, presentarem en el concert del...
1: Però n'hi ha un altre, crec, no?
0: Sí, aquest any hem fet ja el que t'estava... Volia comentar-te, en Brass Around, en febrer, farem el mateix. O sea, gravarem el concert que fèiem al festival a Torrent.
1: Sí.
0: El gravarem, era un projecte que tenim amb el cor de la Generalitat Valenciana. En ell, a més, també és música contemporània, o sigui, tres autors, Javier Costa, Juanjo Colomer i Salvador Brotons. I se, com jo crec que ja ho vaig explicar en un programa que vaig vindre fa uns mesos, i tots els projectes se van coent
1: sí, poquet a poquet,
0: i se també.
1: I així és el putxero, és més bo.
0: És bo. N'hi ha que ficar os i carn, que no solament os, que si no te gusta.
1: No.
0: I poquet a poquet, a fuego lento.
1: I la cassola, si la cous així a poquet a poquet, després és més bona.
0: Més bona. Pues això és el que sempre hem fet. I en aquest projecte amb el cor de la Generalitat va ser a Xina. Perquè la primera obra que vam encarregar fa molts anys pel Festival de Música Religiosa de Cuenca, un magnífica de Juanjo Colomer, després Javier Costa ens va fer una altra peça que se va estrenar també en Alzira. Totes aquestes peces estan molt, molt relacionades amb Alzira, i després a l'Obre Botons es va escriure una peça més. Entonces, lo que te deia, estos dos discos que presentarem aquest any han sigut, diguem, presentats o fets en els nostres festivals.
1: Doncs, és que en tu, una persona mai es cansa d'escoltar-te perquè hi tens una biblioteca. Estem escoltant d'ahir la suite de... No, sí, la suite de l'amor brujo.
0: Sí, exactament.
1: La suite de l'amor brujo.
0: Esta es la peça.
1: T'has quedat així a mirar-me i a veure si jo m'enganyo. Que sort que equivocar-me.
0: No, és que estava pensant en Ernesto Arruinyac, perquè també era una suite.
1: Sí,
0: la
1: sí,
0: que,
1: no.
0: I esta és
1: la de Carlos. Esta és
0: l'amor de brujo, sí.
1: Esta és la de Carlos.
0: La que ha fet Carlos Benito. I en
1: correcte.
0: Estàvem en el concert de Jafar.
1: Doncs comenceu després demà, el dimarts, comença les 2026, 25 anys, les noces de plata, d'argent, i quin és el repte més complicat? Abans d'anar, quin és el repte més complicat d'estes vals?
0: D'estes vals? Pues, que n'hi ha moltíssima gent, perquè sí, realment aquest any tenim molts mestres, 19 mestres, i això no és fàcil de gestionar, però jo estic segur que serà molt xulo i que la gent disfrutarà moltíssim.
1: Doncs, moltes gràcies, Inda, per vindre.
0: Sols dir una coseta, que mos ha deixat el dissabte n'hi ha dos concerts més.
1: Ah!
0: Perdó, el dissabte...
1: És que m'ho correm a parlar.
0: El dissabte a la tarda n'hi ha un concert d'un grup que es diu Insieme,
1: sí,
0: que és deu dels mestres, de Simeó Galduf, i va entorn a la figura de Jaume I. Es diu Recordant a Jaume I. I per la nit

0: Evidentment, és que si no ho diem, mos pegaran des d'Alzina. La societat musical
1: d'Alzina. La societat musical d'Alzina.
0: Fa el concert... Fa el concert de clausura on participin alguns dels mestres.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu sempre per donar resò al festival.

0: Esteu escoltant a un gran trompeta. El món de la trompeta està de dol. El passat 22 de juny es deixava Manuel López Torres, conegut afectuosament per a tots com Manolo López, una de les figures més estimades i respectades de la trompeta. La notícia ha causat una profunda commoció entre els alumnes, companys, professionals i aficionats que van tindre la sort de conèixer-lo i aprendre de les seues classes. Al llarg de la seva trajectòria, Manolo López va destacar no sols com la seva qualitat artística com a intèrpret, sinó també per la seva vocació pedagògica i la seva generositat a l'hora de compartir coneixements amb diverses generacions de trompetistes. El seu llegat continuarà viu en els nombrosos músics que ell va formar i inspirar al llarg de la seva vida. Avui volem fer un xicotet homenatge perquè un altre dia vull que vinguin així familiars d'ells a parlar de la figura de Manolo, però ara parlarem en un nebot, en Víctor García, que també és trompetista i es pot parlar més que ningú de Manolo. Bon dia, Víctor.
1: Bon dia, Imma.
0: Bueno, les condolències de part de tot l'equip de Fem Banda a tota la família, perquè perdre una figura com Manolo sempre pues és diguem, dol en l'ànima. Manolo, com era, a distància curta, com era ton tio?
1: Pues mon tio era una persona molt plana. Podies parlar de qualsevol tema amb ell i era uno més en qualsevol conversació.
0: Sí, i per exemple, ell, què destacaries? Quina qualitat d'ell, quin valor d'ell destacaries tu com un dels principals?
1: A veure, sobretot l'empatia que tenia en tots, sobretot en els alumnes, la seva generositat a l'hora de compartir totes les seves ensenyances i l'honestedat, que deia les coses com eren.
0: Correcte. Encara que igual no t'agradaren, però és la veritat, és així, i a partir d'ahir uno aprèn. Tu, quin és el primer record que a tu el ve a la ment de ton tio? Quin és el primer record d'ell?
1: Pues, a veure, jo no sabia que tenia un tio trompetista. Al ser de pobles diferents, pues, sí. Jo l'havia vist, però no sabia que tocava la trompeta.
0: Sí.
1: I dona la casualitat que en el poble vaig agarrar la trompeta.
0: Sí.
1: En la banda.
0: Perquè tu, Víctor, tu vius, ell és de Moixent.
1: Sí, ell és de Moixent, però tota la vida ha vingut en Sedaví.
0: Correcte.
1: I jo soc de l'Alcúdia.
0: Sí.
1: I entonces, pues, quan vaig agarrar la trompeta, ma mare m'ha dit que tenia un tio molt conegut, trompetista molt conegut, i que li cridaria perquè me vinguera a tocar.
0: Ah, molt bé.
1: Quan va venir a casa, pues, me vaig quedar bocabadat en el que fa la trompeta i tot el que me va explicar.
0: Jo també el vaig veure en un curs, jo no soc trompetista, però va vindre a un any que jo vaig estar ahí en la Vall d'Albaida, en l'escola, la comarcal, i ell...
1: Sí.
0: Tenia molta relació en Miguel Ángel Bosca, que és de Miguel Ángel García, sí, Bosca, sí, que és de la Pobla, i alguna vegada hem coincidit. Tu quan es vas donar compte de la importància de lo gran que era com a trompetista ton tio? Perquè moltes vegades en la família coneguem músics, però no ens donem compte fins que tu vas per fora i el diuen, ostres, ton tio, ostres, Manolo López, no? Quant?
1: Aixina. A tots els llocs que anava i me diuen que havia estudiat, que era meu mestre, quan diuen el seu nom, pues, tots el coneixien. I m'aconsellaven que

0: Però ara en les meves ensenyances que anava per bon camí.
1: Correcte. Quin creus que és el principal llegat que ha deixat ell com a trompetista en les noves generacions que n'hi han de trompetistes? Perquè, per exemple, abans de telefonar-te tu, teníem així a Inda. Inda Bonet no és trompetista, però sí
0: Sí.
1: teníem molta relació també
0: Sí.
1: en ton tio. Aleshores, quin és aquest llegat que ha deixat a les noves generacions?
0: Sobretot, els valors que ens ha transmès a nosaltres i que és la manera que tenim a dia d'avui nosaltres de treballar en els nostres alumnes. I per a l'evolució de la trompeta, jo crec que la seva manera d'enfocar la forma de tocar. Perdó.
1: Correcte, correcte.
0: Pues, perquè la manera de tocar és formar el so des de la impostació i
1: Sí,
0: l'ús
1: sí,
0: de
1: sí, sí, sí,
0: ressonadors. I
1: sí.
0: això no és
1: No és
0: una
1: fàcil.
0: cosa que se treballa i que un mestre que te puga guiar.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia, com estan? 4 morts i 6 persones ferides en un accident de trànsit a la carretera nacional 340 Castelló de la Plana. El xoc ha tingut lloc enfront de l'ermitori de la Magdalena, amb diversos turismes implicats, entre ells un taxi. El Ministeri d'Afers Estrangers ha elevat la xifra d'espanyols morts a 9 i són 131 els desapareguts pels efectes dels sismes. També hi ha 14 espanyols localitzats i atrapats entre els enderrocs. En total ja celebren a 1.430 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela i els ferits superen els 3.200. Hi ha almenys 3.142 famílies damnificades. Diversos equips de rescat valencians ja treballen en la zona 0. Són voluntaris especialistes en emergències que han viatjat a Veneçuela amb avions comercials que ha llogat el govern d'Espanya. Mentrestant, en diverses localitats de la Comunitat Valenciana, la solidaritat es multiplica en forma de recollida de material. I avui és diumenge 28 de juny. Avui se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+. Mentre a València els Gay Games van fer a nit el seu tir d'eixida amb una cerimònia inaugural que reivindica l'orgull LGTBI. La cerimònia d'inauguració al Estadi Ciutat de València va omplir el recinte de diversitat, festa, respecte i reivindicació dels drets de totes les persones a estimar com vulguin. Rosa Mateu.
4: València, capital de l'esport i la diversitat, dona la benvinguda al major esdeveniment inclusiu. Més de 10.000 esportistes de 81 nacionalitats entren al Ciutat de València precedits per grup de dansa valenciana, en un gest simbòlic de l'arrelament.
5: Gent que viu la seva vida, la seva orientació o la identitat sexual d'una manera oberta i visible i gent que no té l'oportunitat en la vida quotidiana de ser qui són realment.
4: Un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Veneçuela i després comença la festa de la mà de l'artista valenciana Choriza Mella.
6: Crec que és el moment perfecte per acollir-los i per a gaudir d'ells i per a ser lliures de ser i d'amar, que és el més important.
4: Esta edició tindrà un impacte econòmic de 120 milions d'euros en la ciutat, segons els organitzadors. El sector hoteler satisfet amb l'ocupació.
7: Estamos rozando un 100%. Hay algunas fechas particulares para la semana que viene que todavía sí que nos quedan algunas habitaciones.
4: Unes reserves que també es noten en la restauració. Han preparat menús especials per als esportistes i esperen incrementar la facturació en un 30%.
2: Uns jocs esportius gai que no han escapat a la bronca política entre partits de dreta i d'esquerra. L'alcaldessa de València, Maria José Català, rebutja de ple fer política amb este esdeveniment. Així ho ha explicat.
8: Yo no voy a hacer política en estas cuestiones, creo que no es bueno, creo que no ayuda, creo que no está... Estos acontecimientos no están diseñados para hacer política, levantar banderas y decir unas cosas u otras. Están hechas para que todo el mundo entienda el respeto y entienda la diversidad como algo normal y natural en la sociedad. Y por tanto, como normal y natural en la sociedad, puede poder celebrarse en cualquier ciudad, con cualquier gobierno, de la misma manera, con el mismo respaldo y con el mismo respeto. I ese és el mejor mensaje que va lanzar València en este momento.
2: I en la previsió de l'oratge per a este diumenge es espera un dia més inestable, enruixats i tronades que de vesprada afectaran l'interior i el sud del Golf de València. Josep Biols, bon dia.
9: Bon dia, venim d'una nit molt bascosa. No s'ha baixat dels 25 graus a l'illa de Tabarca, 25 a Oliva, 22 a Castelló o 20...

0: 23 a València, també 22 graus de mínima a la ciutat d'Alacant. Avui tindrem un dia més mogut perquè a partir de migdia es formaran ruixats i tronades a l'interior. De moment ara tenim alguns núvols baixos a les comarques centrals, boires que s'aniran dissipant, bandes de núvols alts i a partir de migdia ruixats i tronades que es formaran especialment a l'interior de la província de València i avançaran cap a la costa, especialment costa del sud del Golf de València. Per tant, atenció perquè, tal com diu l'Agència Estatal de Meteorologia, les tronades poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora i sobretot anar acompanyades de granís i fortes ratxes de vent. Les més intenses cauran entre la Serrania, la Plana d'Utiel-Requena, la Foia de Bunyol i la zona de la Vall de Cofrents a Llora, i avançaran, com diem, cap a comarques com la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i també zones interiors de Castelló, bàsicament l'Alt Millars i l'Alt Palància. La resta tindrem una vesprada amb cel més núvol, i el que notarem avui és un descens de la temperatura lleugera a l'interior. Per contra, pujaran a la costa les màximes. Màximes, en general, de 30 a 35 graus. Per tant, calor intensa, calor d'estiu. Atenció a les tronades. Esta vesprada, demà dilluns, les temperatures sense canvis, i a partir de dimarts tornen a pujar. Però ja dilluns i dimarts amb menys tronades.
1: Gràcies, Lluís. I en els esports, José Manuel Martínez, bon dia. Optimisme moderat en la selecció espanyola.
2: Bon dia, Ferri. Bon dia a tots i a totes. Pues sí, hi ha un optimisme moderat després de conèixer l'abast de les lesions de Jeremy Pino i Nico Williams. Les proves radiològiques descarten el trencament de la clavícula del davanter canari i confirmen un esguinç. Pel que fa a Nico, patix una lesió muscular en l'adductor dret. Les dues lesions són de grau moderat, el que vol dir que podrien tornar a estar disponibles per a Luis de la Fuente segons com evolucionen.
1: Gràcies, José Manuel. És tot. Tornarem en més notícies a les 11 en un altre butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat al seu abast, al seu telèfon mòbil, si es descarreguen l'app de la Ràdio Televisió Pública Valenciana. I al nostre web, sempre que vulguin, web.media.es. Fins després.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu a tu.
4: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Valencia celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
7: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
8: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
7: L'hora de la cultura, amb Reis Joan. A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
9: De tu a tu.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Montràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. 28 de juny, últim Fora de Cobertura del mes de juny 2026. I arrenquem saludant els col·laboradors habituals. Jota González, com estàs?
1: Molt bon dia, Donís, aquí estamos, un domingo más.
0: Molt bon dia, cavaller, molt bon dia, Fernando Pena.
2: Pues muy buen día. Aquí con mucha energía para arrancar el día de hoy.
0: Has vingut enxufat, no, Fernando?
2: He venido cargado de energía, sí, sí.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bé, molt bon dia. De diumenge, molt bé, molt bé.
0: Molt bon dia, senyor Òscar Rueda.
4: Bon dia i molta calor. Massa, massa. Pa mi, massa.
0: Ja, així es comencem?
4: Es comencem així. A veure si jo sí que necessito recarregar-me. A veure si me recarreguen el programa.
0: Mare de Déu, senyor. Abans d'anar en els convidats, anem a fer repàs al sumari i comencem. Serà per arrencar la secció d'Òscar Rueda, nostra història en pintoletes, i parlarem del resum de les fogueres de Sant Joan i les festes de Sant Pere, que estem celebrant durant aquesta fi de setmana. Parlarem en Lluís Planeig de segones residències i com està el mercat immobiliari. Molta curiositat per aquesta secció d'intel·ligència artificial i del repàs a la predicció del Mundial i les novetats en Rubén Mayols. Ja s'ha trencat alguna predicció per ahir, no?
3: N'hi ha hagut alguna sorpresa, però jo crec que per a tots, no s'ha esperat a ella.
0: Molt bé.
3: Ara veurem.
0: Anem a veure què passa. Això, a veure, una cosa és la IA, altra cosa és l'oràcul. Són coses distintes.
3: Correcte, correcte.
0: Molt bé, de psicologia y el estrés de las minorías, Fernando Pena.
2: Sí, exacto. Hoy es un día especial para todo el mundo y vamos a hablar del estrés de minorías y de cómo pertenecer a una minoría solo por eso puede generar, bueno, estrés y una dificultad psicológica y personal importante.
0: Curioso, la verdad, muy curioso. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del día, en Carolina Aquilis, y a las 11 tendrán, como es habitual, l'informatiu de punt. A la tornada de l'informatiu, parlarem de Libre, el musical de Nino Bravo, per Melòmans. Parlarem amb Víctor Lucas. I tindrem com a convidat especial a Jaume Costa, exfutbolista. Atenció, perquè també tindrem a Rafa Alarcón i parlarem de la previsió meteorològica de la pròxima setmana. Tot això en Fora de Cobertura fins a les 12 del migdia.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: De moment, de les fogueres de Sant Joan, encara que acaba esta fi de setmana, de les fogueres de Sant Joan, Òscar Rueda pot donar bona nota i bon apunt de tot el que ha passat en Alacant.
4: Sí, un any més, unes excel·lents fogueres de Sant Joan, se cremaren el dia 24 de juny, és de veres que continua la festa i les celebracions. Bueno, ahí destacar sobretot els primers premis, com sempre, no? En eixa magnífica foguera de Florida Portatge, de Josué Beitia, Génesis, una foguera espectacular. En aquesta pugna, bueno, en la que hi havia moltes apostes, ahir no aplicarem la IA, no donar lloc a aplicar-la. Si, bueno, apuntava o bé Josué Beitia o bé Paco Torres en Mabel els Antigons en Corona Reina, que al final s'ha quedat en el segon premi. En qualsevol cas, magnífiques fogueres, també els de més premis, el tercer premi per a Diputació Renfe, per a Llongo, que ja s'havia fet en el Ninot Indultat. I la veritat és que és un goig sempre, la festa de les fogueres, en algunes coses molt pareguda a les falles, en altres molt distinta, en l'oratge també molt distint, en aquestes barraques i aquests racons a l'aire lliure, però sense carpa, sense protecció, perquè, òbviament, l'oratge que fa en Alacant en agost, en juny, no té res que veure en el que fa en València, la capital, i altres localitats, en març. I no només en Alacant, perquè hi ha altres poblacions de les quals ens oblidem una miqueta, que també celebren fogueres. Hi ha, per exemple, un barri en Elx, el barri del Raval, que planten una foguera. També se'n planten en Sant Vicent del Raspeig, només que en juliol. Sant Joan d'Alacant. Hi ha altres poblacions de la Costa Blanca, doncs des de Xàbia, Benidorm, fins a Guardamar, Torrevieja. I en una xicoteta curiositat, que també en un barri de Nules, en el Raval de Sant Joan, en la Plana Baixa, també planten fogueres de Sant Joan a l'estil de cadafal satíric i artístic que es crema en aquestes dates.
0: Important, perquè la fogata o la foguera pràcticament tot arreu de la nostra geografia, no?
4: De la nostra geografia i de moltes altres, ja ho comentarem la setmana passada. És una festa, podríem dir, universal, molt lligada al foc i en molts casos a l'aigua, encara que no sempre se celebra a la vora de la mar, no? I sí que és de veres que en el nostre territori, pues, ha alcançat aquesta excel·lència, anem a dir-ho així, no? O aquesta multiplicitat d'actes i de celebracions que fan que sigui una festa única. I molt relacionat en la festa de Sant Pere. Si vols, passem ja a parlar de la segona part.
0: Molt relacionat,
4: és molt curiós. De fet, les fogueres de Sant Joan, en la seva concepció contemporània en Alacant, naixeren com un acte més dins de lo que en aquella època se deia les festes de Sant Joan i Sant Pere. Ves de veres que Sant Pere ha passat un poquet a segon pla. Sant Pere era pescador, ell pescava en la mar de Galilea.
0: Santa Bàrbara també esperava, no?
4: Bueno, Santa Bàrbara... No. però eixa té altres connotes.
0: Res que volen les tronades, no?
4: En les tronades sí, home, clar.
0: No, vull dir, Sant Pere i Sant Joan, res que volen les tronades.
4: Bueno, la qüestió és que...
0: Les tronades prenen en falles, no?
4: No, però això són altres tipus de tronades. No? Ahí Santa Bàrbara té poc que dir. Sant Pere era pescador, també és, posterioritat, pues, com va ser el primer bisbe de Roma, que és tant com dir el primer papa, pues, també se'l considerava pescador d'ànimes o d'ànimes que adoptaven la nova religió cristiana. I és sobretot un sant que les confraries de pescadors el tenen com a advocació principal. I, de fet, les principals poblacions de la Comunitat Valenciana on se celebra de manera singular la festa de Sant Pere solen estar en la costa o relacionades en la pesca. No? Podem parlar, si vols, d'algunes d'elles.
0: En Catarroja s'ha fet el
4: ja
0: sopar.
4: Ja sabia jo, ja.
0: Home, clar que sí. El sopar de pescadors s'ha fet i sí. Se celebra Sant Pere esta fi de setmana.
4: Clar, Catarroja no té mar, però sí que té albufera.
0: Té albufera, home.
4: I, efectivament, en Catarroja, que és un dels llocs on se celebra d'una manera singular la festa de Sant Pere, se fa una romeria de Sant Pere al port i ja, fins a l'albufera se beneixen les aigües de l'albufera. De fet, la mateixa efigie de Sant Pere va en una barca, la que es trau en Provesó. Per tant, és molt clar el vincul en la comunitat de pescadors de Catarroja, en el port de Catarroja, que està al final del barranc i ja en connexió en l'Albufera, i en el posterior dia del gos, que tu també coneixeràs, no? Que és, diguem, el dia de més festa, no? On se fa pues, paelles, disfraços, discomòbil... No?
0: Pues un
4: dia i poalaes, no? És un dia més lúdic al costat de la Provesó. Si hi ha una població que per excel·lència celebra les festes de Sant Pere és el Grau de Castelló. El Grau de Castelló fa unes festes espectaculars en Sant Pere com a centre. Òbviament el dia gran és el dia de Sant Pere, el dia 29 de juny, que se fa per lo matí la missa major, per la vespera l'ofrena de flors a Sant Pere i la provesó marítima. Però són unes festes que duren fins al 5 de juliol i que tenen de tot. Tenen cantaes, tenen bous, òbviament està el nomenament de les reines... Se fa també una foguera de Sant Joan el dia 23 de juny, curiosament, per això t'he dit que són dos dates que estan molt prop i que d'alguna manera pues, moltes poblacions tenen certa relació una en l'altra. Se fa una foguera de Sant Joan en el parc de la Panderola. La Panderola era ese mític tren que recorria les terres de Castelló, no? I que li dien la Panderola perquè era un tren molt xicotet, no? I que anava pintat de negre per entre els camps. Carres engalanats, mascletes, despertades... En fi, pues una completa celebració en el Grau de Castelló dedicat tot aquest calendari d'activitats a Sant Pere. Hi ha altres poblacions, com Orpesa, l'illa de Tabarca, altres poblacions marítimes, alguna també de l'interior, com Moixent, que té a Sant Pere com a sant patró des de fa molts segles. I hi ha una anècdota singular... Per a que vegem tots quina és la relació entre Sant Pere, Sant Joan, les fogueres i les falles, que és el cas d'Elda. En Elda se celebren falles, en l'actualitat les falles d'Elda, de manera curiosa, se celebren en setembre, però es començaren celebrant-se en juny. Es començaren celebrant-se quan acabaven les fogueres de Sant Joan en la capital, en Alacant. Teòricament estaven dedicades a Sant Joan, però igual que fan algunes poblacions de la contorna de València, que s'esperen a que acaben les falles en la capital per a fer les seues en els seus pobles, en Elda passava el mateix. La primera falla se planta en 1929, però se cremava el dia de Sant Pere, el dia 29 de juny.
0: Home, així, la motivació d'algunes localitats de la província de València a fer-ho a posteriori de la setmana oficial fallera del Cap i Casal i de la majoria de pobles venia a donar per els músics, no?
4: Especialment per els músics, perquè tenien que desplaçar-se a la capital. Efectivament, en el qual pues, el poble se quedava sense músics per a fer festa. Sí, també hi ha un component de que bueno, tens, pots tindre doble festa, primer la passes en la capital i a continuació la tens en el teu poble i part dels visitants que està absorbint la capital pues, poden anar al poble, en el qual pues, bueno, és un... diguem, un mètode que té certa aplicació en algunes localitats. Elda es comença a Xina. Quan acaba la Guerra Civil, pues ja se li digué de manera oficial a la festa Falles de Sant Pere. I Xina continua durant un temps, però en 1973 hi hagué un succés, ara m'ha dit Xina, luctuós. Les Falles de Sant Pere d'Elda se treien professor a Sant Pere. Una imatge que està en la iglesia de Santa Ana. Pues bueno, en 1973, al anar a alçar el patró en les Andes per a traure'l fora de la iglesia, pues, què vos imagineu que passà?
0: Que no estava.
4: No.
0: Ah,
4: que se'ls caigui a terra.
0: Ai, va!
4: Se'ls caigui a terra, se trencà, se feu a trossos, se va fer xas, que diem.
0: Mare de Déu.
4: Clar, això pues, causa una fonda commoció en tota la localitat, singularment en el retorn, que... pues ja digué que s'havia acabat la professó de Sant Pere i que ja no se feien mai més.
0: Ahí va.
4: Això durant un temps ha sigut tema de tabú, no? És una qüestió, pues bueno, i més en aquells temps, estàvem encara en l'època, no estàvem en democràcia encara, estàvem al final de la dictadura. Bueno, ahí se crea un cert mal rotllo, hi ha llegendes addicionals que no anem a contar perquè mai sabem si són veritat o no, però la bona qüestió és que entre això i que hi havia certa decadència en la festa de les Falles, en 1977 és quan se decidí traslladar-les al mes de setembre. Vale? I això, pues, clar, ja dir Falles de Sant Pere quan havia hagut aquest problema, quan realment Sant Pere ja no se podia treure un professor i estava un poquet en entredit tot, pues, se passaren a setembre. Posteriorment ja s'acaba d'acoplar el santoral i ara estan dedicades a Sant Crispí i Sant Crispinià, que són els patrons dels sabaters. Elda és la ciutat sabatera per excel·lència. I, bueno, i Elda ha tingut eixa continuïtat en les seues falles en setembre. No anem a dir que només per això, perquè també és de veres que va influir que el dia de Sant Pere, que estava marcat com a festiu en el calendari laboral, deixà de ser-ho en aquests anys també. Era també una altra pèrdua d'un al·licient més per a que les falles se celebraren o se cremaren el 29 de juny. I, bueno, pues és una curiosa història de com Sant Pere pues, tingué pues, una pujada i una caiguda, mai millor dit, i sense, òbviament, ofendre sentiments de ningú, en eixes falles d'Elda, que en l'actualitat se celebren en setembre, però que durant un temps estigueren dedicades a Sant Pere.
0: Curiositat màxima. Has dit que del 73 al 77 sense falles.
4: Se feren falles, se plantaren molt poquetes. Ahí, de fet, bueno, aguantaren el tipus algunes que avui són les falles més importants, com per exemple la falla del Huerto, que se funda el mateix any 73, o Huerta Nueva, l'any 74, junta a la falla Fraternidad, que ja se plantava en anterioritat. La falla Fraternidad, a més, se planta en un barri que és la frontera entre Elda i Petrer. I aquestes falles, d'alguna manera, aguantaren el tipus aquests anys, no deixaren de plantar-se, és a dir, no se pot dir que desaparegueren les falles d'Elda en ningú moment, però sí que estigueren un poquet
0: en
4: hores baixes.
0: No estan bé, sí.
4: En hores baixes, i l'any 77, i aquest canvi de dates sí que supongué, no deixaven d'estar molt prop de les fogueres de Sant Joan, el qual també era un inconvenient, no?, d'Alacant. I a partir d'aquest any, pues, ja l'any 77, se plantaren 7 falles en Elda, bueno, fins a l'actualitat, pues, que és una festa molt, molt curiosa, sobretot per la data, que els que tenim mono de festes del foc mos ve molt bé, perquè anem a Elda. Actualment se fa normalment el tercera fi de setmana de setembre, que és un moment que no hi ha altres celebracions pròximes. La més pròxima sol ser les festes patronals a la Mare de Déu, que se fan en molts pobles.
0: I Sant Miquel.
4: Bueno, i Sant Miquel, en Llíria, que me perdonen els llirians.
0: I en Catarroja.
4: I en Catarroja. Bueno, però són celebracions que no són a un nivell general valencià, això sí que convindràs en mi que és aixina, i és un bon moment també per a que en Elda pues, celebren les seues falles en tot l'esplendor, i sempre una miqueta de pique en els moros i cristians, no?, que són les dues grans festes d'Elda, junt a les festes patronals. En Elda, com en totes les poblacions valencianes, hi ha festa quasi tots els mesos de l'any, i bueno, i en eixa anècdota, no?, de que Sant Pere pues, tingué el seu granet d'arena en la conformació de les falles d'Elda, que ara ja no estan dedicades a Sant Pere.
0: Òscar Roda, moltes gràcies.
4: Gràcies.
0: Entre Sant Pere i Sant Joan hem arrencat Fora de Cobertura.
5: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Lluís Planeig, vocal de la Junta de Govern de l'Associació de Professionals Immobiliaris de València. Lluís, com estàs?
6: Bon dia, com estàs?
0: Molt bon dia, molt bé. I amb moltes ganes també de parlar de segones residències i de mercat immobiliari, perquè està la cosa també divertida, no?
6: A veure, estem en un moment en el qual tot el que és la vivenda està molt de moda, és a dir, perquè la gent està patint una necessitat i una mancància de la vivenda com a tal.
0: I està de moda també perquè tot el món té la mania de tindre una vivenda, no?
6: I de viure.
0: I de viure
6: o de malviure, no? Però en aquest aspecte. Però sí, estem en un moment de mercat que els preus estan molt alts. Estem pràcticament en preus del 2008, és a dir, també hi ha que tenir en compte que els preus

0: No sé, desde la ignorancia, Lluís, siempre me corregís, pero yo no diría que esté en un preu baix, sino que en aquel momento estaba en un preu molt alt, ¿no? O tot un poc.
1: Tot un poc. És a dir, en aquell moment estàvem en un preu molt alt, sobretot per al poder adquisitiu, perquè per això hi ha que tindre en compte diverses variables. És a dir, les dades no es poden agafar mensualment, sinó que es tenen que calcular o anualment o trimestralment per a veure el comportament del mercat immobiliari com a tal. Val? En aquest aspecte, en el 2008, el preu conforme a lo que es cobrava en el 2008 era altíssim. Ara també, però també hi ha una diferència ben forta, el que és el lloguer, perquè el lloguer sí que està a uns nivells molt alts conforme la renta per càpita que pot haver, per exemple, a la província de València, i ja que tenen en compte que el preu de vivenda està tenint uns increments superiors al 10%, en concret a la província està al 13% i al 14% a la capital, que això és insostenible, és a dir, a dia d'avui és un creixement més menys del 5% anual, és un comportament normal del mercat, tot l'altre és anormal.
0: De quina manera va la tendència del mercat? És a dir, a l'alça, a la baixa, diguem d'esperar, diguem de comprar ràpidament?
1: Tot depèn de les teves circumstàncies, és a dir, cadascú té que veure no conforme al mercat, sinó la seva forma de vida, com té que fer, o bé llogar, o bé adquirir, o el que tinga que fer.
0: O sigui, la tendència no deu de condicionar-nos, no?
1: Mai. Per exemple, si un ven i compra al mateix temps però una millora de vivenda, o perquè necessita més habitacions, o qualsevol cosa, doncs en un moment donat, si un vens car, compres car, doncs bé. És a dir, queda tot per l'aire, no? En aquest aspecte, queda controlat. Ara, també hi ha que tindre en compte que el que és en la comunitat valenciana i en concret en la província de València hi ha un increment molt fort de la població. És a dir, l'últim any ha hagut un increment de 44.000 persones, que això si ho traslades a hogars, perquè això no és gent que prové de la bienatalitat, sinó que ve, pues, perquè ve de fora o fins i tot del territori espanyol. La conversió que hi ha és de 2,5 persones per vivenda. En aquest aspecte se necessita molta més vivenda a l'hora de tindre aquesta gent la necessitat de vivenda que té.
0: De quina manera afecta això a les segones residències?
1: A les segones residències, pues, per començar, hi ha que tindre en compte que quan estem en un moment en el qual els preus estan més alts que la mitja, la gent ten a adquirir la segona residència com a primera vivenda, o bé n'hi ha menys gent que adquirís la segona residència com a tal. N'hi ha que tindre en compte que el volum de compraventes que tenim de persones estrangeres ha canviat en els últims trimestres del 14,4 al 12,2. En Alacant és un 40%. Clar, això és el que denota que n'hi ha una segona residència que està ocupant gent de fora. Ara, també hi ha que tindre en compte que moltes de les segones residències estan heredant-se o bé és de gent que té més de 45 anys o que busca, per exemple, o bé a la platja, o bé a l'interior, zones no urbanitzables, el que tothom coneguem com a rústic, i que adquireixen aquesta segona residència a un preu més econòmic com a tal.
0: Però que a voltes se converteix en primera residència, no?
1: Sí, de fet, si cadascú ja pot veure les urbanitzacions un poc que passen del que és de l'àrea metropolitana, d'aquelles zones on veies en hivern totes les llums apagades, ja comences a veure cada vegada més que la gent ja no pot sostindre el que són dos vivendes i opta o bé per eixir-se al camp o bé per anar a la platja.
0: Mercat de segones residències. Lluís, parlem de preus, eh? Segones residències, preus alts, preus baixos, en quin punt estem ara mateix?
1: Pues tot depèn del punt de partida que vulguis tindre en aquest aspecte. És a dir, la segona residència continua en preus molt alts, sobretot a les zones costeres com a tal. És a dir, per exemple, el Cabanyal és una zona que ha estat molt adquirida per persones estrangeres, sobretot francesos, belgues i dels Països Baixos, per ficar un exemple. I estan disposats a pagar un preu més alt que el que estem disposats a pagar a dia d'avui. Per tant, els preus en segona residència continuen molt alts.
0: I si anem a zones de platja, pues, jo què sé, tot, te parlem de tot el litoral, ninguna en concret, val?
1: Si parlem del litoral com a tal, estan preus alts. Si te'n vas al litoral més cap a Alacant, ahir sí que el preu s'ha disparat

0: completament. De fet, l'adquisició en Alacant era un 40%, un 15% aproximadament en Castelló i un 12,2% per estrangers en el litoral valencià. Ara, ja que tindrem en compte que, sobretot, la gent que està adquirint la segona residència és gent estrangera, és a dir, el típic jubilat que ve dels països nòrdics i que vol tindre...
1: Me retire la tarjeta.
0: A la coloreta, no?, en aquest aspecte, i estar a gust. També hi ha que tindre en compte que les economies de països com Alemanya, com a França i demés, no estan tinguent el mateix comportament que el que és l'economia espanyola com a tal. Per tant, això pronostica que la segona residència serà menys adquirida per aquesta gent que ve de fora.
1: Sobre les zones rústiques, perquè les has nomenat i sí, me produeixen certa curiositat. Una zona rústica, pareix que quan parles d'una casa en una zona rústica, te la vagin a tirar a terra perquè no se pot edificar, o sí que se pot, però té unes altres condicions. Què passa així?
0: Així n'hi ha dos aspectes. Un seria l'aspecte tècnic i un altre seria l'aspecte emocional. La zona rústica és aquella que prové dels anys 80... 70, on se construïa, sobretot, a més, és curiós, perquè en les zones rústiques, si tens compte, la majoria de les parcel·les tenen la mida d'una faneca, 800 i pico, i és la unitat de mesura a l'hora de parcel·lar com a tal. I són construccions que estan fora d'ordenació, que són construccions il·legals. Aquella que se feia a la gent en tot l'esforç, i que, lògicament, no estan en zones urbanitzades on tinguin alcantarillat, aigua potable i demés. Tota Europa, en una directiva que hem assumit des d'Espanya, està per llevar-ho com a tal. Te ho poden tirar? No. És a dir, per norma general, tu quan tens una vivenda que ja ha prescrit el que és la sanció urbanística, que serien totes aquelles que són anteriors al l'any 2010, no te la poden tirar. Ara, també és veritat que no pots fer res, no pots reformar, no pots demanar cèdula d'habitabilitat, però com a tal el preu és molt més econòmic i dona una eixida a tota aquella gent que vol, per exemple, un xalet en parcel·leta i que no vol gastar-se tants diners.
1: Però, clar, si no pots reformar, no pots adequar ninguna comoditat, no pots reformar ni reforma menor, ni, no sé, ni la cuina o el baño.
0: Sí, el que tu pots fer en aquest moment són meres reformes d'adequació, és a dir, per a mantindre-ho com a tal, no? Però tu no pots ampliar una habitació, tu no pots fer una piscina, tu no pots fer moltíssimes coses, perquè és que, a més, després del 2010... totes aquelles construccions il·legals en zona no urbanitzable, el que coneguem com a rústica, són imprescriptibles, per tant, tenen sanció i derribo.
1: Ahí sí que caus.
0: Ahí sí que caus. Per això, aquella gent que adquirís una vivenda més econòmica en una zona rústica, té que comprendre què és el que compra. Per tant, no és tant com una inversió financera, sinó com una inversió emocional o de necessitat de vivenda en unes característiques com a tal.
1: Però si és anterior a 2010, mos podem fer avant, no?
0: Mos podem fer avant, i si la construcció és anterior a l'any 82, per norma general, se pot fer el que és una declaració d'obra nova per antiguetat i fins i tot que aquesta casa, si no consta, incluir-la en el registre de la propietat, encara que siga fora d'ordenació.
1: I podria convertir-se en una casa sobre la que poder actuar en reformes, etcètera?
0: Reformes mínimes de manteniment únicament, i mai se sap si en algun moment les zones no urbanitzables o el que es diu el rústic comú o el rústic protegit, si en algun moment n'hi ha el típic famós PAI que escoltaven, que és un programa d'actuació integrada, on se dota de serveis a aquesta zona, però té que ser tot un projecte del Pla General d'Ordenació Urbana. Per tant, per norma general, que adquirís una vivenda rústica, sap que està adquirint una vivenda fora d'ordenació, que té uns drets consolidats i que si la lleven la llum, com no té cèdula d'habitabilitat, no li la poden tornar a ficar.
1: Lluís, per anar concloent, la vostra valoració del mercat immobiliari, de l'Associació de Professionals Immobiliaris, en aquest moment quina és?
0: Doncs, com hem començat parlant, que les dades n'hi ha que veure-les no mensualment, perquè si no trimestralment, sí que és cert que portem tres trimestres, en concret en la província de València, en el qual el número de compraventes està baixant. Què vol dir? Sobretot a les capitals, als nuclis. És a dir, el preu ha pujat tant on la renta mitja per càpita està en 21.000 euros bruts i, lògicament, la gent no està podent

0: intenta adquirir o llogar aquestes vivendes. Què és el que passa? Que aquesta gent desisteix del mercat a l'hora d'adquirir. Això baixa el número de compraventes i quan això se produeix durant 3 a 5 trimestres, el preu pot baixar. Què té, eh?
1: De 3 a 5, si portem 3,
0: portem 3
1: faltarien sí. 6 mesos, mitja anyet, no? Per a veure resultats.
0: Per a veure canvis.
1: Per a veure canvis sí. Més clars, no? Perquè inclús ja podem veure per ahir alguna coseta que algú està dient bueno, vaig a baixar un poquet el preu perquè...
0: Sí, a veure, si la gent tu veus els portals immobiliaris, per exemple, és a dir, si la gent s'afardeja els portals, sempre veurà que comença a haver preus que van a la baixa. I això té una conseqüència principal, i és que, per norma general, quan estem en un moment on la vivenda està pujant tant de preu, la gent fica el preu en una expectativa major de la que s'està venent.
1: Sempre.
0: Sempre. I això és... Tu ho fico per si de cas, no?
1: Claro.
0: I a partir d'ahí és quan...
1: A temps de baixar sempre estem, no?
0: Sempre estem. Eixa frase és única, eh? En aquest aspecte.
1: Molt valenciana.
0: Però, de totes formes, sí que està donant-se que n'hi ha una diferència entre el preu de transacció i de publicitat del 15 al 20%. Per tant, tot allò que veiem en publicitat no té per què ser el preu de mercat que s'està venent-se.
1: Lluís Planells, vocal de la Junta de Govern de l'Associació de Professionals Immobiliaris de València, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura.
0: Gràcies a tu.
1: Un plaer. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura.
2: Som a punt. València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: No sé si sou de les que varen interrompre la seva son o la seva nit del divendres per a bueno, la selecció. Jo sí. González?
7: Jo solo aguanté la primera parte, Donís. Al descanso me fui a dormir.
1: Fernando Pena?
8: Yo entiendo de fútbol que se juega con una pelota, fin.
1: Molt bé. Rubén, tu pares ser edicios o...?
9: A mi me pilla treballant, així que jo no tingui que...
1: Ah, molt bé.
9: Que Oscar? Tenga ningún descans.
10: Nosaltres farem la clausura dels cursos de los ratpenat. Estava cansat i estava dormint més a gust que la mar.
1: Molt bé. Lluís?
0: Jo venia de les festes de Benetúser. Venia de les festes de Benetúser i el meu fill és un futboler nato i mos va tocar veure com li pegava una pallissa física a Uruguai i Espanya.
7: Una pallissa física, tu vale, l'has va,
1: sí.
7: dicho.
1: Vale, sí, era... O sea, futbol com a deport de contacte, no?
0: Correcte.
1: En este cas. Però bé, des de Fora de Cobertura, vent l'altra cara del Mundial. Rubén, la IA va fer unes prediccions a les que ens vam acollir, però algunes coses s'estan complint, altres no...
9: Exacte, avui anem a veure quina part d'aquesta predicció s'està complint de moment i en quina ha fallat. I és que pues, dels 32 països que passen de la fase de grups, no ha tret una nota mala, Grillo, perquè ha acertat 26 d'aquests 32. O sea, no està tan mal, no està tan mal. De fet, ha fallat en 6 que han sigut eliminats, que han sigut Uruguai, Corea del Sur, Turquia, República Txeca, Escòcia i Argèlia. Que, bueno, pues la intel·ligència artificial se va pensar que tenien possibilitats, però que finalment, durant aquesta fase de grups, pues no han aconseguit els
1: resultats. Ningú pensava que passaria Cabo Verde i Uruguai.
9: No? Exacte.
1: Vull dir, este és un
9: Cabo Verde és una gran sorpresa. De fet, pues li toca a Cabo Verde contra Argentina i molta gent diu que justament aquest tipus d'equip contra Argentina pues, potser té alguna possibilitat. Jo la veritat que d'això no entenc massa tot el que té que veure en el futbol.
1: Estarem pendents a punt a punt, a veure què diuen.
9: Segur que això s'entén.

0: més que jo.
1: Molt bé, però què passa sobre les grans sorpreses del Mundial? Tal, perquè diuen que Chapó no va estar ahí, no?
0: Sí, de fet a Chapó li toca contra Brasil.
2: Wow.
0: I pot ser, com ja havia aventurat la intel·ligència artificial, una gran sorpresa, si guanya. I no només tenim una sorpresa en quant a les seleccions que han passat, sinó també de com queda el quadre final, de com queda en el que siguen els brackets. I és que la final que havia predit la intel·ligència artificial, que era Espanya-França, ja no se pot. Ja no és possible.
1: No se pot donar.
0: El cruce seria en semifinals, i si Espanya-França. I, bueno, pues ja és algo que ja s'estem aventurant en un terreny desconegut. Aixina que, pues la nova, diguem, predicció que donaria seria o bé Espanya, si passa a semifinals, contra Argentina.
2: Wow.
0: En lo que seria una final més que èpica, penso jo.
3: Seria tremendo, vamos.
1: Seria, o sigui, la IA diu que seria Espanya-Argentina a semifinals.
0: Ha dit, bueno, m'ha equivocat.
3: Final.
1: En la final.
0: Claro, ha dit, bueno, m'ha equivocat.
4: Lo siento mucho.
0: Ara se queda.
1: No volverà a ocurrir.
0: Això fa molt la IA, quan s'equivoca, fa... Ai.
3: Tienes razón, lo siento mucho.
0: Y te dan una otra cosa.
1: ¿Has visto ese meme de... Digo, hola, IA, esta seta es comestible? Digo, sí, es comestible. Total, que se la mincha.
0: Se mor.
1: Y digo, ah, tienes razón, no era comestible.
0: No era comestible, efectivamente. Me había equivocado. Y bueno, pues... esperem que a la selecció li vaig a molt bé en esta fase final del Mundial i que se pugui complir la predicció que havia donat en un principi, i era que Espanya guanyava el Mundial. Però no sols això, sinó que també en el món de la intel·ligència artificial n'hi ha una notícia molt sonada que està venint, i és una notícia d'espionatge.
1: Perdona?
0: Un espionatge...
1: Perdona?
0: Una furtada ahí que han intentat fer, si te dic Alibaba...
1: Sí, home, és un xagant del shipping, no?
0: Correcte.
1: De les ventes.
0: Però jo també, en el gènere literari, venia acompanyat de 40...
3: De 40 lladres.
1: A veure, jo pensava que parlem de l'actualitat.
0: Pues també. Efectivament, l'empresa Alibaba ha sigut acusada per part de l'empresa Anthropic d'haver realitzat un atac de destil·lació. Què vol dir això? Perquè la destil·lació, jo sé que n'hi ha...
3: Destil·lació sona a licor, no?
0: N'hi ha molt aficionat a la destil·lació, però no és el que vosaltres penseu. Se trata de, per a saber com pensa un model, de fer-li moltes preguntes a aquest model i poder recabar les respostes per a ajustar paràmetres i poder pensar com ell. O sigui, tenint un model inferior, entrenar-lo contra un model superior. I en aquest cas, l'empresa Alibaba està acusada d'haver creat 25.000 comptes fraudulents per a fer més de 28 milions de consultes a un model d'Anthropic. Recordem que Anthropic és una empresa nord-americana, d'Estats Units, i Alibaba és una empresa xina. Entonces jo, per exemple, si a Donís li faig 28 milions de preguntes, pues és molt possible que al final me faig una idea de com pensa, de com me va contestar.
3: I te diga el PIN de la targeta de crèdit.
0: Clar.
1: Bueno, ahí tenia que rodar un poco més, però...
0: Clar, i és una tècnica, pues que és una tècnica que és lícita sempre i quan els models siguen teus, però clar, contra un model rival, pues és algo que ja han ficat el crit en el cel. I, de fet, això arriba en un moment que no sé si se'n recordeu de que la Casa Blanca, el govern dels Estats Units, ha restringit l'accés a les intel·ligències artificials més potents per part de gent que siga de fora dels Estats Units.
1: Sí, això n'hi haurà que parlar, no? Perquè se va quedar aixina?
0: N'hi haurà que veure perquè, de moment, s'han juntat Anthropic, Google i OpenAI, que són les tres majors empreses estadounidenses dels Estats Units, que tenen aquesta tecnologia, que estan desenvolupant l'intel·ligència artificial per a compartir datos de qui, d'on les estan arribant les consultes, de si n'hi ha de repent counters d'una determinada, diguem, localització.
1: IP, eh?
0: Sí, IP o de, se pot fer d'altres formes, d'una determinada localització que són sospitoses d'estar traient informació per a millorar un model que no és seu. Clar, què passa? Pues que si, per exemple, en tot el que costa en quant a electricitat, en quant a nivell de computació i en quant a recursos, entrenar un model, pues no està ben vist que de repente arribi algú i se te copie fent-te 28 milions de preguntes.
1: Està clar. En aquest aspecte, perquè si Estats Units capa l'accés de qualsevol país estranger a aquesta IA o a aquesta tecnologia, hi ha una altra tecnologia molt potent, que és l'asiàtica o la Xina, en particular.
0: Correcte.
1: Per tant, a veure, així...
0: Ahí n'hi ha un dilema.
1: Sí, però la història és fàcil. Si tu no me la dones i l'altre me la dona, vaig agarrar l'altre.
0: Clar,

0: Ribera Alta i Baixa, la Costera i la Safor. En Castelló, la Plana, Benicarló, Vinaròs, Peñíscola i Vall del Mijares.
1: Carolina, gràcies, i un altre dia debatim sobre si és verdura o fruita, que ahir n'he debat també, val?
0: Ai, vale.
1: Gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda de València. Serà anem, amics, a buscar l'informatiu de les 11, que hem après 10 segons i tornem amb més fora de cobertura en breu. Fins ara.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia, com estan? El Ministeri d'Afers Estrangers ha elevat la xifra d'espanyols morts a 9 i són 131 els desapareguts pels efectes dels sismes a Veneçuela. També hi ha 14 espanyols localitzats i atrapats entre els enderrocs. En total ja s'eleven a 1.430 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela i els ferits superen els 3.200. Hi ha almenys 3.142 famílies damnificades. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que en l'avió de l'exèrcit que havia dut ajuda a Veneçuela, en el viatge de tornada, ha arribat el primer grup de repatriats de Veneçuela. L'escoltem.
4: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia y también Venezuela y Argentina.
2: Diversos equips de rescat valencians ja treballen a la zona zero. Són voluntaris especialistes en emergències que han viatjat a Veneçuela en avions comercials que ha llogat el govern d'Espanya. Mentrestant, en diverses localitats de la Comunitat Valenciana, la solidaritat es multiplica en forma de recollida de material. Quatre morts i sis persones ferides en un accident de trànsit a la carretera nacional 340 a Castelló de la Plana. El xoc ha tingut lloc enfront de l'ermitori de la Magdalena amb diversos turismes implicats, entre ells un taxi. I avui és 28 de juny, diumenge. Se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+, mentre a València els Gay Games feren a nit el seu tir d'eixida amb una cerimònia inaugural que reivindica l'orgull LGTBI. La cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València va omplir el recinte de diversitat, de festa, respecte i reivindicació dels drets de totes les persones a estimar com vulguin. Rosa Mateu.
5: València, capital de l'esport i la diversitat, dona la benvinguda al major esdeveniment inclusiu. Més de 10.000 esportistes de 81 nacionalitats entren al Ciutat de València precedits per grup de dansa valenciana, en un gest simbòlic de l'arrelament.
6: Gent que viu la seva vida, la seva orientació o la identitat sexual d'una manera oberta i visible, i gent que no té l'oportunitat en la vida quotidiana de ser qui són realment.
5: Un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Veneçuela i després comença la festa de la mà de l'artista valenciana Choriza Meia.
7: Crec que és el moment perfecte per acollir-los i per a gaudir d'ells i per a ser lliures de ser i d'amar, que és el més important.
5: Esta edició tindrà un impacte econòmic de 120 milions d'euros en la ciutat, segons els organitzadors. El sector hoteler satisfet amb l'ocupació.
8: Estamos rozando un 100%. Hay algunas fechas particulares para la semana que viene que todavía sí que nos quedan algunas habitaciones.
5: Unes reserves que també es noten en la restauració. Han preparat menús especials per als esportistes i esperen incrementar la facturació en un 30%.
2: Uns jocs esportius gai que no han escapat a la bronca política entre els partits de dreta i d'esquerra. L'alcaldessa de València, Maria José Català, rebutja de ple fer política amb este esdeveniment. Així ho ha explicat.
9: Yo no voy a hacer política en estas cuestiones, creo que no es bueno, creo que no ayuda, creo que no está, estos acontecimientos no están diseñados para hacer política, levantar banderas y decir unas cosas u otras, están hechas para que todo el mundo entienda el respeto y entienda la diversidad como algo normal y natural en la sociedad. Y por tanto, como normal y natural en la sociedad, puede poder celebrarse en cualquier ciudad, con cualquier gobierno, de la misma manera, con el mismo respaldo y con el mismo respeto. I ese és el mejor mensaje que va lançar València en este moment.
2: I en l'oratge avui anem a tindre un diumenge més inestable, en ruixats i tronades que de vesprada afectaran l'interior i el sud del Golf de València. Lluís Obiols, bon dia.
10: Bon dia, venim d'una nit molt boscosa. No s'ha baixat dels 25 graus a l'illa de Tabarca, 25 a Oliva, 22 a Castelló o 23 a València, també 22 graus de mínima a la ciutat d'Alacant. Avui tindrem un dia més mogut,

0: perquè a partir de migdia es formaran ruixats i tronades a l'interior. De moment, ara tenim alguns núvols baixos a les comarques centrals, boires que s'aniran dissipant, bandes de núvols alts, i a partir de migdia, ruixats i tronades que es formaran especialment a l'interior de la província de València i avançaran cap a la costa, especialment costa del sud del Golf de València. Per tant, atenció, perquè tal com diu l'Agència Estatal de Meteorologia, les tronades poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora, i sobretot tot anar acompanyades de granís i fortes ratxes de vent. Les més intenses cauran entre la Serrania, la Plana d'Utiel-Requena, la Foia de Bunyol i la zona de la Vall de Cofrents a Llora, i avançaran, com diem, cap a comarques com la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i també zones interiors de Castelló, bàsicament l'Alt Millars i l'Alt Palància. La resta tindrem una vesprada amb cel més núvol, i el que notarem avui és un descens de la temperatura lleugera a l'interior. Per contra, pujaran a la costa les màximes en general de 30 a 35 graus. Per tant, calor intensa, calor d'estiu, atenció a les tronades. Esta vesprada, demà dilluns, les temperatures sense canvis, i a partir de dimarts tornen a pujar, però ja dilluns i dimarts amb menys tronades.
1: Gràcies, Lluís. I ara les notícies dels esports. Parlem del món de la pilota. Este cap de setmana es disputen les finals del trofeu Gregori Mayans. Paco Cerdán, bon dia.
2: Bon dia, Frederic. És un trofeu històric del raspall que es disputa al Trinquet d'Oliva i que la final masculina enfrontada ahir a la parella d'Ivan i Murcianet contra el trio de Montaner, Brisca i Bosio. La victòria va ser per als primers per 26-0. La final femenina comença ara a les 11:30, on de nou es veuran les cares Anna i Victòria, les finalistes de l'individual. La de Beniparrell formarà parella amb Mar, i la de València completa el trio amb Natàlia i Isabel.
1: Gràcies, Paco. És tot. Tornarem en més notícies a les 12 en un altre butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat al seu abast al seu telèfon mòbil si es descarreguen l'app de la Ràdio Televisió Pública Valenciana o al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
3: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Plana d'Utiel-Requena, 100.9.
7: De tu a tu.
8: Estàs escoltant Fora de Cobertura.

0: Seguim en fora de cobertura, són les 11 i 8 minuts d'este diumenge 28 de juny de 2026. Jota González.
1: Aquí estamos, Donís.
0: Fernando Pena.
2: Hola.
0: Rubén Mayols i Òscar Rueda. Arribant a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, el nostre convidat especial del dia, que presentarem en breus minuts. Però abans tenim una crida telefònica molt... molt de la casa, la veritat. Al costat del fil telefònic està el senyor Víctor Ducas. Què tal, Víctor? Com estàs?
3: Muy buenos días, pues un placerazo compartir esta mañana aquí con vosotros, un placer.
0: Muy buen día, a ver, te ven en Cantem, en compañía de Jaume Costa Senior, ¿eh?

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Damas y caballeros, hoy nos acompaña un futbolista o exfutbolista que ha viscut el fútbol desde todos los ángulos posibles. Format en el València en una década inolvidable en el Villarreal, el seu pas per Mallorca, per l'Albacete, la tornada a València y la última etapa, pues això, un día en l'Albacete, y ahora una nueva vida fuera del terreny de xoc, pero de alguna forma encara lligat des d'un dels seus clubs més importants de sa vida, el Villarreal. Així és que, dames i cavallers, rebem l'estudi número 1 de Punt Ràdio al senyor Jaume Costa.
2: Sí, senyor, bravo.
1: ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, vaya aplauso.
1: Pero así ha pasado Jaume Costa Senior. Sí. Ha pasado un par, pero así.
3: Sí, el mayor, sí, sí.
1: El
3: sí.
1: Mayor.
3: El importante, es el importante.
1: Bueno, eso ya ho estàvem parlant abans d'entrar al estudi, i la veritat és que l'entitat que té ton pare en la Comunitat Valenciana per la seva visibilitat com a artista, com a cantant i també com a empresari de la nit valenciana, pues és molt important, però jo crec que Jaume Costa Júnior, que eres tu en este cas,

0: Valenciana, que tu has estat centrat i t'has, bueno, sacrificat per lo que realment volies, que era el futbol.
1: Bueno, un matiz antes, por si no te quieres liar, yo le llamo abuelo, por si quieres llamarle abuelo.
0: Molt bé. ¿Vale?
1: Yo Jaume y el abuelo. No, bueno, al final yo creo que son momentos de la vida y situaciones que te hacen pues vivir la vida de una manera o de otra. Yo, como dice mi padre, tuve la gran suerte de pegarme una hostia importante cuando prácticamente no había salido del cascarón, y eso hizo centrarme en lo que realmente se me daba bien, que era el fútbol. Obviamente, cuando te pegas una hostia, pues no te la pegas tú solo, ¿no? Tienes gente al lado que te hacen que te la pegues y en ese momento no lo ves o no lo vives, pero te están ayudando a que tú te centres y puedas tener pues esa madurez prematura que tuve yo y hizo que pudiese llegar a tener la carrera que he tenido. En este caso pues fueron entrenadores que tuve yo en el Valencia, un entrenador como Pep Serer, que en su momento, en la época de juveniles, pues me pegó una hostia importante, porque yo, pues como prácticamente el 90%, 95% de los adolescentes en fase de preadultez, pues hacemos cosas que no debemos, y puedes tomártelo de dos maneras. Una, de pues decir, este tío es un cabrito, ya no voy a decir la palabra más, y que me están, pues como piensan prácticamente todos los adolescentes ahora que tengo pues unos hijos adolescentes, pues que el mundo está en contra de ellos. O tomártelo de otra manera, de decir, mira, pues están intentando enseñar algo, si quiero conseguir lo que se me da bien y encima lo que me importa y lo que me satisface, pues tengo que cambiar mis actitudes. Y yo las cambié, y gracias a Dios pues estuve en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en muchas fases de mi carrera, y hizo pues que hasta el día de hoy pues pueda decir que he tenido una carrera bastante larga.
0: Jaume, abuelo.
1: Me gusta cómo cogen las cosas rápido.
0: Ha passat ja la carrera professional com a futbolista del teu fill. Algun te lo dije per a acabar, o alguna cosa que li vulguis afegir?
2: No, que va, no. Saps què passa? Jo sóc un mer observador de la vida, no? Perquè jo encara, en 7 anys, encara tinc que aprendre moltes coses, que sóc una persona molt curiosa i que la vida pues me dona sempre cada dia. I llavors jo ara estic en una fase de la meva vida en la qual pues sí que és veritat que voldria tindre més els meus fills, els meus nets al meu costat, però també com jo estic encara en actiu, pues vaig cantant per ahí, vaig rodant, no? Però a mi m'encantaria, jo sóc molt familiar, molt d'estar en els meus fills, els meus nets els vull per mi a soles, vull dir que... Però a nivell de personalitat, els meus fills han evolucionat molt bé, i ara estic en la fase d'observar que el meu fill pues està fent de pare, ho fa a la seva manera, més bé o més mal ho fa, cuida molt dels seus fills, que ne té tres, que són una responsabilitat molt gran, que tinc molta sort que tots tenen salut, coses que jo antes no percebia, però, ostres, tindré dos fills, tres nets, amics, que com vosaltres, que tinguin salut, que es vagi tot bé, doncs és la meva alegria, no? Voldria tenir-los més a prop, que tu ja ho saps, que per pillar-te tu n'hi ha que enviar a la Guàrdia Civil, i tampoc, però sí que és veritat que, bueno, que estic molt orgullós dels dos fills que tinc, un i altre, i que tenen salut, i que d'alguna manera tot... Ara, el Jaume, ara, sense donar-se compte, i està passant el mateix que m'he passat a mi quan jo estava criant-los, no? Pues la preocupació dels fills, que estiguin bé, que estudien, que un futur tindran, pues tot això, eh? El futbol ens ha donat moltes alegries, jo dono moltes gràcies a que ell hagi sigut futbolista, perquè a mi m'encanta el futbol, ha viatjat molt amb ell, gràcies a ell ha conegut molt de món, a molta gent important, o menys important, o interessant, no? Llavors, clar, gràcies al futbol, pues, els dos han disfrutat com en la vida, no? I jo, a través de la música, igual, no? Que donen moltes gràcies de tindre el que tinc, i que estic molt agraït i molt orgullós.
1: Ell ha disfrutat més que jo, eh? En tots els viatges d'Europa, doy fe que han disfrutat molt.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Detenen a Alacant un ciberdepredador sexual que tenia més de 200 dispositius contenidors d'imatges pederastes. Se li imputen 36 delictes contra la llibertat sexual a víctimes menors de 16 anys. Els agents de la Guàrdia Civil han identificat més de 20 víctimes especialment vulnerables amb edats de només 8 anys. El detingut es feia passar per ser un menor d'edat, anomenat Juan, per a enganyar les víctimes. I un altre succés, 4 morts i 6 persones ferides greu en un accident de trànsit a la carretera nacional 340 a Castelló de la Plana. El xoc ha tingut lloc enfront de l'ermitori de la Magdalena amb diversos turismes implicats, entre ells un taxi. El Ministeri d'Afers Estrangers ha elevat la xifra d'espanyols morts a 9 a Veneçuela i són 131 els desapareguts pels efectes dels sismes. També hi ha 14 espanyols localitzats i atrapats entre els enderrocs. En total, ja s'eleven a 1.430 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela i els ferits superen els 3.200. Hi ha almenys 3.142 famílies damnificades. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que en l'avió de l'exèrcit que havia dut ajuda a Veneçuela en el viatge de tornada ha arribat el primer grup de repatriats de Veneçuela. L'escoltem.
2: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia i també Venezuela i Argentina.
0: Diversos equips de rescat valencians ja treballen a la zona zero. Són voluntaris especialistes en emergències que han viatjat a Venezuela en avions comercials que ha llogat el govern d'Espanya. Mentrestant, en diverses localitats de la Comunitat Valenciana, la solidaritat es multiplica en forma de recollida de material. I avui és 28 de juny, diumenge. Avui se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+. Mentre a València, els Gay Games feren a nit el seu tir d'eixida amb una cerimònia inaugural que reivindica l'orgull LGTBI. La cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València va omplir el recinte de diversitat, festa, respecte i reivindicació dels drets de totes les persones a estimar com vulguin. Rosa Mateu.
3: València, capital de l'esport i la diversitat, dona la benvinguda al major esdeveniment inclusiu. Més de 10.000 esportistes de 81 nacionalitats entren al Ciutat de València precedits per grup de dansa valenciana, en un gest simbòlic de l'arrelament.
4: Gent que viu la seva vida, la seva orientació o la identitat sexual d'una manera oberta i visible, i gent que no té l'oportunitat en la vida quotidiana de ser qui són realment.
3: Un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Veneçuela i després comença la festa de la mà de l'artista valenciana Choriza Meia.
5: Crec que és el moment perfecte per acollir-los i per a gaudir d'ells i per a ser lliures de ser i d'amar, que és el més important.
3: Esta edició tindrà un impacte econòmic de 120 milions d'euros en la ciutat, segons els organitzadors. El sector hoteler satisfet amb l'ocupació.
6: Estamos rozando un 100%. Hay algunas fechas particulares para la semana que viene que todavía sí que nos quedan algunas habitaciones.
3: Unes reserves que també es noten en la restauració. Han preparat menús especials per als esportistes i esperen incrementar la facturació en un 30%.
0: Són uns jocs esportius gai que no han escapat a la bronca política entre partits de dreta i d'esquerra. L'alcaldessa de València, Maria José Català, rebutja de ple fer política amb este esdeveniment. Així ho ha explicat.
7: Yo no voy a hacer política en estas cuestiones, creo que no es bueno, creo que no ayuda, creo que no está. Estos acontecimientos no están diseñados para hacer política, levantar banderas y decir unas cosas u otras. Están hechas para que todo el mundo entienda el respeto y entienda la diversidad como algo normal y natural en la sociedad. Y por tanto, como normal y natural en la sociedad, puede poder celebrarse en cualquier ciudad, con cualquier gobierno, de la misma manera, con el mismo respaldo y con el mismo respeto. I ese és el mejor mensaje que va lanzar València en este momento.
0: I en la previsió de l'horatge tindrem un diumenge més inestable, enruixats i tronades que de vesprada afectaran l'interior i el sud del Golf de València. Josep Vials, bon dia.
8: Bon dia, venim d'una nit molt boscosa. No s'ha baixat dels 25 graus a l'illa de Tabarca, 25 a Oliva, 22 a Castelló o 23 a València, també 22 graus de mínima a la ciutat d'Alacant. Avui tindrem un dia més mogut perquè a partir de migdia es formaran ruixats i tronades a l'interior. De moment ara tenim alguns

0: núvols baixos. A les comarques centrals, boires que s'aniran dissipant, bandes de núvols alts i a partir de migdia, ruixats i tronades que es formaran especialment a l'interior de la província de València i avançaran cap a la costa, especialment costa del sud del Golf de València. Per tant, atenció perquè, tal i com diu l'Agència Estatal de Meteorologia, les tronades poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora i sobretot anar acompanyades de granís i fortes ratxes de vent. Les més intenses cauran entre la Serrania, la Plana d'Utiel-Requena, la Foia de Bunyol i la zona de la Vall de Cofrents a Aiora, i avançaran, com diem, cap a comarques com la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i també zones interiors de Castelló, bàsicament l'Alt Millars i l'Alt Palància. La resta tindrem una vesprada amb cel més núvol, i el que notarem avui és un descens de la temperatura lleugera a l'interior. Per contra, pujaran a la costa les màximes. Màximes, en general, de 30 a 35 graus. Per tant, calor intensa, calor d'estiu, atenció a les tronades. Esta vesprada, demà dilluns, les temperatures sense canvis i a partir de dimarts tornen a pujar, però ja dilluns i dimarts amb menys tronades.
1: Gràcies, Lluís. Ja anem en notícies d'esports. Repassem l'última jornada de la fase grups del Mundial. Paco Cerdán, bon dia.
2: Bon dia, Frederic. La principal notícia és que ja sabem el rival d'Espanya en setzens de finals, que serà Àustria, després d'empatar a 3 contra Argèlia. De guanyar-los, el pròxim rival d'octaus podria ser Portugal, ja que esta matinada ha empatat a 0 contra Colòmbia i anirà pel camí difícil del quadre. Argentina es classifica com a primera de grup després de guanyar 1-3 a Jordània, amb gol de Messi, que no descansa, i el Congo, que es classifica per primera vegada per a les eliminatòries del Mundial després de guanyar 3-1 a Uzbekistan.
1: Gràcies, Paco, és tot. Tornarem amb vostès en tota l'actualitat a les 3 en les notícies del cap de setmana. Tenen tota la informació disponible al seu telèfon mòbil si es descarreguen l'APP de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al nostre web a.media.es. Fins després.
3: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
4: Molt bon dia a tots, siguem benvinguts al Punt a Punt. Continuen així en A Punt Ràdio. Avui és diumenge, són les 12 i 8 minuts en este 28 de juny de 2026, dia en el que ja ha conclòs la fase de grups del Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic. La qual cosa vol dir que des d'avui, des d'esta nit a les 9, comencen les eliminatòries, els setzens de final. Així queda així a no res. Anem a explicar-los com han quedat les coses. Quins són les seleccions classificades? Quins són els quadres? Quin va ser esta setmana, des d'avui, l'ordre dels partits i quines han sigut les seleccions eliminades? Però abans tenim dos esdeveniments en directe. Un de pilota, l'altre de rugby platja. En primer lloc, se n'anem fins al Trinquet d'Oliva, perquè este matí es disputa el trofeu Gregori Mayans de raspall femení. Al Trinquet d'Oliva està el nostre Matías Oliver. Hola, Matías, molt bon dia.
5: Molt bon dia, companys, gent de Punt a Punt, efectivament. Trinquet d'Oliva, on està en xoc eixa final femenina del trofeu Gregori Mayans de raspall femení. La partida ha començat vora les 12:10. En la canxa estan Anna i Mar, davant Victòria, Natàlia e Isabel. Ara mateix va guanyant la parella Anna i Mar, 10 per cap. Els dos primers xocs han sigut per a elles, però la matinal ha tingut ja una primera partida, el tercer i quart lloc, que ha acabat amb victòria Clara, de Clara Amparo i Anabel, per 25-5, davant Maria, Júlia i Fanny. I ara tota l'atenció s'entra en esta final, l'última partida d'un trofeu que torna a situar a Oliva com una de les grans parades de l'estiu de raspall. La final és un duel molt interessant.
4: Matías, se les ha tallat. El nostre Matías. Matías, espera un moment, que t'han perdut els últims 6 o 8 segonets.
5: El que deia, que la final té un duel molt interessant, parella contra trio. Neymar estan fent una partida intensa, amb ritme, tancant 15, evitant que el trio s'ordene, i en canvi Victoria, Natalia i Isabel estan repartint-se més el treball. Sí que és de veres que així estem veient un poc d'irregularitat en la puntera de Rafael Buñol, i això està fent que Mar aprofite per a tancar molt de 15 al capdavant, i una final que com... sempre contem així al punt a punt, perquè són les dues millors jugadores d'un fil de temporada molt clar. Anna i Victoria tornen a trobar-se en una final important. Anna, després de trencar aquesta hegemonia de Victoria en l'individual de raspall femení, i Victoria, que enguany estan treballant molt bé per equips, de fet, ve de guanyar la Copa Diputació de Castelló amb Júlia. Així que, per tant, final amb molt de contesta, Neymar contra Victoria, Natalia i Isabel, el tancament del Gregori Mayans femení al Trinquet d'Oliva. Així, en directe, per a punt, ja han dit el va de bo, i ara diguem que la pilota li diga a les millors.
4: Efectivament, que la pilota li diga sempre als millors. Matías Oliver, estarem molt pendents del desenvolupament i el desenllaç d'esta final del 28 trofeu Gregori Mayans de raspall femení des del Trinquet d'Oliva. Gràcies, company. Fins ara.
5: Fins ara.
4: Matías Oliver des d'Oliva i Toni Galindo des de la platja de les Arenes. Tenim el torneig Tiburón, el torneig Tauró de Rugby Platja. Hola, Toni. Molt bon dia, company.
6: Hola, Urruti, don Carlos, què tal? Salutacions des de la mateixa arena de la platja de la Malvarrosa. Bueno, això és dramàtic, eh? Això està tot fatal. Estic a 50 metres de l'aigua, molt de biquini. La gent de Tatami, que és el club organitzador, no faran només que donar-me de menjar i de beure. És a dir, Urruti, ja saps que algú té que fer la feina bruta.
4: Sí, perquè,
6: i sempre
4: a
6: toca més, a mi,
4: eh? Ahir en l'entrevista, que vas fer, que era molt xulet, quan s'enganxava a parlar de s'esmorzar, i tu dius, ahir xulé jo en Champions. Dic, ixe és el meu marido, ixe és el meu Toni, home, no.
6: Home, per l'amor de Déu. Mira, avui m'ha preparat una entrepa de tomateta en formatge, un poquet d'anxoveta, una cerveseta. Sí, sí, sí, així no anem en tonteries, eh? Bueno, això, fora d'ironies, és espectacular, eh? Brutal, el torneig que ja ha muntat així és una de les referències a nivell nacional, este torneig de rugby platja, el trofeu Tiburón, el trofeu Tauró, el de la 29 edició. Mira, mira, així tinc a tota la xicalla, perquè em vaig anar contant cosetes.
4: Vale, vale.
6: Esta, contiem, és la 29 edició. Mira, anem a veure, mira, és que tinc així... M'agradaria que tinguéreu imatges, però us ho vaig a traslladar jo en les meves paraules. Tinc així, a veure, 3, 3, 6, 9, 10, 15. Tots els xiquets que estan jugant així, perquè avui és la jornada infantil. Quants anys tenim? Bueno, tinc així tots els xicos, si foren pardalets cara a mi. Mira, aneu a acompanyar-me, perquè mira, el punt a punt ràdio és el programa de fer les coses impossibles. Anem dins, vingueu, vingueu amb mi. Anem dins del camp, hem parat el partit, això és. Així fem el que ens dona la gana, literalment. I mira, anem a entrevistar per primera vegada enmig d'un partit a l'àrbitre, que casualment és també és Manuel Blasco, que és Nelo, és el president de Tatami, el club organitzador. Bueno, Nelo, així tenim a tots els pardalets, voltejant-nos, eh? Així n'hi ha nano que ja té fusta, eh? Espectacular com juguen els xiquets ja, eh?
7: Juguen, la veritat és que juguen molt bé tots els equipos, són xiquets S8, tots menys de 8 anys, hi ha algun xiquet de 4, 6 anys i estan fent-lo de meravella. O sigui que anem a disfrutar de rugby, aquesta formació, i a passar-ho molt bé.
6: Nelo, és la 29 edició, Tatami, organitzeu este torneig, anem a veure, és una barbaritat, sou referència a nivell nacional. Me comentàveu 750 jugadors entre ahir i avui, 60 i pico clubs, o no, això com s'organitza?
7: Això s'organitza amb molt de treball, i sobretot, molt de treball. Lluitant contra les institucions, cada vegada posen més traves. Ja hi estem. La veritat és que som referència nacional, internacional. Som l'únic campionat d'event de rugby playa o de rugby que juguen des de S8 a més de 60 anys, a veterans. I estem tots aquí passant-lo molt bé i passant un cap de setmana de meravella. Esperem que l'oratge es continuï ajudant.
6: És espectacular, l'oratge.
7: Avui està molt bé i a passar-ho sobretot molt bé. En tots, ja disfrutar del rugby.
6: Bueno, anem a veure tot, a vosaltres mateixa, ràpidament. L'àrbit com s'està portant, bé o mal? Li fem un placatge a este o què? Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé vaig deixar-me del camp perquè hem de continuar jugant ràpidament. Mira, tinc ací a Dani Ferriols, que és un històric de tatami. Ha estat en totes les edicions, en les 29 edicions. Dani, què tal? Salutacions des d'ací de la platja de la Malarrosa. Brutal, quin ambient i quin horatge tenim. Ràpidament, per què se diu este trofeu tiburón, tauró?

0: i en memòria d'aquí.
1: Molt bon dia, com esteu? Pues la veritat és que el torneig tiburón és d'un company nostre, Pepe Rubio, que jugava amb nosaltres fa molts anys. Bueno, per desgràcia fa 30 anys va faltar en l'aixida d'un partit, li agarrà un col·lapso en el cor, cosa que avui en dia no passaria res, però en aquella època se l'endugaran a l'hospital i per desgràcia no va eixir. I Pepe Rubio li diem tiburón, perquè ell va ser el primer que ens va explicar el tema del rugby platja, li agradava molt i se n'anava a un torneig que feien, si no recorde mal, en Gandia, que crec que és l'únic torneig de tota Espanya que té més anys que el tiburón. I vingué i ens ho explicàvem, ens digué, he estat en un torneig de la platja, m'ha encantat, perquè a més Pepe era un crac del rugby, i quan ens ho va explicar, mira, el tiburón, apareix un tiburón ahí en la platja, i el tiburón, se queda lo del tiburón, i en homenatge a ell varen dir, pues, que millor manera d'homenatge al nostre amic pues Pepe Rubio que fer un torneig a la platja Tiburón, i es començarem quatre amics jugant i se mos n'anà de les mans.
2: Jo o sea, completament, ja... m'estava dient Nelo que s'està cinquant una barbaritat. Pues Dani, molt amable, moltes gràcies per les teves paraules al punt a punt ràdio. Nosaltres anem a estar per així, pegant voltes, perquè així hi ha diferents camps on estan disputant-se diferents partits. Així que conforme aneu donant-me pas, jo aniré buscant protagonistes i m'aniran comentant cosetes d'este torneig.
3: Estarem tot el matí pendents de sa platja de la Malvarrosa, del nostre Toni Galindo i d'este torneig tiburón de rugby platja. Ara mateix, 12 i 16 minuts, anem a centrar-nos en l'actualitat del futbol a nivell global, a nivell mundial, perquè, com els diem a l'inici del programa, anem a explicar-los com han quedat els 700 de final de la Copa del Món. S'ha acabat ahir la fase de grups amb els resultats que els anem a contar. Ahir per la nit se quedaven pendents del Croàcia 2 Ghana 1 i del Panamà 0 Anglaterra 2. Això són els partits de les 11 de la nit. Però esta madrugada n'hi ha hagut més partits, esta matinada el Colòmbia 0 Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1, Jordània 1, Argentina 3, i el partit que més ens importava, perquè és el que ens pertoca, empat a 3, Argèlia 3, Àustria 3. Què vol dir això? Que Àustria serà dijous a les 9 de la nit el rival d'Espanya en els 700 de final. Anem a explicar com queden els quadres i el calendari de partits. Primer, el calendari, que és el que tenim com a menú. Avui comencen els 700, avui només un partit, a les 9 de la nit, Sud-Àfrica-Canadà. Demà, dilluns, dos partits. A les 7 de la vesprada, Brasil-Japó. I demà dilluns, a les 10 i mitja de la nit, Alemanya, Paraguai. Dimarts, a les 3 de la matinada, és a dir, la matinada de dilluns a dimarts, a les 3, per a mi un dels grans partits d'esta ronda de 700 de final, Holanda, Marroc. A les 7 de la vesprada, Costa d'Ivori davant de la Noruega de Haaland, i a les 11, un altre partidàs, França, Suècia. Això el dimarts, que és dia 30. Dimecres, 1 de juliol, tres partits. A les 3 de la matinada, és a dir, en la nit de dimarts a dimecres, a les 3, Mèxic-Equador, també partidàs. A les 6 de la vesprada, Anglaterra-Congo. I a les 10 de la nit, també un partit que es presumís boníssim, Bèlgica-Senegal. Això dimecres. Per què dijous, que és el dia que juga a Espanya? El primer partit a les 2 de la matinada, és a dir, la nit de dimecres a dijous, Estats Units davant de Bòsnia-Herzegovina. Espanya juga davant d'Àustria el dijous a les 9 de la nit. Divendres, primer partit, n'hi ha 3 a la 1 de la matinada, és a dir, la nit de dijous a divendres, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia. A les 5 de la matinada,

matinada, Suïssa, Argèlia, i a les 8 de la vesprada, Austràlia davant de Egipte. Seguim dissabte de la setmana que ve, d'ací en 7 dies. A la mitjanit, és a dir, entre divendres i dissabte, a les 12 de la nit de divendres, Argentina, Cabo Verde. I a les 3 i mitja de la matinada, Colòmbia, Ghana. I a partir del diumenge, veurem quins són els equips, quines seran les seleccions classificades per als octaus de final. Anem a recordar, després d'haver-los dit, el calendari de partits de 700, quines són les seleccions que s'han classificat. Les classificaven, recordem, de tots els grups, els dos primers i dels tercers, els 8 millors, els 8 millors tercer. En el grup A, classificats 2, Mèxic i Sud-àfrica. Què vol dir això? S'han quedat fora Corea del Sud, decepció per a la selecció coreana, de la que s'esperava més, i Txèquia, també una bona selecció, que ha quedat fora. En el grup B, 3 classificats, Suïssa, Canadà i Bòsnia. El quart, l'eliminat, ha sigut la selecció de Qatar, que entrena Julen Lopetegui. En el grup C, classificats 2, Brasil i el Marroc. Tots dos empatats amb 7 punts. Fora es queda Escòcia, una llàstima per la seva impressionant afició, i Haití, una de les seleccions més febles d'esta fase de grups. En el grup D, 3 classificats, Estats Units com a líder, Austràlia i Paraguai, una de les grans sorpreses de la fase de grup, com a quarta selecció i, per tant, eliminada, ha quedat Turquia, la Turquia d'Arda Güler i de moltes més estrelles. En el grup E, 3 equips, 3 seleccions classificades, empatades a 6 punts, Alemanya i Costa d'Ivori, la tercera, Equador, i es queda fora Curaçao amb només un punt. En el grup F, que també era un grup que tenia miga, esa classifiquen 3. Holanda com a primera, Japó com a segona i Suècia de miracle. I això que té una davantera que dona por, amb Alexandre Isak i Gyökeres, el davanter del Arsenal. La quarta, la que es queda fora del grup F, és la selecció de Túnez. En el grup G, només 2 equips classificats, Bèlgica i Egipte. S'han quedat 2 seleccions fora. Una, Iran, per a mi sorpresa. Iran tenia equip de sobre per abastar els 700 de final. La quarta, Nova Zelanda. Grup A, que el grup d'Espanya, Espanya líder, 2 partits guanyats, un empatat, 7 punts, es classifica i alerta que la segona classificada del grup H ha sigut amb 3 punts, 3 empats, cap victòria, cap derrota, Cabo Verde. Ha deixat fora Cabo Verde a Uruguai després de totes les patades que li varen donar a la selecció espanyola, les lesions de Jeremy Pino i de Nico Williams, després de tot l'espectacle que va fer el pobre Marcelo Bielsa. Dic pobre i em dona molta pena, perquè el que té és un problema mental important, de ports i de moltes més coses, però la veritat és que han fet un paperot. Fora Uruguai, fora Aràbia Saudita. En el grup H, el grup d'Espanya, Espanya i Cabo Verde són les 2 seleccions classificades. En el grup I, 3 seleccions segueixen endavant. I alerta quines seleccions. França, Noruega i Senegal. Es queda fora Iraq. És totalment just. Senegal no es mereixia quedar-se fora. La Noruega de Haaland ha demostrat tindre molta pólvora en atac i França pot ser de les 2-3 que en millor forma han arribat a esta Copa del Món. En el grup J, 3 classificats. El primer, 3 partits, 3 victòries, 9 punts,

aclaparador, la vigent campiona del món, Argentina. En segon lloc, Àustria, el que serà rival d'Espanya, empatat

I la tercera, que entra dins d'estos 8 tercers millors que es classifiquen per a 700, el Congo de Brian Zipenga, l'extrem del Castelló, que a partir del 1 de juliol serà futbolista del Almeria. És que era fora Uzbekistan, la selecció de Fabio Cannavaro, que jo esperava un poquet més d'ella, i això és la veritat. I ja, per últim, el grup L, el grup d'Anglaterra, Anglaterra classificada, també Croàcia, i Ghana també. Es queda fora, i a mi em dona un poquet de pena perquè són bons, la selecció de Panamà. Així la queden. Però jo crec que el més important ara mateix és saber el quadre. On està cada favorit? On està la selecció d'Espanya? 700 de final, després ja saben, octaus, quarts, la semi i la gran final del Mundial, que es jugarà el 19 de juliol a les 9 de la nit. Anem a veure, en 700 de final, com estan els quadres? 4 enfrontaments per dalt, 4 enfrontaments per baix. El primer, Alemanya-Paraguai, que s'enfrontarà davant del guanyador del França-Suècia. És a dir, podríem tindre un Alemanya-França en octaus. El següent emparellament per a octaus dels 700 són un, el Sud-Àfrica-Canadà d'esta nit, a les 9, i el Holanda-Marroc. És a dir, podria veure's en octaus un Canadà-Holanda o un Canadà-Marroc, en el cas de que Canadà li guanyi avui a Sud-Àfrica, que n'hi ha que veure. I alerta en el quart últim tram d'esta part alta del quadre. En primer lloc, els 700 se'ls jugaran per una banda Portugal i Croàcia i per l'altra Espanya i Àustria. És a dir, si Espanya guanya, que és el que tots volem i el que tots desitgem, s'enfrontaria en octaus de final o bé davant la Portugal de Cristiano Ronaldo i de Renato Veigales, defensa del Villarreal, o la Croàcia del incombustible Luka Modric. Si fem la hipòtesi, per la banda d'Espanya, recordem com a països favorits i més potents, Portugal o Croàcia, ponem-ne Portugal, Holanda o el Marroc, França o Alemanya. I se seria el camí d'Espanya fins a la final. Què vol dir això? Que Espanya evitaria fins a la final a Brasil, a Anglaterra i a Argentina, que estan en la segona part, en la part baixa del quadre. Se ho expliquem. En este quadre de 700, en la part baixa, el guanyador dels Estats Units, Bòsnia, s'enfrontarà davant del guanyador de Bèlgica i Senegal. Després, el guanyador del Brasil, Japó, davant del Costa de Marfil, Noruega. I ja, els quatre últims emparellaments, o els sis últims emparellaments, són el Mèxic-Equador. D'eixe, el guanyador s'enfrontarà davant del guanyador del Anglaterra-Congo, podria ser un Mèxic-Anglaterra, un Equador-Anglaterra, per exemple. Argentina, si li guanya a Cabo Verde, s'enfrontaria davant del guanyador del Austràlia-Egipte. I encara tenim un últim pool de dos partits, el Suïssa-Argèlia, el guanyador s'enfrontaria davant del guanyador del Colòmbia-Ghana. És a dir, Argentina va per la part oposada del quadre d'Espanya, perquè és la vigent campiona. Argentina va per la mateixa part del quadre d'Anglaterra i de Brasil com a màximes favorites. Ara ja són eliminatòries i pot passar-ne qualsevol cosa. Espanya va per la part alta del quadre. Si supera a Àustria en 700, en octaus es veuria les cares, o en Portugal o en Croàcia, Espanya va per la mateixa part del quadre que el Marroc i Holanda, juguen entre ells 700, després demà, i per la mateixa banda del quadre que França i Alemanya. Recordem, avui comença el quadre, les eliminatòries, els 700 de final de la Copa del Món a partir de les 9 amb el Sud-Àfrica-Canadà, partit que per suposat

0: contarem i transmetrem en directe així, en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio, amb les veus de Luis Urrutia i de Charlie Egea. Així anem a les coses, un paronet i seguim en directe. Són les 12:30. Això és el seu, el vostre, el nostre Punt a Punt.
1: Som a punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0.
5: De tu!

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: És moment ara, 12:32 minuts del migdia, de posar en antena una de les seccions que més èxit està tenint en este estiu, la de les escoles del nostre futbol. Una secció de la que s'encarrega el nostre company Salva Folgado i que avui té una escola molt bona, molt emotiva, per moltes raons, l'escola Palleter de Paiporta. Per cert, un abraç molt, molt fort al seu president, Juanjo Casany. El vull moltíssim, és amic meu des de fa més de 25 anys. Estiuetxaven junts en el Perellonet. I la veritat és que després de la Dana, com s'ha pogut refer, com ha ressorgit de les seues cendres l'escola de futbol del Paiporta, del Palleter. Avui la nostra gran protagonista en la conversa que hem mantingut en Salva Folgado són les escoles del nostre futbol.

0: Moltíssim que ens hagis acompanyat en este rato de ràdio per a donar-nos informació sobre el club. Estarem molt pendents, a veure si algun dia te podem tornar a cridar,
1: que
0: siga el més pronte possible, que ja mos contem, mira, que tot això ja s'ha acabat i que ja tenim el camp.
1: Esperemos que la próxima vez os pueda decir, oye, ¿por qué no hacemos el programa en el campo?
0: Mira, pues estaríem encantats d'anar, de veres.
1: Sí, sí, yo...
0: Firmem ja,
1: Sí, sí.
0: Quan tingues el camp anem allí. T'ho dic de veres,
1: Vale, yo también te lo digo.
0: Tenim varios programes, pues anem a portar un segur allí al camp del Paiporta.
1: Pues ahí os trataremos de maravilla, como nos habéis tratado aquí.
0: Juan José Casany, molt amable, moltes gràcies.
1: A vosotros.
0: I eres un exemple, tu i el teu club, de supervivència. Gràcies.
1: Gràcies a vosotros.
0: Bé, pues anem amb el Paiporta, tanquem esta secció que dediquem habitualment als clubs de futbol. Tornarem a més històries, jo no crec que siguin tan dures com esta, com la del Paiporta Club de Futbol. Gràcies per l'atenció parada, adeu.
2: M'encanta l'entrevista de Salva Folgado amb Juanjo Casany, president del Paiporta, de l'escola del Palleter. Ja dic jo, és que Juanjo el conec pues, 25 anys, cosa així, molts estius junts en el Perioneta, la seva dona, Maria José, les seues filles, una té, tinc una que es diu Marta, com la major meua, i la veritat és que este home té molt de mèrit, però moltíssim. No pot ser millor persona, millor empresari, millor pare. La veritat és que com ha tornat a alçar després de la dana l'escola del Paiporta, jo me llevo el sombrero, no faltaria més, però no només amb Juanjo Casany, amb el Paiporta, amb totes les escoles de les zones més afectades per aquesta inundació que tinguerem ja fa un any i mig llarg. És tremendo. M'alegra de veritat moltíssim d'haver pogut sentir esta entrevista dins de la secció Les escoles del nostre futbol. Moment ara, 1:07 de tornar a la platja. La platja de la Malvarrosa, Toni Galindo, el rugby i el torneig Tiburón són protagonistes.
3: Pues mira, si estem davant d'una carpa, en zona d'ombreta, perquè la veritat està pegant el solet i de valent. Afortunadament estem amb la brisa d'ací de la platja de la Malvarrosa i s'està fenomenal a l'ombra. Continuen els partits en els diferents camps, també en diferents categories. Els xavals des de 6 anys, 8, 12... També tinc ací al costat un camp on estan els jugadors sènior, els majors de 60 anys. I la veritat, així n'hi ha molta faena, I estic al meu costat a Javi Mossoriu, que és l'encarregat un poc de coordinar tot el tema d'infraestructura, logística. Ara mateix m'estaves comentant, Javi, què tal?
4: Hola, Toni, què tal?
3: Pues m'estaves comentant que ara mateix ja te'n vas per la paella, per a tots els participants, és a dir que sou un equip, tu coordines un poc tot el tema, molta faena i molta gent involucrada en que tot això acabi.
4: Exactamente. Somos un grupo de trabajo amplio y grande, hacemos una especie de contrato de voluntariado, ya sea del equipo y equipos participantes. Aquí colabora todo el mundo y hacemos un montaje, empezamos el viernes con el montaje, hacemos primero lo que es el marcaje con un topógrafo los campos, luego con el ingeniero hacemos el tema de la corriente eléctrica para que esté todo en regla y esté todo con seguridad, la toma del agua para el riego de los campos, que es un poco el mojar un poco la arena para que no se quede la gente, porque claro, el jugar aquí a pleno sol tiene ese hándicap. Y luego de ahí pues tenemos ya pues los proveedores, la bebida y todo eso, los refrescos para los participantes, los chavales, que no les falte durante el torneo, para que estén todos hidratados.
3: Así yo ves la gente que peregrina más a la barra que a Lourdes, No fareu curt, ¿no?
4: No hay que hacer cortos porque aquí con la calor, aquí falta mucha agua, mucha bebida, mucho acuario, mucho todo.
3: Has de decir que todo lo que ni así no es bien de plantarlo y ya está, así no hay muchísima faena.
4: Mucha faena, mucho trabajo. Los permisos del ayuntamiento por parte de Costa, luego ellos vienen, que esté todo marcado, regulado, lo que es la sombra, el tema del alumbrado, todo, ¿vale? Luego ahí con los voluntarios, hoy pues estamos para que los equipos estén atendidos, no les falte. Claro. Y pues ahora me voy a por las paellas.
3: ¿El socarraet o el socarraet?
4: Con socarraet, claro que sí. Y que no les falte paella, plátanos y de todo. O sea que...
3: Javi, pues moltes gràcies per les teves paraules i a seguir amb la feina, perquè està tot, la veritat, molt xulo, molt ben organitzat i, bueno, pues el mèrit tot és vostre.
4: Muchísimas gracias, aquí estáis, esta es vuestra casa y espero que vengáis siempre y aquí relatéis lo que hacemos aquí.
3: Gràcies, Javi, les teves paraules a la punta, punta, punt, ràdio. Carlitos, mira, me'n vaig a parlar en una xica perquè l'estic mirant tot el matí.
2: A veure.
3: I si no parlem ella, rebente. A tu com te diuen?
5: Clara.
3: Clara, tu saps que este programa se diu el punt a punt. I tu estàs així fent punt de ganxo.
5: Sí, així no és.
2: Ah, sí?
5: És que m'agrada molt.
3: Però anem a veure. Tu, el Rubi, què passa? Que no t'agrada o què?
5: No, sí que m'agrada. El que passa és que entre partit i partit...
3: En la calor que fa fent punt de ganxo. M'estava donant una calor només de vore't.
5: Ja, però era teixi de cotó, per a l'estiu fresquet.
6: És que el punt se du molt, Toni. No ho saps, que és el punt crotxet. Això se du molt.
3: Pues, m'està dient que és el punt crotxet?
5: Sí.
3: Ah, pues mira, és que m'està dient Clara al cover. Ah, està molt de tendència.
5: Molt.
3: Bueno, jo és que... Va, pues mira. Ah. Mira, pues Clara, de Clara a Clara. Mira,
6: si
3: vaig a veure.
6: Un mocador crochet. Hola. Hola, Clara.
5: Conta'ns què és el que
6: estàs fent. A veure si puc.
3: Posa l'auricular bé.
2: A veure, s'enganxa bé.
6: Hola, què tal?
5: Ja.
6: Clar, és que Toni no sap que el punt crochet està molt de moda ara en l'estiu, tant en les pañoletes al cap com en els vestits.
5: Biquinis, tops... Jo li estava fent un top a la meva filla. Doncs
6: Pues a veure si li fas algo a Toni, mos ho du.
5: Ah, vale. Que vols que vols... Vale, ara li preguntaré a veure què vol que li faci.
3: Uns calçoncillos de franela o algo.
5: Bueno, li puc fer una cartereta per guardar els dinerets?
6: Ai. El que siga, molt bé.
5: Vale, bueno, gràcies.
2: Pues,
5: gràcies,
2: bonica.
3: Clara,
2: Gràcies.
3: Bueno, pues això, m'ha resultat realment curiós, no?, la imatge d'esta.
2: Sí,
3: tot ben el sol, tal.
2: Sí,
3: sí. Sí, sí, dic el punt...
6: Necessitem una foto per a les xarxes socials, Toni.
3: Pues ara mateix te l'envia. Bueno, pues així està ja tot preparant-se per al repartiment de premis. No, mira, mira, a tu tinc que parlar, Moncho.
2: A veure.
3: Bueno, Moncho, anem a veure. M'has organitzat així, protagonistes de tot tipus, i jo, per a mi, el protagonista... Eres tu, que eres...
7: No, vale, jo tinc que distribuir a tota la gent i veritablement important. Jo sóc una miqueta el coordinador de comunicació, només, i ja està, però la gent important ja les entrevista.
3: Bueno, tu eres com les folclòriques, que eres el jugador en més edat i no vols dir l'edat, i a ningú li importa. Però, bueno, és meravellós veure la combinació de partits entre els més jovenets, que hi ha una pedrera brutal, hi ha xiquet que té fusta, eh? Així les noves generacions venen pegant fort. I els veterans, que esteu ahí, també pegant-li.
7: Bueno, avui és el matí de la xicada. Això és l'important. En fi, és la festa per als menuts. I res més, i bueno, sí, sóc un dels veterans, dels dos veterans més importants, més antics, més vells del tatami, però en l'ànima molt jove, tant l'altre company com jo, així que, bueno, Toni pot donar fe de que el que estic dient.
3: Molt bé, Moncho, doncs moltes gràcies. Bueno, doncs així seguim. Estem ja, pues, res, a les dues finals serà tot això. Donaran de dinar a tota la gent i mentre continuen els partits, ja van finalitzant, així la gent va refrescant-se. Afortunadament, com t'estava comentant, pues, ve la briseta de la mar, que estem a 50 metres, eh? I així, conforme acaba la gent de jugar, de dinar i tot, així té, bueno, pues, la immensitat de la platja de la Malvarrosa. És un espectacle, que preciosa que és la mar Mediterrània, que bonica és la platja de la Malvarrosa, que bonica és València i que bonico és el punt de punt.
2: I sempre Toni Galindo, que deixa frases per a la posteritat, per a l'eternitat. Jo no me puc deixar de recordar el que acaba de dir, i així està peregrinant més gent a la barra que a Lourdes. Ei, que tremendo que eres, Toni. Moltíssimes
3: bueno,
2: gràcies.
3: Bueno, no, atén-me, és que...
2: És que veritat, jo, és que veritat.
3: Així estan empenyats en que jo siga jugador de rugbi, no per tècnica, d'això ho torno a dir, sinó perquè me cresca el bascoll, perquè m'estan donant de menjar i de beure. I, bo, jo he de dir-te que estic menjant per a tres dies ja. Madre. Ja no me cap res més, Moncho. Ara me diuen una cervesa no, que estic treballant, o una Coca-Cola, l'entrepà, la coqueta de llonganissa. Bueno, això és meravellós. La gent del tatami m'està tractant com un autèntic rei, eh?
2: Envieu-me
3: més coses com aquestes, per favor.
2: Que gran que eres. Toni Galindo, gràcies. Tornarem abans de les 12 al tu a la platja de la Malvarrosa. Estem a punt d'arribar a l'una i quart abans de que Clara Alcover ens fique a punt de l'actualitat d'avui en tenis, en rugby, en futbol sala, en motos, en Fórmula 1. Anem al Trinquet d'Oliva, parlem de pilota, per a que Matías Oliver es diga com està anant esta final... La gran final de raspall femení que està enfrontant a Anna Aymar contra Victoria, Natàlia i Isabel. Matías.
8: Doncs ja tenim campiones, Carlos. El trio de Victoria, Natàlia i Isabel s'ha imposat 25-20 a la parella d'Anna Aymar en una partida que havia començat amb dos xocs per a la parella però a partir de si s'han igualat les forces, Natàlia estava enorme, Isabel ha estat més estable i això ha fet desgastar a la parella, provocar errades, i quasi, ha hagut un moment, ha igualat a 10, quasi li pega la volta, han tingut oportunitat de sumar 3 xocs consecutius que haguen deixat la partida molt afavorida per al trio. No ha sigut així, Mara ha tornat a pegar fort, a trobar la llotxeta per a tancar el 15 i solventar aquesta... Eixe xoc, en eixe moment la parella guanyava 15-10 i a partir d'ací la partida s'ha passat al rest, fins al 15 igual, intercanvis molt llargs, molt de desgast, una calor increïble que faci el trinquer d'Oliva, 28 graus, 9 metres del 74%, el trinquer d'Oliva està entre la població i la platja, o sigui, ja pots imaginar-te així la calda que fa així dins. I amb tot això, doncs, què ha passat? Doncs, com se diria en ciclisme, Messier Massó ha arribat a la parella, han caigut per a ficar-se 20-15 perdent. Sí que és de veres que el Dau han respost molt bé, han recuperat la igualtat, però de nou, en l'últim xoc, ja en el Dau, el trio, Natàlia, protagonista absoluta, amb molta iniciativa, amb molta eficàcia, i merescudament campiones el trio. Si te pareix, vaig a buscar a Natàlia, que la tinc per ací.
2: Clar que sí.
8: Dona'm un segonet, que baixen les escales.
2: Estan recordant que ahir es va disputar la final masculina d'este trofeu Gregori Mayans en Raspall, en la que Ivan i Burceret li van guanyar a Montaner, Brisca i Bossio. Esperant que mateix
8: lluís.
2: Sí. Anem en ella.
8: Natàlia Argente, protagonista absoluta de la partida. Enhorabuena, porque estás marcado un partido.
9: Muchas gracias. Bueno, he podido y con victoria detrás es mucho más fácil. Estoy acostumbrada a jugar con restos de menos nivel y dejar pelota también me cuesta porque estoy acostumbrada a jugar más pelotas. Pero bien, he podido hacer buena partida y ha estado muy reñida porque no ha sido ni la chapa ni nada lo que ha decidido quién sea el ganador.
8: Eso decías, te cuesta dejar pelota y ibas para adelante, te comías a las rivales, acababas mucho 15 y sobre todo le pegas muy fuerte a Natàlia, de verdad que jugabas muy bien y yo creo que se ha visto, ¿no? Porque de ir perdiendo esos dos primeros juegos, lo habéis podido casi pegar la vuelta, lo igualáis, al final sí que os ponéis por delante y no dejáis escapar el juego desde el lado.
9: Pues sí, hemos empezado al saque y hemos perdido el saque y luego ya nos hemos puesto por detrás, pero poco a poco hemos entrado en juego. Y eso, jugando a un buen nivel y entrenando, y creo que estoy en un buen nivel físico y para jugar.
8: Un nivel que no se estaba reflejando esta temporada, ¿no? A nivel de títulos, después de lo que venías la temporada pasada, que fue prácticamente perfecta, una buena motivación, ¿no? Para encarar ahora el verano y pensar en la Copa más fuerte.
9: Pues sí, este año solo he ganado este título y yo intento jugar lo mejor que puedo en cada partida, pero no lo reflejan los resultados.
8: Pues muchas gracias, Natàlia, por atendernos. Y enhorabuena y que no sea este el único título, ¿eh?
9: Gracias a ti. Adiós.
8: Carlos, vaig a aprofitar que tinc casi a Victòria Díaz també. Clar, ¿te pareix?
2: Sí, tant que sí, per suposat. 25-20.
8: Victòria. Victòria, enhorabuena, lo primero de todo.
10: Muchas gracias.
8: Me gusta verte así con esa sonrisa, que la última vez que nos vimos era la final del individual. Pero por equipos este año estás espectacular, ¿eh?
10: No, sí, o sea, por equipos ya, como me voy sintiendo mejor, pues ya también se va notando y en este campeonato pues he tenido la suerte de pues hacer un trío y ir acompañada con Natàlia, que está en un muy buen momento, yo creo que también pues se ha ido notando.
8: Yo creo que hoy, sobre todo puedo destacar que más allá de nosotros siempre vendemos el relato victoria contra Ana, que siempre es lo que vemos en las finales, pero hoy la partida era increíble, o sea, lo que se ha visto, intercambios largos, este trinque también ayuda a eso, es una partida que es una pena, ¿no?, que no se eche por la televisión o por algún lado, porque esta partida sí que atrae, ¿no?, al público a ver Traspay femenino.
10: Sí, no, yo creo que sí, también, hemos llegado a la final, pues muchos de los jugadores que estamos ahora en mejor momento, pero yo creo que también es bastante complicado ver en una partida que jueguen también Ana y Mar en un equipo, y eso ya también es muy vistoso, entonces pues también es una pena que no se pueda ver y solo lo puedan ver los que se acercan al trinquete.
8: Ah, Victòria, ahora pensar en el verano y en nada la Copa, que visto cómo estás por equipos, yo lo apuesto todo por ti, ¿eh?
10: No, pues a seguir entrenando, que al final pues ahí en el individual pues es una partida y pues el año que viene estará otra vez, entonces pues a seguir mejorando y a la próxima.
8: Muchas gracias, Victòria, por atendernos y punto a punto estará siguiéndote, ¿eh?
10: A vosotros, gracias.
2: Victòria Díaz.
8: Carlos, parlem amb Victòria Díaz. Inclús, mira, si me dices Ter, parlem amb l'altra campiona, ¿eh?
2: En Isabel.
11: Isabel, una entrevista tan directa, porfa. Isabel Piqué,
12: sí.
11: Enhorabona, lo primero
12: gracias.
11: De todo.

0: Muchísimas gracias.
1: Com ha estat? Perquè perdíeu aquests dos primers xocs i heu sabut refer-se, heu sabut com respirar, no? I poder pegar-li la volta. Jo t'he vist al principi una miqueta irregular, però jo crec que en el moment que has trobat aquesta estabilitat t'has combinat bé amb Natàlia i això ha sigut clau, no?
0: Efectivament, al principi pensé que ens ha costat un poquet entrar, al final la parella que tenim davant era molt forta, tant Anna com Marc han fet una partida espectacular. Aleshores, sí, al principi pues, pensé que ens ha costat un poquet això, pues, agafar-se a la pilota era nova, este trinque també pues, és prou ràpid, però bueno, sí, s'hem pogut refer, com has dit, i pues, poc a poc pensé que s'hem pogut concentrar més en la partida i al final pues, hem pogut guanyar.
1: És el teu segon títol de la temporada, jo crec que un bon balanç de moment, no?
0: De moment sí, no sé, a veure. jo, pues, a seguir així, espere, a seguir entrenant, a seguir suant i ojalà seguir així.
1: I setmana que ve, xues a casa, ja refer el bunyol, o sigui que ja que donar-ho tot.
0: Efectivament, estic supercontenta de que el meu ajuntament ha fet este campionat, que al final xuar en casa pues, és un goig, és algo que no tot el món pot fer, i res, pues, a donar-ho tot.
1: Doncs esperem que vagi tot bé, Isabel. Enhorabona per este triomf i a continuar així.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Parlàvem amb Isabel Piquer, la puntera d'avui, així al trinquet d'Oliva.
2: La campiona de només 19 anys, Isabel Piquer. Campiona de la final de raspall femení, juntament amb Natàlia i amb Victòria, 25-20, el resultat final davant d'Anna i Mar. L'ambient suposa que és espectacular, com sempre que n'hi ha pilota, tot i la calor.
1: No, la calor ha sigut increïble, Carlos. Tant ahir com avui, jo crec que avui inclús un poquet pitjor, perquè al ser de matí jo m'esperava doncs, poder passar-ho millor, però sí que és de veure si mira que estem en una instal·lació que és prou actualitzada. Així el Trinquet d'Oliva tenim com uns palcos darrere de la muralla que està cristal·lada, però així tot, amb les finestres de part en part, no hem pogut passar-ho molt bé, però bueno, ja se passa, ara és temps de platxeta, de piscina i de disfrutar, de gaudir de la resta del diumenge.
2: I de disfrutar sobretot de la victòria, el trio format per Victòria, Natàlia i Isabel, 25-20, han guanyat a Anna i Mar. Recordem que ahir en Homens, per la vesprada, Ivan i Murcianet es van imposar a la gran final.
1: Efectivament, va ser una final un poc deslluïda a nivell de resultat, però és que teníem...
2: Perquè va ser Sabatera, sí, sí.
1: Exacte, va ser Sabatera, però és que teníem uns cracs com Ivan i Murcianet, que estem parlant del número 1 actualment de la modalitat de raspall femení masculí, com és Ivan, el recent campió de l'individual, i d'un Murcianet que també venia en un estat de forma increïble a semifinals de l'individual, i que ahir ho va reflectir, pues, doncs, tenint aixe Ivan per darrere amb molta seguretat, i sí que un cap de setmana que Oliva... Jo crec que recordarà, com tots els anys, ja són 28 edicions d'este trofeu. És la tercera edició en el que respecta al raspall femení i continua creixent i la pilota Oliva sempre funciona.
2: L'agenda de cara al següent, al pròxim cap de setmana, on ens emportarà en pilota?
1: Doncs tenim el trofeu Illa de Rafael Buñol, que serà a partir de la setmana que ve, com bé parlàvem amb Isabel Piquer, i allí tindrem a les millors jugadores de raspall, com sempre que la federació doncs, organitza estos campionats. I sí que és de veres que el raspall femení no té un abanic tan ampli de nòmina de jugadores, però sí que jo el que trobo al llarg d'aquest temps que hem estat en el punt a punt contant la pilota és que totes les que ixen des de baix hi ha cada vegada una competitivitat major, això fa que les que ja estaven tinguin que pujar el nivell i a poc s'està pujant el nivell tant d'uns com d'altres. Jo espero doncs, que aquesta rivalitat tan bonica que vivim com és la d'Anna i Victòria doncs quede en un record d'ací molt pront perquè necessitem doncs, que hi hagin més pilotaris a aquest nivell per a poder veure més alternatives.
2: I el cap de setmana següent del punt de punta estarà amb la pilota, tornarà a estar amb el nostre esport al triquet de Rafael Buñol. Alguna cosa també, company?
1: No res, Carlos, t'estàs escoltant parlant del Mundial i jo volia saber quina és la selecció que més t'ha decepcionat a tu.
2: A mi Turquia.
1: A tu Turquia?
2: Sí, totalment.
1: Jo, ja tu. Però això és lo fàcil, dir Turquia, no?
2: No, és que a mi m'ha decepcionat molt. A mi jo esperava... jo tenia moltes esperances en Estats Units, que s'ha classificat.

Bèlgica, com sigui com s'ha, jo soc molt de les seleccions africanes, vull que arribi molt lluny Senegal. França, bé, Alemanya un poquet decepcionant. A veure, compta'm tu que...

0: problema és que amb Bruch no arriba a futbol. Vam fer el més difícil, que sempre els ha costat, que tindre els tres punts. Jo crec que la culpa és de Steve Clare, després d'aquella xilena de McTominay contra Dinamarca, deixant fora seleccions com Dinamarca i Grècia en la classificació. També jo crec que la baixa de Gilmour els ha afectat. I doncs això, han intentat jugar a lo que no devien de jugar contra Brasil i ha passat lo que ha passat, que se deixen fora la Tartan Army i ja no hem escoltat més el Flower of Scotland, o sigui que una llàstima per aquesta part, una llàstima per aquesta part. Jo, de tots els que has dit, sí, jo crec que Alemanya pot ser s'enduga un slide contra, sí, Paraguai, perquè el prof Alfaro defen molt bé i Alemanya, per a mi, no espera tant. No, jo crec que s'ha classificat com a primer després de dos mundials sense entrar en fases eliminatòries, però crec que ha sigut molt, molt puntual, amb un d'alf inspirat i poc més.
1: Saps, esquadres, perquè us repetiré d'ací a un ratet, que tinc que estar, Espanya en quina part va, qui l'esperaria en octaus si li guanya a Àustria el dijous, això tens ja jo tot clar en el cap, perquè jo t'ho recorde, rapidet.
0: No, sí, jo ho tinc claríssim. Argentina ho té molt, molt de cara, sí, i crec que la victòria d'ahir de Croàcia afavorís molt l'Espanya perquè pense que pot competir-li a esta Portugal, sí, i crec que Espanya davant Portugal o Croàcia ho tindria millor. Ara Espanya crec que hauria de tindre només equips europeus per a tornar un poc a la seva essència, que no els li tanquen tant, esquivar i ser futbol sud-americà tan de garra, xarrua, no? Encara que va ser un poc massa violent el partit d'Uruguai, però sí, tractar d'evitar Colòmbia, encara que Colòmbia sigui molt festiu i pot ser o la Brasil de 70 o directament afonar-se, però Colòmbia m'ha agradat molt i la veritat que preferia evitar-la.
1: De les superfavorites, recordem que Espanya només es veuria les cares en la final, mai abans amb Argentina o amb Brasil o amb Anglaterra. Val? Això que quede clar. I que en la part del quadre on està Espanya, en uns hipotètics quarts o semifinals es podria veure les cares, en semifinals es podria veure les cares davant de o França o Alemanya, per exemple, i en quarts se les podria veure també en el Marroc o Holanda, que són els que juguen en 700 de final esta setmana. Aixina que imagina com està el pati.
0: Països Baixos, jo crec que pot donar sorpreseta també. Tal volta siga el rival en semis.
1: Pot ser. Ja ho veurem.
0: Esperem.
1: Ja veurem, que estàs en molt mundial tu també. Gràcies, Matías.
0: No pare. Moltes gràcies, Carlos. Parlem la setmana que ve.
1: Un abraç molt gran. Després repassem els quadres i els partits, perquè avui comencen les eliminatòries. Avui comencen els 700 de final. A partir de les 9 de la nit tindrem el primer partit Sud-Àfrica-Canadà. Ho contarem amb Luis Urrutia, amb Carlos Egea, així en el punt a punt. Moment ara, Clara Alcover, de parlar d'altres esports que avui són notícia, avui, ahir, este cap de setmana, començant per el tennis.
2: Sí, anem a obrir el nostre espai de poliesportiu perquè l'actualitat esportiva valenciana es deixa protagonistes en el tennis, el rugby i el futbol sala. En el tennis, demà dilluns arranca una de les cites més esperades de l'any, Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada i el torneig més prestigiós sobre l'herba i que de segur
1: senyora,
2: tu no te vas a perdre, no?
1: Pues segur que no, a més, quan ho juga el valencià de Belllloc, Roberto Bautista, en primera ronda, davant de Joao Fonseca, part tiràs.
2: Efectivament, anava a dir que la comunitat valenciana anava a estar representada per a Roberto Bautista i també en la categoria femenina per a Sara Sorribes, que sí, pues, buscarà avançar en les rondes en un torneig que reunís les millors raquetes del món i que no sé com veus a Sara de cara a Wimbledon.
1: Sara és una guerrera, és una campiona, ha fet una carrera boníssima, encara li queda, va tindre que parar perquè tenia una època també d'agobio i la salut mental és super prioritària.
2: I va ser una de les primeres que va donar un pas endavant i va dir, he parat i he parat per salut mental.
1: Jo és que la xiqueta la conec que de les Gales de Castelló de tennis des de fa 15 anys o 20, i des que era molt xicoteta, que era una junior, i és una fenomen. Igual que enguany és molt emotiu l'any de la comiat, que es despedís del tennis professional Roberto Bautista.
2: I ojalà
1: que,
2: és com bon torneig.
1: Si no m'enganya, ha acabat, ha arribat inclús a quarts de final en Wimbledon, en edicions passades.
2: I ja d'ahir passem al rugby, on hi ha novetats importants al CAU Rugby València, perquè el club valencià, que milita en la divisió d'honor B, ha confirmat l'arribada de l'entrenador argentí Luciano Molina per a dirigir el primer equip.

0: la pròxima temporada i on l'entitat aposta així per un nou projecte esportiu amb l'objectiu de continuar creixent i consolidant-se en una categoria cada vegada més competitiva. I també tanquem esta mini-ronda amb el futbol sala perquè el Peñíscola també afrontarà el nou curs amb canvis a la banqueta. El conjunt castellonenc ha anunciat la incorporació de Gerard Pussó com a nou entrenador i on el tècnic assumirà la direcció de l'equip amb la responsabilitat de donar continuïtat al treball realitzat en les últimes temporades i mantindre el club entre referents del futbol sala mundial. Així que Wimbledon, que ja està a punt de començar amb presència valenciana, i el Rugby Cau València i el Peñíscola, que perfilen els seus projectes esportius amb nous entrenadors per a la temporada que ve, que de segur que l'anem a contar així cada partit al punt a punt.
1: Ben segur. I en futbol sala, Clara?
0: En futbol sala hem contat el canvi de l'entrenador també, i anem a parlar, si te pareix, de motor.
1: De motor. Perquè motor, tenim, sí,
0: tenim un cap de setmana molt positiu per als equips valencians. Comencem per el Campos Racing, que continua liderant els campionats per equips tant en Fórmula 3 com en Fórmula 2 a Àustria. El nord-americà Hugo Chukwu ha finalitzat segon en la carrera principal de Fórmula 3 i manté així el lideratge del Mundial, i l'únic espanyol de la categoria, que és Bruno del Pino, ha acabat 18è i cau fins a la quarta plaça de la General. En Fórmula 2, victòria per al pilot de Campos Racing, Nicolás Slob, que es col·loca segon del campionat, mentre que el català Mari Boya no ha pogut completar la cursa. I l'activitat al Red Bull Ring continua esta vesprada amb la carrera de Fórmula 1, que arrencarà a partir de les 3 de la migdia, i a més la setmana que ve el Mundial viatjarà fins a Silverstone per al Gran Premi de Gran Bretanya, que és una cita també que comptarà amb la Fórmula 1 Academy. I en motociclisme, doble alegria per a l'Espartim, perquè en Moto3 ha guanyat Máximo Quiles, que suma ja 6 triomfs consecutius, i el tercer lloc ha sigut per a l'argentí Marco Morelli. El valencià Adrián Cruces no ha pogut finalitzar la prova. I en Moto2, triomfs de l'hispano-colombià David Alonso, i entre els valencians Ivan Ortolà ha sigut quint, Àlex Escric sext, Dani Olgado sèptim, mentre que Ángel Piqueras, Aaron Canet i Sergio García han acabat fora dels punts. Així que encara queda per disputar-se la carrera gran de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos a partir de les 2, i després el Mundial farà parada fins al Gran Premi d'Alemanya, que es disputarà d'ací a 2 setmanes al circuit de Sachsenring.
1: Moltes gràcies, Clara Alcover. Seguim en directe, 1:34 minuts de la vesprada, en el punt a punt de Punt Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu.

0: Les 2 menys 25 minuts de la vesprada. Continuem en directe, obrim finestra de futbol de primera divisió. Ahir parlarem de l'actualitat del València, tindrem temps per apartar de l'actualitat del Llevant, i ja els diguérem que avui pel matí parlaríem de l'Elche, el tercer equip, el quart, el Villarreal, en primera divisió de la Comunitat Valenciana. El comandant de l'Elche en esta casa és el nostre Raúl Pina. Hola, Raúl, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Carlos.
0: No me digues bona espera, hasta que no ens hem dinat, no. I tu te'n vas de dinar ara, eh?
1: Sí, perquè si no em maten.
0: Pues tens que fer això, que tenim vida, tenim família, però tenim ràdio, tenim passió i tenim a l'Elche, que en primera divisió, de moment, a falta de confirmar, i ara parlarem incorporacions, baixes, tot, la gran notícia és la de Martín Alcelmi com a nou entrenador, que ja està exercint.
1: Sí, efectivament, Carlos, ja està exercint, i ja recordem que va estar l'instal·lació de Martín de Valero, que està en el dia a dia,
0: sí.
1: I que, lògicament, la seva intenció és armar un equip per a donar-li continuïtat un poc al que havia fet de Sarabia. Jo no és que tinga certs dubtes amb aquesta aposta que ha fet Cristian Bragarnik i la direcció esportiva de l'equip, però sí que és cert, i ho comentàvem amb anterioritat, Carlos, que aquesta aposta és un meló per obrir, perquè les experiències de Martín Anselmi en equips de primer nivell, quant a Europa, només és l'Oporto, i pràcticament només va durar 6 mesos, no? I això que havien abonat 3 milions de dòlars a Cruz Azul, l'anterior club on estava Martín Anselmi, que sí, estava a Mèxic, i també havia estat a Botafogo, però l'experiència en Botafogo ha sigut una experiència molt curta, de pràcticament 3 mesos, no? Per tant,
0: Brasil,
1: per
0: exacte,
1: a mi és un meló per obrir, i no sé si serà una opció en què... Jo crec que sí.
0: Mira, vaig a dir una cosa. El look que té l'Elche en els entrenadors és bo. No havia entrenat en primera divisió de Sarabia, el fitxaren per a segona, va pujar a l'Elche a primera.
1: En Elche sí que estic d'acord, però en Almirón no, i Becasés sí, fins a cert moment de la competició en què
0: l'equip
1: va caure.
0: Sí.
1: Claro.
0: I que se torna mig paral·let. I això que en guany mundial fica si ho està fent bé amb Equador. Però el que te diria, Martín Anselmi, que és molt jove, només té 40 anys, d'ací ja no res farà 41, és un argentí que dins del món de les direccions esportives està molt ben valuat. Per això el va firmar Andrés Villas-Boas, president, i Andoni Zubizarreta, director esportiu en el Porto, en la temporada 24-25. Clar, què passa? Que no només està la vàlua esportiva, està el condicionant social de mitjans de comunicació, de pressió, i se'l carregaren, només durà 21 partits. En el Cruz Azul ho havia fet molt bé.
1: Va arribar en gener i després del Mundial de Clubs va anar per l'aire.
0: Exacte. De gener a juny. I en el Botafogo, només de 7 partits. La estadia va ser molt, molt curta, des de Xiner també, fins a després de Falles, fins a març. Però ja t'he dit que és per això. I va estar molts anys, sobretot en l'època d'Independiente del Valle, d'Equador, d'assistent de Miguel Ángel Ramírez, te'n recordes? El pelat, el entrenador de
1: Las Palmas.
0: El canari de Las Palmas. Així que és una porta que dins de l'indústria del futbol, dins de les direccions esportives i els presidents, no estranyava tant. En un moment o un altre tenia que vindre. Com Caudet, que després no va fer bé.
1: Sí que veig una continuïtat.
0: Sí
1: que veig una continuïtat respecte al model de joc i al paradigma. És a dir, és una continuïtat al que ha fet de Sarabia, aposta per una idea futbolística. Això Cristian Bragarnik des del primer dia ho té en ment, no? Que l'Elche tinga una aposta atractiva a nivell futbolístic d'un equip que hi té darrere, que toca el baló, i no és una aposta d'un entrenador, podríem dir, de posar la barraca darrere o de més contenció, no? És tot el contrari d'una construcció d'un equip a partir de la iniciativa i del baló. I a més, ell també ho va comentar en altres moments, en alguns entrevistes que l'hem pogut veure, que la seva idea és que si l'equip perd el baló, que pressioni ràpidament dalt per a recuperar-lo. És a dir, la possessió és un poc el model per a guanyar partits i per a poder portar a l'Elche. No va voler parlar d'objectius, però està clar que l'Elche ha de lluitar per la permanència. Després,
0: està clar,
1: la competició et deixa en un altre lloc, Carlos, o el...
0: Clar, Raúl, n'hi ha que ser realistes. En principi, n'hi ha que marcar-se objectius. L'objectiu de l'Elche és mantenir la categoria.
1: Sí, perquè mira el que va passar. En desembre l'Elche i en novembre estava en una situació
0: idíl·lica, sí.
1: Que va estar 11 partits sense aconseguir la victòria. A l'inici del 2026 van ser més de 3 mesos sense poder aconseguir una victòria. I l'equip es va caure i, per sort que en l'última jornada es va poder guanyar al Girona, però arribaves a Montilivi amb l'aigua al coll. I sort que l'ex va guanyar aquest partit i es va salvar, però no es va salvar fins l'última jornada.
0: En l'últim minut, en l'últim partit. Anem a...

0: A recordar quines són les altes confirmades, els rumors, les eixides confirmades i com està prenent forma la confederació d'una plantilla que torna d'ací a 7 dies, el dissabte 5 de juliol, al treball.
1: Sí, en principi, recordem que ja que s'ha de buscar un substitut per a l'Eix Febas, en el mig camp, perquè el públic està fixat pel Celta de Vigo.
0: Perfecte, exacte.
1: Has de buscar sense dituro renovat. En la porteria, jo crec que mínim un porter, i pot ser que siguin dos, però un segur, perquè Iñaki Peña ha sigut venut pel Barça, al futbol turc, a Fenerbahçe, sí. Si no recordo... Ah, Besiktas o Fenerbahçe, ara no recordo bé, a quin dels dos clubs se n'anava, o a... I, d'altra banda, recordem també el fet de que has de buscar davanters. Rafa Mir, el que tots sabem, l'Elche no ha executat aquesta clàusula de compra. Sí. Andrés Silva ha tornat al seu club on es va fer com a jugador, o com a club portuguès al Porto, i només tens a Álvaro. En principi, no va vendre l'Elche a Álvaro, tot i que pot haver alguna oferta important, però la idea de Contreras és que Álvaro Rodríguez, el Torito, continuï una temporada més, almenys en el conjunt franjaver, però sí que és cert que s'ha escoltat càntics des de la Premier League d'Anglaterra, perquè és un jugador interessant per a jugar d'esquenes a porteria. Per cert,
0: parlar de la porteria, un moment, s'està parlant, s'ha sentit algo del porter de Vélez, de Tomàs Marchiori?
1: Jo no he escoltat res.
0: Pues apúntate el nom,
1: Pero sentar gentil, sí. Desde ahí podría venir.
0: Te pasa por comunitarios, Italia, pero es molvo. Pero molvo, molvo. Y el Dubra Garnik, ¿eh? O sea que. Apuntaste. Sí, pero para mí es de los 2-3 millones portes que ahora matéis a la Argentina. Pero bueno, continuamos amb el repas en el que malauradamente para Dey ni a un non-propi a sustituir con ese Rafa Mira a la davantera.
1: Sí, però no és sol Rafa Mir. Han de vindre mínim dos davanters, Carlos. Dos. Rafa Mir és un dels que s'ha anat i també s'ha anat el màxim golejador de temporada, André Silva. Per tant, són dos noms propis per a la davantera de l'Elx en què han de vindre, i a Ibra Garnik no sol tindre mai pressa i pot aguantar, no? Pot tindre opcions de quan acabi el Mundial, veure què és el que cau, mitjançant alguna sessió, mitjançant alguna aposta, com les que està fent últimament. I ja que parlem d'apostes, l'Affengruber encara no ha jugat cap minut en el Mundial amb Àustria, que serà el pròxim rival d'Espanya dijous a les 9 de la nit. No s'ha estrenat, no ha debutat com a mundialista. El míster aposta més Àustria per Àlava, per exemple. I la pretensió de l'Elx és que, tot i que li queda una temporada, Carlos, és oferir-li una renovació a l'alça, millorar-li el contracte, i a partir d'ahí que el futbolista austríac decidisca ofertes per aixir de l'Elx, i l'Elx el podia vendre. Mai per baix dels 15 milions d'euros. Però el futbolista està molt content a l'Elx i l'Elx li la va deixar caure. Si el futbolista hostia que accepta una renovació, millorar-li molt el contracte, doncs també seria per a mi una gran notícia, perquè és un jugador que ha marcat les diferències en l'Elx defensiu i podria complementar perfectament la parella amb Pedro Vigas, el Balear, que també està renovat.
0: Recordem que també Víctor Chus es va fer efectiva la seua compra.
1: Sí, al Cádiz.
0: Del
1: igual Cádiz. Que la de Guasangaré a la Roma.
0: Exacte. O sigui que en Gonzalo Villar, què passarà? Es queda.
1: Ara es està negociant en Hosan, sí. Perquè el futbolista que és de la casa, i d'altra banda també amb Leo Petrot, amb el francès, el jugador que pot jugar com a central o com a lateral esquerre, que l'Elx també ha de firmar un altre lateral esquerre, perquè Adrià Pedrosa ha tornat al Sevilla.
0: Moment de molt de treball, aixina és, i tornen el dissabte. Estava mirant a veure el calendari de partits de pretemporada de l'Elx, que el tenia per així
1: una bona financera, però no
0: s'ha fet oficial, no, exactament.
1: No, no, no, no.
0: Sí, perquè...
1: El que sí que sabes que una setmana abans de l'inici de la Lliga, la idea és jugar el Festa d'Elx contra... Si no recordo mal, el Newcastle.
0: Que jugarà també el Taronja, en principi, contra el València.
1: O un equip anglès, ara hi hem pilles, però la idea era un equip anglès. El Newcastle és de vez, el Newcastle va al Taronja amb el València, però la idea és buscar també un equip d'estos que estan per així, fent també el seu estatge, i poder disputar el Festa d'Elx contra un equip d'eixe partit. Sí, és de vez, m'he enganyat jo. Se m'ha creuat el cable amb el València i el Newcastle, sí, però que m'havien parlat d'un equip anglès.
0: Alguna coseta més d'esta actualitat d'esta setmana de l'Elx, Raúl?
1: No, recordaré que Cristian Pagarnik está al Mundial, que sí. Estaba en la jornada inaugural a Mèxic, uh-huh. i que jo crec que des d'allí va fer bons contactes per a futbolistes que no estan tenint l'oportunitat en el Mundial i que són futbolistes de primer nivell, i buscar aquest tipus d'apostes, no? Com la d'Álvaro Rodríguez, la d'André Silva, que va fer la temporada passada, la del mateix Afren Gruber, aquest perfil de futbolista que segurament no té un aparador important Carlos com a una estrella de primer nivell, perquè l'Elche ha de guardar, no? Els grans equips d'Europa i de les grans competicions executen els seus moviments i a partir d'ahí intentar mirar sessions i opcions de futbolistes que puguen arribar a postes de gent jove, però també de gent contrastada, com va ser el cas d'André Silva la temporada anterior, i a partir d'ahí armar aquest bloc que més o menys està, jo crec que en un 60% pràcticament definit.
0: Pues estarem molt pendents, company, de tot el que ocorrega als despatxos, les firmes, les eixides, les incorporacions en el conjunt Franjaver. A disfrutar del dinar en la família, amic.
1: Gràcies, Carlos, adeu.
0: Gràcies a tu. Raúl Pina, el nostre company encarregat de la informació de l'Elche. Són les 2:12. És moment de fer l'última connexió en este matí festivaler a la platja de la Malva-Rosa amb el torneig Tiburón de Restauró de Rugby Platja i amb el nostre company Toni Galindo. Hola, Toni.
2: Bueno, pues ara mateix estic així al peu de l'escenari on s'estan repartint les medalles a tots els equips participants. Ara mateix estan les Taurones, que és un dels equips femenins. Bueno, com així hi havia confiança i la confiança dona asco. Chimo, dona una mà. Pues me puxo dalt de l'escenari perquè vull parlar en Chimo Pérez. Chimo, rápido. El director de l'event, no? Del torneig. Bueno, una valoració general d'este torneig d'enguany, esta 29 edició.
3: 800 jugadores, todos encantados, me lo están diciendo, acabamos de terminar y salen para volver el año que viene.
2: Bueno, y bueno, esta jornada que ha sigut dedicada sobretot a la gent més jove, com tenim així dalt de l'escenari, les generacions futures venen pegant fort, eh?
3: Molt, molt, molt fort. Están deseando volver, deseando jugar y tienen ilusión, que es lo que queremos en este deporte.
2: ¿Qué vos el rugby para implantar disciplina y compañerismo entre estos chiquetes y estas chiquetas?
3: Es lo que necesitan, lo que necesita la sociedad, un compañerismo, esfuerzo y disfrutar de sus compañeros.
2: Bueno, ahora paelleta y a descansar, bañete en la Malva-Rosa y a replegar trastos. La próxima edición, Messi Millor.
3: Presupuesto. Nos lo exigen, me lo estaban diciendo ahora mismo.
2: 1000 personas así a participar.
3: Este año os habéis superado y eso tenemos que repetirlo el año que viene. Nos tenemos que volver a superar.
2: Referencia a nivel nacional, ¿no tenéis pensado hacer una convidada a nivel internacional o de momento se quedó así en el Roclet?
3: Por ahora sí, porque si lo hacemos internacional moriríamos de éxito. Preferimos quedarnos creciendo aquí.
2: És bona idea. Chimo, moltes gràcies, enhorabona per este meravellós torneig Tiburón. Pues molt bé, les paraules del director d'aquest torneig.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Molt bé, Chimo. A veure, ara pego un botet i me vaig de l'escenari. Ara sí, ja. Me vaig apartant i deixo a totes aquestes xiquetes i xiquets que estan arreplegant ahí les medalles, no? Així tot el món té premi. Bueno, pues això, així continua el repartiment. A veure, ja n'hi ha paelleta, a veure si... Crec que sí, ja la gent ja està omplint el papo i hidratats estan, eh? I així que estem ja finalitzant este torneig, esta 29 edició del trofeu Tiburón, un èxit absolut així a la platja de la Malva-Rosa, a la platja de les Arenes de València, ambient fantàstic, bon horatge, bon ambient i bueno, bona companyia, en definitiva.
0: Saps una cosa, Toni? Qui disfruta treballant, transmetix el bé que s'ho passa per a la gent que estem escoltant.
2: Home, anem a veure, és que les coses són aixina, no? Si no transmet il·lusió i emoció, i, pues, escolta, pues apaga i vamonos, que se sol dir, no?
0: Pues clar que
2: la veritat
0: sí.
2: És que així m'ho han posat tot en bandeja, així la gent m'ha tractat fenomenal, però espectacular. Tatami s'ha portat per a llevar-se el sombrero, com dius tu, i bueno, més carinyo no puc rebre. I aquest carinyo pues, se nota en el bon rotllo, el bon ambient i tot això que se...
0: Pues que
2: són els principis del rugby, no?
0: I és que és veritat. I el tercer temps en el rugby, la camaradería que ni siempre. Que te guarden un platet de paella y ahora sí que pose en una cerveseta, ¿eh? Ahora que ya
2: ahora sí, a mí, ahora sí. Cuando se acaba, pero en conocimiento que tiene que agafar coche y tiene que...

0: tornar a la tele. Ara te veuré, Carlitos.
1: Gràcies, Toni. Fins ara.
0: Beset.
1: Toni Galindo, des de la platja de la Malvarrosa, on s'ha celebrat durant tot el matí el torneig Tiburón de rugby platja. Falten 9 minuts per a les 2 de la vesprada. Continuem en directe en el Punt a Punt.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
5: De tu a tu.
6: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Moment ara de parlar de bàsquet. Seguim en este Punt a Punt, seguim en directe en Apunt Ràdio quan parlem de bàsquet, quan parlem del València Bàsquet. Els nostres oients saben que les narracions són cosa de Luis Urrutia, de Salva Folgado, i en els comentaris està sempre la llegenda. Nacho Rodilla, que ens va ajudar a, més que resumir, mirar endavant i dir-nos ara què en el València Bàsquet en aquest estiu i de cara al futur a curt i a mig termini. Hola, Nacho.
7: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Com vas? Tot bé?
7: Bé, molt bé, molt bé.
1: Moment de parlar de tot el que té que vindre, perquè, de moment, ha sigut una temporada, ara que ja ha passat una setmana després de guanyar la Lliga, ha sigut una temporada intensíssima.
7: Sí, ha sigut una temporada increïble, eh? La veritat és que València Bàsquet, jo diria que no ha descuidat pues pràcticament ningun tram de la temporada, no? Ha estat sempre a un nivell alt, ha estat sempre en totes les competicions. Igual pots ficar el pero, no?, de la Copa del Rei per com s'escapa, no?, i semifinals, sí, contra el Madrid.
1: De l'Euroliga.
7: Sí, i en l'Euroliga, però realment arribar a una Final Four, no?, guanyar un títol de Lliga, jo crec que fica València Bàsquet en la primera línia del bàsquet nacional i europeu, i la veritat és que hem disfrutat molt i ha sigut una temporada intensa i amb molt de partit del màxim nivell.
1: Saps què passa? Que mirant, tirant la vista enrere, a la fi, perquè gent que estigui dins de la història de la indústria de l'esport, la gent que realment té trellat i coneix això, perquè sempre hi ha molts arribistes, jo compro un equip de futbol, en 2 anys el puja a primera divisió, el fas campió. Nacho, constància i consistència. No porta 4, porta 40 anys el Pamesa València primer, València Hoja de Lunes i València Bàsquet en una trajectòria per a que a la fi estigui tot absolutament consolidadíssim, com és la situació d'ara.
7: Sí, i seria una demostració de les coses en l'esport com costen ficar-les i posicionar-les en el primer nivell. I després que se te'n poden anar en res, eh? Si te descuides 2-3 temporades, tot el que has format se te desmorona. Però sí que crec que estem dant... Te diria que possiblement l'estructura més sòlida de l'etapa de València Bàsquet, no? Per organigrama, per l'entrenador, el recinte, no?, d'este Roig Arena, que és un escenari increïble. I tot i ser entramat, diguem, i evidentment la presència de Juan Roig, que sense ell no tindria...

0: tindria validesa res d'això, però en tot això, en tota aquesta estructura, crec que estan un poc fora més d'este València Bàsquet del present i del futur. No? Han entès també cap a un poble que vaig a la línia de xoc del primer equip i que ja sigui un poc la identitat, no? I jo crec que tot això te ho ha otorgat, lo de la pista te ho ha otorgat Pedro Martínez, i cal mantindre el guionet que ell te marque, agafar-se a lo que Pedro Martínez un poc impose, perquè crec que es mèrit s'ha plasmat en pista, però sí, és de veres que en l'esport posicionar te porta molt de temps, i una vegada ho aconseguixes, tres que tractar de mantindre-ho, perquè possiblement també és el més difícil.
1: Parlant de Pedro Martínez, aquesta és la seva segona etapa amb el València Bàsquet, i en la primera també va guanyar la Lliga. Jo crec que, per a lo que és estabilitat del projecte, el més important és que en cap moment ha hagut cap rumor ni cap risc de que se n'anara Pedro.
0: Sí, perquè la figura de Pedro, jo diria que en València Bàsquet transcendís més allà, no? A millor un altre equip arriba i la figura de Pedro se basa un poquet en entrenar i ja està. Jo crec que sí t'ha donat la solidesa també per a encarar el tipus de fitxatge que tu volies, no? El assentar al club també per a obtindre estos èxits cap a on tenia que anar i en quina línia de treball se tenia que anar, i després, evidentment, amarrar-lo, no assentar-lo i que no poguera haver tampoc qualsevol equip que poguera sondejar-lo i que poguera d'alguna oferir-li la possibilitat d'anar-se'n, pues, és importantíssim, no? Fixa't que tal i com està fent o com ha acabat esta temporada València Bàsquet, el primer foco per a qualsevol espectador aficionat de fora és Pedro Martínez, no? Perquè tots el posicionen com el gran valedor de tot això. Per als clubs també, què vull dir? Que si no tingueres, si no el tingueres llogat, si no el tingueres amarrat, Pedro estaria en la tessitura de possible entrenador dels 3, 4, 5 millors equips d'Europa, i això te ficaria en un altre problema, per tant, sí. Té aquesta faceta, no?, de tindre a Pedro tranquil entre nosaltres i donar-li tot el mèrit al que ha fet l'equip, perquè Pedro és el que ha marcat aquesta línia de xoc.
1: Feia un parell de dies, feia una entrevista a Pedro Martínez, deia, no me gusta que se diga que és l'equip de Pedro Martínez. Anem a veure. És que ell, la impronta seua de dinamisme i intensitat defensiva, d'intentar tindre fluidesa en la anotació, és el seu segell.
0: I que en l'esport jo diria que al final el més complicat és que un equip tinga una continuïtat en una línia de xoc, no?
1: Tu pots en una identitat, exacte, una continuïtat en la identitat.
0: Sí. I per això li donem tant de mèrit al que fa Pedro Martínez. No perquè ho aconseguisca un dia o dos, o perquè veges que d'aquí, avui hem estat bé, o hem estat el primer tram de la temporada. No, és que el que ha imposat crec que va més enllà de jugar un partit o dos bé, no? És una línia que és molt difícil. Jo per a mi, el més complicat dels entrenadors és tractar de que el teu equip, pues, això, tinga esta forma d'entendre el xoc i que ho transmitisca dia a dia, i inclús que se transmitís en l'entrenament a entrenament, que és on Pedro fica el foco per a poder després tindre el rendiment en els encontres. L'altre dia hi havia una imatge després de guanyar la final en el Palau, que Pedro Martínez està tot el món ja celebrant, ell s'amaga en el túnel de vestidors i des d'ahir està mirant tot el que passa en la pista, però sense voler ser protagonista. Ell podrà dir, Carlos podrà dir missa, però és l'equip de Pedro Martínez.
1: Exacte.
0: És lo que ell ha imposat i ha marcat, i jo crec que això te dona... Nosaltres hem de dir, encara que la seva mentalitat, un poc la seva també forma de voler tot això, vol otorgar-li al jugador, vol otorgar-li al protagonista en pista, no? Tots els galons i tots els mèrits, però crec que estem davant un exemple molt clar de que això va de la mà de Pedro i que ja ha sigut el i que mos ha postat hasta ahí i no li agradarà que se transmetisca d'aquesta manera, però és la realitat.
1: A banda de les seues virtuts tant tàctiques com de gestió de vestidor, que són boníssimes i que ha tingut això èxit, a mi n'hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè un líder és, no és un dictador, és qui sap manar, tindre, rodejant-se de gent competent, i ell sempre ha volgut, guanyant la Lliga, dijous estàvem, Salva i jo, fent la transmissió dels actes de celebració, i tornava a insistir en lo bo que era el seu cos tècnic, que de fet comencen a fitxar-lo equips com Kovacs, un dels seus assistents.

0: És que se'n va a Xivallets, al Japó.
1: Al Japó, sí. Mira, jo moltes vegades el primer entrenador en molts equips és bo, però si la resta de la tropa no l'acompanya, moltes vegades estàs solo ante el peligro. I en una banqueta, d'un equip de bàsquet, les decisions són al moment, eh? I no, dos coses que te descuides, se te'n pot anar un partit, o se pot capgirar una dinàmica, o inclús en un nivell de protesta que tu vols, no sé, que deixes d'exigir un poc una revisió d'una jugada, molts detalls que si no tens un poc l'estructureta del teu equip feta, te juga en contra, no? Jo crec que en aquest cas Pedro li dona mèrit al seu equip perquè tenen molt de mèrit, no? El recolzar-lo, fixa cada vegada que hi ha un transport també, no? I ja prèvia de xerrada entre els entrenadors i Pedro per a transmetre el que creuen que està passant i per on se pot millorar en el partit i corregir algunes cosetes. Bueno, pues això són detalls que li otorguen a l'equip i a Pedro la tranquil·litat també d'estar sempre ben rodejat i que ho tingues tot en les teues mans.
0: Ahir pel matí, Nacho, estava jo parlant en Javi Claver, el germà de Víctor Claver, perquè viu al costat de casa, estaven en la falla, i de veritat, perquè ell és agent de jugadors de bàsquet, Nacho, i parlàvem de que ara ve tot el lío i tot el terratrèmol de mercat. Mercat, o què diuen? Panathinaikos, que ha pagat 1.5 milions per la clàusula de Branco Badio, Isaac Novès, el primer fitxatge de TJ Shorts, tot el que té que ocórrer ara, que és el moment de la direcció esportiva, de les eixides, dels ingressos de jugadors, de fitxatges, i de com es confecciona la plantilla.
1: Sí, ara ve tot ese moment, no? de decisions que toca encara de cara al futur. És un moment també no delicat en el sentit de que no vaig a tindre possibilitats, tres possibilitats, sí. I tots els jugadors que vam a barallar València Bàsquet són de primera línia. El que passa és que vens carros des de l'excel·lència, eh? Sí, i des de l'excel·lència, clar, qualsevol coseta... Jo ara, per exemple, que estic en molts grups de penyistes, d'aficionats, i jo dic, a veure, la major tranquil·litat de València Bàsquet és que té una idea molt clara de què vol plasmar en pista. Què vull dir? Pedro ha posat una cosa que va per damunt, entre cometes, dels jugadors que tingues. Tu vols sempre provar este bàsquet dinàmic, físic, de situació ràpida, i ahí la configuració va anar en aquesta línia, no? D'aquest tipus de jugador. Lo que passa que, clar, és que has tingut tan ratllat a un nivell bestial. Bé, estem davant d'una reestructuració. Lo que sí que té que servir és... Tu tenies un primer espasa, que era Montero, pues es que fichar un primer espasa. Uh-huh. Tenies després entre el tram, diguem, de Darius Thompson al llarg de la temporada, excepte este tram final, perquè ja no estava en dinàmica, i de la Rea tenies un altre tipus de base com més cerebral, més de gestió, més d'entendre el xoc, igual sense tanta xispeta com tenia Montero, és evident, però uno que te domine el guió de partit. Bueno, pues ja te marca que si en aquesta posició has d'abastar dos fitxatges, bueno, pues estos dos perfils, no?, de jugadors, uno més dinàmic, més capacitat d'un contra un, de generar-se la seva pròpia acció, i l'altre un poc més de conducció, de trobar bones situacions d'elaboració, de passades extra. Bueno, crec que el que tu has tingut te dona una línia, un camí de saber quin tipus de jugador pots abastar. I després, jo ja pense que en la línia en la que està València Bàsquet, els grans volen vindre, sí. O sigui, TJ Shorts, estem parlant d'un sí, jugador sí, que ve de Panathinaikos, no ve de qualsevol equip.
0: És cosa sèria, exacte.
1: És cosa sèria. L'etapa anterior d'estar en París, i jo diria que ser, si no el millor base, dels dos o tres millors bases de la competició d'Eurolliga, arribant també a París, que era un poquet una sorpresa, picant-lo també en play-off d'Eurolliga. Què vull dir? Que fixat quin tipus de jugador vol vindre, sí, no? Primeres espases, jugadors també que són diferencials, igual en un poquet un concepte diferent de xoc, no? Perquè TJ Shorts és un jugador més de capacitat de desbordar cap a dins, de bot i parada i llançament, i Montero, que clar, que Montero te ho feia tot, clar, no? L'amenaça des del triple, els passes i les assistències que

0: trobava els companys. Jo crec que la línia de València Bàsquet, primera, de saber el que vols jugar, crec que ja te dona un plus, no? Un plus respecte a altres equips que van pegant colpeig i no saben molt bé quina línia trobar encara, i València Bàsquet la té trobada perquè el seu entrenador així ho imposa, i després que el perfil de jugadors va anar encaminat a, pues, a jugadors de primera línia, i un poc basant en el que has tingut aquesta temporada, pues segurament canvies cromos, però pensant en perfils semblants o en jugadors que se poden acoplar a lo que feien, pues, Esmontero, Branco Badio i la resta de jugadors.
1: Es que jo me'n recordo d'haver vist jugat TJ George en guany, en Panathinaikos. Ara, ese surt d'esquerra, és molt espectacular. Escolta, que en l'any 23, fa dues temporades, estant en París, va guanyar l'Eurocup i li anomenaren MVP de les finals. Sí. O sigui, sí.
0: I en Euroliga l'any següent, Carlos, a un nivell increïble, una altra vegada.
1: Espectacular. Uh-huh.
0: Jo crec que és primera línia, que jo això és per a mi primera línia. De fet, jo quan comentava, bueno, en els companys, en tot el món un poquet del bàsquet, fa mesos, perquè com veies un poc el que estava passant a TJ Shorts en Panathinaikos, jo pensava, és que este tio és un tio per a fitxar-lo. Per què? Perquè en Ataman, en Panathinaikos, no estava bé perquè Ataman el tenia desquiciat, però en la línia del que vol jugar València Bàsquet, TJ Shorts és un jugador que va ser també un jugador difícil de frenar, amb molta capacitat, i li va generar moltes coses per a ell i per a l'equip. Bé, jo crec que la línia va ser positiva, també parlant amb la gent del club i un poc els que manegen el cotarro, em deien que ells tenien mirat tots els perfils, és a dir, ells sabien, ja en tenien quins jugadors no anaven a estar, és a dir, tenien clar, però no de ara, de fa ja dos mesos, per tant, aquest treball el porten portant-lo un poquet ja al límit, perquè eren sabedors o tenien la intuïció clara, no, de que hi havia jugadors que era impossible retindre-los, per tant, que el camí el tenien marcat, que tenien diversos jugadors per posició i que ho tenien ja traçat per a poder refer-se davant d'esta eixida de jugadors.
1: Una pregunta de Sergio de la Rea, perquè clar, després del draft de la NBA i la locura eixa de que si ara estic en New York, després estic en Houston, Dallas, i tot el lío aquell, se rumorejava que podria ser, però sembla que això s'ha esvaït un poquet, que es quedara cedit a València Bàsquet un any. No pinta la cosa massa bé ara, no?
0: No, i tenint en compte que l'aposta és molt ferma per de la Rea, saps? Jo crec que va també de primeres va per a ser un jugador de minuts. Bueno, jo penso que aquest aspecte no és possible, tenint en compte també el nivell de contracte del que s'ha ficat de la Rea. Tot aquest procés inicial, Lakers, New York, Dallas, jo crec que tot aquest camí és un poquet camí de representants, què vull dir?
1: Clar.
0: Que per a mi de la Rea estava clar a on volia acabar, perquè Dallas tenia més intenció d'emportar-se al jugador, però prèviament hi ha com una espècie, bueno, això és com una espècie de cadascú jugar les seues cartes, no? I entonces Lake, que s'agafa de primeres, se guarda dos eleccions per al pròxim draft i va guanyant, diguem, cosetes respecte a altres equips, a altres franquícies, respecte a la pròxima, el pròxim draft, no? És com si fos una partida prèvia a l'elecció final, però jo crec que de la Rea, en el nivell de contracte en el que està, en un poc la idea que se té respecte al nano per a la temporada que ve en minuts allí en la NBA, em sembla molt complicat o bueno, impossible, no? Que puga així en deixar tessitura i bueno, lo que també és d'alguna manera agradable és que un nano que s'ha format així, que encara que no siga nascut així, però és com si fos d'així,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que s'ha fet així en València Bàsquet, que quan t'arriba este moment, no?, de presentar-se al draft, ixe en primera ronda i deixa també la línia de lo que se faci, el treball de lo que se faci en València, ho deixa en un llistó molt alt, no? Perquè sempre, jo crec, sempre dona satisfacció, no? I bueno, això també d'alguna manera repercutix en la imatge de València Bàsquet de cara a l'exterior.
1: Dimecres, quan estava sentint vos per la ràdio, aquest dia no treballava jo, però estava en plan oient a Lluís, a Salva i a tu, saps el que pensava, Nacho?

0: Rodilla, li tinc que preguntar, perquè, clar, tu has jugat a bàsquet, has sigut professional, has guanyat títols, has sigut llegenda, i ara, com te sents des d'esta banda? Perquè, clar, la gran diferència en la vida, per exemple, en l'esport d'elite, és contar drames, fracassos, a contar alegries. Quan sí. tu has participat d'això, quina és la sensació que tens des de la teua, entén-me bé, atalaia, des del teu prisma, espendant, i perquè jo estic segur que tu estàs mirant el partit i estàs en el cul apretat, que no xues ja.
1: Sí, jo te diria que, Carlos, que casi el sentiment ixe de passar-ho mal entre cometes, no?
0: Sí, sí,
1: de patiment, és més gran, és tan fora que estan dins.
0: Perquè dius estar en la voràgine.
1: Estàs en la voràgine, sí, sí. És com si tingués un poquet d'inconsciència, no? Que no, que no, que no li dones el valor tan gran de lo que estàs fent, no? I te deixen un punt així de, com de flotar d'alguna manera, sí. De disfrutar, no? Però des de fora se patix i molt, o se patix o se sent un poc ixa tensió de manera més clara, no? Perquè el que passa és que jo també és cert que, bueno, evidentment en la gent de la que estic, en vosaltres, en tot el món, em sent super a gust i ho disfrute, i després quan s'aconsegueix no, bueno, aquestes paraules igual sembla que són un poquet egocèntriques, però me sent partícip. Per clar. Què? Perquè
0: ha sigut part d'això.
1: Perquè som part d'això, perquè sí. Nosaltres, per exemple, hem estat darrere València Bàsquet masculí i femení tota la temporada, en tots els partits. Jo què sé, hi ha un vincle ahí, a part del que ja existeix, evidentment, però que se generen coses noves molt xules i que a uno li dona una satisfacció bestial veure com València Bàsquet s'establix, no? se posiciona com el millor equip de España, pegues un golpe en el Palau, tu sabes lo que es alzarte del Palau y decir, siguen campeón y que el color taronja avasalle todo lo que es el Palau y invadisca la pista. Bueno, va a ser tremendo, la verdad, y que uno, yo la verdad es que eu disfrute y al mateix temps, bueno, de alguna manera, en algún momento, te cabreches de manera un poco más seria, pero porque patices de manera prou más exagerada que cuando estás ahí en la primera fila en pista.
0: La última, Nacho, has anomenat també al femení, que també ha fet una temporada fantàstica, espectacular, i on hi ha també canvi de cicle. Seguís en València Bàsquet, però no seguís com a entrenador. Rubén Burgos s'integra en la estructura esportiva. Ha sigut una temporada fantàstica, així que ara s'obre una altra etapa.
1: S'obre una altra etapa. També és cert que al final és evident que hi ha un canvi, no? Que hi ha situacions que de primeres pues, cadascú se té que readaptar, però quan estàs parlant també d'una estructura com València Bàsquet, d'un nivell de pressupost com el que té València Bàsquet, jo crec que encara que el que ha fet Rubén està a un nivell as, no? que crec que és impossible que ningú entrenador ho pugui igualar, però sí que el club, la consistència del club, la tranquil·litat econòmica te dona la possibilitat d'això, no? de pensar que este València Bàsquet femení va estar una altra vegada en Eurolliga i en Lliga Femenina en el primer nivell, en Copa de la Reina també. Fixa que este any, en una temporada en la que semblava que l'equip estava titubejant una micoteta, que en porti Lliga claro. I Copa de la Reina, quin mèrit té tot això. Però sí, estem davant l'etapa post-Rubén Burgos, que són paraules majors i bueno...
0: I ara sobre la de Javier Torralba, que també és una aposta en trellat i fugint de perfil alt,
1: Sí, l'únic és... ell arriba un poquet, evidentment, en un club en el que tens molta exigència, el que passa que el pensament o un poc la seva filosofia de treball sempre ha sigut fer créixer a les jugadores. Què vull dir? Que vas a tindre perfil de jugadores que si acabes donant un plus més, no? Si l'arribada, per exemple, de Puellos, la Buena Vida, que són jugadors joves que encara tenen ixa espenta cap endavant, si Torralba és capaç de donar ixe passe també, no? De continuar millorant-les, de continuar posicionant-les, bueno, pues això també va tindre un mèrit en el present i en el futur de l'equip. Però sí, jo crec que no és que siga tranquil·litat, però sí que me favore un poc el futur en ixe optimisme que transmet un poc el club, la filosofia i la forma de funcionar del club, i que sempre en el recolzament...

0: de jugadores y de entrenadores, y las, pero un poco el recolzament, evidentment, que dona Juan Roig, te dona esa fiabilitat per a pensar que vas a estar sempre clavante en la lluita de o en la persecució de tots els títols que disputes.
1: I en l'eficiència dels fitxatges que ja estan fent, com Marta Suárez, com Virakis, com Alicia Flores, que torna. La veritat és que bona pinta. Jo crec que ha sigut un poquet per a tots en guany. Missió complida, i ara tu saps que en la vida només n'hi ha una cosa més complicada que arribar, mantindre's.
0: I el
1: nivell, per mantindre'l...
0: Això quan te toques, Carlos, lo que toques en l'esport, el que no pots fer mai és anar cap endarrere.
1: Exacte, exacte.
0: Com puc anar cap endarrere? No ho sé, possible, però cap endarrere no se permet. No se permet.
1: Gràcies per este rate fet del repàs, Nacho. Un beset molt gran.
0: Vinga, un abraç, adéu.
1: Nacho Rodilla, el comentarista del punt a punt del bàsquet, del València Bàsquet masculí i també del femení.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
3: De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
7: Palmando. Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Dos de la vesprada, 18 minuts, i a Deneu, Clara Alcover. Hem viscut un matí vibrant de pilota amb la victòria de Victoria, Natàlia i Isabel, 25-20 davant de Neymar en la final del trofeu Gregori Mayans de raspall femení, que s'ha celebrat al Trinquet d'Oliva i que ens ha contat el nostre Matías Oliver. Però encara n'hi ha més coses del nostre esport.
11: Així és, perquè després de tancar-se el trofeu Gregori Mayans d'Oliva amb els títols d'Ivan i Murcianet en categoria masculina i de Victoria, Natàlia i Isabel, com bé has dit, en categoria femenina, la pilota encara tindrà activitat este diumenge de vesprada el Trinquet de Villamarchant. Allí continuarà el trofeu Cor del Túria amb la segona jornada de semifinals. A les 5 de la vesprada es disputarà aquesta semifinal de promeses amb David Pérez Ripoll i Mario Peris contra Joan Assis, Joan Carlet i Andreu. I a continuació, a les 6 i mitja, arribarà la semifinal professional en la que es disputarà José Salvador, Javi i Monraval segon contra Mario, Nacho i Guillem Palau. I d'esta partida hi serà el rival d'Alejandro Jiménez Carlos en la final. I la setmana que ve el focus continuarà a Villamarchant amb les finals del trofeu Cor del Túria previstes per al divendres 3 de juliol, i en eixe mateix divendres també començarà el Trinquet de Rafael Bunyol, el segon trofeu L'Illa del Raspall, amb les semifinals femenines a partir de les 9, on jugaran Clara i Mar contra Àngela Amparo i Anabel, i a continuació serà el torn de Victòria i Isabel contra Vanessa, Júlia i Mireia. Així que el torneig de Rafael Bunyol es resoldrà el divendres 10 de juliol amb la partida del tercer i quart lloc a les 9 i la gran final a continuació.
1: De pilota a futbol sala, moment de sentir la secció d'entrevistes a presidents d'equips d'elit en el poliesportiu de la Comunitat Valenciana. Avui, com diem, futbol sala, anem a parlar amb Manuel Sierra, president del Peníscola Futbol Sala, que, per cert, ha presentat esta setmana el nou entrenador, Gerard Pus. El nostre company Álvaro Molina ha parlat amb Manuel Sierra, el president del Peníscola Futbol Sala.
12: Què tal, com estan? Seguim al Punt a Punt de Punt Ràdio, on esta secció on estem repassant la temporada d'equips de la Comunitat Valenciana i on ara tenim el plaer de parlar amb el president del Servigrup Peñíscola Futbol Sala, una persona que ha consolidat un model de club lluitant amb grans equips i entitats i fent-se un lloc en una categoria.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
0: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
5: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de...

0: La cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
3: En 8 minuts seran les 3 de la vesprada. Serà hora de connectar amb la nostra redacció de servicis informatius per a que ens acosten l'actualitat general a la Comunitat Valenciana, la resta d'Espanya, la resta del món. Però abans, Clara Alcover, tenim més coses que actualitzar en el protagonisme de l'esport d'avui. Comencem per les motos i el Gran Premi d'Assen.
4: Atenció, perquè el Gran Premi dels Països Baixos ja ha deixat una victòria històrica, la del japonès Ai Ogura, que ha estrenat el seu palmarès en MotoGP amb el primer triomf de la seva carrera en la categoria reina després d'imposar-se al circuit d'Assen, la coneguda com la catedral del motociclisme. I pel que fa als pilots espanyols, Raúl Fernández ha acabat segon i ha completat un gran doblet per a Trackhouse, mentre que Marc Márquez ha pujat al tercer escaló del podi, Jorge Martín ha sigut quart i Pedro Acosta, cinquè. I més enrere ja han finalitzat Àlex Rins, novè, i Viñales, desè, mentre que Joan Mir no ha pogut acabar la carrera després d'una caiguda.
3: A les 3 comença en cotxes el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i també s'està celebrant, Clara, este cap de setmana els Gay Games a València.
4: Així és, perquè València viu un dels esdeveniments esportius més importants de la seva història recent. La ciutat s'ha convertit des d'este cap de setmana en la capital mundial de l'esport inclusiu amb l'inici dels Gay Games 2026, una competició que reuneix milers d'esportistes arribats de tots els racons del planeta, on més de 10.000 participants representants de més de 80 països i desenes de disciplines ompliran durant els pròxims dies instal·lacions esportives, carrers i espais emblemàtics de la ciutat en una autèntica festa de l'esport, la diversitat i la convivència. Després d'una multitudinària cerimònia inaugural, València afronta una setmana on es disputaran proves d'atletisme, natació, bàsquet, voleibol, rugby, tennis, pàdel i moltes altres especialitats, amb un missatge molt clar, que és que l'esport és per a tots i totes. Així que una cita històrica que situa València en l'aparador internacional i que convertirà la ciutat en l'epicentre mundial de l'esport inclusiu fins a la clausura dels Jocs el pròxim cap de setmana.
3: Vela, trofeus, Sa Majestat, la reina en el Real Club Nàutic de València este cap de setmana.
4: De la terra passem a la mar, perquè el trofeu Sa Majestat la Reina ja navega per aigües valencianes i la primera gran prova de la competició, la Offshore Orc A2, ja té guanyador. Ha sigut el Hidra HM Hospitales, que s'ha adjudicat la victòria després d'una exigent travessia de 162 milles nàutiques entre València i Eivissa. És només el primer capítol d'un dels esdeveniments nàutics més importants del Mediterrani, que reunirà durant els pròxims dies més d'un centenar d'embarcacions a la badia de València.
3: I ja que estem a la mar, a més de vela, tenim piragüisme.
4: Sí, perquè tenim una gran alegria per a l'esport valencià, i és que el palista d'Algemesí, Izan Aliaga, s'ha penjat la medalla de plata en el Campionat d'Europa de piragüisme de marató, després de proclamar-se subcampió d'Europa en K1 sub-23 a Hongria, i amb esta gran actuació en una prova molt exigent, tenim que donar-li l'enhorabona, i es converteix així en un dels noms propis del piragüisme valencià.
3: I per a que no es falte de res, fins i tot paracaigudisme.
4: Anem a acabar este bloc de poliesportiu mirant cap al cel, perquè a l'Aeroclub de Castelló s'han marcat un repte de màxima precisió. Un total de 17 paracaigudistes intentaran este cap de setmana batre el rècord de la Comunitat Valenciana de formació en caiguda llibre. És una espectacular maniobra que exigeix una coordinació perfecta en ple vol, que visualment és molt xulo de veure, la veritat, i un desafiament que posa a prova la tècnica, la confiança i el treball en equip dels participants.
3: I recorden, en el Mundial de Futbol de Canadà, Estats Units i Mèxic, avui comencen les eliminatòries. Avui comencen els 700 de final amb el Sud-Àfrica-Canadà, que m'esperen a les 9 de la nit, que transmetrem en directe, així en el Punt a Punt, amb Luis Urrutia, amb Charlie Egea. Espanya juga dijous a les 9 de la nit i davant de Àustria, que va empatar ahir a 13 davant d'Argèlia. Estan ja clars els quadres. Espanya, si li guanya dijous a Àustria, s'enfrontaria en vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia. I si passa en quarts de final contra el guanyador de l'Estats Units-Bòsnia, canvi, per exemple, que siga als Estats Units, o contra el guanyador del Bèlgica-Senegal. O sigui que Bòsnia no la compten com a favorita en uns hipotètics quarts de final, Estats Units, Bèlgica o Senegal. No es veuria les cares amb seleccions com Alemanya o França fins o Marroc o Holanda fins a les semifinals, perquè van per aquesta banda del quadre, per dalt. Els alemanys, francesos, marroquins i holandesos, per la part baixa, Espanya. I només en la final es veuria a les cares la selecció espanyola amb altres grans favorites per al títol, com el vigent campió, Argentina, com Brasil i com Anglaterra. Eixos rivals només s'enfrontarien a Espanya en cas d'arribar l'equip, el combinat de Luis de la Fuente fins a la final. Però recorden, passet a passet, com diu Simeone, partit a partit, el primer serà dijous a les 9, en directe, per suposat, en Apunt Ràdio, en el Punt a Punt, Espanya-Àustria. I si passa a Espanya, contra el guanyador de la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Croàcia de Luka Modric. Si guanyaren, per eixa banda del quadre, contra el guanyador dels Estats Units-Bòsnia, que se jugaria contra el guanyador del Bèlgica-Senegal, d'un d'estos quatre rivals eixiria l'adversari de quarts de final de la selecció espanyola. En semifinals aguardarien grans equips si es complixen els pronòstics, com podrien ser el Marroc, Holanda, Alemanya o França. Estem a només un minut d'arribar a les 3 de la vesprada, moment de fer un paronet per a sentir, com diem, els nostres companys dels informatius de Apunt Ràdio amb tota l'actualitat general a la Comunitat Valenciana, Espanya, la resta del món. I amb Salva Gomis, el Punt a Punt començarà a partir de les 3 i mitja de la vesprada. Aixina que, en no res, tornem en este Punt a Punt que has començat a les 12 d'este migdia, que després, amb els 90 minuts, s'allargarà fins les 12 i mitja de la nit. Nosaltres tornem en no res. Fins ara.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
5: Són les 3 de la vesprada.

Bona vesprada, com estan? Detenen a Alacant un ciberdepredador sexual que tenia més de 200 dispositius contenidors d'imatges pederastes. Se li imputen 36 delictes contra la llibertat sexual a víctimes menors de 16 anys. Els agents de la Guàrdia Civil han identificat més de 20 víctimes especialment vulnerables en edats des dels 8 anys. El detingut es feia passar per ser un menor d'edat anomenat Juan per a enganyar les víctimes. I són 4 morts i 6 persones ferides greus en un accident de trànsit a la carretera nacional 340 Benicàssim. El xoc ha tingut lloc entre diversos turismes, entre ells un taxi. L'ús de les pantalles entre els menors de 13 anys augmenta un 30% quan arriben les vacances, sobretot a les llars amb menys recursos econòmics, que no poden donar alternatives d'oci als menuts. Una experta ens dona algunes pautes per evitar el descontrol digital. Després l'escoltarem. I és 28 de juny, diumenge, avui se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+. Mentre a València els Gay Games han fet ja el tir d'eixida en una cerimònia inaugural que ha reivindicat l'orgull LGTBI. Més notícies, hi ha zones de bany de les vores dels rius que encara no estan arreglades després dels efectes de la dana. Són platges fluvials. Altres, com el paratge de la PA a Vilamarxant, està reobert al públic després de les obres de recuperació, però encara hi ha dificultats. A la serrania, per segon estiu consecutiu, moltes zones de bany del riu Túria segueixen sense estar en condicions i són perilloses. Tot i això, alguns banyistes

0: no fan cas.
1: De l'actualitat internacional, el Ministeri d'Afers Estrangers puja ja la xifra d'espanyols morts a 9 al terratrèmol de Veneçuela i són 152 els espanyols desapareguts. També n'hi ha 14 localitzats, però atrapats entre els enderrocs. En total, les autoritats veneçolanes informen que n'hi ha 1.430 morts i els ferits superen els 3.200. Ara volem saber com tindran l'oratge. Estan actius els avisos per tempestes fortes a l'interior i sud de la província de València i al nord d'Alacant. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada, ja tenim els primers ruixats, les primeres tronades actives a l'interior de la península que toquen de Gaidó, la zona de la plana d'Utiel Requena i també el racó de Mus. I està previst que esta vesprada els ruixats vagin clarament a més i afecten bàsicament esta zona interior, Utiel Requena, racó de Mus, Serrania, Foia de Bunyol i Vall de Cofrents a Llora. Les precipitacions poden ser localment fortes, poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora acompanyades de granís i aquestes tronades avançaran cap a la costa fins a arribar més desgastades a la costa del sud del Golf de València, comarques com la Safor o també la Ribera Baixa i la Marina Alta. A la costa, poca precipitació, però sí que hi ha risc de fortes ventades, per tant, molta precaució. I també s'esperen alguns ruixats i algunes tronades esta vesprada a l'interior de Castelló, especialment al Millars i al Palància. Les temperatures han baixat lleugerament, però continuen elevades. De fet, ja hem arribat els 35 graus a Jalance o els 35 graus a Sorita. També són elevades a litoral i prelitoral nord. 33 graus de temperatura ja s'ha assolit a Santa Magdalena de Polpís. Demà al matí, situació tranquil·la. Demà de vesprada tornen les tronades més o menys entre la Serrania i l'Alt Maestrat. Les temperatures demà baixen, especialment a les comarques centrals, però dimarts tornen a pujar.
1: Gràcies, Lluís. I anem ja en el titular d'esports. Queda ja definit el quadre final dels 700 de final del Mundial. José Manuel Martínez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Ferri. Este matí hem conegut definitivament qui serà el rival d'Espanya el pròxim dijous. Serà Àustria, que ha empatat a 3 esta matinada contra Argèlia. La selecció ja prepara eixe partit i esta matinada s'ha exercitat. Avui descansa i demà torna a la feina amb novetats respecte als lesionats. Jeremy Pino pateix un esguince de clavícula i Nico Williams una lesió muscular en l'adductor dret. Cap dels dos són de gravetat i podrien estar disponibles més endavant.
1: Gràcies, José Manuel. Al micròfon així qui els parla, Frederic Ferri, i al control dels àudios, Manolo Palomar. Ara us ho contem tot i en detall.
4: Les notícies del cap de setmana.
1: Diumenge tràgic a les carreteres amb 7 morts en 2 accidents de trànsit. Han mort 4 persones a Benicàssim i 3 més a Màlaga. En el cas de Benicàssim, a la plana alta, el sinistre s'ha produït a la Nacional 340 a les 2 de la matinada. Ha resultat 4 morts i 6 ferits greus. Sílvia Saez.
5: 4 persones han mort i 6 més han resultat ferides esta matinada en un accident múltiple corregut en la Nacional 340 a l'altura de l'Ermita de la Madalena en el terme municipal de Castelló. En el sinistre s'han vist implicats 3 vehicles, un d'ells un taxi. Les primeres hipòtesis apunten a un xoc frontal degut a un avançament, tot i que la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir les causes exactes de l'accident. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. Pel que fa als ferits, el seu pronòstic és reservat. Un dels ferits continua ingressat a l'UCI de l'Hospital General de Castelló. 2 més es troben en planta i un altre en observació d'urgències. Els altres 2 ferits estan ingressats en la planta de l'Hospital de la Plana. La Guàrdia Civil continua treballant per esclarir les circumstàncies en què es va produir el sinistre, un accident que deixa un dels balanços més tràgics registrats els últims anys en les carreteres de la província.
1: I a Veneçuela encara rescaten persones 87 hores després del doble sisme. Una gota d'esperança enmig de la pitjor catàstrofe en la història del país. L'últim balanç parla de 1.430 morts, entre els quals hi ha 9 espanyols, 3 més que nit. El que més preocupa són els desapareguts, al voltant de 35.000. És una informació de Remei Blasco.
6: La ràbia i la desesperació s'apoderen de Veneçuela a mesura que passen les hores.
7: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos.
6: I queda al descobert la dimensió de la catàstrofe i la deficient resposta de l'Estat, llastrata per un règim corrupte que encara controla els ressorts del poder.
8: La gente aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta, necesitamos ayuda. A esta hora de la noche sacaron una persona viva de la torre de allá.
6: Hi ha desenes d'edificis assolats on no ha arribat a la maquinària suficient per a remoure les runes. Amb el pic i la pala és impossible accedir als atrapats.
9: Hago hincapié en la maquinària, porque todos estos escombros que son pesados no lo pueden mover ellos.
6: Pel tipus de construcció, la majoria de finques ha caigut a plom, un fet que complica la faena dels bombers.
0: Tu te mueves o tocas algo que no debes, eso se está desbononando. O sea, entonces es peligroso ingresar ahí.
6: Molts veïns han denunciat en xarxes socials que els morts s'apilen als carrers i que els estan tirant a calç per evitar epidèmies.
10: Està de putrefacció.
6: La presidenta Delcy Rodríguez defèn la gestió de la crisi.
11: Es un esfuerzo mancomunado para que no le falte nada a nuestro pueblo.
6: Ho ha fet des d'un dels centres on s'arreplega aigua, menjar i altres béns de primera necessitat a La Guaira. És la ciutat que ha eixit més malparada en el doble sisme i on volen acudir milers de voluntaris. Els exigeixen un permís especial per al qual cal fer cues llarguíssimes.
12: No estan deixant passar sin el salvoconducto, algo que sí me parece un poco absurdo.
1: La comunitat veneçolana que viu ací, la comunitat valenciana, segueix en angoixa les notícies que arriben des del seu país. Molts han perdut familiars i amics i altres encara no saben res d'ells. Adelaida Ferrer.
13: A Narí li diu pendent del telèfon. Tres membres de la seva família estan desapareguts des de dimecres quan es va ensorrar l'hotel on s'allotjaven.
14: Han localizado al hijo. Però ja, ells tres, no.
13: Malauradament, són molts els veneçolans que continuen sense notícies dels familiars. Naira Ortiz, presidenta de l'associació AVEC, relata alguns d'estos casos.
15: Tengo personas que están como locas, o sea, están fuera de ser... ¿Por qué? Porque no encuentran a sus hermanos.
13: I entre la comunitat que resideix a casa nostra, ràbia i impotència per la distància.
15: Es impotencia, es rabia, porque no estamos allí. Muchísimas personas están derrumbadas, están totalmente destrozadas, es normal.
16: Es un sentimiento que todos tenemos, todos los nuestros somos hermanos de alguna manera y de ahí vamos.
17: Hay muchas réplicas, las réplicas no paran y pues los nervios no dejan de estar.
13: Associacions, col·lectius i clubs esportius veneçolans s'afanyen estos dies per a recaptar tot tipus d'ajuda humanitària. La resposta, diuen, ha sigut massiva.
18: Sumo, productos médicos, productos de limpieza, medicina.
17: Hemos traído 120 cajas de medicamentos.
13: Esta vesprada serà el torn de les vigílies. Se n'han convocat a les principals ciutats valencianes per a recordar les víctimes de la catàstrofe.
1: I ja tenim així els primers repatriats espanyols procedents de Venezuela. Han arribat este matí a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Susana Fuster, quantes persones han arribat en el primer vol? I sabem si entre elles hi ha valencians. Bona vesprada, Susana.
19: Bona vesprada, Frederic. Es tracta de 96 persones repatriades, d'elles 76 són espanyoles i les altres 20 de diferents nacionalitats, entre les quals hi ha ciutadans de França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, Venezuela i l'Argentina, segons ha confirmat el ministre Álvarez, qui, per cert, fa només una estona ens deia també que tots aquests ciutadans no vivien a Venezuela, sinó que alguns estaven en trànsit, és a dir, que eren turistes que havien quedat atrapats. Hem vist de baixar de l'avió a peu de pista famílies amb xiquets, però de moment no podem confirmar si entre aquestes famílies i aquestes persones hi ha valencians. Ens hem posat en contacte amb el ministre d'Afers Exteriors i el de Defensa, que han coordinat aquesta operació de repatriació, però ara per ara no faciliten més informació. El que sí que sabem és que l'avió de l'Exèrcit de l'Aire, que els ha traslladat fins ací a la base de Torrejón, és el mateix que divendres va aterrar a Venezuela amb el primer contingent d'equips d'emergència. S'ha aprofitat el viatge de tornada per a repatriar i dur a casa este primer grup de persones.
1: I avui és 28 de juny, diumenge, avui se celebra el Dia Mundial dels Drets Humans del col·lectiu LGTBIQ+. Mentre a València els Gay Games van fer a nit el seu tir d'eixida en una cerimònia inaugural que ha reivindicat l'orgull LGTBI. La cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València va omplir el recinte de diversitat, festa, respecte i reivindicació dels drets de totes les persones a estimar a qui vulguen i com vulguen. Rosa Mateu.
20: València, capital de l'esport i la diversitat, dona la benvinguda al major esdeveniment inclusiu. Més de 10.000 esportistes de 81 nacionalitats entren al Ciutat de València precedits per grup de dansa valenciana, en un gest simbòlic de l'arrelament.
21: Gent que viu la seva vida, la seva orientació o la identitat sexual d'una manera oberta i visible, i gent que no té l'oportunitat en la vida quotidiana de ser qui són realment.
20: Un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Venezuela i després comença la festa de la mà de l'artista valenciana Choriza Mella.
22: Crec que és el moment perfecte per acollir-los
2: i per a gaudir d'ells i per a ser lliures de ser i d'amar, que és el més important.
20: Esta edició tindrà un impacte econòmic de 120 milions d'euros en la ciutat, segons els organitzadors. El sector hoteler satisfet amb l'ocupació.
10: Estamos rozando un 100%. Hay algunas fechas particulares para la semana que viene que todavía sí que nos quedan algunas habitaciones.
20: Unes reserves que també es noten en la restauració. Han preparat menús especials per als esportistes i esperen incrementar la facturació en un 30%.
1: I uns Jocs Olímpics que són gai i que no han escapat a la bronca política entre partits de dreta i d'esquerra. L'alcaldessa de València, Maria José Català, rebutja de ple fer política amb aquest esdeveniment. Així ho ha explicat ella.
22: Yo no voy a hacer política en estas cuestiones, creo que no es bueno, creo que no ayuda, creo que no está, estos acontecimientos no están diseñados para hacer política, levantar banderas y decir unas cosas u otras, están hechas para que todo el mundo entienda el respeto y entienda la diversidad como algo normal y natural en la sociedad. Y por tanto, como normal y natural en la sociedad, puede poder celebrarse en cualquier ciudad, con cualquier gobierno, de la misma manera, con el mismo respaldo y con el mismo respeto. I ese és el mejor mensaje que va lanzar València en este momento.
1: Més notícies, un incendi continua actiu a Cela, a Lleó. L'abast de les flames ha obligat a confinar desenes de veïns i els equips d'extinció treballen de valent. També es manté actiu l'incendi que afecta la zona de Tamarit de Llitera, a Osca. Allà els efectius se centren en les zones més pròximes a les poblacions. Alguns dels desallotjats ja han pogut tornar a les seues cases. En l'augment de visitants durant l'estiu, la Creu Roja ha reforçat. Tornem a ser a la Comunitat Valenciana, les accions informatives a la Devesa del Saler. L'objectiu és oferir consells precisament sobre prevenció d'incendis, també de seguretat per a protegir este paratge natural. Vanessa Martínez.
23: Els voluntaris de Creu Roja s'organitzen durant els caps de setmana per a oferir informació als visitants. Recorden algunes recomanacions bàsiques, com estacionar únicament a les zones habilitades o respectar els accessos d'emergència, tot per a protegir aquest espai natural. Vicente Llorens és voluntari de la Creu Roja.
24: Hay que protegerlo, hay que explicar a la gente que esto lo tenemos que cuidar todos un poco.
23: María Pilar comença avui el seu voluntariat al costat d'altres col·laboradors més experimentats.
25: Espero no encontrarme mucha gente que se deje cosas, basura en el medio natural. Tengo esa esperanza.
23: Els voluntaris se separen en grups i comencen a fer la ruta.
24: Vamos controlando si hay un posible conato de incendio. Vamos interactuando con las personas, intentando explicarles que estamos en un parque natural de especial protección, qué cosas deberían hacer si vieran un conato de incendio.
23: La campanya busca conscienciar la ciutadania del fet que en un ecosistema tan fràgil com la Devesa, qualsevol distracció pot tindre conseqüències greus. La millor eina contra els incendis continua sent la prevenció.
1: Més coses. Així ja s'ha celebrat este migdia un acte benèfic amb el títol No oblidar la Dana. Està organitzat per la xarxa estatal que agrupa més d'un centenar d'organitzacions. Volen recordar el que va passar el 29 d'octubre del 2024. Cantants com la Maria, Maria Laura o Jonathan Pocoví i també l'alumnat de l'escola de dansa Nacho Duato han participat desinteressadament en l'espectacle. La recaptació es destinarà a les entitats que treballen amb les víctimes de la Dana. Edu Puerta és de la xarxa estatal de suport No oblidar la Dana i Nacho Duato coreógrafo.
26: Organizando junto a las asociaciones este primer acto de la red estatal de apoyo No Olvidar la Dana. Es una red que nació en abril en el Ateneo de Madrid con 125 organizaciones.
27: Los bailarines estaban ya de vacaciones, pero les he explicado por qué estamos aquí, porque queremos ayudar a los damnificados de la Dana, que es algo benéfico y muchos se han quedado.
1: Més conseqüències de la Dana a la Serrania. Per segon estiu consecutiu, moltes zones de bany a la vora del riu Túria, les anomenades platges fluvials, seguissen sense estar en condicions adequades de seguretat pels danys de la Dana. Tot i això, alguns banyistes no fan cas i entren a l'aigua com si res. Verònica Marc.
28: A la platja fluvial de Bugarra s'hi han efectuat les tasques de neteja i reconstrucció de les vores, però el riu segueix sense dragar. Teresa Cervera és l'alcaldessa de Bugarra.
29: Nos van diciendo fechas, pero van pasando los días y aquí no se ha dragado aún.
28: Hi ha dies que l'Ajuntament rep més de 10 cridades preguntant si és possible el bany en la zona. La resposta és clara.
29: Nosotros no recomendamos el baño. ¿Por qué? Porque la riada trajo mucho material que está en el lecho del río. Pues estamos hablando pues de hierros, estamos hablando de trozos de azulejos, estamos hablando de cristales.
28: No és segur. De fet, l'any passat hi hagueren diversos ferits per talls que no atengueren a la recomanació.
29: No, la gente no lo respeta. La gente sigue viniendo.
30: Vinimos y nos pusimos un poco aquí en la orilla
0: i ja pa casa.
28: La situació es repeteix en Pedralba o Gestalgar, diferents a la cova del Turche, a Bunyol, on el pas està tallat als visitants. Carlos Aviñó és el regidor de Medi Ambient a Bunyol.
3: Tenemos maquinaria trabajando en todo lo que es el lecho del río, desde la entrada de Turche hasta lo que es el paraje.
28: Pero de nou el públic no fa cas.
3: Nosotros lo intentamos, pero continuamente tenemos visitantes, pero estamos trabajando con drones, con personal de la policía municipal, incluso con ayuda de Guardia Civil.
28: En este cas, de no obeir als agents repetidament, els banyistes s'exposen a multes des de 200 euros.
1: I a Suma Càrcer s'ha proposat atraure noves famílies i donar vida a les cases que ara estan buides. Per això ha posat en marxa una campanya contra la despoblació que promou els beneficis de viure en un poble de poc més de 1.000 habitants, Xalla Lluc.
4: A tu te pareix que vinga a la gent de Porto a ficar casa i pobre piso?
5: A la carnisseria de Somacàrcer la resposta és ràpida. Si arriba gent nova, també arriba vida.
4: El poble està quedant-se molt deshabitat, com aquell que diu, i, claro, per nosaltres que vinga gent en família, en crios i tot això, pues, molt bé, molt bé, molt bé.
5: És l'opinió de Pepina Turil, la carnissera de Somacàrcer. Per a frenar el poble, naix Suma Futura a la teua vida, una ferramenta per a frenar la pèrdua de població. David Pons, alcalde de Somacàrcer.
6: Cada vegada estem perdent població i el que hem volgut és posar aquesta ferramenta en marxa per a revertir aquesta situació.
5: Somacàrcer ofereix escola, metge, comerços, natura i cases a preus més assumibles que la ciutat. El repte també està darrere de moltes portes tancades. Sentim Vicent Montfort i Javier Valentí, veïns de Somacàrcer.
7: Que totes les cases vacies que la llenen.
8: Però la majoria té port d'alquilades també.
5: El consistori, com assenyala l'alcalde de Somacàrcer, s'ha oferit a orientar a qui vulgui llogar alguna vivenda.
6: Iniciar el assessorament és ajudar a la gent a que perdi aquest port i que les vivendes estiguin en el mercat.
5: Per a veïns com Matilde Pons, és una oportunitat d'omplir carrers i mantindre serveis.
25: Al final el poble s'omple més i no se queda tan vellet.
5: La campanya ja roda en les xarxes. Somacàrcer busca famílies, però també futur.
1: I aquestes iniciatives també estan aplicant-se ja en 19 pobles de la Vall d'Albaida en menys de 1.000 habitants, incloent el Ràfol de Salem. Amb només 463 habitants censats, està catalogat en un alt risc de despoblació. Després de l'acció del grup Poble Viu, Cap Poble Sense Bar, enceten l'anomenada custòdia immobiliària, una sessió de vivendes buides amb l'objectiu de fixar i atraure població que impulsi l'entorn rural. Escortem Marta Ferrer, directora del documental Cases Buides, i Marcos Cantó, coordinador del grup Poble Viu.
9: És una forma que aposta per conservar el patrimoni, per crear vincles al poble, arrelament, i d'això tracta un poc el documental de les cases buides. És moltíssima la gent que vol viure als pobles i no pot, perquè no hi ha habitatge habitable.
11: I l'oportunitat que tenen els pobles nuts aconseguir aquest habitatge, que ara és escassíssim.
25: Que és, no sé, entre 6 i 10 anys que jo en Ixatat estava igual jugant amb els meus amics en el carrer, ara estan sempre en la pantalla.
12: Si s'avorrixen, volen pantalla, volen el que siga.
30: No tengo con qué más distraerlo, se lo doy, pero lo evito lo máximo posible. De 3 a 4 o de 4 a 5, un ratet i ja s'acaba.
12: No donar-li la pantalleta per a que no te moleste, sinó pues, estar atents a ell, donar-li un llibre, un per a que jugue, per a que pinte.
1: Les pantalles. Coneixem la teoria, però la realitat és que l'ús entre els menors de 13 anys augmenta un 30% quan arriben les vacances, sobretot en les llars amb menys recursos econòmics que no poden dotar en alternatives d'oci als menuts. Una experta ens dona algunes pautes per a evitar el descontrol digital. Maria Ibáñez és psicòloga i portaveu de la plataforma Adolescència sense mòbils.
31: Si abans era la tele, pues ara és l'ordinador, la tablet o els videojocs. S'abusa i sobretot en gent que té menys alternatives d'acampades, d'escoles d'estiu. Els xiquets i adolescents han de tindre com unes normes. No se menja en el mòbil davant. A partir de les 10 o 10 l'hora que vosaltres considereu, no se dorm en el mòbil. Pot haver un temps de desconnexió digital. Pot haver també un temps de connexió. O sigui, de dir, mira, pues mitja hora pel matí, mitja hora per la vesprada vaig estar connectada. I altre temps vaig estar fent altres coses. Tindré alternatives. Mòbils és una cosa que si el veus, l'utilitzes, però si el tens apartat en una altra habitació o desconnectes, acostumar-nos a això és molt sa. Nosaltres també hem de donar exemple. Han de tindre un contracte, unes normes de convivència. Encara que a millor la reacció siga de rebuig o de a mi no me controles, llevar-los el mòbil o la pantalla si és necessari, encara que siga un conflicte a casa, perquè donar-los els dispositius tots els que vulguis tot el temps es fa per avui i fan per a demà. El del vacances és ideal per a estar present, descansant i no estar pendent d'altres coses.
1: I a Aldà hi ha tres alumnes de batxillerat han creat unes plantilles que ajuden a detectar possibles crisis en menors amb autisme i a tindre'ls geolocalitzats. El projecte s'anomena

0: Esteptea i compta amb el suport de professionals de les neuropsicologies i també de les famílies. José Manuel Martínez.
1: Ferri, anem a parlar de Marina, Isabela i Ainara. Són les creadores d'Esteptea, unes plantilles intel·ligents dissenyades per a detectar conductes sospitoses en menors amb autisme. Marina, una de les creadores, ens ha contat més.
2: En estas plantillas es saber la localización de estos niños en todo momento y poder anticipar la crisis mediante el movimiento de los pies.
1: És un projecte innovador amb suport professional. Hem parlat amb Paula Sorlí, una pedagoga especialitzada en neuropsicologia.
3: Principalment el que se va tindre en compte és la xafada, depenent del balanceig, de la distància i de la intensitat.
1: Les plantilles estan connectades a una aplicació mòbil, un detall que ens ha comentat Carla Ibáñez, la presidenta de l'associació Aldaya Inclusiu.
4: I te va detectant que algo n'hi ha que no funciona bé i, en millor, si el xiquet és verbal, té la capacitat de comunicar el malestar, però ni el xiquet que no siga verbal, en els signes d'alerta de l'aplicació, se poden controlar.
1: A través de la intel·ligència artificial, l'aplicació analitza els sensors de les plantilles i alerta les famílies d'una possible crisi. Isabela i Ainara, les altres dos creadores, ens han comentat més sobre este tema.
5: Estos niños presentan miles de incertidumbres que las familias no tienen la certeza si van a pasar o no.
6: Porque no todos los niños con TEA son iguales, sino que así ofrecemos una experiencia personalizada para anticipar las crisis de cada niño.
1: Una innovació pensada per a donar tranquil·litat a les famílies i fer-los més fàcil el seu dia a dia.
0: Ja encetem ja la informació esportiva amb el Mundial. Espanya ja coneix rival. En els 800 de final serà Àustria. Hola de nou, José Manuel.
1: Hola de nou, Ferri. Hola de nou a tots els nostres oients. Sí, però in extremis. Era la favorita, però quan anaven 2-2, Algèria va marcar el tercer en el 93 i això deixava l'equip europeu eliminat fins que una cabotada de Kalatzi va fer el definitiu 3-3. A més, el resultat, Espanya s'enfrontarà a Àustria el pròxim dijous a les 9 de la nit a Los Angeles, en Califòrnia. L'última vegada que Àustria guanya a Espanya va ser, atenció, en 1990, en un amistós.
0: I quina és l'última hora de la selecció, José Manuel?
1: Pues que esta matinada la selecció ja ha efectuat el primer entrenament de cara a preparar l'eliminatòria. Avui la selecció descansa i no tindrem una valoració del rival fins el dilluns, quan està prevista una roda de premsa. El que sí sabem és l'abast de les lesions de Jeremy Pino i Nico Williams. Les proves radiològiques descarten un trencament de la clavícula del davanter canari i confirmen un esguinç. Pel que fa a Nico, patix una lesió muscular en l'adductor dret. Les dues lesions són de grau moderat, el que vol dir que podrien tornar a estar disponibles per a Luis de la Fuente segons com evolucionen.
0: De la resta de grups ja està definit el quadre final, no?
1: Sí, esta matinada s'han jugat els partits que quedaven. Portugal empatat a 0 contra Colòmbia, per tant anirà pel camí difícil del quadre i podria enfrontar-se a la selecció espanyola en octaus si superen a Croàcia. L'Argentina es classifica com a primera de grup després de guanyar 1-3 a Jordània amb gol de Messi. S'enfrontarà a Cap Verd, que ha passat com a segona del nostre grup. I el Congo es classifica per primera vegada per a les eliminatòries del Mundial després de guanyar 3-1 a l'Uzbekistan. S'enfrontarà a Anglaterra. El rival d'Algèria serà Suïssa.
0: Així a la Comunitat Valenciana, l'argentí Martín Anselmi ha concedit la primera entrevista com a nou tècnic de l'Elx.
1: Construir un conjunt ambiciós i ofensiu és un dels objectius per a complir a partir de dimecres, quan els franjaverds comencen la pretemporada.
7: Nuestro desafío o nuestra responsabilidad es seguir dándole esa identidad y que el hincha siga creyendo en lo que hacemos. Hablar de valentía, hablar de agresividad, hablar de intensidad, hablar de competitividad.
1: Després de la marxa de jugadors clau com Aleix Febas o Andrés Silva, el tècnic argentí només vol incorporacions que milloren el conjunt sense donar noms.
7: No contratar por contratar, sino contratar realmente lo que se necesita y que nos dé un salto de calidad lo que no tenemos. Entonces, cuando esas dos cosas se dan con tiempo, siempre uno es más efectivo y con menos margen a equivocarse.
0: I estem ara de parlar de ciclisme. Sandra Alonso ha brillat de nou als campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan disputant a Sabiñánigo, després de ser mare.
1: La corredora de Torrevieja ha aconseguit una nova medalla d'or en la prova d'èlit en ruta, que suma a les dues aconseguides en la prova contra rellotge. Tres pòdiums en tres dies per a reivindicar-se després de quasi un any d'absència en la competició.
8: Supercontenta de estar

0: en el motor. El Gran Premi dels Països Baixos té campió de MotoGP.
1: Domini absolut d'Aprilia. Ayogura ha guanyat la carrera amb Raúl Fernández segon i Jorge Martín tercer. Marc Márquez ha sigut sisè. Bezzecchi ha caigut al principi de carrera i Bagnaia ha abandonat per problemes mecànics. I en Fórmula 1 està en marxa el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell ha eixit des de la pole, flanquejat pels Ferraris de Leclerc i Hamilton. Carlos Sainz i Fernando Alonso han començat des dels llocs 17 i 21. Ara mateix, Russell lidera, seguit d'Antonelli. Els espanyols marxen, Alonso el 16è i Carlos Sainz el 18è. Però, ui, que han començat el ball de parades en boxes.
0: I acabem ja en pilota. Este cap de setmana s'han disputat al Trinquet d'Oliva les finals de l'històric trofeu Gregori Maians de Raspall.
1: En la final masculina, la parella d'Ivan i Murcianet es va imposar de manera contundent al trio de Montaner, Brisga i Bosio. Amb el Dontinyent en estat de gràcia, van acabar 25-0 en una partida dominada des de l'inici. Més disputada ha sigut la final femenina, que s'ha jugat este matí i en què el trio de Victòria, Natàlia i Isabel ha fet valdre la superioritat numèrica per a guanyar per un xoc la parella de Mar i Anna en un nou duel protagonitzat per les finalistes de l'individual. Això és tot.
0: Molt bé, José Manuel, gràcies per tota la informació esportiva. Uns apunts culturals abans d'acabar. Muro celebra este cap de setmana la tercera edició del Muralitzat. Els murs del camp de futbol de la Llometa s'han omplit de color i missatges Margomar.
2: De Toni Espinar es coneix més l'estil que el nom. Els seus murals es poden trobar en nombroses localitats valencianes. Sabran de qui parlem si han visitat la Galeria dels Clàssics a Muro d'Alcoi. A més d'aquella obra amb les glòries literàries de la llengua pròpia, és el director artístic del Muralitzat.
3: Anem un poquet ahí, com sabeu, la història dels murals del Batà, que se tombaren, s'han tornat a pintar, o sea que quasi que la línia recta és algo difícil de trobar en este context.
2: I és que s'han celebrat 3 edicions en 9 anys. Enguany s'ha apostat per artistes locals i 2 convidats del poble agermanat de Mallorca amb qui Muro compartís nom. El cap de setmana s'acaba i les obres van com van. Jordi Sant Joan està encara dibuixant.
4: Per el barroquisme que té. Té molta cosa, però bueno, disfrutarem mentre anem fent.
2: Giovanna acoloreix el rètol que corona el seu mural.
5: Jo he intentat plasmar un poquet la llibertat, qui vulgui les, pues que les pille. He jugat un poquet en la paraula beautiful. He canviat, està mal escrita, com es veu, però posa be you, o sea, sigues tu.
2: Alba tenia 15 anys quan es va celebrar el primer Muralitzat.
6: Vaig veure a Toni pintar i li vaig dir: "Ai, m'agradaria molt com fer això, provar", i em va dir: "Mira, pues pilla unes pintures i posa't a pintar".
2: Enguany és l'organitzadora i una de les participants i s'ha repetit aquella història.
6: Estàvem pintant i va vindre una xiqueta de 15 anys i em va dir: "Ai, m'agradaria molt pintar", i jo li vaig dir: "Posa't a pintar", i bueno, estàs el seu mur que està pintant així un pilar.
2: Eixa és justament la idea, que l'art urbà et contagie.
7: No m'agrada caminar a la vora de la platja sols després d'un temporal. Si es marca cada petjada i veig les teues perquè vas davant de mi.
0: Esta cançó en valencià ha convertit una platja que retrocedís en memòria col·lectiva i en amplària, la de Tavernes de la Valldigna. És Records i Minerals, de Roger Begé. El sentim.
8: La cançó parla de tota la nostàlgia que jo tinc de la meva infantesa i de la meva adolescència estiguant així amb la família. Cada vegada hi ha menys arena, cada vegada hi ha més edificis que estan a punt de caure.
0: En només 3 setmanes, l'àlbum Esta vida es complica supera les 81.000 reproduccions en les principals plataformes de música en streaming. Amb el so típic de finals del segle XIX als Estats Units, Corbera tanca avui l'onzena edició de Corbera Blues Festival. 3 dies de concerts gratuïts que han convertit el poble en punt de trobada per als amants d'este gènere musical. La cita abaixa el teló en l'alumnat de l'Escola Espai de Rock d'Alzira. I una última actuació de Richard Wright Farrell. Escoltem a David Preus, organitzador del festival, i el duet Mendoza i Gansiski que estem escoltant. Blues per a tancar este espai informatiu.

Anarem vostès ja esta vesprada en les notícies a les 7 menys quart aproximadament. Recorden que tenen tota la informació disponible al seu telèfon mòbil si es descarreguen l'app de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al nostre web, sempre que vulguin, apuntmedia.es. Passen molt bona vesprada.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2. De tu.

0: Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 3 i 34 minuts de la vesprada i així continuem en este diumenge esportiu al punt a punt en A Punt Radio. Encara ens queden hores de ràdio, així que vos convidem a quedar-vos en nosaltres. Esta vesprada anem ara de seguida en la secció més, jo diria que fresqueta i estiuenca, com és la de Clara Olcover i Celia Sánchez, on pues el foco es fica en les xerrades, en esportistes, per a descobrir la vessant més humana i més personal d'ells, avui, en una llegenda del llevant com és Vicente Iborra. Després, un clàssic d'este estiu, com està seguint ja els valencians al Mundial, on Carlos Urrutia xerrarà amb Jorge Candel, doctor històric, nascut a Alzira, i que va estar en la selecció espanyola i en el València, per a que li conte la seua experiència en un campionat del món de futbol. Després estarem en Carlos Gallardo per a una nova edició de El Futbol Més Nostre, que es té que contar coses i claus de cara a la pròxima temporada, així que tinc moltes ganes de que ens fiquem el mono de feina per als valencians, que estan en la segon ref, en la tercera ref i, per suposat, en tot el futbol regional. Si ja pensàveu que estaven tots els esports parlats i treballats en este punt a punt, no es menetgeu, perquè no estava tot el peix venut. Avui parlarem de skateboard, de skate en un xiquet, perquè té 14 anys, que és una promesa en esta modalitat. Baixarem després del monopatí per a pujar a la bici i fer quilòmetres en Javi Castellar, en la prèvia, en el nostre expert en ciclisme, per a parlar del Tour de França, que comença el dia 4 de juliol i que el donarem, per suposat, en este punt a punt en A Punt Radio, en la veu de José Luis Gual i també en els comentaris i la experiència de Javi Castellar. També n'hi haurà temps per a conèixer l'última hora del Villarreal i dels nostres equips en la Lliga Hypermotion, la Lliga Hipertensiones, on no tan sols estarà el Castelló esta temporada, sinó que també participarà l'Eldense després del seu ascens hasta la categoria d'argent. Per al tram final, partit del Mundial, on viurem el Sud-àfrica davant Canadà, ja eixe primer partit dels 700 de final, i a les 11 els últims minuts del punt a punt, els últims 90 minuts del punt a punt. Així que continuem en este punt a punt. Són les 3 i 36 minuts de la vesprada i tenim que comentar, perquè és rigorós directe, que en ciclisme Sandra Alonso, corredora alicantina, ha estat campiona d'Espanya Elite tant en la modalitat de contrarrellonge individual com en la prova en línia. Així que anem a escoltar a Sandra Alonso després de ser campiona.
1: Súper contenta de estar aquí de nuevo. Ha sido una carrera muy dura. No se me adaptaba perfectamente a mis características, pero bueno, como dices, lo he peleado mucho. He intentado estar con ellas todo el tiempo posible y cuando me he quedado he intentado remontar a pillarlas. Así que bueno, estar al nivel de las chicas que llevan corriendo todo el año, puedo estar muy satisfecha.
0: Les paraules de

0: Sandra Alonso en eixes declaracions, als companys de la tele, els companys de Apunte Media, pendents, com sempre, de tot l'esport valencià. També estem pendents de lo que n'hi ha en directe, i és que en motor en marxa està la cursa d'este gran premi d'Àustria, on de moment en la volta 28 de 71, Russell va al capdavant de la graella, perseguit per Verstappen, després Leclerc i Antonelli en quarta posició. Per a trobar els espanyols, tenim que viatjar cap a la posició on Fernando Alonso està 18è, i per a Carlos Sainz anem a la posició número 20, així que no estan en una bona dinàmica de moment els corredors espanyols, ni Fernando Alonso 18è, ni Carlos Sainz en 20a posició. Recordem, volta 29 ja en George Russell al capdavant, en Verstappen i Leclerc tancant les tres primeres posicions. Això en quant a la Fórmula 1. Ja han repassat també durant tot el matí el que té que n'hi haure en quant a esport, però com dèiem, en aquest apunt que hem fet de ciclisme i també en aquesta actualització de com va el Gran Premi de Fórmula 1 en Àustria, pues ara sí, anem a donar pas de tu a tu, perquè hi ha històries que va molt més enllà del marcador, on descobrirem, on estem descobrint aquestes setmanes. Jo penso que la cara més humana dels nostres esportistes són converses sinceres, són converses que al cap i a la fi són pròximes, que són sense pressa, que són per a tractar i analitzar el que hi ha darrere de cada victòria, de cada esforç, de cada repte. Sempre darrere d'això hi ha una història que mereix ser escoltada, no?, i ser coneguda, i és per això que en esta secció de tu a tu, en Clara Alcover i Celia Sánchez, avui anem a tindre protagonista per a el que ha estat una llegenda del Llevant, que continua vinculat a el Llevant d'Unió Esportiva, va passar també per el Sevilla en una època daurada del Sevilla, en aquestes participacions i aquests trofeus també en l'Europa League, i anem a donar-li pas, que ja jo vull que escoltar a Clara Alcover i a Celia Sánchez parlant en Vicente Iborra en De tu a tu.
1: L'esport per a tots a Punt a Punt.

0: Hi ha esportistes que deixen empremta pels títols i n'hi ha altres que la deixen per la manera de ser.
1: Avui ens acompanya una persona que ha viscut algunes de les nits més importants del futbol europeu, però que mai ha deixat de ser el mateix xic de Montcada que un dia va començar a perseguir un somni.
0: Un líder dins del camp i un referent fora d'ell. I una figura molt estimada per totes les aficions que han tingut la sort de veure-lo jugar.
1: Però durant els pròxims minuts no volem parlar només del futbolista.
0: Volem descobrir la persona que hi ha darrere de la trajectòria.
1: Perquè els resultats formen part de la història.
0: Però són les experiències les que expliquen una vida.
1: Això és De tu a tu.
0: I avui compartim este ratet amb Vicente Iborra.
1: Bueno, Vicente Iborra, benvingut a De tu a tu.
2: Moltes gràcies.
1: Quin plaer tindre't ací, agrair-te que estigues amb nosaltres, que passes este ratet, i anem a parlar un poquet, no? Pues, han passat molts anys des d'aquell debut al primer equip. Equip, països, títols, experiències... La veritat que tens la motxilla carregadeta per a contar-nos moltes històries i una carrera extraordinària.
0: Però també ara te trobes en una etapa diferent, no? I volíem començar aquesta entrevista preguntant-te pues, un poc com és el Vicente Iborra d'avui.
2: Pues bueno, te diria que a nivell personal molta felicitat i a nivell professional pues, també, no? Sobretot el nostre club ha aconseguit l'objectiu que tots volíem i a aquest nivell pues, a mi particularment em dona molta, molta felicitat i bueno, tractant de formar-me en què vaig a voler per al futur i sobretot valorar si

0: si és realment el que em farà feliç.
1: Esta és una etapa molt diferent, no? Considerem en el punt d'inflexió probablement de la teua vida, de passar d'aquesta transició de jugador a home, no ho vaig a dir-te, però dic com a adult en lo que és el món de l'esport, no? Perquè mentre estàs jugant a la pilota eres com un xiquet i després quan passes a la part de l'oficina pues és com la part de l'adult, no? Del pare també.
0: Sí, és de veres, que quan estàs corregant rar el baló pareix que eres un esportista i que eres jove i després pareix que ja eres vell. Bueno, és altra etapa, no? És de veres que és una etapa que els futbolistes no volen que arribi, però que naturalment arriba i que hi ha que afrontar i bueno, pues lo que te dic, el fet d'entrenar sempre m'ha llamat l'atenció, però sí que és de veres que després hi ha que viure-ho i hi ha que valorar si realment és lo que uno vol.
1: Conta'ns un poquet com és el teu dia a dia, com és un dia normal.
0: Bueno, pues yo...
1: ¿Matineches?
0: Sí, a diferència d'abans, que bueno, podia desayunar amb el meu fill i la meva dona, pues ara ja no. Me'n vaig quan normalment ja encara estan dormint, ens juntem molt pront a la ciutat esportiva, desayunem, passem un rato de oficina, després l'entrenament de camp, un altre rato més en oficina, solem dinar junts i quan el míster creu oportú pues ja se n'anem cap a casa.
1: És que canvi, el de poder, perquè tot el món pensa, no, que els jugadors pues entren molt tard a treballar, que després també com que tot el món del futbol és tot tard, és una vida de superlujo, una vida de tal, per exemple ara mateix estàs dient abans podia desdejunar els meus fills i ara mateix no, i pot pareixer una tonteria però és molt important per al dia a dia perquè quan tornes a casa?
0: Pues depèn, hi ha dies
1: que... No tens un horari.
0: No tenim un horari, per això dic, no?, que hi ha que valorar les coses, perquè quan li restes temps o moments a algo tan important com és la família, pues hi ha que posar una balança, no?, si et val la pena o no. I és el que te dic, el fet de desayunar amb els meus fills o d'arribar al col·le a replegar-los per a mi és molt important. Abans podia fer-ho, ara no tant. Entonces, per això dic, estic en una fase també de valorar.
1: Com estàs vivint aquesta nova etapa? Com la vius?
0: Bueno, pues sobretot ha sigut molt intensa, perquè no ha sigut una temporada fàcil a nivell de l'equip, del club, però bueno, penso que ha valgut la pena en quant a experiències, en quant a formació, en quant a aprenentatge i sobretot pues, a tractar d'ajudar, que és lo que a dia d'avui pues, més me llama l'atenció, sobretot en el meu club.
1: És que directament has passat de deixar la part futbolista, però no el futbol.
2: No has tingut transició, no has tingut un temps sabàtic.
0: Sí, és de veres. Entonces també és algo que penses, no? Que no saps si és bo el haver parat i desconnectar i després de tants anys de viatges, de patiments, d'estrès, si mereix la pena parar o no. Però bueno, és de veres que vas tindre l'oportunitat de seguir en el dia a dia i ho vaig decidir així i bueno, així n'ha vingut.
1: Què és el que més disfrutes ara, per exemple?
0: Disfrute el rato de camp, no, no tant el moment de estar cara a l'ordinador en el despatx, disfrute més estar en les tarees de camp.
1: Com eres tu en el despatx? Eres de dur-te el teu portàtil, tens ahí el teu ordinador?
0: Sí. Bueno, cadascú tenim el nostre ordinador, les nostres coses, cada un es dedica a un apartat diferent. Però el rato que estic en el camp, sobretot en els que han sigut companys o en els jugadors, pues és el rato que jo més disfruto.
1: Què trobes a faltar d'aquesta part del futbolista?
0: Jugar. Hi ha viatges que...
1: Encaixiries, no?
0: Bueno, sí. Hi ha viatges que pues, quan algun jugador es té que eixir o algo, em diuen que em fique i encara que siguin 3, 5, 10 minuts, ho disfrute moltíssim i és lo que més tira de menys.
1: I com dus això de veure el futbol des de fora? Com dus de viure un partit? No estan lesionat ni expulsat ni res, no. Està gent en la grada tots els partits.
0: Pues amb molt de patiment. Perquè...
1: I aguantant el temple, no? Perquè tampoc pots...
0: Sí, ja que hi ha viatges que la passió o els nervis et fan viure els moments de partit d'una manera o d'una altra. Però és de veres que des de fora es viu amb més patiment. Quan eres jugador estàs dins, pots ser partícip del xoc, d'ajudar o de fer lo que veus des de fora, però quan estàs fora pues, és difícil.
1: I bo, eres més feliç avui que fa 10 anys?
0: Bueno, penso que sóc feliç independentment de fa 10 anys o de avui, no? Fa 10 anys ja començava a construir la meva família. Dic començava perquè el meu xicotet encara no havia nascut, però ja tenia els A32, tenia la meva dona, em dedicava a lo que m'agradava, entonces la meva felicitat era plena. És de veres que a dia d'avui, pues, en uns anys més, en una altra parcel·la i amb un xiquet més, pues, pensé que és la mateixa felicitat, però diferent.
1: La veritat que és molt bonic, tens tres xics, no?
0: Tres xics, tot pilotes.
1: És correcte. Per entendre també qualsevol trajectòria, pues, cal tornar un poc al principi i abans dels estadis plens, pues, hi havia un xiquet de Montcai, una família amb molts somnis, no? Què recordes tu d'eixa infància? Què recordes tu del teu poble de Montcai? Imagina que, òbviament, per proximitat tornes, no? Tens allà la teua gent també. Què recordes tu d'eixa infància?
0: Bueno, pues recorde haver nascut d'una família humil, que jo pense que per a lo bo, en quant a la meva educació, no vam tindre tot el que volíem o el que ens haver agradat, lo qual te fa valorar després molt les coses. I una infància molt feliç, no? Pues jugant en el carrer, en els meus amics, en els peluqueros de baix del carrer, donant pilotes a les persianes. I, bueno, pues arrel d'ahir, un veí que tenia una drogueria, pues, em va cridar per anar a jugar a l'equip d'Alfara i ahir vas començar un poc...
1: Alfara del Patriarca,
0: Alfara del Patriarca, sí. Entonces, ahir vas començar un poc més a jugar en un equip, a entrenar i a començar a fer amics del futbol i de la infància.
1: Tens encara amics allà en Montcà?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: tinc. Quan vas per allí que no pots ni tot el món saludant de nou,
0: Bueno, no, jo pense que em veuen com algú normal, lo que a mi m'agrada, sóc un home més d'ells, un home més del poble i...
1: Tots pares viuen allí encara?
0: Ma mare sí, ma mare viu en Alfara i quan vaig allí, pues, m'agrada rodejar-me o veure els veïns i estar en ells.
2: Quin paper han tingut els teus pares en la teua... No en la teua vida en general, però sí en eixa infància abans d'arrencar?
0: Bueno, pues un paper fonamental. Ja no sols en el dia a dia, sinó i en l'educació o en els valors, sinó en l'exemple que jo veia en ells. Jo veia que mon pare treballava de dilluns a dissabte en el camp, en una faena dura, i si podia el diumenge, pues, tornava a treballar en altre treball, perquè l'economia, pues, aixina ho necessitàvem. Ma mare intentava buscar cases per a netejar i jo era conscient, no? Pense que jo sempre he sigut molt, molt maur i inclús a aquestes edats he sigut conscient del sacrifici que els meus pares feien i si volia aconseguir alguna cosa en un futur era sobretot per tornar-los a ells tot el sacrifici que havien fet, pues bueno, recompensar-los en moments d'alegria.
1: Quin sacrifici precisament valores més ara? Que tu també ja estàs en la fase de pare, d'adult, i ara un poc també, pues, quan recordes i veus, clar que té un paper fonamental els pares perquè t'han deixat complir aquest somni, t'han apoyat, han estat ahí duguent-te, tornant-te, treballant de sol a sol per a poder pagar també moltes coses que no es veuen, i ara que tu estàs en eixa part bé, quin sacrifici és el que valores més?
0: Pues jo hi havia viatges que veia mon pare soles a l'hora de sopar i dormir, i anar-se'n a dormir. Quan jo vaig anar de l'Alfara al Don Bosco, jo entrenava a les 5 i mitja, clar, mon pare tenia que replegar-me a les 5, vam demanar que ens deixaren eixir un poc abans de l'escola, i mon pare també tenia que perdre treball, però també el tenia que recuperar i el recuperava els diumenges, no? Entonces, quan veies que feia aquest sacrifici per mi, pues te donaves compte de que no era gens fàcil tampoc la seva vida. Al final treballava i vivia per a donar-me a mi el que jo volia.
2: Quan es va donar Vicent Iborra compte de que el futbol anava a formar part de la seva vida?
0: Pues pense que des del moment que vas tindre ús de raó, no? Sempre he tingut clar el que volia. Com he dit abans, he sigut prou maur i sabia que si volia aconseguir algo, pues, tenia que a lo millor perdre'm altres coses o sacrificar altres coses i mai m'ha importat, no? Mai m'ha importat. És de veres que sempre he anat en gent més major, m'han cuidat, m'han arropat i a lo millor quan ells s'han anat de festa, pues, jo me n'ha tingut que anar a casa i ells pues, m'han ajudat en això i la veritat que pues molt agraït a ells.
2: Jo crec que moltes vegades, no, la part de l'esportista és superimportant quan te ho conteu, perquè no eres el primer, no, el que li ho sentim, és el punt en el que quan t'has dit s'anaven de festa, eres jove i tens que prendre, o sigui, és aquest moment en el que dius, no, jo no vaig, jo me'n tinc que tornar a casa. Jo crec que ahir hi ha un punt, no, en el que la maduresa ja té que estar molt present per a prendre aquesta decisió, perquè jo crec que t'estira més, no, l'anar-te'n amb els col·legues.
0: Sincerament, mai m'ha llamat més l'atenció anar-me'n de festa que anar-me'n a descansar perquè el dia següent tenia un partit. Per això t'he dit que sempre he tingut clar el que volia, sabia que no anava a ser fàcil, que anava a ser complicat, però per lo menos jo volia donar tot de mi o el màxim per a intentar aconseguir un somni, ja no sols per mi, com he dit abans, per la meva família.
2: Quins valors continues tinguent a dia d'avui igual que al principi?
0: Bueno, pues el compromís en algo, el sacrifici, perquè ningú te regala res, i sobretot el respecte per la gent, per qualsevol company, qualsevol aficionat o qualsevol rival. És de veres que dins del camp pues, vols guanyar, competixes, els nervis són alts, però quan acaba el partit pues, el respecte per tot el món jo penso que és fonamental.
1: I n'hi ha persones que apareixen en una etapa concreta de la vida i altres que encara que passen els anys pues, continuen formant part de la teua història. Les persones que han compartit vestidors, amistat, alegries i també moments complicats. I m'imagino que tu en duràs uns quants, no?, a la teua esquena.
0: Moments complicats.
1: I persones. I persones
0: sí, persones, sí.
1: Has clar viscut que sí.
0: Pues bueno, parlàvem abans, començant per la meva infància. Jo continuo tenint relació amb els meus amics de l'Alfara. Tenim un chat en els companys del Don Bosco,
1: això
0: del Llevant.
1: Això és molt xulo, eh?
2: Sí, això està guai.
0: Entonces, pràcticament en qualsevol, no? En treballadors o companys de Villarreal, de Sevilla, gent d'Anglaterra, de Grècia, pues mantinc contacte i penso que és bonic parlar amb ells, sobretot per a recordar les experiències que he pogut tindre allà on he estat.
1: Pues nosaltres hem volgut recuperar una d'aixes veus que crec que són importants en el teu dia a dia, també en la teua carrera. I Xina, que sense donar més pistes anem a saludar-lo, pues, si el reconeixes. Hola.
3: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Héctor.
1: Para que no lo olvides.
3: ¿Cómo estamos?
1: Como a Celia y a mí, para que
2: tal?
1: No se olvide.
2: Bienvenido, Héctor, a De Tú a Tú. Nada, te damos la bienvenida. Bueno, vosotros os veis todos los días desde hace muchísimos años.
3: Pues sí, la verdad que ha sido una suerte. Nos conocimos en Lina Levante, ¿no?, cuando teníamos 14 años, creo que era, en cadete de primer año. Y desde entonces, pues bueno, hacían nuestras carreras. Ahora ya, eso no se pregunta.
0: 38, si restamos.
3: 38.
0: Ya hace unos cuantos.
2: Estamos aquí en la quinta todos.
1: Somos dos de la misma quinta. Estábamos
2: sí.
1: Diciendo que estamos como si tuviéramos, en vez de pues 38, 18.
2: Sí.
3: Bueno, pero nos cuidamos bien todos.
2: Di que sí. Ese es tu primer recuerdo, ¿no, Héctor? ¿Qué recuerdas como
3: bueno,
2: gente?
3: Bueno, tengo otro anterior. Bueno, tengo muchos, porque al final yo jugaba en el Levante, jugando en Bosco, y nos enfrentábamos desde pequeñitos. Y recuerdo que en un torneo en Torrente, aún no sé por qué, pero hicimos como amistad estando en el Don Bosco, que estaba jugando contra el Valencia, y yo animaba al Don Bosco, entonces, para que ganasen, y esa amistad con él. Y luego también la anécdota, no sé si la he contado ya, que mi primera expulsión como jugador fue en infantiles, dándome un palo a él, o sea que...
2: ¿Qué dices? ¿Ah, sí?
3: Sí.
2: Da fe,
3: así,
2: o sea,
3: imagínate.
2: Das fe.
0: Sí, sí, sí, totalmente, claro que sí.
1: ¿Cómo os acordáis de esas cosas, eh?
3: Me la recuerda todos los días, o sea que imagínate.
2: O sea, inolvidable, ¿no? Héctor, yo te quería preguntar, ¿ya tenía esa personalidad de líder, Iborra, cuando era tan joven?
3: Sí, no, igual al final, pues bueno, tiene un carácter, unos valores que hacen que sea así, pero sea un líder natural, no buscado. Entonces al final, esos tipos de jugadores y de personas, donde llegan, pues siempre dejan su imagen y su huella donde va, y genera lo que genera. Que al final, pues todos los clubes donde ha estado, pues tengan ese cariño y se hayan despedido como se ha despedido de él en cada momento, pues creo que es importante ya no solo como jugador, sino como persona.
1: ¿Cuál dirías que es su mayor virtud?
3: Bueno, pues tiene varias, pero sobre todo pues que es una persona muy honesta.
1: Muy bien, ¿eh?
3: Bueno, es la realidad. Al final yo ya no lo considero ni como un excompañero ni como amigo, lo considero familia, y al final es por todo lo que ha sembrado.
2: ¿En qué etapa? Bueno, a ver, os quedan por vivir etapas. Lo que pasa que habéis pasado por muchas. ¿Cuál destacarías así un poco más especial que hayáis vivido?
3: Bueno, yo creo que cuando empezamos a subir al primer equipo. Al final, cumplir el sueño de cualquier niño de la mano de un amigo, pues yo creo que eso no tiene precio.
1: ¿Qué hablabais entre vosotros?
3: Bueno, siempre estábamos ahí, sobre todo al final cuando empiezas un poco a pasar pues cada escalón, ¿no?, de la cantera. Vas subiendo, vas viendo que cada año es una criba mayor, hostia, a ver si nos quedamos este año, a ver si pasamos. Al final, pues esa exigencia, ¿no?, del día a día, pues la vas comentando y sobre todo pues que quieres cumplir un sueño, ¿no? Que llevas muchos años trabajando desde pequeño, encima pues de esta manera juntos, y que justamente pues no llega el mismo año esa oportunidad, ¿no?, de debutar en el primer equipo.
2: A ver, y como mejores amigos, ya sois familia, porque a nosotras nos pasa, ¿no? Nosotras somos mejores amigas.
1: Compartimos también trabajo, sí. Y tenemos 20 chats dentro de nuestro WhatsApp con temas, pero, ¿vale?
2: ¿Habéis tenido un momento complicado entre vosotros? Claro. Me imagino que sí, ¿no?
3: Pues la verdad que no. Yo no lo recuerdo. Yo sí que es cierto que tengo un poco soy más visceral que él, pero creo, yo no recuerdo, a lo mejor me desmiente él, pero yo no recuerdo ninguna bronca así grande.
0: No, es cierto que fuera del campo no hemos tenido nada. Es verdad que hemos pasado momentos complicados en nuestras vidas personales juntos, pero nos hemos arropado, pero a nivel de discutir y demás no recuerdo yo tampoco haber vivido momentos así. Espero que no los tengamos.
1: Porque hay un sentimiento puro y bonito entre vosotros, porque muchas veces cuando compartes pues muchas horas, cambia también parte de tu familia, trabajo, dentro, fuera, todo, ¿no? Pues a veces es más complicado, y que perduren amistades así es muy bonito, y estoy segura que vamos, que quedan aún muchísimas más etapas y muy bonitas por disfrutar. Cuéntanos, Héctor, ¿hay alguna anécdota loca de Iborra, que lo veo aquí tan serio y tan formal?
3: A ver, Ivo sí que es cierto que es muy tranquilo, bueno, sabe guardar las formas, pero bueno, así loca, pues a mí me sorprendió una vez, me acuerdo de una capea, pues yo no sabía ni que te gustan los toros y tal, yo soy un cagón, yo no salía nada, la verdad, pero lo ves tan grande y de repente creo que saltó a la vaquilla, hizo una voltereta y tal, digo, pero este chaval...
1: Eso es molde poble, ¿eh?
3: Claro. Y luego, pues eso, saliendo para ETE, es aguantar las columnas y tal, pero bueno, tiene su puntito.
2: Oye, ya para terminar así contigo, la etapa que estáis viviendo ahora, una etapa entre bonita y complicada.
3: Sí, a ver, es muy bonita porque al final Levante a nosotros nos ha dado todo, nos ha dado eso la oportunidad, es, como os he dicho, ¿no?, de cumplir el sueño de cualquier niño, que es ser futbolista profesional. Nos ha formado como persona también, en todos los sentidos. Entonces es una manera, ¿no?, de devolver al club lo que nos ha dado durante tantos años, y de primera mano, al final tomando decisiones, uno más en el campo y otro fuera, para que el club pues vuelva un poco, ¿no?, a ser lo que era, intentar que vuelva a tener una línea más positiva, que podamos cumplir los proyectos de Ciudad Deportiva en la ciudad de Valencia, que se estabilice en Primera División. Y yo creo que bueno, que estando los dos juntos y luchando por lo mismo, pues es una manera más, ¿no?, de seguir ligados al fútbol y de seguir disfrutándolo.
1: ¿Juntos sois conscientes de la importancia que tenéis para un club como Levante?
3: Bueno, al final yo
1: a
3: creo
1: veces
3: que el día
1: sí, a veces
3: día como...
1: no.
3: No, el día a día que te come tanto que nunca te das cuenta realmente de lo que haces, y al final no lo ves desde fuera, pues lo estás viendo en primera persona. Pero bueno, yo entiendo que la gente se identifique con nosotros, porque yo creo que somos uno más de ellos. Al final somos un aficionado más, sufrimos como todos ellos, y saben que al final nosotros por nuestra casa vamos a pelear como si fuese esto nuestro. O sea, que entiendo que la gente lo valorará y estará contenta, ¿no?, de que estemos aquí.
2: A base de despedir a Héctor, yo voy a preguntarte, Ivo, ¿qué espera tú, no, ahí?
0: Bueno,
2: es mutuo.
0: Pues, es como un chermamés. Sabem criar junts, sabem crescut junts. Ell va ser el primer que em va ensenyar lo que era el Llevant i em va explicar lo que era el Llevant, lo que significava. Havent aconseguit somnis junts, com ell ha dit, havent format una família junts. Bueno, pues la veritat que ja no tindré un amic sols, sinó un company o un familiar com ell, per a mi és molt, molt important, no? I sobretot el que parlàvem ara, el poder ajudar, el poder intentar construir o el poder intentar fer més gran al club que portem al cor, pues pense que a nivell professional no hi ha res més gran que compartir-ho junts.
2: Quina amistat més bonica tingueu, i sabem que Héctor, no tens temps, ha sigut un...
1: Estàs a tope.
2: Sí, estem superagraïts així en apunt per tindre't, per haver passat este ratet amb nosaltres.
1: I a treballar.
2: I per aixes paraules tan boniques per a Vicent Iborra, i agrair-te-ho, i vos desitgem el millor.
3: Muchas gracias, y a ver si más adelante me puedo pasar a veros.
2: Gracias.

0: Hi ha futbolistes que passen per un club i n'hi ha altres que formen part de la seva història, i en el teu cas, Vicent, és impossible parlar del Llevant i no nomenar el teu nom, que és el Llevant per a Vicent Iborra.
1: Pues jo sempre ho he dit, el Llevant per a mi és una altra família, és la meva segona família. Quan eixia de casa i me n'anava a entrenar, em trobava una altra família, he crescut. Vaig arribar en 15 anys, vaig aprendre molts valors a través del Llevant, he patit molt, de veres, però ha merescut la pena, no? I per a mi el Llevant és bueno, una forma de vida, el caure's i tornar a alçar-se, el si vols algo tens que guanyar-te-ho, el continuar lluitant constantment dia rere dia per aconseguir algo, pense que és lo que més s'apropa a lo que és la vida en general.
0: Sempre has tingut clar que acabaries tornant.
1: Sí, era la meva il·lusió, no? Òbviament. Pues bueno, també tenien que voler que tornara, i en ese sentit estic molt agraït a la gent que ha permès que puga tornar a ajudar, i la veritat que pues, públicament ho agraïs, no? Però sí que era, pensé que la manera més bonica de tancar la meva carrera en actiu.
0: I com es viu ser un capità? Què és ser capità del Llevant, en este cas?
1: Bueno, pense que ja no sols un capità del Llevant, sinó un capità de qualsevol equip. Pues pense que és ser un exemple, al final. Pense que t'has de donar exemple, ja no sols en paraules, sinó en fets. Intentar, pues, ajudar al que ho necessite, als joves, als que no són tan joves, ja no sols als jugadors, sinó als fisios, als ajudants, al entrenador, pues bueno, estar a disposició de tot el que forme part de l'equip per a que tot el món estiga a gust, estiga bé, perquè al final són persones, tenim sentiments, tenim altra vida i no sabem el meu company què li ha passat en casa o en què li puc ajudar. I jo pense que si tot el món està bé, a l'equip li va anar bé, no? Entonces, pues bueno, tractar de que ese ambient o de que ese dia a dia siga lo millor possible, pues intentant ajudar a tots.
0: I algun moment que recordes amb molta estima, perquè n'hauràs viscut un muntó, tan bons com mals, però algun que recordes especialment?
1: Sí, a veure, en un moment on es mescla un poc lo personal en lo professional, no? Perquè no vas deixar de jugar, però pues va ser pues, quan vam perdre la nostra primera bebè, que vaig sentir el carinyo de l'afició, el carinyo del futbol en general. Pense que és un moment que te marca, no? Perquè ja no és sol és lo professional, és lo personal, la meva família, jo, i en aquest sentit pues, tot el Llevant va estar molt volcat, i per això te dic que la meva altra família va estar del meu costat, i és un motiu més que me dona a mi per a intentar donar-li al Llevant pues, tot el que jo puga.
0: De fet, bueno, vaig estar llegint també, no?, que precisament en relació al que has dit de la pèrdua de la bebè, vas decidir pues, en el césped, no?, en la xespa del Ciutat de València, deixar cendres. És algo molt important per a tota una vida.
1: Sí, sí, sí, pensé que era... Pensàrem que era el lloc adequat.
0: Vas allí tots els dies, passes per allí tots els dies.
1: Sí, imagina't lo que pot significar per a mi estar en el Ciutat o jugar un partit en el Ciutat o xafar la xespa del Ciutat.
0: Que bonic. Per tant, jo crec que anava a preguntar-te com t'agradaria que recordara l'afició, però és que t'ho has guanyat. O sigui, jo crec que Vicent Iborra, sense fer res, sinó conforme eres tu, crec que t'has guanyat l'amor, l'apreci, el carinyo que té tota l'afició del Llevant, i m'imagino que per a tu és un orgull, o sigui, és orgullós.
1: Sí, a veure, jo soc un aficionat més com ells, no? Entonces, què vol un aficionat? Pues sentir-se identificat, sentir-se orgullós amb el jugador que porta la seva camiseta o el seu escut. Entonces, bueno, intenta sempre ser normal, amb els meus defectes, òbviament, però sobretot donant-li a l'aficionat el que ells volen, no? Que és

0: Però ja no sols al Llevant, sinó n'he anat. Compromís, donar el màxim. He intentat identificar-me sempre en la filosofia de cada club, conèixer al màxim cada club i després respectar a cada treballador, a cada company o a cada aficionat allà on he estat.
1: Has estat en Sevilla, en Leicester, en el Villarreal, en l'Olympiacos. Quina etapa recordes amb més efecte?
0: Recorde totes, perquè totes tenen...
1: algo especial.
0: Sí, sí, sí. Mira, vaig eixir del Llevant en un objectiu personal, que era créixer esportivament i intentar guanyar títols. A Sevilla ho vas aconseguir. I sobretot...
1: vas viure l'època més gloriosa també del Sevilla.
0: Sí, sí, sí. I per a mi és un privilegi, no? Perquè eixa afició, el que jo he viscut en eixa afició, el que he sentit jugant en eixa estadi és algo inexplicable. Entonces, per a mi Sevilla és i va ser molt important, i els altres llocs també, no? Anglaterra em va permetre conèixer altre futbol, una altra cultura, una altra vida, un altre idioma, ja no sols per a mi sinó per a la meva família. Vas vindre a Villarreal en una etapa complicada perquè estàvem lluitant pel descens. Vam eixir avant i poc després van aconseguir el primer títol europeu en la història del club. Entonces, també és algo important en un club valencià de la meva terra. I després, bueno, torna al Llevant, van tindre ixe no ascens que ens va marcar, però poc després ho vam superar, vam tancar ixa ferida. I després a Grècia, no? Un club molt, molt passional, el club més gran de Grècia. I lo mateix, vam aconseguir el primer títol europeu en la història d'un club grec i del club Olympiacos. Entonces, pues bueno, he tingut la sort de viure moments que m'han marcat molt.
1: I que t'acompanyen també en tots, que és molt important. Tota la teva família.
0: Sí, sí, a veure. Jo no, si la meva família no haguera vingut en mi a Anglaterra, a Grècia o on siga, jo no haguera anat, perquè sóc incapaç d'estar sense ells. Entonces, ja no sols per a mi, pense que per a ells l'experiència en quant a tot, no? A conèixer noves cultures o costums, sinó altres idiomes, és molt important. I sobretot per a ells, pense que també els ha vingut molt bé.
1: Quin vestidor t'ha marcat més?
0: Molts, però sobretot el de l'ascens de l'any del centenari al Llevant. Sobretot des de l'any abans van començar a crear un grup molt especial. És de veres que es va crear un equip pràcticament de res, perquè ahir es va viure una etapa molt convulsa i difícil on el club quasi desapareix, i es va crear un grup que un any després, pues, va aconseguir un ascens que ningú s'esperava, però molt important per a tots, i recorde que aquell grup era molt, molt especial.
1: I algun entrenador destacaries en la teva trajectòria?
0: No, perquè sempre dic que he après de tots. Sempre he tractat de fixar-me en tots. Si algun dia sóc entrenador, que faria o què li agradaria a l'entrenador que l'ajudara en este moment. Entonces, sempre he après de tots, coses que faria o coses que no faria, com tot. Però estic, bueno, pense que és un privilegi haver-me creuat en el camí de tots ells.
1: T'agradaria ser entrenador en el futur?
0: És algo
1: no és
0: que...
1: fàcil,
0: No, no és fàcil, no és fàcil, però sí que és algo que sempre me ha llamat l'atenció. Entonces, lo que diria, ara estic en una fase de valorar si realment és lo que vull com.
1: Ara Vicent fa també un poc de coach en els jugadors, perquè sempre parlem, no, que just en la nostra edat, no, abans no teníem res, no teníem xarxes socials, no teníem com este món digital que s'ha creat. Els esportistes pareixia que arribaven més tard, no? Ara arriben molt pront, la seva carrera és més llarga, i gestionar això a nivell emocional és complicat. M'imagine que una persona més madura, amb una família, haver passat per ahí, pot ajudar, no? En aquest cas, perquè no és fàcil gestionar ni tractar en xiquets jugadors de futbol que acaben de rompre en el futbol professional, cobren una dinera i de més, n'hi ha que gestionar, i pensa que ahí també igual està com un poc el teu paper, no? D'ajudar o aconsellar, després ja cada un que faig el que vulga.
0: Sí, òbviament, no? Intentes ajudar, i no és fàcil, no? Perquè és el que te dia, cadascú té la seva història i no és fàcil, però jo pense, jo tinc una manera de ser i ells saben que jo no els vaig a dir sempre el que volen escoltar. Jo pense que els vaig a dir el que es va ajudar, i pues, este any és, o esta temporada ha sigut la meva primera experiència.

0: i sí que he tingut experiències molt boniques, no? Perquè és el que te dic, pues a algun jugador li dius el que no li agrada escoltar, pareix que en un primer moment no estiga d'acord, però després marca un gol i t'abraça. Entonces, te dones compte de que mereix la pena el ajudar-los, el que són famílies, persones, tenen sentiments i també necessiten que estigues del seu costat.
1: Volem també parlar un poc amb tu amb la part més personal de pare, aunque sempre t'ha acompanyat, no? Perquè des de jove ja has tingut els xics, però què és el que t'ha ensenyat en este procés, en esta etapa, el ser pare junt amb el futbol?
0: Pues abans de ser pare i perdir a un partit i ningú me podia dir res, i després de ser pare, quan perds un partit i arribes a casa, pues es veu tot d'altra manera. Entonces, ja te dones compte que és lo important i que és lo important de lo menys important. Per a mi la meva família és lo més. És de veres que el futbol, pues, hi ha viatges que per a lo bo o per a lo roïn mos afecta massa. Entonces, m'ha ensenyat a donar-li valor a lo que és la família, a disfrutar cada moment de la meva família i, sobretot, el poder fer a la meva part meva família partícip de la meva professió, del meu dia a dia. Al cap i a la fi, pues és el que te deia, no? Perds moments en ells, però també es pots donar moments que per a ells són bonics, són de disfrutar i que són experiències també per a ells.
2: Com és el vostre pare?
0: Pues mira, intento ser prou estricte perquè...
2: Perquè tens tres xicons.
0: Sí, tinc tres xicons en el que això comporta, estar sempre lluitant, barallant-se, però és lo normal.
2: Quants anys se duen entre ells?
0: Pues el major té 13, el mitjà té 12 i el xicotet va complir 8. Entonces no se porten massa temps, però és de veres que sempre estan jugant junts, estan barallant-se, però nosaltres se ho passem molt bé.
2: Però tu com eres en ells? Estricte? Un poc permissiu?
0: A veure, soc estricte perquè pense que a una persona se la té que educar de xicoteta. I mon pare sempre me dia, jo preferisc que plores tu ara a plorar jo de major. Entonces, preferís ser ara estricte quan tinc que ser-ho i que quan siguen majors tinguen uns valors, siguen bones persones i sàpiguen comportar-se. Ser estricte no vol dir passar-se de modals, però quan ja que, bueno...
2: Clar, la bronca se pega.
0: Sí, pense que ja que fer-ho. Perquè si no, xiques són molt intel·ligents i se te'n van de les mans.
1: Desconnecta, i borra algun moment del futbol o quan vas a casa tens els tres enganxats a la pilota?
0: Pues mira, és que si no entrena un, entrena l'altre.
1: Tens els tres en futbol?
0: Els tres juguen. Dos entrenen dimarts, dijous, l'altre entrena dilluns, dimecres.
2: O sea, te faràs un planning en la nevera, no?
0: Sí, vivim pràcticament en Cracs, que són on juguen ells, i després el cap de setmana, els partits, que si estic, pues, puc anar a disfrutar-los, però si no, pues, és la meva dona la que té que estar un poc pringar o parlar amb altres pares per a que l'ajuden.
1: El fa sentir orgullós, m'imagine, al final, però és que hem tingut companys teus, no?, diferents convidats que diuen, no, jo millor, si no agarra... No, parlàvem l'altre dia de motos, pues, dia,
2: si no agarra la moto,
1: si
2: millor.
1: No agarra la moto, millor. Sí, tu els ho has inculcat o lliurement han sigut ells els que...
0: No, pense que són ells els que ho han viscut i ho han decidit, no? I jo, pues bueno, què te vaig a dir, encantat de veure-ho. Sobretot que facin esport, que facin amics i que aprenguin valors, no? Jo no vaig a pensar que els meus fills vagin a ser futbolistes professionals perquè sé lo complicat que és, però durant el camí sé que van aprendre, pues, a comprometre's en un equip, a ajudar a l'altre, a fer esport o a tindre amics, no? Fora del futbol, pues, quan queden amb uns, amb altres, pues, és el més important, no? És el que poden arreplegar a través de l'esport.
2: Tu els ensenyes fotos i coses... Bueno, ells ho han viscut, però saben la figura del seu pare, la importància que té en el futbol de la Comunitat Valenciana?
0: Bueno, jo penso que ells ho veuen de manera natural, no? Sí que de vegades, en quant es fiquen a veure, pues, les camisetes que puc canviar o llibres o fotos, però ells ho han viscut de manera natural, no? Pues, quan algun aficionat m'ha demanat una foto, ells ho han viscut des de xicotets, entonces és algo

0: que m'agrada que per a ells jo siga algo normal, el seu pare, i ja està.
1: I algun consell es dones ja consells?
2: Sobretot la teva posició?
0: No, que va. Mira, el xicotet ara ha començat a ser porter, el mitjà és porter i el...
2: Dos porters tens en casa, sí. Pues una de les posicions, penso, més complicades per a gestionar, eh? I més quan són menys que es claven molts gols i moltes coses.
0: Sí, bueno, i el major és xuga en la cama esquerra, o sigui que...
2: Res a veure,
0: però bueno, consell, no es dona consell, l'únic que es pregunta si se ho passen bé, és el que m'importa. Quan acaben d'entrenar o de xugar, si se ho han passat bé, és el que més m'importa, sobretot perquè el que vull que és que siguin feliços.
2: Ens alegrem molt de tindre't així, ens alegrem molt d'haver conegut aquesta part un poc més personal, encara que no podem deixar mai parlar, no? Perquè has tingut una trajectòria fabulosa. I per anar acabant, el que volem fer-te és un xicotet test, ¿vale? És ràpid, imagina que estaràs acostumat, perquè és superfàcil i de ben segur que és el primer que te vinga a la ment. Així
1: comencem?
2: Que, comencem.
1: Vinga, pues, ens has de dir un estadi.
0: El Ciutat.
2: Un entrenador.
0: No podria dir uno.
2: Encara que no fa falta que hagis sigut entrenador teu, igual admires algun entrenador.
0: Mira, vaig a dir Manolo Sales, que va ser el primer entrenador que vaig tindre en el Alfara i del que vaig aprendre molt.
1: Un company de vestidor.
0: Héctor Rodas.
2: Una ciutat.
0: València.
1: Una abraçada.
0: Ma mare.
2: Una por.
0: Que li passi algo a algú de la meva família.
1: Un orgull.
0: La meva família.
2: Una cançó.
0: Però a tu lado, de Los Secretos.
1: Bona cançó, també. Una paraula per a definir el Llevant?
0: Fidelitat.
2: I per últim, què li diries al Vicent de 18 anys?
0: Que disfrutara més de la seva carrera. Pense que sempre ha sigut massa... responsable i pense que sempre m'he pres les coses amb més no sabria com dir-te amb... li he donat massa importància a coses que a lo millor tenien menys, pot ser per la meva responsabilitat i a lo millor tenia que haver sigut més, haver-ho disfrutat més.
1: Mira, t'estan posant la cançó, eh? Vicent, tu eres cuiner en casa? Eres de fer paelletes i coses d'iges no, o no eres molt manoset en la cuina?
0: Soc de fer-me el meu menjar, perquè sempre he sigut prou de cuidar-me i sempre he sigut de preparar-me jo els meus pesos, els meus menjars o el que ha tocat de cada vegada.
2: Però com a bon valencià m'imagino que t'agradarà la paella valenciana.
1: Sí. I l'horxata.
2: L'horxata i els fartons.
0: Sí, sense cap dubte.
1: I la cultura de l'esmorzaret, que estem dient
2: també. Ara
1: ja pots, eh?
0: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Vicent, per haver-nos compartit este ratet amb nosaltres, per haver vingut i també pues, per parlar a voltes d'una part més personal o més familiar i deixar un poc també l'aspecte esportiu del costat. Ha sigut tot un plaer per a nosaltres.
2: El desitgem molta sort en esta etapa, que de ben segur que la tindràs, i fins així esta nova edició de Tu a Tu.

0: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: L'esport que realment t'apassiona.
2: Humo, duro, humo, duro. Aleluya, aleluya, el Mandalés, el Mandalés.
1: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
0: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
0: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
0: L'esport per a tots a punt.

I 24 minuts de la vesprada, continuem en directe en este punt a punt de diumenge, quan estem pendents també de la Fórmula 1, perquè ha abandonat en este gran premi el pilot espanyol Carlos Sainz. Acaba d'abandonar fa només unes voltes en este GP d'Àustria, Carlos Sainz, així que tan sols queda Fernando Alonso, que per a sorpresa de ningú, pues per desgràcia va en última posició. Fernando Alonso en 18a posició, han abandonat Stroll, Sainz, Bottas, estan fora de la carrera i per tant Alonso va en 18a posició. Continua al capdavant, volta 67 de 71, tram final d'este Gran Premi d'Àustria. Russell al capdavant, Verstappen segon, Antonelli tercer. Molt propet estan també Piastri, Hamilton i en eixa lluita Hadjar Norris per la sexta posició, però al capdavant George Russell per a l'equip de Mercedes, després el Red Bull de Verstappen i el Mercedes de Kimi Andrea Antonelli, la revelació d'esta temporada en el motor, en la Fórmula 1, en, de moment, tercera posició. Bueno, pues, això respecte al Mundial de Motor, de Fórmula 1, però també en quant a notícies, acabem d'assabentar-nos que és curiós, però Ronaldinho Gaucho torna al futbol. Als seus 46 anys, el mite brasiler Ronaldinho ha fitxat ja per el Ravenna Futbol Club, un equip històric que competeix a la tercera divisió d'Itàlia, a la sèrie C, i que, bueno, pues, es va retirar en 2018 i torna al futbol Ronaldinho Gaucho per a jugar en la sèrie C italiana. Va estar al Milà en la sèrie A i, bueno, pues, alguns detalls de lo que, bueno, pues, ha transcendit d'esta notícia és que el propi brasiler ha confirmat que tindrà minuts en Lliga i que també arriba en un rol institucional i de marca i de publicitat, evidentment, a este club italià. Veurem els minuts que pot tindre el bo de Diño, però sempre és una alegria que mites i estrelles del futbol com Ronaldinho Gaucho pues, tornen a vestir-se de curt i que ho facin. Bueno, anem a veure en quina forma, perquè ja Ronaldinho els últims anys pues, no estava en la seva millor forma física, però veurem si pues, pot donar encara algo d'espectacle el brasiler. Això en quant a l'última hora de futbol. Estem pendents també, com dèiem, de la Fórmula 1, on continua Russell primer, Verstappen segon i tercer Antonelli, però anem a donar-li pas perquè, clar, n'hi ha protagonistes en estos caps de setmana i n'hi ha una secció que porta avant Carlos Urrutia en la que, bueno, pues, parla i convida a xerrar a valencians que han estat en un mundial de futbol. Estem en ple mundial i, bueno, pues, Carlos, que una de les virtuts moltes que té és que coneix a tot el món i, per tant, pues, té més facilitat, no?, per a parlar. I en este cas, per a parlar i per a trobar xerrades interessants, i, bueno, pues, en este cas, en un doctor, com és Jorge Candell Rossell, que és reconegut

0: conversa en els valencians al Mundial en Carlos Urrutia. Anem en eixa entrevista en Jorge Candel.
1: La veritat és que sí, que el protagonista d'avui és molt especial, dels valencians, i no només futbolistes que han estat i han participat en un Mundial, en una Copa del Món, perquè n'hi ha hagut entrenadors i n'hi ha hagut, anava a dir metges, no? N'hi ha hagut un metge, n'hi ha hagut el metge, el meu amic Jordi Candel, que és el protagonista en el punt a punt avui dels valencians mundialistes. Doctor Candel, molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada. Què tal, Carlos?
1: Quant de temps, amic meu. Pues mira, estic molt content, estic molt feliç. Vaig a regalar-te un poquet els ulls, però és que tu saps que és veritat, que te vull molt, com sé que tu me vols a mi. Doctor Candel és a mi dels que més m'ha ajudat de tota la vida, des de fa més de 30 i pico anys en la professió, tant en la ràdio com en la tele, quan estava en el València, després en la selecció espanyola. I la veritat és que sempre un plaer parlar de tu. Te dia quan concertava l'entrevista que feia molt de temps que no parlàvem, però sé de tu quasi setmanalment perquè un dels teus discípuls, que és el doctor Ximo Mas, sempre li pregunta per tu i me diu que estàs de categoria entre Alcira, Dénia... Com te va la vida?
2: Sí. Molt bé, fenomenal. La veritat és que tenim una activitat ara molt més tranquil·la, evidentment, no? Però, bueno, fent cosetes per ja més tranquil en Alcira, alguna vegada per València, però poca cosa, i molt més tranquil, això és la veritat. Bueno. Ja disfrutant un poc del temps.
1: Exacte. Que no hem tingut. Perquè el món del futbol és una trituradora.
2: Sense dubte. És, la veritat, precisa d'una gran dedicació i no n'hi ha hores. I jo recordo en aquella època de no haver hores, no haver dies, set dies de 24 hores sense parar i continuar. N'hi ha una exigència i n'hi ha, evidentment. Sí. I és eixem, o l'agarres o el deixes, eh?
1: I és que és veritat. El doctor Candel va viure dos grans cites, perquè a més del Mundial del 2007, després estigueres en la selecció espanyola també en l'Eurocopa del 2018, del 2008.
2: Del 2008, sí, la que guanyarem l'europeu.
1: Per això te dic.
2: En Àustria, Suïssa, sí.
1: Això va ser un record sensacional. Però com va ser? Quin record tens ara que han passat? Pues això, 20 anys en aquest Mundial d'Alemanya.
2: El Mundial, fíjate, era una experiència tremenda. Primera per estar en la selecció espanyola, que era l'equip màxim, no? L'equip màxim de la selecció, de la selecció, de lo que pot aspirar un professional, l'equip que més vols, no? És el que jo diria, bueno, és el que jo volia, el que jo volia estar. I després estar en els professionals que vaig tindre la santa sort d'estar en Luis Aragonés i tot el seu equip que ha aportat moltíssim també a la meva vida i a les experiències de la meva vida.
1: Això t'anava a dir, perquè és que són paraules majors parlar de l'exentrenador del València, Luis Aragonés, que ens donava una lliçó de vida cada minut tots els que estàvem proper d'ell, i tu estigueres molt propet.
2: Sí. Sí, ja en el València farem un equip molt fort. És més, després, on anava ell, sempre m'utilitzava com a consultor, sempre teníem una comunicació molt directa, ens ajudàvem mútuament. És veritat que era un geni, era una persona, quan diuen el sàvio, és perquè realment era un sàvio, tenia un talent especial per a entendre el futbol i el seu món, no? I tindre aquesta sort va ser molt important, va ser molt important. Del València després ell me va requerir per a la selecció i allà estàvem tant en el Mundial com en l'Europeu, i la veritat aconseguint el campionat d'Europa, que va ser importantíssim.
1: I tant que sí. Jo el que no me'n recorde és si quan vas ser el doctor de la selecció, tant en el Mundial 2006 com en l'Eurocopa del 2008, ho compaginaves en el València o feres un parèntesi?
2: No, vaig fer un parèntesi. Vaig estar al Pamesa.
1: Uh-huh. Ah, és veritat. Sí, sí, sí.
2: Va, en la entrada de Juan Soler,
1: sí,
2: allí en
1: el València,

0: Sì, non ne ha era un po' desastre, basta, desgraciadament mal, baix del meu punt de vista per al València, i de fet ja es començaren a patir els valencianistes, no? Se feren remodelacions, jo tenia l'oportunitat d'anar-me'n a la selecció i me va vindre molt bé que les remodelacions comptaven en altres metges, i jo tindré una eixida, la veritat, que la meva eixida no tenia que renunciar a res. Jo me n'anava directament a la selecció i me venia molt bé. Cert que en el Pamesa vaig disfrutar també de veure un altre esport que també m'agradava molt, i ahir compaginava selecció en l'equip del Pamesa, que també vam disfrutar durant 2 temporades molt bé,
1: I és que
0: molt,
1: és...
0: molt, molt a gust.
1: I mira, 40 anys després, perquè l'esport d'elit no és una cosa de 2 anys, un projecte de 4, 40 anys després, la segona lliga que s'acaba de guanyar la setmana passada, i les alegries que ens dona a la gent valenciana, a la gent de l'esport.
0: És impressionant, és impressionant, i a més lo dura que ha sigut esta lliga, lo dura, lo complicat. El bàsquet és... jo sempre puc comparar, no? Bàsquet i
1: Sí.
0: futbol sempre puc comparar, però el bàsquet moltes vegades s'infravalora en quant als esforços, i els esforços són tremendos, perquè els partits no són a 5 dies vista, o són a 3 dies vista, eh? I és un cansanci acumulat important, eh? Molt important. I això moltes vegades ho infravalorem, no li donem importància, pareix que siga un esforç menor, però no, és un esforç molt important, i les càrregues que tenen que pedir, i la veritat és que a mi me va sorprendre per a bé, eh? No sé si tens estar.
1: I és que va ser així. Anem a recordar un poquet què va fer Espanya al Mundial del 2006, perquè la veritat és que va ser una molt bona participació. En la fase de grups va guanyar els 3 partits davant
0: Correcte.
1: d'Ucraïna, Túnez i Aràbia Saudita, te'n recordes?
0: Correcte, correcte.
1: Però en octaus ens toca enfrontar-nos a França.
0: Ahí hi ha una anècdota molt, molt interessant. Recordo que és del sopar de previs, o quan acabàvem de jugar partits i guanyàvem i tal, que nosaltres tinguérem l'oportunitat de poder elegir rival, en el sentit... En futbol
1: Ja,
0: sempre no
1: sí.
0: pots mai dir, vaig a
1: Però si no
0: elegir, no?
1: apretes i te deixes pedre i tal, pues pot ser
0: Exacte,
1: segon, sí.
0: pots posar un equip o altre, pots fer, no?
1: Exacte.
0: I nosaltres podríem haver elegit o Suïssa o França, s'haguera pogut. I recordo el comentari del míster de dir, bueno, jo quiero ganar, me da igual enfrentarme a Francia ahora que en una hipotètica final. Entonces tenemos que ir a ganar, y hay que jugar siempre para ganar cada uno de los partidos. Ricardo dice eso, y me habla siempre allí de ¿viste? Pero es que Suiza no es fácil, a ver, es mucho más fácil y tal, ¿no? No, yo quiero ganar todo y tal. Y la verdad es que la Francia era intratable. Es cierto de que haguérem tingut aquest partit, jo el recordo, me donava molta ràbia, no? Però tant portàvem a 2 jugadors que eixien de lesions, que eixien, portàvem a Xavi Hernández, que
1: Sí.
0: eixia d'una rotura parcial del creuat, eren 6 mesos d'evolució, que no va ser quirúrgica, i a Raül també en la mateixa lesió. I estàvem bé. No era ni Raúl ni Xavi Hernández, els dos. Jo crec que contra França haguérem tingut més dificultats, la selecció francesa, com per a guanyar-nos. Tampoc és que perguérem perquè Xavi i Raúl no estaven, però eren
1: No.
0: importantíssims per a nosaltres.
1: Anem a voler,
0: En
1: clar.
0: el seu nivell, jo crec que haguérem pogut guanyar a França. Jo crec que sí, perquè tenim un gran equip.
1: Ara parlarem de l'equip que teníem, de l'equip que tenia Espanya, però que ningú se oblide, doctor, l'equip que tenia França, que ens va eliminar. Vull dir, Makelele, Zidane, Ribéry, Thierry Henry, Abidal, ojito,
0: del tema que començava.
1: Sí, de Jovenet.
0: Tema que
1: sí,
0: començava,
1: sí.
0: Era una cosa... Era un equipàs, eh? Però sí que és veritat que nosaltres era un equipàs que jugava molt bé, eh? A Ucrania, que li guanyem, crec que és 4-1 o
1: 4-0,
0: no? 4-1, no?
1: 4-0, 4-0, 4-0.
0: 4-0.
1: Dos gols de David Villa, ara parlarem de Villa, Xavi Alonso i Fernando Torres. Sí.
0: En unes condicions climàtiques tremendes, era una calor, jo crec que feia 39 o 38 graus.
1: En Alemanya,
0: preparar, sí. I tinguérem la sort de poder preparar aquest partit nosaltres molt bé en quant a hidratació. Ahí n'hi ha una anècdota molt, molt interessant en el que preparant la prehidratació i la hidratació durant el partit, fèrem un control antidopatge al final del partit, no? Nosaltres passarem els tres jugadors que no recordo qui eren, no? Passarem el control antidopatge, que sabeu que és orinari i tal, obligatori, passarem en 15 minuts, 20 minuts, havíem acabat el control antidopatge. Me consta que la gent que se va quedar allí en Ucrània, no perquè, per lo que fora, no, possiblement en Ucrània no estan tan acostumats al calor, estiguem alrededor de 3-4 hores per a poder passar. Sí. Això a nosaltres ens valia per dir el nivell d'hidratació de la selecció va ser excel·lent perquè tinguérem la sort de poder preparar-nos per a la hidratació.
1: D'aquella Ucraïna de Shevchenko, te'n recordes? Ojito, sí. Que no era ruïna.
0: No era un equip menor, no.
1: En serio. Però és que Espanya era molta Espanya i era dos anys després de guanyar l'Eurocopa del 2008 i en clau valenciana, valencianista de Villarreal, recordem que no només portava la bandera de la comunitat i de la nostra terra valenciana el doctor Candel, amb el que estem raonant avui, estava David Villa, estava Marcos Sena, estava Carlos Marchena, estava Santi Cañizares, estava David Albelda, estava Antonio López, estava Joaquín, o sigui que tela,
0: Sí, sí. Era un equip, era un gran equip en el que s'havia fet una família, teníem diverses persones que aglutinaven, Joaquín, ja sabem que la simpatia que té, pues jo recordo que totes les nits, abans d'anar a dormir, en la sala de fisioteràpia, el 90% de la gent està esperant a Joaquina que vinguera a Joaquín o si estava en tractament i que mos contara pues, l'últim, no? I això va ser una costum d'agarrar per a cada nit, no? Abans d'anar-te'n a descansar, no? I això feia un grup tremendo, no? A part de com manejava Luis cada una de les situacions que era un mestre per això.
1: I és que és veritat, n'hi havia gent que feia vestir la mà de la seva vàlua futbolística, Pepe Reina, el jugador del Villarreal també, que no va ser titular ni Cañizares tampoc, perquè titular era Iker Casillas. Te'n recordes de José Antonio Reyes, pobret meu, que en pau descanse, i n'hi havia gent, la veritat és que Puyol, Sergio Ramos, que tiraven del carro,
0: Era un grup de gent implicadíssima, molt implicat, i a més en una camaraderia que jo quan arribi les primeres concentracions que fèiem la preparació del Mundial va requerir un any previ d'estàvem a tope. Jo recordo que jo anava, pues estaven els jugadors del Liverpool, pues me n'anava a parlar amb Rafa Benítez.
1: Clar, que era Xavi Alonso un d'ells, Fernando Torres.
0: Fernando Torres. I quan anàvem allí, o...
1: Ligo García, sí.
0: En l'Arsenal estava Cesc Fàbregas, crec.
1: Sí, sí.
0: Entonces, Reyes, que va faltar, pobret. I aquesta labor d'anar a cada un dels partits, a cada un dels equips, no? Era molt agradable, era... aglutinàvem, bueno, agarrava informes, prenia composicions corporals, mirava analítiques i tal, i la veritat és que se va preparar molt bé, i d'ahí els resultats no acompanyarem fins al final el que volíem, però tenies a grans rivals, la França intratable, evidentment.
1: i ningú va fer sang innecessària, i de fet és que només dos anys després guanyar-ho. Saps què passa? Que en el esport d'elit, en el que tu has estat tantíssims anys, cada un el veu i ve cada esdeveniment, en aquest cas un mundial, cada circumstància, des de la seva òptica. Clar, l'òptica d'un cap dels servicis metges com tu, com el doctor Jordi Candel, dels readaptadors, dels preparadors físics, és que, clar, un mundial, el que t'arriba a tu en juny són grans estrelles, però que muscularment venen de rebuts moltes voltes. El que no ha tingut una lesió del xenó, el que muscular, estan fundits, han jugat 45 partits a lo millor. Psicològicament estan morts, tot i la il·lusió que li fa. Clar, és que tu veus el bessó o la cuixa d'un i dius, això són 8 i 9 i cartes que no lliguen.
0: Tota la gent arriba, que és importantíssim, arriba amb moltíssimes ganes de participar, no? Que això és el plus que te dona, no? Però en una quantitat de fatiga acumulada tremenda. O sigui, tu has començat a treballar en el mes de juny de l'any anterior o en el mes de juliol i estàs jugant en juny, a un any vista estàs jugant el campionat que més t'exigís, possiblement, no? I sí que és veritat que ahí no és de setmana a setmana, ahí sí que són 5 dies i tens poc de temps de recuperació, o 4 dies, saps? Aquestes persones, a part de que sense ningú dubte que arriben a la selecció són portents físics en el 90%, no? Han patit, és així, no?
1: És que me recorde de gent com Puyol, que pareixia que això era Superman. Te recordes d'aquell central, Pablo Ibáñez, del lateral esquerre, que no és que tenia molt de nivell, però tenia pulmons per a parar un carro com era Pernia. I clar, això te donava i ser plus també.
0: Sí. Era, tu fijat, Pernia era un xic que el Lluís li donava una importància, els tècnics de la selecció li donaven una importància tremenda perquè aportava. I era un xic...
1: Tàcticament era molt bo.
0: Que s'adaptava, tu fixat, sí. Que ell era, tenia antecedents, bueno, era brasiler, no? Però estava tan adaptat, era una cosa, era un nom més, i a qualsevol cosa s'adaptava. I ell estava jugant, entonces crec en el Rayo, no? Era aixina o...
1: En el Getafe, o en l'Atlètic de Madrid, no me'n recordo, però sí.
0: En l'Atlètic de Madrid, havia passat el Rayo a l'Atlètic de Madrid. Però estava superben adaptat en tot el grup, i és el que tenia, era una família, era... La veritat, estava sent molt unida.
1: I l'important que és també quan se parla de projectes, se parla de cicles, tindre continuïtat, tindre paciència. I des de dalt, en aquest cas des d'un club, quan un club, però des de la federació, quan es tracta d'una selecció, donar-li consistència, confiança i continuïtat a un projecte. I l'exemple és ixe. Vareu ser dos anys després, en més o menys el mateix bloc, campions de l'Eurocopa. Quasi els mateixos jugadors, mateix entrenador, mateix metge, el mateix cos tècnic.
0: Sí. És evident que moltes vegades, quan hi ha una bona base, el donar continuïtat a projectes és fonamental. No és de rebut el que tu estigues en un projecte i que per no haver aconseguit un objectiu determinat, sabent que tens una base molt bona, destruïsques aquest projecte, no? I en la selecció se va tindre, malgrat que és veritat que més a nivell de la cúpula directiva, de la directiva de la selecció, Lluís tingueren algun xicotet problema, no? Xicotet o problema, perquè el caràcter de Lluís era una personalitat arrasadora.
1: Sí, no? Sí. I tenia el geni molt curt. Tenia el geni molt curt, també, sí.
0: Claro, i recorde que no li donaven totes les facilitats que ella haguera volgut tindre, així i tot, ho va superar, eh? Ell alguna de... Això se pot parlar en privat, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que totes les facilitats no li donaren i, sin embargo, ell aconseguí que el bloc ni se donara compte i que el bloc fora molt potent per a després guanyar, evidentment, l'europeu en una solvència que crec que va ser molt clara.
1: És que és veritat. Saps què passa? Que jo, que saps que ha tingut sempre una de les meues vocacions frustrades, la de metge, sempre m'ha fixat molt els metges del futbol. Me'n recordo l'època anterior a tu, en Genaro Borràs. Ara me'n recordo, en l'època ja actual, pues, això, Òscar Celada, Claudio Vázquez Colomo. Sempre ha tingut molts bons metges la selecció, eh?
0: En general, sempre busquen... Tenen que ser persones de confiança, evidentment. Mm. Tenen que ser persones de confiança. I després, el metge de la selecció, jo penso que té que ser capaç de poder parlar amb cada un dels metges de cada un dels equips, perquè si no, està perduda. Està perduda la seva feina, però si tu no tens un bon contacte amb tots els metges dels clubs, de forma individual, clar, i si la informació no t'arriba, hi pots tindre verdaders problemes, no? Afortunadament, en la selecció espanyola, ara s'està tenint un espírit de mantindre un bloc en el servici mèdic, que a mi m'ha parit molt correcte, i que no vagin canviant, perquè és complicat. Si se va canviant, tu fas els projectes que es poguessin fer en 4 anys, va ser molt interessant, molt interessant. Però si després t'arriba un altre equip mèdic i el trastoca, a mi me costa que no, perquè tant, jo parli molt de Òscar Celades, quan va entrar, i tenia molt de contacte, no? I me costa que continuar en el projecte perquè farem una base molt bona, no? I estava molt ben establert el sistema de protocols de parlar amb els metges, les analítiques que tenien que fer, els controls metges, i ells continuaren i ho han continuat a un nivell tremendo i fenomenal.
1: I parlant d'esta etapa contemporània, ara que veus els bous des de la barrera i no estàs dins de ja centrifugadora, que és el món del futbol d'elit, què te pareix la selecció? Com estàs veient-lo fins a esta matinada, la matinada d'ahir, que varen guanyar davant d'Uruguai, i fins que arribi el partit de dijous davant, ja veurem si d'Argelia o Àustria.
0: Pues a mi personalment m'està donant la sensació de que la fase de classificació està, i després octaus i tal, va ser imprescindible per a la selecció per a agarrar la forma. La selecció no ha arribat en una fatiga molt gran.
1: Sí.
0: Molt gran. És la sensació que m'he donat.
1: Mira, Nico Williams, perquè lo de Jeremy Pino va ser que se va trencar la clavícula, pobret, sí, és una acció, sí, però Nico Williams, la minya mal, van tan justes muscularment.
0: Exacto, ese es el tema. Una part de fortuna, és una forma de veure-ho, una part de fortuna és que han tingut un descans i que aquest temps de classificació ens va servir per a que agarren el ritme. I jo soc optimista en aquest tema, ja que hi ha dos punts importants: ritme i aclimatació. L'aclimatació, el que ens toca jugar en Mèxic en altura, ho anem a passar mal.
1: Clar.
0: Conforme vagi passant el temps, aquesta adaptació se va donar. I si tenim 3 setmanes d'adaptació, arribem. De 3 a 4 setmanes arribem bé. I per això considero que la fase esta de classificació va ser molt important per a Espanya. No tenim bons resultats, però anem passant fenomenal. I jo crec que a partir de octaus, en quarts, si arribem, que jo penso que sí, que penso que fàcil no, però anem a passar, Espanya serà un altre equip. Jo crec que anem a millorar.
1: Jo crec que sí, i seria fantàstic que, en principi, el partit està pautat per a jugar-se en Inglewood, en Los Angeles, Califòrnia. No és tan dur, perquè està a nivell del mar, n'hi haurà calor, humitat, com Mèxic, però clar, és que fixa't que han tingut ja en este Mundial i en este estiu que estem en Espanya, huracans, pluges, clar, és que n'hi ha molts factors extrems.
0: Claro, claro. Todo lo que no siga treballar en altura, en Espanya estem prou acostumbrats a treballar en calor.
1: Sí.
0: Però l'altura sí que mos pega mal. Bueno, no a vosaltres, a tota Europa.
1: No, sempre Bolívia en casa, imagina lo que ha sigut per als rivals que se marxaven.
0: Claro, quan tu has jugat un Mundial en Sud-amèrica, sempre han tingut ells l'avantatge, sempre posar en camps en herba molt alta, per a jugar més lentos, i sempre que podien ho posaven en altura, i ahí que quan se jugava un mundial en Sud-amèrica normalment es guanyaven els equips sud-americans, no? I els europeus sempre han tingut problemes a l'hora si s'ha jugat en altura. Si no s'ha jugat en altura, estem a la part físicament i guanyant, que té millor equip, evidentment.

0: que és aixina. D'aquella que fa 20 anys del Mundial, 18 de l'Eurocopa, d'aquell Espanya teua, mantens contacte amb algun dels companys del Cosmetxe, de Chuaos, de la gent de l'expedició?
1: Sí. Sí que mantenc. Te dic jo que és com... No és que sigui un contacte diari, evidentment, però puntualment ens cridem, què tal, com va, en algun jugador, precisen o no precisen, te fan preguntes, escolta, què faries, que no sé què, ara tinc el meu fill, o tinc a un conegut o a un company, no? I gent de l'equip tècnic i dels recuperadors, mantenim un contacte... Prova sovint, sí.
0: No, és que no se té que perdre mai. Parlant de contactes, suposo que també... la teua última gran aventura en un equip gran i en una lliga que fins ara no era tan coneguda, recorde, va ser en Pellegrini, d'entrenador, al Hebei de Xina, al Hebei Xina Fortune. Te'n recordes? En l'any 17 i 17-18.
1: Exacte, 2 anys i mig estigueren, perquè arribàvem mig any abans per a conèixer tot i tal. Va ser una experiència tremenda, una per l'entrenador, que Manuel és espectacular com a persona, és una persona... els que l'han conegut saben com és, i és un top, és un top, és una persona deu. I després l'experiència de conèixer una cultura que per a mi va ser completament sorprenent, en positiu, en positiu. En una cultura, una educació de la gent que parlava amb nosaltres, n'hi ha de tot, no? Com en totes les civilitzacions, però me va sorprendre molt els avanços que tenien. És cert que ells, en la política que porta en general de dependre moltes coses, deprenen, i de fet ens portarem per això a Manuel i al seu cos tècnic per a ensenyar-los futbol, i a mi per ensenyar-los la medicina esportiva, no? I és veritat que va ser una experiència tremenda, tremenda, bonica, dura, en el sentit que estàs fora de casa, no? 2 anys i mig foren, però molt gratificant.
0: I fixa, Pellegrini, que jugarà la Champions aquí ben el Betis. Escolta, que este, me macho, que tú te 72, que este no se jubila mai, o què? Mira, bueno, que porta, i porta fent-lo bé tota la vida.
1: És que li encanta, és una passió el que té, és una passió, i la transmitix, al seu grup de treball. Una persona tremenda. Té la capacitat, la seva forma d'interpretar el futbol la passa molt fàcil, i per això, sense donar-te compte, els jugadors la van agarrant, i fa un equip i fa un sistema de joc que dius, està bé, com ha aconseguit això? I, bueno, doncs ho aconseguix en una relativa facilitat, no? Per a mi és admirable, és un dels grans entrenadors. Pues, jo he tingut, ja saps, a Luis, he tingut a Ranieri, a Valdano, a Benítez, a Unai, a Manuel Pellegrini. Afortunadament he pogut treballar en gent d'un nivell tan alt que me dona per a comparar i poder saber qui treballa millor que altres, no? He tingut la sort de treballar en grans fenòmenos d'entrenadors.
0: Jo crec que ha sigut, Jordi, un privilegi, i m'ha sigut no un metge top, sinó el metge més top que n'hi ha hagut més d'una dècada en Espanya, però haver pogut conviure en gent d'esta talla, en entrenadors, més enllà dels xiquets, dels jugadors, que a fi són 20 anys, són joves, en els adults, en els entrenadors, que cadascú és una personalitat per a escriure un llibre.
1: Sí, i cada un diferent, i cada un en el seu mètode de treball. I el més important, jo sempre ho dic, qui és la persona? Sí. Això és fonamental. Mm. Després veus que n'hi ha persona que val més o que val menys. I a nivell de persona, cada un té les opinions, i congenies més en uns que altres. Després, en els sistemes de treball, evidentment, jo he tingut la sort de treballar amb gent en sistemes de treball que jo dic, a veure, qui de tots és el millor, no? Quin m'agrada més, quin no m'agrada més, no? Perquè és que, clar, cadascú treballa d'una manera. I com a, i el que diem, com a persona, cadascú, pues, pues, he pogut fer amistats i aquestes amistats s'han mantès i és real que mantenc un contacte pues, pràcticament en quasi tots.
0: I has tingut, Jordi, la sort d'haver sigut campió amb Espanya, que això no ho poden dir tots, i ara el que volem com a espectadors, no estant dins de la indústria de la federació, de la selecció, és a veure si tenim sort i vegem avançar poquet a poquet fins a arribar al, al màxim a la selecció en este Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic, Jordi.
1: Ojalá. Jo soc optimista.
0: Jo també.
1: Jo crec que l'equip va anar millorant en el rendiment físic, que és el que trobo jo avui que li falta el puntet. I aquest puntet, si a través de partit i partit i partit l'anem agarrant, que ja en portem tres, ja és molt important, i aquesta càrrega ja és important, jo crec que anirem avant. Esperem després que tinguem la sort de si és un esport que precisa de sort, és evident, és un joc, i precisa d'un element que és la, la fortuna, no? Però que ben treballat i conforme veig jo que s'està treballant, ja que ser optimista.
0: Sort i fortuna tinc jo que tinc el privilegi de ser amic teu. Saps que te vull moltíssim, feia molta il·lusió, doctor Jordi Candel, poder fer-te un huequet en la ràdio pública valenciana, en el punt a punt de Punt Ràdio, per a parlar d'un home que ha viscut el que són grans esdeveniments, Eurocopes i sobretot ara que estem en el Mundial, Mundial com a valencià de pro, emperador d'Alcira, i la veritat és que m'alegre moltíssim, Jordi, d'haver pogut parlar en tu este ratet.
1: Moltíssimes gràcies per les teves paraules i saps que també jo t'admiré a tu com a professional, és evident, i tu ho saps. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, el doctor Jordi Candel, llegenda de l'esport en d'elite espanyol i que va participar al Mundial d'Alemanya del 2006.

Gràcies, Carlos Urrutia, per aquesta xerrada, en Jordi Candel, en el metge que tanta trajectòria i tant de mèrit, bueno, pues ha tingut a la seva vida, en experiència també en els mundials, en el València, en el Pamesa, antic Pamesa, ara València Bàsquet, a la selecció espanyola, i bueno, pues xerrada com sempre interessantíssima la que ens ha portat el bo de Carlos Urrutia, que ja tornarà després, més cap a la nit per a aquest partit que anem a viure a les 9 de la nit, el Sud-Àfrica-Canadà, quan ja s'enceten els 700 de final en el Mundial. I, bueno, pues, ixe primer envit és la selecció sud-africana davant una de les anfitriones, com és el cas del Canadà. Són les 5 de la vesprada i tenim que recordar, per cert, perquè acaba de finalitzar en la Fórmula 1 el Gran Premi d'Àustria en victòria per a George Russell, segon classificat Verstappen, tercer Kimi Andrea Antonelli, quart Piastre, cinquè Hamilton, sisè Hadjar, setè Norris. Fins a la vuitena posició tenim que arribar per a trobar a Leclerc. I per als espanyols, recordem que Carlos Sainz havia abandonat, al igual que Lance Stroll, que Checo Pérez i que Valtteri Bottas, i que pues Fernando Alonso ha tancat la graella en 18a posició, així que últim Fernando Alonso en este Gran Premi d'Àustria, que la victòria ha estat per a Russell i que de moment apreta les coses en el Mundial, perquè en la classificació general està Kimi Andrea Antonelli en 156 punts, Lewis Hamilton en 115 i Russell en aquestes dues victòries, bueno, en la victòria de Hamilton en Barcelona i en esta victòria en Àustria de Russell s'igualen les coses, ja són dos grans premis sense guanyar el jove italià generació 2006, Antonelli, i per tant Russell retalla distàncies i ja estan per damunt dels 100 punts, 106 per a Russell tercer, 115 per a Hamilton segon i 156, que va començar com un tir, Kimi Andrea Antonelli, el italià de Mercedes. És la classificació de moment. És de veres que com a, bueno, classificació de Mundial de Constructores, pues Mercedes porta el capdavant en 262.

0: punts. Això en quant a motor, en quant a futbol, també estàvem pendents, perquè ha començat l'europeu sub-19 femení i la selecció espanyola jugava davant Suïssa. Esta vesprada ha acabat el partit fa no res en un empat a dos. Empat a dos en els gols d'Ainhoa Gómez, la jugadora del Barça, per part de la selecció espanyola. I en aquest empat el que fa la selecció espanyola és començar en un punt, això sí, al capdavant del grup B, i veurem què és el que passa a un grup en el que està també Suïssa, en ese punt també, després del 2-2, i Islàndia i Àustria, que estan disputant el seu primer partit, 0-0 de moment al minut 3 d'encontre en este europeu sub-19, que acaba de començar i que, Espanya de moment ha arrencat en un empatet davant Suïssa, un europeu que està jugant-se este partit a Sarajevo. La ciutat de Sarajevo està disputant-se este europeu sub-19 femení. Són les 5 i 4 i anem a començar, perquè ja tinc per ací, sentat al meu costat, a Carlos Gallardo. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Anem ja en el futbol més nostre.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: Cinc minuts passen de les 5 de la vesprada i Carlos Gallardo, has arribat en moltíssimes coses que contar perquè esta setmana ha estat important, eh? Esta setmana en quant a, bueno, pues els aficionats, no? I els que estem també molt pendents, en el meu cas de la segona federació per el València Mestalla, però d'aquesta confecció dels grups, que sempre hi ha algo de debat de si els aragonesos cauen així, de si són els murcians, de aquí tienen a jugar en les illes. Bueno, pues a veure què és el que passava, no, esta setmana. Bueno, és una setmana en la que s'ha conegut la configuració de les lligues de la primera ref, de la segon ref, del futbol regional. I el primer que tinc que preguntar-te, perquè vares estar allí, és com varen ser aquestes votacions?
2: Sí, és una setmana molt intensa. Ha acabat el futbol en el que respecta la xespa, però ara entren els partits, altres partits molt importants, que sí, són els despatxos, que són, sí, sí, la configuració de grups, que són molt importants, perquè, per exemple, marquen el pressupost de qui és com segona federació, com dius, de València Mestalla, perquè és un filial no tant, però clubs com el Castellonense, l'Orihuela, l'Alcoyano, depèn de les despeses que tens que fer en hotel, en viatges, te deixa despeses o un pressupost o un altre per a després poder invertir en jugadors. Així que és molt, molt important, i també per als aficionats, no? Els aficionats de l'Orihuela, per exemple, les últimes temporades que han tingut que anar a l'altra, a les poblacions més llunyanes d'Andalusia per veure el seu equip jugar de visitant. Ara van a tindre la possibilitat de anar al Coll, anar a Castelló de la Ribera, anar a València, anar a poblacions molt més properes per a veure el seu equip, el dels Escorpins. En la primera i segona federació a nivell nacional sí que es van produir votacions. Ahir les federacions territorials presentaven un poc les seues propostes. La federació nacional agafava aquestes propostes i feia una o dos que ahir els clubs votaven. En el futbol regional sí que és directament la Federació Valenciana qui, per proximitat geogràfica, marca aquesta diferència.
1: Decidís, no?
2: Entre grup nord i grup sud.
1: Això de la proximitat geogràfica sempre m'ha fet molta gràcia, perquè n'hi ha casos que no se compleix molt aquesta proximitat geogràfica.
2: Ai, sí, és que li diuen, per exemple, a la gent de l'Orihuela, que les últimes temporades li han portat a equips a jugar davant d'equips d'Extremadura, i en canvi l'apartament del grup era l'Alcoyano, del Coll. És a dir, com és possible que a l'Orihuela li facis anar a Extremadura a jugar un partit
1: si
2: i no
1: jugar el mateix? Si el criteri és la proximitat, si és un altre, pues que ho diguin, no? També estaria bé, però com deies, són els criteris que regeixen sobretot al futbol que depèn de la federació.

0: Valenciana. En quant al que defende la Federació Espanyola, sempre n'hi ha... Bueno, també se té en compte el tema de la proximitat, però sempre en alguns aspectes també que van pues, a tema de pressupost, a tema de confecció també d'un grup més o menys competitiu, però sempre n'hi ha variacions també.
1: Correcte, la proximitat és molt important, però també es veu molt, per exemple, equips que baixen de primera federació en repartir-los entre diferents regions. També el tema, per exemple, dels Balears és molt important,
0: sí.
1: O dels Canaris, que tinguin un lloc que vagin a jugar davant rivals, que tinguin bona connexió aèria, perquè,
0: clar,
1: per exemple,
0: aeroport.
1: Els Balears sempre, quan juguen contra valencians, tenen que jugar els diumenges de matí.
0: Sí,
1: és un horari,
0: per a poder tornar.
1: Per a poder tornar, és una exigència que tenen, però això algú s'estranya, no? Quan, per exemple, el Torrent o el Castellonense, ara que va pujar, veuran que juguen sempre els diumenges de matí a les 12, siga hivern o estiu, davant d'aquests Balears, és per un motiu, i és que la federació marca així per als seus conxos Balears. És un poc de fer encaix, no?, de tot aquest puzzle. En la primera federació, ja que destacar, ara ho comentarem, que hi ha hagut consens, que les federacions territorials ja van dissenyar una única proposta, que els clubs van només confirmar-la, és a dir, que no va hi haure més debat. En segona federació sí que es van fer tres propostes després d'escoltar a totes les federacions territorials, i només per dos vots es va decidir una de les propostes.
0: Va estar molt igualat.
1: Per dos vots, els valencians anem en la regió de Múrcia i en els Balears, i no en el de l'any passat, que era en els catalans,
0: sí,
1: i en els Balears.
0: Correcte.
1: Així que només dos vots van decidir.
0: Bueno, això també canviarà moltes coses, perquè sempre s'ha parlat, per exemple, tu te'n recordes quan era la segona B, no? El grup tercer de segona B, que era el mític, sempre se parlava que era el més difícil, que era el més igualat, el més equilibrat, el que tenia filials molt importants. Jo recordo anys de Barça, Espanyol, València, no sé si Villarreal arribava a estar, però Mallorca, sempre filials molt potents que clar, elevaven molt el llistó, i que se trobaven també pues, en el clàssic Hèrcules, que igual que avui per ahir, en un Castelló, que podia estar un any també en eixa segona B. Bueno, sempre s'ha parlat molt de que la zona del Llevant, no? Sempre ha estat molt competitiva i en equips de molta història també.
1: Sí, històricament és molt potent. De fet, jo crec que entre els equips valencians sí que hi havia un, crec que és el Castellonense, que recorda que un dels cantis de la celebració de l'any que ve, Castellonense-Barça B,
0: sí,
1: no se va poder complir perquè va estar en el grup del sud. Sí. Tenia il·lusió, clar, d'enfrontar-se a anar al ministadi,
0: a anar Johan Cruyff, sí,
1: a la ciutat esportiva de Jarque de l'Espanyol, no? Que eren les possibilitats. Però bueno, ara viatjaran, per exemple, a jugar davant de Lucan Murcia, que juga en la vella Condomina, on juga el Real Murcia, on juga en primera divisió. El van un poc renovar en els colors de Lucan Murcia, però jugaran allí. També visitaran Mallorca, no? Atlètic Balears. Uns altres històries. Sí que és cert, jo crec, que en aquesta configuració de grups evitem, pensant en l'Alcoyano, l'Orihuela, que són l'Intercity, a priori, els equips que van a lluitar per la zona més alta en aquesta segona federació, pues evitem el Barça B, el Espanyol, el Terrassa, que va molt fort per aquesta pròxima temporada.
0: Un clàssic. Sempre fiquen diners,
1: I no li va anar molt bé, la temporada passada també irregular, van canviar d'entrenador a la mitat de temporada, però són equips que aposten molt fort. Ara, a priori, els Balears, ara ho comentarem, han baixat un poquet respecte a les últimes temporades.
0: Te'n recordes aquestes temporades de l'Atleti Balears megamillonari? Bueno, megamillonari per a aquestes categories.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però de moltíssima inversió, de fer equips forts, de fer equips a base de talonari, no? De soltar els diners, perquè tenien un propietari, no sé, alemà.
1: Volkmann, sí, sí.
0: Era alemà, veritat.
1: Continua, i després de diverses temporades jugant el play-off, esta temporada pareix ser que baixa el pressupost, que vol postar per gent de la casa, cansat un poquet tal.
0: Que ja s'ha gastat molts diners, jo crec.
1: De gastar molts diners. De fet, es rumorejava molt la seva possible eixida del club, i ha dit que es manté, però
0: de
1: sí que és cert que es va mantindre en un projecte a priori inferior, que mai se sap després el que puga passar.
0: No, de vegades pot eixir hasta millor, quan tu apostes per gent que igual pues, no té eixe aura, no, i que, bueno, apostes per gent de la casa, te pot eixir una bona temporada, o una temporada igual que la que t'estava costant el doble, no, de pressupost.
1: I atenció, sí que és cert que es llevem als catalans, que històricament són equips molt potents, però atenció a la regió de Múrcia, perquè últimament allí estan fumigant molts diners. Està Lucan Murcia, que fa unes 4 o 5 temporades va estar a segona divisió, i és un equip sempre potent en aquesta segona federació. I hi ha un equip que acaba de pujar, que està firmant
0: a molts...
1: El Cieza. L'equip, el coneixes bé, de Mago Pop.
0: Sí. L'equip del Mago Pop tenen diners i estan fent un bon equip. I te vaig dir una cosa, han fitxat a un porter que és molt amic meu, que és Àngel de la Calzada, és el porter...
1: Està al Mestalla fa uns anys.
0: Correcte. Varen fer moltíssima amistat i esta setmana me cridava, recordo que estava anant a Barcelona, al bàsquet, i me cridava per a contar-me que acabava de signar, que estava molt content i que, bueno, pues se va retrobar

0: en el seu València Mestalla. Ja fa 9 anys de que va estar en el València Mestalla, ja ha passat molt de temps, però sí, sí, fitxatges de, jo crec que de solera en esta categoria per a un equip que acaba de pujar, com és el Club Deportivo Cieza, que a més se vorà les cares en la pretemporada en el Mestalla, també.
1: Correcte, i André Orihuela crec que també visita Los Arcos, i el Cieza també ha fitxat a Pitu, un jugador que va destacar de Paterna en l'Alcira, en l'Orihuela, que ha destacat en la Minera, que era un altre equip de Múrcia que estava ficant molts diners damunt la taula. Pareix...
0: Allí en la Minera estava Damián Petkov també, que va passar per el València Mestalla, sí.
1: Este any està un poc més incert i se club el Minera ha manejat de moment poc el mercat, però sí que el que tu dius, es parla molt del Cieza i ese projecte que acaba d'aconseguir l'ascens, però promet molt tenir...
0: Va jugar Copa del Rei, no?, la temporada passada, el Cieza.
1: No, la Minera. La Minera, Chuan, ¿sí?, que va a superar a la vez y después que al Real
0: pues
1: Madrid.
0: Pues me sonaba a mí lo del Cieza y lo del Mago Pop, porque pensé que... No sé si va a encreguarse en algo de... ¿Seguro que no he jugado a la Copa del Rey?
1: Yo sé que la Minera es que va a jugar contra el Alavés, que él va a superar, y después davant el Real Madrid...
0: Vaig a buscarlo mientras
1: que va a jugar a Cartagena, al Cartagonova, al camp del Fútbol Club Cartagena, va a disputar, que era la Minera era un equipo también de toda la vida del fútbol de tercera de la Reche de Murcia.
0: Sí, mira, contra el Levant.
1: Contra el Levant,
0: Contra el Levant, el Cieza. 0-1, va a jugar la Copa del Rey, un gol... del Llevant, que marca Collalipú. Mare meva, imagineu-vos, no? Però al començament de temporada, 3 de desembre del 25. Ixe partit del Cieza davant el Llevant. És que jo recordava que m'havia preparat ixe partit, però així en el punt a punt, evidentment, i recordava lo del Mago Pop, i dic, és que ha tingut que jugar davant d'un valencià. Pues el Cieza va a jugar Copa del Rei i ara va estar en la segon ref, sí.
1: Sí, sí, i això, com diguem, és un equip que a lo millor molta gent el pot desconèixer perquè portava molts anys a tercera, però sí que des de fa 3 o 4 anys el va agafar el Mago Pop, que és d'allí de Cieza. Va fer projectes per a pujar, li ha costat, però això ho ha aconseguit. Jo crec que arriba amb molta força per als fitxatges que està tancant per a la pròxima temporada.
0: Anem a analitzar els rivals dels equips valencians en aquestes categories de futbol nacional. A més, has pogut parlar, no?, també i escoltarem els directors esportius de l'Alcoyano, al presi de la Federació Valenciana, directius de clubs com el Xoc Espanyol, com el Ontinyent 1931... També has tingut l'oportunitat de parlar amb protagonistes, no?, esta setmana.
1: Sí, també anem a tindre a companys de Múrcia, que estàvem parlant per la segona federació, i de la Onda Regional de Múrcia, la cadena pública de ràdio de Múrcia, que es va comentar i es va a parlar de cada un dels rivals, que anem a tindre ara per a conèixer-nos un poc més, i també a un company del diari de Mallorca, que es va parlar dels equips balears. Així que anem a conèixer bé en detall a aquests possibles rivals després en segona federació.
0: Te sembla bé que comencem per la primera ref?
1: Correcte, anem allà.
0: Pues vinga, anem a començar per la primera ref, perquè este passat dimecres es va aprovar eixa configuració dels dos grups que, recordem, pues, esta temporada passada l'Eldense va pujar a primera a segona divisió, perdó, i el Tenerife, en l'altre grup, també ha pujat a la segona divisió, i bueno, el Celta Fortuna i el Sabadell són els altres equips que completen la Lliga Hypermotion. És l'objectiu de molts dels equips que estan en aquesta primera federació, que, com diguem, es configuren dos grups per a esta pròxima temporada, al igual que en la temporada passada. I quins són els representants d'esta categoria a nivell València?
1: En els representants són l'Hèrcules i el Villarreal B, un Hèrcules que està obligat, sense dubte, per ser l'Hèrcules ja, per el nom, per la història, per anar a per l'ascens, un Villarreal B que ve a disputar i ser pellot d'ascens i que tindrà que anar davant del Zamora, que va lluitar i va caure en esa ronda de semifinals, i que, bueno, pensem que pot estar una altra volta a la lluita en un grup segon, que si vols l'entrem, però que es presenta molt, molt complicat.
0: Pues anem en ese segon grup, perquè parles tu de que està molt complicat per nivell d'equips o per també tindre en compte els desplaçaments?
1: Per nivells d'equip, abans que comentàvem la configuració, van hi haure consens així, sí que les territorials es van ficar d'acord, que i és cert que mirat la distribució geogràfica pues concorda i és prou previsible este forma de grups, però és que recordem que en este grup dels valencians, el grup segon, van estar els quatre madrilenys, que són el Corcón, Rayo Majadahonda, el Rayo Majadahonda acaba de pujar de Guille Fernández, amb els dos filials, Atlético Madrileño i Real Madrid Castilla. 4 d'Andalusia, Algeciras, Antequera, Juventud, Torremolinos i Real Jaén. 3 de Catalunya, Europa, Sant Andreu i Nàstic. 3 d'Aragó, Saragossa, Huesca i Teruel. 3 de la Regió de Múrcia, Real Múrcia, Cartagena i Àguilas. I un de les 6 balears, el Eivissa de Amadeo Salvo. Ahí estaran l'Hèrcules i el Villarreal B. Clar, tu mires un i l'altre grup i al millor del grup primer et pots imaginar com aspirants a l'ascens. Lugo, Mirandés, Cultu, Ponferradina, Ferrol, Zamora, són 6.

0: pel projecte econòmic, perquè el Zamora sí. mai ha estat en segona divisió, però l'any passat va estar ahí, va superar
1: sí,
0: el Villarreal.
1: Sí, li va ficar bitllets.
0: Va ficar bitllets. Podem afegir Baracaldo, Mérida, com també possibles aspirants. 6 a 8 aspirants. Uh-huh. En el grup segon me dicen Alcorcón, Cartagena, Nàstic, Hércules, per suposat, Real Múrcia, Saragossa, Huesca, Eivissa, i afegim els tres filials. Villarreal B i Atleti Madrid Madrileño i Real Madrid Castilla sempre estan a la zona alta. A mi sí. 11. És a dir, són 11 que de primeres...
1: Fan més competitiu, no?
0: L'objectiu. Jo crec que la diferència es marquen els filials. En el grup nord estava el Celta B, que com bé dius, uh-huh. aconseguir l'ascens. Ara, filials, està l'Atlètic Club, el Bilbao Atlètic,
1: sí.
0: que sol estar en mi zona mitjana, sí. mitjana baixa, no sol uh-huh. estar en la zona alta. Ha pujat el filial del Depor, que sí. fins fa res, el Depor estava en esta categoria.
1: El Fabril, sí, sí, sí.
0: Ara el Depor està en primera i el Fabril va estar en esta primera federació, grup primer. Canvi. Bilbao Atlètic i Depor, per una part, els filials del grup nord, i en el grup segon, més que sud, en el grup segon, on està l'Hércules i el Villarreal B, Atlético Madrileño i Real Madrid Castilla. Són tres filials
1: potents.
0: Sempre...
1: Sí, sí, sí, de primera divisió.
0: Que estan lluitant per l'ascens. Així que, i què parlem dels històrics? Hércules, Real Murcia, Nasti... Uh-huh. Cert que el Nasti ve una situació un poc econòmica...
1: Sí, més complicada, no?, en aquests últims anys, en els que ha tingut que... Bueno, pues que retallar a nivell pressupostari, però uns altres equips com el Torremolinos, com el propi Europa també, que s'ha parlat molt de com en pocs diners han aconseguit fer un bon any. El Saragossa, que evidentment, pues, Saragossa, Osca, que Huesca, que han baixat des de la segona divisió, pues, lògicament van a donar molt que parlar. O projectes també com el del director esportiu Juanra Cabrero, del Teruel, que en també en quatre canyes i en tot el carinyo per a Juanra ha fet una molt bona faena, perquè el pressupost és molt limitat per a ells.
0: Així és, equips que ho han demostrat, el Torremolinos també la temporada passada, en pressupostos molt baixos que han respost molt bé, i equips que jugar allí és molt difícil, el cas de l'Europa o el Sant Andreu. Són dos camps que jugar com a local en aquests terrenys, mm-hmm. per l'ambient que se genera allí, són camps molt, molt complicats. Ahir va disputar l'Hércules. Hi ha una situació especial al Real Murcia, que és un equip que havia invertit molt en els últims anys, des de l'arribada de Felipe Moreno,
1: sí.
0: un ex del Leganés que va estar en primera divisió.
1: I n'hi ha canvis, no? Perquè Pedro León passa com a president, no?, del Real Murcia.
0: Correcte. Sergi Guilló, l'Illicità, que va dirigir a l'Orihuela, un dels tenis més joves de la categoria, també parlarem ara de l'edat dels entrenadors d'esta categoria, va ficar-se al capdavant d'un Real Murcia que havia invertit molt en els últims anys, però uh-huh. ara, la setmana passada, va fer de forma voluntària la sol·licitud de creditors, de presentar la, com si va ser, la sol·licitud de creditors per a que un administrador concursal
1: sí,
0: estiga en la gestió del club.
1: Sí, sí, vale, ja sé el que vols dir. Sí, sí.
0: sí. perquè tenia un deute històric de 11 uh-huh. milions d'euros, el que passa que quan va arribar este empresari el que va fer és resoldre el deute en Hisenda, que era el més important, uh-huh. i els deutes històrics com els que es va plaçar per a quan ara pujarà al futbol professional, i va invertir molt en el primer equip. Ara, s'havia produït una situació d'incertesa institucional, accionarial, uh-huh. que li podia fer llevar-se a ell de la gestió, i per a protegir-se, el que ha fet, també ho ha explicat molt bé la premsa de la regió de Múrcia, és presentar-hi aquesta sol·licitud de creditors per a que un administrador concursal s'encarregui d'auditar la part econòmica i ell mantindre la part esportiva, però també va fer que tot moviment econòmic esportiu tinga que ser supervisat per un administrador concursal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Així que era un dels equips que es parlava molt, perquè l'últim any també va fer una inversió molt important
1: molt
0: en el Múrcia, no li va aixir molt bé, va estar lluitant per la permanència
1: sí, sí.
0: fins l'última o penúltima jornada, va estar
1: Curro
0: Torres ahí que va arribar.
1: Sí, sí.
0: I el va salvar, entonces anem a veure què passa, però parlem això del Cartagena, Alcorcón, Nàstic, Real Saragossa, Huesca, què
1: sí,
0: dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és que han estat en segon divisió fa res. Eixos equips que tu has anomenat, hasta fa no res, un parell de temporades tres, han estat en segona divisió. El cas del Saragossa acaba de baixar, del Huesca també. El Sant Andreu també va molt en sèrio, després de la temporada que va fer l'any passat, han fitxat bé el Sant Andreu.
0: I per cert, este dimarts ja, al igual que coneixerem els calendaris sí. de primera i segona federació, també sonaran a conèixer els calendaris de la primera federació i la segona federació. La primera federació, dir que comença l'últim cap de setmana d'agost, uh-huh. 29-30 d'agost. La segona federació, el 5-6 de setembre. Així que ja d'ací uns dies, este dimarts pròxim, ja coneixerem el calendari de cada un dels equips. Molt atents, per exemple, a aquestes partides, o Hércules, Real Saragossa,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Villarreal B, Real Madrid B, no? Partits així que criden molt l'atenció i que anem a conèixer d'ací res quan es disputaran.
1: Això en quant a la valoració de la Lliga i ser procés de configuració, no? Però també volíem parlar de les banquetes, no?

0: de la Lliga, perquè no sé si falta alguna per completar o ja estan totes. Estan totes completes, no? Ja,
1: ja estan totes completades. En l'última que es va tancar, la de Xisco Campos per el Nàstic, que era un rumor que es parlava molt, és un exjugador del Nàstic, un entrenador balear, i que ha tancat aquesta última banqueta disponible. I ha que dir que els valencians són majoria.
0: Sí?
1: Són quatre entrenadors de 20 d'este grup segon, eh? Només parlant d'este grup segon de Primera Federació. Tenim a Beto Company, entrenador de l'Hércules, que és valencià. Tenim a David Albelda, la Pola Llarga, del Villarreal B. A Guille Fernández, que és de Benidorm. És cert que va anar a ser a Madrid, però ell sempre ha dit que és de Benidorm perquè es va criar molt jove, va vindre a la seva família.
0: Doncs pues és de Benidorm,
1: així
0: sí,
1: que
0: ho diu.
1: L'agafem nostre, és de la Comunitat Valenciana, i Sergi Guilló, com dèiem, que està al Real Múrcia, il·licità, així que 4 dels 20, majoria de tècnics valencians. I 9 canvis d'entrenadors i 11 que continuen des que van finalitzar en estos mateixos equips la temporada passada. Els nous místers, ho comentaven, Xisco Campos, el Nàstic, l'últim en confirmar-se. A més, Raúl Jardiel, del Huesca, Ibai Gómez.
0: Oh, mític.
1: Mític, que ve de dirigir a l'Arenas Club, al Santutxo.
0: I que té, per a mi, una missió dificilíssima i un repte complicat, que és entrar a un Saragossa que acaba de baixar a la Primera Federació. Per a mi això és un... Uf, és un pou, eh?
1: És un pou difícil.
0: I si no ells ve, ojo.
1: Sí, perquè ho veiem en els últims anys, la quantitat d'entrenadors que han passat per la Romareda, bueno, per el camp en particular que tenen en aquesta reconstrucció de la Romareda. I Ibai Gómez, que amb Sergi Guilló és el tècnic més jove, 35-36 anys en la categoria, i que els dos van agafar reptes molt, molt interessants. Quique Ramírez en el Teruel, la substitució de Vicente Parras, que no va continuar en el tècnic licità en el Teruel.
0: Encara que ha fet un bon any, però mira.
1: Sí, sí, ha sorprès molt, perquè jo pensava en la continuïtat, però molt prompte, només a finalitzar la Lliga, es va anunciar que no continuava en el Teruel. Raúl Llona, que va ser el tècnic, va aconseguir l'ascens amb la Cultu, la Cultural Leonesa, a segona divisió. Ara es fica al capdavant d'un Eivissa, que ho intenta darrere de temporada, està invertint molt, però el conjunt d'Amadeo Salvo, que no toca la tecla.
0: No li està donant, Amadeo Salvo en l'Eivissa per a tornar a la segona divisió.
1: Ho diuen Sergi Guilló, que ha arribat a la banqueta del Real Múrcia, Fran Justo a l'Alcorcón, Aitor Martínez, ex de la Pedrera del Betis, que ha treballat allà en el Torremolinos, i Adrián Colunga, també sonarà molt, mític.
0: Dels cromos, del Getafe, Colunga.
1: Que va ser el tècnic de l'Algeciras. Adrián Colunga, vas començar la temporada passada en el Real Múrcia Imperial, que ha aconseguit l'ascens, però en la segona part, per la situació complicada del Real Múrcia, el primer equip, va agafar el primer equip. Va fer un tram inicial d'uns primers partits de resultats interessants, que van fer un poc de reviscolar a l'equip, però se va enfonsar i per això va arribar Curro Torres al final, i ell es va desvincular del Real Múrcia, però venia de fer molt bona temporada en el filial i encaminar-lo cap a ese ascens que finalment va aconseguir el filagrana, que el tindrem en el grup dels valencians en segona federació. Així que aquests són els entrenadors d'esta pròxima temporada. Destacar, com diem, els més joves, Sergi Guilló, Ibai Gómez i Fran Justo, els tècnics de equips importants com el Real Múrcia, el Real Saragossa i el Corcón, els tres a priori aspirants a l'ascens, i els més veterans, Nacho González en el Sant Andreu, un tècnic que ha aconseguit l'ascens com a campió el Sant Andreu de segona federació, primera federació, però que se va perdre el final de Lliga per un problema cardíac.
0: Sí, me'n recorde.
1: Va tindre un atac, es va recuperar, ja està tot bé, i va ser l'entrenador ara del Sant Andreu en esta nova etapa. Quique Ramírez, que ve de diverses etapes en estranger ara al Teruel, i Manolo Herrero, que ha aconseguit ascens un històric com el Real Jaén.
0: Bueno, pues són els místers que van a composar este grup segon de la primera ref, en la que també, bueno, pues moltes vegades estem pendents dels canvis de banqueta, però també dels canvis en les plantilles, els fitxatges i el mercato, perquè també se maneja, també n'hi ha diners en la Primera Federació, i sempre n'hi ha algun fitxatge cridaner en aquestes categories.
1: Sí, de moment bombes no han sonat moltes, estan un poc fent esperar, per exemple, per començar per un dels nostres, l'Hèrcules, ja té a caure, segons la premsa alicantina, per exemple, en l'Iclan té plaça, diuen que Víctor Narro, un extrem, que ha estat en diferents
0: equips. Amic meu, també.
1: Pues ja li diuen que està pràcticament tancat amb l'Hèrcules, seria el tercer fitxatge, després de ja ser oficial l'arribada de David López, lateral procedent del Sevilla, i Manu Rico, procedent del Huesca, que està decidit per el Osasuna. I protagonisme dic per als valencians en l'última setmana en el mercat de fitxatges en Primera Federació. Miguel Bañuz, porter que va estar a l'Alcoyano, porter il·licità, va passar de la Cultu a l'Alcorcón. Gonzalo Serrano és de Requena, va destacar moltíssim en l'Orihuela fa dues temporades. Ha firmat per l'Àguilas, un equip que acaba d'aconseguir l'ascens, i ve de fer 13 gols al Real Ávila. Un Gonzalo Serrano que es va formar en l'històric Requena.
0: Sí.
1: José Cambra, d'Ontinyent, que va passar per la Pedrera del Llevant, que passa del Marbella al José Cambra per un dels nous equips que s'ha passat, però t'ho diré. Bueno, ara després ho comentem.
0: Ara ho comentem. Vas buscant-ho jo, si vols.
1: Sí, que va fer 10 gols en el Talavera en aquest any que va lluitar per el Torrent en la

0: Correcte, un dels mítics, ja, sí, un veterà. Ja, perquè ja porta un senyet.
1: Va passar per Eivissa, també. Pot ser que José Cambra vagi al Rayo Majadahonda?
0: Correcte, al clip de Guille Fernández, que acaba de pujar, el José Cambra, el de Ontinyent. I després, la bombeta un poc més enllà, pues destacar a Dioni, el davanter que estava en el Dense.
1: Sí, és Dioni el Villalba, sí.
0: Màxim golejador de la segona B, però que este any ha sigut important, però no ha sigut diferencial en el Lense, va reforçar el Torremolinos. És un poquet les moviments principals i com dic, en ese...
1: Van en diners, en Torremolinos m'han dit que este any porten diners.
0: Pues l'any passat al principi van passar problemes econòmics, de fet va aixir les notícies impagaments, va fer un escrit als jugadors, però va entrar una nova inversió, crec, no sé si de Països Àrabs o d'on exactament, i ahí se veu que este any sí que van apostar molt seriament, no?
1: Jo penso que sí, quan hi ha diners que, com tu dius, no? Venen de fora i Torremolinos, tota aquella zona també, no? De Marbella... De...
0: Ahí n'hi ha
1: diners. És que ahí, clar, ahí n'hi ha gent que se passa l'estiu, se calfa, diu, pues vaig a comprar un equip, no? I aquestes coses solen acabar així, que moltes vegades també pues no eixen bé, no? Però, bueno, pues els diners moltes vegades canvien també les dinàmiques en estos equips de primera ref. Això en quant a mercat de primera ref, alguna cosa més de primera ref?
0: No, bueno, comentar també que està en Cel Climent, València, en ese Torremolinos, Juventud Torremolinos, que estava fins fa dos temporades, crec, en el Torrent.
1: Bueno, pues este es el mercat de la primera ref. Anem a fer una xicoteta pausa. Al tornar, anem a endinsar-nos ja en la segon ref, on ja pues, n'hi ha més equips, n'hi ha més material, també més faena. Anem a fer una xicoteta pausa. Al tornar, segona ref.
2: Som a punt.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu.

0: 5:32, seguim en este, bueno, pues futbol més nostre, en Carlos Gallardo. Acabem de finalitzar l'anàlisi, no, d'este bloc de Primera Federació, que esperem que als valencians li vagi un poquet millor, no? Perquè, clar, estem ahí en el... Sobretot l'Hèrcules, no? Que jo crec que ja, de totes, totes, pues l'Hèrcules té que tindre un bon any, no? I que el nostre Gonzalo Blanes pues, em porta una alegria, no? Que ja porta també molts anys de patiment. També el Villarreal, que continuï en aquesta dinàmica de lluitar i de, bueno, pues, de tractar d'estar de ahí, bueno, pues, com l'Eldense, no? Ens va donar l'alegria la temporada passada.
1: Que ha sigut un any molt bo per als conjunts alacantins, perquè l'Eldense ha aconseguit l'ascens. Sí. En tercera està la Nucía, que ha aconseguit l'ascens. Sí. Per ascens a tercera, el Torrevieja, no és l'històric, però és un nou que recupera per a una de les grans ciutats d'Alacant. Crec que la cinquena en número d'habitants de tota la comunitat valenciana torna a tindre futbol nacional. També l'Eldense ve històric, ha aconseguit l'ascens. En divisions categories inferiors, el Santa Pola, també una gran ciutat d'Alacant, que ha aconseguit l'ascens. Ja ha faltat l'Hèrcules ahí, perquè l'Hèrcules té que estar

0: sí o sí més, sí, més cap a dalt.
1: Té que tornar al, al futbol d'elit. Anem a la segona ref, te sembla bé? Este passat dimecres també bueno, pues es van aprovar aquesta configuració, en este cas la segona ref ja... Si la primera són dos grups, en la segona ref ja són cinc, ja se va complicant la cosa perquè ja són 90 equips on jo crec que tenia així apuntat que n'hi ha dos grans titulars, no? En esta segona ref.
0: Així és. En primer lloc, és valencians, tots els equips valencians ja tenien el mateix grup, perquè en les últimes temporades ens havien dividit, per això comentàvem abans.
1: El licità estava un altre, sí, sí.
0: Correcte. Fa dues temporades va ser inclús més cridaner perquè van separar només a l'Orihuela. Uh-huh. I l'Orihuela, per exemple...
1: L'Ixena aïllat.
0: Sí. No podia jugar davant altres equips alacantins que tenia molt, molt a prop. La temporada passada sí que van separar Intercity, el licità, Orihuela, però cridava molt l'atenció perquè tenien una hora i poc, o una hora, no?, de viatge en carretera, sí, a l'Alcoyano, i en canvi se tenien, no jugaven davant de l'Alcoyano i se tenien que anar a jugar davant d'un equip d'Andalusia molt llunyà o de Madrid.
1: Extremadura.
0: O Extremadura, és que era molt, molt, molt curiós. Així que és un poc la configuració que va enviar la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvo Gomar. Cada federació, anem a recordar com es va produir esta elecció, sí, per una part, les federacions territorials enviaven la seva proposta a la Federació Espanyola, després es produïa una reunió de presidents territorials, entre ells consensuaven dos, tres propostes. Finalment van eixir tres propostes, les que van votar els 90 clubs, de forma telemàtica. En aquesta votació, primer es descartava una de les dues opcions i quedaren dos finalistes. I les finalistes van eixir per dos vots més la que va vèncer, mm-hmm, que van ser 42 i 44 vots, o així, mm-hmm, les que van ser positives per a este grup tercer. Només dos vots va afavorir esta situació. Així que...
1: Una decisió que, recordem, trau als equips catalans.
0: Correcte.
1: I que inclou als murcians en este grup tercer de la segona federació.
0: I per als alacantins que tornen. Alacantins, sí, està en Extremadura, en Madrid...
1: Sí, que unifiquen realment la Comunitat Valenciana.
0: En Canàries, correcte, l'unifiquen i fan que... Ara mateix són... Ese grup és València, Múrcia i uns quants, perquè són 7 i 7 de València, Alcoyano, Orihuela, Intercity, La Nucía, Elche, Cita, Mestalla i Castellonense. Castellonense que s'estrena per primera volta, sí, en una categoria més enllà de la tercera. 7 de la Regió de Múrcia, Cieza, el filial del Real Múrcia, el Real Múrcia Imperial, uh-huh, Minera, UCAM Múrcia, Lorca Deportiva, Yeclano Deportivo i La Unión. Ara parlarem de La Unión perquè... Uh-huh. No sabem on va jugar aquest equip, és una situació molt especial. Illes Balears, Atleti Balears, Mallorca B, Penya Deportiva i Poblense. Primer, anem a parlar de la Regió de Múrcia. Anem, vinga, a parlar dels set equips. N'hi ha un cas molt especial. Ara un company del diari La Opinió i de Onda Regional, de la Ràdio Autonòmica Pública, ens parlarà de cada un dels set equips, de quins, uh-huh, a priori van a ser els més complicats. La Unió, un cas especial. És un equip de La Unión, que és una població de la zona minera de Cartagena, uns, uh-huh, 15 minuts de Cartagena ciutat, que va demanar la temporada passada, quan va entrar un nou inversor, canviar-se de sede. Lo que volia fer Ramírez en el Alcoyano, de portar-se l'Alcoy a La Nucía, però ell volia portar-ho a una altra regió. Això va veure, va tenir el vistiplau, l'OK de la Federació Murciana, l'OK de la Federació Andalusa, però la Federació Espanyola li va parar els peus, perquè veia que era un precedent perillós. Uh-huh. Per a altres empresaris que compren un club en Alacant i se l'emportaren per el seu interès econòmic, l'Alcoyano, per exemple, se l'emportaren a Madrid i li va parar els peus. Què ha passat ara? Que el Consell Superior d'Esports, després del recurs que va presentar La Unión, li ha donat l'okay.
1: Entonces, o sea, que se'n van de...
0: Però no té l'okay de la Federació Espanyola de Futbol. Entonces està en un limbo ara que no sabem si... Sí que la federació el que ha fet és col·locar-li, que això és potestat de la federació, col·locar-li on volia, que és en el grup de la regió de Múrcia.
1: Uh-huh. On estan els valencians.
0: Clar. Ara, fins que comença la competició, dir si competirà, si els seus partits es jugarà a Múrcia o a Màlaga, que és on vol canviar-se, pues és una incògnita. De fet, la temporada passada, la Unió...
1: O sigui, que un equip de Múrcia vol jugar a Màlaga.
0: Correcte. De fet, la temporada passada, este club entrenava a Màlaga i cada partit el jugava, viatjava per a jugar-lo a la regió de Múrcia.
1: Que barbaritat.
0: És un cas molt peculiar. Ara nos explica tot això, aquests rivals, els set rivals de la regió de Múrcia que van a tindre els equips valencians, el company Paco Sarabia. Hola.
2: Muy buena tarde, Carlos. Un saludo a todos los oyentes de Apunt. Pues lo primero que debo decir de los equipos de la región de Múrcia es que hay alegría por cómo ha sido la distribución de los grupos. No porque piensen que el grupo 3 vaya a ser sencillo esta temporada, ni mucho menos. Todo lo contrario, sino por un aspecto económico el ahorro que van a tener los equipos de la región de Murcia en comparación a la temporada pasada va a ser muy grande, porque la mayoría de los partidos los van a poder hacer en el día. La ida y la vuelta no van a tener que hacer noche, y eso es un gran ahorro. Hablando de los clubes uno a uno, hay que empezar por el UCAM Murcia, porque es sin duda el proyecto más fuerte de los equipos de la región. El cuadro universitario solo piensa en ascender, se va a hacer un gran proyecto, ya se está haciendo, y de la mano de Checa, el entrenador que ha estado cerca de ascender con la Minera, el cuadro universitario quiere por fin ascender a Primera Federación. En un segundo lugar colocaría a la Deportiva Minera, pero más por lo que están diciendo en el club que por hechos, porque de momento no se conoce prácticamente nada del proyecto, solo que hay un inversor fuerte y que se quiere hacer un equipo igual de potente que el de esta temporada, que se quedó a 3 minutos de conseguir el ascenso. Después pondría a 3 equipos que la verdad están haciendo muy bien las cosas: Yeclano Deportivo, Lorca Deportiva y el recién ascendido Club Deportivo Cieza, que están fichando muy bien. Tanto el Yeclano como el Lorca se están fijando en equipos que han conseguido ya el ascenso y están fichando con cabeza. Son 2 proyectos que tienen masa social detrás y que quieren intentar dar el salto a la Primera Federación. El Club Deportivo Cieza viene de tercera, el objetivo es claro, conseguir la permanencia, pero de la mano de José Miguel Campos, el entrenador que ha estado en la Unión Atlético, está haciendo un equipo de gente de su confianza, de jugadores que conoce muy bien y de grandes incorporaciones, como por ejemplo de la Calzada, el portero que esta temporada ha estado en el Jerez. Por lo tanto, un proyecto que la verdad tiene muy buena pinta y hay mucha ilusión en Cieza. Para terminar, te comento que está el Real Murcia Imperial, el filial del cuadro grana, cuyo objetivo lógicamente es conseguir la salvación y nutrir al primer equipo, que está solo una categoría por encima de jugadores. Y finalizo el repaso con la Unión Atlético, porque a día de hoy sigue siendo un club de la región de Murcia. De momento no se sabe nada del proyecto. En principio van a estar entrenando en Málaga y van a estar haciendo viajes toda la semana, ya no solo para los partidos de casa, porque están obligados a jugar en la región de Murcia, sino también para ir tanto a la Comunidad Valenciana como a las Islas Baleares. Por lo tanto, un proyecto un tanto extraño. Veremos si finalmente pueden jugar en Málaga o no, pero lo que está claro es que desde el seno de la Unión ellos quieren que se certifique ese traslado y convertirse en un club andaluz. De momento no es así, no se sabe nada del proyecto. Entiendo que su objetivo este primer año es salir a competir y conseguir la salvación. Así que de momento ese es un repaso superficial, por decirlo así, de los equipos de la región de Murcia. Y nada, seguro que lo vamos a pasar muy bien esta temporada. Un abrazo.
1: Bueno, pues agraïm a Paco Sarabia esta explicació, el company del diari La Opinió de Múrcia i també en Onda Regional. M'ha agradat que destaqui el meu amic de la Calzada. És que, bueno, jo penso que és un porter d'experiència i de molt de nivell per a esta categoria. Per a mi, per a un recent ascendit com és el cas del Cieza, pues és un fitxatge important.
0: Sí, un porter de moltíssima experiència i que en el Real Jaén ha passat moments molt bonicos, com és sí. l'ascens, i moments complicats, perquè sí. el Real Jaén fa res estava en una situació crítica. Recordo fa 2 anys, pareixia que estava molt a prop de la desaparició, jugadors sense cobrar, sí. molt complicat. I
1: va anar al Jerez, ha fet una bona temporada en Jerez i, bueno, pues, és de veres que, bueno, pues ahí està, no? Este any en el Cieza, que és un dels equips murcians que ens contava Paco Sarabia que van a donar que parlar. Més coses.
0: I els equips balears són 4, Atleti Balears, Mallorca B, Penya Deportiva i Poblense. El Poblense ha sigut la gran revelació de la temporada passada, és un equip que acabava de pujar, un històric, però que acabava de conseguir l'ascens de tercera a segona federació, ja ha lluitat fins al final per l'ascens, disputant aquest playoff. I l'Atlètic Balears és cert que té molt de nom, que les últimes temporades ha sigut un dels equips que més inversió ha realitzat en la, sí. en la segona federació, però este any està apostant molt per jugadors de la zona de Balears, ha baixat prou el pressupost, així que millor que ningú, el periodista del diari Mallorca ens va comentar com se presenten estos equips balears per a la pròxima temporada. Escoltem a Manolo Fernández.
3: Hola, què tal? 4 equipos de Baleares en este grupo de segunda federación. Quizás el que está llamado a estar más arriba es el Atlético Baleares, aunque eso sí, este año el presupuesto va a ser bastante menor después de quedarse a las puertas el año pasado. Ya lo avisó el propietario, el alemán Ingo Bollmann, y en esas están buscando jugadores, sobre todo de Mallorca, que puedan completar ese bloque con el que se ha quedado el equipo del Atlético Baleares. y que esta temporada va a estar dirigido por Óscar Troya, el entrenador del Poblense la temporada pasada. Un Óscar Troya que además se ha traído a varios de los jugadores que tenía en ese Poblense, que ha tenido que encontrar entrenador, que ha fichado a Julián Robles, ex técnico del Mallorca B, al que subió en su día a Segunda Federación y que llevaba un par de temporadas sin dirigir a ningún banquillo, y un Poblense que es una incógnita porque se le van a marchar bastantes jugadores y está por ver a quién ficha, sobre todo de la isla, que el mercado es bastante restringido. En cuanto al Mallorca B, sigue Gustavo Siviero en el banquillo, pero va a haber una pequeña revolución en la plantilla, se van a ir bastantes jugadores y habrá que hacer hueco a algunos de los futbolistas que suben del juvenil y sobre todo algunas piezas que se están buscando en la península para reforzar un Mallorca B que tiene también el objetivo de mantener la categoría. Igual que la Peña Deportiva, el equipo ibicenco, que está por ver la plantilla que va a tener, van a mantener al técnico y quizás también a bastantes de los jugadores que ahora mismo están en la plantilla. Hay que pensar que en Ibiza es muy difícil el mercado, que hay que hacer frente también a la vivienda para los jugadores y que en ese aspecto todos los equipos ibicencos tienen muy complicado formar escuadras competitivas porque el presupuesto se les dispara.
1: Bueno, pues és la situació dels equips balears, també parlàvem d'Ixalet i Balears, no? Que és un poc la, el santo i senya, no? de la zona i estos últims anys que ha estat invertint en les illes, però sempre donen molta guerra, estos equips balears. Jo recordo, sobretot, perquè ara en el meu cap està el València Mestalla, no? Que ha estat molts anys i continua pendent del filial valencianista, i clar, n'hi ha vegades que en tot l'any igual guanyes un partit allí, Vull dir, sempre són equips difícils de batre en els seus camps, perquè clar, arribes a un camp que igual és d'herba artificial, en unes dimensions molt més reduïdes que de l'habitual, arribes a camps que estan a mitja hora en autobús, perquè és molt curiós el tema de les Illes Balears.
0: Sí, tu dius, per exemple, la Peña Deportiva, un equip que acaba de pujar, que sí, està molts anys en segona divisió, és un dels camps que sempre et diuen que és molt difícil jugar, de dimensió sí, molt reduïda, situació de l'herba molt complicada, és un dels camps que jugarà allà al futbol,
1: sí.
0: El Poblense també, i el Mallorca, a veure, les últimes temporades sempre que ha estat en segona federació o segona B, ha sigut un equip que les prestacions han sigut molt roïnes, sempre, ha destacat moltíssim i s'ha disparat a voltes, superant en pràcticament 20 punts al segon en la tercera de Balears, però ha sigut a pujar a esta categoria
1: i no funciona.
0: I no ha funcionat. Té així Gustavo Siviero, que el tècnic mític, molt experimentat, que va aconseguir l'ascens a primera federació en l'Intercity, aixina que coneix molt bé el grup, coneix molt bé a rivals, aixina que anem a veure quines dificultats presenten a un grup dels valencians, com recordàvem, anem a tindre set, un d'ells, un històric, l'Alcoià, la temporada passada va lluitar per aquest ascens disputant el playoff, el conjunt del Sant Sebastià de los Reyes en les semifinals el va superar, venia d'un estiu que havia canviat moltíssim el projecte, apostant molt per jugadors de la casa, jugadors de la comarca més que de la casa, i esta temporada jo crec que està fent el mateix. Ja m'ha entès i ha comunicat la renovació de jugadors con Raúl González, con Carbonell, con Solves, futbolistes que van a continuar i va ser un poc el bloc de la temporada anterior. I després està firmant a jugadors que sobretot tenen molta fam de créixer. Toni Peñafort, és un Toni Peñafort, un davanter dels Balears que més ha destacat les últimes temporades en aquestes categories. Ve del Poblense, de ser protagonista en aquest equip revelació la temporada passada. De fet, de 7 gols a la tercera de Balears fa dues temporades en el mateix Poblense. Víctor Pacheco, que és un de jugadors que així hem parlat molt esta temporada, el lateral dretà de la Vall d'Uixó, que va estar a la selecció valenciana i que és un futbolista que promet moltíssim. Ja la Vall d'Uixó, quan anava allà en la ràdio esta temporada, me dient, sabem que això no va durar poc. Este pensava que l'havia algun filial, podia estar darrere d'ell perquè és sub-23, però finalment el Alcoyano s'ha fet en ell. És jugador molt jove, anem a veure com respon ara a una categoria superior.
1: Com s'adapta, no?, també a un nou repte com és la segona ref.
0: I Alcoyano, que és el Collado, sí, que és jugar en qualsevol camp. Ibi Martínez, el lateral del Torrent, de les últimes temporades, mític, molt fiable.
1: Sí. Quin golaç li va fer al València Mestalla? És que, clar, jo tot ho porto a lo que jo he viscut, no? Però mos va fer un golaç fa dos temporades, allà en el camp del
0: Xavés, de Sant Gregori.
1: En Sant Gregori. Sí, en Sant Gregori. Un golàs espectacular, Ibi, que té bona planta, per a ser lateral té bona planta, i té quasi planta de central, Ibi Martínez.
0: I dels salvables esa temporada en el Torrent que ha baixat de categoria.
1: Sí, Ibi... que llàstima.
0: Martínez, Borja Martí, el porter que ha firmat l'Alcoyano. Bueno, jugadors que van sumant a un equip del director esportiu de l'Alcoyano, en el qual va assistir a l'assemblea que després parlarem de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana este divendres que es va dur a terme en València. Vam poder xerrar un poquet amb ell per a preguntar-li sobre aquests fitxatges. Escoltem al director esportiu de l'Alcoyano, escoltem a José Alemany.
4: Moment on ara mateix teniu el màxim protagonisme, totes les mirades van cap als despatxos, cap a vosaltres. Com està seguint aquest treball en les oficines del Collao?
5: Pues difícil, com tots els anys, però en la sort que enguany tenim una base de l'any anterior que va donar un resultat molt bo i això ens permetix anar un poc més tranquils a l'hora de confeccionar l'equip, ja buscant les posicions que consideres que tens que millorar o que tens que reforçar.
4: Hem vist ja algunes renovacions, continua un bloc, no?, de la temporada passada, així en memòria Raúl González, Solves, algun més, no Carbonell, crec que també. A poc a poc heu renovat un part del bloc i l'altre, pues, com sempre, ja que anar sumant futbolistes. Quin perfil de futbolistes esteu intentant agafar?
5: Bueno, en un principi, pues, veure les carències que tenim l'any passat per intentar superar aquesta posició i després les eixides que han hagut, buscar jugadors alternatius. Per exemple, l'entrada d'Ibi, pues, per l'eixida de Fran Moreno, que són dos jugadors d'un perfil defensiu zurdos, centrals, pues, buscar un poquet les posicions que se generen i anar buscant els jugadors que consideres adequats a cada puesto, no? Però sempre intentant millorar un poquet el que tenies l'any passat.
4: Per jugadors, des que més conec Ibi, perquè coneguem molt de la seva trajectòria en el Torrent dels últims anys, a Víctor Pacheco el coneguem molt bé, nosaltres que siguem el futbol més nostre, la tercera, millors laterals d'aquesta temporada, un jugador que promet molt, no? I són les grans apostes de joves d'aquesta temporada.
5: Sí, nosaltres l'hem seguit en la selecció valenciana i després en el Vall d'Uxó i la veritat és que és un xoc que ens va sorprendre i des del principi vam decidir incorporar-lo perquè sempre tens que tenir xocs que són joves i que tinguin projecció de futur i que ja estiguin en condicions de poder rendir-te el primer dia i creguem que Víctor és un d'ells.
4: Després també crec que el porter, també ha vingut Javi, no?, de la Real Unión, crec que del Nord, un poc, ells que són més coneguts, que no es pots comentar d'ells?
5: Bueno, Javi Mecerreyes és un xoc d'Astúries que va pujar en l'Avilés l'any anterior i en guany ha pujat en el Real Unión de Irún. Volíem aquesta faceta un poc reforçar, ja teníem a Soler i a Drilledó en un mig del camp i volíem un perfil de jugador com ell, que poguera anar i tornar, que ens donara un poc de força al mig del camp i que vinguera una trajectòria que considerarem bona per a sumar a l'equip des del primer minut.
4: Encara queda feina per davant el que volen aficionar. Així que anem a fitxar més i com està la cosa, com està el mercat un poc, què li pots dir a la gent?
5: Bueno, que no han parat encara. O sea, les renovacions ens han costat un poquet, però és que tenim que pensar que encara estem un poc més avant de meitat de juny, que ha quedat quasi un mes per a l'inici de la pretemporada i tenim prou avançat l'equip. Al final tindrem tots els jugadors que puguem tindre en arreglo al pressupost que tenim i a les expectatives del club i sempre pensant que l'Alcoyano és un equip que sempre mira per cada alt i n'ha d'intentar sempre estar el millor classificats possibles.
4: I com estàs veient el mercat? Això de parlar en representant, en jugadors, en veient el que fan altres equips, com l'estàs veient? La situació és un poc general?
5: Bueno, n'hi ha una sèrie d'equips que estan apostant molt fort, sobretot en el grup que nosaltres estàvem l'any passat, que com el Terrassa, també sabem que en el nostre grup l'Orihuela, l'Ucamp són equips forts, potents, el Balears... I aquests equips sempre treballen en un nivell econòmic altíssim i ahir poníem una sèrie de jugadors que, si es volen ells, és molt difícil accedir. Després, nosaltres ens manegem en un nivell mig alt, podríem dir, i estem treballant en aquests possibles jugadors que encaixen en aquesta filosofia de club que tenim, d'intentar buscar una base bona, una continuïtat de jugadors i reforçar les posicions acorde al salari que nosaltres podem pagar, que no som dels equips que més podem pagar en aquest moment.
4: Les dues últimes, esta setmana, fos dies, coneixíem el grup que ens ha tocat, que ha tocat l'Alcoyano, en tots els equips de la Comunitat Valenciana, en el 7 de Múrcia, en 4 de Balears. Per el que em diuen, el Balear no és tan potent des Balears en quant a l'Atlètic de Balears com altres temporades, ha baixat un poc el pressupost, està mirant més gent de la zona, però els murcians hi ha projectes molt potents. Un poc, què t'ha paregut aquesta lliga, aquesta configuració, i com veus aquesta lliga?
5: Bueno, nosaltres votarem aquest grup. Me trobem ser un dels artífices per a que se poguera fer. I més que res pensant en l'ahorro econòmic que significa els desplaçaments, perquè els nou viatges a Catalunya de l'any passat són de fins de setmana molt, molt costosos. Bueno, el nivell és alt, jo considero que el nivell és alt, perquè està clar que no estan els catalans, però els murcians, com tu bé has dit, tant Orihuela, com Ucam, com Lorca, com Cieza, que està gastant molts diners, i després el Yeclano, que és sempre un equip que sempre mira per cada alt, com pugui ser l'Alcoyano, és un grup fort. I després els Balears, home, Balears, si abaixa el pressupost a la meitat, seguís tenint un pressupost altíssim, perquè l'ha tingut molt gran sempre. I Poblense, pues, al final ha treballat molt bé el mercat mallorquí i tots els jugadors de Balears, i sempre l'any passat va fer el playoff, i no tenim per què pensar que enguany triga a ser un equip menys potent. La base la té, i només en què retoca els jugadors que li seran anat, concretament nosaltres m'ho hem endut a uno, no? A Penyafort, però un parell més han anat al Baleares. L'entrenador del Baleares és l'entrenador que tenia el Poblense. Vull dir que pensar que el Baleares no va competir al màxim nivell i va tenir un equip bo va ser difícil. És un equip des que l'ànima tiene que tindre en compte molt durant l'any.
4: I l'última, a finals de juny, últims dies de juny que estem, el que queda per saber que van a firmar els altres equips, el que de moment l'equip, què li pots dir a l'afició, què pot esperar, quin objectiu es marqueu per a la pròxima temporada, on us fiqueu la diana?
6: Perdone, chico.
5: L'objectiu sempre de l'Alcoyano és mirar per cada alt. Venim de fer un playoff, o sigui, l'objectiu voldríem que fos el màxim possible, però hem que tenir els peus en terra i sabem que n'hi ha un canvi de grup en equips potents, que hi ha uns pressupostos altíssims, i nosaltres estem en un moment de creixement. L'equip va canviar l'any passat de propietat, estem afiançant les bases per a tindre un projecte sostenible i que se pugui mantenir per ell mateixa, que no depengam dels diners de fora ni de possibles gent que vinga a salvar el club, com a 3 anys. Entonces, sense perdre aquesta perspectiva, les mires de l'Alcoyano sempre és intentar estar el més amunt possible i no sense renunciar a res mai, clar.
1: Bueno, pues ese es el objetivo, ¿eh? De este Club Esportivo Alcoyano. Tú le apretabas a José Alemany, pero ell, bueno, yo creo que tenen clar que repetir una temporada con la Canfet sería una buena noticia. Sería una buena temporada, ¿no? Per al Alcoyano.
0: Sí, yo creo que esta temporada té més oportunitat, perquè la temporada passada estava competint en equips com, parlàvem abans del Terrassa,
1: sí,
0: en projectes, inversions molt important. L'Atleti Balears, la inversió la temporada passada molt superior, amb el Barça Atlètic, amb el Sant Andreu, que també feia una gran aposta. I jo crec que esta temporada, en quant a pressupost, no és una inversió molt, molt alta. L'Alcoyano ve d'una situació complicada econòmica on fa uns anys, se'n va anar Ramírez, va entrar gent de la població, que a poc a poc està intentant fer les coses bé, anar a més, i s'està apostant això per jugadors en experiència, mantindre un bloc, i jugadors, sobretot amb molta fam, no? Són els que estan formant este Alcoyano. Però jo crec que per com s'ha donat la competició, els rivals a priori més potents pot ser l'Ucam Murcia, no? Els algun dels murcians que es deia, el Cieza, el Minera, anem a veure què passa en altres equips un poc que estan en aquesta incògnita, com l'Atleti Balears, que ha baixat un poc el pressupost, Poblense, que a mi me recorda molt el Poblense el que li va passar l'any passat al Torrent, temporada que ningú esperava, molt bé, i ara li estan agafant molts jugadors. Molts estan anant a l'Atleti Balears, un altre que ve cap al Coll.
1: És lo normal.
0: És lo normal, en clubs que, bueno, són modests, fan una gran temporada i després troben els seus futbolistes. Però jo crec que el Alcoyano, i més que vens de l'experiència, l'any passat era un equip pràcticament nou. És cert que molts jugadors lleguen abans de jugar a tenir l'Alcoyano, però entre ells, entre els mateixos jugadors, no es coneixien tant. Jo crec que esta segona temporada n'hi ha que ficar-li sí o sí a l'Alcoyano en la lluita per l'ascens, i pot ser-ho, per què no?
1: Tant de bo, siga així, que l'Alcoyano continuï donant alegries esta temporada. Jo recordo ja molts partits de nostre company Álvaro Molina contant d'aixòs encontres de l'Alcoyano. Mercato de segona ref, què me portes?
0: Primer, destacar que l'Elx Licitano, el filial de l'Elx, ha confirmat a Carlos Cuellar, que continua en la banqueta, o ha confirmat esta mateixa setmana en la banqueta del filial de l'Elx. Moviments destacats per els nostres. En l'Orihuela, Gonzalo Miranda, l'uruguaià, i Iván Huigues, el porter de Mutxamel, que continuen, ho ha confirmat esta setmana. En el Castellonense, ho avançàvem en les xarxes socials del punt a punt d'esta setmana, el fitxatge de Adama Sangare, el davanter del Saguntino. Té una història curiosa, ara que estem en el Mundial, ell va començar a jugar en Espanya, en València, en un Mundial. En el Mundial que juga en el riu Túria. El Mundial de joves que venen de Senegal, de Mali, de Nigèria, i que se junten per nacionalitats, i entre ells juguen com un mundialet, no? Allà en el riu Túria. ja quan va tindre fitxa, quan ja portava més temps així en València, ja vas començar a jugar en la U de Fonteta, després en Huracán Saguntino, en el Soneja, sobretot és quan va explotar a gols, va fer crec que 27 gols en una temporada, i no sé si 19 o 20 gols va ser espectacular l'arranc que va fer en Preferent en ese Soneja que va aconseguir l'ascens, però és curiós, no?, com va començar. Va vindre així, i m'ho comentava un dia, que la seva forma de sociabilitzar quan no coneixia ningú era ajuntar-se en amics o persones que sabien que venien de Mali, que li va dir un amic que jugava en el riu Túria i a jugar a futbol, i va conèixer a molta més gent que li va ajudar en la seva incorporació
1: i adaptació
0: a València i a Espanya. I així també podem avançar en el punt d'apunt de Apunt Ràdio, la Nucía. Fa una setmana està en Issa Ascens, que va aconseguir davant del Tío Valderas.
1: Terratrèmol.
0: Ahí va aconseguir el ascens, i terratrèmol, com bé dius, perquè continua Vicente Mir,
1: sí,
0: que el míster ascensos va aconseguir el seu sisè ascens. Només n'hi ha Ángel Villadero amb 4 ascensos en el futbol nacional que li continue, perquè ha aconseguit en el València, Mestalla, l'Illicità, en el Àguilas, i en els últims 5 anys 3 ascensos, amb el Saguntino, Torrent i este amb la Nucía. Però com dies bé, terratrèmol el que podem saber en la plantilla, perquè només van a continuar 4 jugadors de la temporada de l'ascens. El porter Carles Fuixà, molt destacat en aquesta final davant del Tío Valderas, va fer una gran parada a la segona part. El màxim golejador, el migcentre d'Aimús Gorcha, Josep Seguí Gorcha. El migcentre de la Villachollosa, Joaquín Rodríguez. I el lateral dretà, Ferran Zarzoso. Només van a continuar aquests 4 jugadors, i sinó que futbolistes també molt interessants, jo crec que dels millors de la categoria, inclús podien tindre l'oportunitat de jugar més allà, com Mauri, com Ballester, el defensa, com de les Marines, el Misentre, que va estar per Mestalla,
1: sí,
0: Mallorca,
1: sí, sí, sí.
0: Ferran Xiner, el seu davanter, que va estar per el Patacón, i també per el València, doncs sí. Tots ells queden lliures. Ara anem a veure on continuaran jugant, però revolució. Bueno, també és possibilitat que algun continua algun jugador més dels juvenils, però entre 4-6 futbolistes van a continuar a priori de la Nucía en esta nova etapa en zona fera. Això és un canvi molt important,
1: sí, sí,
0: per a este nou repte, per al conjunt de la Cantí.
1: Molta feina, per a la secretaria tècnica de la Nucía.
0: Ahí está José González, que va ser director esportiu del Alcoyano, ja des de la temporada passada en la Nucía, i té molta feina este estiu en els despatxos. I destacar a dos jugadors valencians que han sigut protagonistes en esta zona fera en els últims dies: Alejandro Bueno, que és de Foyos, que juga en el Lucán Múrcia, ha renovat. Ahí fa crec que un dia el van anunciar, no sé si l'han anunciat encara, si no ho anunciem així, que estava pendent d'anunciar. I Quique Bartual, torrentí, que va estar al Torrent, que es marxa al Yeclano de Xavi Jiménez, l'entrenador torrentí, que ara està en la Constitució.
1: Bueno, pues això en quant al mercat de segona ref. I jo te volia també fer una pregunta, perquè clar, està rumorejant-se molt el tema de tot el que pot passar en els despatxos, aquests ascensos, descensos, i com pot... parlem dels arrossegaments, no?, també, en aquestes eliminatòries, però podria el Castelló B recuperar la seva plaça en segona ref?
0: Aquesta pregunta que tu me fas me la feia una seguidora per xarxes socials esta setmana, no?
1: Sí.
0: I és que, clar, fiquem un poquet en context. En segona federació s'està parlant molt de l'Ourense, l'Arenteiro, de clubs que estan en una situació econòmica complicada, especialment de l'Ourense Club de Futbol. Què passaria si baixa administrativament a tercera?
1: Si en els despatxos el Ourense baixa.
0: Sí, això no...
1: Queda una plaça lliure.
0: Correcte. Això normalment es sap sobre mitjà juliol, que és després de passar unes setmanes, donar un plaça a veure si ho soluciona, si no ho soluciona. Pues ja que recordar el que va passar en el Lleida Club de Futbol la temporada passada, que va baixar administrativament, i que l'Atlètic Lleida de tercera, per 288.000 euros, va comprar la seva plaça. No li va anar molt bé, perquè una temporada després va baixar. Però un any a segona federació, 288.000 euros. Un poc caret, l'eix.
1: No els tinc jo en la butxaca, però bueno, sí. És de veres que aquestes coses passen, i podria fer alguna cosa així el Castelló B?
0: Correcte, sí. Si queda la vacant a l'Ourense B, el que faria la Federació Espanyola de Futbol, com ha fet els últims anys, és treure una vacant per circular, on explica que queda una vacant i la prioritat dels equips per agafar aquesta vacant. Primer estarien els equips que van baixar del grup primer de la segona federació, el 5 de Galícia, de Castilla y León, i el 6è seria el Castelló B, per millor classificat dels que van baixar de la resta de grups. I després ja estarien tota la resta d'equips que van baixar de la segona federació, els equips de tercera, etc. Lo que passa que dos aspectes. Primer, es trau a subhasta per el deute que ha deixat l'Ourense. L'any passat va ser 288.000 euros que va abonar l'Atlètic Lleida, que era de tercera. N'hi havia equips més per davant, però ningú va ficar els diners. Sí que el va ficar el Lleida i se va quedar la plaça. És un condicionant.
1: Sabem la xifra?
0: No, això perquè primer té que confirmar-se que l'Ourense baixa.
1: Val.
0: Aleshores, trauran a circular la Federació Espanyola de Futbol, que dirà: el deute de l'Ourense és tal. Entonces, la subhasta començarà el dia d'ací dos dies en 500.000 euros. Cada dia va baixant un 50%. 250.000, 125.000 i al quart dia 0. I cada dia, pues, va fer prioritats. si ningú fica diners abans que el Castelló ve o podria ser l'Atlético Saguntino.
1: Sí, sí, sí.
0: Si el fica, pues, aniria per davant. Una sisa que se produïsca i se vacant, l'altra que entre la puja i que soltes diners que fique damunt la taula la federació per a cobrir el deute que deixaria l'Ourense, i l'altra és que tindria que acceptar jugar on ha deixat la vacant.
1: Ah, amigo.
0: Que és un poquet el truc, no?, que té. Clar, si el Castelló ve es dona totes les circumstàncies, o el Saguntín o el qualsevol rival...
1: Són molts més diners, perquè tens que fer viatges molt lluny.
0: Clar, tindries que jugar en el grup primer de segona federació, amb els gallers, de Castilla i Leo, amb els Cantàbria, Astúries,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, sí, sí.
0: Això en els últims anys tenim l'exemple de l'Estepona, que va pagar 500.000 euros per jugar en Extremadura-Madrid. No s'anava molt.
1: No.
0: 288.000 va pagar l'Atlètic Lleida per jugar també la zona mateixa seua, sí, perquè cobria la Lleida.
1: Però clar...
0: I després hi ha el Cerdanyola, que va agafar una plaça perquè no va tindre que pagar, perquè se va, la puja va passar
1: arribar al zero,
0: al zero i ningú, i com era el primer que podia agafar aquesta plaça, la va agafar, però acceptant jugar en Extremadura. I va passar una temporada jugant en segona federació, sense abonar, perquè ningú va ficar els diners, però jugant amb el grup d'Extremadura, Madrid i Castilla i Leó. Clar, és a dir, possibilitats del Castelló ve com, sí, el Saguntino d'agafar una plaça, sí.
1: A costa de...
0: A costa de deixar els seus diners, depèn de la puja, i a costa de jugar allí.
1: Clar, no sé fins a quin punt pot ser rentable per a el bo de Bob Bulgaris, que, bueno, és de veres que esta temporada pues, no van fer un mal paper, però finalment acabaren caigant a la tercera ref. Alguna cosa més que puguem afegir de la segona ref?
0: Si vas anar a la tercera ref, perquè també hi ha hagut una notícia molt important esta setmana. Doncs
1: pues, anem a fer una xicoteta pausa i al tornar anem ja en eixa tercera ref per a endinsar-nos en el tram final d'esta, bueno, secció del futbol més nostre. Pausa i tornem.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
7: De tu a tu.
8: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple.

0: 6 i 7 minuts, continuem en directe en la sintonia del punt a punt en este futbol més nostre, en el que ja hem analitzat la primera federació, la segona federació, i Carlos Gallardo s'endinsem en la tercera federació, perquè, clar, n'hi ha novetats en esta tercera federació, que sempre canvien coses, sempre canvien coses, i sembla que el que va canviar és, en esta tercera, el format del playoff d'ascens de tercera cap a segon, no?
1: Així és. Ara mateix aquest format és tres eliminatòries, les primeres dos regionals que enfronten els equips del mateix grup, com este cas, per exemple, en esta temporada ha enfrontat el Saguntino davant la Nucía i el Villarreal C davant l'Atlètic Llevant, i el guanyador jugava després una eliminatòria final, la que ha jugat la Nucía davant el Tribal Valderas de Madrid.
0: Correcte.
1: Ara tornarem al que havia abans de la pandèmia. Això se va fer per evitar que els clubs circularen d'un lloc a un altre, per les aficions es mesclaren, per evitar aquesta distribució, no?, en aquesta època pandèmica. Es va tornar al que havia abans la tercera, que és les tres eliminatòries a nivell nacional.
0: Uh-huh.
1: És a dir, que, per exemple, el Saguntino s'haurà jugat l'ascens davant tres rivals de tres regions. Això, a priori, va afavorir a les terceres més potents, Catalunya, Madrid, València, perquè habitualment, per el seu potencial, aconseguien més ascensos en el format anterior que ara es va recuperar. Això se confirmarà el pròxim dimarts en l'assemblea de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Este divendres van parlar en Salva Gomar i li preguntaven sobre l'assemblea i també per este canvi de format. Escoltem a Salva Gomar.
2: Estem en Salva Gomar, en el punt a punt de Punt Ràdio. En primer lloc, este divendres ha sigut l'assemblea de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Balanç, el que ha sigut la temporada passada ja. Inici en la configuració de grups del que va ser la pròxima. Quin balanç fas tu d'esta assemblea?
3: Bueno, yo creo que la asamblea hemos

0: ha recolzat totalment tantes contes com tota la temporada deportiva. Ha fet ahí una memòria extensa. Tenim, jo no m'havia donat compte, però tenim molts campions que a nivell nacional pues, han eixit tant com a estaments arbitrals, com a entrenadors valencians, com a clubs que han pujat. Jo crec que és un balanç molt positiu.
1: Ara han finalitzat el futbol a la xespa, però venen el futbol en els despatxos. Aquests partits molt, molt importants. I esta setmana han tingut partits molt, molt importants en aquesta configuració de grups, primera federació i sobretot en segona federació. Ahí està la proposta de la valenciana i finalment, per fi, este any, jo crec que podem estar molt contents en el que ens ha quedat en aquesta segona federació, el grup tercer, no?
0: Sí, pues sí, jo crec que sí, que podem estar molt satisfets de lo que ha eixit, tant en la segona federació com en la divisió d'honor, que ha eixit exactament igual, els dos grups. Jo crec que tots volíem lo que ha eixit, i ha sigut costós perquè han tingut que convèncer pues, a la meitat d'Espanya, però bueno, poquet a poquet així tot, i jo crec que serà un bon any pels clubs valencians.
1: Sí, perquè n'hi ha, és molt important l'aspecte econòmic, comentava, per exemple, Orihuela, que altres anys ha sigut molt perjudicat, i l'afició, de l'Orihuela molt contenta perquè és una afició que viatja molt i ja no té que anar a l'altra part d'Espanya, sinó ara que pot gaudir també d'aquesta part molt important per a l'afició, que és el acompanyar el seu equip fora de casa.
0: Sí, en Twitter vaig veure pues, tots els quilòmetres que fan i jo crec que Orihuela i Intercity crec que eren els dos que menys quilòmetres fan de tota Espanya. Ja poden estar contents i invertir ahí en salut i en arribar a casa pronte per entrenar millor i té molta il·lusió. Vas parlant el president ahir i està molt il·lusionat en donar la sorpresa l'any que ve.
1: I altre partit molt important és aquest play-off d'ascens de tercera a segona federació, en el que torna a ser prioritat o que torna a ser nacional des de la primera eliminatòria, perquè ahí el més normal és que tinguin més opcions d'ascens els valencians. Com està aquesta lluita?
0: Bueno, s'ha aprovat ja en comissió delegada i el dia 30 s'aprovarà que, i els presidents van decidir també se va guanyar ahir, que el play-off serà nacional. El que passa és que sí que és de veure que l'aposta que vas fer jo de reduir les eliminatòries, això estan valorant, però jo crec que no eixirà perquè és un riesgo que l'Espanyola no vol assumir encara. Jo crec que la temporada que ve li pegarem una altra volteta i al final jo crec que eixirà.
1: I l'última, ho has comentat a l'assemblea, objectius, comentaves tu en 4 anys, per a la pròxima temporada, nous reptes, noves il·lusions, ara la gent estarà descansant, però ja té moltes ganes de que comença la temporada, avui hem sabut que 6 de setembre comença la majoria de futbol. Sí. Què li dius a la gent de cara a la pròxima temporada ja?
0: Bueno, pues que descansen ara, en este mes que queda, bueno, n'hi ha alguns que ja es començaran a entrenar en no res, però bueno, que descansen i que reflexionen, analitzin, agarren forces per enguany, que serà un any molt bonic en tot el futbol valencià.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Les paraules de Salva Gomar parlant d'eixa bueno, pues, configuració d'esta tercera ref, també d'eixos canvis, no?, que proposava la Federació Valenciana de Futbol, però també tenim que parlar de la situació en les banquetes, Carlos.
3: Sí, perquè quedaven 3 banquetes per saber finalment el seu destí. En el Castelló ja coneixem que Juan Casajús va ser el tècnic després del descens a tercera federació, un tècnic que ha estat a l'Utebo, a l'Arentero, a Teruel, treballant en el staff tècnic i que va ser conegut fa uns mesos quan en l'Utebo va dir que va fer un partit, un assaig en un encontre davant l'Egea de porter jugador.
2: Sí.
3: Durant uns minuts, pues ell ho va impulsar. Era un partit que anava perdent 0-2 i que va empatar a 2. Li va anar prou bé. I recordem entrevistes que parlaven en els seus jugadors i que portaven setmanes assajant-ho i que ho havien previst per a un partit que anara molt, de forma molt roïna el resultat, provar-ho. I li va anar molt bé. Entonces anem a veure este míster nou del Castelló B si ens sorprèn també en alguna decisió. En el Atzeneta...
2: Vaig llegir que el comparaven en Guardiola.
3: Sí, sí, bueno, claro. Allí van fer, bueno, tipus sí. De comparacions per aquestes innovacions, perquè diuen que és un tècnic molt en una metodologia molt moderna, no? En nous conceptes, doncs anem a veure què és capaç de fer en el filial blanc i negre. En el Atzeneta, que fa una setmana en l'ascens de la Nucía es confirmava que es mantenia, que no s'anul·lava aquest efecte arrossegament i que es mantenia una temporada més en la tercera. Poden confirmar així, avançar en el punt a punt, que continua Garrido, que va ser el míster que va finalitzar la temporada passada, després de molts canvis en la banqueta, va aconseguir no baixar directament, que finalment en aquesta lluita que tenia final a l'Alcira fora l'equip que baixara, el va mantindre, estaven molt contents, i ja dia quan parlarem en ella en el punt de punt en Jesús Soler, en el director esportiu, en l'últim partit de Lliga, que primer tenia que esperar a veure mes i mig, a veure què passava, si es salvava o no, però si es salvava, la primera telefonada anava a ser per a Garrido, per a veure si continuarà, i continua Garrido. També continua Salva Martí, ho podem avançar també en el punt de punt, un dels seus referents, el de Tavernes, ja va dir, que va continuar en el Atzeneta. I per altra part, una altra banqueta que estava dubtosa perquè no sabia dir res, Juan Andrés Jiménez.

0: Jiménez, el tècnic del Lens CB. Continuen les converses, porten tot l'estiu ahí parlant, però està molt pròxim. Jo crec que finalment
1: tu
0: continuarà.
1: Penses que sí?
0: Jo crec que sí.
1: Bueno, pues és important, perquè també és la mà dreta de Claudio Barragán, tècnic del primer equip del Dense, i en eixa aventura ja, en el futbol d'èlit en segon divisió. Com dies, bueno, pues estàvem pendents de si continua o no també el míster del B.
0: Sí, pues parece ser que va a continuar el míster que ha conseguido esa histórica ascenso, recordemos, sí, de primera vuelta, el Eldense, que tendrá el seu filial en tercera división del fútbol nacional, en tercera federación. Y vas a poder hablar en la Asamblea del Fútbol de la Comunidad Valenciana amb diversos directivos, un d'ells amb el directivo del Xove Español, en Rafa Bebía. Y atención, porque el club ha anunciado que en unas horas, el próximo dilluns, anunciará una bomba, un fichaje bomba. Es un fichaje bomba y sobre eso le han preguntado a Rafa Bebía.
2: Estem en Rafa Bebià, amb el directiu general del Xove Espanyol. Bueno, estem en un estiu de continuïtat en el Xove en quant a l'entrenador, a l'estaf tècnic que va finalitzar la temporada passada. En alguns canvis, un poc, què esteu treballant d'este estiu de cara a la próxima temporada en el Xove Espanyol?
3: Bueno, estamos trabajando, como bien dices, continuidad, luego firmar jugadores pues contrastados, otros que tengan hambre, y al final esa mezcla es la que nos puede llevar pues a tener una temporada positiva, que sea buena y que podamos disfrutar de un buen año.
2: Supongo que el Xove que veremos la próxima temporada será ese que vimos en el tramo final, ese que volvió a recuperar un poco la línea, ¿no?, en la liga, y a seguir compitiendo al máximo en la tercera, que como cada temporada se presenta muy competitiva.
3: Sí, sobre todo los equipos están apostando fuerte, vemos proyectos muy importantes, los que han subido por supuesto también, y esos equipos pues que han bajado de segunda ref, que buscarán volver cuanto antes a esa categoría, y se presenta una tercera ref muy atractiva, con muchos filiales y, como te digo, proyectos muy ilusionantes. Todos esperamos hacer una gran temporada y yo espero que sea el Xove uno de ellos.
2: Estamos al final de una temporada, inicio de otra, es el momento ahora, el protagonismo para los directivos, para los directores deportivos. ¿Cómo difícil es gestionar un club de fútbol en una tercera?
3: Bueno, es difícil, ¿no? Porque al final tienes pocos recursos, somos clubes modestos en este fútbol de barro. Sí que es cierto que en tercera red pues siempre hay proyectos, 5 o 6 proyectos que son fuertes, no es nuestro caso. Y bueno, y ahí pues tienes que aguzar el ingenio, tirar también de apuestas, de jugadores que no esperas en absoluto sobre el papel que te vayan a dar ese rendimiento, que al final muchas veces te acaban dando un mayor rendimiento que esos jugadores consagrados y contrastados. Y bueno, y es a lo que apostamos, ¿no? A esos jugadores veteranos de la plantilla, pues con esa gente que quiere hacerse un hueco en la tercera ref.
2: Voy a aprovechar, en unas horas el club ha anunciado que anunciarán un fichaje bomba. Danos alguna pista.
3: Bueno, vuelve un grande, vuelve un jugador que ha ascendido a segunda ref, y yo creo que con eso he dicho muchas cosas.
2: Y por último, mensaje a la afición del Xove Español. Son muchos años en tercera, lo difícil que es competir. Ya vemos este año qué tipo de clubes han descendido. Mensaje a ellos para que se sumen un año más a estar ahí en el campo municipal.
3: Sí, sobre todo eso, que con ellos todo es posible. Lo hemos visto, hacemos cosas increíbles todos los años cuando otros se ahogan. Y esperemos que este año desde el principio podamos disfrutar y que sea un gran año que recordemos.
1: Bueno, pues fichatge bomba mig confirmat, perquè no ha dit el nom. No sé, tu el pots dir el nom o no?
0: Bueno, anem a dir-lo, no? Ja que estem així,
1: bueno, així
0: en confiança, així, vale, que la gent no ho diga a ningú, però jo crec que Pablo Morgado, que està a la Nucía, que va ser un dels jugadors defensa d'aquell Xove Espanyol que va ser subcampió de Lliga i va quedar-se en els penals a punt de poder aconseguir l'ascens històric a segona federació, va formar part d'aquell equip i té moltes possibilitats de finalitzar en el Xove Espanyol. Sense dubte seria un dels grans fitxatges, perquè és un dels millors defenses de la categoria. M'ha sorprès molt que no continuara la Nucía, així que pot ser. Pot molt ser que vagi en direcció cap a Sant Vicent del Raspeig.
1: Pablo Morgado, el jugador de la Nucía, que ficarà rumba a Sant Vicent, com diu el nostre Carlos Gallardo. Més coses de la tercera.
0: Pues n'hi ha un equip, l'Ontinyent 1931, que este estiu ha canviat de forma radical. Roberto va decidir no continuar en la banqueta, el club no continua tampoc a Abel Boades, la direcció esportiva. En el seu lloc està un nou míster, que Rubén Sanz, que va estar al Patacona, que va estar al Rayo Ibense, director esportiu Moll del Val, i sorprèn
1: molts
0: perquè
1: canvis,
0: molts canvis en la plantilla: Rafa Martínez, Lluís Felipe, Pablo Bonet, Ivan Albert, Pedro Sempere, crec que se'n va a direcció cap a Villarreal, es comenta molt el seu davanter. És a dir, molts canvis en la plantilla i molt canvi en l'estil de xoc, perquè el tècnic que l'han vist en el Patacona de Rubén Sanz és un tècnic que li agrada molt el xoc de circulació, el xoc de mirar la porteria adversària, quan l'Ontinyent en les últimes temporades s'ha basat molt en la solidesa defensiva.
1: Sí, sí.
0: Així que molts canvis en la temporada, i sobre això li preguntàvem a Juan Babàs, al seu president. L'escoltem al president de l'Ontinyent 1931.
2: Estem en Juan Mamás, amb el president del Ontinyent 1961, en un estiu de canvis en el club. Canvi del director esportiu, canvi a l'entrenador. Un poc com està anant tot aquest canvi que esteu duent a terme aquest estiu?
4: Pues bueno, com tu bé has dit, molt de canvi, adaptant-se, perquè veníem de 7 anys de Robert, entonces, clar, en 7 anys, al final, tot era molt fàcil, molt localitzable tot, molt, molt conegut tot. Ara ha vingut Rubén, pues bueno, és un altre perfil, tot novetat. Després teníem Abel, pues ara ha entrat Moi, i també pues una altra manera de treballar. Aleshores, pues bueno, duem 3 setmanes treballant conjuntament, 2-3 setmanes, i de moment encara és molt pronte, però bueno, es nota molt de canvi i estem acostumant-se un poc a treballar conjuntament.
2: La gent per la visió d'este futbol, que és un canvi també de proposta futbolística en principi, no?, per els canvis de Rubén Sanz i també de plantilla, però el que estem veient també va ser un canvi molt notable.
4: També va ser un canvi molt notable, perquè un entrenador nou, pues, es quedu també gent a lo millor que coneix, que també li serveixen ahir per el seu estil de jugar. A lo millor n'hi ha gent en la plantilla que ell pensa que són aptes per al seu estil de joc, a lo millor n'hi ha altres que a lo millor pues, no ho considera així. Aleshores, pues, bueno, ell intentarà conformar una plantilla de gent que li servisca per a plasmar la seva idea futbolística.
2: Estàs tancant una temporada, tancant un exercici, començant una nou en el paper del directiu. Com és de difícil durar endavant un equip de tercera?
4: Supercomplicat, perquè pues bueno, pues a l'haver tant de canvi, pues partixes de, no partixes de zero, però sí que és un, com si merejares molt el projecte, i ara pues n'hi ha que fer molt, un projecte no total, no nou, però bueno, n'hi ha que fer un projecte prou nou, no? Aleshores, pues bueno, és complicat, perquè tens que buscar pues bueno, les jugadors adequats, les persones adequades per a este nou, per a esta nova via que ha agafat el club, i és complicat.
2: I missatge, un missatge d'afició.
4: Pues un missatge d'il·lusió. Nosaltres hem pegat un pas. Bueno, Roberto, quan va dir que se n'anava, el club va tindre que canviar tota la seva idea. La veritat és que hem pegat un pas molt, molt, molt important i difícil al mateix moment, però bueno, ho hem fet per esperem que per bé. I el que volem transmetre a l'afició és que el que s'ha fet és per millorar, per il·lusionar a la gent. Hem apostat per un entrenador jove que tenim molt bones referències, i el que volem és que confeccioni una bona plantilla en una idea clara de joc, que l'Ontinyent sigui reconegut per el seu estil atrevit i tot, i en això es quedem, no? Volem il·lusionar a la gent en una bona aposta en escena.
1: Bueno, pues el presi de l'Ontinyent, Juanma Bas, parlant d'aixòs canvis i demanant també, Carlos, algo de paciència, no?, també a la afició.
0: Sí, perquè són molts canvis de jugadors, sí, de les últimes temporades, perquè les últimes dues temporades l'Ontinyent 1961 ha finalitzat en sisena, setena posició, que per pressupost és on tenia que haver finalitzat. Però sí que és cert que per moments de la temporada donava la sensació que podia ficar-se la lluita per el playoff, sí, però l'últim mes i mig de competició va ser molt decepcionant com esta última temporada, i això ha deixat un sabor molt agre, no? Jo crec que sí que hi ha que donar-li un canvi, no, però és un canvi molt important. En jugadors, la plantilla va canviar moltíssim, i en un estil de xoc que també va canviar moltíssim del que fa de l'Ontinyent les últimes temporades.
1: Sobre Lliga Comunitat, anem a parlar de la Lliga Comunitat també, sobretot, jo crec que la setmana que ve que podrem entrar també en més coses i en profunditat, però què me pots contar sobretot de l'assemblea de respecte a la Lliga Comunitat?
0: Sí, l'assemblea que es va celebrar este divendres a Hotel Las Arenas de València, és la fi, el balanç de lo que va ser la temporada anterior, i ja ahí es comença oficialment el que és la pròxima temporada 26-27 en el futbol regional. Destacar la configuració de grups de les lligues que es van diferenciar. La lliga més top, l'autonòmica, la nord i sud, era el que s'esperava, amb les permanències d'Alqueries per l'ascens de la Nucía, pues l'Alcira, l'Alberí, que estan ahí entre el nord i el sud, finalment es queden en el sud, i donen pues un nivell de lliga espectacular, perquè sí que en el nord està el Utiel, que acaba de baixar, que en Luis Ruiz de l'Onda, en Álvaro Guillem, que ve del recambio, San Fernán Pérez, que torna, pot ser un poc l'equip més potent, amb el Burriana, amb el Manises, que sempre presenta grans equips, amb el Ribarroja. Atenció al quart de les Valls, que ahí està Borja Mir, Pablo Morgado, el davanter, que va estar en l'Huracán València, sí, molt veterà, que també està agafant a jugadors com Pablo Sánchez, defensa, Diego Noales, Emilio Martí, que ve del, bueno, el jugador de la Pedrera del Villarreal, que ve de l'Utiel. Són un poquet els més cridaners en aquesta zona nord. I en el grup sud eren equips com l'Alzira, que està agafant jugadors, per exemple, el Castellonense, com Marcos Castells, Vicent Fuixa del Ontinyent, el Javi, que este any aposta molt fort, el Javi, tenen molt clar que van lluitar per l'ascens, atenció sí. a este club, el Javi, que ha firmat a Robano el Novelda, o a Raúl González, que va ser davanter de l'Hércules, i després també està l'Alberic, amb Nico Cabanes, que l'ha firmat, el Benidorm a Sergio Mora, que va ser el entrenador de l'Hércules unes temporades, que va ser en staff tècnic de José Guardalás en el Getafe, ara sí. va dirigir el Benidorm, que ha sigut una de les grans sorpreses, Javier Vidales, que era molt volgut allí al Guillermo Amor, pues no han decidit no comptar en ell per una temporada més i apostar per Sergio Mora. I sa configuració de grups, un altre titular d'aquesta assemblea ha sigut les dates per a la pròxima temporada.
1: A nivell de pressupost?
0: Les dates de calendari.
1: Vale. A veure, també les dates.
0: Les dates començaran les lligues el 6 de setembre. 6 de setembre començarà la tercera, començarà la Lliga Comunitat i les resta de categories ja la següent setmana. Destacar, 20 de setembre, per exemple, comencen segona i tercera Federació Valenciana. El 13 de setembre, la nostra Copa, que recordar que la comencen jugant només els equips de segona i tercera Federació Valenciana. Després, com la Copa del Rei, pues ja se van sumant d'equips de categoria superior. Com diem, 6 de setembre començarà el futbol regional, que finalitzarà les lligues 9 de maig o 7 de maig, depenent de la categoria. La Lliga Comunitat, la top autonòmica, el 9 de maig. I va haver diversos clubs que es van queixar. Per què?
1: Per què?
0: Perquè com este any anterior, en Lliga Comunitat, el 2 de maig es parava la Lliga
1: sí.
0: per el festiu i perquè hagués jugat a la final de la nostra Copa i després es jugaven les dues últimes jornades. I es van queixar que quan estigui en el tram final me pares la Lliga per a jugar les dues últimes jornades, pues el pròxim any el 2 de maig es pararà per a jugar la nostra Copa i per ser festiu i quedarà una jornada. És a dir, separarà la Lliga una jornada abans de l'última jornada. Això, claro, ha dit que alguns...
1: Queda estrany, no? També, sí.
0: Per exemple, hi estava el president de l'Alzira que es queixava, que deia, ara quan estem en l'última jornada que s'estan enxugant en l'ascens, me fas parar l'equip una setmana per atendre una més. També parar el 9 de maig suposa que li tens que pagar el següent mes als jugadors. Si acabes el 2, a lo millor ja l'acabes i t'estalvies i se més. També dia el de competicions. Però, clar, doneu-me solucions. Si voleu, perquè festius van a n'hi haure el 6 de desembre i cada setmana no hi haurà lliga perquè es pararà per el festiu. En Nadal, del 20 de desembre al 10 de gener, també pararà la lliga. En març pararà dues setmanes perquè es junten
1: Falles
0: i Setmana Santa, que esta pròxima 2027 aniran juntes. I després el 2 de maig es pararà perquè sempre es reserva aquesta data per a la final de la nostra Copa. I diem, per què no finalitzem la lliga una setmana anterior i la final de la nostra Copa es juga el cap de setmana posterior? Clar. És algo que se va fer fa uns 3 o 4 anys, també va haver crítiques perquè s'equís del playoff que no disputa la nostra Copa, dient que se tenien que esperar dues setmanes a jugar els playoff. Bueno, sempre hi ha debat, però que sàpiga la gent que el 6 de setembre comencen les competicions i sobre el 9 de maig la Lliga Comunitat finalitzarà la Lliga Regular per a donar peu als playoff d'ascensos. Altres temes que es van tractar en l'assemblea: un augment del sou del president de la Federació Valenciana. Cobrava fins al moment 170.000 euros, 100.000 es aportava a la Federació Valenciana, la Federació Espanyola, 70.000 la Federació Valenciana.
1: Això, Salva Gomar.
0: Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, Salva Gomar. 170.000 cobrava. Ara passarà a cobrar 200.000, però la Federació Valenciana aportarà menys, perquè en una subvenció que dona la Federació Espanyola per professionalització de la Federació va aportar 150.000 i la Federació Valenciana
1: 50.
0: És a dir, la Federació Valenciana aportarà menys.
1: O sigui que Gomar ha passat de guanyar 170 a 200.000 i...
0: La Federació Valenciana aportarà menys.
1: 20.000 euros menys que abans, no?
0: Correcte. També en este discurs que va mantindre Salva Gomar va dir que va dir els seus objectius per al pròxim mandat, ha començat un mandat, ha sigut reelegit fa res.
1: Correcte, sí.
0: Digitalitzar, d'ací un any es veurà una nova plataforma, un nou mecanisme per a aquests tràmits d'entrenadors, de jugadors, siga molt més ràpid.
1: Lo que era abans el Fènix, la base de dates...
0: Sí, bueno, s'ha modernitzat ja en l'últim any, però no va explicar exactament què se tractarà, però que s'està treballant en una multinacional per a donar un pas endavant. Un dels grans objectius és avançar en la digitalització digitalització dels tràmits burocràtics de la federació. Més valenta, va apostar més per el futbol femení, que és la gran bandera de Salva Gomar des de que està al capdavant de la Federació Valenciana. Futbol sala, nous competicions que es van a durar a terme per a modernitzar-les i excel·lència arbitral. Diu que vol anar més al rastreig, buscar més àrbitres, anar...

0: No?
1: Pujar el nivell de l'arbitratge, que defensava que és molt bo, que és molt complicat arbitrar, però que, igual que s'ha fet en el futbol de femení, de fer un major rastreig, anar a més a búsqueda de,

0: suposar una alineació indeguda o tal, sinó fer una altra fórmula. Bueno, això s'explicarà les pròximes setmanes. És un poc el que va deixar esta assemblea de la Federació de Futbol Comunitat Valenciana, una federació de futbol Comunitat Valenciana que va tenir un superàvit l'any passat de 200.000 euros, que com a entitat sense fins de
1: lucratius
0: sí. es va donar a una associació, pues, a un fons benèfic per, a, per ajudar socialment a la societat. I així va finalitzar aquesta assemblea on van participar 84 de 120 assembleistes que té la Federació Valenciana. El més destacat, això, la distribució de grups i, per altra part, i la pròxima temporada que es començarà en el futbol regional i el 6 de setembre en Lliga Comunitat i en la resta de categories. En la pàgina web de la Federació Valenciana ja està el calendari perquè, si voleu saber de ja futbol base, d'altres categories, cadet, doncs pues, progressivament les pròximes setmanes aniran començar les competicions.
1: Bueno, doncs, pues, respecte a Lliga Comunitat, ens queden coses encara per perfilar. Si te sembla bé, les podem deixar per a la setmana que ve. Igual que el mercat de la tercera i cosetes que segur que d'ací la setmana que ve sorgixen. Te sembla bé?
0: Perfecte, donarem més detalls d'aixes novetats que estan hi haguent i s'estan produint ara mateixa. Doncs,
1: pues, Carlos Gallardo, ha estat un plaer esta secció d'avui, d'este futbol més nostre, que donarà que parlar, perquè si ja avui tan sols en les assemblees ha donat que parlar, ara que ve el mercat, la pretemporada i demés, pues donarà molt, molt que parlar el futbol més nostre, com sempre, en este punt a punt de Napunt Ràdio i en el nostre expert en futbol regional, com és Carlos Gallardo. Carlos, moltes gràcies.
0: Pues una abraça, adéu.
1: Fins a la pròxima. Són les 6:31 minuts, fem un alt en el camí i al tornar anem en una entrevista que jo tinc moltes ganes, crec que és molt curiosa, anem a parlar de skate.
2: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
7: De

Sí, sí, 33 minuts de la vesprada i avui anem a parlar d'un esport que durant la temporada no havíem tocat en el punt a punt. Vos anem a presentar una història que demostra que l'edat no sempre marca els límits, perquè el nostre protagonista té 14 anys, però ja competeix en els millors skaters del món i forma part de la selecció també espanyola de skateboarding. És en molt poquet de temps el que ha aconseguit fer-se un espai entre l'elit nacional i internacional. Ha sumat ja grans resultats en campionats d'Espanya, en Copes del Món. Ja apareix

0: en el rànquing mundial, entre els millors. El seu gran objectiu, jo penso que està clar, que és seguir creixent per a lluitar per una plaça en aquests Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I jo crec que, a més, darrere dels resultats, pues, també pues, n'hi ha moltes hores d'entrenament, de viatges, de sacrificis, de una família que jo crec que pues, té que estar en el dia a dia al seu costat, perquè bueno, pues, avui no tan sols ens acompanya ell, sinó també està son pare, i volem també pues, conèixer, no?, i parlar amb ells, perquè està allà per així, anem a saludar-lo. Taiga Jimeno, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Gràcies per estar així amb nosaltres, en este punt a punt. M'has dit abans, te apuntava fora de micro, si havies fet moltes entrevistes, però clar, en 14 anys tampoc t'he donat temps a fer moltes entrevistes, no?, en la teua carrera.
1: No, bueno, pel moment soles duc dos, en esta tres, i, bueno, una parlant i una altra prescrit, esta serà una altra experiència.
0: Bueno, doncs pues, poquet a poquet, tot va encaminat a créixer. També està per així Alberto Jimeno, que és el pare de la criatura. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Molt bé, bona vesprada.
0: Anem a començar, si vos sembla bé, perquè, clar, fent un poquet la presentació, en tan sols 14 anys ja formes part de la selecció espanyola absoluta. Com sona això quan ho escoltes? Has arribat a normalitzar esta situació o encara és un orgull i una sensació d'estar impressionat?
1: Bueno, pues encara m'impressiona un poc perquè quan vaig començar és on volia arribar. Bueno, no el puc normalitzar encara perquè sí, no duc tant de temps, duc un any, però quan el pense em segueix impressionant. És on jo volia estar i ara estic.
0: La pregunta que jo que volia fer-te és quan començares a muntar en skate? Contamos un poquet la teua història, si t'imaginaves també arribar tan ràpid a este nivell, però quan comences a muntar en skate? Perquè he vist que l'has portat, està per així per l'estudi de l'skate.
1: Sí.
0: T'acompanya fins al llit també?
1: No, a tant no, encara.
0: Encara no, vale. Com comença la teua història en el skate? Contem-nos un poquet la teua història, després te preguntaré més coses, però com comença la teua relació en el skate?
1: Pues jo vaig començar a fer skate quan varen inaugurar un skate per al meu poble, a Quart de Poblet.
0: Sí.
1: I just per inaugurar-lo varen fer un campionat nacional i jo vaig anar a veure-lo amb mon pare i vaig dir-li, jo vull fer això. I pues vaig comprar-me un skate i fins així. Encara estic millorant i me'n recordo perfectament quan vaig començar de tot.
0: I què és el primer que li diries a algú que mai ha vist una competició de skate, que vol entendre exactament, perquè clar, tots tenim el cap, no? Pues, o els videojocs o les sèries americanes o on sempre té aquesta sensació del típic xaval que va en xandall, que li agrada el skate, no? D'un poquet esta imatge, no?, que tenim dels que fan skate. Però què li contaries a una persona que no ha vist mai una competició de skate? En què consta? Com funciona? Com és una competició de skate?
1: Pues al principi són, depèn de semifinals, classificatorios, final, pues són normalment 3 rondes, 45 segons, i fins que te caus no pots continuar, i sol ser molt emocionant i molt impressionant també, perquè tots els trucos són o molt alts, si són de volar, si són de trucos de grindar, molt impressionants, tot. Sol ser un poc difícil per al que el veu, però per al que el fa és normal, un poc.
0: O sea, és més espectacular per al que ho veu des de fora, perquè sí, vosaltres imagineu que entreneu tant, no?, que al final normalitzeu fer volantins en el skate, no?
1: Sí, al final també el tens un poc interioritzat si has practicat tants aquests trucos, pues és molt impressionant.
0: Què t'agradaria que la gent coneguera de l'skate, que normalment bueno, pues no és una competició que es veja per la televisió, no? Ara estem en el Mundial, estem en inclús el Tour de França, que comença d'ací no res, però no és un esport que estiga molt televisat, però què t'agradaria tu que la gent coneguera de l'skate o si penses que seria una bona idea retransmitir aquestes competicions a la televisió, si creus que hauria de créixer més este esport?
1: Pues lo que no es sol voler són tots els intents, les caigudes que n'hi ha darrere de cada truco, que al final el fas en una competició, perquè posar alguna cosa en competició no sol ser fàcil, tens que practicar-lo molt, aprendre-lo en un temps

0: d'antes per a tindre temps per a millorar-lo. I sobretot el que no es veu és la pràctica i per a millorar els trucos.
1: Per entrenament, no?
0: Sí, si tens una competició, per exemple, en desembre, pots estar des de febrer, març, aprenent el truco i millorant-lo.
1: Alberto, quan vos adonareu o quan vos donareu compte de que el skate no era simplement lo que ella, lo que diria de que un dia va anar i va a veure la pista i te digue, papa, jo quiero
2: patinar.
1: Quan s'adonareu de que no anava a ser tan sols el jo quiero patinar, sinó que passava d'un hobby o d'un extraescolar, podríem dir, a realment prendre-se en serio i que, bueno, pues que tingueu que fer viatges a competir.
2: Bàsicament, quan començaren les competicions, la seva actitud, la seva ganes d'entrenar, ahí se donaren compte de que no era només anar al skatepark a passar la vesprada, que hi volia més, i al principi no sabien com donar-li aquestes ferramentes per a que anara més, i a poc a poc pues, anarem buscant persones, clubs, gent que li poguera ensenyar un poc més, i en aquest moment se donaren compte que anava la cosa un poquet en serio.
1: Vull començar un poquet per els inicis, per un poquet on comença tot, i és, la pregunta és, per què l'skate i no un altre esport? Perquè de normal els xiquets pues, juguen al futbol, juguen al bàsquet, juguen... No? Però tu vas dir que patinar i que l'skate, no? Que la resta no t'agrada, practiques un altre esport o per què l'skate i no un altre?
0: Pues el skate perquè és el que vaig veure la primera vegada i em va sorprendre més a la meva competició al meu poble. I, no sé, és molt satisfactori fer tots els trucs ràpid, volar... i també l'ambient de tot el skate.
1: L'adrenalina, no?, també, sí. d'estar en el skate. Recordes el teu primer skate?
0: Sí, el tinc penjat.
1: Ah, sí?
0: On tinc tot el skate, el tinc penjat.
1: Com era aquest skate?
0: Això era molt xicotet, del de Caldón, que me'l varen regalar els meus pares, i vaig estar en ell quasi un any o dos, i encara el tinc.
1: I els skaters els personalitzeu? Fiqueu el dibuix per baix, en el nom, o fiqueu coses, o de normal, com ve de la tenda el gastes?
0: No, de com ve la tenda.
1: Sí, no, que no li fiques floritures, no?
0: No, li podes posar, la pots personalitzar, però sí. Dibuixant-lo tu per damunt, normalment ve de tenda.
1: Qual és el primer truc que tu recordes que te va eixir i també el que més te va costar d'aprendre? El que tu digueres, home, este me va eixir superbé de primeres, i un altre que digueres, uf, me va costar molt aprendre este truc.
0: Pues el primer va ser l'oli, que és bàsicament la base de tots els trucs per a volar, per a baixar un escaló, és la base, l'oli, és el primer. I el que més va costar flipping, que és bàsicament donar-li la volta a la taula, agarrar-lo amb la mà de darrere i posar-lo baix dels peus. Tot això en l'aire, que és bastant complicat i me va costar lo seu.
1: I l'oli, per a la gent que no és una superentesa, és el bot simplement de passar d'una escala a la pista o de pujar un escaló, no?
0: Sí, és bàsicament alçar la taula en l'aire i ja està.
1: Que sempre té una... Bueno, jo sempre he fixat que és una tècnica com jugar en els dos peus, no? Com se fa l'oli?
0: Pues... No té molt, simplement és que fer-lo bé...
1: No té molt, ara que ho fas tu, clar. Ara me puxo jo ahí i me pego una tonya que flipes en el skate.
0: És que tindré equilibri i saber manejar els dos peus a la vegada, perquè si un peu està fent força cap a baix, l'altre peu té que estar fent força cap a dalt.
1: O sigui que és molta tècnica, no?
0: Sí.
1: També a l'hora d'entrenar i d'assajar tot aquest tipus de trucs. Tu tens, imagina que algun mal dia entrenant, no? Quan no t'eix les coses, no? Perquè no tots els dies pues, t'eixen bé les coses, però què fas en un dia de mal entrenament? Tu eres dels que insistixes hasta aconseguir-ho o dius demà torne i ja ho torne a intentar?
0: Bueno, depèn de moltes coses, però normalment insistim hasta que el puga fer.
1: N'hi ha molta gent que pensa que l'skate és improvisació, però jo penso que darrere de tots aquests moviments i trucs que feu deuen de neure moltíssimes hores d'entrenament. Com és una setmana normal per a tu? Com és el teu dia a dia?
0: Pues normalment me desperto i vaig a l'institut. Bueno, entre setmana vaig a l'institut, després menjo i per la vesprada acabo uns deures o vaig a entrenar, bueno, sempre en aquest ordre, I un fin de setmana, pues, o entrené tot el dia o entrené per lo matí i per la desprada de

0: descanse o al revés.
1: Has dit termines deures o... però suposo que no serà o, no? Que tots els dies tindràs que fer els
0: deures. No, sí, sempre en ordre. Institut, metge, deures i entrenar.
1: Vale, vale, vale. És que dic, a veure si estem liant-la i n'hi ha un dia que no fas els deures i està escoltant-te en casa la jefa i encara fumes. Està bé, clar. Respecte al teu dia a dia, com compagines en institut, els amics, entrenar, els viatges, com compagines? Perquè la teua edat, lo normal, bueno, pues és acabar el cole, no?, com dius, i en comptes d'anar-te entrenar, pues igual és quedar sense amics, o cada setmana pues quedar sense amics, però tu tindràs competicions, tindràs viatges, no?, entrenaments. On entrenes? N'hi ha un lloc específic? Vas a una pista específica? T'ho busques tu per el teu compte? Estàs en un club? Com funciona això?
0: Pues cada skipper té lo seu. Un skipper potser és més alt i serveix per a volar i millorar trucos, o potser l'altre és un poc més baixet, serveix per a dependre trucos. Depèn molt de lo que vulguis que entrenar o a dependre. Per exemple, jo vaig molt a un skatepark en Vetera, en Catarroja, al Val, Quart, i cada un té el seu.
1: Pot ser que així a prop n'hi hagi un, així en Burjassot, pegat a Paterna? T'ho dic perquè està a costa de ma casa i sembla que és un skatepark. O almenys la gent està fent trucs i coses en la bici també. No sí. sé si el coneixeràs, està per així a prop. Després te diré si no on està, perquè igual també te pot vindre bé per a assajar algun tipus de moviment. Però te diria això de compaginar un poquet el teu dia a dia. Notes que n'hi ha setmanes que te costa o que pues igual tens que triar entrenar en comptes d'anar en els teus amics a qualsevol pla que hagi fet en els amics?
0: Pues normalment entre setmanes sol que entrenar tots els dies, o si no és entrenant en skate en gimnàs, però en els meus amics sol anar o per lo matí en un fin de setmana i entrene per la vesprada, o per lo matí entrene i queden els meus amics per la vesprada.
1: O sea que entrenar sempre i és innegociable.
0: Sí.
1: Que tots els dies entrenes. I has dit que fas gimnàs també.
0: Sí, també estic començant a tenir una rutina de gimnàs.
1: Perquè què és, qual és la fi? Fortaleixer les articulacions o...?
0: Pues entretenir un poc més de força per a les lesions.
1: Per a evitar-les, no?
0: Sí, per a evitar les lesions, resistència, i perquè fa bé a la salut.
1: Has tingut que renunciar a coses que fan els teus amics de 14 anys? Vull dir, per el fet de practicar aquest esport o de tindre que estar tan centrat en este esport que és el skate?
0: Bueno, no molt, perquè sol veure-los almenys una vegada, dos a la setmana, i quan es veig almenys els disfrute més. Si no el veig tant, pues quan vaig a entrenar renuncio un poc, perquè a vegades diuen anem a donar una volta i jo estic entrenant, però així no, quan es veig exprimís més el temps.
1: Sí, tens més ganes, no?
0: Sí.
1: I bueno, també te poden contar, no?, de lo que varen fer
0: sí.
1: i ja esperar que tu tenies entrenament. Però clar, tu has triat aquest camí. Has
0: sí.
1: triat el camí de continuar entrenant i no renunciar a això que t'agrada i que se te dona molt bé. És la veritat, que has trobat ahí un camí. Com és el fet de competir en gent més major que tu? Perquè clar, tu tens 14 anys, quan complixes els 15?
0: El 16 de desembre.
1: O sea, que encara te queda
0: sí.
1: Per a complir els 15, però estàs competint contra xavals o contra xics que moltes vegades inclús poden arribar a doblar-te en edat. Com és això?
0: Tampoc importa molt l'edat en el skate, però sí que un poc ajuda per a la força i anar més ràpid. Però al final els trucos es pots fer millor, més ràpid. Al final, per exemple, el company meu de la selecció espanyola, Egoix, va guanyar dos campionats i té 14 anys.
1: Ja.
0: I potser n'hi ha gent que té 30 i du patinant 20 anys que tampoc ha guanyat, entonces tampoc influís molt.
1: Això és un vacile o no?
0: No.
1: I perquè, clar, n'hi ha gent de 14 que ha guanyat un campionat i un altre de 30 que porta tota la vida i no guanya res. També va en el talent, no?
0: En
1: lo que teniu.
0: La dedicació.
1: Sí, i lo especial, no? Perquè n'hi ha gent que pot entrenar molt però no té ixe talent per a l'skate. Intimida competir contra gent més major o no?
0: No molt.
1: No?
2: Un poquet.
1: Un poquet, sí?
2: Jo crec que sí.
0: Bueno, però... Al final coneixes i no passa res.
1: O sea, vull dir, la diferència a nivell de pensar que igual pues, és més major que tu, però bueno, que realment els trucs, no? Se
0: sí.
1: poden fer de la mateixa.

0: manera. ¿Ni algún rival de estos internacionals que tu admires de manera especial, que tu te fixes en ell o que hagis pogut conèixer i que t'agradi com fa els trucs?
1: Sí, tinc molta gent que m'agarra inspiració, que m'agrada i vull millorar per a fer-lo com ell, uh-huh. i que me dona idees per a aprendre trucs i de tot.
0: És de veres que vens de Roma i d'aconseguir el lloc 36 en la Copa del Món?
1: Sí.
0: I en quina sensació tornes sabent que eres el 36 del món en 14 anys?
1: Pues me fa molta il·lusió, encara que jo crec que podia haver fet un poc més, però vaig tindre una grave caiguda i me va frenar un poc, però encara així anar un 36 post està molt bé.
0: Des de fora, com a pare, això és un lloc més o imagina que vosaltres també ho valoreu moltíssim, no? Dins de la família, perquè clar, parles de que a nivell mundial tan sols n'hi ha 35 millors que el teu fill.
2: Sí, este any ha sigut un poc diferent. Taiga tenia unes expectatives molt altes. El dimarts, just abans de la competició, va caure. Nosaltres pensàvem que no anava a poder competir, perquè els doctors ens van dir que segurament el millor era que no competira, que estiguera tranquil, relaxat i que vera la competició des de la grada. I anàvem en aquesta idea, és a dir, no va competir. I...
0: On era la lesió? On era el colp?
1: En el
0: muscle?
1: En el muscle, sí.
2: En el muscle. Ara han fet proves, ahí sí que té una xicoteta fractura, un desplaçament d'estendons i, bueno, a veure com acaba la cosa. Tornant al que me dies,
0: sí.
2: En principi pensàvem que no anava a competir, va competir, ho va fer superbé, superbé, i les sensacions, pues, tant d'ell com del resto de la família, pues, supercontent, no... de veure el que ens estan dient al que va fer al final, pues, molt, molt bé. Sí que de veres que ell és molt exigent i el seu objectiu era classificar-se millor, però bueno, va vindre a aixina la lesió, que és una cosa que
0: és... Forma part de l'esport i també és, entre cometes, mai és positiu, però és positiu que en 14 anys ja sàpiga, no? Ja sàpigues el que és també que això pot passar, que te pot ocórrer i que en el cap el que tens que tindre és que és un procés que te recuperes i tornes.
1: Sí, al final són coses que passen quan tornes estaré més fort.
0: Correcte, és un poc la mentalitat. Ara mateix, si no m'he enganyat jo buscant-ho, eres top 51
1: sí.
0: del món després d'este torneig en Roma. Mires molt el rànquing o no eres molt de presumir?
1: Bueno, pues ara l'estic mirant un poc més per a no quedar-me fora dels preolímpics, però per les últimes competicions he baixat un poc, tinc que pujar bastant.
0: O sigui, tens que apretar ara, no?
1: Sí, un poc.
0: Perquè has parlat dels preolímpics perquè en Los Angeles 2028 la modalitat de l'skate va estar present. Vull dir,
1: sí, sí.
0: Se va fer skate. Quan algú te anomena els Jocs Olímpics, què se te passa tu per el cap? Perquè són 2028, són d'ací dos anys. Tindries 16 anys.
1: Sí, sí. Bueno, pues ara un poc un sony perquè...
0: És més
1: ara...
0: un somni?
1: Sí, és més un somni perquè me he baixat un poc de puestos, però tinc que millorar un poc més tot per a poder classificar-me almenys per als preolímpics, que van 44 primers.
0: Tens que arribar a estar entre els 44 primers, no? Per a estar en aquests Jocs Olímpics. Feu stage en tot arreu del món, en
1: sí,
0: Finlàndia,
1: sí.
0: En Roma, en la Nucía. Quina és la importància d'entrenar en estos skateparks? Vull dir, què canvia o quina és la importància de provar aquests diferents jocs per a entrenar?
1: Pues com he dit antes, cada skatepark té les seues coses, a lo millor són més altos, més baixets. Estos solen tindre les medies olímpiques, entonces me ve molt millor per a entrenar per a els preolímpics. I també en moltes competicions solen haver, si no has entrenat abans, solen haver 3 dies de 45 minuts d'entrenament, entonces tampoc pots estar dies preparant-lo, molts dies. Entonces si vas a un skatepark nou, pues ve molt millor perquè pots aprendre a entrenar en poc de temps i fer una ronda segura.
0: Què part és més important, la física o la mental?
1: Tota per igual, perquè la mental...
0: 50-50?
1: Sí. La mental te convenç, te autoconvenç per a fer els trucos, llevar-te la por i la física per a...

0: a saber fer-lo. Mm-hmm.
1: O sea, no tindré esa part del cap que te diu no m'atrevis, no? Perquè sí, també teniu que prendre decisions en segons o en mil·lèsimes de segons, sí, sí, no? Molt, molt ràpid, i això, per això la confiança és molt important també, no? A nivell
0: sí,
1: mental.
0: La confiança és quasi lo mateix que la tècnica, perquè tens que dir jo puc fer-lo i autoconvèncer de que pots fer-lo.
1: Jo ara tinc unes preguntes per a ton pare, per a Alberto, però un poc el que és també la família, no? Al voltant de tot això. Com canvia la vida d'una família quan, en este cas el teu fill Taiga, comença a competir de manera internacional?
2: A veure, el canvi és prou gran.
1: Des de fora jo penso que és important el canvi. Vull dir.
2: Sí, sí, sí. N'hi ha que dedicar molt de temps als viatges, organitzar els viatges en, pues, en la faena, en la resta de la família, que tenim també una germana.
1: Tens entonces, una germana més, no?
0: Sí.
1: Vale, vale, vale.
2: Al final tenim que organitzar-se un poquet, o va la meva dona, o vaig jo, i pues, bàsicament organitzar-se, estalviar, perquè són viatges que estiguem en Finlàndia, anar a Roma, anar a Brasil, pues, són viatges que al final econòmicament són cars.
1: Sí, sí.
2: És una de les coses que pues, mos agradaria un poquet que per part de la federació i alguns col·laboradors i demés... Pues,
1: patrocinadors, no?
2: Patrocinadors, exacte. Pues que apoyaran un poc més aquest esport i que pogueren ajudar els xavals a que complisquen part del seu somni.
1: Quants quilòmetres heu fet en aquests viatges?
2: Molts.
1: Sí?
0: Sí.
2: Moltíssim.
1: I els que queden?
2: I els que queden. Pensa que el que està dient abans, Taiga, és cap de setmana els entrenaments es fem tots els cap de setmana en Alacant, en la Nucía.
1: Anar i tornar.
2: Anar i tornar, tots els cap de setmana. Inclús ara, per a preparar el Mundial de Roma, hem anat també pràcticament entre setmana un parell de vegades a la setmana. Entonces, al final són moltíssims quilòmetres, també són moltíssims diners i són moltíssimes hores. I, bueno, és una decisió que prestaiga. Mentre puguem apoyar-lo, pues estarem al seu costat.
1: Com a pare, que és lo, entre cometes, més difícil de tindre un fill esportista d'èlit, perquè, clar, podem considerar que Taiga ho és, es dedica a això, i no sé si inclús hi ha moments en què tens que parar-lo, vull dir, que vol, no? Perquè en eixa edat, i podem extrapolar els exemples a altres esports, no? I com funciona el cap dels sí, jovens, no? Perquè, clar, anem a un exemple molt evident, la Minya Mal. Vull dir, no és conscient de que en 18 anys està jugant un mundial o de que ells sempre en volen més, no? I és un poc aquesta manera de gestionar també que no tens tan sols un fill, sinó que damunt és un esportista d'èlit.
2: És complicat. De fet, ara, al tornar de Roma, s'han donat compte de que té una lesió, que és un poquet més seria de lo que pensàvem. Ell ha volgut continuar patinant, fins a esta setmana que hemos quedat el doctor de la selecció de la Federació Espanyola, hemos dit quieto, nada de movimiento, perquè se está jugando una intervenció quirúrgica.
1: ¿Estás en cas? Sí,
2: sí.
1: ¿Segur?
2: Vale. Sí, sí. Ara sí.
1: Ara que voy del metge, ¿no?
0: Sí.
1: Vale, vale, vale.
2: Entonces, a vegades és difícil pararlo. Pues en això que te comentava, com en altres coses, tenim certes limitacions, és un deport que no està molt reconegut i pues n'hi ha que buscar moltes ajudes, moltes coses, i tenim que estar darrere d'ell i darrere de tot l'equip, no? I al final pues, és costós en algun sentit. Ojalá fora Yamil Yabal, perquè seria una maravilla, però bueno, és un altre esport. Sí. Jo crec que este és molt, molt, molt bonico i té poqueta repercussió per a lo interessant que és. És un deporte molt impressionant i el que comentava Juan de fer-lo en donar-li més promoció, més difusió, seria interessant perquè al final és molt bonico de veure-lo.
1: En casa intenteu deixar el skate a un costat o està el skate sempre present?
2: A vegades costa. La meva filla també patina, i a vegades costa separar el deport de la família, però bueno, ho diuen prou bé.
1: Vaig a fer-te una pregunta que pots desenvolupar, però un, dos o tres d'aquestes ràpides, suposo que tu ho sabràs segur perquè tindràs TikTok i hauràs vist més d'un ping-pong, no? D'estos de preguntes ràpides.
0: Sí.
1: Vale. Pues te faré tres o quatre d'aquest estil.
0: Vale.
1: Però la primera que te vaig a fer és quin consell li donaries a un xiquet, encara més xiquet que tu, que vull començar en el skate?
0: pues que disfrute tot el procés, que vaig en calma, que els trucos costen d'aprendre, uh-huh, i que tot se pot aconseguir.
1: Ui, ara te vaig a fer tres o quatre ràpides, vinga. El teu truc favorit?
0: Flipping-di.
1: El que todavía se te resistix? El que encara te costa?
0: Frontside green. Bueno, es un poco...
1: Buah, se ha quedado, no sé ni de lo que me estabas hablando.
0: Sí, bueno, es como grindar en la parte de davant de l'esquil, la parte de dalt, anar desplaçant-te mientras estás, uh-huh, como un caballito en la parte de davant.
1: Vale. ¿Y un somni?
0: Olimpiades.
1: Olimpiades, objetivo Olimpiades, ¿no?
0: Sí.
1: Pues, Taiga, no un curioso, el teu fill. Origen, has dit japonès abans, ¿no?
2: Japonés.
1: Molt bé. Pues ha estat un plaer, ¿eh? Conèixer i te desitgem tota la sort del món. D'ací en avant, tens tan sols 14 anys, però ha estat un plaer conèixer i te desitgem tota la sort del món a tu i també, Alberto, gràcies per portar el teu fill.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Un abraç.
0: Moltes
2: gràcies.
1: Pues la història, de Taiga en el skate. Ara es deixem els companys dels servicis informatius en Frederic Ferri. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Salva. Anem ja, quan passen ara 30 segons de les 7 de la vesprada, en les principals notícies d'este diumenge. I comencem per la nova manifestació de les víctimes de la Dana contra l'afonament d'Amazon, que està celebrant-se a hores d'ara en Paiporta. Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, junt a les associacions de les víctimes de la Dana, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i l'Acord Social Valencià, han convocat esta protesta que comença en esta ocasió a la plaça de l'Església de Sant Jordi, en Paiporta, i continuarà en recorregut circular fins a la plaça Major, on es llegiran el manifest dels convocants. Acabaran escoltant la cançó El riu no té culpa d'Alejandro i Maria Laura. I en estos moments, incendi forestal al Forcall, en la carretera CB-124, en la comarca dels Ports. Les primeres hipòtesis apunten a que l'origen del foc ha sigut un camió de porcs accidentat que ha fet que les flames s'hagin estès ràpidament per la massa forestal dels voltants. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ja ha desplegat els mitjans aeris, 9 en total, i diverses brigades terrestres dels bombers de la Diputació de Castelló, que treballen a la zona per a poder controlar l'incendi com més prompte millor i amb el menor entorn forestal afectat possible. I el diumenge ha sigut tràgic. A les carreteres, en 7 morts en 2 accidents de trànsit. Han mort 4 persones a Benicàssim i 3 més a Màlaga. En el cas de Benicàssim, a la Plana Alta, el sinistre s'ha produït a la Nacional 340 a les 2 de la matinada. Ha resultat 4 morts i 6 ferits greus. Sílvia Saez.
4: 4 persones han mort i 6 més han resultat ferides esta matinada en un accident múltiple corregut en la Nacional 340 a l'altura de l'Ermita de la Madalena en el terme municipal de Castelló. En el sinistre s'han vist implicats 3 vehicles, un d'ells un taxi. Les primeres hipòtesis apunten a un xoc frontal degut a un avançament, tot i que la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir les causes exactes de l'accident. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. Pel que fa als ferits, el seu pronòstic és reservat. Un dels ferits continua ingressat a l'UCI de l'Hospital General de Castelló. 2 més es troben en planta i un altre en observació d'urgències. Els altres 2 ferits estan ingressats en la planta de l'Hospital de la Plana. La Guàrdia Civil continua treballant per esclarir les circumstàncies en què es va produir el sinistre, un accident que deixa un dels balanços més tràgics registrats els últims anys en les carreteres de la província.
3: Gràcies, Sílvia. I han detingut a Alacant un ciberdepredador sexual que tenia més de 200 dispositius contenidors d'imatges pederastes. Se li imputen 36 delictes contra la llibertat sexual a víctimes menors de 16 anys. Els agents de la Guàrdia Civil han identificat més de 20 víctimes especialment vulnerables en edats des dels 8 anys. El detingut es feia passar per ser un menor d'edat anomenat Juan per a enganyar les víctimes. I de l'actualitat internacional, el Ministeri d'Afers Estrangers puja ja la xifra d'espanyols morts a 9 al terratrèmol de Venezuela. Són 152 els espanyols desapareguts. També n'hi ha 14 localitzats, però atrapats entre els enderrocs. En total, les autoritats veneçolanes informen que hi ha 1.430 morts i els ferits superen els 3.200. En l'oratge, atenció esta vesprada, la calor ha donat pas als núvols i a les tronades que descarreguen amb força en comarques de l'interior. Lluís Obiols, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Hem tingut una primera línia de tronades que ha entrat per la zona de la plana d'Utiel Requena i ha descarregat amb força, per exemple, fins a 35 litres per metre quadrat a Cases del Riu. Això és un llogaret de Requena, 15 a Cortes de Pallars o 14 a Sieteaguas. Ratxes de vent que en zones altes de Bunyol han superat els 100 km per hora. Aquesta primera línia ja es desplaça cap al nord, ja pràcticament està desactivada, però s'acosten noves tronades que entraran més o menys entre les

0: les valls del Vinalopó, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, i es desplaçaran cap al litoral, cap al sud del Golf de València. Localment poden ser fortes i, sobretot, anar acompanyades de ratxes de vent també fort. Les temperatures màximes avui, les més altes, 36 graus en alguns punts de Villena, 35 a Jalance o 35 a Sorita. I de cara a la jornada de demà, matí de sol, núvols baixos, al Baix Segura, també a les comarques centrals, vesprada de nou amb ruixats i tronades més o menys entre la zona de la Serrania i l'Alt Maestrat. Localment també poden ser fortes. Demà l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís perquè poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures mínimes baixen lleugerament a l'interior. Demà les màximes també reculen un poquet, però a partir de dimarts tornen a pujar.
1: Gràcies, Lluís. Ho deixem així. Les notícies tornen amb vostès demà a les 8 del matí, així en la Ràdio Pública Valenciana. Mentrestant, tenen tota la informació disponible al seu telèfon mòbil si es descarreguen la nostra app o si obrin el web a puntmedia.es. Es deixem en els companys de Punt a Punt. En Salva Gomis, al capdavant. Passen molt bona vesprada.
2: Gràcies, Frederic. Després d'estos serveis informatius en este aprox, en el que pues, també tenien que ficar el focus en el que està ocorregent a la resta del món, són les 7 i 5 de la vesprada i continuem en directe en esta sintonia, en la del Punt a Punt, on acabem de parlar de skate, acabem de parlar d'un esport que pues, va sobre rodes i en este cas també anem a ficar el focus en un esdeveniment que sempre ha estat clau en el món de l'esport. Parlem de ciclisme, parlem del Tour de França que comença el pròxim 4 de juliol i que així en el Punt a Punt anem a estar donant-li cobertura, complida cobertura durant els caps de setmana, en totes les etapes, en tots els detalls, no? I en dos veus que jo crec que són més que autoritzades i reconeixibles de cara al món del ciclisme, com és el cas de José Luis Gual i de Javi Castellar. Els dos estan ja a l'altre costat del fil telefònic. Comencem saludant al que va a ficar els comentaris, com és Javi Castellar. Què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada i feliç, perquè crec que anem a disfrutar i anem a poder veure un Tour de França diferent, únic i molt, molt, molt espectacular.
2: I també estarà narrant este Tour de França José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Salva. Bueno, pues fa 3 anys va arrancar el Tour de Bilbao, no? En unes quantes etapes també per la geografia espanyola. Uh-huh. I enguany tenim la fortuna de veure també 2 dies consecutius en terres catalanes. Així que, a més, n'hi ha que dir, no? Que va encetar-se el Tour de manera espectacular, com deia Javi, perquè tindrem una contrarrellotge per equips amb vora 23 quilòmetres de recorregut, en final a l'Estadi Olímpic, al Lluís Companys de Barcelona, de la ciutat com tal. És una disciplina molt concreta, que hi ha que treballar moltíssim, en la que, ara te contarà Javi, no? Però tots els components tenen que saber perfectament l'ordre, el tempus de cada una de les rotacions, i bueno, allí se poden ja marcar les primeres diferències respecte del que és, sense dubtes, el favorit indiscutible per a tornar a col·locar-se la casaca groga, com és l'esloveu Tadej Pogačar.
2: Ara parlarem de noms propis, però vos vull començar preguntant per un poc les sensacions que tenim, o que teniu en este cas, abans de que comence, no? Abans de que arranque el Tour. Se parla molt de que és un dels recorreguts més equilibrats d'estos últims anys. No sé si esteu d'acord en això.
3: Bueno, per la meva part, per lo que he vist, anem a veure, el Tour sempre va a sorprendre. El Tour, mm-hmm, ja poden fer lo que facin, que sempre, cada dia va ser una carrera que llamarà l'atenció, no? Entonces, estem veient que estan els favorits i que n'hi ha moltes sorpreses. Per exemple, saben que Pogačar és el favorit, però Vinigan ve de fer una temporada brutal, que a més és un tio xelat, calculador, i a més sempre a l'espera, però cuidao, no perguem de vista a Remco Evenepoel, que és, per mi, el millor contrarrellotgista del món i que té darrere un equip molt potent també, no? Així se poden trobar en dies de algunes sorpreses. El Tour va estar a web, i sí que anem a veure, pues, etapes molt boniques. Està clar que sobre el

0: Per Pogačar, sí, vale, però cuidao, que qualsevol despiste, qualsevol història pot passar de tot. I després, a tindre en compte també, tenim ahí dos jovens que van a ser revelacions. Està clar que ja uno està molt destapat, que és Isaac del Toro, que sí que està per poder-li ajudar a Pogačar, però també Paul Seixas, que és criticat per molta gent, que en Dana Wanch a on va un corredor de per córrer el Tour. Bueno, cada un té la seva opinió. El Tour sí que està obert i sí que va ser un Tour digne de veure perquè va ser molt espectacular des del meu punt de vista.
1: Igual.
2: Bueno, jo tinc les meves reserves perquè la superioritat de Pogačar i del seu equip ha estat brutal, no? En el que portem d'any. Pràcticament Pogačar, cada volta que s'ha col·locat un dorsal, ha guanyat i no ha guanyat de qualsevol manera. Ha guanyat en una autoritat incontestable, no? Marcant una diferència, bueno, molt important, parlant del nivell del que estem parlant, no? Del màxim nivell. És cert que no han coincidit que Vingegaard, com dia Castellar, pues, bueno, ha guanyat també molta solvència al Giro d'Itàlia, però bueno, ja té les cames, no? Una cursa de 3 setmanes en la que ahir, pues, bueno, va comptar en bona part de l'equip que l'acompanyarà. N'hi ha que dir que per a Visma una absència molt notable és la baixa de Wout van Aert, que bueno, fa anys, no?, que no és el Wout van Aert, no?, que va jugar sobretot en aquella etapa mítica, no?, de l'Otacam a rebentar a Pogačar en el Tour aquell que va guanyar el danès Vingegaard. I bueno, a nivell d'equip jo crec que clarament és superior UAE, no li fa falta tampoc, crec jo, a Pogačar, que repetís que és molt superior, i com deia també Castellar, bueno, és que no només és Pogačar, és que Adam Yates té el mateix del Toro, que ha arrasat en el que, bueno, ha canviat de nomenclatura, però ha segut sempre Dauphiné d'Hivert fa molt poquetes setmanes, també molta autoritat, i bueno, a mi m'agradaria, sí, Paul Seixas va caure, va tindre una caiguda en aquest Dauphiné, que també estava mostrant molt bones sensacions, espero que estigui recuperat, jo crec que sí, i bueno, és un xic que no tindrà pressió, sí que en França hi ha pressió, perquè fa molt de temps que un francès no està en tres millors, però per part del seu equip jo crec que no va tindre pressió, que el van a lliurar de tota aquesta pressió, i és un xic que s'ha mostrat que no està lluny de Pogačar. Per a mi Evenepoel és una incògnita, perquè jo és un corredor que a mi m'encanta, però que l'any passat, per exemple, va fallar estrepitosament quan van arribar esports ja de Pirineus. Veurem aquesta preparació que ha fet enguany, que diuen que és una miqueta diferent i que anirà una miqueta més al seu aire. I després Vingegaard té molts més dies de competició a les cames, encara que en el Giro jo crec que no ha tingut que forçar al màxim. Ja dic, el favoritisme està clar per a UAE, no només perquè Pogačar està en una altra esfera, sinó perquè té 2, 3, 4 companys que estan molt per damunt dels companys de Vingegaard. Però bueno, el Tour és el Tour. Hi ha moltes situacions, hi ha coses que pràcticament escapen del que és una tàctica raonable, ara que pràcticament queda una setmana per a que s'enceti la competició, i el que jo desitjo, evidentment, és que el que guanyi siga per ser el millor, perquè també hi ha accidents i aquestes coses que esperem que no es produïsquen, i al final el que puja al podi descansa l'Ix és que sigui el millor. Sí.
1: Vos pregunte, perquè crec que ho ha dit igual, però també estic d'acord en el que comentava Castellar sobre les sorpreses, però el fet d'arrencar en una contrarrellonxe en Barcelona, penseu que ja pot marcar diferències des del primer dia, que pot condicionar la classificació general des de l'inici?
0: Sí, claro, i per això ho dic, que va a marcar unes diferències i que està estudiat de forma adequada perquè l'espectacle estiga servit. Sabem que el líder, el favorit és Pogačar, però qui va guanyar la contrarredonxa per equips en Barcelona? Va ser el UAE? Va ser l'equip de Renko? El de Vinegan? Claro, això està molt a obert. Jo, cuidao, jo, l'equip Bora, en conjunt, quasi m'atrevisc a dir que poden ser més favorits de cara a poder traure diferències en aquesta contrarredonxa. Perquè en una contrarredonxa de per equips, el que està clar és que no val un líder, el que val és un equip en conjunt, on hi ha que anar en els coneixements i en l'actitud clara de ser equip. No pot agarrar un tio, com és en el tema de Pogačar, i dir, soc el millor, vaig a ficar-me a tope i d'alguna forma baixar temps. No, cuidao. El primer que té que fer és enconjuntar-se en tots els corredors i saber en aquest recorregut qui és el que està d'alguna forma més fotut i no donar-li metros, sinó anar cuidant-lo perquè el conjunt de l'equip puga traure aquestes diferències tan valioses de cara a poder afrontar les altres etapes. Per això, Pense, des del meu punt de vista, que va ser un tour, de moment, les primeres etapes a Huert, interessants de cara a veure un espectacle molt, molt espectacular.
1: José.
2: Bueno, és que és una contrarrellotge que, al ser plana, és a dir, només té aquest quilòmetre i mig, vora quilòmetre i mig de pujada final a Montjuïc, abans d'arribar i creuar la línia de meta en l'Olímpic, això vol dir, no?, que evidentment tots els corredors o tots els equips tenen opcions, sobretot aquells que tenen bons rodadors, no? Estem parlant dels equips que compten els favorits per a la classificació general, no? Però qui te diu, no?, que per exemple, Mathieu Van Der Poel o un corredor d'aquestes característiques, no?, no pot guanyar el seu equip la crono per equips i col·locar-se com a mallot groc, i això pot tindre importància de cara a les següents etapes. Jo crec que els Pirineus estava una miqueta descafeïnats, perquè és de veres que se puja al Tourmalet, però després el final no és suficient dur com per a que hi haguen grans diferències. I ahir sí, el primer major groc, pues, és per a algú dels equips que no tenen ningú candidat clar per a la general, pues, sobretot Pogacar anirà molt tranquil el seu equip a l'hora de treballar. Si Pogacar és de groc, pues, segur que els dies següents se permetran fugues per a llevar-se una miqueta aquesta pressió, perquè la carrera és molt llarga. Però bueno, és interessant, la veritat que com deia jo a l'inici, Salva, el començar una carrera de 3 setmanes en una crono per equips li dona un al·licient especial, i ahir molts se van a veure en l'opció primera de vestir el primer maillot groc, i qui sap, de tindre 3, 4, 5 dies i ser maillot en tot el que representa també a nivell d'impacte publicitari, mediàtic, etc.
1: Vos pregunte per el... perquè analitzant el recorregut, Javi, igual... no sé què vos pareix el disseny d'este any, però sobretot per si està ben repartit en quant a muntanya, perquè Pirineus, Massís Central, Vosgos, Alpes... què vos sembla este recorregut, Javi?
0: Anem a veure. Els recorreguts estan estudiats. Els tècnics se dediquen durant un any per veure de quina manera fer l'espectacle. Està clar que no se pot basar... Bueno, anem a deixar-ho clar i parlar clar. Els oients se mereixen saber de veres el que tenen que saber, no? Els organitzadors estem parlant del Tour, el que volen és que hi hagi espectacle. Pogacar, si li digueren demana, està clar que demanaria sempre acabar dalt, en les muntanyes, no? Perquè és un escalador que marca la diferència, està clar. Però jo l'he estudiat i el recorregut em pareix molt espectacular, però assequible a, diguem, tot el grup, no? Tot el pilot, que podran veure moltes sorpreses, i que no està fet per un sol corredor, està fet per crear, pues, expectació, per crear que hi hagin sorpreses i per crear que quan vinga el moment de Pogacar, pues bueno, que no siga a la primera de canvis, no? Per això dic que m'agrada, i per això dic i torno a dir que la contrarredonxa, pues, és un factor per veure qui se fica líder, i que a partir d'ahí l'objectiu és llevar-li, si no es Pogacar, el mallot a ixe líder, que no sabem qui va ser. Ara, quan es comença en Barcelona, sabrem qui serà el líder, i després les altres etapes que estan estudiades i que són etapes sorpreses, que n'hi ha algunes.
2: Per la meva part, home, Castellar sap moltíssim com a organitzador des de fa molt de temps de proves de ciclisme, de tots aquests ingredients, no?, que al final els que estan al capdavant, no?, d'ASO en este cas, pues, tenen que tindre en compte, no? Sempre les etapes que van a tindre un major impacte també a nivell mediàtic de seguiment, pues, estan col·locades de manera estratègica, buscant els caps de setmana, i este tour jo crec que se va fer una miqueta increixent, no? Són conscients de la teòrica superioritat, no? Hi ha un ciclista que està per damunt de tots, els últims anys Vingegaard, per unes raons o per altres, no està capaç, no?, de competir fins al final, que això és el que busca, no?, al final l'organitzador, no?, que estiga tot en segons, no?, i que els últims dies se puga definir en un costat o en altre, no? Veurem si és en guany o no, però el que se busca era això, que el Tour vagi a poquet, de menys a més, i, bueno, aquesta situació també tenen que aprofitar-la altres. Jo, per exemple, no m'oblide d'Ayuso, no? Tenim a un corredor en el líder que ha tingut molts problemes, que va canviar d'equip, que, bueno, tots sabem, no?, que no és fàcil canviar d'equip, de grup, de tindre a lo millor ara molta gent pendenta de què fa, no? Te'n vas anar de UAE perquè no volies treballar i volies fer-te el teu camí, i jo tinc que dir que en el Dauphiné l'he vist molt bé, ha anat millorant moltíssim, i en tot este temps que ha tingut de marxa per a continuar la preparació, tinc grans expectatives en ell, sobretot si té salut i està bé, home, no evidentment per a competir per guanyar el Tour, crec que a aquestes altures de la temporada, però sí per a ser protagonista i a lo millor

0: a somiar en coses importants. Així que segur que anem a estar distrets i que va ser molt interessant i anirem de menys a més, increscendo.
1: Ara vos preguntaré per els favorits i per noms propis, però el final torna a incloure el pas per Montmartre abans d'arribar als camps Elíseos. No sé si vos agrada este, entre cometes, nou desenllaç o si preferiu el final ja tradicional.
2: No, a veure, el final que hagué l'any passat va ser espectacular. Jo crec que això ens va sorprendre a tots, no? Per què no? Se repetisca i siga com té que ser. Jo crec que el que està bé i el que llama l'atenció, el millor és no tocar-ho, des del meu punt de vista.
0: Va ser espectacular. L'any que li va guanyar Van Aert a Pogacar, ningú esperava que el soltara en esa pujada molt madre. I bueno, jo espero que arribi ahir, perquè serà molt bona senyal. Veig a un corredor capaç, no?, de fer una demostració de les d'ell com és Evenepoel. Ja ho he dit, que és predilecció, m'agrada molt. És cert que se li ha atragantat, no?, les carreres d'este perfil com les del Tour, però si continues a arribar a l'última etapa, ahir pot ser un competidor molt clar per a Pogacar, que estic convençut, la té anotada, perquè després de no poder batre aquell tour a Van Aert, la té anotada, i bueno, Evenepoel té molt bons records, recordem que va ser campió olímpic i va fer una demostració espectacular, Renko, així que i esa etapa jo crec que és un encert absolut, no?, pujar allà a Montmartre. Si en el empedregat i tal li dona algo més, no?, que pegar voltetes a l'avinguda dels Camps Elisees, on ja més o menys saps que, pues no sé, Philipsen i companyia van a ser que se poden emportar l'etapa, no?
1: Penseu que n'hi ha alguna etapa trampa? Que igual la gent en general no tinga marcada o però que vosaltres penseu que puga ser o resultar molt decisiva? Penseu que n'hi ha alguna trampa?
2: A veure, des del meu punt de vista, les etapes poden haver...
1: Poden haver més d'una, no? Més d'una, no?
2: Hombre, claro. És que depèn de l'actitud del director, depèn de l'actitud del corredor, quan te comenta de quina situació s'encontra, com està, què mal moment passa el dia antes o què moment està. N'hi ha... Les etapes sobre la pissarra són d'una manera, però després sobre carrera, anem a veure, canvien, que no se podeu ni imaginar, que a més de tot el que s'ha pogut parlar en l'hotel i de tot el que s'ha estudiat per poder fer, a lo millor canvien, perquè n'hi ha mil situacions, n'hi ha interessos, n'hi ha coses que se manegen sobre el moment, i això qui té la decisió és el director, i depèn del director, el que veu, té una responsabilitat que també té molt que dir el corredor, perquè imagina't si en tants dies de tour n'hi ha un dia que el corredor ho passa mal. Tot això ni se pot saber ni pot dir-ho, però sí que té informació el director. Per això t'he dit que trampes i etapes espectaculars, a lo millor en qualsevol etapa que no esperem puga ser una etapa trampa i que, de més, puga ser una etapa que a lo millor en el perfil no és difícil i se puga fer difícil. És que, cuidado, no en parla del vent. El vent? Cuidado en el vent. El vent, quan ve una etapa que t'entra el vent i es comences a buscar les teves posicions i tindre que fer els abanicos, i jo he patit més en etapes planes que en etapes de muntanya, Això que quede clar.
1: Igual, sobre
0: les
1: trampes...
0: Hi ha un altre condicionant.
1: Això, sí, sí.
0: Sí, no, hi ha un altre condicionant. Està clar que les grans etapes de muntanya, si se duem 3 o 4 corredors que hem nomenat ja, no?, si tot el món s'espera al final, no té ninguna opció. I se van a ser molt complicades, sempre hi ha fugues, i bueno, al final, a voltes, si l'equip està molt cascat, pues, alguna pot arribar, no? Però jo, sobretot en les més nomenades, ho dubte. Però jo afegiria, a banda del que ha dit Javi, afegiria el calor, perquè tenim massís central. Sí.
1: Ahí i on és temperatures... de calor a Europa, I en concret a França també.
0: Sí, no, però és que ahir de normal, al mes de juliol, pues, 42, 43 graus, 44 graus a les hores en les que passa la carrera, que és pràcticament coincidint en el migdia, i són etapes que són enganyoses, perquè a lo millor no tenen ports de molta llargària, però sí que el còmput global del que és el desnivell, sí que tenen un desnivell important, i tot això sumat al calor, al desgast ja de les primeres setmanes, ahir poden haver esglais, sense dubte, si hi ha algú que siga valent, pot fer treballar als favorits, i bueno, per ahir pot trobar una opció, no?, de ser protagonista i de guanyar un temps que a lo millor després se costa molt de recuperar. Fa molt de temps, però això ha passat, eh? Mm-hmm. Pereiro, per exemple, que Castell ja el coneix perfectament, va guanyar un tour d'aquesta manera. En la típica escapada a Bidó, que no sé si va entrar quasi 20 minuts, no?, va entrar un dia, van prendre una miqueta, no es van donar importància, i al final va acabar pujant. No sé si va ser el cas, però sí que poden prestar-se a que hi hagi algun tipus de sorpresa, i per tant, n'hi ha que estar en ganes, n'hi ha que ser valents aquells que no són els candidats número 1, i a partir d'ahir la carrera i la carretera dictarà en sentència.
1: Estem parlant, ja heu parlat de, pues, de Pogacar, de Vingegaard, de Benepol, però penseu que a nivell de noms propis pot n'hi haure algun tapat en este tour? Algú que no tinga el focus, no?, o les llums o el cartell que tenen d'estos que hem comentat, i que penseu que per com arriba i per la forma en la que està puga sorprendre al públic i a l'aficionat al ciclisme.
2: Bueno, jo crec que sí, no? Sempre tot el corredor que corre el Tour té opcions. Guai ho acaba de dir. Óscar Pereiro no era un candidat en l'any que guanyà el Tour i va sorprendre. Va traure, crec que eren 21 minuts. Està clar, això no ho descartem. Sobre el paper, sabem que està Pogacar, Vinegan, Renko, jo el veig molt bé, després Isaac, Pol Saiskias, ha demostrat que és molt jove, però que té unes qualitats que conforme el ciclisme avui en dia està i se corre, pues, va tot a base de vatios i el tenen molt estudiat. I, a més, molt important, els francesos ja tenen ganes, de que un francès, com va ser el cas de quan aquella època de Bernard Hinault, Laurent Fignon, pues volen que en el seu país isca un corredor leyenda i que, a més, se l'estan cuidant de manera extrema perquè consideren i creuen que va ser un successor de Pogacar, no? Però, bueno, el Tour és el Tour. Està clar que guanyarà el més fort, però no oblidem que les sorpreses poden vindre. I corredors importants n'hi ha. Sobre el paper, és que han comentat, però tot el que corre el Tour té opcions a poder en algun moment sorprendre i poder guanyar el Tour, perquè no. Jo, això és la meva opinió.
0: En quant a nous propis, jo el que afegiria, Salva, és que ja pràcticament està la següent generació ja ahí, no? Perquè sense ningú ànim de retirar ni a Pogacar, ni a Vingegaard, ni a ningú d'estos, o al mateix Evenepoel, que ja dic, per a tres carreres és un corredor extraordinari, dels millors del món, però encara li falta demostrar que en una carrera com el Turbo pot estar primer a acabar-la i després pues, al nivell dels grans pues això, en el Tourmalet, en els grans ports de muntanya, en els Alps, quan vinguen, etcètera, no? Però per a mi l'atenció està en Del Toro, el mexicà de UAE, que bueno, ve d'arrasar en el Dauphiné i Seixas, que estava molt bé, però que lamentablement va caure i no se va poder veure, no?, al final de la batalla, no? Però crec que a dia d'avui segur que apareix algú més, perquè tenim algun espanyol que és una miqueta més jove, que també està arrasant, ho hem vist en els campionats d'Espanya en Ozal, però a priori, estos dos, i algú més que apareixerà, segur tenen que ser el relleu dels que tenim a hores d'ara en el més alt de tot. I a mi la incògnita és, i jo, al millor ahir, sí que Caster, que sap el que és el ciclisme des de dins, podrà contar si li pot pesar o no a Vingegaard el fet d'haver corregut ja una carrera de 3 setmanes, no? Perquè Pogacar ha corregut carreres d'un dia pràcticament, 4-5 dies, s'ha anat molt sobrat, però no una de 3 setmanes en l'exigència que això té, i si el Giro li pot pesar o inclús li pot anar bé al danès per estar millor, per exemple, que l'any passat.
2: És que, des del meu punt de vista, no s'oblidem tampoc de Florian Lipovic, que és un corredor a tindre en compte també. Juan Ayuso ve amb moltes ganes, en rabietat, i té ganes de demostrar aquesta valentia d'haver canviat d'equip perquè considera ell i se considera favorit com va fer coses. Està clar que, n'hi ha molts corredors en els que poden sorprendre-nos, no? i que d'alguna manera, ho he dit antes i ho torno a dir, el Tour pot ser un Tour molt interessant perquè va estar molt obert i que d'alguna forma jo crec que els primers dies, des de lo que jo he vist,

0: és estudiar les etapes i haurà anat reservant-te perquè l'objectiu de Vinegar és el Tour. Ja sabem que el líder és Pogacar. Ja sabem que el candidat és Pogacar. I lo fàcil és dir, Pogacar va guanyar. Sí, d'acord, això és lo fàcil. Però no deixem ahir a Vinegar en el segon don. Cuidao, que esta època del ciclisme com està no és l'època de Eddy Merckx i de Polidor. Allò era altra cosa. Així n'hi ha molta pissarra, n'hi ha molta estudi de com els corredors cada dia afronten per poder córrer el Tour i de quina manera. Jo estic molt content perquè estic molt entusiasmat i molt a gust d'esperar-me a poder veure el Tour i a poder ficar la tele perquè me va sorprendre gratament l'espectacle que se va servir enguany en este Tour.
1: Estem... Uala, anaves a dir-li algo?
2: No, el que volia dir és que jo crec que ahí també hi ha un tema psicològic, no? Quan algú te xafa la orella tantes voltes de manera seguida, al final, també en el tema psicològic acabes com... Bien, uf, és que no hi ha manera, no?
1: Afonante, no?
2: Sí, no intentar-ho. I en aquest sentit, tots els ciclistes dominants dels últims temps han fet el mateix, no? Primera etapa de muntanya o certament dura, volen fer aquesta demostració, no? Volen, en aquest joc psicològic, no? Que no permetre, no? Que l'altre puga veure a lo millor alguna possibilitat, no? I en aquest sentit, no sé si va ser l'etapa del Tourmalet, perquè ja dic, després pugen a Gavarnie, però no és sobre el paper, eh? No és un final en quant a duresa que tinga que provocar diferències, no? Però no sé si va ser Isa, però una de les primeres, ja estic convençut que Pogacar el que va intentar és psicològicament tornar a sometre els seus rivals per a dir, bueno, feu el que vulgueu, però en mi no aneu a poder. O al contrari, no? O si els altres venen fortes. I això pot ser clau i decisiu per a veure quan anem a divertir-se, no? Perquè dins de tot això... No hi ha que oblidar que hi ha un tio que és eslové i que està demostrant que bueno, guanya una autoritat pràcticament sense bufar, no? O sea, que no podem oblidar-se que volen que hi hagi emoció, però que a dia d'avui el més normal i les apostes, bueno, apostar perquè guanya el Tour de Pogacar te donaran 2,15, no? Perquè, vamos, és que és algo... Poca gent no, sí. Aposta perquè no vas a guanyar Pogacar el Tour, però és esport d'alt nivell, podem passar moltes coses i, evidentment, ho estem apuntant també en aquesta direcció.
1: Vos pregunte per la participació espanyola, perquè ja ho he anomenat que, bueno, pues que n'hi ha corredors espanyols, ciclistes espanyols, que més enllà d'Ayuso, estem en un moment de transició, d'il·lusió, o com està la participació espanyola a nivell del màxim, no? A nivell de ciclisme, en este cas en el Tour. Què penseu? Quin resultat espereu per als espanyols?
0: A veure, jo estic il·lusionat. Juan Ayuso ha tingut una actitud important, canviar d'equip perquè se troba un corredor com per estar en el pòdium.
1: I has parlat de que està en rabietat.
0: Totalment, claro, això és evident. No és que jo vaig a descobrir res, però quan no se fiquen d'acord en un equip que és un dels equips millors del món i després se'n va a buscar el seu futur... Pues això li crea una ràbia en la que, bueno, és de valentia i demostrar lo que ell vol, no? Mm-hmm. Que és explicar a tot el món qui és Juan Ayuso. Anava líder i tingué un bac, jo parle amb son pare, som molt amics i tenim conversacions i té molta il·lusió. Això no ho descartem. I després n'hi ha una cosa que és molt important, que no l'han parlat, i la tenim que comentar. Sabeu on està la clave, també? En el descans. Cuidao, la pressió que puga tindre, assimilar-la i saber que té que relajar-se perquè no només té que demostrar ser bo i fer una bona etapa, sinó saber descansar. Perquè això, els oients, a lo millor, se quedaran pensant, però este que està dient, que tonteries. No, és que quan t'aplegues a fer una etapa important i te fiques líder o has guanyat una etapa, si no saps descansar al cinema te pot pegar una explosió i te pots veure en un problema. Te ho dic perquè jo recordi, i això pels oients, no? Perquè a més va ser graciós i me va contestar Miguel Indurany una vegada que li pregunti, Miguel, lo que més m'impressiona de tu és que anant de líder, com has anat en tants tours, que guanyar 5 tours, recordem,

0: com era possible que no t'hi... que anant de líder pogueres dormir. I Miguel Indurain personalment me contà i me digué, Javier, jo com no vaig a dormir? El que no tenia que dormir era el segon, no? Bueno, però tot això va en la persona.
1: Sí, en la personalitat.
0: En el
1: sí.
0: caràcter.
1: Sí.
0: Però, claro, tots no tenen el caràcter de Miguel Indurain. A tu te pot traicionar una actitud de nerviosisme, de que avui estic fent història, demà què me passarà, no puc dormir...
1: De la pressió...
0: Tot va en caràcter. Mm-hmm. Cuidao. I això resta o suma. Ahí ho dice, també, eh?
1: Qual?
0: Carles, sí...
2: Dime.
0: Sí, sí, no.
2: No, el que volia comentar... El que volia comentar en quant a espanyol, pues bueno, la millor base sense dubte és la de l'Alacantí, no? Ja ho he comentat a des, no? Que me va agradar molt la seva actitud. La veritat que va atacar de lluny, després el van agafar i no va poder guanyar l'etapa, però me va agradar molt l'actitud i quan no ataca de lluny és perquè se troba bé i crec que en aquestes setmanes segurament haurà aprofitat per a guanyar encara en condició, així que, home, no el dona com a favorit per a guanyar el Tour, però per què no? Si està bé, no estarà lluny de lluitar pel podi. Si està bé, en el seu màxim nivell, en els últims temps ha tingut dificultats, com hem explicat, de canvi d'equip i moltes situacions, però si ell està bé, des de luego té nivell per estar ahí competint en els que van a lluitar pel podi. Veurem què passa, perquè Isaac del Toro estarà supeditat una miqueta quan li vaig a la carrera a Pogacar, i bueno, si està bé, sí que evidentment és un rival molt complicat. A partir d'ahí, mira, Carlos Rodríguez, que va fer una gran actuació, crec que fa un parell d'anys i tal, bueno, no sé si s'ha estancat o bueno, no està igual de bé, no? En els últims temps li està costant moltíssim. Movistar, que també està tenint molts problemes, pues bueno, el líder no és espanyol. Per tant, a partir d'ahí, m'imagino que ciclistes espanyols estaran una miqueta supeditats mentre Uydebroich tinga opció de fer alguna cosa en general o a buscar etapes. Estem a l'espera també de que se tanquen alguns equips per a conèixer noms. I bueno, a veure si hi ha algun... Jo no sé si hi ha oficial, però en Caja Rural tindran que dir el 8, a veure si tenim per ahí algun valencià també en el 8 de Caja Rural en el Tour de França, però bueno, lamentablement no és la millor forma de ciclistes espanyols per a esta edició del Tour i sobretot per la seva condició primera d'espanyol i després de València, pues els nostres ulls estaran en Ayuso, en un equip que el problema que té jo crec Ayuso és que volen tot, volen els sprints, volen les escapades, volen la general i bueno, això a voltes és molt complicat, no? Quan tires a tot, no és fàcil tindre-ho a tot, però bueno, jo tinc molta confiança també en ell, sí.
1: Vos vaig a fer la penúltima, va. On està un poc la clau d'esta gran volta? Perquè se sol dir que un tour pot tindre sobretot claus com un atac brillant o un mal dia, però quina importància fins a quin punt és clau tindre un equip o tindre un bon equip en este ciclisme actual? Vull dir... lo que és la composició de l'equip. Fins a quin punt pot arribar? Perquè sempre parlem de noms, però sembla que s'oblidem un poquet de l'equip, no?
0: No, mira, has fet una pregunta clau i, a més, una pregunta que se té que saber, els oients ho tenen que tindre clar. Com que sí és important? Un equip té que ser no important, importantíssim. Un equip, si Pogacar no tinguera un equip estudiat i adequat per poder que li treballen, no faria aquestes exhibicions. És que ho he comentat antes, al principi d'esta entrevista. En la contrarrellotge de Barcelona, si l'equip no va conjuntat, si l'equip no va adequadament perquè els relleus se facin com toca, perquè, i jo t'ho explique, i perquè ho sàpien els oients, una contrarrellotge d'un equip... diguem que els corredors tots no estan igual. El que està més fotut fa els relleus més curts i el que està millor fa els relleus més llargs. I això no desestabilitza el que és l'equip i al no desestabilitzar fa que puguen tindre millor temps. Mira si és important l'equip. Per què dic això? Doncs perquè Pogacar té estudiat i quins són els homes que hi vol perquè puguen fer-li guanyar el Tour. Uno dels que hi reclama, i a més me costa, perquè també el conec molt bé, és Isaac del Toro. Isaac del Toro diuen que és un dels successors de Pogacar, però és que a més són molt amics i tenen pactes, però també en un moment donat, si la carrera és mal, cuidao, és que si a Isaac del Toro el deixes anar per davant i se fica en alguna grupeta i se troba en alguns minuts per davant, ve si lleva-li el mallot de líder, no? Mira si és important l'equip. Però després, igual que Vinegan, e igual que Renko Benepol, i igual que Ayuso, tenen els seus homes de confiança per poder desenvolupar en el moment, tenen el minut bo que es diu en l'argot ciclista, puguen tindre les condicions de demostrar qui són com a figures. És molt important, que, cuidao, que el líder siga el líder. Però si no n'hi ha darrere un equip adequat en els homes que tenen la mentalitat de ser gregaris, no n'hi ha res que fer. Mira, vaig a ser ràpid, a veure si això els agrada als oients. Jo recorde en una etapa de la Volta a Espanya quan jo corregui en l'any 85, que Pepe Recio se va quedar i jo anava per davant. Me vingué el director i me dijo: Javier, eres el único de Kelme que vas per davant. I li pregunté, i Pepe? Dic, se va retirar. Què fiu? Me vaig a obrir? Me quedi darrere? Me passaren tots? I li vas dir a Pepe Recio, menja i beu i fica't a rodar. El va recuperar, volia retirar-se, el portia a meta. Mos tiraren fora de control per 32 segons i a les 12 de la nit José María García mos repescà. Sabeu què va passar? Perquè Javier Castellar en aquest moment va ser gregari i me vaig oblidar d'anar per davant i me n'aní a ajudar a este corredor que era Pepe Recio, que era molt més millor que jo. Què va passar? Pues que guanyà dos etapes. L'etapa que recordem de la de TIC, la de DIC, l'última etapa que li feu guanyar a Perico Delgado, que li lleva el líder a Robert Millar, i l'etapa de Benidorm. Pues això és el que fa un equip. Tenim gregaris, però gregaris fiels. Mira si és important l'equip. I bueno, he contat aquesta anècdota perquè és històrica, no?
1: Xulíssima,
0: alguns, sí, sí. Alguns oients segur que encara se recordaran, encara que estem parlant de l'any 85. Però bueno, això ho vas viure jo i això jo ho vas disfrutar, perquè aquesta nit no dormirem ni Pepe Regio ni jo. Havíem fet història i no entrem més detalls perquè ho allargaríem de massa.
2: Segur que va entrar a les 12 de la nit de Super García. Això segur, eh?
0: No, a les 12. Nosaltres estàvem fent la maleta i José María García digué, bueno, com esta etapa segura, ha entrat molta gent fora de control i n'hi ha un percentatge de repesca. I conforme estàvem fent la maleta per anar-se'n a casa, l'estàvem desfent per quedar-se i això va fer que Pepe Recio va seguir igual que jo i guanyar dos etapes i fer-me història. Això serà bonic. I que Pepe Recio en casa recordi cada vegada que me veu m'abraça. Si no haverà segut per tu, no haverà fet història. No. El mèrit és de Pepe Recio, que jo sabia que era una figura. I un gregari té que saber a qui té com a figura i ser fiel, que és el més important en esta vida, ser fiel i tindre les coses clares.
1: La importància de l'equip. Vos faig la última per als dos i que servisca de ganxo per al que estiga escoltant la ràdio i, bueno, pues li agrada el ciclisme o no li agrada molt el ciclisme, però que sap que a partir del dia 4, així en el punt a punt anem a cobrir els caps de setmana del Tour de França. Per què este any, més enllà de per l'anàlisi i per la veu de l'anàlisi de Javi Castellar i per la veu de José Luis Gual, aquests motius ja els dono jo, però per quins motius és una bona oportunitat per enganxar-se este any al Tour de França?
0: Bueno, des del meu punt de vista, perquè se tenen ganes. Cada un va jugar la seva base. Pogacar és indiscutiblement el més fort. Va el tema per vatios, va el tema per estudis, va el tema que està demostrant. Vinegan, diguem que és el calculador, el metòdic, el que pot sorprendre perquè té molta qualitat. Renko Benepol ja ve en rabietat perquè tingué algunes desgràcies de punxades que, bueno, i després el canvi també d'equip de Ayuso, claro, així cada un té la seva manera de veure's el Tour i el que sí que pensen ells és que poden guanyar-lo, cuidao, El corredor té una mentalitat de luchador, el corredor sempre, quan t'aplega a estos nivells, no pensa que no pot guanyar el Tour. I jo crec que per això, des del meu punt de vista, va ser un Tour molt obert, molt bonic i digne de poder-lo seguir, per supost, en el que anem a comentar tots els fins de setmana, no? que comentarem de tota la setmana. Així que jo este tour me dona molta il·lusió veure-lo perquè crec que va ser un gran tour.
1: Igual.
2: Jo per a completar, Salva, sí, per a completar. A veure, el tour, com diuen a França, le tour c'est le tour. Vull dir, és l'esdeveniment més important a nivell esportiu del país veí, bueno, a nivell esportiu, evidentment va coincidir en la part final del Mundial, però és la carrera ciclista on se donen cita els millors ciclistes del món. S'han preparat la majoria, tots ells, per estar en la millor condició durant aquestes 3 setmanes. Bueno, segurament també bona part dels ports de muntanya mítics, no?, d'aquest esport al llarg de tota la història, molts d'ells se van a pujar en les pròximes setmanes. I, en definitiva, bueno, pues l'arrastre que porten també de mitjans de comunicació, de seguiment mediàtic, inclús de gent, no? Perquè és un autèntic escàndal. És que n'hi ha que veure alguna volta a acostar-se al que és el Tour de França, qualsevol de les etapes. No sé si ha sigut el teu cas, Salva, però de veres, qualsevol etapa, 200 metres en línia d'una ciutat a una altra, durant els 200 quilòmetres n'hi ha gent a tots els costats de l'Arsen. És algo increïble, és una autèntica botxeria el seguiment que té esta carrera i, bueno, ho contarem, per supost, en el punt a punt, perquè, abans, com ha dit Castellar, no?, la qualitat és que van a lluitar. Així estan els millors, són els millors del ciclisme i, bueno, segur que l'espectacle va estar per tot l'alt i punt a punt, per supost, que contar-ho i estar ahí.
1: Pues José Luis Gual i Javi Castellar, començarem el 4 de juliol, anirem fins al 26 de juliol, quan el Mallot Groc, bueno, pues arribi i tinga ja amo i senyor en París, eh? Així que gràcies per esta prèvia i, bueno, sobretot per ajudar-nos i per la pedagogia, eh? També en el ciclisme, que crec que és molt important de cara a estas semanas, que va a estar importante en el punta a punta. Gracias, Javi, gracias, Gual.
0: Gracias a vosotros.
2: Adeu.
0: Adeu.
1: Un abraç. Anem a fer una pausa al tornar. Anem en una mini tertúlia del Villarreal, perquè encara tenim moltes coses que contar així en esta vesprada del punta a punta.
3: Som la veu de tots. Som a punt.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.

0: 7:49, seguim en directe i és moment, en esta cinto de mini tertúlia, de ficar el focus en un dels clubs de la Comunitat Valenciana. Este cap de setmana ja hem parlat de, bueno, pues del Llevant, del València, de l'Elx, i és moment per a parlar del Villarreal, i és per això que, bueno, pues ja tenim a l'altre costat del fil telefònica Xavi Jorquera. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal, com estàs?
0: Lo primer, me alegre.

0: D'escoltar-te,
1: som
0: companys en Esport Base i bueno, eres un dels periodistes especialitzats en el mercat, sobretot del Villarreal també. I bueno, pues volíem parlar, no tan sols de mercat, però sí de l'actualitat del Villarreal, perquè clar, Xavi, comença una nova era en el Villarreal. Després de l'eixida de Marcelino, arriba Íñigo Pérez, 3 anys de contracte per a l'exentrenador del Rayo Vallecano. I vull preguntar-te per com comença esta nova etapa d'Íñigo al front del Villarreal, quina és la sensació, quin és l'objectiu, què és el que se parla d'Íñigo Pérez en Villarreal?
1: Bueno, pues yo creo que ho has comentat. Ara, al final hi ha un repte important, una nova etapa després de estos 3 anys, ¿no?, de Marcelino al front del Villarreal, que bueno, han tingut les seues llums i les seues hombres, però bueno, jo crec que ha deixat un bon sabor de boca. La eixida, pues, crec que ha sigut bona, molt millor que en la primera etapa, sí, on va eixir de la porta de darrere.
0: Res sabor en la primera eixida, però també és de veres que, segur que ho vaig llegir, la entrevista que va fer en Fernando Álvarez, que deixava un recadet, va deixar un recadet.
1: Sí, sí. Sí, va a comentar el tema del signing de contracte, ¿no?, que se le pedían a Íñigo Pérez, encara que no va a dir el nom, per supost, però sí que va a deixar ahí una xicoteta bala, millor dit, ¿no?, per al nou tècnic del Villarreal. I bueno, jo crec que al final la discrepància entre el signing de contracte, que pareix una tonteria, però la FIFA, pues, per a Marcelino era important, veure que no només t'oferien un any, sinó dos. Y en cuanto a Íñigo Pérez, pues yo creo que la afición, pues, está ilusionada, el entorno también, porque al final Íñigo en el Sainz que porta en el Rayo Vallecano ha fet matxa en un recurso súper limitado, ni a que digo también. Al final arribar a una final de Conference League en todo, sí, lo que suposa, pero un club tan inestable en ese sentido, no es ni a que vore Vallecas, las complicaciones que té el camp, un dels presupuestos més baix de la categoria i el xoc que ha fet, com ha peleat per estar ahí en Europa i demés, però al final jo crec que li dona un impuls per a portar una fam que el Villarreal ja té, perquè al final ja s'ha acostumat a estar en el top 4, top 5, encara que al final el repte per a ell és major, no s'ha vist en un club d'este calibre mai, però jo crec que a la volta és una oportunitat molt bona per a que ell també s'exponga i tot el que ha après en el Rayo Vallecano ja portat a terme, pues, ho pugui implementar en el Villarreal.
0: Per això te volia preguntar, perquè clar, passem de Marcelino, que tots tenim claríssima la seva proposta, el seu estil, a lo que juga l'ex-entrenador de, pues, l'Atlètic Club de Bilbao, el València, el Marsella, bueno, pues, el Racing de Santander, el Recreativo de Huelva, ha passat per un muntó d'equips Marcelino, i tenim molt clar a lo que jugava Marcelino, però la proposta d'Íñigo, en què pot variar o què pot suposar de cara a la pròxima temporada del Villarreal en quant a estil de xoc, Xavi?
1: Jo crec que sí que va variar un poc. Els partits que des del Rayo Vallecano ha sigut un equip algo més alegre, sobretot en xoc estàtic, perquè és veritat que el Villarreal enguany hem vist una faceta molt determinant i molt agressiva, sobretot en quan podia córrer, que era un equip que te feia moltíssim mal i que te destrossava jugant al contracolp i en transicions, però veritat que en xoc estàtic, quan tenia la possessió i tractava d'arrinconar al rival, ahí li costava més, era un equip ahí més pacient, no trobava els forats per on fer-li mal al rival, i jo crec que Íñigo Pérez això precisament s'ha potenciat, el xoc de possessió, no només recurrir al contracol per a guanyar els partits, que això era la principal bala de Marcelino, i per això li va eixir molt bé la majoria dels partits, excepte contra els grans, que jo crec que ha sigut el punt dèbil, no? No li has guanyat a cap dels primers que tres classificats, no? Atlético, Barça i Real Madrid,
0: sí,
1: però és veritat que contra els altres 16 equips, pues, has arrasat, no? Perquè al final també el nivell de la Lliga, pues, no és el que era, no, millor dit. I crec que Íñigo, pues, se té que potenciar sobretot el xoc de posició. O sigui, un equip que puga martillar-te al contracolp, però que també puga dominar-te des de la pilota, perquè tens bon passador, tens bona gent de bon peu, encara que, bueno, Parejo ja no estiga, Pap, que ja veurem què passa en ell, però, bueno, crec que en els jugadors que tens i en els que poden vindre i els que també poden pujar del filial, com Macià o Diata, pues crec que el xoc de posició i sobretot la estabilitat quan tens la pilota això se té que fer notar, perquè en el Rayo Vallecano, en usuals de més nivell, pues Íñigo ho ha fet possible.
0: Has parlat d'estiu i de moviments. Te pregunto per este estiu en el que, de moment, no n'hi ha molt de moviment i que sembla que la idea és la de fer poques però bones vendes, no? Parlem de, sobretot, un Pap Gay que està espectacular també al Mundial, Xavi, i que sembla que és venda pràcticament assegurada, no?
1: Sí, sí, Salva, totalment. O sigui, jo crec que Pap Gay és pues, el baena, no?, de l'any passat en quant a exposició. És aquest jugador que ja no només en el Villarreal ha fet una molt bona temporada, sobretot la primera part del curs, des de setembre fins de desembre en gener, va fer en el Villarreal una molt bona primera part de la temporada, i també en la Copa Àfrica és el proclamat campió en Senegal, no? O sigui, va fer un primer tram de temporada molt bo, el segon també és bo, però és veritat que no es deixa mirar tan sobresalent de matrícula d'honor, i crec que Pap Gay, a l'edat que té, en el que aporta al centre del camp, la veterania, l'experiència, el nivell que té en el baló en els peus, és un jugador car de Premier League, per a mi, això ja és opinió personal, i per ahir el Villarreal pues, pot traure pues, una xifra important de diners, que jo crec que és la venda més propera a donar-se i també per la que pots traure més diners, perquè al final Renato Veiga, Logan Costa, de més jugadors, pues, Mika Utace, tenen mercat, per supost, però és veritat que, no, que de moment no han trobat el seu pic de futbol, malauradament, perquè és veritat que Mika Utace va ser un jugador top, i en el Villarreal ha fet una bona temporada, però no tot el que s'esperava d'ell. Aleshores, pues, Pap Gay jo crec que és el principal objectiu, no?, per així no dir-ho, en aquesta part de vendes.
0: Perquè no veus, per exemple, a un Nicolà Pepe, ni un Gerard Moreno, ni... No,
1: no. Jo crec que Gerard Moreno ja és aquest jugador que ja deve... Al millor pot ser que se retire en l'Espanyol, que ho ha manifestat alguna volta, no?, que tornar a casa seria, bueno, la seva primera casa, no?, per així no dir-ho, seria un somni per a ell, però no el veig ara mateix així, perquè al final, pues, Gerard ha patit moltes lesions. És veritat que jo crec que en la qualitat que té, perquè per a mi és el jugador franquícia del Villarreal, no ha pogut mostrar tot el nivell que té, excepte pues, la temporada aquella de l'Europa League i l'anterior. Sí. A partir d'ahí pues, va encadenar moltes lesions i encara que ha fet bons partits, no ha trobat una regularitat, perquè era, jugava dos partits que avui ha lesionat dos mesos, tornava tres partits, tres gols, tornava a caure i al final pues, són 34 anys ja... Jo crec que continuarà en el Villarreal millor un any o dos més, però és veritat que no el veig així ara mateix. I Nicolà Pepe un poc també per la edat. Al final Nicolà Pepe és veritat que porta unes bones temporades, sobretot l'anterior a un molt nivell. A la 24-25 de Nicolà Pepe per a mi va ser brutal i enguany ha millorat els seus registres, però no el veig ara mateix així per una quantitat de diners molt gran tampoc, al final són 31 anys, i crec que fins a lo millor serà... Pues, més diners que al millor d'un milió d'euros, algo així, però ara mateix crec que Pepe continuarà així.
0: Ara sí, que no t'escoltava bé, Xavi. Estem parlant de les eixides, però a nivell d'entrades s'espera algo? Alguna opció cridanera de fitxatge? Perquè clar, un poquet el model, i jo crec que una de les discrepàncies en Marcelino era aquest model de fitxar o de gastar-se molt en fitxatges, no?
1: Sí, la veritat que ho va comentar, de fet, Roig Negueroles en una entrevista que va fer en AS, que comentava que al final estava el club un poc en dèficit, perquè és veritat que la temporada passada pues, per a jugar a la Champions havia gastat molt de diners. Excepte en Renato Veiga i en Mika Utace van superar per dos el màxim fitxatge més car de la història, no? Que abans era Paco Alcácer, se va convertir Renato Veiga en el que més, i posteriorment 7 dies després o 10 dies després va ser Mika Utace, no? Al final va ser un moviment pues, dos moviments, millor dit, pues, que va deixar al club no tiri tant, però sí que en una situació pues, no complicada tampoc, però sí un poc al límit de... El Villarreal lo que vol normalment és gastar lo que ingresa, ¿no? O sea, no pasarse de estar en déficit, y al final pues igual la Champions League te obliga, entre cometes, a fichar, a tener un equip potent, y es verdad que ho has compensat també en una altra classificació a la Champions, però veritat que ara l'equip pues, té un sosteniment de sous important i al final això impera. En quant al mercat, pues, han sonat alguns noms, però crec que de moment res.

0: és res fixe.
1: I Xavi, el fet de no gastar-se molts diners també pot significar, no?, més aposta per la cantera. Macià, Diatà, Budesca, la pretemporada per aprovar els xavals, no?
0: Sí, jo crec que aquest Salva, com has dit, és l'objectiu del Villarreal. O sigui, ja fa temps que jo crec que s'havia perdut un poc aquesta essència de pujar cantera, no dic que se pugen 5 o 6, però sí que és veritat que des de Pau Navarro i algun més enrere no s'havien pujat almenys 2-3 jugadors de la cantera, com va ser el cas de Jeremy Pino, Baena, eixa camada, no?, de fa 3 o 4 anys, Jorgensen també, Nico Jackson. De veritat que excepte Pau Navarro, si no recorde mal, que va pujar ja fa 2 temporades per a consolidar-se ahí en el primer equip, no havia cap jugador que pujara i se quedara, no?, d'una manera, diguem, més assídua, i fet el que ha transmitit el club de porters cap a fora és que anem a fer que almenys 2 o 3 jugadors se queden en el primer equip, perquè l'essència del Villarreal és un jugador de cantera. Ells ens han donat, a banda del títol de l'Europa League i bons resultats en el primer equip, ens han donat bones ventes, no?, el que he comentat, no?, Jorgensen al Chelsea, Jackson sí, també al Chelsea, molts jugadors pues, que has venut ha estat molta pasta, Rodri Hernández també, per supost, i al final jo crec que la clau és tindre pues, un equilibri, no? És que pugen, pues, que donen la talla, i ahí pues, apareixen, com tu has dit, el nom de Budesca, de Macià, de Diatta. Jo crec que aquests tres són els principals baluartes que tens, ja veurem si tenen el primer equip o no, però la idea és que, almenys a dia d'avui, és que facin la pretemporada en Íñigo, que els fecha, i a partir d'ahí decidir si venta, si se queden en el primer equip definitivament o hi sen cedits.
1: Te pregunto per dos noms per a acabar, Xavi. Tamarit i Balú, en quant a Pedrera del Villarreal.
0: Sí, la veritat que bueno, Tamarit és un cas molt estrany perquè fa 2 anys estava jugant en divisió d'honor juvenil en el Roda, i l'any passat, bueno, fa 3 anys estava jugant el juvenil de l'Alboraia, perdona, i en un any en el C se va eixir, va fer 8 gols en el Belga, va ser un jugador que anava a estar un poc de transició en el C, anava a repetir, i bueno, com el que no vol la cosa va fer un moviment supercuriós, no?, que a mi m'ha sorprendit molt, que va ser pues, una sessió al Mirandés, on ha jugat moltíssim, més de 2.000 minuts, per a ser amateur de primer any, i bueno, la realitat és que és un jugador que ha vist com la seva carrera ha evolucionat fins al punt d'anar a ser traspassat a Portugal, no?, a l'Alberca, ahí el Villarreal pues, se queda el 50%, bueno, 40% dels drets, i un jugador, pues, com deia en Salva, no?, que jo crec que poca gent imaginava que Tamarit, és veritat que un xic que fica molt d'esports, molt compromès, pues, que anava a passar en 3 anys jugant en tercera ref a passar a la primera divisió de Portugal.
1: Sí, i respecte a Balú, en la rampa d'eixida.
0: Sí, Balú per a terminar, pues, bueno, és un jugador que el Villarreal un poc com Diatta, encara que Diatta sí que el veuen, crec que més per al primer equip. Balú és un jugador pues, que té molt de potencial Premier League, és un central africà, molt ràpid, fort, trau molt bé la pilota, és molt complet, sobretot també és zurdo i això cotitza molt en el mercat. I el Villarreal pues, bueno, no compta en ell a totes llums. De fet, va estar a puntíssim d'eixir en general a Getafe,
1: no?
0: Però va haver un problema entre els agents, la comissió i demés, i al final pues, va tornar al Villarreal. I la idea, a dia d'avui, en què ens consta en esports i demés, és que ha traspassat per, bueno, no una quantitat molt gran, però que el Villarreal pugui treure diners. És veritat que després poden passar mil coses i a lo millor Íñigo el veu i li agrada i se'l vol quedar, però la idea de ADU és que valuïsca.
1: Pues Xavi, jo crec que hem repassat de peus a cap l'actualitat del Villarreal, així que bueno, pues, estem pendents i en contacte perquè en les pròximes setmanes segur que te tornarem a cridar. Ha estat un plaer, Xavi, moltíssimes gràcies.
0: Igualment, Salva, ja saps que encantat d'estar així.
1: Pues un abraç gran, Xavi. Gràcies.
0: Gràcies.
1: L'actualitat del Villarreal, de la mà de Xavi Jorquera, que una altra cosa no, però en el mercat està i bueno, pues, també molt pendent de l'actualitat d'un Villarreal que tornarà a jugar la Champions, que pues, ha tingut canvis en quant a la banqueta, en l'eixida de Marcelino, en l'arribada d'Íñigo Pérez, que també supose que canviarà, bueno, pues no el model, perquè evidentment el model de club no el va a canviar, però sí el estil, no?, i la manera d'afrontar els partits, on esperem, no?, que el Villarreal esta temporada pues no...

dona aquesta sensació de que en Lliga bé, però en la Champions pues, se li va quedar la cosa un poquet més curta i complicada. 8 i 5 de la vesprada i d'anàlisi de la Champions i del Villarreal, pues, anem també a analitzar bloc de la segona divisió del Castelló, de l'Eldense i tot això en Emili Sierte.

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
1: Sis minuts, passen de les 8 de la vesprada i anem a saludar perquè ja tenim per ahir a l'altre costat de la ràdio. Emili Sierte, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Salva, molt bé. Molt bé, tot bé.
1: Ja tenia ganes d'escoltar-te, eh? Hem estat tota la temporada en el Castelló, però, bueno, al final la història no ha acabat com volíem, eh?
2: Una llàstima, sí. Una llàstima perquè al final no va poder ser. Però va estar la cosa molt, molt propera de poder passar a eixa final i, des de logo, pues, bueno, ha intentat estar l'últim moment i en moltes opcions, no? Al final és difícil sempre jugar un play-off i és difícil sempre veure les característiques que té la categoria, arribar a l'objectiu, eh? I el play-off sempre és difícil. I no hi ha favorits, jo crec que no hi ha favorits. I és una temporada, bueno, sobresalient de l'equip.
1: Ara s'endinsem en anàlisi, però bueno, ha estat una temporada a la segona divisió en la que jo crec que n'hi ha hagut de tot, eh? Igualtat, emoció... L'any que ve, a més, dos representants valencians que estaran en la categoria d'argent, com és el Castelló i també l'Eldense. Volem parlar d'aixòs dos equips i volem, pues, aprofitar la teva experiència tant com exfutbolista, com comentarista d'esta casa i, bueno, i coneguent també que saps, de ben prop com funciona esta Lliga Hypermotion o la Lliga Hipertensiones, que és com la anomenen, per a fer lo primer un poc balanç d'esta temporada. Quina nota li fiques en general, eh? Ara s'endinsem en Castelló, el Dens i demés, però en general lo que ha estat la temporada en segon divisió, quina nota li ficaria?
2: Jo sempre la poso alta, i en els últims anys alta, molt alta, no sé. Jo crec que és una categoria molt competitiva de fa molts anys, que a molta gent a la millor li pareix sempre que ha baixat de qualitat, que ha baixat de tal, però és molt competitiva i els partits jo crec que se passen molt bé. No són partits avorrits en general, eh? En general no són partits avorrits. És sobresalient, jo crec, una categoria... que molts jugadors ja més ja estan jugant en primera divisió, que els equips de primera se fijen en jugadors d'esta categoria, però des de logo una categoria divertida, una categoria que te passes molt bé i de partits molt interessants i de qualitat. Està clar que avui en dia el tema físic en totes les categories està primant molt, però per a mi és la categoria que m'ho passa molt, molt bé, a part de conèixer-la molt, perquè porto molts anys treballant en la categoria, però ara des de comentar ahir en apunt i veure els partits des de logo, hi ha partits en resultats, bueno, no del 0-0 o a 0 de tota la vida, però en gols, en ocasions, en camps amb molta gent i molt d'ambient. Bueno, jo li poso un notable alt, sí, en la categoria.
1: Per a tu és una de les temporades més igualades que recordes?
2: Això sí que no me pareix que sigui diferent. Jo crec que és molt paregut a moltes de les últimes 15-20 temporades, no? Sempre és una categoria molt igualada, molt canviant. És possible que s'hagi perdut un poquet els equips de mitja tabla, no? Que dius, bueno, o estàs dalt o estàs baix. Això d'estar en mitja tabla i no patir...
1: És que ha estat una botxeria, eh? Estaven tots en un puny de punts.
2: Exacte. No existeix ja d'estar ahí tranquil en mitja tabla, que dius, bueno, no passa res que perdi els últims 3 partits, 4, tot el món està complicat. Però és l'únic. Però l'altre no me sorprèn, perquè jo crec que la categoria és aixina de fa molts anys.
1: Te pregunte per ja el Castelló, i és que bueno, pues hem parlat de que s'ha quedat molt prop d'esta final del play-off d'ascens, però en la perspectiva que te dona el pas de les setmanes, quina

0: valoració fas de la temporada? Has dit que és sobresalient, que ha estat una temporada històrica, però creus que l'equip ha reforçat a pesar de no aconseguir l'ascens?
1: Sí, sense dubte. Una temporada sobresalient, no? Està clar que la matrícula d'honor és pujar de categoria, però s'ha millorat el de l'any passat, s'ha millorat la temporada. Jo crec que la majoria de gent no pensàvem de poder arribar a lluitar per l'ascens, però la temporada sobresalient, la temporada de passar-te-ho molt bé. La gent, en general, en Castalia, que és quan va veure el seu equip, se'n va a casa sempre molt contenta. La majoria de partits s'han guanyat, la majoria de partits s'ha disfrutat, i fora a casa també, jo crec que és la temporada. Està clar que no esperàvem a millor, el començament no va ser aixina, però que al final tres quarts de la temporada han sigut de disfrutar. Per mi una temporada sobresalient, ha faltat la matrícula d'honor que hauria sigut pujar, no?
0: Sobre el Castelló també, Emili, què és el que més t'ha agradat d'esta temporada del Club Esportiu Castelló?
1: Que és un equip molt, molt reconegut de lo que fa, de lo que vol, de com juga, de la proposta que té, de lo que busca el partit en casa i fora, d'aquesta proposta guanyadora, d'aquesta proposta de jugar a vegades en risc, no? En risc, i és el que més clar des de l'època de Dic, que ha evolucionat un poquet en Plas va evolucionar i en Pablo ha evolucionat un poquet més, però és el més significatiu de la categoria, i que és un equip molt difícil de guanyar, no? Equip molt fort físicament, però sobretot quan tu veus durant l'any les declaracions d'algun entrenador, les de jugadors i tal, el Castelló sempre posen com un equip dificilíssim de guanyar, i això avui en dia en el futbol, que n'hi ha equips que són tan canviants, que ara juga bé, ara juga malament, ara juga any 3, ara no. El Castelló ha sigut sempre molt, molt reconegut, alguna fase que no, però és el que me destaco més, no, de l'equip.
0: Has parlat i has anomenat a Pablo Hernández, continua al front del projecte, renovat fins a 2029. Era la decisió lògica? No sé si li veus marge de creixement com a entrenador, perquè, clar, ha evolucionat d'una manera brutal en res de temps, en un temps molt curt, Pablo Hernández.
1: Jo crec que és la lògica, altra cosa és que ella diguera, pues no vull continuar i tal, però si ella continua, ni el club. Inclús, jo vaig comentar en algun dels comentaris que acabant la temporada ja podia haver estat inclús renovat, no? Perquè estava tot el món tranquil, ell mateix estava tranquil, però crec que té millora, perquè la millora que te la dona, l'experiència, no? I porta poquet de temps en entrenador, porta pràcticament 2 anys entrenant, i aquesta millora la té. Ara també té... Te vull dir que lo difícil per a un entrenador és continuar any tras any i sempre millorant, que és lo difícil, no? Que tu els entrenadors que comencen molt bé, però quan un vol continuar entrenant i li estan donant a millors reptes més importants, pues ahí ve la dificultat, però crec que sí que té millora, perquè al final la millora te la dona aquesta experiència, aquests quilòmetres que fas en el banquillo, per poder millorar, i crec que sí, crec que Pablo, en l'experiència com a jugador i el que està aprenent en aquests 2 anys, el ràpid que va, millorarà segurament de moltes de les coses, sí. Sí.
0: Quin sei creus que ha deixat en el equip? Quin és el signe, no, més reconeixible que ha deixat en l'equip Pablo Hernández, i si penses que li pot donar continuïtat a aquesta identitat que li ha donat al Castelló?
1: Primera, la sensació que dona, jo el vaig tindre l'últim any seu de jugador, l'últim any o el penúltim com a jugador,
0: sí.
1: La sensació que dona és un tio molt tranquil, no? que sigui molt... Però això és bo, per una part és bo, no? Tu reconeixes sempre un entrenador que sigui reflexiu, que tingui una personalitat tranquil·la, té el caràcter de guanyador que té Pablo, però, des de luego, la filosofia. Jo crec que ella ha après en els últims anys, de Dic, no? Com a entrenador, dins de lo que ha après com a jugador en els entrenadors que ha tingut, però jo crec que els últims anys d'estar així, conèixer entrenadors en una altra filosofia, més el que ell sabia, i la sensació que me dona és que ella ha agafat un poquet lo millor de lo que tenia antes i lo millor de lo que ha après en estos 3 anys, no? En els holandesos, i al final ha fet una mescla, no? De lo que era el futbol, lo que és el futbol ofensiu, lo que és el futbol pressionant i lo que és el futbol de, sobretot, un equip físicament sempre molt fort. Jo crec que l'equip va millorar i ha evolucionat molt des de l'entrada de Dic, i tot el món reconeixia quan estava a Dic que físicament l'equip treballava molt fort, i això ho ha mantès.

0: el futbol avui en dia reconeix que tot el món està preparat 100% físicament, però Castelló sempre ha estat un poquet per damunt de molts equips en la categoria a nivell físic, no? En datos.
1: I respecte al futur, Emili, comença el mercat, estan produint els primers moviments, podríem dir, importants en quant a eixides. Se parla molt de la eixida de Calatrava, ja és oficial la de Cipenga, torna a l'Atlètic Club Gerenabarrena, se'n va a Salva Ruiz. Qual és la eixida que creus que és més difícil de reemplaçar?
0: Home, la mateixa la de Cala, està clar, la de Cala. És la més difícil, si se'n va, tot pareix que se pot anar, però és un jugador franquícia, és un jugador que t'ha fet molts gols, un jugador que té entre gols i assistències, i l'evolució que ell tenia era de continuar progressant. Crec que al final el club ha manejat molt ràpid en seguida en buscar el valor, que és paregut, no? És un jugador paregut, però no té gol, és un jugador que en estos dos últims anys no sé si ha fet un gol o dos gols, sí. Álvaro, eixa la diferència, és un bon jugador també, s'està mereixant bé el club, però des de luego, lo de Cala, jo crec que lo de Cipenga avui en dia és més fàcil de trobar jugadors en banda, jugadors ràpids, jugadors en la filosofia que porta l'equip, però la de Cala segur, la mateixa. Crec que també, ara dient-la aixina, un jugador que pot eixir favorit per reportar Álvaro Martínez, Suero, perquè al final aquest any s'ha demostrat que en la posició de Cala era difícil que Suero entrara, pues possiblement el beneficiat important de l'equip podria ser Suero, no?
1: Si fores el director esportiu del Castelló, quines posicions reforçaries de manera prioritària?
0: Jo crec que després de les baixes que estan havent en l'equip i de lo que ha quedat en plantilla i lo que ha pogut tornar en... Fent aquestes prades que me havies comentat, pensant lo que té l'equip en la plantilla,
1: sí.
0: Crec que la part de darrere, ja que reforçar-la bé, lo que se n'ha anat i lo que se quede, Sierra segurament torna i no se podrà quedar, jo crec que faran falta per almenys dos centrals, i lo que me preocupa un poc, jo crec que la banda dreta en Juanjo Nieto i Melot s'ha reforçat i molt bé, i l'equip guanyarà molt en Juanjo Nieto, para poder jugar en esa posición, pero desde luego el mig del camp se queda prácticamente Barri a soles, Barri Dué, ¿no? Barri Dué, que no ha sigut un titular fijo, pero entre centrals y migcentros, crec que ahí por lo menos cuatro hombres tienen que vindre, ¿no? Yo creo que tienen que vindre cuatro hombres para reforzar ese mig del camp y ese centro del camp. Yo la banda esquerra como lateral esquerra, la mejor tornaría, se diría Tincho y buscaría un lateral. Però després, del mig del camp cap avant, hi ha infinitat de jugadors, que molts, per a mi, crec que hi van eixir. Jo crec que ahir l'equip va eixir, però, des de logo, la part de darrere i mig del camp és, per a mi, importantíssima, que se puguen buscar dos centrals i dos migcentros, a part d'un delanter, que tot el món pensem en un delanter, i després les bandes. Jo crec que el club com a
1: confecció de plantilla... Són moltes posicions ja,
0: Sí. Però si mires de mig del camp cap avant, hi ha molta gent que per a mi sobra o podria sobrar. Jo com a director esportiu, que dius tu, crec que n'hi ha jugadors que venen cedits que no tal, i inclús algun jugador podria encontrar-te. Però, des de luego, hi ha que reforçar bé el que és el mig del camp i la part central. Tens Alberto, tens Vignani, però són dos centrals a soles, ara mateix. I jo crec que l'equip variarà molt. L'hem passat fent una bona temporada, van hi haurà molts canvis. Aquest any jo crec que, per exemple, tens a Marcani, que tornarà, tens a Jacobsen, tens a Camarà, a Alberto García, o sigui, tens quatre delanters centres, no sé, jo crec que, per a mi, primordial, acertar en els centrals, acertar en el mig centres.
1: N'hi ha algun nom que t'agradaria que pogués arribar al Castelló? Algun que tu... Bueno, tu has vist tota la segona divisió. Algun que digues, este jo aniria per ell?
0: A mi el que estàvem parlant de... Per exemple, el que s'ha parlat després del... Que Cala podia anar a l'Espanyol.
1: Sí.
0: Ojalà que poguera vindre Marcos o Javi... O Javi Hernández, que està en el Mirandés, o Marcos, que estava en el Ceuta. Ixa parella, jo crec que ha sigut de lo millor de la categoria, són jovens. No sé si algú podria portar-los, però des de luego hi ha jugadors interessants, a part d'estos dos. Jo crec que Montero, que és un central que l'any passat va estar en el Racing, va pujar, i aquest any en el Màlaga, per exemple, i crec que no sé si continua, però ha tingut dos ascensos, un central zurdo, Naïm, que és una banda esquerra del Leganés, que és un jugador ràpid que li podia vindre, a millor diuen que podia vindre Córdoba, sí, ¿no? No sé, Diego González, que estava en el Ceuta, que és d'ací de la província, uh-huh. I sobretot, davant, que estem parlant del tema del delanter, sé que seria difícil, però firmar a Carlos Fernández de Mirandés, que,
1: sí, bona
0: que
1: temporada,
0: estava en la Real, sí, exacto, sí. Que ha fet una temporada sensacional després de la lesió i després de la temporada que ha fet, jo crec que es podria ser un del delanter, no sé, Juric, un mig centre del Valladolid, que no ha fet una bona temporada al Valladolid, però sí. Per a mi també me pareix un jugador per la categoria molt bo. Bueno, són 5-6 jugadors que per a mi les vaig apuntar com a lo millor de la categoria i crec que podrien donar-li un pas de millora a l'equip. Bueno, el club tindrà segurament molts noms i moltes, però per a mi són dos jugadors que han destacat molt en la categoria. No?
1: Després d'esta temporada, Emili, l'objectiu té que tornar a ser jugar el playoff o anem pas a pas?
0: Estan entre 6 primers. Sí, jo és difícil no dir, no anem així a estar dalt, és molt difícil després de lo que has fet, no?
1: Clar.
0: Però jo crec que sí que pots dir que anem a pelear per estar entre 6 primers, però no per l'ascens directe.
1: O sea, parlar d'ascens directe, no?
0: Jo crec que no. Els equipos que parlen de l'ascens directe ho passen molt malament.
1: Sí.
0: I tenen molts problemes per a mantindre't entre aquests puestos i no fa falta posar l'exemple del Cádiz, de les Palmas, uh-huh. del Leganés i del Valladolid. Els equipos que baixen de primera aquest any pues, seran forts. Estar entre els 6 primers jo crec que seria suficient després. Ja veuríem si estàs entre els 3 primers o dos primers o estàs en promoció, però crec que sí que pots dir d'eixida que eixida pelear altra vegada estar en aquests puestos, jo sí, això sí, però ascens directe no, clarament que no, perquè fa molt de mal els equipos que eixen en eixa favoritisme, a part que per pressupost i per tot no seràs dels favorits, no?
1: Mm.
0: O sigui, pot ser un equip per estar ahí, però no per a nivell pressupostori, tens un Mallorca, tens un Oviedo, tens un Girona que van estar per damunt, tens l'Almeria que van estar per damunt, o sigui que jo crec que jo me conformaria entre dir ara mateix i començar la temporada en lluitar per aquests 6 primers puestos.
1: Hem parlat del Castelló, però també vull que parlem d'un equip com és l'Eldense, que també va estar en la segona divisió, després d'aconseguir l'ascens de la mà de Claudio Barragán. Per a tu, què és el que més t'ha convençut d'esta temporada de l'ascens de l'equip de Claudio Barragán, d'este Club Esportiu Eldense?
0: Pues te diría la seriedad que en lo que va a agafar a partir de que Claudio va a estar en el equipo, lo que era la categoría, que es una categoría también muy difícil y era favorit. Y cuando tú eres favorit, lo que dije en fa un moment, y tienes la vitola de tornar a puchar y tornar a lluitar per tornar a estar aquests puestos, m'ha pregut que durant l'any he tingut una línia sempre molt convincent de saber lo que buscava i lo que volia i no tindre problemes de dir, bueno, hem perdut algun punt, algun partit, tal, crec que la serietat i la fortalesa d'estar sempre pensant que podia ser i al final ho va aconseguir, que no ha sigut fàcil, perquè no hi ha cap ascens que sigui fàcil, però crec que ha fet una temporada sensacional i des de logo molt positiva a l'hora de plasmar lo que havia fet l'any anterior, que va estar a punt de salvar-se, no? Otra cosa serà la segona divisió, però crec que ha fet una gran temporada sabent la dificultat de lo que és la primera ref.
1: Penses que és l'entrenador ideal per afrontar ara la temporada? Perquè ell, clar, tenia el més un en el seu contracte, en el cas d'ascens, però penses que la decisió ideal o correcta és la de continuar en Claudio al capdavant?
0: A mi ara mateix sí. Després de com ha anat la temporada i el que ha fet i el que ha fet Claudio com a entrenador, l'experiència que té, crec que s'ha merescut, el mateix que Pablo, s'ha merescut continuar i s'ha merescut fer l'equip per l'any que ve i continuar. Jo crec que sí, que acerten, no? I que no tinc dubtes en que Claudio farà un equip difícil i competitiu també per a ser de segona divisió. La cosa és fer una plantilla competitiva i saber la dificultat que té els equipos que pugen, a nivell d'estadístic, a nivell de veure els últims anys, els equipos que pugen es costa molt mantindre la categoria i molts dels equipos que pugen tornen a baixar. Tenen l'experiència de fa 2 anys, conec a Mario com a jugador i com a amic, no? I el vaig felicitar un poquet antes a Cinc Castelló de l'ascens i espere, jo crec que intentaran fer l'equip competitiu, però des de luego tenen un repte de millorar la plantilla, perquè no és el mateix jugar en primera ref que en segona divisió.
1: De fet, parlant de mercat, i clar, arriba una temporada en la que pues, cal planificar, no?, lo que va ser la plantilla. Està el club anunciant moltes renovacions, està apostant, almenys és el que sembla, per donar-li continuïtat al bloc, a Floris Esman, a Guille Macho, a Borja Calvo, Marcos Bustillo, Jesús Clemente, Àlex Herradell, tots estos estan renovats. Et sembla una bona estratègia el tractar de mantindre ixe bloc? Penses que ixa continuïtat li pot donar algun tipus de avantatge?
0: Bueno, no sé si avantatge, però sí que és bo mantindre un bloc. Sí que és bo, jo crec que en totes les categories, en els ascensos, i crec que fa bé mantindre els que ha estat molt bé durant la temporada. Jo crec que fa bé. Ara, també te vull dir que té que reforçar-se bé en el que són jugadors de la categoria, en jugadors en experiència, en jugadors en caràcter. Bueno, jo crec que me pareix bé la renovació, no vaig veure que Dioni no continua i ja ha firmat amb Manu Nieto. Bueno, està clar que al final tenen una feina important, no? Important, però ja et dic, és important també encertar el que pugues portar i sobretot davant. Dioni no continua, doncs davant a veure el que van a firmar, però han firmat a Manu, però des de luego sí que me pareix bé, perquè al final s'ho han merescut i són jugadors que generalment la progressió que poden tindre en aquesta categoria serà important. No?
1: Està parlant-se de dos noms que no sé si a tu t'han sorprès, perquè clar, Ebrim Atuncara i Pedro Villar són jugadors del Barça, són pràcticament juvenils. S'ha parlat d'ells com a opcions per a reforçar l'Eldense. Penses que tindria trellat el fet d'anar a per... a l'hora d'anar a per gent tan jove, sense experiència en la categoria, però que si t'eix bé, bueno, pues estem parlant de jugadors que almenys donen la sensació de que van a esclatar en no vull dir que estreles, no? Ja, però sí en bons jugadors.
0: Me pareix bé, a la millor, per tindre's en la plantilla, dins d'una plantilla de 25, tindre algun jugador d'aquest estil, no? Jo un d'ells, a Ibrahim, el vaig voler debutar així contra el Castelló B en un partit d'aquest any a mitjà d'any, però són jugadors molt joves. I Mario ve de l'escola Barça, sí. I sap el que és l'escola Barça, i va a elegir a Can Barça i busca bons jugadors per el que és l'equip. Això és indudable que són bons jugadors, eh? Però tenen la seva progressió, tenen que passar etapes, el que diem, tenen que fer quilòmetres. A mi, com a primers espades, com a jugadors importants de la categoria, no aniria per ahir, aniria com un complement para que durant l'any siguin jugadors importants o puguen ser jugadors importants per a l'equip. Però, cuidado, no passe d'això. Jo crec que hi ha que buscar jugadors importants en un altre fondo, un altre estil, el que és conèixer la categoria, experiència. No vol dir que siguin veteranos. Jo en això no me refereixo que siguin veteranos, però que poden ser un bon complement a buscar jugadors cedits de bons equipos que poden anar molt bé. Això sempre jo crec que pot ser bo per l'Aldense, pel Castelló i per qualsevol equip que tu vagis a buscar un cedit, a la València, que sigui,
1: claro,
0: i que te facin un bon rendiment. Sí, això és fenomenal per a equipos. Ho han vist en el Mirates en molts anys, no? Que això s'aprofita en molts equipos d'equipos importants, però no ser la base important de l'Aldense, sinó jo crec que podria equivocar-se en aquest aspecte, si foren així, a tots.
1: Jo crec que algun moviment València-Eldense veurem en este mercat, però Emili, en quant a objectiu de l'Eldense, imagine que tractar de salvar-se quant antes, no?
0: Segur, sí. Té l'experiència ja de fa dos anys, no fa clar molt. Salvar-se la categoria ja seria un premi enorme i és lo difícil, no? Perquè avui en dia estem veient que està faltant un partit, el Cádiz està per baixar, i era un dels objectius de la categoria, pujar de categoria, és dificilíssim. Jo crec que firmarien ells i tot el món estar en aquests quatre, per davant d'aquests quatre postos finals, segur. Jo crec que ara mateix no hauria de pensar en altra cosa que salvar la categoria. Han vist el Ceuta la temporada que ha fet, recient ascendut. Jo crec que l'any que ve el Ceuta passarà més dificultats. És el primer any, pot ser la sorpresa, però el segon any, tercer any, sempre tens més dificultat. Però ja el primer any és molt difícil. Molt difícil, jo crec que suficient salvar la categoria.
1: L'Eldense és una de les novetats en la segona divisió, però també està el Tenerife, el Celta Fortuna i el Sabadell. Què te sembla el Tenerife, que també ha estat campió del seu grup?
0: Bueno, jo crec que és el que ha guanyat en autoritat, en governabilitat, ha sigut el millor equip de...

de la primera vez. També tenia la millor plantilla, el millor entrenador, coneixent Álvaro i coneixent Tenerife. Jo també he estat en Tenerife i sé el que és la isla. És un equip

0: s'ha de pujar en seguida, jo crec que era l'equip que esperava que poguera pujar en seguida.
1: Què esperes d'un filial com el Celta Fortuna?
0: Pues que pugui fer sorpreses, el que està fent un filial quan puja en gent tan jove, no? Que pugui fer un any com la Real aquest any, que comença la millor dubtant de moltes coses perquè juguen molt bé al futbol, jo l'he vist algun partit i ens juguen molt bé al futbol, en gent molt jove, però que pugui ser alguna sorpresa de quan en quan, que li costa també, perquè la gent jove té molt d'esparpajo, molt de morro, però a vegades pues, costa tenir un equip també tan jove, però crec que serà pues, paregut a la Real, no? De la Real B al Sanse d'aquest any, que li costa, però que tal com passe l'any, des de l'ogó, pugui donar sorpreses i faig partits difícils contra equipos importants de la categoria.
1: El Sabadell jo crec que va ser la sorpresa, no?, en quant a ascens per la manera en la que bueno, pues guanyar la final. Com veus aquest projecte d'un dels clàssics, no?, de la segona B, però que ara està en segona divisió? Perquè, clar, torna un històric també, com és el cas del Sabadell.
0: Sí, és un històric que porta anys també intentant pujar. Una mica incògnita, eh? Ara, sí. si veus els últims partits, per exemple, que ha jugat de playoff, veure la Creu Alta i veure l'ambient i veure com estava la Creu Alta, però crec que és un equip també a passar dificultats. Un equip... En Catalunya hi ha molts equipos i potser pot trobar ajuda d'Espanyol, de Barça, uh-huh. I tindré alguna ajuda per tindre jugadors interessants, però crec que és un equip que també passarà dificultats perquè pujar després de molts anys de la categoria ha acabat molt bé, en un ambient fenomenal, i això, bueno, Sabadell sempre, quan ha estat en la seva època molt bona, en el camp ple, sempre és un equip difícil, no? Però crec que en teoria passarà a ser també un equip de tindre dificultats perquè és difícil després de molts anys pujar a segona A, no?
1: Estos són els equips que pugen, però clar, vull preguntar-te també, Emili, per els cocos, no? Que normalment són els que baixen, els que arriben des de la primera divisió, i clar, comencem per el Real Oviedo. És un candidat automàtic a l'ascens per el fet de baixar des de primera, o què esperes de l'Oviedo?
0: Parlem de l'Oviedo, però jo crec que són els tres són candidats. Pel pressupost, per l'entrenador que ha fitxat, per l'experiència que té, ha pujat en el Llevant, tindrà una plantilla competitiva, a veure qui se queda o no se queda. Jo crec que sí, que al principi l'Oviedo té que lluitar, però no ho tindrà fàcil. Tindrà fàcil perquè al final dels tres equips que baixen normalment, Bestany, Leganés, Valladolid, l'any anterior Cádiz, tindrà dificultats per la pressió eixa añadida que tenen i l'Oviedo ho tindrà. Jo crec que l'Oviedo farà una bona plantilla, tindrà un bon entrenador, tindrà la dificultat, però sí que serà un dels candidats. Els tres es donen com a candidats, eh? Mm-hmm. Però va que n'hi ha un que el doni més candidat que els altres.
1: El Mallorca, clar, sí. Perquè és que jo crec que la manera de caure del Mallorca, no? I tot el que ha passat en el Mallorca, el lío que han tingut en De Michelis, de la manera que s'ha produït, què penses o què esperes del Mallorca?
0: Jo crec que és el principal candidat. Després, Girona és possible també, però crec que el Girona canviarà molt de plantilla. Sí. Però jo crec que per a mi el Mallorca, en el pressupost que té després dels anys que torna a baixar a segona, coneixent el que és Mallorca i la idea clara que tenen quan baixen de categoria de pujar en seguida, el pressupost que tindrà, per a mi és el màxim candidat de tornar a primera. Jo crec que tindrà la seva dificultat, però a mi si dona la sensació los litigis, no? Tenen el lío de l'entrenador de Michelis.
1: Sí.
0: Va Luis García altra vegada, però crec que farà una bona molta part de la plantilla se podrà quedar i farà una plantilla molt competitiva. Per a mi pot ser el sense saber encara fitxatges i coses, però el Mallorca el posa el primer que de opcions a pujar. Sí.
1: Per què per davant d'un Girona que fa no res estava jugant la Champions?
0: Perquè jo crec molt de la plantilla, molta gent de la que n'hi ha, quan jugues Champions, baixes, quan...
1: Volarà, no?
0: Sí, i litges moltes coses. Crec que el primer, la idea que tenen és de llevar-se de damunt tot el que puguen. Els equipos, després d'una Champions, d'una primera, en contrats molt alts, en jugadors molt importants, el fitxatge de Quique vaig estar llegint l'altre dia, no ha estat del tot ben rebut, perquè al final és un fitxatge del filial, i mira,

0: li tinc molt de carinyo, Quique, perquè ho conec. Però ja de primera no ha caigut molt bé, no? Perquè tu esperes a pujar a primera i agarres l'entrenador del filial, no? Com a volen dir... Bueno, i crec que tot això, pues el Girona també serà competitiu i segur que voldrà pujar i segur que voldrà estar també entre els candidats, però crec que la prioritat d'ell serà primer de fer la plantilla tot el que pugues i després intentar fer la millor plantilla possible. No sé, jo no el dono tant com a candidat, segur que farà una bona plantilla, però tot aquest lío d'altes, baixes i, sí, i a veure qui està i qui no està pot condicionar molt el que és la plantilla del Girona, no?
1: Dels que abandonen la segona divisió per anar cap a la primera, jo feia l'anàlisi quan ja se tanca definitivament graella d'equips que va jugar en primera divisió en el Racing de Santander, en el Deportivo de la Coruña i en el Màlaga, que era tornar a una època que almenys per a mi me recorda els cromos, a uns altres pues, les recordarà a una altra etapa o a recordar moments en els que estos clubs històrics pues, evidentment estaven en la primera divisió. Què esperes d'ells? En primera, del Racing, que ha fitxat per cert a Canales, no? Per a la tornada, sí, de Sergio Canales, al Depor, al Màlaga, són grans ciutats en passió pel futbol que tornen a la primera divisió.
0: Sí, després de molts anys, molts equips i molta il·lusió, bueno, que passaran dificultats. Avui en dia, la primera, crec que s'ha... De meitat cap avall, tots els equips que pugen i estan en menor pressupost estan passant sempre dificultats. Jo crec que tindrà molta il·lusió, però la primera és un pas molt important i bueno, a veure, jo crec que mantindran la base de lo que estan tenint, lo que estan i lo que estic llegint, el Màlaga, el Depor i el... A veure, el pressupost que poden fer i lo que poden fitxar, el Racing ha fitxat a Canales, però espere que donen alguna sorpresa, que algú dels tres pugui salvar-se bé, però tindrà les seues dificultats, perquè els últims anys hi ha un pas molt gran en primera de lo que és la meitat cap avall. I acabes de pujar i, des de logo, no és fàcil. Tindrà que passar un temps i alguna temporada més perquè se puguin consolidar i progressar com a equip important de la categoria que han sigut fa molts anys, no? Però ara mateix, dificultats com la majoria d'humans que són Llevant i companyia, no? Des que estan per ahí baix lluitant a la vez. Bueno, tot i això, jo crec que serà un mes dels que podran intentar salvar-se, però en prou dificultats.
1: Tota la temporada, Emili, en els partits de segona divisió, he escoltat els teus pronòstics en quant a públic en el Skyfy Castalia i he preparat unes quantes preguntes per a conèixer els teus pronòstics de cara a la pròxima temporada. Cal banyar-se un poquet,
0: Prec nota de Xina quan aquell any que ve que se acaba la temporada, si hem acertat alguna cosa.
1: Els tres favorits a l'ascens directe.
0: A mi, Mallorca, Castelló i Almeria.
1: Castelló. Castelló.
0: Sí, sí. T'ha dit que el Castelló té que estar entre els sis primers.
1: Sí.
0: Entonces, jo, de moment, en ixe primers puestos, Mallorca, Castelló i Almeria posaria.
1: I tres equips que jugaran el playoff?
0: Oviedo, Córdoba i Sporting.
1: Un equip revelació.
0: Espere que l'Sporting, després de molts anys que li tingui escartat i jo he dit, Joan, que estigui treballant en els puestos de playoff. Una que és revelació, doncs... Li tinc molta fe a Pacheta en la Granada, el que diu i el que conta. Espere que la Granada pugui apostar ahí en aquest equip revelació.
1: Una decepció?
0: Les Palmes. No sé per què.
1: Ah, anava a dir-te, per algun especial o...?
0: No. No sé. Crec que... De la barrera va pujar al Albacete, però en general, no sé, té molta pressió i des de luego a Las Palmas aquest any també ha sigut una decepció. Crec que també pot continuar sent decepció, no sé per què.
1: El millor fitxatge que s'ha fet fins ara en la segona divisió?
0: No s'ha fet molta cosa, no s'ha menjat molt, però jo crec que lo de Izan González, que és el que ha estat en el Granada per el Girona, crec que pot ser de moment el millor que podria tindre la categoria. No? Crec que és un jugador que de molta progressió, que el va firmar el Girona acabant la temporada i el que ha demostrat en el poc temps en el que és la segona divisió podria ser el millor fitxatge per part del Girona. Crec.
1: El jugador jove que penses que pot esclatar esta temporada?
0: Hi ha molta gent jove, no n'hi ha molta gent jove que diguem, eh? N'hi ha molta gent jove que diguem. Està clar que ha pujat... Algun dels joves bons han pujat de categoria.
1: Sí, sí.
0: Han pujat de categoria. La Rubia, Pello Canales, a mi m'agrada molt Pello Canales en el sí. Racing, que crec que tornarà al... I dos del Màlaga, te diria, dos dels que han pujat, no? Dos del Màlaga que han pujat, Arona, Ochoa i Izan Merino, que són també molt joves en el Màlaga. Està clar que estan en primera, però crec que han sigut els millors joves d'estany de la categoria, no? És difícil en aquesta categoria, gent jove, però estos tres o quatre que t'ha dit, la sort és que estaran segurament en primera, no?
1: On terminarà el Castelló? Ja m'ho has dit. On penses que terminarà l'Eldense?
0: Jo crec que s'avance, ojalà estaré entre mitat tabla, que se quedara, i ojalà se pugui quedar ahí a mitat, però quan salvase, des de logo, ja ho firmaria jo i tots, però jo crec que el posa com a salvat, eh? Sense saber també fitxatges i plantilla i tot el que pugui fer Mario en este estiu.
1: Per a tu, qui penses que pot ser el màxim golejador?
0: Si no se'n va Sergio Rivas a través de l'Almeria, Sergio Rivas a través de... Sí, sí.
1: I quin partit tens marcat en el calendari? Davant de l'Almeria? O no tens moltes ganes?
0: Sí. Sí? Chirino, Cipenga, Nico Melamed i tot això. Sí, és un partit en Castalia que serà atractiu.
1: Ai, Cipenga, Cipenga.
0: Cipenga, sí, Chirino... Però sí, bon rotllo, bon rotllo.
1: Sí. Bon rotllo.
0: Pau.
1: Bueno, pues veurem...
0: És un dels partits, és un partit bonico per a veure.
1: Veurem que és el que dona de si. Emilio, ha estat, com sempre, un plaer escoltar-te, repassar pràcticament pues, tots els focus, no?, que n'hi ha en la Lliga Hypermotion, després d'una temporada que ha estat apassionant amb el Club Esportiu Castelló, també en la novetat de cara a l'any que ve de l'Eldense, i bueno, pues, la temporada de si no res començarà i tornarem a viure-la de prop en les retransmissions, en l'anàlisi i, per suposat, en els teus comentaris. Gràcies, Emili.
0: Gràcies, Alba. Un abraç. Adéu.
1: Un abraç a Emili. I ara sí, 8:42, camí de 43, anem en el Mundial.
2: Punt a punt. Esport en estat pur. La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.

0: 43, estem en esta ja prèvia del primer partit de 700, però està en marxa l'Europeu Sub-19, on està debutant Espanya davant Gales, ja en el tram final d'encontre, i vaig a veure si tant Luis Urrutia com Charly Egea són capaços d'endevinar de moment el resultat. Charly Egea, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Què tal, buenas tardes. Pues siendo Gales, diríamos 6-0.
0: Luis Urrutia, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, Salva, què tal? Jo és que ho he vist fa un poquet.
0: Fer la trampa, fer la trampa.
1: Pille.
0: Però igual han marcat un altre, eh?
2: Ah, sí, jo he vist, fins el 5-0 he vist.
0: Ah, doncs pues 0-7.
2: Van. Han sigut 7.
1: Mare
2: meva. Fins el 5-0 he vist. Doncs
0: sigui, pues 0-7, va la selecció espanyola sub-19.
2: És que sí, a la sub-19, vull dir, ja és una selecció
0: sí,
2: important,
0: no?
2: D'Espanya, eh?
0: Totalment.
1: Totalment. Jugadores que podien guanyar, he dit una.
2: Sí.
1: Home, perfectamente.
0: En Yáñez, en Pitarch, que ha jugat en el Madrid esta temporada.
1: Exacto.
0: Buba Sangaré, Cuenca el central, en Xavi Espar del Barça, en Morante, en fi, del Torero.
1: Sí.
0: I, bueno, pues és una bona selecció sub-19 la que, bueno, pues té la selecció espanyola. Però anem a parlar de seleccions i de Mundial, perquè, clar, això ja comença a agafar velocitat, Luis, Charlie, i anem a viure un Sud-Àfrica-Canada que obri ja el camí dels 700 de final.
2: Esta és la ronda imposada, no? Fins ara mai havien hagut 700 de final en un Mundial. És la primera
0: volta. El pH,
2: volta
0: no?
2: Que tenim la ronda. És el que tenim que fer per a que ja es queden més pauses per a la publicitat. Pues tenim més partits, més pauses per a... Necessitem més publicitat. Charlie, més publicitat fa falta en els partits.
1: Sí, la verdad es que yo está hecho todo para eso, ¿eh? No creas, es que son 16 partidos más.
2: Claro.
1: Eso plincaja.
0: De fet, vaig
1: dir
0: una cosa que a mi m'ha esclatat el cap,
1: sí.
0: Perquè, clar, estava abans parlant en Juanjo, sí. A l'hora d'organitzar els partits que fem a Cidic,
1: sí.
0: Però jo penso que cada setmana que ve no n'hi ha partits.
2: Sí.
0: Però perquè se junten 700 i octaus.
1: Sí.

0: Oh, no, no, no, per a res, per a res.
1: Sí, demà,
0: no, no, no, no, per a res. No,
2: ja vos conec. Estem a punt d'encetar els 700, però sí. Vull preguntar-vos per aixòs emparellaments, ja coneguem els emparellaments dels 700. Començant per el d'avui, si teniu algun tipus de favorit, jo crec que, però que esteu dient Canadà, no?
1: Sí, per... és que Sud-Àfrica jo l'he vist dos partits i són horrorosos.
2: No t'agrada gens.
0: Ja m'ho ha comentat Charlie quan entràvem, quan Peseri senya els protagonistes al terreny de joc, sempre un pronte, 9 minuts abans que comencen, així que en un no-res estem sentint els himnes. Me deia Charlie, hi ha una baixa molt important en Sud-àfrica, que és la de Lyle Foster, el davanter del Burnley, pues sí. Que és un dels equips favorits de Charlie Gea.
1: Sí, de los tres equipos. Sí, sí.
0: I que no l'ha posat en el dia d'avui per a posar a McGopa.
1: Ah, ojo. Ojo, que no.
0: Això no te ho havia dit,
1: que no saca un cojo, eh.
2: Es que no saca un cojo. Es que canviamos la película.
1: Hombre, es que yo pensaba que no sacaba McGopa, eh. Ahora ya estamos mucho más tranquilos.
0: Sí, sí. I en Canadà juguen els dos del Villarreal, eh. Sí. No, no un, sino
1: el David,
0: no, no juga Larin. Al Larin el deixa en la banqueta, al davanter del Southampton, ex de Valladolid i Mallorca. Però és que entre Jonathan David i Larin han fet 5 gols,
1: sí.
0: en la fase de grup.
1: Sí, estuvo flojo todavía.
0: Jo crec que jugaria, però Tani Oluwaseyi i Tejon Buchanan, els dos del Villarreal, titulars en el partit d'avui amb la selecció del Canadà. Per tant, tenim que anar en Canadà.
1: Claro,
0: si tenen a dos jugadors del Villarreal...
2: Sí, bueno, sí. És que el Villarreal té un fum de jugadors en el Mundial.
0: Sí, clar, sí, sí.
2: Té 7 jugadors en el...
1: El Villarreal no empezará la Liga el 15 de agosto, Luis.
2: Per lo que
1: te
2: sí.
1: Lo digo ya, te lo digo,
2: bueno,
1: ya.
2: Té que arribar a semifinals, algun dels jugadors.
1: Sí?
2: Clar, té que arribar a semifinals algun dels jugadors que tinga al Mundial. Ara de seguida... No, conta'm, anem en les alineacions,
0: sí,
2: i
0: mira.
2: També... de seguida en els himnes nacionals. Cine,
0: sí, sí, perquè van a sonar en un horres. Per part de l'equip d'Hugo Bros, la Sud-àfrica juga amb Williams en la porteria, en defensa Mudau, Ocon, Mbokasi i Modiba, el doble pivot per a Mokoena i Sitole, les mitges puntes són per a Apolis, Maseko i Mofokeng, mentre que el davanter, com ja hem comentat, és McGopa. Sentim l'himne de Sud-àfrica.

0: El himne de Sud-àfrica i ara de seguida, Luis, anem al de Canadà, però primer l'alineació.
1: La alineació formada per Crepó en la porteria, defensa per a Johnston, Cornelius, per suposat, Bombito, junta l'Arieca, el doble pivot per a Saliba i Eustaquio, Buchanan i Miller en bandes, Jonathan David i Tani Oluwaseyi en l'atac. Este és l'himne del Canadà en directe a Apunt Ràdio.

0: El partit de... es juga en Los Ángeles.
1: El himne de Canadà, per interpretació, ja guanya Canadà.
2: Bastante.
1: Per interpretació, ja guanya Canadà.
2: I per emoció, també, eh?
1: Saludem a Carlos Urrutia, s'ha fet xixa a la taula. Carlos...
3: Què tal? Bona nit.
1: Preparats per a este partit, tenies històries que contar?
2: De David.
3: Molt xules, sí. Alfonso, a més de la història seua personal, perquè són pares, esos pares que eren de Libèria, per la guerra se van anar a Ghana, un camp de refugiats, ahir va néixer el xiquet, i d'ahir n'hi hagué un programa de refugiats i se n'anaren a Canadà. Bé, doncs això. Fa 11 anys, la selecció de Canadà firma a Benito Floro com a entrenador.
2: Perdó.
3: I una persona de la Federació de Canadà li diu: Benito, que vull que mires a un jugador. I li diu: vale, a on juga? I diu: no, no juga. Com que no juga? No, juga en el pati del col·legi. No sé, però què m'estàs contant? I quina edat té? Diu: té 14 anys. Va, tira. Que no, Benito, que per favor que el mires. Total, que Benito, remugant, va a veure el jugador. Dic: fiqueu-li fitxa professional, perquè demà debutarà en la sub-20. Tenia 14 per a 15 i busqueu-li equip. Fitxar per el Edmonton, i a partir d'ahir. I jo m'he assabentit d'aquesta història després, perquè en l'any 2017 el Piojo López, que estava treballant en Colorado Rapids, en la mesa, sí, me diu: l'està trencant un xiquet de Canadà que li vull a Alfonso Davis, té 16 anys, 17, i n'hi ha que anar a qui és el seu pare, qui és el seu agent, no se sabia qui, jo no sí, aní, sí, perquè... I al final jo parli en el Barça anava a fer una oferta, però s'avançà el Bayern de Múnich, va ficar, crec que van ser 19 milions d'euros, però un xiquet que no havia jugat pràcticament, però ja havia debutat en l'absoluta.
2: Pues
3: I mira.
2: Però va jugar,
0: no? No juga, no.
3: Jugarà, si no passa res, 10-20 minutets com a molt.
2: Es que però sí, bueno,
3: sí que està previst que jugui, sí.
2: Un rato. Bueno.
0: No juga en el dia d'avui Alfonso Davis.
2: Lleva lesionado todo.
1: Protagonisme en el bar.
0: Sí, sí, está del cerro.
2: Hombre, ¿tú qué te crees? Aquí venimos solo a comentar el bar. Lo demás no nos importa.
0: El cerro en el bar, sí.
2: Esto les ha salido un poco mal, porque ellos pensaban que Canadá quedaría primera de grupo, jugaría en Canadá, pero ha quedado segundo. Sí. No ha jugado en Canadá.
0: Se va a Los Ángeles a jugar este partido. Claro. Que comienza ahora molt matinera en Los Ángeles. Sí. Yo creo que son les 12 o les 11 del matí, ¿eh?
2: Sí, són 9 hores que no sé si és...
1: Hora de esmorzar, no?
2: Sí.
1: Encara que allí no sé si esmorzen o no, però...
2: Allí no fan nada bueno, sí. Te lo digo ya.
0: No, però estan acostumats, els caps de setmana a esport professional.
1: Pronte.
2: Sí, sí. Llamar als jugadors, no sé, és organitzar-te un poco i ja està, és l'hora d'entrenamiento. Puedes jugar perfectament a futbol.
3: Que, per cert, un exjugador del Llevant, no sé si en recordareu, de l'època de Sylvain Ndiaye, Laurent Courtois, va estar a punt d'integrar el staff tècnic de la selecció de Canadà, però és que acabava de firmar per Columbus perquè ell venia de Toronto, i és un xic que està fent una carrera d'entrenador molt bona en Amèrica.
2: Pues era un zurdo bueno, m'acordo d'ell, claro, sí que m'acordo.
3: Me recordo, jugant en la Calderona Tennis, en Ndiaye, i jo.
2: Sí, pues...
3: Fa 23-24 anys.
2: Mare meva, és com passa el temps.
1: Després ells.
0: Pues va començar el partit, van a començar els 16ens de final de este Mundial, d'esta Copa del Món. Recorden, dijous, des de les 8:30 estarem així per a viure el España-Austria, és el torn d'Espanya, i el cap de setmana vinent, dissabte a les 6, no, a les 8, i diumenge a les 10, estarem amb els partits de ja 8ens de final d'esta Copa del Món. Diuen, Charly, que el Mundial comença així, en les eliminatòries,
2: sí,
0: no?
2: Sí, para mí sí, porque lo demás, y más con este Mundial, puedes tener fallos. Pues tienes hasta dos fallos, incluso Luis, un fallo y un medio fallo, y te clasificas. Yo creo que empieza lo bueno y vamos a ver la calidad de los equipos. Aquí parece igualado, pero yo creo que superior Canadá, pero la presión de la eliminatoria ya no es la presión de un partido, Luis. Cambia muchísimo y creo que a partir de ahora vamos a disfrutar de un Mundial que hasta ahora futbolísticamente no ha sido nada del otro mundo.
0: Pues anem a veure Sudáfrica, que va a vestir de groc, amb el pantaló verd, equipatge habitual en l'equip sud-africà, que entrena un dels veterans d'este Mundial, Hugo Broos, el belga de 74 anys, davant de la selecció del Canadà, que acaba de posar el balón en moviment. Acaben de començar el 700 de final d'esta Copa del Món. El partit es disputa en Los Ángeles, la primera posició amb pèrdua de pilota per a l'equip canadenca, i sí que la recuperarà el grup de Hugo Broos, el tècnic de Sud-àfrica.
2: Després de veure a Sud-àfrica el dia del debut, és imposible pensar que podien passar de...
0: Sí.
2: Y ahí está,
0: pero le guañaron a la República Checa.
2: Que ha sido para mí el mayor fracaso de este, de este Mundial.
3: En Turquía.
0: Sí. Y el empate en la jornada inaugural davant de Mèxic i sa victòria davant de Txèquia, els quatre punts que els donen accés a la ronda de 700 de final. Però avui, en principi, deu de ser una víctima propiciatòria. Està jugant l'equip africà. Se'n té que vindre amb la pilota controlada Eustaquio. Perdó, és Apolis. I finalment serà servici de banda per a l'equip de Sud-àfrica, que agafa la pilota. Són els Bafana-Bafana, no?
2: Bafana-Bafana, sí. Jo no sé si hay muchos equipos que tengan a dos jugadores en Canadá como el Villarreal, ¿eh? Que no lo sabrá más que nosotros, pero es llamativo.
0: No,
2: a dos futbolistas del mismo equipo en liga tan potente como la española y un equipo tan potente como el Villarreal.
3: Ahora tú repases, pero en principio no.
0: No, els tinc així i no. Hull, Los Ángeles, la Juve, sí, on està Jonathan David. Mira quina bona la recuperació de l'equip canadenc, que ja se'n va cap a la porteria rival. Allà va buscar l'esprint Millar. La pilota que queda per al seu lateral és l'Ariella. Allà va buscar l'interior de l'àrea, es regira. Va buscar la centrada amb cama esquerra i finalment tant de retall provoca la pèrdua de pilota. Després s'ha tirat a terra el defensor. L'àrbitre que no pica. Torna a jugar en atac l'equip canadenc i finalment serà servici de banda a favor de l'equip canadenc. Demanava Mudau el servici de banda. La trau ràpidament el combinat canadenc, però el rebús defensiu colpeja en els peus del mateix Liam Millar, l'extrem del Hull City, i serà, per tant, servici de meta per a Sud-Àfrica.
2: Yo espero que también los árbitros se tomen un poquito más en serio los partidos, Luis, porque tú lo decías el otro día y es verdad, van muy poco al VAR y hay muchas jugadas de VAR. Uh-huh. Es más, el último minuto contra España-Uruguay hubo una caída ahí que yo creo que había que revisar. Es decir, yo creo que también tienen que dar un paso de seriedad a los arbitrajes, que han sido muy malos, Luis, muy malos. Uh-huh.
0: Atacant de nou el Canadà, la pilota per a Buchanan, no aplicarà el jugador del Villarreal, la recuperació que és bona per a l'equip africà, que va buscar l'atac mitjançant ara sí de Apolis, i este entrega per a Sitole, que juga darrere per a que puga endarrerir en Bokasi, el jugador de Chicago Fire, un dels pocs jugadors de la selecció sud-africana que no juguen en Sud-àfrica, perquè la majoria ho fan, el Mamelodi Sundowns i el Orlando Pirates són els dos equips que més jugadors entreguen cap a la seva selecció per a jugar estes cites com el Mundial.
2: Tiene mérito, ¿eh? Mm-hmm. No competir en ligas fuertes y luego en un Mundial dar la cara. Ya, pues, jugar bien, dar la cara.
3: Los Champions de África són forts, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí. Ah, vale.
0: Sí. Això sí, tenen inclús un jugador que juga en la Lliga Canadenca. És el seu lateral esquerre, que juga en el Toronto Football Club.
3: Exacte, i en Chicago Fire també un central, perquè no juga avui.
0: No. Els dos centrals juguen en la lliga francesa. La pilota en atac per a Canadà. Allà bateix John Buchanan. Buchanan espenta el seu rival i és falta en atac.
2: Sí, però quan pitant en atac pensava que no s'hi va a pitar, òbviament. No estaven pitando nada últimamente.
0: La falta de Buchanan, però és que ha utilitzat els braços per a...
2: Sí, con los pies no l'havien pitado.
0: Espentar a Modiba... I per tant s'assenyala la falta. Minut 4 de la primera meitat. Són els 700 de final de la Copa del Món. Empatant a 0 gols la selecció de Sud-àfrica davant d'un dels tres anfitrions com és el Canadà. La té Modiba. Torna a buscar els centrals. El joc és molt primitiu per part de Sud-àfrica. En el mig del camp està tractant de recuperar la pilota Eustaquio, però finalment és la pilotada el llarg que... Se la lleva de damunt com pot el lateral Johnston per a que Jaska servici de banda favorable a la República de Sud-àfrica.
2: Que no se fie Canadá, Luis.
0: Que estos ellos juegan el mig del camp.
2: Se van creciendo.
0: Sí, pero...
2: No, fuertemente son tácticamente son flojos, además.
0: En cuanto juguen una pilota llarga per a Tani,
2: sí,
0: o per a Oluwaseyi,
2: sí,
0: o per a Buchanan, el partit s'ha acabat.
2: Sí, sí, porque los pillarás además fuera de sitio, seguramente. Pero hasta entonces pueden sufrir un poco.
0: Recupera la defensa de l'equip de Sud-àfrica, que tracta de triangular i ho fa bé en el mig del camp. Mira com se'n va Mudau cap a la zona mitja i finalment el rebuig afavoreix l'equip africà, que té així la seva primera gran oportunitat de gol. No, ha decidit no córrer Magopa, fer l'acció

0: continuada per al seu equip quan se n'anava sol i finalment el llançament és el primer tir entre pals que se li invaden les mans a Rowan Williams, perdó, a Crepo, i finalment la pilota espera a Canadà, que tracta de buscar el contraatac. Allà va la lluita física que finalment guanya Jonathan David, però el primer xut entre pals, Charlie, per a Sud-àfrica.
1: Sí, te lo he dicho, lo va, que han finalizado muy mal la jugada, Luis. Tenía mucha ventaja para encarar puerta. Luego ha sacado un buen disparo. Yo creo que les falta pues esa chispa de madurez futbolística. Pero si no marca Canadá pronto, va a sufrir, te lo digo yo.
2: Volen ser Cabo Verde, pero no les arriesgan.
1: Claro, sí, exacto.
2: Perquè no tenen per a defensar esa contundència tenen alegria, però no tenen ordre per atacar.
1: Sí.
0: La recupera el Canadà, el llançament que se'n va fora. El xut des de la llarga distància del seu capità, de Stefan Eustaquio. El jugador és el que juga a casa, perquè este juga en Los Ángeles.
1: A mi m'ha sensació este partit, Luis, que no és un drama per ningú que perder. És a dir, el món del futbol, els equipos europeus, és un dramàtic que caigan, però estos dos equipos, hombre, lo pasará mal que caiga, però no és un drama caer, perquè jo crec que los dos han llegado donde podían llegar. Que Canadá puede eliminar, pero yo creo que los Bafana que dices tú, creo que ya firmaban pasar la primera fase, ¿no? Entonces, puede ser un enfado que durará 3 minutos hasta que se van a bailar y esto.
2: Pero sé que la raó per la que juga en Los Ángeles y no en Canadá, la selecció de Canadá, és per perdre el factor
1: casa. Claro, exacto.
2: Per la classificació. Exacto. I el gran problema que té per al tempo, per al ritme del partit, és que el seu millor jugador té trencada tibi i peroné, la cama sencera, que és Ismael Conell, jugador de Sassuolo.
0: Ho van veure. Mira la recuperació de Buchanan, però per la pilota, l'àrbitre assenyala falta en atac del jugador del Villarreal.
1: Està molt pesat.
0: Però estem veient com li està faltant un cantet a Canadà per a guanyar les posicions, perquè ara mira quin retall més roïn que fa en Bocasi.
1: Y cuando de cierre, Luis, además, es que hay cosas muy arriesgadas estos futbolistas.
2: Sí.
1: Se meten ellos mismos en unos jaleos brutales.
0: Pero ahora sí, físicamente, el equipo África es brutal.
1: Por supuesto.
0: Guañar el cos a cos será realmente complicado, pero yo creo que...
1: Pero por calidad lo tienen que hacer, hombre, claro.
0: Sobre todo en velocidad.
1: Claro.
0: Los jugadores de Canadá deben de ser capaces de superarlos una y otra vuelta. La pilota espera a Rowan Williams, el porter de Sud-àfrica. Ells tracten de treure la pilota controlada. De nou el porter li l'envia quasi al córner perquè allí la jugue Modiba i este sí que ja li pega puntelló. Ja no vol més tocar la pilota. Buchanan es llança al pit, recupera la pilota. Oluwaseyi la deixa a Tani per a Miller. Allà va Milar per l'esquerra, l'aparició de la Ireia, la centrada, córner. El primer córner del partit espera el Canadà després de l'aparició del lateral esquerre de la selecció canadenca de Litchi Laria, el jugador del Toronto. Y ahora córner per al Canadà.
1: Ha tardado mucho en verlo el jugador que tenía el balón. Habría reventado, es de rapidísimo. Habría reventado seguro la defensa, ¿verdad? Pero ha tardado segundos en dar el balón. Y se puede recomponer la defensa de Sudáfrica, que como dices, en velocidad va a sufrir mucho.
0: Allá ve Eustaquio para el tir de córner. El primer del encontre que aplica en el nou de esta primera mitad. El córner para el Canadá, la pilota que vola.
1: Uy.
0: El córner no es pot llançar pitjor, vol dir que descoordinació.
1: Yo no estaba avanzado, o no había nadie colocando su sitio. Porque el centro no era malo,
0: Però si la pilota va al segon pal i el moviment d'arrossegament van tots cap al primer, pues claro.
1: No sé si ha marcat la jugada o no l'ha marcat.
0: O és que algun futbolista, que era qui li tocava anar ahí, perquè l'espai s'havia creat,
1: Sí,
0: o ese futbolista s'ha despistat i no ha anat.
1: Es que estaba, no, había un agujero, además, ni defensa ni ataque. No lo sé.
0: Està jugant la República de Sud-àfrica. 0-0 al marcador, minut 10. En l'inici d'estos 16ens de final, a Espanya li toca dijous. I dijous, des de les 8 i mitja, estarem així per a viure el partit de la selecció espanyola. Ataca Sud-àfrica, ho fa per l'esquerra. Amaga amb la centrada Modiba. Entrega en curt per a Sitole. I la pèrdua de pilota fa que recupere el Canadà. Tani Oluwaseyi entrega per a Jonathan David. I la pèrdua de pilota de l'equip canadenc continua amb una nova pèrdua ara del Sud-àfrica. Y será posesión para el Canadá.
1: Han tenido opción de hacer jugada, chicos, pero es que los dos equipos,
0: Jonathan David, pilota alargada para Milar.

0: La entrada pot ser falta.
1: Que no pita nada, Luis.
0: No, no.
1: Que no pita nada.
0: No, Jules, en falta esta entrada que donava la sensació que era per darrere.
1: Sí.
0: I ara... I la sensació també de que el camp està molt sec, eh?
1: Sí. Piten muy poco los árbitros.
0: Sí, sí.
1: Muy poco.
0: Recupera Sud-àfrica, jugant per l'esquerra, mitjançant Apolis, Oswin Apolis. El jugador també d'Hernando Pirats. Per l'esquerra, Modiba. Modiba, que xafa la pilota per a buscar Mbokazi. I este cap al porter, Ronwen Williams, que ja té 34 anys.
1: És el Mundial de los Porteros Exóticos, ¿eh?
2: Sí, és veritat.
0: I, sobre, i sobretot veterans,
1: ¿eh? Muy veteranos, sí, bueno, pero, pues, pero muy exóticos, la verdad.
0: Sí.
1: Porteros que van, no van a vivir de esto nunca más, pero que el Mundial no l'he hecho bien.
2: Veterans, inclús el de Uruguai, després de la garba que va fer,
0: sí, sí.
2: I el lío de Bielsa, que, per cert, podia, després a la missa, si voleu comentem, me dona molta pena. Sabeu per què? Perquè és que no és que siga mal educat, lo que té és un complexe de que li molesta tot, li molesta el món, i és una tormenta, sí, és un amargat, un amargo de la vida.
1: És un amargo.
2: Tremendo. Diu, Ades, que no jugava Sailarín, també vos contaré la història d'ell, perquè sí, és un desastre. Va protagonitzar una sessió interrompuda al Feyenoord, però després ho va fer
1: bé. Sí, és verdad, és verdad.
2: Va ficar 8 gols en Champions League, crec que en el Southampton, me'n recorde, però en guany porta 3 partits.
0: Mira que va la selecció canadenca, no la pot controlar bé la frontal de l'àrea. Era Tani Oluwaseyi i finalment hi ha falta en la pressió, falta tàctica del Canadà, pilota per a Sud-àfrica.
2: Sí. Ha jugat la meitat dels 3 partits, 45% dels minuts, i ha ficat 2 gols. Però és un desastre.
1: Sonó
2: per
1: València, és un desastre. En su momento, sí, no, era, sí, sonó per València.
2: Era molt bon.
1: Aquí hizo un partido muy bueno, no sé si con el Valladolid o con el Mallorca, creo que aquí, aquí con el Valladolid, y me parecía muy buen delantero, es verdad.
0: Camí del 13. Estem en la primera meitat en el partit que obri esta ronda de 700 de final. Crec que esta matinada no hi ha partits.
1: No hi, no hi.
2: No.
1: No hi.
2: Jo tinc el calendari així que ja quasi me'l sé de memòria, Luis.
0: Per fi podrem dormir.
1: Ja, ja va sent hora, eh? Ja està, ja va sent hora. Mañana hi ha a les 7 Brasil, no?
2: Jo vos ho dic.
0: Molt pront, eh? Demà
1: a
0: sí, demà
1: 7.
0: Dilluns.
2: A les 7 i a les 10 i mitja. Brasil, Japó a les 7. Alemanya, Paraguai, 10 i mitja.
0: I després?
2: I després... a dormir i a alçar-se a les 3 de la matinada,
1: sí,
2: perquè en la nit de diumenge, de dilluns a diumenge, a dimarts, Holanda, Marroc, 3 de la matinada, partidàs, el partit.
1: Para mí es el partido de la... Sí, con... Y luego hay uno muy bueno, que es el de Costa de Marfil también. ¿Eh?
2: Costa de Marfil, de Noruega, a les 7 de la vesprada, i a les 11, parlem sí, del dia 30, després de dimarts,
1: sí,
2: França, Suècia.
1: Ayer me pasó una muy, muy buena, Luis, porque no te la cuento rápida.
2: Sí, sí.
1: Estaba, teníamos una fiesta en la falla y se me acercó un señor, todo serio, y me dijo, ¿a usted qué le parece la eliminatoria Paraguay-Alemania? No lo conocía de nada. Ajá. Y digo, no tengo datos.
0: Deixa para... un instant, que se'n va a Milar cap a la portería del equipo sud-africà y será córner. Ha aparegut per al tall el central de Sud-àfrica en Bokazi. ¿Y qué volía ese volumen?
1: No le dije, no tengo datos para analizar en este momento, y me fui. No sabía qué decirle. Es que no sabía...
0: Era
1: que...
0: la eliminatoria Paraguay, no, ¿qué?
1: Paraguay-Alemania.
0: Alemania.
1: O sea, me acercó yo, lo vi raro.
0: Sí.
1: ¿Sabías que colábamos en la radio y tal?
0: Sí, sí.
1: Y yo digo, me preguntaba por España, seguro. Y dice, no. Por Paraguay, Alemania. Y digo, ah, pues me acaba de poner usted en un compromiso.
2: Recordemos el gran mito paraguayo del valencianismo, el Lobo de Arte.
1: Hombre, hombre, y tanto, y tanto, y tanto. Qué pocos jugadores ha tenido Paraguay buenos a lo largo de la
2: historia. Dani Benítez, era muy bueno, el del Calpe, el senador español, ¿se han recordado?
0: Bueno. Muy bueno, muy bueno.
1: Era, para ti, era muy bueno.
0: El VAR acaba de anular el córner.
1: Ese fue el de los problemas después. No,
0: el VAR anula el córner y trau servici de meta a la selecció de Sud-àfrica.
1: Parece bien, si no la córner, que no vamos a ver.
0: Pues tenía toda la pinta,
1: toda
0: de,
1: la pinta
0: de que era córner.
1: No le pongo cara, Carlos, a Dani Benítez, lo siento, no le pongo cara.
2: Vale, no.
1: Paraguayo, sí, me suena, pero no.
0: Golpeja el porter del equip africà, la pilota que ve pentinada per part de Mac Gopa, però finalment el valor que aplega els dominis de Crepo. El partit de el porter de Canadà. Quart d'hora ja complit. Primera meitat. En Los Ángeles, empaten a 0 Sud-àfrica i la selecció del Canadà. Tani Oluwaseyi en atac per a l'equip americà. Oluwaseyi, l'opció de Jonathan David, se n'ha dormit. Tracta de recuperar-la, però no pot fer-ho. El equip canadenc, i jo crec que ara sí és córner favorable al Canadà, però perquè està tan lent Jonathan David.
1: I perquè no li pega de primeres, además. Es un control horroroso, ¿eh? pero ellos atrás son muy flojitos.
0: Sí, sí, sí.
1: Son muy, muy, o sea, muy fuertes, pero son muy flojitos.
0: Son molts, ells, per acumulació.
1: Claro, claro.
0: Com són tan forts, pues ho aconsegueixen, però, en fi. Estem en el 15 i mig, segon córner, ara sí, del partit. També favorable al Canadà. Preparat col per a colpejar, però ara obrint el llançament, Eustaquio. A veure si ara connexió millor entre una banda i l'altra. Allà va el baló per al Canadà des del córner, colpeja Eustaquio per a la rematada que se'n va fora en una jugada on probablement hagin hagut diverses faltes en atac per part del Canadà.
1: Sí, perquè hi ha un bloqueo allí. Sí. Però no, no ha pitat nada, Lluís.
0: No, no, no. Servici de meta.
1: Si lo metes, gol, eh?
0: El llançament... No, jo crec que si és gol, l'Lluís. Sí. El llançament de Jonathan David, que se'n va fora. Serà pilota per a Sud-àfrica. 16 i mig, 0-0 al marcador. Amb la sensació de que és molt superior el Canadà, eh?
1: Sí, la sensació sí, és veritat. Però saps que el futbol, la sensació no te da goles. I jo crec que si tienen, si hacen un gol van a ganar el partido fácil. Pero cuando lo van a hacer.
0: Pero tienen que marcarlo, sí.
1: Claro, es que dices, no, si marcas el primer partido de España, si España hubiera marcado a los 20 minutos, habría ganado el partido 4-0 tranquilamente. Pero te vas bloqueando, te vas bloqueando. Toda Sudáfrica le dices ahora y los penaltis y firma.
0: Hombre, y tan.
1: Está, es decir, si no hay más en el partido. Y Canadá no firma.
0: Való a Eric que recupera el Canadá. L'últim en tocar ha estat Apolis. Oswin Apolis. El hombre que juga en banda esquerra, zona d'atac, per a Sud-àfrica. Trau el Canadà, baló per a Tani Oluwaseye, que no la controla. Ha tingut ja dos balons per a controlar bé, sí. Tani. Que el deixava en sol, davant del porter.
1: Lo he visto torpe en el Mundial, Luis. Sí. El Villarreal no lo he visto torpe.
0: Mm. El Villarreal tampoc ha jugat massa.
1: No, però cuando ha jugado ha hecho cosas bien. Sí, sí. Pero aquí lo he visto torpe, lo he visto torpe. Per això juga la línia, òbviament.
0: La toca a travolta el Canadà des de la seva zona defensiva. És Mois Bombito el que té la pilota per al Canadà. Entrega per a Johnston en la zona medular. S'acosta Salivà. La pilota que queda dividida i definitivament la guanya l'equip africà mitjançant Tapelo Maseko.
1: Que la saca jugada, eh?
0: Sí, sí. I ho fan bé, a més.
1: I, además, bien jugada, señor.
0: Allà es travolta Maseko, la passada en llarg, no aplega Johnston, i sí que la tindrà Apolis.
1: Está jugando mejor que ningún partido, Sudáfrica.
2: Maseko que juga en Xipre, sí. En el de Limassol.
1: Hombre.
0: La torna a tindre l'equip sud-africà. El Canadà tampoc es torna boig apretant, eh?
1: No, ni mucho menos.
0: La pressió del Canadà, en fi... Si la tensa la defensiva a Sud-àfrica, els deixa fer.
1: És largo el partido, Luis. Uh-huh. Un partido muy largo.
0: De nou Williams. Els centrals no dubten, eh? La pilota al porter, i el porter... Jo crec que portem ja com 8 passades seguides. Central, porter, porter, central, central, porter...
1: El que més ha tocat el balón del partit és
0: porter central.
2: Sí. És un partit, Luis, molt de MLS, molt.
1: Sí, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Ara sí que juguen la pilota en llarg. Ve el punter a guanyar el baló per a entregar cap als seus migcampistes que busquen l'aparició dels centrals en el mig del camp. Mudau busca la passada cap a l'esquerra, però massa llarga, se'n va directament fora, impossible de controlar per a Modiba.
1: Estava un poquito fuera, sí. Estava un poquito fuera.
0: Així que el servici de banda espera el Canadà, camí del 20 d'esta primera meitat. El punt a punt de punt ràdio. I des de les 11, l'anàlisi de la jornada... Anem a veure com estan els equips que ja tornen pront a treballar.
1: Des de les 11, sí. Si no n'hi ha pròrroga.
0: Si no n'hi ha pròrroga.
1: Claro, que si els equips ja volen aquesta setmana, no?
2: Dijous torna el València, dissabte torna l'Els i estan tots.
1: Mare meva, pues no hay trabajo.
2: La segona meitat de la setmana.
1: No trabajo,
0: ya está así la pretemporada, eh?
1: No. Vale, ja que són dos dies.
2: I les plantilles a mig fer, d'entrades i deixides.
1: Allà medio.
0: Com cada any.
1: Allà medio, yo creo que más. Más de medio.
0: El any en el que un equip aplegue... El primer dia de la pretemporada en el planter fet.
1: No. Impossible, Luis.
0: I ese dia fent festa, eh?
1: Impossible. I jo crec que és important, i més ara, que va haver molts jugadors internacionals, un equip com el València, que no ha tenido ni un internacional, por tanto...
0: Sí, com que no.
2: Té temps.
0: Com que no.
1: Bueno, perdón. Chomert. Bueno. Però passa mañana ja no és el València.
0: Tu saps que si Suïssa plega semifinals...
1: No es dan dinero, no?
0: El València no comença la Lliga el...
1: Però si Chomert no sigue.
0: Però és jugador el València.
1: Ah, vale. No, no creo que en Suiza ya

0: per la dreta per a que des d'ahir aparega venint al mig del camp Jonathan David. Eustaquio entrega cap als centrals. Ja apareix en la zona intermitja Bombito. I finalment el valor és perdut per a la lluita aèria que torna a guanyar l'equip africà.
1: Hace pocas luces, Canadá con el balón también, chico. Sí. No han filtrado un pase todavía en condiciones. Se mueve bien arriba, pero es que no han visto ni desmarque.
2: Tampoco están obrita bandes.
1: No, nada, nada.
2: No le hiciste perdiz, pues tira per fuera. Sí, sí, tampoco.
1: Sí. No, el partido de Canadá es horroroso. Porque es mejor que Sudáfrica, además.
0: Allà va jugar-la de nou el Canadà amb els seus centrals, buscant Johnston. El toc de Buchanan de primeres, es barat Jonathan David, però continua amb la pilota. Lila entrega Eustaquio, la deixa per Oluwaseyi i la passada finalment errada per part de Saliba. El balón espera l'equip africà.
1: Este partido lo va a penalizar un fallo de un jugador. Sí. Tiene toda la pinta. Un fallo grave va a dar un gol, no sé a quién de los dos, pero va a dar un gol.
0: Allà la tornarà a tindre l'equip canadenc, que en el mig del camp ara sí aconsegueix guanyar la pilota per a entregar per a l'esquerra per a hi puja Liam Millar. Però que bé el para la defensa de Sud-àfrica, eh? Ara ha vingut Maseko
1: a mucho treballar más en aquella Sud-àfrica zona. Que Canadà. Sí, sí. Mucho más serio. Más metido en el partido.
0: Buchanan, un contra un, que ve a retallat, se'n va cap a la línia de fons, s'entrega per a Johnston, però apareix per a tallar l'acció a Polis. I el valor que va a ser per a l'equip africà en servici de meta.
1: Está siendo más inteligente, mucho más inteligente.
0: Ve a Polis ara, eh?
1: Sí, no, muy bien, bien, odio. Los tenis son mucho más... Buchanan, es decir, la calidad descomunal.
0: Sí, pero després no ho aprofita.
1: No, no, no, no, porque da un pase de más fácil. Intenta jugártela tú, que eres el bueno del equipo.
0: 33 de la primera mitad. Vivint l'inici d'estos setzens de final d'este Mundial 2026. Espanya dijous. I així estarem també per a contar l'encontre. Té la pilota ara Sud-àfrica. Pilotada llarga. Impossible de controlar, que recuperarà de nou el Canadà. La passada per a Buchanan en cercle central. Allí va a tocarla y lo fa fatal este Saliba, que está haciendo un partido horroroso.
1: Sí.
0: El mid-centre del Canadá no encerta ni una pasada.
1: No, aparte luego la presión es muy alocada por parte de Canadá. Aprieta uno, no aprieta al otro. Es un equipo...
0: Mira la pérdida. La va a recuperar el Canadá. Allà està en la frontal de l'àrea, entreguen per a Liam, de primer espera Tani, Oluwaseyi que xuta i para el porter.
1: Lo que hablábamos, Luis, un fallo de estos va a producir un gol. No sé de quién va a ser. Ahora han tenido opción Canadá, pero luego puede ser al revés, porque el pase ha sido lamentable, no lo siguiente.
0: La pérdida de Mokoena, que Saliba... És que tampoc ha estat massa despert, eh?
1: No, no,
0: ara
1: no.
0: Que ataquen són els africans, estan dins l'àrea, és barat, el jugador que tenia avantatge en la seva carrera.
1: Sí, tira porteria.
0: Però finalment és que no s'ha fet l'ànim i tindrà córner
1: l'equip
0: sud-africà.
1: Ja s'acaba la cabeza, si és que tienes que encarar al portero i pegar-le. És que no,
0: però
1: no,
0: tenia,
1: ha
0: tenia
1: ha
0: avantatge Maseko en la carrera.
1: Sí, l'ha hecho muy mal, sí.
0: Maseko, un altre dels desafortunats en esta... Vesprada, sí, en la Comunitat Valenciana, matí en Los Ángeles.
1: Los campos tienen una pinta descomunal, Luis. Descomunal.
0: Molts coberts, eh?
1: Descomunal, descomunal.
0: A veure què fa Apolis, el llançament de córner. La cabotada, que no és massa bona, la envia directament fora el jugador de Sud-àfrica, Sitole.
1: No es de los mejores partidos que hemos visto en nuestra
0: vida. No, no, pero...
1: Pero va a ser emocionante. Tot, va a ser muy emocionante.
0: Tot millorarà.
1: No, no, i que...
0: Tú me digas, yo te vas a decir, ¿quién partido vols veure?
1: Yo le dije,
0: y tú me dijiste, el Sudáfrica-Canadá.
1: Sí, sí, porque la mala calidad va a dar juego luego, porque luego se van a jugar mucho. Y entonces, cuando arriesguen, ahí veremos cosas que no estamos acostumbrados a ver, te lo aseguro. Pero fíjate...
0: El balón para Buchanan en la separadora.
1: Sí, ahí cuando aparece es que
0: más... Entrega per Eustaquio. Uf, la entrada ahora sobre Tani.
1: Capitanina.
0: Y Tani está blanet, eh?
1: Muy blando, Luis.
0: Tani té que ser més fort ahí, quan el contacte del central deu de fer-se més fort, perquè ahí l'àrbitre no te va a ajudar.
1: No,
0: altra pèrdua en la eixida de balón. I altra volta li guanyen a Tani Oluwaseyi.
1: y Buchanan tiene que aparecer mucho más, porque tiene mucha calidad.
0: Sí.
1: Y si no, la, la, la, la

0: la coges en banda, vete al centro, chico.
1: En teoría, Buchanan es el mejor del partido.
0: Para mí, sí.
1: Ataca Sudáfrica. Allá va a buscar a Polo y el córner. El córner para Sudáfrica.
0: Que se está acercando. Se está acercando.
1: Tallar la acción. Moise Bombito.
0: Estos están resbalando mucho. No sé si es que los tacos los llevan mal, pero fíjate, cada vez que encaran se resbalan.
1: Y el VAR anula el córner. Y el VAR diu que això no és córner, que és servici de meta.
0: A mi me parece muy buena idea.
1: Segona volta que del Cerro li rectifica l'àrbitre.
0: Aquí tardaran dos minuts en que sea córner o no sea córner. Ahí han sido tres segundos, Luis. Sí. Aquí seran cinco minuts.
1: Però jo lo que dic és que igual que rectifiquen
0: sí, sí, verdad.
1: Quan és córner i no ho és, que també al revés.
0: Quan santo.
1: Saps? Que quan l'àrbitre assenyala que no és córner i sí que ho és,
0: es que el VAR també es que ho rectifica. Lo mismo.
1: Sí, sí. Entonces, però, de moment, no, el VAR només entra en una.
0: Lo que quieren evitar es que algún equipo marque una jugada que
1: això
0: no és legal.
1: Això és.
0: Però, chico, ja que lo hace, tal, lo bien.
1: Això és. Ja, almenys intenta que no hi hagi errades, no?
0: Claro, exacto. Más que ocorre es muy importante.
1: Mm-hmm. Buchanan va a buscar de nou els centrals i Bombito no es complica i entrega cap al seu porter.
0: Buf.
1: Ha jugat bé ara Maxim Crepó, el porter del Canadà, quan anem camí del 38 d'esta primera meitat amb el 0-0 al marcador. La pilota espera el combinat canadenc. Oluwaseyi la toca i se'n va. Entrega per a Liam Millar. Millar, que ha rebut una pasta,
0: no
1: una espenta.
0: Sí, sí.
1: I finalment la pèrdua de pilota altra volta de Nathan Dylan Saliba.
0: Uf.
1: Provoca que la recupera Sud-àfrica. Espera immediatament dividir el baló.
0: Té detallito técnico, Luis, eh?
1: Que queda altra volta per a la pèrdua d'un Jonathan David, que avui està fatal, eh?
0: Sí. Flojo.
1: Està jugant molt malament.
0: Va.
1: Allà va de nou a tractar de combinar, però Tani Oluwaseyi perd de nou el baló per al Canadà.
0: Tampoc està molt centrat, eh?
1: Pilota per als africans, que ataquen per l'esquerra mitjançant Modiba. Modiba perd la pilota, que recuperarà de nou l'equip canadenc.
0: És que intenta algo raro, eh? Mm-hmm.
1: I l'àrbitre assenyala falta en la pressió de l'equip africà. L'àrbitre portuguès que li demana calma per esta acció lletja, eh? De Sitole.
0: Fea i necessària, además.
1: El jugador que juga en Portugal. Ho fa en el Tondela.
2: Mm-hmm. Equip que entrena des de fa un parell de setmanes, comença demà la pretemporada, Ricardo Costa, l'exjugador del València.
0: Hombre, no sabia que se dedicava a eso.
2: Sí, sí, sí.
0: No sabia que se dedicava a eso.
1: Minut 39. 0-0 en Los Ángeles. En este partit que obri la ronda de 700 de final del Mundial. 32 equips classificats després d'esta ronda quedaran la meitat. 16 se n'aniran a casa en esta ronda.
0: El partido no parece que tenga esa importancia por ahora, ¿eh? Mm. Por parte de ninguno de los dos, ¿eh? O sea, si quieren que pasen los minutos y a ver qué pasa, que puede ser, obviamente.
1: Envía en llarg Crepó cap a la zona de Tani, amb l'esquena la deixa per a l'altre jugador del Villarreal, Buchanan, per a que este entregue sobre el central, a punt de perdre Bombito la pilota, la recupera tot i això, allà va Tani, cau a terra, falta. És falta favorable al Canadà, falta molt perillosa lateral de l'àrea, banda dreta, uns 2 metres de l'àrea de Sud-àfrica.
0: Però potser la marca d'assistente, l'àrbitre no havia ni pitat. Estàs fent, xico? Aquí pitar falta, és que tot el futbol.
1: El jugador de Sud-àfrica diu que havia espentat amb el muscle, però havia espentat en tot, eh?
0: Sí.
1: I l'havia trabat una miqueta també en la cama. La falta és molt clara i és molt perillosa, perquè aquests partits es descuadren en pilotes parades.
0: Sí, muchas veces sí.
1: Preparat per al colpeig, el jugador de Los Ángeles Football Club, Stephen Eustaquio. L'àrbitre portuguès que indica als jugadors que hi ha coses que no es poden fer dins l'àrea.
0: Que bailar pegados es bailar, sí. Les està dient, sí.
1: I anem a veure l'acció d'Eustaquio, que col·loca la pilota, la cabotada, que se'n va fora.
2: Per cert, que en les presses curtes, si es fixeu, es notareu, i per els esbarons dels jugadors, que l'herba d'aquest estadi és una herba híbrida, vull dir, és mixta, artificial i natural, sí.
0: Es que he visto que se desbaraban muchos todos los...

0: de Sudáfrica. No se te obliga a llevar un taco especial, imagino, ¿no, Carlos?
1: No. Es que
0: ¿te vale?
1: Taco normal, sí.
0: Vale. Pues tiene buena pinta, Césped. Yo no sé si la mitad es, pero tiene buena pinta.
2: Está bonito, sí.
0: Que he visto yo algunos que no me gustaban nada.
2: Minut 41.
0: Pero está un poco lento el campo. Yo estoy con tu hermano. ¿Está regado o el CD está un poquito alto?
2: Sudáfrica 0, Canadá 0. Ron Wayne Williams.
0: Es el que más ha tocado el balón de todos.
2: El porter de Mamelodi Sundowns. Es que l'envia en llarg per a que pentine l'equip africà i després de cometre una doble falta en atac que l'àrbitre no xiula. Ha estat un atropellament de totes.
0: Se ha atropellat hasta ellos mismos.
2: I el valor torna a ser per a l'equip local, per a l'equip canadenc, per a un dels tres organitzadors d'esta Copa del Món, un dels anfitrions, l'Uruguai, i amb el cap entrega per a que puga distribuir Eustaquio, fa cap a la banda, si l'espera Liam Miller. Miller espera la desmarcada de l'Ariea, però continua caragolejant i entrega rere per a buscar el recolzament de Saliba. Allà guanya metres, ara sí, el jugador canadenc. Entrega per a Eustaquio, a 30 metres de la porteria. Tracta de jugar cap al cantó, torna a aparèixer Miller. Miller per a Eustaquio dins l'àrea. Eustaquio la deixa i la rebutja la defensa de Sud-àfrica, puntelló fora. Bona jugada.
0: Muy buena jugada. Para mí la mejor del partido.
2: La que acaba de hacer el Canadá.
0: De Canadá. Es que tienen que darle mucho más de la pinza al juego, ¿eh? Si no, van a estar bloqueados todo el rato.
1: Y ni a echarle un detalle táctico, si te fixes, la defensa, el sistema defensivo es zonal de Sud-àfrica, excepte per Eustaquio. Ni assignació. Sempre n'hi ha un jugador d'ell i també un molt a prop de Saliba. Per això té tants problemes en la creació Canadá.
2: Pues serà córrer, ¿eh? Ah.
1: A la fi, si no anul·la el bar, Luis, que ja ha pegat el monte.
2: Serà córner per al Canadà. Allà va buscar el llançament des del cantó. És el tercer per al Canadà, el quin per al partit.
0: Que pesados són els àrbitres, tio, que pesados són. Se van a coger igual.
2: Allà va el córner, altra volta Eustaquio. La pilota que ja vola per a la cabotada que trauen des de la ratlla de goles defensors. Segona oportunitat, el llançament de Tani, la trau el porter. És l'oportunitat més clara per a marcar, l'acaba de tindre el Canadà. Oportunitat de gol claríssima per a l'equip de Jesse Marsh. L'ha desfet la defensa de l'equip de Sud-àfrica.
0: I el porter, perquè estava arrematat molt fàcil, además. Ah, no, la saquen la ratlla i luego...
2: I ara... La rematada de esta
0: porter,
2: es la que trau el porter. La rematada de Tani Oluwaseyi es la que trau el porter, pero la acción defensiva clau es de Modiba.
0: Han defendido por número, ¿eh?
2: Sí, per acumulació.
0: Exacto, no hay nada más, ¿eh?
2: La cabatada de Bombito, que ha estat a punt de fer-lo 1-0. Oportunitat molt clara per al Canadà.
0: Era molt difícil equivocar, sí. Podia meter gol, però bueno, està esclamorosa. Si havia rematat antes, el que ha rematat así, iria en 1-0.
2: Minut 44 i mig. 0-0 al marcador. Quedarà en Charlie 4?
0: Sí, seguro. 4 mínimo.
2: La té de nou l'equip americà que està fent-se amb el comandament mitjançant córrer. La pilota cap a la línia de fons, penal. Va a ser penal a favor del Canadà. Sí, no. L'àrbitre diu que no, però del Cerro ara avisarà el portuguès. Del Cerro avisarà el portuguès. Per a mi és clar penal. L'àrbitre
0: ha donat
2: servici de meta. Jo crec que li posa la cama davant per a que no puga fer la centrada.
0: Jo crec que xuta el jugador del Canadà en la pierna de...
2: Perquè li la posa davant. Sí, afegeixen 3.
0: Sí, però jo crec que no va pitar penal.
2: Donen 3 d'afegit.
0: A ver.
2: I per a mi... Li posa la cama davant per a que no la centre. Per a mi això és penal.
0: Sí, però no va a pitar-lo.
1: Li traba, no toca la pilota.
0: Sí, jo crec que no va a pitar-lo, vamos.
1: Que li fica les dos cames per a que ens entropece.
0: Sí, però ellos ven com que el jugador le pega... Bueno, jo crec que... Ellos van a marcar más falta l'ataque que penalti.
1: I a revisió.
0: Que no puede pitar, però hay revisió, claro, obviamente.
2: Sí, sí.
0: Obviamente.
2: Del Cerro, de segur que...
0: Del Cerro puede pitar penalti tranquil·lamente.
2: Revisa l'acció. Està parlant en Piñeiro... De moment, l'àrbitre portuguès diu que és servici de meta, però el VAR està revisant l'acció.
0: Si le llaman, lo pita.
2: Per a mi esta acció és penal, eh?
0: Sí.
2: Però dona la sensació de que no el van ajudar.
0: Se lo ocurre que lo puede evitar, pero yo creo que en un partido de eliminatorio tiene que ser
2: no hay penal.
0: Tiene que ser más claro.
2: Está decidido, no hay penal.
0: Sí, yo te he dicho que no, no iban a evitarlo, lo tenía clarísimo.
1: De fet, no le han fet al árbitro a Nara por el monitor.
0: Nada, nada, nada, nada. Lo han decidido. Del cerro está para esto, Luis. Para tomar decisiones. No ha ido allá a pasearse como los del resto. El primer día se inventó una tarjeta porque se tiró un tipo y lo pilló y llamó al árbitro y dijo, se ha tirado tarjeta. Del cerro. Son innovadores estas cosas.
2: En un minuto estaremos en el descanso. 0-0 al marcador.
0: Podría quedarse ahí en Canadá ya, ya que estaba en Estados Unidos.
2: Pilotada llarga per a buscar la carrera de Buchanan. Apareixen els defensors de Sud-àfrica per endarrerir cap al porter. I este toca sense cap complicació cap a Ocon.
0: Ha aparecido Canadá en los últimos 5 minutos.
2: Sí, sí. Pero cuando esposa ataca en el Canadá...
0: Claro, tío, ha aparecido en los últimos 5 minutos.
2: Desarbola claramente...
0: Sí.
2: A la selecció de Sud-àfrica, que ara està buscant el descans. La pilota la xafa el porter.
0: És que pot estar al descans, oi?
2: Sí, els canadens no van a per la pilota. I finalment el porter és qui envia el llarg perquè Johnston guanyi la pilota aèria. Eustaquio va buscar David, envia el llarg cap a la posició de Buchanan. Allà va Tani Oluwaseyi, que tracta de fer la jugada individual, demana falta. L'àrbitre diu que no... Així que hi ha pèrdua de valor en l'acció individual de Tani Oluwaseyi.
0: No està jugant el seu millor partit.
2: El rebuig que queda de nou per a l'equip americà. La pilota serà per a Sud-àfrica perquè diu l'àrbitre que hi ha falta. Falta comesa sobre Kulisho Mudau, el lateral dret de Mamelodi.
0: Va pitar al final.
2: Pues deuria d'afegir el que...
0: Sí. La revisió...
2: Ha estat parlant del cerro, no?
0: Sí. No creo que lo hagan de mucho.
2: I efectivament no ha fet res més. S'aplega el descans. En Los Ángeles, els jugadors del Canadà que es queixen, perquè és cert que hi ha hagut una revisió de VAR en el temps afegit, però és que no hi ha remei. I Bombito, que li diu al seu entrenador que no proteste, que no val la pena... I cap allà se'n va Gis Marsh, recordem, tricampió de la Lliga Professional Nord-Americana de Futbol, les queixes dels canadencs cap al portuguès, per ixe penal, per a mi era penal.
0: Sí.
2: Empat a 0 al marcador, tenim descans amb polèmica i moltes protestes canadenques.
0: Sí, també perquè no ha descontat. Es decir, estaban diciendo al árbitro, yo chico, mínimo un minuto, pero bueno, es que los árbitros están muy cómodos, repito, la vista de lo peor del Mundial son los arbitrajes. Y mira que aquí tenemos experiencia en malos arbitrajes. Pero no me está gustando, Carlos, no me está gustando el nivel arbitral.
1: De seguida farem el resum d'esta primera meitat d'este primer partit de les eliminatòries del Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic. En el d'avui comencen els 700 de final i ho parlarem en clau dels entrenadors perquè són el Sol i la Lluna, Jesse March, el jove entrenador de Canadà en comparació amb el veteraníssim belga seleccionador que porta des de l'any 20 en Sud-àfrica. De seguida ho raonem, són les 10 menys 10 en directe, així en A Punt Ràdio, en el punt a punt. Is that
3: really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
4: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
5: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
4: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt. La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.
1: En 9 minuts seran les 10 de la nit en Luis Urrutia, en Charlie Egea, per a comentar i per a contar el partit, ara no es conta, ara es comenta, perquè estem en la mitja part, t'anava a dir de la diferència dels entrenadors. Jesse March, el seleccionador de Canadà, és americà, estadounidenc, sí, sí, sí. I el varen fitxar, alerta, en un contracte.

0: contracte de 7 anys fins al 2030, després de que en la 23-24 debutara, venia del Leeds United. Abans del Leeds havia sigut entrenador del grup Red Bull, tant en Leipzig com en Salzburg. I abans, en New York també, vull dir, un home de grup Red Bull de tota la vida. I havia sigut, i l'experiència en seleccions l'havia tingut com a ajudant de Bob Bradley en Estats Units, 23 partits, i 52 anys, vull dir, és jove, sobretot en comparació al que està fent, i porta fins al 2030 una carrera superconsolidada perquè no té cap risc. Però no està portant moltes coses, s'està equivocant molt en la pressió alta. Sí. Estan deixant que el porter repartisca el xoc a qualsevol lateral sense oposició.
1: I està dejando que el equipo rival se lo pueda creer. Que es lo peor. Tú hoy tienes que salir a por ellos, Carlos. Eres mejor, tienes que... Porque estos partidos los tienes... y como te hagan un gol en el minuto 20 de la segunda parte y saquen dos defensas más, te vas a bloquear y no vas a levantar el partido. Hombre, pero la verdad es que estos equipos sí que deben notar la mano del entrenador. Hay equipos que dices, bueno, Francia, de Sanz puede ser un buen o un mal entrenador, pero los jugadores... saben jugar al fútbol, sí. Es decir. Pero en estos equipos yo creo que el trabajo del entrenador es
0: fundamental.
1: Es muy importante, sí, es muy importante. En equipos de medio pelo, podríamos decir, la rigidez a veces es mala, pero la colocación, el despliegue, la presión, eso debe estar muy trabajado. Y yo hasta ahora, Canadá no me había disgustado en lo que le había visto. Pero hoy no me está gustando nada, ¿eh? Hoy no me está... Y hoy es el partido importante, Carlos. Es el que te juega la vida. Y si ganan, ellos cumplen su papel en el Mundial maravilloso.
0: Canadá es favorit, es el que té l'obligació d'intentar guanyar, perquè és que és aixina, i perquè, a més, és un dels anfitrions. Què passa? Que no té res a perdre Sud-àfrica.
1: Claro,
0: recordem
1: claro,
0: que Canadá
1: claro.
0: És la selecció en el rànquing número 30 i... el doble, el 60, Sud-àfrica. I aquest dia, Hugo Broos, que quan no s'havien inventat els mundials ja era entrenador, la veritat que té 74 anys, la veritat és que és curiós, perquè Porto, des de l'any 20, porta 6 anys, acaba contracte ara, i abans ja va ser seleccionador d'un equip nacional africà del Camerún.
1: Això passa molt en els països, en els continents.
0: Passa moltes voltes els belgues, els holandesos, que per raons d'història, perquè era colònia,
1: i els
0: agrada, igual que quan te demanen un entrenador per a Algèria, per al Marroc, moltes voltes per allí, volen que siga francòfon, que parle francès, en Camerún, per exemple, també, en Nigèria, que parla anglès, però, vull dir, és una cosa que és normal. Però aquest entrenador ha entrenat a un munt de llocs, i començar a entrenar com a primer en l'any 88 al Molenbeek de Bèlgica, des del Brujas, Genk, Anderlecht, Zulte, Ostende, vull dir, tota la seva carrera, molta de la seva carrera en Bèlgica, però també va estar a Al Jazeera quan era 11-12, no estava de moda el futbol del Middle East, Trabzonspor en Turquia, que és un dels grans fitxadors de les últimes finestres dels últims anys, i la veritat és que no necessita aportar res més que control, res a perdre, intentar copiar
1: colocadito del campo.
0: Clar, en la fortalesa física que tenen, la lliçó magistral de Cap Verd contra Espanya, no tenen esa fluidez, esa alegria, esa vertical, alegria pot entendre, però un poquet de caos també, perquè són molt trompellots a l'hora de rematar, però quan tinguen alguna com la engabien i no puga reaccionar.
1: Es que
0: Canadá alerta.
1: Es que Canadá está jugando con fuego, es decir, es mejor equipo, tiene mejores jugadores, tiene el factor cancha a favor completamente, pero no estás materializando nada. Entonces, en un balón parado, lo que decía tu hermano, en un balón parado se igualan mucho los equipos, y como te dan un balón parado o una contra, porque rápidos son flojos, pero son rápidos. Chico, te puede quitar la ilusión. Y para Canadá, yo creo que llegar a octavos de final sería ya un éxito grande. Ya no te digo para Sudáfrica, Carlos. Para Sudáfrica sería la bomba, vamos. Pero la bomba.
0: Y es que es verdad. Estaba mirando una de las noticias de esta desplada. En el europeo subteneu, España li ha guanyat 7-0 hoy a la selección de Gales. Y sabe que ha sido la estrella del partido. Morante, el fill de Morante de la Puebla.
1: Es que me han dicho que es muy bueno.
0: Boníssim.
1: És que m'han dit que és muy bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira, Mitjo, que és molt
2: el
1: bueno.
2: El fill de Morante només podia jugar en el Betis.
1: Sí, és, no, és que no jugarà en ningú sitio más, te lo digo. I si se llama Madrid, seguirà

0: Calvito.
1: El Calvito, el Calvito.
2: Sí. Te dic d'on és, perquè no sé si és escandinau.
0: Noruega o eso.
2: Ara t'ho dic.
3: El Mentre Calvito. Estem en el minut 71 de partit, amb este Estònia, empat a 0 al marcador entre la República de Sud-àfrica i el Canadà, preparat per a traure de banda Mudau. Mudau, que la deixa en curt per a que la tracte de controlar. Allí, Macgopa. El valor per als sud-africans, que guanyen avantatge per a Paris Johnson, per a bascular molt bé cap a la zona central i rebutjar bé la pilota. Ara, en el joc aeri, guanya el valor Canadà. Canadà per l'esquerra, a punt de Pedri, i la perd. Està empitjorant les seues prestacions en lateral esquerre, l'Ariea, a mesura que van passant els minuts.
0: I pues jo pensava que hi va sentar.
3: Cada volta jugant pitjor. Allà la té de nou l'equip africà. La lluita de Buchanan, a punt de recuperar la pilota. No. I després hi ha falta del mig del camp canadenc. Serà pilota per a Sud-àfrica.
0: Està dient moltes faltes Canadà, además. Moltes faltes.
3: Però este Moliva, superfort.
0: No, muy fuerte, muy fuerte, sí.
3: Com li ha tingut que fer la falta.
0: Sí, muy, muy, muy fuerte.
2: El que li xoca li fa mal, eh?
0: Claro, claro, claro.
3: Pues estem a poc més d'un quart d'hora de que concloga el partit. En cas del 0-0 tindríem pròrroga. Quantes pròrrogues? 6-7, segur, no?
0: Segur.
3: En estos 7 partits.
0: I penaltis, 2 o 3 seguros, no?
3: Jo crec que més.
2: Más todavía, jo crec que més, sí.
3: Cinc, jo crec que per lo menos 5 eliminatòries es resoldran en penaltis.
0: Madre mía, qué drama.
3: De estos...
0: Pero yo en serio, ¿eh?
3: 700 de final. Per primera volta, 700 de final en un Mundial. Però... Jo crec que entrem ja en la fase del pànic absolut.
0: Que ningú quiere perder.
3: Sí, últims 20 minuts.
0: És dramàtic, estic contigo.
3: I els dos poc a poc van conformant-se,
0: sí,
3: en no perdre el partit, anar a la, sí, pròrroga, a veure si algú comés alguna errada, però...
0: Què puede ser?
3: Jo crec que arriscar, ja anem a veure pocs riscos. Mentretant, els africans continuen traguent la pilota a jugades de darrere, eh?
0: Tiene mucho mérito, Luis.
3: L'enviament llarg que van a controlar. Allà va l'autor del xut a Polis, jugant cap a l'esquerra. Modiva la centrada. La deixen arrere per a que estigui en opció de llançament, i el xut que se'n va fora.
0: Bueno, ara que va jugar, que era important.
3: Sí. El llançament de Mokoena envia la pilota fora després de l'aparició d'este lateral dret.
0: Sí, sí.
3: Mudau.
0: Ha tocat molt bé de cabeza, eh?
3: Sí, sí.
0: I luego hace muy bien él.
3: Després Maseko molt bé arrere per al, sí, xut de Mokoena, que se'n va per damunt del travesser. L'últim canvi en el Canadà. Retiren del terreny de joc a Tejon Buchanan. Així que els dos jugadors del Villarreal ja retirats.
0: Davis.
3: I ahí està, dorsal d'Eneu a l'esquena, Alfonso Davis.
0: La gran estrella d'aquest equip.
3: Que estava per a jugar un quart d'hora.
2: I és el que va jugar.
3: I és en el minut 74.
0: Però podia jugar més.
2: Sí. I el primer que ha fet és donar-li brasilet de capità. Eh?
0: Mercado. Però podia jugar més, sí, pròrroga.
3: Alfonso Davis, que és el jugador més important d'esta selecció.
0: Sí, però sí, com molta diferència. ¿No?
3: Per el seu camí, per la seva història i per tot el que ha jugat, sobretot en Alemanya, no?
2: Sí, va a remunir, sí, sempre.
3: Eso, va ser gran este Alfonso Davis, de qui s'especulava molt de temps que vindria a Espanya, però
0: Madrid, sí, verdad,
3: mai es va fer, no?, aquesta transacció.
0: No, i a part, com acabar contrato parecía, però sigue en Alemanya, no, Carlos?
2: Sí, sí,
0: sigue en Alemanya.
2: Sigue,
0: ¿no?,
2: allí. El Barça, és el que...
0: També en su època, també lo que tu querías, ¿verdad?
3: Mm. Això de vindre a Espanya una, sí, altra...
0: Sí, sí, sí.
3: Els dos equips el volien. Ara va a buscar el contraatac en la selecció canadenca, és un 5-4, deixen la frontal de l'àrea, va a buscar el llançament, fora! El xut de Promise David, el valor que se'n va fora. Jo crec que tenia una apertura a banda dreta molt senzilla.
0: Tenia mil coses a fer millor que això.
3: Era un 4-2, clar.
0: Exacto.
3: Ha buscat el xut cap a la soca del pal, se n'ha anat fora, però tenia opcions per a deixar a companys seus sols davant del porter.
0: Se da cuenta después, Luis.
3: Promise David xuta fora. Últim quart d'hora de temps reglamentat. Sud-àfrica 0, el Canadà 0. I ara la por esperar els africans, eh?
0: Sí.
3: Que diuen, bueno, anem a quedar-nos una miqueta aquests.
0: No se la quieren jugar.
3: Anem a tornar a jugar central, porter, central, porter, porter, totes les voltes que puguem.
0: Sí.

0: I si vamos a la prórroga, pues igual. Sí, sí. Portero centre, centre portero.
1: I afegint també el mig centre i este cap al porter.
0: Sí.
1: Mentretant, no pressiona el Canadà, que espera que es faci en l'ànim. Ara la tira llarga, la recuperació que és molt bona per part de l'equip canadenc. Allà va Alfonso Davis, que fa una ruleta només començar la seva participació en el Mundial. Això espera dir, així està Alfonso Davis. La té l'equip americà, Promise, entrega cap al mig, balón avançat per Alfonso Davis. Davis que xafa la pilota, a punt de perdre-la i la perd. La recuperació espera l'equip sud-africà, que li pega puntelló. Johnston, sense cap complicació, caboteja molt bé cap al seu porter. I ara es desfà, però mira com treballa al mig del camp de Sud-àfrica. Continua Johnston en l'atac de Canadà amb la pilota. Entrega per Eustaquio, el toc de primer. Espera que entregui darrere Sigur, per a que aparega el central. Allà va Cornelius per a jugar sobre Alfonso Davis. Amaga amb la centrada. Entrega en curt per a Eustaquio. Eustaquio que xafa la pilota. La torna a jugar per a la seua estrella lateral de l'àrea. Alfonso Davis. La passada en profunditat per al llançament.
0: Ui.
1: Que anava a dins i que ha pogut rebutjar el porter canadenc Williams. El xut està de Jonathan David. Oportunitat clara per al Canadà. Ostres, com canvia esta selecció.
0: Con Davis,
2: ha canviat el partit, que a més ha entrat d'extrem, eh?
0: Es que la sangre fría de pararse, de levantar la cabeza, de dar el balón en el sitio. Claro, que este chico es top, eh? Este chico es top mundial, eh? Este chico no es una prova de futbolista.
1: De nou, Alfonso Davis. Ara ja no juguen per altra banda. Tot és per així, per l'esquerra, per a que la jugui el seu capità. Y le ha entrado una miqueta la porra al equipo africà, ¿eh?
0: Y como dice Carlos, lo ha metido de extremo porque él no puede jugar de lateral subiendo y bajando. Pero tiene calidad para jugar de lo que quiera este chico.
1: Alfonso Davis perd el balón y finalmente ya servici de banda per al Canadà. Es queixen els africans que veuen falta per Espenta sobre Mudau.
0: Que hacen pocos cambios, Luis, ellos, ¿eh? Los africanos, ¿eh?
1: ¿Qué han fet? Un.
0: El del descanso.
1: Si hi ha pròrroga, hi ha un més, no?
0: Sí, tiene seis, sí.
1: L'està tocant el Canadà, que des de l'eixida d'Alfonso Davis s'ha fet absolutament amb el comandament del partit. La té Eustaquio per a no complicar-se la vida i entregar cap a Crepo, el seu porter.
2: També hi ha un detall, és que ara es desequilibra tàcticament el partit. Queda tot el món buscant Alfonso Davis, la banda dreta de l'atac de Canadà pràcticament buida.
1: Testimonial. Tot l'atac del Canadà cap a l'esquerra, on està Davis, de nou pilota per a d'ell. El rebús defensiu per part dels africans, pilota directament fora. Traurà del de costat Eustaquio, que se n'ha anat una miqueta també cap a l'esquerra per a...
0: tapar.
1: Sí. Per aprofitar o per a tractar de refer alguna errada defensiva, no?, que puga tindre Alfonso Davis.
0: Claro, es que a veces la figura de un futbolista no es solo que es lo que representa. Ha salido, y estoy contigo, le ha entrado un poquito el canguelo a Sudáfrica. Psicológicamente, además.
1: Falten 10 minuts. En este 0-0 que registra el marcador en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Primer partido del 700 de final del Mundial, Alfonso Davis tractava de aprofundir la seua passada que ha tallat el lateral de Sud-àfrica, el rebuig que queda curtíssim, el guanya de nou l'equip americà, va a tractar de progressar de nou pel costat d'Alfonso Davis, este toca de primeres i se'n va, però Eustaquio no el pot veure, així que entrega per a Sigur.
0: Joder, chico,
1: la passada que no és bona i ells la tiren fora.
0: Estan nerviosos.
1: Sí. Hi ha un ambient de gol,
0: sí,
1: en
0: de
1: el
0: Canadà, sí.
1: Estadi de Los Ángeles. En qualsevol moment pot marcar el Canadà. Que entrega la pilota al Luc de Fuguerolles. Espera que avance Cornelius. Espera la pilota per la dreta Jonathan David. Allà va l'acció ofensiva. La centrada que torna a rebutjar Mudau. Espera que puga tindre una miqueta de respir l'equip sud-africà. Que ara rebrà la falta. Comienza pel Canadá.
0: Pero si se mete entre la Sudáfrica va a perder el partido. Yo creo que tiene que salir alguna vez a asustar porque lleva 5 minutos que no sale de su área y eso al final te hace un gol. La parada ha sido muy buena la que ha hecho el portero. Iba muy fuerte el disparo.
1: Sí, sí.
0: ¿Eh?
1: Era un buen chut, sí.
0: Era muy buen disparo.
1: De Jonathan David, amb cama esquerra.
0: Tiene calidad, Luis. Este chico, sí, tiene calidad.
1: Ahí sí que anem a veure si reacciona una miqueta l'equip africà o és l'americà, que ara tindrà de nou l'oportunitat. És David frontal de l'àrea, tracta de jugar-la dins, però ho fa fatal, eh?
0: Fatal, fatal, fatal, fatal.
1: Tenia l'oportunitat de fer una bona passada,
0: sí,
1: però no ho ha aconseguit. Pues així continua, l'empat a 0 en el marcador.
2: No n'hi ha gols, però n'hi ha tensió, n'hi ha emoció,
0: sí,
2: en el camp i en la grada.
1: Està
2: tinc
1: ja
2: més o menys dents, clara, això té igual.
1: Clarament perdent temps,
0: sí, no,
1: l'equip africà.
0: Claríssimament, Luis.
1: Davant d'uns canadencs que a poc estan tractant d'acostar-se. Torna a recuperar la pilota en el mig del camp. Eustaquio deixa passar el seu rival. Entrega per a Jonathan David. La pilota avançada que la tornarà a recuperar la selecció de Sud-àfrica, que ara tractarà d'eixir mitjançant Mbata, però la seva passada no és bona. Està per a marcar el Canadà, eh?
0: Sí, perquè va a Sud-àfrica, confia en su físico.
1: Mira, este valor avança, la pilota dins l'àrea, o s'ha enganyat en la passada.
0: I a Sud-àfrica no li importa ir a la pròrroga, perquè tiene cuatro cambios que te puede cambiar físicament de todo el equipo. Però perquè físicament estan empanados.
1: Sí, ara la superioritat és absoluta, eh, per part del Canadà. Alfonso Davis per l'esquerra, va encarar els jugadors de Sud-àfrica, continua Alfonso Davis, però no pot, eh. Ell no arrisca, sap que té molts problemes físics i que per a tocar la pilota està, però un pique d'aixòs de sprint.
0: Es que viene de muchas lesiones, sí. Carlos. Ha tenido dos lesiones muy graves, este, sí, chico.
2: No ha tingut sort en l'últim any i mig.
0: No, no ha tingut sort, no.
2: És un jugador que basa el 80% en la velocitat,
0: claro,
2: i en la,
0: claro,
2: condició física.
0: Claro.
1: Últims 7 minuts de partit. Empatant a 0 en el marcador. Sud-àfrica i el Canadà. Tocant en zona defensiva. L'equip africà era Okon, qui entrega per a que Mokoena puga buscar el seu porter. Williams per a Mbozaki, el central que juga en Chicago. Mokoena, pilotada llarga. Magopa tracta de controlar-la. La juga al mig del camp cap a Maseko. Altra volta la té Apolis. Apolis, el xut d'Apolis i la parada del porter del Canadà. Este Apolis chuta bé, eh?
0: Ha chutat dos veces muy bien a portería, muy bien.
1: Dos llançaments de, sí, Oswin Apolis i ara ha tingut que tornar a aparèixer el porter del Canadà. Quan millor jugaven els canadencs ha aparegut l'oportunitat de gol per a Sud-àfrica. Ara qui està en atac és de nou l'equip americà, però resol bé la situació en defensa Sud-àfrica, que eixa amb pilota controlada, Mudau per la dreta. Mudau, quina entrada! Però l'àrbitre diu que no és falta. Així que serà de nou pilota per a l'equip de Canadà, que ataca per l'esquerra buscant sempre Alfonso Davis. Davis tracta de marxar, amaga amb la bicicleta i la perd. Pèrdua de pilota d'Alfonso Davis, que ara ha tractat de lluir-se en excés sense cap opció de progrés. La pilota espera l'equip africà, últims 5 minuts, o en 5 minuts estem en el 90, perquè igual a partir d'així falten 8.
0: 5 o 6 segons.
1: I la falta en el mig del camp serà favorable a l'equip sud-africà.
0: Si hi ha pròrroga va sofrir Canadà, Luis.
1: Sí?
0: Te lo, sí, jo lo sé.
1: Venen,
0: sí,
1: els canvis.
0: Sí, perquè
2: ingressa muscular. Ara.
0: Claro, és que van a meter músculo, van a meter músculo. I Davis està per a 25 minuts, i el resto estan tocaos, i puf. Yo creo que está leyendo bien dentro de sus opciones. El entrenador de Sudáfrica está leyendo bien el partido.
2: Ja, que els dos primers arreondes de Davis, molt bé, però és, sí, que només ha fet una altra cosa. Els altres 10 de Canadà que buscar a Davis.
0: Exacto,
2: que, no. El xiquet no està per a això.
0: No està per a darle todos los balones. Está para darle muchos, pero no todos los balones.
1: Retira a Maseko i a Magopa per incorporar a Reiners. I l'altre jugador no l'he vist.
0: Ells estan contentíssims, uh-huh, con su partido.
1: Home.
0: Obviamente, Luis, es que están aguantando.
2: Per Moremi.
1: Moremi.
0: Están aguantando bien, además, físicamente. Ahora meten músculo porque están viendo superados y ya está.
1: Així que a 4 minuts de la fi fa este doble canvi Hugo Broos, el seleccionador de Sud-àfrica.
0: Qué bien.
1: Tacta a atacar, però l'acció defensiva és,
0: uf,
1: boníssima, eh?
0: Pero el 70 es bueno, Luis, ¿eh?
1: Per part de Embocazi. Perquè serà Navas sol, el jugador del Canadà.
0: Però és que l'ha hecho muy bien, era muy difícil portar ese avance.
1: Ara l'àrbitre advertís l'àrea, sí. Que no tendria que advertir-lo, sinó amonestar-lo.
0: Se maria, clara, sí.
1: Perquè l'entrada
0: de
1: Richie l'àrea era realment dura.
0: Sí.
1: A veure si el Canadà pot encara marcar abans de que acabi el partit en passada, és així d'impossible. Tiren la pilota directament fora, 3 més descompte, 0-0 al marcador.
2: En el punt a punt vivint-lo en directe, en A Punt Ràdio, el Mundial, primer partit de les eliminatòries. Ja són 700 de final, no n'hi ha gols, però n'hi ha tensió. Per què? Perquè més pronte que tard acabarà el partit i un dels dos acabarà anant-se cap a casa. Ataca.
1: Mira com la recupera el Canadà, la pilota per Alfonso Davis, la deixa en la frontal de l'àrea, però pilla contrapeu a tots. Tenia 4 referències dins l'àrea, sí, per a buscar la rematada. Ara Davis no ha estat gens fi en el seu enviament. El contraatac ara espera l'equip sud-africà. Jo crec que són els minuts més bonicos del partit.
0: Sí.
1: Els dos equips ara sí s'han llevat una miqueta la pressió i busquen l'atac, tocant la Mudau per a l'equip africà mentre espera replegat en el seu terreny de joc el Canadà. Ells triangulen en el mig del camp. Moremi tracta d'entregar cap a Reiners. La recuperació de l'equip canadenc.
0: Qué bueno.
1: I finalment la para davant de la línia.
0: Qué bueno.
1: Modiba mira el línier.
0: Dice, no ha salido, sigo jugando.
1: I el riu,
0: Señorite,
1: i
0: diu, no ha salido, chaval.
1: Has vist que no ha eixit,
0: Ara no pites, ara no levantes. Está gracioso, sí.
1: 43 de la segona.
0: Pues tiene otra forma de ver el fútbol.
1: Sí.
0: Un equipo europeo estaría enfadado. Estos están ilusionados.
1: Esto es tan fenomenal.
0: Claro, es verdad. Es bueno el 7 este, Luis.
1: Allà va Polis. A Polis que la juga cap a la frontal de l'àrea. El treball defensiu d'Eustaquio fa que rebuig en primera instància el Canadà i després l'àrbitre assenyala una dubtosa falta,
0: sí, sí,
1: a favor de l'equip americà.
0: Sí, llega a fer un bon control el delantero de Sud-àfrica. Tenia una ocasió claríssima. Claríssima, no, és falta.
2: Sí, és falta, clar que sí, de Canadà. Sí.
0: Ah, claro, exacto. No és falta de Sud-àfrica.
1: 44 de la segona. 0-0 al marcador en l'estadi de Los Ángeles. En este primer partit de les eliminatòries. Està jugant fatal Canadà amb els canvis,
0: Sí.
1: És que no li han sentat gens bé a l'equip de Marsh.
2: I estem a punt de conèixer el temps d'afegit d'este partit, en el que d'ací 6 7, minutes...
0: 6 o 7.
2: Es complirà el 90.
0: 6, creo yo. Pero te digo, el partit té una pinta de pròrroga, puf. Y casi,
1: casi de penalti, Luis. De la segona,
0: no, 0-0, no,
1: pero... Claro. No, eres ventajista,
0: no,
1: casi, tú.
0: No, pero te he dicho, partido de la prórroga, tú has dicho, no, es imposible que haya prórroga.
1: Imposible.
0: Me lo has
1: imposible.
0: Dicho viniendo. Y te he dicho,
1: te
0: Luis...
1: Te dije que había prórroga, seguro, pero te voy a decir que comenzara.
0: Va.
2: Órdeme, por favor.
0: Va, lo que pasa es que yo creo que a este ritmo va a haber penaltis. No, es que yo no...
2: Si acabe la prórroga 0-0, probablemente tenías que penaltis.
0: Claro, no, pero que Carlos...
1: Nadie se ha posibilitado.
0: Pero Carlos, es que el portero es el que más está tocando el balón.
1: No me desafechís en cinc.
0: Quiere prórroga, el
1: que es una vergonya.
0: Sí, pues
1: en tot el que s'ha perdut, no? La tensió...
0: Sí.
1: Als jugadors, en la pausa per la tració. Afegir cinc és una vergonya.
0: Sí.
1: És un àrbitre que se'n vol anar. Que sabe que ve la prórroga y que digo...
0: hay que hacerlo rápido.
1: Sí, sí. Tan retallado.
0: Uy.
1: Pilota recuperada en la defensa del Canadá.
0: Mira que es dramático perder un partido ahora.
1: Sí.
0: Para el que sea, da igual.
1: Aparegué en Jonathan David, la seua pasada curta, buscando a Alfonso Davis. David para Davis, y ahora la bronca que le tira Promise David, que estaba en la parra.
0: Es que estaba dormido.
2: Total.
0: Es que le estaba diciendo, es que se tiene que mandar la selección, el Davis este. Te debe mandar un poco, ¿no, Carlos, la selección?
2: Es muy introvertido, es un chiquet muy tímido. Sí, tengo unos problemas de relación.
0: Pues en el campo parece que no es tan tímido. Le ha metido un rejón. Va, chico, va.
1: Va en ataque la selección americana, la centrada en el primer par, el rebote que queda para Eustaquio. ¡Gol! El llançament des de la frontal de l'àrea. Després de controlar amb el pit i deixar que caiga a terra, espera que amb la cama dreta supere el porter de Sud-àfrica. Marca Eustaquio, Stephen Eustaquio per al Canadà en el 92 de partit en Los Ángeles. Canadà 1, Sud-àfrica 0. Ha marcat Eustaquio.
0: És cruel o no és cruel?
2: I com en Botxit.
0: És cruel o no és cruel?
2: L'estadi, la banqueta...
0: Sí. Lo ha hecho muy bien el gol, sí. Las cosas como son. Pero no sale nadie a pararlo, pero el remate es buenísimo.
2: El remate es molt bo.
0: Buenísimo, buenísimo.
2: El rebús de cap es cap al mig. Buenísimo. Cosa que el minut 91, què vols que te diga?
0: És dramàtico, és dramàtico. Sí,
2: ja no pot fer res, para ni porter, ni...
0: Pel que pierdes, dramàtico, chico. ¿Por qué?
2: Stephen Eustaquio, jugador de... LAFC, de...
1: El que juga a casa. Este es el subcamp.
0: Pero es verdad que por puntos yo creo que ha merecido Canadá un poco más que Sudáfrica. Y queda poco tiempo, porque este gol llega hace 20 minutos y nos hemos divertido, Luis. Ahora,
1: no, ahora, ya
0: ahora se van a encerrar como locos.
1: Ahora está dit i venit.
0: Sí, así es, así
1: es. El partit está liquidat.
0: Así es.
1: Ara, això sí, anirà amb tot, els dos minuts i mig que resten.
0: I se va llevar otro.
1: La selecció de Sud-àfrica i els contraatacs estan servits,
0: claro,
1: per a la selecció del Canadà, quan ara demanava la falta el jugador canadenc, però l'àrbitre portuguès diu que continua l'encontre.
0: Que palo per un equip de recibir.
1: Últims dos minuts, el Canadà guanyant 1-0. El Canadà camí dels vuitens de final de la competició, que era el seu objectiu, eh?
0: Sí, sí, claríssim.
1: Era plegar als vuitens i a partir d'ahí, si els eliminen, pues ja no passa res.
2: Més dades d'Eustaquio, està cedit per Porto, jugador propietat del Porto, i ha jugat vora 10 anys en Portugal.
0: Ha hecho una muy buena...
2: De ser la nacionalitat.
0: Ha hecho un muy buen disparo. El 9 es un desastre. Tácticamente, Luis,
2: sí,
0: el Provinces es un desastre.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Chico,
2: es un
0: que te está marcando el pase.
2: Yo no volia dir, perquè tenia ganes des del minut de dir que té coses d'un Marc Sadik.
0: Puede ser, puede ser, puede ser.
1: Promis, David?
0: Puede ser, puede ser. Puede ser.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Anárquico un poco anárquico, tienes razón.
1: Fora de joc, en l'atac de Sud-àfrica.
0: Hi
1: haurà valor per al Canadà endavant de l'èxtasi dels seguidors canadencs que saben que han aconseguit el bitllet per a la següent ronda en el descompte de la segona part.
0: Ha pegat molt bé el balón, eh?
2: Sí.
0: Però molt bé, chico.
1: Amb el xut del seu capità, de Stephen Eustaquio. Pues últim minut de partit. De este emocionante encontre inaugural. Yo sé por qué Charlie volía. Se sabía que había emoción.
0: Hombre, te dije,
1: en este partido.
0: Cuando se me llamaste, claro, me dijiste, ¿cuál hacemos? Dije, Sudáfrica.
1: Claro.
0: Pero por encima de cualquier partido.
1: No, está claro, ¿eh?
0: Y sobre todo porque
1: FEM Sudáfrica
0: Luis,
1: y España.
0: Luis, y sobre todo porque caía domingo.
2: Bafana,
1: pero
2: Bafana.
1: Eso es lo de menos.
0: Para mí sí. Para ti no, pero para mí lo de menos.
2: Y sí, mis minutos.
1: A veure si afegeixen algun minut més per el gol aconseguit en el descompte. Pilotada llarga per a l'equip sud-africà, que acaba de fer un control meravellós.
0: Uf.
1: En l'atac per la banda, però apareix per a recuperar la pilota el Canadà i l'envia cap a la zona defensiva de Sud-àfrica. Diu que un minut més. Així que afegirem el sisè minut de descompte i això és el que li resta al partit. La pilota aèria que guanyen els africans. Ja estan dins l'àrea, busquen la centrada per als rebutges del Canadà. Això és el que esperàvem, eh? Que marcara,
0: claro,
1: un equip per a...
0: Però un poquito antes, eh?
1: Tindre un partit a Xina.
0: Un poquito antes.
1: Per a tindre un... Tinc que anar amb tot perquè me'n vaig cap a casa.
0: Claro, chico.
1: I la distància entre Los Ángeles i Sud-àfrica no és realment llarga. Sí, allà va buscar, sí, l'atac Mudau. Entrega en curt cap a Apolis. Apolis, que fa la centrada, que rebutja de cap la defensa del Canadà. 30 segons per a la fi. El Canadà ja no vol jugar la pilota. La regala per a l'equip africà. 30 segons perquè concloga l'encontre. Van a buscar la pilota creuada cap a la banda esquerra. Apareix per al rebuig de cap i ho fa fatal el jugador del Canadà, però sí que la envia cap a la banda. Era Jonathan Osorio, la pilota dins l'àrea, apareix el porter de Canadà, trepa, i això conclourà així. Així conclourà l'encontre amb el pique del jugador del Mbozaki de Chicago Fire i el portuguès, que deu de dir que això s'ha acabat i que el Canadà deu de classificar per a la següent ronda eliminatòria d'este campionat del món amb el gol d'Eustaquio en el descompte, esperant que l'àrbitre assenyale la fi del partit després de esta falta que ha assenyalat l'àrbitre de l'encontre. Allà va el colpeig amb cama dreta final. Senyores i senyors, el Canadà es classifica per a vuitens de final amb un gol d'Eustaqui en el 91, deixa fora de combat Sud-àfrica. Com t'havia dit, Charlie, era impossible que hi haguera pròrroga en este.
0: És verdad. Yo ya me fío de ti. Y también me había dicho que iba a ganar seguro Canadá y ha ganado Canadá en un partido que a mí futbolísticamente me ha decepcionado un poco Canadá, pero creo que a los puntos ha sido un poquito mejor que Sud-àfrica.
2: El teu resum, la teva opinió, Luis?
1: Bueno, partit molt igualat, molt equilibrat, on jo crec que l'eixida de Davis ha estat el factor definitiu, i quan l'encontre semblava que anava cap a la pròrroga, un gran xut des de fora de l'àrea ha donat la victòria al Canadà, i sí que el primer dels tres anfitrions ja està classificat per avui.
0: Yo creo además que en estos partidos la calidad decide. Y el golpeo del chico ese es formidable. Por tanto, ha golpeado muy bien un jugador de Sudáfrica, pero no al sitio donde lo ha metido este chico. Y por tanto, la calidad te hace ganar partidos, y ha ganado el equipo que yo creo que lo ha merecido un poquito más. Tenemos a Canadá clasificada. Vamos a por los demás, ¿no?
2: Enhorabona, Canadá. Honor y respecte per la manera de lluitar y la dignidad per a Sudáfrica. Charlie Gea, moltes gràcies.
0: Un abrazo, amigos.
2: Luis Urrutia.
1: Adeu.
2: Se n'anem. Falta un minut per a les 11 de la nit. A aquesta hora agafarà el volant del punt a punt amb els 90 minuts. Salva Gomis, així en Apunt Ràdio.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Òscar Pellicer al control de so, amb Carlos Urrutia en la edició i la producció del programa i amb el que vos parla Salva Gómez al capdavant del mateix, com ja sabeu, i des de fa unes setmanes i per a aquest estiu, els dissabtes i diumenges els farem companyia nosaltres des de les 11 i fins les 12 i mitja de la nit. Avui ha estat prop de ser des de les 12 fins a les 12 i mitja, perquè semblava que aquest partit del Canadà davant de Sud-àfrica se n'anava cap a la pròrroga, però un gol en última instància de Canadà ha evitat el descompte extra, no? La pròrroga i els penals en el primer partit dels 700 de final d'aquest Mundial. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, en la seva plana web, en www.media.es, a l'aplicació per a dispositius mòbils i que, bueno, pues si voleu escoltar el programa després o no podeu escoltar-ho ara, el teniu disponible en el nostre iVoox una vegada hàgim terminat i pujat el programa. Si voleu participar en el programa i ser part d'este punt a punt d'últims 90 minuts, bueno, pues teniu els nostres canals a les xarxes socials per a enviar textos en el arroba 90 minuts, el 90 en xifra i minuts en lletra per a el nostre compte de X, en Instagram, en 90 minuts ràdio, tot en lletra, TikTok, arroba 90 minuts ràdio, 90 en xifra, la resta en lletra, i per a àudios al WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. En el dia d'avui la pregunta és, bueno, relacionada amb el València. En una setmana arranca la pretemporada. Et preocupa que no hi hagi novetats respecte a les eixides del València? Perquè s'ha parlat molt de les entrades, dels de Haas, Dieng, Sato, Menier, de renovar a Guido, però no està parlant-se, perquè tampoc n'hi ha molts avanços, en quant a les eixides del València. Un València que té que donar diferents eixides al mig del camp, a la defensa, segurament en l'atac, però de moment no n'hi ha novetats. Et preocupa que no hi hagi novetats respecte a les eixides del València Club de Futbol? I és que, bueno, pues en quant a novetats, ahir contàvem, no? Ixa informació sobre Guido Rodríguez, feia votar la notícia Mateo Moreto i nosaltres preguntàvem a nit i ens confirmaven que, bueno, pues la sintonia era bona, que Guido havia dit que donava el pas endavant. Falta, evidentment, portar a paper i signar tot aquest tipus de documentació, però que Guido, a aquesta última oferta del València, pues havia dit que sí. Jo pense, i és la meva opinió, que és perquè el que esperava Guido o el que tenia Guido no ha acabat d'eixir. No sé si és el Betis, que diuen que va a signar al migcentre de Bèlgica Raskin. No sé si és el Mèxic, on sembla que, bueno, pues és la seva família la que ha dit que preferís quedar-se a Europa i que preferís quedar-se a Espanya, però des d'este dilluns passat anàvem contant en esta sintonia que el València li havia enviat un missatge a Guido per a tractar d'accelerar tot este procés, per a tractar de dir-li, si no respons abans d'esta setmana, anirem en el pla B o C o D, que altres estius ha estat el mateix, vull dir, altres estius el pla A, B, C, D, E, F i fins a la Z haver estat Guido Rodríguez, però sembla que el València, pues, li va avisar de que tenia altres oportunitats, que tenia altres noms al mercat i que, bueno, pues, no vol dir que no anava que anava a trencar relació, però que anava a avançar en uns altres noms i no esperar al migcampista argentí. Ell esperava a Mèxic, on li donaven vora a 4 milions nets,
que és el que ell pretenia guanyar si es quedava a Espanya, cosa impossible, ni per als equips Champions com el Villarreal o el Betis, ni evidentment per al València. Però clar, per ahir no passa el València, però sí aquesta última oferta que li va fer el València a Guido de 2+1 en un contracte que a nosaltres ens diuen que és proper i similar al de José Luis Gallá en el València, és a dir, estaria prop de lo que guanya José Luis Gallá en el València. Resta donar ese pas definitiu, resta donar ese pas per a signar, però sembla que el camí de Guido continuarà vinculat al València Club de Futbol. Era el desig de Corberán, és un dels desitjos i de les peticions que Carlos Corberán ha fet en este mercat d'estiu, en el que de moment el que arribaven eren noms de la vessant més de la direcció esportiva o de la secretaria tècnica, encapçalada per Lisandro Issei, però que també Ron Garlí pues, té que trobar l'equilibri, no?, entre Lisandro i Corberán, i sembla que de moment en el nom de Guido pues, també li va a donar el que vol al tècnic de Chest. Això en quant a actualitat. En quant a resultats del Mundial, ja sabeu, venim de contar-vos aquest encontre entre Sud-àfrica i Canadà, el primer partit dels 700 de final, uns 700 que bueno, pues van a allargar, no?, este Mundial, que és la primera vegada que s'inclou una fase eliminatòria en 17 partits. El primer era este Sud-àfrica-Canadà, que ha acabat en un gol de Stephen Eustaquio, jugador de Los Angeles, que està... Bueno, pues cedit per l'Oporto, com abans contava Carlos Urrutia, i que pues, el migcampista de 29 anys li ha donat la victòria al Canadà en el minut 92. És la primera selecció que es planta en octaus i s'enfrontarà o bé als Països Baixos o bé al Marroc en aquests octaus de final. La resta de partits, bueno, després analitzarem, però ja vindran més avant. Les 11 i 8 minuts, així comença punt a punt els últims 90 minuts.

0: Anem en els titulars. Espanya ja coneix rival en 700. La selecció de Luis de la Fuente ja sap que es mesurarà a Àustria dijous que ve a les 9 de la nit en Los Angeles i que serà un partit clau per a la trajectòria en este campionat. Els jugadors ja preparen el partit en Chattanooga sense Jeremy Pino ni Nico Williams. D'Àustria, selecció on està el central de l'Elx, Affenbrugger, ha parlat David Álava, el central del Real Madrid esta temporada.
1: Significa mucho, creo que, porque es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla y seguro es un partido para nosotros que es muy difícil, pero vamos a ver.
0: Presència grogueta en els 700 del Mundial. S'ha disputat el partit entre el Canadà i Sud-àfrica amb la participació d'inici de dos jugadors del Villarreal, Tani Oluwaseji i Tainon Buchanan. Han sigut titulars en el partit que finalment ha donat accés a octaus al propi Canadà. Així que continuaran els jugadors del Villarreal vius en el Mundial. Carril Franja Verda en la Sub-19. La selecció espanyola Sub-19 està disputant l'europeu i en les seues files, a més de dos jugadors del Villarreal com Gaitán i Hugo López, està el lateral dret del primer equip de l'Elx, Buba Sangaré. Avui ha sigut titular en el carril dret en la victòria 0-7 davant Gales. Pablo Martínez podria jugar al Sevilla. El capità del Llevant afronta els seus últims dies de contracte amb l'equip granota i diferents mitjans apunten al fet de que el Sevilla Futbol Club ha contactat amb ell per a oferir-li 3 temporades de contracte. Recordem que el Llevant no li va oferir renovar. Presència taronja en la família. La selecció espanyola de bàsquet arranca la seva marxa per a la classificació del Mundial la pròxima setmana i en la llista de triats estan els valencianistes Jaime Pradilla i Álvaro Cárdenas. El base granadí, que ha caigut de peu després de la seva arribada en el tram final de temporada, valorava així la seva oportunitat amb la selecció.
2: Un sueño, o sea, yo es verdad que he estado en las ventanas durante este año, pero bueno, al final tienen la duda, ¿no? Ahora que pueden venir más jugadores de NBA, de Euroliga y tal, si volvería a llamarme Chu otra vez. Y bueno, yo esto no, para mí sigue siendo un logro que hay que celebrar y hay que estar orgulloso porque bueno, al final estás seleccionado entre algunos de los mejores jugadores de tu país. Eso es el sueño de cualquier chaval, ¿no? Así que con ganas de estar con mis compañeros y de a ver si podemos darle alguna alegría a España.
0: Pues les paroles de Álvaro Cárdenas, que la temporada que ve sí que estará un jugador clau en la plantilla de

0: València Bàsquet, perquè, bueno, pues cal recordar tot el que té que ocórrer, no?, durant l'estiu, perquè, bueno, pues en quant als cupos, pues València Bàsquet té que aconseguir, no?, el màxim nombre d'espanyols o que hagin estat tres temporades en etapa formativa per a mantindre aquest mínim de, pues, parlàvem l'altre dia de quatre, però jo crec que van estar més prop dels cinc o sis jugadors que compleixen aquesta normativa per a jugar en la CB. Així que, bueno, pues Cárdenas i Pradilla, que estaran en aquesta convocatòria, que estaran en aquests pròxims partits de la selecció espanyola de bàsquet, i també, bueno, pues estarem pendents durant l'estiu de lo que serà el futur, entre altres, del propi Jaime Pradilla. Fem una pausa i al tornar anem ja en el temps de l'anàlisi, del debat i de la tertúlia.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
6: ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
7: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: 15 minuts passen de les 11 de la nit i continuem en este, bueno, pues, últims 90 minuts del punt a punt i ja endinsant-nos en temps de tertúlia, però abans, Carlos Urrutia, bona nit. Per així encara, en tota la vesprada, pendents de... Ha estat prop d'anar-se'n a la pròrroga, el partit de Canadà.
1: Però molt, molt a prop. Ha marcat el 91, vora el 92.
0: Què t'ha semblat el partit?
1: Bé, amb molta tensió, poca qualitat, molt d'arreon. A la fi, Alfons Davis ha capgirat el partit, però ha sigut un poquet d'efecte gaseosa. Honor i respecte, dèiem, a la selecció de Sud-àfrica, que ha volgut ser capverd, però no li dona per a tant. En defensa han estat enormes, fins que algun foraet han tingut que concedir. Però en atac li s'ha faltat un poquet més de clarividència. I decepcionant, Canadà, que en principi serà carn de canó, perquè en octaus jugaran davant de...
0: O Països Baixos o el Marroc.
1: Holanda o Marroc, exacte. I són dos, per a mi, de les grans favorites del Mundial, sobretot Marroc.
0: Penses que algun jugador de Sud-àfrica, tu que estàs clavat en el mercat, pot aprofitar este escapar a que ha estat el Mundial per a pegar... Sí?
1: No.
0: Ah.

0: Morata, Morata és el campió en això. Des
1: us vaig a contar una cosa que passa molt. A mi em va passar en un gran jugador i en un gran entrenador que n'hi havia en el València, i l'operació no es va fer perquè, el que us vaig a contar ara, el jugador, que no era tonto, que era el llest, no va voler fer-ho. Pues ho contaré, és no fora d'antena, però
2: no.
1: Del tema de Julián Álvarez, que moltes passat? Voltes 15 més menys.
2: Ah, pues ja està.
1: N'ha prescrit, no. Sí. N'hi ha moltes voltes que el club, en este cas el Barça, li diu al jugador: jo necessite que tu digues que te vols vindre o que vols tal, i aixina jo ja tinc la força per a... I si el jugador, xor, no té massa neurones, com el cas del xiquet este... No, però és que no tens que dir mai res. Si volen que te fitxen i que negocien entre els clubs. Però si tu tens que fer de club comprador, estàs fotut, perquè com no te venguen, mira en qui te quedes. Perquè no només Simeone pare l'agarrarà per banda, que no l'agarren la concentració, Simeone fill. Que ja l'altre dia li va llançar una tal. Pues ho dic perquè n'hi ha tàctiques a voltes entre equips grandíssims de tu diu que te vols vindre, tu diu tal. Entonces, xor, i això és molt important que la gent li diga.
2: No digues
1: res. Conya, però vamos.
2: Està parlant del Xolo, però també està a la vessant de Mateu Alemany, que vull dir que no li tembla
0: el
2: pols en aquest tipus de situacions.
3: Però creus que se va complir la frase de que los jugadores juegan donde quieren?
2: Sí.
3: Jo penso que va acabar jugando en el Barça.
2: Jo, bueno, no sé si és un béisbol,
1: però és que s'està desinflant molt pel baix rendiment que està tenint.
0: És que jo lo veo difícil, perquè deja muy mala imagen en... Bueno, muy mala imagen, no dejan buena imagen al Atlético de Madrid.
2: Yo creo que no es el mateix vendre a Julián Álvarez al Real Madrid que vendre-lo al Barça per a l'Atlético de Madrid, i jo penso que l'Atlético de Madrid té que fer la lectura de que no me passe com un Joao Félix 2.0, i que ara que m'estan donant 100 quilos per Julián Álvarez, com me torna a fer una temporada de 6 gols, pues igual ja no me donen
1: no
2: més.
1: No li pegues voltes. Qui ho va fer bé, el traspàs Atlético Barça, va ser Griezmann, que no va dir res públicament, va entrar en l'espai de Miracle i Madrid i em tens que vendre. I d'ací no és fins que me vengues. Però en privat no pots fer exposició a la pressió pública a un club, i més a un club que té tants collons com l'Atlético de Madrid.
2: Sí. Vas a contar l'anècdota o no? Sense donar noms.
1: Ja,
2: ni sense donar noms.
1: Un president que me va demanar a mi que convencera el jugador, que era amic meu, per a que fitxara pel València. Te vaig dar una, pel València. Vale. I l'entrenador, jo sí que vas muntar una crida entre entrenador i jugador.
2: Entrenador del València?
1: Entrenador que era del València en aquest moment, i el davanter, era un davanter famosíssim, golejadoríssim, però jo al final no li vas fer cas a aquell president, o quan jo li vaig traslladar la missa, l'altre jugador digui, no, perquè l'altre president tenia molta por del president de l'equip vendedor. Ja està.
2: A 15 anys, estic tirant enrere temporada 2010-2011 seria... No sé.
3: No sabia jo que Carlos tenia tanta relació amb Ruud van Nistelrooy.
2: Abans d'arribar a les 12, que tenim que fer una pausa, vos pregunte, perquè m'ho ha ensenyat abans Carlos i és algo que tocarem ahir, tema corona. Heu llegit lo de que... A mi jo és que vas preguntar a nit en Grècia i me digueren no l'han tirat, l'han com degradat, vull dir, l'han baixat de...
3: A veure, és que a mi el titular que jo he visto és podria, que també podria no passar.
2: Jo no vaig entrar en el pim-pam-pum perquè...
3: És que no l'he vist més que no... De hecho, estoy de vacaciones y no l'he visto.
2: A
0: lo mejor le han invitado a replantearse...
2: La informació, jo ahir vaig preguntar a un company de Grècia i me digué, no, aquí no han tirado a nadie, lo que han hecho es bajarle de escalón. Vull dir, ja no és el que decideix a nivell esportiu, sinó el que aconsella a el director esportiu, que és un grec que varen fitxar fa no res. Era per simplement el comentari de que vos ha aparegut aquest tema, que ha fet molt de ruïdo en xarxes en València.
0: Però és normal, que hagi hecho ruïdo, perquè al final...
2: Se li té molt de cariño a Miguel Ángel, no?
3: ¿Quién?
2: En general, vull dir que ha fet molt de ruïdo perquè se li té molt de cariño.
3: Ah, se li té. Pensava que havia dicho...
0: No.
3: Me había quedado un poco...
0: Le ha cambiado la cara, Iván.
3: No, efectivamente, no, pero bueno, es verdad que se convirtió un poco aquí en el muñeco de pim-pam-pum, ¿no?
2: Y, yo creo que aceptad
3: play. Y es el motivo por el que las redes sociales están tan contentas por eso, no sé.
2: Són les 11:57. Anem a fer una pausa i al tornar anem en més coses i ens endinsem ja en clau València i més temes que volem parlar.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
2: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
3: Molt bon dia. Com porteu la calor? Buf, ja va donant, eh? Ja va donant de valent. Recordeu que s'ha de beure prou aigua i estar hidratats. I fugir del sol en les hores més fortes del dia. Doncs avui estem a 28 de juny i se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, també conegut com el Dia de l'Orgull LGTBI o de l'Orgull Gay, en commemoració dels històrics disturbis de Stonewall que van tindre lloc a la ciutat de Nova York l'any 1969. Estos fets van marcar un punt d'inflexió en la reivindicació dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i d'altres identitats de la diversitat sexual i del gènere. Per això, el 28 de juny s'ha convertit en una data simbòlica de visibilització, reivindicació de drets, igualtat i respecte a la diversitat. Encara que la commemoració oficial és el 28 de juny, moltes ciutats organitzen actes, manifestacions i celebracions durant tot el mes de juny, conegut com el mes de l'orgull. Doncs nosaltres estem molt orgulloses de començar el programa d'avui, com sempre, escoltant el concert del diumenge. Després continuarem amb la secció El rebost de la banda i anem a parlar amb José Vicente Climent,

parlarà del cinquè curs d'estiu de tuba i bombardí que se celebra a Llombai. Continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la

En el concert que anem a escoltar en res, anem a escoltar 7 obres. I començarem escoltant l'obertura festiva de Dmitri Shostakovich, interpretada per l'ensemble del Festival de Tubes i Bombardins l'any passat, el 2025, a Llombai. L'obertura festiva, opus 96, de Shostakovich, és una obra orquestral composta l'any 1954, amb un caràcter marcadament brillant i celebratiu, escrita en el context de les commemoracions oficials de la Unió Soviètica. Esta peça destaca per la seva energia desbordant i pel seu estil directe, pensat per a provocar un impacte immediat en l'oient. Des del primer moment, l'obra es caracteritza per una fanfàrria inicial d'esmetalls que dona pas a un discurs musical ràpid, viu i ple de vitalitat. El desenvolupament es basa en una successió de temes rítmics i melodies lluminoses que es van superposant fins a construir un ambient d'eufòria col·lectiva. L'orquestració és especialment lluïda, amb un paper molt destacat dels metalls i la percussió, fet que contribueix el seu caràcter solemne i festiu alhora. Tot i que sovint s'associa a una imatge més lleugera dins del catàleg de Shostakovich, l'obra requereix una gran precisió tècnica i una interpretació molt enèrgica per part de l'ensemble o de l'orquestra. Nosaltres anem a escoltar l'obertura festiva de Shostakovich, interpretada per l'ensemble de metalls del festival de l'any passat de Llombai, de Bombardins i Tubes, sota la direcció del mestre Santi Díez.

Acabem d'escoltar una obra brillant, vibrant i plena d'energia que va inaugurar els concerts de l'edició l'any passat, el 2025, del curs d'estiu de Tuba i Bombardí a Llombai, marcant l'inici d'una setmana dedicada a la música, l'aprenentatge i la convivència. Acabem d'escoltar l'obertura festiva de Dmitri Shostakovich. I seguim el concert i anem a escoltar el mateix ensemble que van interpretar Les Tardes de Monti. Les Tardes de Monti és una de les obres més conegudes i interpretades del repertori de concert per a instrument solista, especialment associat al violí, tot i que també existeixen nombroses adaptacions per a altres instruments, com la tuba o el bombardí. Composta l'any 1904 per Vittorio Monti, l'obra està inspirada en les sardes, una dansa tradicional hongaresa caracteritzada pels seus forts contrastos de tempo i expressió. Esta influència es reflecteix clarament en la peça, que adopta la forma d'una rapsòdia de concert lliure, plena de canvis emocionals i tècnics. L'obra s'estructura en dos grans parts contrastades, començant amb una introducció més lenta i expressiva de caràcter líric, que permet al solista desenvolupar un discurs cantable i profundament musical. Progressivament, la peça evoluciona cap a seccions cada vegada més ràpides i virtuoses, on la dificultat tècnica i la intensitat interpretativa augmenten de manera considerable. Este recorregut culmina en un final enèrgic i brillant, pensat per a causar un fort impacte en el públic. En el context d'arranjaments per a metalls, esta obra adquireix una dimensió especialment atractiva, ja que permet explorar tant el cantabile dels instruments greus com la seva agilitat tècnica, convertint-se en una peça ideal per a ensembles com el del Festival de Llombai. Doncs anem a escoltar Les Tardes.

i que acaben d'interpretar l'ensemble del Festival de Llombai, ensemble de metalls. I seguim el concert i anem a escoltar el quintet de metall més conegut del nostre territori i d'Espanya i del món, que és el quintet Hispanis Brass. I van interpretar l'obra Farruca, del Sombrero de Tres Picos de Falla, amb un arranjament de Pasqual Llorenç. La Farruca, dins del Sombrero de Tres Picos, és un dels fragments més coneguts del ballet de Manuel de Falla, estrenat en la seva versió completa l'any 1919. Este ballet, encarregat inicialment pels ballets russos de Diaghilev, està inspirat en una història popular andalusa i destaca per la seva forta connexió amb el folclore espanyol, tant en el ritme com en el llenguatge harmònic. La Farruca, en concert, és una dansa d'origen flamenc, de caràcter solemne i contingut, associada tradicionalment a un estil masculí auster i molt expressiu. En este cas, l'obra està presentada en un arranjament de Pasqual Llorenç per a Hispanis Brass, la qual cosa trasllada tota aquesta força orquestal al llenguatge dels metalls. L'adaptació ressalta especialment per la poètica, la potència més rítmica i el caràcter incisiu de la peça, convertint-la en un vehicle ideal per al virtuosisme i la intensitat sonora del conjunt. Doncs anem a escoltar esta Farruca per el quintet de metall Hispanis

fantàstica interpretació la que acabeu d'escoltar de la Farruca, interpretada pel quintet Hispanis Brass. I seguim escoltant este mateix quintet, Hispanis Brass, que van interpretar una obra de la compositora Amparo Edo, anomenada Barandat. Barandat és una obra per a

Quintet de metalls de la compositora, com he dit, Amparo Edo Biol, escrita l'any 2022, per encàrrec del mateix grup Spanish Brass amb motiu del festival Spanish Brass Alzira. El títol fa referència a la paraula valenciana barandat, que significa un envà o una paret prima capaç de sostindre poc pes. A partir d'esta idea, l'obra posa una reflexió musical sobre els obstacles que apareixen en el camí, les parets que es formen davant les dificultats i l'energia que s'obté en superar-les. Des del punt de vista musical, la composició presenta un tema principal construït a partir de les lletres del propi títol, que es transformen en material sonor per desenvolupar tot el discurs. Després d'una introducció enèrgica, l'obra s'estructura en dos grans seccions contrastades. La primera part, de caràcter lent i moderat, té un ambient més líric i reflexiu, amb moments melòdics que es despleguen progressivament entre els diferents instruments del quintet. En esta secció també apareix elements de caràcter coral que aporten una sensació de calma i profunditat. La segona part, en canvi, és un presto molt més ràpid i intens, on els materials temàtics es fragmenten i es transformen dins a generar un discurs virtuosístic i enèrgic, que condueix cap a un final més dinàmic i impactant. Doncs anem a escoltar este tema, Barandat.

En conjunt, Barandat destaca per la seva combinació de força expressiva, construcció temàtica i gran connexió amb el llenguatge dels metalls, i s'ha consolidat com una obra significativa dins del repertori contemporani per a quintet de metalls. I seguim escoltant el mateix quintet, que van interpretar una suite

una suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla, un arranjament fet pel trompetista del quintet, un dels trompetistes del quintet, com és Carlos Benedetto. La suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla és una de les adaptacions més conegudes del ballet original, escrita a partir de la música de la versió escènica definitiva que va ser composta en 1925. Esta suite recull alguns dels fragments més emblemàtics de l'obra, condensant en forma de concert tota la intensitat dramàtica i el color andalús característic de Falla. El Amor Brujo és un ballet de caràcter gitano-andalús que combina música, dansa i elements teatrals i que narra una història de gelosia, amor i elements sobrenaturals. Dins d'este univers, la suite concentra moments musicals d'alta càrrega expressiva, entre els quals destaquen especialment la famosa dansa del ritual del fuego, una de les pàgines més icòniques del repertori orquestal espanyol. En el context del quintet de metalls de Spanish Brass, esta obra adquireix una nova dimensió sonora gràcies a l'arranjament de Carlos Benedetto, que adapta el llenguatge orquestal original al potencial expressiu dels metalls. Esta versió posa en relleu la força rítmica, els contrasts dinàmics i el caràcter intens de la música de Falla, mantenint alhora el seu sabor popular i la seva essència flamenca. Doncs anem a escoltar la suite de l'Amor Brujo de Manuel de Falla.

Qué gran interpretación de la suite del Amor Brujo, interpretat per el quintet de metall Spanish Brass. I seguim en el mateix quintet i anem a escoltar una peça del compositor Ernesto Eurignac, anomenada Suite Spanish Brass. La Suite Spanish Brass és una obra composta per Ernesto Eurignac per a quintet de metall i dedicada al grup Spanish Brass, una de les formacions de cambra més prestigioses de l'àmbit internacional. Esta composició forma part del repertori contemporani per a quintet de metall i destaca per la seva originalitat, el seu llenguatge modern i la influència de diversos estils musicals. L'obra està estructurada en 5 moviments. Primer moviment, Hola, Don Benetó. Segon, Parasernalia. Seguim en Falopio. El quart, Afinca. I l'últim, Bonnets Blues. Cadascun presenta un caràcter propi i contribueix a crear una suite variada i contrastada. Al llarg de la composició, Eurignac explora les possibilitats tímbriques dels instruments de metall, aprofitant la riquesa sonora de les dues trompetes, la trompa, el trombó i la tuba. Una de les característiques més destacades de la suite Spanish Brass és la fusió de diferents influències musicals. El compositor incorpora elements procedents del jazz, de la música contemporània i de la tradició clàssica, creant un llenguatge personal i innovador. Esta combinació reflecteix tant en les harmonies com en els ritmes, que sovint resulten complexos i exigents per als intèrprets. Des del punt de vista interpretatiu, l'obra requereix un alt nivell tècnic i una gran coordinació entre els membres del quintet. Vinga, doncs anem a escoltar-la ja.

Jo no sé vosaltres, però jo escolte este quintet de metall i ja comença el dia amb molta energia. Espero que a vosaltres vos passi el mateix. Acabem d'escoltar la suite Spanish Brass del compositor malagueny Ernesto Auriñac. I acabem el concert d'avui fent un xicotet homenatge a un gran músic i trompetista que es va deixar el dilluns passat, Manolo López, i va interpretar una obra titulada El degüello. El degüello és una de les peces més emblemàtiques del repertori per a trompeta interpretades per Manuel López Torres, conegut artísticament com Manolo López. Esta melodia té el seu origen en la tradicional, en el tradicional toque a degüello, un toc militar utilitzat antigament per la cavalleria espanyola i posteriorment adoptat en diferents contextos històrics. La versió més coneguda és la que apareix, per exemple, en pel·lícules de l'oest nord-americà, com Rio Bravo o El Álamo, amb música de Dimitri Tiomkin. La interpretació de Manolo López destaca per la seva gran qualitat sonora, el control de l'emissió i l'expressivitat amb què desenvolupa la melodia principal. La trompeta assumeix un paper protagonista, transmetent un caràcter solemne, heroic i alhora nostàlgic. L'obra es caracteritza per frases amples, en un tempo moderat i una gran importància de la respiració i del fraseig musical. Manolo López va convertir esta obra en una de les seues interpretacions més reconegudes, sent molt apreciada per estudiants i professionals de la trompeta. La seva versió és considerada un exemple de musicalitat, elegància i sensibilitat artística, qualitats que van caracteritzar tota la seva trajectòria com a intèrpret i pedagog. Anem a escoltar esta versió del degüello interpretada per Manolo López.

0: Quina sonoritat trau a la trompeta Manolo Pérez. Gran trompetista, músic, persona i pedagog. Des de Fem Banda, donem el condol a tota la seva família. I fins a ser el concert d'avui diumenge. Ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida.
1: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe. En Apunt Ràdio, Fem Banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, Apunt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar així.

acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. Molt xulo, per cert. I molt carregat de metall, perquè tot el concert és d'ensembles de metall o de quintets de metall.

LGTBIQ+, també conegut com Dia de l'Orgull LGTBI o de l'Orgull Gay, en commemoració dels històrics disturbis de Stonewall que van tindre lloc a la ciutat de Nova York l'any 1969. Estos fets van marcar un punt d'inflexió en la reivindicació dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i d'altres identitats de la diversitat sexual i de gènere. Per això, el 28 de juny s'ha convertit en una data simbòlica de visibilització, reivindicació de drets, igualtat i respecte a la diversitat. Encara que la commemoració oficial és el 28 de juny, moltes ciutats organitzen actes, manifestacions i celebracions durant tot el mes de juny, conegut com el mes de l'orgull. Doncs nosaltres estem molt orgulloses d'estar ací cada diumenge i de començar el programa. Com he dit abans, hem escoltat ja el concert i a partir d'ara comencem en una secció d'educació i salut que anem a parlar amb José Vicente Climent Climent del 8è curs d'estiu que se celebra de Tuba i Bombardí, que celebra a Llombai. Continuarem després en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem en la secció El rebost de la banda, on parlarem del festival Esvals Alzira 2026 que organitza Hispanisbras. I acabarem el programa fent un xicotet homenatge al gran trompetista de Moixent, Manolo López, que es va deixar el passat 22 de juny. Així que, Maite, dona-li veu, punja la veu, que seguim així en Fem Banda.

0: Anem a parlar d'educació. D'educació perquè sempre que es fa un curs a l'estiu estem parlant d'educació, d'aprenentatge. I anem a parlar d'una nova edició del curs d'estiu de Tuba i Bombardí que celebra a Llombai. Se celebra del 24 al 28 d'agost. És a dir, encara falta. Però ja teniu ahí un curs que podeu participar per no estar tot l'estiu sense poder, sense tocar l'instrument, que això no s'ha de fer. Este curs és una iniciativa que any rere any s'ha consolidat com un referent en la formació i la difusió dels instruments de metall, com és el bombardí o és la tuba. I per a parlar d'este curs, d'este vuitè curs d'estiu de tuba i bombardí, tinc ací al meu costat, a la meva part dreta, a un dels organitzadors, promotors i de tot, José, i tubista, per supost. José Vicente Climent, Climent. Bon dia, José Vicente.
1: Bon dia, Imma. Què tal?
0: Molt bé, encantada. Avui tinc un programa, molt carregat de metall.
1: Vaja que sí.
0: Perquè després vindrà Inda, parlant també de les vals, i és tot el concert, de fet, és tot el que hem escoltat, és de, o ensemble de metall, o quinte de metall.
1: Sí, sí.
0: I jo crec que és metall, encara que feu cursos de tuba i bombardí, però la tuba i el bombardí igual abans feia falta, no?, donar-li aquesta espenta, però actualment jo crec que no. O sí?
1: La veritat que en Espanya els últims anys s'ha fet molt per aquests instruments, s'ha creat l'Associació Espanyola de Tubes i Bombardins, per tot arreu n'hi ha cursos de tuba i bombardí,
0: sí,
1: festivals,
0: sí, sí.
1: I la veritat que el que abans era un instrument que només servia per acompanyar els passodobles i normalment ho tocaven sempre persones majors, no? Que
0: sí,
1: és que, podien carregar amb el pes de l'instrument i tal, ha canviat molt la cosa i gràcies a les grans empreses d'instruments que han anat investigant i millorant, sí, la qualitat dels instruments, la veritat que s'ha convertit en un instrument molt versàtil i que avui en dia es pot tocar tot.
0: I que gràcies a aquests cursos o festivals que feu, també n'hi ha una part molt important, que és el repertori, que gràcies al que vosaltres oferiu, composen música per a...

0: tuba, per a bombardín, per a ensemble de tubes i bombardins.
1: Això és.
0: I se crea, diguem, comencen a ampliar aquest repertori que fins 4 dies no era tan ample.
1: Clar, clar. Sí, sí, això serveix per a moltes coses, en part en el que dius, que pot donar peu a noves creacions, i també a posar aquests instruments en un context, com fent arranjaments, per supost, perquè la tuba va néixer ja un poc més tard, però pots tocar molts estils de música i pots ficar-ho en molts contextos.
0: Sí, ara parlarem de la tuba, però ara anem a escoltar una obertura que vaig a dir-te que jo coneixia aquesta obertura, no per ensemble, l'ensemble que anem a escoltar, però la veritat és que és potent. Escoltem.

0: Com no tenien que començar el concert d'avui escoltant una obertura? El que obre sempre un concert és una obertura. L'obertura festiva de Shostakovich.
1: Sí, sí, una peça molt elèctrica,
0: sí.
1: Molt, pues, com ja diu el seu nom, festiva. I aquesta peça està gravada en directe de l'any passat, quan obrirem els concerts. I era també el primer any que fèiem aquesta formació d'ensemble de metalls, de músics formats de, o sea, que perteneixen a diferents orquestres,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i bandes municipals de tota Espanya. I la veritat que, pues, un gran acert.
0: Estaves dient-me, assaig concert.
1: Sí, sí, sí, ahí va tot molt a pressa. Clar, la gent, pues, també és una època complicada perquè és agost, sí. Molta gent descansa, les orquestres, bandes descansen, però bueno, sempre puc agafar a uns quants col·legues que me tenen una
0: manera. Per ahir, per la zona, on vaig, Catadeu, Alfarb, tota aquesta zona, sí, sí. Teniu molts músics,
1: sí, sí.
0: I bons.
1: Hi ha molta tradició i molt bons professionals, la veritat que estan rodejats de gent magnífica. I
0: en este ensemble de metall, escoltem trombos, escoltem trompetes, però el curs és de tuba i bombardí.
1: Sí, el curs és de tuba i bombardí. Añadim este tipus de formacions per enriquir un poc el context,
0: sí.
1: Perquè també de tubes només ja fem el concert de clausura,
0: sí.
1: Que ens juntem uns 70-80 tubes i bombardins, tots els alumnes del curs, i, clar, per als altres concerts hi ha que fer un poc dinàmic perquè el públic també tinga diferents sonoritats i tinga diferents colors els concerts, i això és el que tractem, intentar fer coses diferents i que de la mateixa forma que agraden al públic, no?
0: I tu t'imaginaves, perquè com sorgís, primer la pregunta és, com sorgís esta idea de fer un curs festival a Llombai de tubes i bombardins? Com naix tot això? Doncs
1: pues molt fàcil. Això naix a l'any 2019. Jo dono classes així, pues, la gent que vol reforçar en el seu curs i tal, i venen a casa i pues, bueno, pues, els dones el consell que pots donar-los, tal, i acaba el curs. I, mestre, este estiu podem quedar algun dia i fem algo? I, clar, eren 5 o 6, i dic, ostres, estar totes les setmanes en un o en altre, dic, perquè no ho juntem tot en 2 o 3 dies, veniu tots alhora, fem alguna classe col·lectiva i vos dono classe a qui necessite i ja està, i anem un dia a la piscina, fem una paella, el que siga, bueno.
0: Clar.
1: Va néixer d'això. Ens juntarem, sí, sí. I, ostres, això està guai, podríem fer alguna més. I a partir d'ahí començarem a sumar un professor per edició, hasta en guany que som 9 professors, i han anat creixent el número d'alumnes.
0: Correcte, és a dir, va evolucionant. I aquesta primera edició, tu tens que remuntar-te fa 8 anys.
1: Sí, sí.
0: I aquesta primera edició, quants era de professors?
1: Jo soles.
0: I te'n recordes quan, més o menys, d'alumnat?
1: 6 o 7 érem.
0: 6 o 7,
1: sí, sí,
0: aquesta,
1: sí,
0: primera edició.
1: Sí, sí.
0: Actualment, has dit que venen 9.
1: 9 professors i tenim... Bueno, vaig tancar matrícules a les 2 hores d'obrir-les.
0: Espera. El curs es fa del 24 al 29 d'agost.
1: El 28 d'agost, sí.
0: Ah, el 28 d'agost.
1: Sí.
0: Ho estem a 28 de juny, és a dir,
1: sí, sí,
0: quasi 2 mesos abans.
1: Sí.
0: Ja no pot ningú apuntar-se?
1: El 2 de juny ja érem 64 inscrits.
0: Uau!
1: I està ja... Està tancat, no per res, perquè també tenim... El que tenim és un poble de 2.800, 3.000
0: sí,
1: habitants,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: I la logística d'allotjaments, de menjar, cau la setmana després de festes del poble.
0: Mm-hmm.
1: És una setmana complicada perquè, pues, tota la restauració està...
0: Igual estan de vacances en
1: clar,
0: els bars.
1: La gran majoria. Aleshores, ampliar més. És un poc locura, però recibim missatges diàriament de que gent que vol, perquè se va enterant a poc a poc.
0: I venen d'altres llocs de la Comunitat Valenciana?
1: Sí, sí, sí, venen de tota Espanya, sí, sí. Venen d'Andalusia, de, pues, gent que viu a Madrid, gent que viu a Barcelona.
0: Aleshores, José Vidente, tu tindràs... Pots estar satisfet? És a dir, després de... Tu mires una mirada cap enrere, 8 anys, tota l'evolució que hi ha...
1: Crec que encara no ho assimile, encara que fa 8 anys. Però, clar, com mai havia pensat que això se convertiria en això, i la veritat que cada any van sorgint idees noves i vas ampliant coses, vas fent cosetes, però mai imaginaries, quan va començar, que això no va ser el que és ara mateixa.
0: Clar, perquè estem parlant de 60 quants bombardins i tubes?
1: 64.
0: 64?
1: Tenim, sí.
0: I tot això, en quin lloc heu... Ho feu perquè tingueu que tindre unes instal·lacions, no sé si seran la banda... No sé, les classes, parle de les classes.
1: Les classes, fins l'any passat, les hem fet en la Casa de la Cultura, que és on l'escola de música té les seues aules, el seu material, però clar, enguany som 10 alumnes més que l'any passat, i hem tingut que utilitzar l'escola pública també per agafar unes quantes classes, perquè ja és molta cosa. I res, ja ho fem, i pues, de moment molt bé, de moment podem tenim els espais i podem utilitzar-los i
0: ja ho crec que molt bé. Seguim escoltant l'ensemble en esta peça que s'anomena, si no ho tinc mal, si apuntat, Farmer's Tuba. Esta peça.

0: José, estic en la teva frase que has dit abans. La tuba l'agafava dient el baix. Te recordes que...
1: Sí,
0: baix.
1: Clar.
0: A mi m'encanta aquesta paraula.
1: El baix.
0: El baix. L'agafa gent pues, major,
1: sí.
0: Que igual en moltes bandes no tenien massa noció de música, coneixien quatre cosetes,
1: claro.
0: Pum, pum, pum,
1: sí,
0: feies pilars
1: sí.
0: De la...
1: Sí, sí.
0: I gràcies que estaven, hem de dir-hi, gràcies sí. Que estaven, però estem escoltant la evolució.
1: Una gran
0: de l'instrument, eh?
1: Sí, gran...
0: Ara després, no se'n vagin, perquè després escoltaran més barbaritats, perquè és així.
1: Sí, sì.
0: Este és Daniel Schadeli, com es diu?
1: Schadeli.
0: Sí, sì. Schadeli.
1: Este és un tubista de Suïssa, que va estar convidat l'any passat. I, bueno, esta peça, Farmer's Tuba, està dedicada a un tubista d'allí, o austríac, no recorde ara, que era... treballava a una granja i li van dedicar la peça. Però, bueno, en la peça se pot veure el que parlàvem abans de la gran versatilitat que té aquest instrument i el que ha evolucionat en els últims anys, que clar, jo sóc el primer que estic sorprès. A millor els països europeus estan més acostumbrats perquè inclús grans fàbriques estan allí,
0: sí.
1: Arraigades, i les bandes pues, ja tenien instruments millors, però jo recordo en la banda pues, el típic instruments de tota la vida, plens de bonys i les tecles que fan ruïdo i ha canviat molt.
0: Correcte,
1: sí.
0: El mecanisme sí. que era estaves a l'assaig i taca.
1: Sí, sí.
0: Mira, estàs fent-me recordar la primera vegada que jo vaig sentir un tuba, diguem, àgil, fa molts anys, però tocant el solo d'Amparito Roca en la tuba.
1: Sí, sí, sí.
0: I això jo en 12 anys, no sé si tindria 12 anys, ja em pareixia, vull
1: clar,
0: dir,
1: clar.
0: Ostres, és que si toca. Doncs com ha evolucionat l'instrument?
1: Sí.
0: Perquè està clar que el bombardí és un instrument que té més agilitat, però la tuba...
1: Sí, sí, sí. De fet, aquestes tubes són tubes baixes. Les tubes que toquem a la banda o a l'orquestra són tubes contrabaixes, són tubes més grans. Esta tuba que estem escoltant és com si diguem un instrument intermig entre el bombardí i la tuba.
0: Sí.
1: I que es diu tuba baixa. És tuba.
0: Però també està afinada en do o està en
1: està
0: mi?
1: En fa.
0: En fa?
1: En fa, en este cas està en fa o pot estar també en mi bemol. Però són instruments ja un poc més àgils, no pesen tant com les tubes tan grans. Depenent del repertori que interpretes, pots, és igual, pues, la flauta, piccolo,
0: sí, sí.
1: Flauta en
0: perquè
1: sol...
0: Una tuba més gran que pot arribar a pesar 9 quilos, 10 quilos... O ara ja estan en menys quilos, perquè...
1: No, a veure, també el pes del metall influeix molt en el pes del so.
0: Sí.
1: Aleshores, no sempre poden llevar molt de pes, saps? Els instruments segueixen pesant i... No sé exactament, però entre 14
0: i 15
1: quilos...
0: Això provoca que tinga més bona sonoritat.
1: Bona, més... Jo crec que sí, sí. És més... És diferent. És diferent.
0: Sí,
1: els instruments
0: sí,
1: que no tenen pes... no tenen eixe pes de so que busques.
0: Això m'ho ha ensenyat ara.
1: Que també te pot servir per a... Depèn del repertori,
0: sí.
1: Igual necessites un instrument més àgil.
0: Sí.
1: I necessites un instrument que siga tan pesat, però després, si vols ser molt virtuós, vols córrer molt, un instrument pesat no te va ajudar.
0: Sí.
1: Aleshores, el tipus de material, de fet, en la mateixa construcció, en diferents materials, els instruments sonen superdiferents. I,
0: sí.
1: Això, és, jo crec que és important el pes de cada instrument.
0: Mira, ja he pres alguna cosa.
1: Sí,
0: és de veres, és de veres, és de veres.
1: Crec que passen tots els instruments.
0: Vegades... Eh? Sí. A veure, estem parlant d'este professor, Daniel Schadeli.
1: Sí.
0: Però enguany quins professors teniu? En teniu nou, però quins són?
1: Pues mira, començant per Bombardins, tenim a un dels pilars fonamentals del curs, que ell és com jo, som fixes, Bastián Baumet, ell és solista internacional, avui en dia és un dels top en el món del Bombardí. Tenim a un altre gran referent, que és Steven Mead, que ha fet moltíssim per el Bombardí també, ell és anglès, i res, l'home és... ha estat doncs, 30-40 anys estrenant una barbaritat d'obres, encarregant-les, no sé si té 200 discos, 150 discos, no sé.
0: Carai.
1: Sí, ha gravat de tot, o 70, no sé, però una barbaritat. I ve també Daniel Thomas, que és alumne de Steven Mead, també anglès, que té forma de tocar tipus brass band, que és molt típic a Anglaterra. I ve també Miguel Victorio, que és bombardí de la banda El Rei, a Madrid. també la dirigeix, i la veritat que molt bon planter en guany, a vegades costa d'aconseguir, però...
0: Venen de molts jocs.
1: Sí.
0: Has nombrat Bastien Baumet?
1: Bastien Baumet, sí.
0: Bastien, d'on és?
1: Ell és francès.
0: Francès.
1: Sí.
0: Bastien l'any passat va interpretar Les Tardes de Monti.
1: Sí.
0: Que és esta peça. La veritat que l'arranjament canvia. Sí. Escoltem.

0: Este arranjament és diferent perquè les tardes més o menys comença com ara. Hem arribat en el temps lent i després passa al temps ràpid, aquests dos contrastes. Sí, sí. Vosaltres feu una introducció diferent, diferent, molt, molt enèrgica, molt rítmica, ahí les trompetes davant, fins que arriba al tema.
1: El tema de...
0: El tema, diríem, que començaria, no?
1: Sí.
0: Este professor, enguany torna a estar allí.
1: Sí, sí.
0: I les tubes?
1: Les tubes, pues mira, tenim el tuba solista de l'orquestra de Mònaco, tenim el tuba solista de l'òpera de Berlín, ve el tuba solista de l'òpera d'ací de València, del Palau de les Arts. Bueno, no t'ho he dit els noms, però...

0: El de Mónaco és Florian, el de Berlín és Vicentios, el d'ací de València és Ramiro Tejero. Vindrà també... Me queda un i no recordo quin és.
1: Ah, després es vindrà al cap. No patis, sí. que I... jo flipé, perquè és una característica que teniu els tubistes o els trombonistes és la memòria.
0: Sí.
1: Jo, aquests noms... se me'n van. De seguida ja se me'n va.
0: Sí.
1: Quan ve esta gent d'altres països que no coneix la zona, com queden? És a dir, perquè això deu de cridar l'atenció, perquè nosaltres diguem, vale, és que n'hi ha tanta cultura musical en Alemanya, per exemple, però és que si n'hi ha molta cultura.
0: No,
1: o en Venezuela, no?
0: Sí. És exagerat el que tenim ací. Nosaltres no ho apreciem perquè vivim ací de sempre, però bueno, jo ara que pues, he pogut viure altres cultures, altres formes de veure la música, la veritat que tenim algo molt gran, que és la cultura que tenim als pobles, a les bandes, la tradició, i són coses que t'ajuden molt a créixer.
1: Jo crec que n'hi hauria que exportar-ho més.
0: Sí.
1: Perquè, per exemple, estic recordant-me ara de les orquestes de Venezuela, no?
0: Sí, aquest sistema que tenen.
1: Sí, no? Sí. Nosaltres, clar, hem nascut així, nascem en esta terra, des de menuts o menudes anem a la banda.
0: Sí. I
1: nosaltres tinguem també eixe sistema, és a dir, que tinguem, no eixe, sinó el nostre diferent, que tots, diguem, tinguem eixa cultura musical, que és tan important.
0: Això és.
1: Jo crec que sorprendrà cada vegada que venen.
0: Sí, la veritat que sí, ells ho passen molt bé. A més, com és gent estrangera, quan venen així, el menjar, el clima, la forma de viure que tenim nosaltres és algo que ells disfruten molt, no? Bueno, l'altre tubista que no t'havia dit abans, que ara m'ha vingut al cap, ell és Roland Sempaly, és un húngaro, i res, és també un gent molt potent. I a més tenim tallers, que són de vesprada, per a que els alumnes tinguin un poc més d'informació. Enguany, ja que m'has comentat que ve Inda després, ve el seu company, que ha sigut mestre meu també... Durant molts anys, Sergio. Ell vindrà a fer un taller de música de cambra, crec que molt interessant, per explicar balanços dels grups de cambra, afinació, pues, com tractar-nos aquest tipus de grups, perquè molta gent comença a tocar però no sap ni per on començar, no? Fiquen el paper i toquen, però no només això, no?
1: Sí. I a més, com continuar, perquè és tan important la música de cambra que n'hi ha que tindre aquesta continuïtat, no?
0: Sí.
1: Hi ha molts grupets de cambra, però diguin que el que més costa és l'eixida, és a dir, aquesta eixida de concerts.
0: Sí. Sobretot fer un bon producte, no? Que és lo que és l'afinació, lo que és el balanç, lo que és el... Lo primer que tens que aprendre per a poder tocar. Dins d'aquests tallers també ve Pep Cessat, que ha fet ara uns lubricants per als instruments que funcionen molt bé. Jo la veritat que no els coneixia i, bueno, a través de...
1: Però de cilindre o el pistó?
0: Tot. Ho té tot estudiat i té productes de tota classe. I jo la veritat que el vaig conèixer perquè jo vaig provar també a tocar a Barcelona i el vaig conèixer allí, ell és català, i em va explicar un poc el sistema, estiguem provant inclús amb els meus instruments, i la veritat que ho vaig veure tan interessant i tan interessant el que deia, que nosaltres... passa el mateix, no? Que tu vas tocant, però no tens constància de que...
1: Correcte.
0: De l'oli més dens o l'oli més fluid que està fent, no?
1: Sí. I la veritat que... El que fa l'instrument.
0: Això és. I, per últim, l'últim taller que tenim és gent d'ací de València, Miguel Vallès i José Luis Criado, que són músics de la Banda Municipal de València, que vindran a fer un taller de repertori de banda de música, no? De nostres instruments dins la banda.
1: Que cada vegada n'hi ha més, i cada vegada ixe repertori bandístic... fiquin cada sonor de tu.
0: Sí, no, ara, clar, com ja els compositors estan... Bueno, no ara, ja fa temps,
1: ja fa que això passa, però cada vegada...
0: Estan descobrint que és un instrument que pot també fer alguna cosa, no? Aleshores, sempre estan tots ahí escrivint i, no, està guai perquè li dona un poc més de visibilitat a l'instrument i, a més, que es poden fer coses molt xules i té una sonoritat tan elegant.
1: Jo crec que ha evolucionat tant el repertori... La manera de tractar l'instrument dins del repertori bandístic...
0: Sí.
1: que flipis moltes vegades.
0: És increïble.
1: És així. Bé, estem parlant del 8è curs que es celebra del 24 al 28 d'agost a Llombai, i estaves dient-me que n'hi ha 64 alumnes.
0: Sí, sí.
1: I com organitzeu les classes? És a dir, aquests 64 xiquets o xiquetes, com organitzeu les classes en este professor, en l'altre professor? Es dividiu per diríem, per nivell musical? Com feu això?
0: Mira, el nivell més o menys és prou igual, perquè sol vindre gent acabant de grau mitjà començant superior. Venen també alguns més jovenets, però bueno, els més jovenets, pues, com es passava nosaltres quan anàvem als cursos, quan eren joves, pues, que moltes vegades anaves als cursos i t'enteraves de poc, però bueno, lo poc que agafaves, lo poc que escoltaves, això t'anaves a casa en una energia increïble per a seguir estudiant.
1: I descobries.
0: Sí, sí, això és. I, bueno, organitzem. Cada matí fem una classe magistral, de com si fos un calentament, perquè els alumnes puguen aprendre les rutines del professor en context, que ho faça. I a partir d'ahir, de 10 a 11, això a les 9, de 10 a 11 fem l'assaig per al concert final de divendres, que, clar, en tanta gent, i a més tu ves, hi ha que fer molt de treball per a que tot se sincronitzi i vaig al lloc.
1: Sí.
0: I a partir d'ahir, de 11 a 2 i mitja, que parem a dinar, són tot classes individuals, de mitja hora cada classe. O sigui, els alumnes només tenen mitja hora, que, bueno, per una part pots pensar que és
1: bueno,
0: poc.
1: Però està bé, perquè estan sols, ells.
0: Clar, clar, però per altra part seria molt difícil. Si tinguera cadascú hora i mitja, necessitaríem 3 mesos per fer el festival. Així que, bueno, és un poquet un tas de totes les coses, i cadascú, pues, en mitja horeta, pues, fa el que pot en el mestre li dona 4 consells, i encara li queden 3 classes més, perquè són 4 classes individuals per alumne inscrit.
1: I l'energia que s'emporten a casa.
0: És increïble. La veritat que el sistema que me dius, per què s'omplin tan pront les inscripcions? Per exemple, jo el trec el dia 1 de juny, per dir-te alguna cosa, i jo 2 dies abans ho envia al grup de WhatsApp del curs anterior, i el 90% de les places s'ompli.
1: Perquè s'ho van passar molt bé.
0: Això és el tema. El tema és que la gent ve i disfruta i ho passa bé.
1: I Llombai té aquesta infraestructura de poder quedar-se a dormir, la gent...
0: Llombai, la veritat que no tenim hotels, és un poble molt menut, no tenim tren, tampoc.
1: No,
0: aleshores, necessitem allotjaments i gastem les cases rurals del poble, cases rurals que pues, jo hi ha molta antelació, inclús d'un any per a l'altre, ho tinc reservat ja, i és l'única cosa. Jo ara pues, faig un poc el croquis de pues, tu ací, tu allà, els professors ací, i un poc pues, això amb monitors per la gent més jove, que encara no té 18 anys, i sí, així ho anem organitzant. Clar, la veritat que és un poc complicat, perquè no hi ha infraestructura.
1: Sí, però coneixen la part rural de la nostra terra,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és important.
0: No, no.
1: El meu poble és més gran i tampoc té hotel.
0: Sí, no, és complicat, però bueno, al final, si t'ho planteges, se pot fer.
1: Sí, ja ho crec que sí. I se fan tant coses tan sorprenents com esta peça que ara escoltareu, que jo no sé pronunciar massa el nom, Obstein... suposa que serà Batsvik, serà l'autor, o l'intèrpret.
0: L'intèrpret. I autor.
1: També d'esta peça.
0: Sí, és el compositor.
1: Escoltem primer i després parlem. Esta peça que anem a escoltar ara.